Miguel Soler, que continua el control tècnic. Gràcies, Miguel. I avui amb la companyia del trompetista Margalidà, Vilero, Pep Grau, que de fet està a punt d'estrenar un nou disc i que el podem començar a escoltar.

0: I així com us sentiu sonarà el nou disc que traurà el vilero Pec Guerau. Tenim aquesta exclusiva avui, Atento, aquesta cançó inèdita. En Pec Guerau, un dels músics més brillants que tenim en el jazz i les músiques contemporànies a les Balears. Trompetista, improvisador i també docent, durant més de 20 anys de carrera ha format part d'un extens ventall de projectes que abracen el jazz, el funk, el soul, el folk, la música experimental i les grans formacions orquestrals.
1: En Pep Guerau ha col·laborat amb artistes de la talla, recordem, com Noel Gallagher, d'Oasis, Salvador Sobral o, per exemple, Jorge Pardo o D'Impression. Són alguns dels noms amb qui ha col·laborat, però ara en xerram extensament. En profunditat.

0: Pep Grau, com estàs?
1: Bones tardes, molt bé.
0: Ben retrobat.
1: Moltíssimes gràcies.
0: I contents de tenir-te aquí, de sentir noves composicions teves.
1: Sí, ara varen gravar aquest disc a Tenir Merda de febrer d'enguany i bueno, ara supos que cap en el setembre, octubre, ja el tindrem físic. Me fa molta il·lusió que hi fos per Castell de Bellver, per Festival de Jazz, però desgraciadament tot va en l'estiu, tot va un poc més lento i és un poc complicat la fabricació, les mescles, tot això, però
0: clar,
1: bueno.
0: Du feina.
1: Sí, sí, sí.
0: Com serà aquest disc?
1: Pues és un disc amb un aire de pintura més de cap en el Latin Jazz.
0: Si ho sentíem.
1: Me fa ganes com a... Sí, el primer disc que vaig gravar, que va ser en directe Jazz Demà, a Porto Codom, tenia un punt més swing, per dir-ho de qualque manera, però sentia com que m'havia botat una tapa, perquè a que nostre, des de ben petit, el que més havia escoltat era, per posar un exemple, Bebo Valdés, música d'aquest estil, i llavors, pues clar, sentia com que havia de fer aquest pas abans per després poder continuar, però necessitava això, com sentir-me en pau amb aquest punt.
0: És a dir, que era un deure pendent.
1: Sí, sí, sí, sí. I me fa molta il·lusió i en aquesta ocasió vaig poder comptar amb músics increïbles com n'Andreu Pitar, que en Benja Bichuela, en Anaile Sosa, en Joan Garcies, en Tomeu Garcies i jo. I en el tècnic de so va ser en Llorenç Barceló i en Pere Estelric.
0: Bons noms tots.
1: Sí, sí, bons amics.
0: Bons amics, sobretot, sí. Però bons noms, bons artistes. Clar, una formació exclusiva per aquest disc.
1: Sí.
0: No? Inèdita, diguéssim.
1: Exactament. L'altre dia va ser Sestet i eren pràcticament els mateixos. El bateria era en Henri Fuster.
0: Sí.
1: I... Però, bueno, llevant això i que no hi havia percussió, som els mateixos pràcticament. O sigui, hi havia en Toni Baquer, també l'altre disc, el Porto Codom, però com que està a Barcelona era un poc més difícil es trobar amb molts i, mira, en Jaume Riera ha estat una meravella també en aquest.
0: Que bé. Clar, un disc que supos que ja sonarà en aquest concert que faràs dijous que ve dins el Festival de Jazz de Palma, que està anunciat com a sextet, però sereu un septet.
1: Exactament.
0: Sereu set.
1: Sí, en el final, sí, hi havia en Pell Lluís García, que havia gravat en el disco, i vaig pensar, dic, ostres, ha de venir sí o sí. O sigui, i com que també en aquest concert no hi haurà en Joan Garcies i en Tomeu Garcies perquè teníem, bueno, feina. Això en l'estiu també és molt típic en son música, un està aquí i l'altre allà. I per aquesta ocasió pues, hi haurà en Màrius Koeman a la bateria, en Marco Loicari en el contrabaix i en Enrique Oliver, que és un, per jo un dels millors saxofonistes d'ara mateix, un lot de Màlaga, que és un referent per tots nosaltres i bueno... Sí, serà espectacular.
0: Clar, no serà en la mateixa formació que heu enregistrat aquestes cançons d'aquest nou disc.
1: Exactament. Però, bueno, també sempre lo divertit d'això és que sempre que fas... que toques en gent diferent, sempre que la música agafa un altre color diferent, sense ser ni millor ni pitjor, la cosa, simplement que agafa un altre coloret i sí, i és passant molt de gust de fer aquestes mescles.
0: Clar, està molt obert a l'improvisació. Bé, sempre està obert a l'improvisació,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: però
1: sí.
0: Fins on podeu estirar aquestes cançons noves, per exemple? Doncs
1: pues aquestes encara te diré que molt més que l'altre disc, perquè són melodietes molt curtes, d'això que dius, la pots siublar pel carrer, o sigui, però tot la més, diguéssim, si ho miressis entens, serien com a 5 minuts de melodies i tota la resta de concert, d'improvisació. Llavors això me dona moltíssim de gust, perquè a part molt de gust de sentir meus amics tocar, o sigui, és un espectacle, escoltar-los.
0: Clar, tu dos allò que... d'allò que passa el més gust, no?
1: 100%. Quan m'imagino la música ja m'imagino cap a on anirà i sempre sorprèn. O sigui, sempre és algo diferent i per millor, òbviament. I sí, sí, és de les coses que me fan més feliç poder escoltar i tocar amb els meus amics.
0: Clar, i sempre gràcies a contribució dels amics, perquè mai
1: Exactament.
0: Saps per on partiran o què faran o amb què t'agrairan, no?
1: Sí, sí.
0: La participació a la formació.
1: Varen començar i no varen fer ni un ensai quan varen gravar el disco, me'ls varen veure allà directament. I del que tu tens d'idea dins el cap se transforma en algo totalment diferent, ja t'he dit, però sempre cap a millor. I l'aportació que te donen és un luxe poder comptar amb ells. I ja t'he dit, o sigui, va ser una gravació d'un dia, varen gravar, crec que eren 5 o 6 temes, eren 5, i amb una hora baixa i un trosset de matí el dia següent, i sí, amb això va ser la cosa.
0: Clar, fer rimes llatins està per més... que sigui més orgànic, més que fent swing, per exemple?
1: Jo crec que sigui orgànic, intentant que ho sigui sempre. El que sí que... No sabria com explicar-ho. El millor com que mos ha donat un poc més de llibertat en quant a la improvisació, per el que te comentava, que són melodietes molt curtes, com que se poden quedar dins el cap fàcil, llavors te dona molt d'espai a tot l'altre. I segurament pot ser que sigui més orgànic. A lo millor l'altre disc era un poc més cerebral, entre cometes, d'un poc més, no sé, ser melodies més enrevessades i tot un poc més enrevessat, però també hi havia molt d'allò que és improvisació, o sigui que sí, sí.
0: Vols que escoltem una segona cançó d'aquestes noves que mos presentes?
1: Perfecte.
0: Vinga, després la comentem.

0: Gràcies per aquest deure pendent que tenies, perquè és una delícia.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Brutal.
1: Moltíssimes gràcies.
0: A més, se trobaven a faltar, n'hi ha que en fan, però aquests ritmes llatins, no? En el jazz d'aquí.
1: Sí, tenim molt bon músic i molt bon referent, Nissim Montero, Nanay Lé, ara hi ha un olot, un Abel Marcel, un pianista també, i cada vegada, en Benji Abichuel, en Pai Lluís, cada vegada per ahir que avança més l'escena també, en aquest sentit, i és d'agrair, perquè, bueno, almenys per això és una música que m'encanta i tenir-la aquí, pues, és el mel.
0: Però tan fresc com sona en aquesta composició...
1: Això és la part bona de sí, no ser, que sona fresc i ser gambes són fresques, també quan té afallets, però sí, sí. O sigui, això sí que ho té que és frescat.
0: Clar, fresc.
2: I quan podrem escoltar aquest nou disc que estàs gestant ara, o que fas?
1: Jo crec que de cara a setembre, octubre, com a molt, és per tenir-ho. Això que estem escoltant encara no està mesclat. O sigui, està tal qual va sortir de estar a l'ordenador com està. Però sí, jo crec que per octubre ja tindrem les mescles fetes. El meu germà Joan Grau me'l farà el disseny de la portada i tot. I espera això, setembre, octubre, novembre, com a molt. Vamos, no arribar a l'any des que està gravat, perquè si no ja se fa molt llarg.
0: Clar, a part d'aquesta frescor, no?
1: Sí.
0: Que sentiu vosaltres. Mm.
3: Dilluns aquí Tento l'entrevistàvem en Ferran Pereira, que al Festival de Jazz de Sa Pobla el reconeixia, li donava un reconeixement.
1: Ben merescut.
3: I li vàrem demanar per músic d'aquí que destacaria.
0: No em volia dir ella.
3: Ell no em volia dir,
0: va
3: però
0: dir
3: després...
0: No.
3: N'hi van sortir dos.
0: Va dir dos.
3: Un era Antoni Baquer i l'altre eres tu.
1: Ai, Déu meu.
3: No sé què em penses d'això. No. I no sé tu quin destacaries, perquè bé, és que hi ha en aquest disc i aquest que toquen amb tu en aquest set tot...
2: Esteus amics, que dius.
3: Ja són,
2: que
3: sou, quina sort. Ja són destacables.
0: Sou bons germans, tots.
1: Sí. Hombre, és veritat que fa molt mal dir-ho, però jo tinc total predilecció per en Tomeu Garcies, el trombonista, que per jo és un dels millors músics de que nostre a nivell nacional. I internacional. En Joan Garcia, el seu germà, també.
0: Que ara actuen en el Festival de Jazz de Sa Pobla.
1: Exactament.
0: D'aquí un dies.
1: I després, sí, també tenim en Enric Fuster, en Màrius Koeman, en Toni Baquer, per suposadíssim, però en Marco Loicari, bueno...
0: És que tots són espectaculars.
1: Jo, clar, no sé si perquè els m'estim molt, però sí que és veritat.
0: No, és així.
3: Tenim bon jazz a Mallorca. Jazz,
1: sí, tenim molta sort, és veritat. Ara vam estar amb en Tomeu 3 setmanes de gira amb Maria Schneider per Europa, en Sabit Band, i era un espectacle, perquè jo fa un solo cada primer tema de tots els concerts, i a tothom allà on anàvem era un espectacle escoltar-lo, o sigui, per nosaltres i per la gent, i a festivals enormes, a Rotterdam o a Jazz a Vienne, i clar, te'n dones compte de quina sort que tenim a casa nostra, Déu meu.
0: Quina sort. Tant de músics i tota una generació que és tan potenta.
1: Sí, però això també he de dir que crec que tenim la sort del que duim enrere. En Salvador Font, en Pell Lluís mateix, que és un poc més major que nosaltres. Vamos, totes aquestes generacions cap enrere, la feinada que han fet també, per tenir això, pues, respirar molt.
3: Però que cada vegada va més, també. Sí. Cada vegada com que surten més músics joves de jazz... I et sorprenem, perquè a lo millor d'altres estils sempre hi ha els mateixos, però és que de jazz de cada vegada surten més fornades i més fornades.
1: Sí, és espectacular. Jo, gent que a vegades que anem ahir mateix, estic muntant un cicle de jazz a Puerto Cristo i després a Manacor, i apareixen músics joves que dius, uau, i aquesta lota d'on venen, i sí, som mallorquins, i dius, ostres, és espectacular.
0: Clar, tu com a músic, com a programador i també com a docent, veus pujars i sensibilitat, fins i tot gent molt jove.
1: Sí. Ahir hi havia Naina Mateu, que és una cantant increïble, també, que crec que deu tenir 20, 24, 25 anys, no sé, una cosa així, i un talent increïble, o sigui que nostre. I tenim moltíssima sort. Ara l'any que ve també començaré a fer classes en el Liceu a Barcelona i per allò que tinc entès també hi ha molt d'alumnes mallorquins o balears i tinc moltíssimes ganes de conèixer-los perquè a més poder fer feina i tocar amb aquesta gent, a part del que disfrutes també te donen una energia que t'alimenta en certa manera. I moltes ganes d'això, de conèixer totes aquestes fornades.
0: Quin passar gust, i ara xerraves d'aquest cicle que organitzes a Puerto Cristo, que hi podrem veure.
1: Això, bueno, ho organitzam en l'associació SESCAT de Manacor, i ahir vàrem fer el primer concert en Naina Mateu Trio, la setmana que ve, després de l'Eclipse. Que no sé si...
2: Momento!
0: Eclipsats.
1: Hem hagut de canviar l'hora i tot. Però tenim Enrique Oliver, que és el saxofonista que tocarem el dia següent, a quartet amb en Diego Arbalejo, en Màrius Koeman i en Joan Garcies. La setmana següent hi ha en Pablo Frías, que és un saxofonista jove de Santanyí, també espectacular, que estudia a Holanda. I la darrera setmana tindrem Tenor Balearicus, que és en Carles Medina i Miquel Àngel Rigo, que també són dos saxofonistes impressionants que tenim a casa nostra i super recomanables tots els concerts.
0: Quina programació. Clar, i a banda d'això, d'haver fet aquest disc, d'haver-lo gravat, per exemple, una de les darreres col·laboracions que sabíem, teves i amb altres col·legues amics mallorquins, eren amb en Fran Ramos.
1: Sí.
0: No sé què has estat fent aquests mesos, perquè a vegades... Clar, entre tantes col·laboracions, una agenda tan atapeïda, a vegades ens arriben poques coses.
1: Sí, ja t'he dit que vàrem gravar amb en Franqui el seu disquet, que també és superguai, superrecomanable, i hem fet això, la gira aquesta amb la Maria Schneider, de 3 setmanes per Europa, i després concerts típics que fèiem aquí en els clubs de Mallorca, i fora de Mallorca, Almeria també ha anat molt, i per Andalusia, Mandaut Salim, i bueno, i l'estona que puc fer feina per fora de Vila, que per mi és tan de gust com de tocar.
0: Què hi fas a fora de Vila?
1: Tenc una caseta i un pot d'horta, un pot de jardí, un pot de tenir-ho de més guapo i net.
0: I tens hortalissa propi d'aquest temps, temporada?
1: Sí, em guanya de dir que no he tingut tant de temps i m'ha passat un pot d'abans a feina, però sí, em part molt de gust d'estar... com a tranquil, és el que pare m'ha hagut de desconnectar.
0: Però bé, fas tomàtiques,
1: preves... Sí, molt típic d'estiu, sí.
0: Bon trampó, bon clar. Deien que amb en Fran Ramos heu participat, tu, amb Tomeu Garcies, en Enric Fuster, per exemple.
1: Enric Fuster, en Camil Arcarazo i en Diego Herbalejo, que també és mallorquí.
0: Sí, sí, sí.
1: I va ser un disco superfresquet, també, el mateix, o sigui, ens vàrem veure l'estudi i vàrem fer un parell de tomàter de cada tema, i sí, sí, i el que surti.
0: Un gust, i doc, quin repertori fareu dijous de la setmana que ve en aquest festival de jazz de Palma? Clar, aquests ritmes llatins, però si tots seran composicions pròpies...
1: Tots seran temes propis i seran tots 5 temes d'aquest disc, que són sambetes, això que hem escoltat també aquests temes, i després tocarem alguna cosa del primer disc, Adamantium, suposo, o Tu perro tiene anisakis, o alguna cosa tal. Aquestes...
0: Clar, aquestes sonaran.
1: Va? Sí, segur, segur.
0: Sempre recuperes i cap estàndard, cap clàssic que l'estiris i el facis d'una manera completament diferent?
1: Pues no sabia si Pantura fer... L'única versió de fer Pantura seria algun tema d'en Bebo Valdés, amb Aire o Ibada, que són temes que escolta ben petit, i com que també hi ha mon pare i mon mare que Pantura venen al concert, i quasi mai venen... Per fer...
0: Que bé.
3: Clar, tu pare... pega bé amb aquest projecte nou.
1: Exacte, no? Sí. Sí, està totalment de dins. O sigui que...
0: Vares entrar en el món de jazz i des que t'has anat diversificant tant a través de ritmes llatins, a través de la música llatina? Com va ser la teva...
1: Pues va ser per en Llorenç Barceló, gràcies a en Llorenç, perquè o sigui, estàvem tocant amb un grup que se de Reboster, fa 3.000 anys, això, però varen coincidir allà, i de repente ell va començar a tocar amb Bitlluyu. I em va dir, ostres, vine un dia a tocar tal, no sé què, i a partir d'aquí vaig anar un dia, ja vàrem fer setet i després els dos vàrem dir anem a Barcelona a estudiar i a partir d'allà pues, una cosa ha dit a l'altra i sense donar-me els comptes pues, estem aquí.
0: Anem a Barcelona, que no sé si el deu veure manco ara.
1: Sí, ara també xerrant per telèfon cada tant, i em posa el dia com està i sí, superbé, superbé.
0: Amb aquesta gent de pel món que té.
1: Sí. Ah, no sé per on deu ser, per Argentina o per allà, suposo.
0: Sí, eh? No resseguim l'agenda d'Estur.
2: Estan xerrant de pianista, sí, amic d'en Rosalía, no?
0: Amic pianista. Sí,
2: que encara no m'ho volia equivocar, però sí, el darrer concert va ser argentino.
0: No, he mirat Ana Maria perquè, clar, Ana Maria ressegueix la gira en Rosalía.
2: Rosalía
0: l'àlega, com
2: se digui. D'acord. No, però...
0: Tu els has vist, per cert?
1: No he tingut l'oportunitat. M'hagués encantat, la veritat. Però quan vam venir a tocar a Mallorca, a l'altre gira, justament no estava aquí i no hi vaig poder anar. Però bueno.
2: Deies que faries una cançó d'en Bebo Valdés perquè venia amb ton pare i ta mare, que va ser com el que vares començar a escoltar.
1: Sí.
2: Vares conèixer el jazz amb ton pare i ta mare, el que escoltaves a casa vostra, en el cotxe. Això va ser com els teus inicis.
1: Sí, sí, sí. De fet, el primer disco de jazz va ser de mon pare, que em va regalar un disco d'en Dizzy Gillespie. I per ser sincer, la primera vegada que el vaig posar vaig dir... Buah, no entenc res, no sé què està passant.
2: Què d'això?
0: Sí,
1: però
0: sí, sí.
1: A poc a poc ho anava escoltant i hi havia alguna cosa que me feia, que m'encantés, i em va enganxar, i ja em vaig quedar allà.
0: Bona entrada, sí. El món del jazz.
1: Buah, sí, sí, el Dizzy Gillespie de... superdivertit.
0: Brutal.
1: Sí.
0: Bé, i si nota cosa, aquí, eh? No,
1: bueno, sí. ojalà que sí, però...
0: Si nota,
1: eh? Però sí, disfrutant.
0: Bueno, ara passarem un parell de preguntes així més... bones de passar, suposo, bé.
1: Vale.
0: Més, pim-pam. Vinga, som-hi.
4: El paraulòmetre.
0: I de li dèiem el paraulòmetre, però, Pep, no res que suposi respecte, no?
2: Total, li té por, però sí, llavors va de fer. No te preocupis, que com a compensació te donarem un tras d'ensaïmada amb overcocks.
0: De seuva, eh?
2: De seuva. Bé, primera pregunta, això havia de sortir, Pep.
0: Clar, tothom quan... t'ha xerrat sempre, clar, supos.
2: Quan vares tocar amb Noel Gallagher d'Oasis, els mitjans varen fer molt de ressò, no? Però tu... quina diries que ha estat la teva col·laboració més sonada? Pintura no és aquesta.
1: Mm-hmm. O sigui, per això...
0: Per tu.
3: Sí, sí, sí.
2: Personalment.
3: Sí, que t'ha agradat més fer.
1: Maria Schneider, sense dubte.
3: Sí. Que vam de fer ara, no?
1: Sí, bueno, fa 3 anyets que cada any fèiem una gireta i sí que a nivell musical, humà, ha estat més amb una big band que viatjar amb 25 o 6 persones plegats i és molt divertit i la música d'aquesta dona... Vull dir, és una dona que té, no sé si serà 8 grams, i va fer feina amb David Bowie, vull dir, és una compositora bestialíssima. I poder, sí, viure aquesta experiència ha estat, crec que, el més gran. Encara que la Noel Gallagher va ser espectacular, també.
3: Clar. Però... No t'ho esperes.
1: No. De fet, quan varen dir la Noel Gallagher, vaig de cercar qui era, Noel Gallagher. Sí? De bones a primeres, sí, perquè vaig dir, no serà qualsevol persona.
0: Te ressonava el nom, ara dius, no sé qui serà, però, no, Noel Gallagher.
1: Va venir aquell, però va dir, no serà aquest, segur. I després vaig dir, ostres, pues sí.
0: Clar, i el moment de ser damunt l'escenari amb ell... I amb els músics?
1: Va ser super raro, perquè vàrem arribar a la prova de so i crec que havien tocat a Madrid el dia antes i no havia anat massa bé la cosa. I quan vàrem arribar, pues, ni molt va mirar la cara en els metals.
3: Bé, són un poquet així, també.
2: Sí, s'ha d'anar a demanar si eren simpàtics. Tenen un pot de mala fama.
1: Després sí, va ser simpàtic.
0: Quan havíeu actuat?
1: Sí, quan va acabar, me'l va convidar en el camerino.
0: Perquè havia anat bé.
3: Si no s'hagués sentit bé, no.
1: Sí, sí, sí. Però després va ser molt simpàtic. Però de bones a primera va ser com, ostres... Què passa aquí?
0: I saps qui t'havia triat? Si era ell?
1: No ho sé, supos que l'empresa de Live Nation, crec que era.
0: Sí, sí.
1: Que van tirar un currículum, perquè en Albert Petit coneixia qualcú i em va dir, manda un currículum allà, que potser... I va ser com, ostres, per un bolo de l'hotel Saratoga. O sigui, totalment,
2: ara
1: una cosa, totalment.
0: Ostres!
1: Sí, sí, randomíssima.
0: Però... Saratoga, sí, vas pegar allà.
1: I va dir, manda un currículum allà. Vam andar i van dir, mira, t'han triat. I em vaig anar cap al Palau Sant Jordi amb la trompeta sense saber ni per on havia d'entrar ni què havia de fer.
0: El món sorprèn, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Espectacular.
0: Que bé. Sí, que bé, que bé.
2: Bé, i en quanta gent toques aquest estiu? Aniràs canviant de formats o més o manco te mantens
1: no,
2: igual?
1: No, cada concert és una cosa diferent.
0: Clar, sí, tothom vota WhatsApps i deu dir, ara qui és?
1: Exacte.
0: Ara hem quedat per dijous, ara hem quedat per dimecres.
3: T'ha de posar un poc nerviós, això, no?
1: Joder, se'm va espanyar el mòbil i vaig haver de canviar i vaig perdre tots els concerts. I era en plan, amb qui toc? I gent que em deia, no, toques en el bany al Bujàs avui.
2: T'anava a dir que t'havia vist en el bany al Bujàs dijous passat.
1: Vale, ostres,
2: que anaves acompanyat de dues atletes, si no record malament,
1: en Anaïle Sosa, a la bateria, i anava el Marcel, el teclista, que van fer un tribut a Miles Davis, en plan, un poc més
2: total,
1: uau, latino.
2: A més, van tenir una posta de sol espectacular.
1: Era molt mal de fer, no girar-se i mirar.
2: Perquè... O sigui, ho vareu fer beníssim, t'he de dir, Pep.
1: Moltíssimes gràcies.
0: El vostre homenatge a Miles Davis, en el centenari.
1: Sí, en guany fa 100 anys.
2: Que ja fa respecte a Miles Davis, wow. Perquè, clar...
0: Sí, eh?
1: Gran, Miles Davis, sí, sí.
2: I... xerrant d'això, de concerts d'estiu, quin ha estat el teu millor concert aquest estiu de moment?
3: Encara en queden.
0: Sí, clar.
1: Sí, és veritat que sempre, per una cosa o per una altra, tot tenen coses superguapes, però de nou crec que seria Jazz Adient, en Maria Schneider i Classic Jazz Big Band, crec que va ser... que és un lloc, és com un amfiteatre amb 8.000 persones.
0: A on?
1: A França.
0: A França.
1: A vora Lyon, sí. I me'n record que la Maria va acabar bodo com a mig també emocionada i tots estàvem emocionats i va ser com una cosa dir, preciosa. Mm-hmm. Sí, sí, crec que de moment aquest.
2: Mm-hmm. Ja n'hi ha. I darrera pregunta, un disc o un artista que t'acompanyi aquests dies?
1: Pues, mira, tornant-te a Miles Davis, diria Miles Davis i el disco Relaxing i Cooking, que són una sèrie de 5 discos que va fer Miles perquè havia de tancar un contracte en la discogràfica i va decidir gravar 5 discos en una setmana.
2: En Miles, el teu amic. M'encanta que digui en Miles.
1: En Miles.
0: En Miles Davis, que de fet, tornant en Ferran Pereira, dilluns, abans de que li fessin aquest homenatge, ell destacava el seu concert històric aquí a Palma.
2: Ah, sí, cert.
3: I aquest dia n'hi ha hagut un parell de concerts dedicats en Miles Davis, perquè l'altre dia jo a la Pobla em vaig veure... un del disc aquest de New Sketches of Spain,
0: sí, sí, sí.
1: Antonio Lizana,
3: que va ser Increïble, sí. Va ser increïble.
0: Has anat?
1: No, estava tocant.
0: Ara mos hauries fet crònica teva, sentimental, d'aquest concert.
1: Però en Antonio estava de gira, en Maria, també, en nosaltres, i mos va dir que venia i van enxerrar de tot això. I, uau,
3: un format espectacular.
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, ja està fet tenir molt d'amics.
1: Sí,
0: coneixem molt de món, no?
1: Sí, per sort, sí, és una d'aquestes coses més guapes, poder viatjar amb la música, és com... Sí, sí, és per disfrutar-la. Sí.
0: I nosaltres, Pep, que viatjam amb la teva música i amb tu, i dijous, això, aquest concert en el Castell de Bellver, mm-hmm. aquestes nits de Bellver, en el Festival de Jazz de Palma, amb aquest septet que actuareu, presentant ja aquests ritmes llatins que formen part d'aquest repertori, d'aquest nou disc, que esperem que al setembre ja el puguem escoltar, a partir de setembre, una vegada hagi passat l'estiu. I, clar, no sé si ara tens una agenda intensa ja per iniciar nou curs, nova temporada.
1: Ara, la veritat és que aquestes darreres setmanes estan sent superintenses, però ja a partir de 16 m'he agafat unes mini vacacions forçades.
0: Podràs descansar.
1: De tenir 15 dies d'aturar. Com per estar, però després ja a partir de setembre torna-hi.
0: No? Quan comences el curs en el Liceu?
1: Dia 14 de setembre. Mm. Sí, que ja és aquí,
3: encara
1: també.
3: Pot descansar un poc.
1: Sí.
0: Això farà que te'n vagis a viure a Barcelona o aniràs i vendràs?
1: No m'agrada massa fora vila. Crec que faré pujar i baixa cada setmana o alguna cosa així. Quedaré algun dia si tenc qualque cosa per allà, però intentaré quedar aquí, sí. Mm.
0: Pep Grau, un gust.
1: Gràcies
0: per venir a Tèntol, per poder escoltar, per deixar-nos escoltar part d'aquest disc amb aquestes dues cançons que hem sentit, i bon concert.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-me. Moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: nostres ràdios. Participació. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
5: Les fites netes, amb Tomeu Mesquida.

0: Avui, doncs, Tomeu Mesquida, ja és aquí. Com estàs?
1: Molt bé. Molta calor.
0: Sí, eh?
1: Sí, m'entabana un poc de calor.
0: Sí, ja. Tu, Tomeu? Sí.
2: Ets de tensió baixa, com jo? Doncs
1: pues, té pinta.
2: Sí, no?
3: Però de tenir...
2: Sí, sí.
1: El vaig fent dos cafès, menjar molt de sal...
0: Deixes tonyat, eh?
1: Sí, sí, a mi m'entabana. M'entabana, sí. No ret igual, però molt contents, estiu, la ràdio és molt divertit.
2: Clar, clar, aquí en l'aire condicionat ben a de vora que el
1: és un bon refugi climàtic.
3: Sí, sí, sí. Jo venc aquí més per l'aire que per res.
0: És, no? És, això és, sí.
1: Ja s'ha dit, ja s'ha dit.
0: És calatentol. Calatentol.
1: Sí, sí, millor aquí que ara davant la mà.
0: Exacte, per espassar una mica la calor, perquè clar, fora vila, la calor...
1: Sí, no dona treva, no dona treva. De fet, és el tema que vos sí proposàveu avui, molt ben...
0: És el tema d'avui.
1: No,
0: i...
1: ben enfilat, sí, celestista.
2: Sí, sí, sí. No serà que tenia un paper davant, no, en celestí.
0: No, un paperet. És que no passa paperet, en Tomeu.
1: Exacte, he passat un paperet que posa calor als llenyosos tradicionals. Què vol dir això? Xer de l'olivera, sí, del garrover, de l'ametler... Bé, els arbres tradicionals que tenim a casa nostra m'interessava fer, perquè és veritat que en l'estiu xerrant molt de... o han xerrat enguany del mal del sol o de la calor damunt l'hortalissa, però els arbres que són allà i els veuran l'any que ve també tenen... M'interessava veure mem quines conseqüències... O sigui, què passaven aquests arbres i si els afectava molt o no els afectava molt.
0: Que... Clar, perquè són arbres tradicionalment de secar.
1: Sí, són arbres
0: que... Que ja no sé si s'han de regar ara.
1: En xerrarem. Mm. Clar, ara de secar queden ja poques coses, o no se pot fer per tot com se feia abans. És vera que aquests arbres, com dius, se varen triar perquè precisament estaven adaptats a la calor i a la sequera, però estar adaptat no vol dir que siguis immortal i invulnerable en els mals, i aquest, no, així com si, us està afectant a nosaltres...
2: Si arribàvem a uns estrens, nosaltres ja estan secs, i dos arbres van per allà.
1: Exacte, talment les persones, els arbres se'n veuen ressentits, és així.
0: Pateixen.
1: Sí que és vera que jo, clar, no per xerrar per xerrar no està bé, he anat a mirar una mica les dades perquè la calor és evident i tots la sofrim, però també volia posar un poc en perspectiva aquests darrers anys, o si enguany era un any excepcional i per això m'havien de xerrar, i sí, efectivament juliol, que l'han deixat ja gràcies a Déu, ara entram en esgost i espero que Sant Bernat apagui el que pugui,
2: no
1: que sigui un grau, jo ja li
3: no
1: firmo,
3: no
1: que faci el que pugui, però sí, juliol ha estat el més calorós registrat mai a les Illes Balears, i a Mallorca la temperatura mitjana ha estat de 28,2 graus, que són 3,4 graus per damunt de la mitjana habitual. I en municipis com Sineu, Llucmajor i zones d'Esplà han arribat a tenir màximes de 36 graus durant 20 dies seguits.
3: És que 20 dies de 36 graus són
1: molts
3: dies,
1: són massa dies. Perquè, clar, un arbre que estigui adaptat, o nosaltres mateixos, sí, aguantar un, dos, tres dies i després hi ha un pot de conhort, el que si no hi ha conhort, tots m'ho anaran per avall, així com els arbres. I, a part d'això, el tema de l'aigua, és vera que enguany no xerram molt de sequera perquè està fent més mal, diguem, la calor que la sequera, i tothom xerra que ha hagut una primavera i un hivern plujós, i va ser bastant, no és que fos un any excepcional, però va ser un any raonable, que passa que juliol ha plogut un 59% manco del que sol ploure durant aquesta època. O sigui que tampoc és que estiguem trobant una mica de, sí, de pau amb les precipitacions, i per això el que tu deies, la gent que fa secar o cultius que tradicionalment no havien hagut de menester un suport d'aigua, pues enguany s'han trobat amb aquesta realitat.
2: De totes maneres, a Mallorca sempre ha fet calor, no?
0: Sí.
1: Sí, això és el que vos deia. Sí, sí, és així, és així. I de fet, els cultius que tenim tradicionals, clar, els vàrem triar precisament perquè Mallorca és una illa amb recursos finits i un temps no era tan bo de fer com ara, duint insums que se diuen que venen ser adobs i altres coses, no hi havia desaladores, si tenies pou tenies aigua, si no tenies pou no tenies aigua, no te'n podies anar a cercar camionades, i aquesta selecció d'olivers, garroveres, ametlers i figueres ja són varietats que precisament a zones magres, magre vol dir que no hi ha molt de nutrients o que passen set, se triaven aquelles varietats menys exigents, i un poc el paisatge s'anava condicionant també per les condicions ambientals que tenien. És vera que els darrers 40 anys la temperatura mitjana de les illes, avui ven que donar dades que són per posar-se
3: catastròfiques, no?
1: La veritat que avui no riurem molt, haurem de posar un pot de la nostra part.
2: L'home del temps, en Tomeu Mesquida.
1: No. Però clar, a vegades dic, xerrant de la calor un poc en genèric, i pues, això, com és això, cada dècada ha augmentat 0,3 graus. És a dir, que en aquests darrers anys hem augmentat en els darrers 40 anys, 1,2 graus per damunt de lo que teníem fa 40 anys. O sigui, aquelles plantacions que ja estan envaïdes, que se varen plantar amb aquestes condicions ambientals, ja no són les que tenim avui en dia.
2: Ja estan flipant.
1: Estan dient, hola, que feia.
3: I clar, que fa un arbre quan ja no pot aguantar més la calor? Perquè fugint o no pot fugir?
1: No, estan...
3: Està clavat en terra, no.
1: Supos que si poguessin partirien, no?
0: I et que mira fins que ja te deixa de mirar.
1: Aquí vos quedau. No, en realitat sí que tenen estratègies d'arbres per sobreviure i se podria dir que se posen en mode estalvi d'energia, que per entendre-ho mos hem d'imaginar que davall de les fulles hi ha unes portetes microscòpiques que ara, tornant tots a tercer d'ESO i somobiologia, que se diuen estomes.
3: Fa molt de temps que no estudia això.
2: Coneixement del medi.
1: Exacte, coneixement del medi. Que són aquestes portetes que afavoreixen s'intercanvi de gasos. Què passa? Quan arriben a una certa temperatura, tanquen i eviten així perdre molta aigua i molt de vapor. Uau. Se posen en mode... Depèn de la veritat, també.
2: No m'ho van explicar, això, a l'escola, millor.
1: És una manera de sobreviure, no? És el mateix que suar, però més o manco. O sigui, el problema és que si tu continues fent la fotosíntesis o mullant aigua, no?, per les fulles, quan les arrels no en poden absorbir, t'acabes deshidratant i se moririen. Per això, a certes hores del dia, els arbres s'aturen de fer res, que queden com petrificats, més enllà de lo que estan ells ja normalment, i pobrets se posen a intentar sobreviure. De fet, a partir de 35-37 graus, molt de cultius d'aquests que xerram avui comencen ja a tancar estomes i se queden petrificats, bàsicament. Clar. Aturen de fer les seves funcions, que això també afecta, òbviament, encara no hem xerrat, en els fruits, el que duguin penjant, les ferides que els hi facin, els posen en una situació una mica més delicada. Per tant, això, el arbre comença a triar, ja que té pocs recursos, on els destina, i pot ser que les produccions se vegin minoritzades, sí, no sé com dir-ho, sí. Afectades.
2: Afectades, minvades.
1: Minvades, gràcies, Maria.
0: I de tot això ens n'ha parlat en Andreu Vila, que és enginyer agrònom, precisament del cas de l'olivera.
1: Sí, començant per l'olivera.
0: Un dels llenyosos per excel·lència.
1: Que en principi diríem que dins el món pagès se xerra informalment, que seria que més bones perspectives està tenint aquests darrers anys amb aquestes calorades. Si volgut començar, per exemple, més optimista.
2: Ah, molt bé.
1: Sí, escoltant Andreu.
4: L'olivera és dels cultius que més aguanta les temperatures altes, per això està ben adaptat a les condicions mediterrànies. El que sí que és veritat és que si no tens reg de

0: bacallà, no hi haurà oli.
1: Sí, serà una producció, sí, més justeta. Mm, clar, sabre tria, i a lo millor no te pots surar tots els fruits, en triarà alguns.
0: Clar, fa selecció, sí. Vaja.
1: Selecció, selecció. Mm. I qualcú podria demanar-se. I regant, podrien solucionar aquest problema.
0: Clar, però has de dur rec, també, que hi ha trossos que,
1: sí,
0: que
1: no hi tens crítics, aigua. Exacte, en moments crítics pot ajudar, sempre el que tu dius, Celestí, que tinguis pou i tinguis accés a un... Clar. Si no tens accés, i de molta sort, i ja ho veurem. El problema és que, per exemple, hi ha... Quan el sol arriba a uns 30 graus, que pot semblar una locura, però hi pot arribar, moltes de les arrels també fan el mateix que les fulles, que és que se deixen de... per no bollir-se, tu sense la seva activitat, i ja l'arbre li pots regar que no acabarà d'absorbir. Tampoc és bo fer molt de rec superficial, perquè fa arrels que se'n van cap als costats, diguem, i acostumam en els arbres a dependre de que nosaltres els aportem aigua superficial. Clar. I és bo que facin, sobretot si és una plantació nova, que facin recs profuns, perquè així les arrels cerquin l'aigua baix de tot fins que arribin a nivells on en l'estiu encara hi ha certa humitat i poden sobreviure.
2: Bé, Tomeu, tu deies que això era un cas optimista, però jo aquí només veig males notícies.
1: Bé, Maria, per l'olivera sí que són males notícies, i en concret pels arbres, però per les plagues, que és una cosa que l'altre dia xerrant de la vinya vareu xerrar, és un any bo perquè no hi ha moltes plagues, i li he demanat a en Andreu com així a l'olivera li beneficia en tema de plagues que faci aquesta calor.
3: Per contra, a nivell sanitari, pues, té avantatges, perquè aquestes temperatures altes i seques durant tants dies també fan que la principal plaga de l'oliva, que és la mosca de l'olivera, la Bactrocera oleae, doncs funciona, és a dir, viu molt malament per sobre dels 30 graus, i per tant el que fa és que hi hagi menys població i tinguem menys danys de mosca. Per tant, una de les preocupacions que ens donen, que tenim durant l'estiu i tardor, doncs amb aquestes setmanes de molta calor, doncs ens baixa la preocupació, perquè tenim un bon control només per condicions climàtiques.
0: Mira, també va bé.
1: Sí, va bé.
0: No?
1: Sí.
0: La calor.
1: Quan arriba la calor, se'n mor que no s'enamoren i...
0: Sí, exacte.
1: 32-33 graus els hi fuig activitat sexual. Mm. És així.
4: Però això en guany n'he vist tan poques.
1: Les mosques normals no t'ho sabria dir, hauria de ser que això és la
4: mosca de Solivera.
1: Sí. I a partir dels 35 directament se moren, o sigui que deixen de reproduir-se perquè diuen, mira, jo ja...
2: No té sentit existir, sí.
1: Exacte.
0: Va, passam a un altre llenyós.
1: Sí, anem a un altre, perquè si no quedarem aquí. El Garrobé, un dels altres que tenen bona fama...
0: Anem amb degradació?
1: Sí. Una mica.
0: D'acord,
1: sí.
0: És degradació, sí. Això, no?
1: Vos faré una pregunta. Vosaltres vos heu fixat o heu sentit que enguany les garrobes han canviat o s'han pintat abans de color?
2: No.
1: Creus que no ho heu sentit, eh?
4: No.
1: Bé, llavors he dit jo, pensau que això és que han madurat abans, com pot ser amb res...
4: O que han mort directament.
2: S'han torrat en el sol.
0: Què ha passat enguany?
1: Ha passat, mos ho conta el nostre estimat Miquel Serra.
5: Que les garrobes ja estan totes pintades, que ja són negres. I això és un poc exprest. Tu penses que la garroba no se cull fins al setembre, hi ha gent que fins a octubre, fins a novembre. La popa és verda, però la pell ja està pintada. És una curiositat. Però també és un indici de que l'arbre va accelerat i va estressat. No és que faci que les garrobes caiguin a bandolla. ¿Vale? Ara, l'arbre, tu veus que a segons quins indrets, el garrobé, tot i ser molt potent d'arrel, ho passa malament. I una conseqüència indirecta d'això és que l'arbre se debilita i després... quan comença a fer la primera ploguda o baixa la temperatura, li pega un fong que se diu cercospora. Bueno, se diu pseudocercosporiosis. És un fong que el que fa és tirar-li la fulla, fa que la fulla torni groga i la tiri. Això ve per... aquest fong dirien que aprofita la debilitat de l'arbre, del garrobé, per mor de l'estrès, de la calor, de l'estiu.
0: Mm-hmm. S'ha torrat, la garroba.
1: Sí, no és que estigui madura, ha d'acabar de madurar.
0: S'ha cremat, tantes hores de sol.
1: S'agobia i diu, bé, anem a resoldre aquesta situació. I ja també s'hi passa els temps. Però això, que pintar, li deim, que no és la paraula que afegirem avui en el glosari, però quan se pinten les garrobes vol dir que tornen negres. Mm-hmm.
0: Clar, que està pintat i està madura no és el mateix.
1: Ara acabaran de madurar, no acabaran de sabre, ja comencen a caure. Això, amb en Miquel en xerrar fa uns dies, ja n'he vist un poc pentat.

0: Però bé, enguany s'ha d'entrar tot, inclús se recull de ser garroves.
1: Com tantes altres coses. Però com fa, què és el que fa que un garrover sigui tan resistent? Que l'has parat aquí en el rànquing.
0: Mira, i del té les fulles que són dures, que això en els arbres en general les ajuda a millorar, que són ceroses, que se diu que fa que com aquest, quan es toques tornen brillants, tenen aquesta cera, i això els fa reduir la pèrdua d'aigua, tenen un sistema de rel molt potent, com us contava ara en Miquel, i cerquen molt de quilòmetres, no, perdoneu, molt de metres cercant quilòmetres, no ho sabem,
1: no ho sabem, però sí.
0: Se mouen per a fi de trobar vàter d'aigua, però tenen un límit també, o sigui, és un arbre que està aguantant bé, però veurem cap on anem, si acabarà sent l'únic i així tot ho passarà una mica malament. Jo he volgut demanar a en Jordi Ortiz, que ja és el darrer convidat que tinc avui, que és tècnic i ell fa de planterista de garrovers, que mos conti una mica perquè pensa ell que l'arbre que podria aguantar més així com s'olivera.
2: Prioritzen sobre la supervivència i davant del creixement. Després també tenen la capacitat de les fulles i les branques primes d'emmagatzemar una certa quantitat d'aigua, fet que els permet també tolerar una mica més la sequera. El sistema radicular és molt, molt potent. Si tenen capacitat de profunditzar les rels per avall, poden anar a metres de profunditat a cercar l'aigua, i si no, s'estenen en horitzontal un 30 o un 40% més enllà de la seva copa. I després, un fet que també fa que puguin tenir aquest verd intens d'enfrontar altres arbres és que és una lluminosa. Ella mateixa és capaç de crear-se el nitrogen, en simbiosi amb bacteris fixadors de nitrogen, i els hi dona aquest verdor que els caracteritza. Després, també els farratges o les herbes se'n beneficien. Si m'ho fixam dins un camp de cereal, el cereal que hi ha davall els garrovers sempre tenen un verd més fosc i tenen més altura.
3: Clar, aquesta calor de juny, que des de juny és...
1: De juliol,
3: de maig,
0: sí, que, ja
3: sí,
0: no,
3: que és intensa, i clar, afecta a oliveres, a garrovers i altres arbres.
0: Figueres, ametllers, sí. No han tingut tant de
3: xerrar. Xerrarem demà?
0: Demà.
3: Vol tornar demà?
0: Si me voleu, torn.
3: No, convidadíssim.
0: I demà,
1: ai, que bé,
0: demà,
1: sí. Demà, sí? Torno,
0: jo puc venir cada dia, ja vos ho he dit.
3: No, aquí ha estat com un repte, no? Perfecte. Tirat a l'aire.
0: Demà ho acabem de xerrar.
3: Vinga. Perfecte.
1: Gràcies,
3: i demà en xerram.
0: No, afegim paraula avui?
3: Sí, vinga, sí.
0: Sí, això. És que és molt guai, d'avui. La duc guardant des de que me la varen dir fa molt de mesos a Miquel Serra, que aquí li torn el crèdit, que abans
3: gràcies,
0: no l'he presentat bé, que és enginyer agrònom, músic i una bellíssima persona. I la paraula és agostatjar.
3: Ho
0: heu sentit mai?
3: Sí.
0: Val. Segons el Covemoll, ja està. Sí, val.
4: Sí, ja està.
0: La pregunta s'ha feta i s'ha respost. Sí. I jo continuo. Té dos significats. Quin significat li dones tu, Celestí?
1: Ai, no saps tantes coses.
3: Tenim poc temps. Quatre minuts, ja.
0: Celestí Corca, hem de fer una altra cosa.
1: Quina? Ui,
0: jo te trec.
3: Val, no, sí, compta-ho tu, millor.
0: Segur. Mira, la primera excepció és que es crema o secar les plantes o els fruits per un excés de calor o de sequedat. Però diu el diccionari que també se pot emplear de manera reflexiva i aplicar-se tant a animals com a persones. Jo crec que mos poden quedar amb aquesta.
3: Sí.
0: Que és...
1: I d'agostatjam.
0: Sí,
3: i
0: a part d'entabanar l'estiu també.
3: Demà seguirem agostatjant-te.
0: Demà seguim.
3: Vinga, fins demà, Tomeu. I de vinga, recta final de Tentol, i avui dedicat a Andy Warhol. Sunday morning
4: brings the dawn in. I d'avui una píndola musical diferent, perquè no la dedicam a un músic, la dedicam a Andy Warhol, un artista plàstic, però que va canviar també l'univers de la música. Early dawn in.
3: Sunday morning.
4: Nascut a Pittsburgh, als Estats Units, un dia 6 d'agost de l'any 1928, Andy Warhol va estudiar art comercial i va començar a dedicar-se a la publicitat i a la il·lustració de revistes, però experimentant amb les noves tècniques va començar a fer art per ell mateix i va arribar, com tots sabem, a ser el màxim exponent del pop art. D'obres seves, per exemple, en podrien destacar aquelles llaunes de Sopa Campbell, o aquelles serigrafies tan conegudes de Marilyn

Però no, la seva relació amb la música i de tot va néixer quan va crear The Factory l'any 1963, era el seu estudi d'art, però també un lloc de trobada de tots els bohemis, artistes, músics, pensadors i altres coses de Nova York, perquè hi passava molta gent per allà. Es feien concerts, es gravaven pel·lícules i va ser el lloc que va veure néixer un grup mític i que va sent molt important per la història de la música, és The Velvet Underground.

I és que per aquesta factoria un dia qualsevol t'hi podies trobar en Lou Reed, en Bob Dylan, en Brian Jones, en Mick Jagger, i això va dur en Lou Reed a començar a fer portades d'àlbums, també pot ser la més coneguda, el disc debut de la Velvet Underground, aquell plàtan groc damunt un fons blanc, però també en va fer d'altres per Aretha Franklin, Rolling Stones, en Miguel Bosé, en John Lennon, entre d'altres, i perquè vos faceu una idea de lo que va significar també per sa música, en David Bowie li va dedicar aquesta cançó.

0: Avui, precisament, que fa 98 anys que naixia Andy Warhol. Sí, sí. T'hi hem dedicat aquests minuts finals. Demà hi tornem. Que vagi bé.
1: Fins demà. Andy walking, Andy tired.
2: IB3 Ràdios, formació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com esteu avui a l'Aviador? Ve carregat de propostes híbrides, originals i també de les sèries i el cinema de cada dijous. Benvinguts, benvingudes a la cultura.

0: Obra realizada con asesores en discapacidad visual y auditiva durante el proceso creativo.
1: Tras Radio es Servei Públic.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
2: Si a tu te dic pinta,
3: mur,
2: cortada.
3: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: L'Aviador, IB3 Ràdio.

6 i 29 minuts, continuem parlant d'hibridacions, perquè el Bolo Màgic és una acció artística que combina història, religió, misticisme, dansa contemporània i creació sonora. La cita el pròxim 15 d'agost a les 8 a l'església de Sant Joan Batista de Mura.

0: I volem xerrar avui amb la música antropòleg, impulsor d'aquesta peça, que és Txema González. Txema, com estàs?
1: Molt bé.
0: També hem de dir que Ana Maraguilo és la coreògrafa i que Miquel Àngel Tortell és responsable de la Fundació ACA, que hi col·labora l'espectacle. Miquel Àngel, com estàs? Benvingut.
2: Moltes gràcies per ser convidada.
0: Gràcies a tu per estar aquí. Com vos ha costat, Txema, l'Assumpció de la Mare de Déu, que és un poc el motor i l'origen de tot, i què t'atreu d'aquesta litúrgia com per fer una creació sonora i artística?
1: Mos atreu, sobretot, el fet de que sigui religiositat popular, que sigui una tradició, i sobretot que sigui única, que sigui una cosa molt particular, molt singular.
0: Com t'acostes? Com arribes? Llavors, per primera vegada, per casualitat, t'enxarren de...
1: Sobretot fent feina fa uns anys, fent feina en el Departament de Patrimoni del Consell, se va fer una feina de catalogació, inventariat i fins i tot restauració d'aquestes imatges. Jo coneixia un poc així com de lluny la tradició, però a partir d'això, d'aquesta feina sí que me vaig interessar, me va cridar moltíssim l'atenció i vaig començar un poc, en un sentit intuïtiu, a pensar un poc al voltant d'això, no?, de... Sobretot una tradició que representa la Verge d'aquesta manera des del període gòtic, no? Des del segle XIII. Vaig començar a pensar que igual venia d'altres bandes, no? Que és una tradició, més que una invenció del segle XIII, que és una pervivència d'un ritus anterior.
0: Miquel Àngel, pots estendre un poquet aquesta contextualització? Què suposa l'Assumpció de la Mare de Déu? Quin és el seu interès, diguem, històric, místic, si vols?
2: Bé, jo puc parlar... Intentaré no sortir molt del guió que me toca.
0: Si te'n surt, no passa res.
2: Bé, sí, jo en sé, de sortir del guió, però quan parlo de la Conca, per exemple, parlo de, a partir d'un llibre que se diu El monument de l'Assumpte de Muro, clar, que va escrit a l'arxiver i historiador en Sebastià Riutart. Clar, aquí com us diu? Acord superinteressant. Primer, que Mallorca és la devoció mariana és molt important. Aquí està dedicat a la Seu, una de les primeres llegendes. A Muro, en el segle XIV, hi havia tres retaules, Sant Ciprià, Sant Antoni i Santa Maria. La Mare de Déu Jacent la trobam constantment documentada a totes les esglésies i de fet, els bisbes, quan fan visites en el poble, van a veure-la com està i si no està malament, amenacen amb multes i ordenen es deixar. I per acabar aquesta meva primera intervenció, aquest llit és molt singular. És molt singular perquè és una imitació, en certa manera, és un llit en cobricel, un llit en pali, més ben dit, que imita un llit desaparegut de la Concepció del segle XVII i en el de la Seu. Fins i tot els àngels que hi ha, que són quatre àngels que la custodien, que l'eleven, són a inspiració dels que hi ha a la Seu. És a dir, que tenien molta d'inspiració. I, finalment, aquest llit se munta, perquè no és tallat tot l'any, evidentment, se munta des de 1770 de forma ininterrompuda. No? Per gent, un temps hi havia la confraria de la Mare de Déu de l'Assumpte i se munta ininterrompudament des de fa més de 250 anys. Per tant, fins aquí una mica la singularitat, a part de que ja m'encanta el ritual de muntar, desmuntar, clar. I sobretot des de les plantes que hi ha, bellveures i sulfabeguera, no? Que són plantes màgiques, sobretot sulfabeguera.
0: Clar, tot això intentes integrar-ho, diguem, a l'espectacle, el vol màgic, Txema, perquè l'oient se faci una idea de què veurà, què sentirà, parlàvem abans amb els companys de Xile, no? Aquesta cosa visual, però també sensitiva, sensorial. Clar, supos que el repte és integrar-ho tot. Què és allò que veurem, que sentirem?
1: Bé, jo crec que més que d'espectacle, parlaria de litúrgia.
0: Litúrgia,
1: perquè clar. En realitat partim, sobretot, d'un procés, més que de creació, sobretot de documentació i d'investigació, de recerca.
0: I d'interpretació, una mica.
1: I no? D'interpretació. Sobretot un poc el que comentava Miquel Àngel, hi ha tota aquesta part històrica en aquesta obra publicada per Sebastià Riutort, que ha estat un poc la base de tota la resta. I fins i tot la part musical, comptam amb la col·laboració d'en Rafael Riera, organista, que també és una persona que està... Bueno, que és l'organista del Santuari de Lluc. Llavors també és una persona vinculada al repertori sacre, de la música sacra. Llavors és una aproximació, diguéssim, per part meva, sobretot, de l'etnografia. Crec per mi, per això te comentava abans, que per mi, igual, el més interessant de tot és que sigui una tradició viva, com bé destacava en Miquel Àngel, no? Ininterrompuda. És a dir, no és una recreació folclòrica com altres manifestacions que tenim a la nostra cultura popular, que s'han acabat folcloritzant i fossilitzant, sinó que això és una tradició viva. De fet, don Pere, el rector, de vegades se queixa de que no hi ha suficients mans col·laborant amb la part més, més interessant del ritual, que, com diu Miquel Àngel, jo crec que és com se munta, no? Com s'organitza tot. I, bàsicament, això, o sigui, més que un espectacle, ens acostant d'una manera litúrgica, és a dir, intentant interpretar els símbols, la representació, entenent que una litúrgia no deixa de ser una dramatúrgia.
0: Totalment, totalment.
1: Simplement el que passa és que, bueno, té un sentit de transcendència. És a dir, és una dramatúrgia que no serveix únicament per entretenir i per divertir, no és únicament un espectacle ociós, sinó que té voluntat de traslladar un sentit de transcendència. Llavors, la nostra aproximació als elements és sobretot això, des de cert coneixement o certa profunditat amb la documentació i la investigació etnogràfica, i sobretot des del més profund respecte. O sigui, no volem ni afegir ni jugar amb aquesta cosa, simplement volem utilitzar els elements que planteja, sobretot la part botànica, crec que és molt, molt interessant, com planteja Miquel Àngel, el fet de l'horizontalitat, l'elevació, i sobretot és molt interessant aprofitar l'espai que ens dona una litúrgia religiosa perquè el públic, els assistents, o com vulguem dir a la gent que hi viu l'experiència, que tampoc m'agrada molt xerrar d'experiències, però bueno, no deixa de ser-ho, ja va amb una idea d'escolta i d'observació molt concreta, que és molt difícil d'aconseguir a un teatre, a una sala, a un auditori. O sigui, hi ha una escolta i una visió quasi diria contemplativa.
0: Parles d'aquest espai, Miquel Àngel, de l'Església de Sant Joan Baptista, del que suposa, de com emmarca, diguem, allò que succeeix.
2: Bé, el llit, d'ençà que se va restaurar, la darrera restauració, la darrera legislatura passada, que hi va haver una intervenció a molt de llit, s'ha recuperat la posició original, que està al mig, a l'enclavament. Tenim una església del segle XVI imponent, que té molt d'espai, és bastant imponent, és del segle XVI, de les guapes que hi ha a Mallorca, i no és per fer xauvinisme. Té una sonoritat preciosa, un vitralls que divideix Antic Testament i Nou Testament, de banda i banda, que en l'il·luminació que tenim pensat, que és una il·luminació un pan natural, té un aire de misticisme. Jo vaig tenir, som els del més per dalt de la meva generació, que vaig fer l'objecció de consciència mentre estudiava, però som del 77, i vaig passar un estiu sencer, guardant un període d'hores de matí a l'església, i la veritat és que vaig passar molt de gust. Vaig aprofitar per llegir, vaig dir, ara coneixeré, vaig conèixer un rector no, de l'escola, la muntanya s'escolar, gran persona, que coneixia tots els racons, totes les estatus, tot el simbolisme de cadascuna de les coses. I s'ha de dir que tenim un retaule brutal, és també un retaule molt important, en restes de les antigues esglésies. Don Pere m'ha de... Tu cercles l'església antiga, perquè l'església antiga del segle XIII segurament estava allà mateix, diu, i jo cerc l'església nova. I te'n fan l'atrap. Però la veritat és que és un temple que ja, com que he passat moltes dades per això que vos dic, el trac que té un aire molt espiritual, diguéssim, i una sonoritat molt interessant, un orgue que és dels únics que se conserva dels boscs, únics conservats íntegrament, i com va dir en Rafael Riera després de venir a tastar-lo, té limitacions, una limitació d'un orgue del segle XVIII, no és igual que tal, però ell va dir, mira, els orgues canten així com la gent xerrava. És a dir, sentir cantar un orgue és sentir com xerrava la gent antigament. I també va fer una altra cosa aquest dia que va venir i va dir, clar, l'Església en sap molt d'engatrossar la gent. Home, imagineu-vos que la música sempre ha estat a l'Església. De fora de l'Església, i aquesta música popular bastant limitada, el poble sempre ha cantat, però aquest cant...
0: Més solemne,
2: polifonia, tot allò que tenen allà dins, evidentment, qualsevol persona quedava extasiat. De fet, tenim molt de barroc allà de dins, i el barroc és el moviment més així, més exaltat, sentiments. Perquè, per exemple, se cantava una cançó o que se canta encara, o se sona, ho sentirem, que se diu L'Orfenet. L'Orfenet és com una espècie de cloenda, i és la cançó aquesta fa plorar tothom. No? Clar, un altre temps hi havia més orfes, la maternitat, i hi havia moltes més pèrdues. Diu, qualque cosa per escudar com a orfenet que no té mare, Maria per fi te val, i un fill que té una mare i ja té consol, no? És una cançoneta que és molt senzilla, però és molt profunda, no? I res, això, que és un, per jo és una iglesia potent, així, com a monument, com a història que va arrossegant totes les capelles, el retaule imponent, presidit, és l'únic presidit per Resurrexit, i bé, un dia entrevistava en Sebastià Riutart, que és especialista en això, i vol aprofundirà
0: el que ha fet el monument de la Santa de Mura, aquest llibre que ens ha dit en Miquel Àngel. Clar, l'escenografia ja la tenies pràcticament, Xema, l'espai sonor fàcil, però m'interessa el procés. Com has integrat allò que farà en Rafael Riera a l'orga, com has integrat també la feina d'en Amar Aguiló, que ha estat primer? Com ha anat un poquet el...
1: En realitat, lo primer, lo que més crida, o a mi sempre m'ha cridat l'atenció, és justament el que estàveu comentant ara mateix amb en Miquel Àngel, i és l'església com a espai.
0: Com a espai,
1: clar. L'orga com a instrument. Clar, un poc el que diu en Miquel Àngel. Jo no puc deixar d'entendre una església quasi com sa capsa de ressonància de l'instrument. O sigui, en realitat és un instrument, una església, no? L'orga està en el centre i emet una sèrie de freqüències potents, no? I allò acaba de ressonar i té aquest joc, no, lumínic, amb els vitralls... O sigui, evidentment, és una escenografia insuperable, no? Uh-huh. Segurament la més llarga de la història, perquè tu en 2000 i pico d'anys amb la mateixa escenografia, perfeccionant-la fins i tot, no? Perquè ja tenim... Llavors, el primer és joc. O sigui, l'església com a espai és el primer. I venim d'una sèrie d'experiències prèvies de, bueno, intervenir en esglésies, de fer concerts o instal·lacions artístiques o diferents coses. Però vull dir, sempre una atracció i una fascinació per les esglésies que és irracional i que ve des de nin, des de petit. Això, espais sagrats, la geometria d'aquests espais i, evidentment, tot això se tradueix en l'acústica d'aquests espais, sobretot quan compten com a l'església de Muro, no? Amb aquesta particularitat acústica tan especial i un instrument del segle XVII d'en Jordi Bosch intacte, que hem de dir, un poc també comentant-lo d'en Rafael, com integram en Rafael, evidentment perquè en Rafael, clar, igual tampoc és com per anar xerrant així, però en Rafael té un coneixement molt important, sobretot això del repertori sacre, està molt acostumat, molt avesat, és l'organista de Lluc, i després ell és un tipus amb un sentit de l'humor molt fi, és un gran amant de la dissonància, de la música contemporània, del risc, i sobretot té una predilecció també irreprimible, tot i que més o manco oculta, que compartim per la mística, pel pensament místic. Llavors, era impossible no fer feina amb Rafael Riera, perquè fa anys que jo el persegués, que cerques excuses.
0: I a més serà un moment únic, 15 d'agost,
1: totalment,
0: a les 8.
1: Totalment, i això, comptant amb la particularitat de l'instrument, tot està composat per l'espai, la partitura d'orga està pensada per aquell instrument concret, vull dir, una cosa única.
0: El vol màgic, el 15 d'agost a les 8 a l'església de Sant Joan Baptista de Muro, en anglès, com diu Miquel Àngel, impressionant. Moltíssimes gràcies, sempre investigant, Xema. Miquel Àngel ben igual, investigant, escrivint, creant, en definitiva, no fluixeu, perquè d'aquí se generen i surten coses guapes. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I que la gent disfruti molt, i a vosaltres també.
1: Moltes gràcies. Bé.
2: Moltes per ser un gust.
3: TV3 Ràdio és entreteniment. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
5: Tentol.
6: Tentol.
5: Tentol.
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.

0: Princesa Consuela, que no és una altra que na Cata Rosell, que ja està aquí als estudis de BT Ràdio. Com estàs, Cata?
1: Molt bé.
0: Per parlar de sèries. I també na Marta Pérez per parlar de cinema. Marta, com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: La ressaca de l'Atlàntida encara. Ja tenim premis, tenim moltes pel·lícules que hem vist. Després també comentarem si ens dona temps. Les sèries, Cata, què tenim avui?
1: Avui duc una novetat, que pensaven que ja no faria una altra sèrie en Larry David, però encara en els seus 79 anys, després de 12 temporades de Curb Your Enthusiasm, encara li queda energia per fer una nova sèrie, o millor dit, un nou experiment. Mm. Aquesta sèrie, com a curiositat, la produeixen Barack i Michelle Obama, són productors executius. Té cameos...
0: Per això t'anava a dir, que fan un cameo.
1: Sí, Obama, en Jimmy Kimmel, en Seinfeld, en John Hamm, Kelly Coco... Bueno, hi ha molt de cameos. La idea és molt esbojarrada, que és recrear alguns dels grans moments de la història dels Estats Units i inclou en Larry David pel mig, no? I veus com hauria estat la situació. És bàsicament l'univers de la sèrie Larry David passejant-se per la història d'Amèrica. I, clar, se passa... És un poc el que ell fa sempre. Per exemple, hi ha un que és amb el president George Washington i se passa qüestionant les seves decisions, no? Jo, com a fan incondicional de Larry David, he de dir que m'ho he passat molt bé. És un d'aquests creadors, per jo, com en Woody Allen, que personalment a mi mai me cansen. És la seva manera d'observar les petites misèries humanes. És un humor

0: no s'escoltava del tot bé.
1: És que ara us contaré com ha passat.
0: I l'escoltem.
2: A finals dels anys 90, la intel·ligència i el carisma que caracteritza aquesta dona, en la cartera plena i les vestimentes esquinçades, la convertiren en la major narcotraficant de la història de Mallorca. Francisca Cortés manejà durant més de 3 dècades una gran fortuna. Diners, joies, propietats, cotxes de luxe, tot un conglomerat que a partir de l'any 2000 trontollà a causa de les diverses operacions policials que aconseguiren...
3: Parlant de la sèrie documental d'IV3, a més, sobre
1: sí,
3: la paca.
1: Sí, clar, és que jo aquesta sèrie, l'altre dia estava a Prime Video mirant què veig, i de cop vaig veure una sèrie d'IV3 i dic, ui, jo aquesta no la vi... O sigui, vull dir que no és una novetat, és que jo la vaig descobrir l'altre dia. I és vera que, per tot direu, però jo si la història de la paca ja l'he llegida en els diaris. Perquè és vera que per nosaltres, per la gent de les illes, no és una desconeguda. Però... es reconstrueix en 2 episodis l'ascens i la caiguda de Francisca Cortés Picazo, no? Coneguda com la Paca. I és una sèrie que du molt de document d'arxiu, molt de testimonis de jutges, de periodistes... A mi el que més m'agrada és que no intenta convertir-la en una llegenda ni en una antiheroïna de sèries, sinó no és un narcos a la mallorquina, saps? És un documental que prefereix explicar un poc com va ser possible aquesta organització que durant tant d'anys i en quines complicitats o circumstàncies va permetre. I són només 2 capítols d'una hora a Prime. Uh-huh. El primer com l'ascens i després la caiguda. I després li varen demanar a la Paca si volia participar. Ella va dir que no, perquè encara tenia coses judicials obertes, però no s'ha ficat amb aquest documental, perquè després va sortir la pel·li, que jo encara no l'he vista, Mallorca Confidencial, que na Lolita fa d'ella, sí. I aquí ha dit ciència ficció i s'ha enfadat molt. No ho sé, jo quan la vejo...
0: Però surt, al final, entrevistes que l'han fet
1: sí,
0: a altres companys.
1: Sí, entrevistes anteriors, sí, molt però bé. No per aquest documental. O sigui, no és per descobrir qui és la Paca, però sí... és un documental per entendre millor com funcionava aquesta xarxa de poder i perquè va costar tant desmantellar-la.
0: Molt bé, i el teniu a IV3 a la carta.
1: A IV3 a la carta i a Prime.
0: I a Prime també, però bé, optant per IV3.
1: Optant per IV3, clar.
0: Sí, és que... si
1: no, és que la vaig descobrir a Prime i vaig dir, ostres, si això és d'IV3.
0: Clar que sí, vinga, 10 minuts per les 7, anem al cinema.
4: L'escapada amb Marta Pérez.
0: Que avui ens duna Marta cap a un dels meus països favorits.
5: Jo ja no sé què fer per passar aquesta calorada. Vos duc a Islàndia.
0: Islàndia.
5: I és que m'he adonat d'una cosa, i és que quan xerram sempre de distribuïdores, aquesta pel·lícula americana és d'A24, segur que mos agrada. A Espanya també passa. I tot el que ve d'Elàstica, a mi,
0: sí.
5: Normalment, me sol agradar. I és que demà s'estrena El amor que permanece, que ja aquest títol m'apareix preciós, d'en Ilnur Palmason. Jo tenc inclinació per aquestes històries de desamor que acaben per ser civilitzades quan té ànims pel mig. I he recordat una pel·lícula que Mi último verano en Escòcia, que jo no sé si la recordeu, d'un matrimoni que se romp i en el final acaben per dur-se bé perquè tenen 3 nins en comú. Aquí seria una cosa un poc així, però... és una idea semblant, però li dona un altre temps i un altre paisatge, i és que no és un estiu a la platja, sinó que és un any sencer repartit entre 4 estacions d'un poble rural islandès, on Nana i en Magnus, que són els protagonistes, n'estan separats i se troben un altre pic pels seus 3 fills. En aquesta pel·lícula, mira que ho deim vegades, sa casa era una protagonista, sa música aquí, es paisatge islandès, clar, és un gran protagonista, perquè, a més, aquest director ja ho ha fet altres pel·lícules, la neu, el verd, quan apareix, després quan se'n va, aquesta llum que canvia a mesura que avança el calendari. És una pel·lícula, direu, ai, és d'aquestes lentes que a vegades d'una Marta. No, és un ritme adequat, és una pel·lícula apta per tothom, no has de ser un entès de cinema islandès perquè t'agradi. És com el paisatge, és com es desglasa aquesta emocional entre la parella. És una pel·lícula que, a més, va treballar sense guió, improvisant sobre la marxa, i a més, els nins que surten són els fills del director, ostres, que això ja ho havia fet, mm-hmm. I una cosa molt curiosa, surt un ca que es panda i se va dur, jo no sabia que això existia, Palm Dog a Cannes.
0: Wow.
5: La Palm Dog a Cannes. Wow. És com un acudit d'aquest de cunyat, pues això existeix.
0: I tenen un tràiler, aquesta pel·li, molt original.
5: Ai, tenen un tràiler que
0: no,
5: ara...
0: No, però és molt original. Jo, així que és que ho expliques també que no importa el tràiler, però no sé, jo crec que per la originalitat val la pena escoltar-ho.
5: Vinga, escoltam.
6: En un pueblo rural muy, muy lejano...
7: No hagas eso.
6: Una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía.

0: ¿A que sí?
1: No.
2: Parecen felices y alegres, protegidos y lejos de los peligros del mundo. La madre, una artista talentosa pero con dificultades, prepara su obra más ambiciosa.
3: Es estupendo. Son todos marrones.
2: El padre trabaja para mantener a la familia en un barco pesquero de 15.000 toneladas.
4: Esta narración, que evidentemente el original es en irlandés, la verdad es que yo me sembla muy original, ¿no?
5: Que va. Sí, així que, bueno, és una pel·lícula que a través de la bellesa, del sosec, de la llum, de la melancolia, és una pel·lícula en positiu, se xerra de com els vincles familiars no desapareixen quan la moda parella s'apaga, no? Mm-hmm. Se transformen i és un drama sobre la fragilitat, la família i aquests lligams que sostenen les relacions, així que demà, si no voleu passar més calor, jo vos propos un viatge a Islàndia sense sortir de Mallorca.
4: Sí, senyor, què heu vist aquesta setmana, Cata?
6: Jo he vist Spider-Man i abans de dir-vos que m'ha encantat, na Marta i jo, na Marta ha plantejat la pregunta fora micro de quan de dos vés hauran guanyat na Zendaya i en Tom Holland només en les pel·lícules que han estrenat aquest estiu. I ho he cercat i me surt que aproximadament entre 38 i 43, entre tot 2 milions de dòlars.
5: Que entren a una sola casa.
6: Una sola
5: molt
6: casa.
5: Bé. Jo gairebé estava millor sense saber aquesta
6: obra. I de la pel·li està molt bé, a part que surt altres héroes de Marvel, com la Viuda Negra, com Hulk, com... Bueno, un que no puc dir, i funciona molt bé, i en Tom Holland i Zendaya funcionen molt bé, i la pel·lícula es veurà que és un poc més de lo mateix, però funciona molt bé. Jo he disfrutat.
4: Tu vares veure El ser querido a qualque festival?
6: No me fageu enveja.
4: No, te demanava de veritat, perquè no. Has anat a Valladolid, per exemple, no sé si... No,
6: l'he vist i tinc moltíssimes ganes.
4: I de vinga, Marta, anem a parlar de Sorogoyen.
5: Vinga, anirem en cura. A mi me va encantar. Sí, crec que és el Sorogoyen més madur. I mira que jo, jolín, defensaré tota la vida aquell Estocolm que eren una parella i una casa, ja està. Però sí que és una pel·lícula atrevida que té, ja ho entrarà fora de micros, decisions que no acabam d'entendre.
4: Formals, com, no? Sí, tipus formals. Sí.
5: Com un blanc i negre, que ja no direm res més, Cata. Però és que, mira, els primers 15 minuts podria ser un curtmetratge com va fer amb Madre i acabar, quan surten els títols de crèdit, acabar, i jo m'hagués anat a casa meva tan tranquil·la.
4: Sí,
6: a mi
4: també,
6: el que me flipa més d'ell és que fa coses tan diferents i totes m'han agradat. Estocolm me va agradar, però és que Antidisturbios m'ha agradat. És que
4: tot... rei, no?
5: Mira, hi ha una escena que en Javi, que estava assegut de vora meu, diu, este tio tiene la capacitat de poner tensió a un bautizo. O sigui, és com, estic molt nerviós i és que...
4: Hi ha escenes que te generen
5: molta angoixa. Jo me tapava la cara.
6: I allò que ell li feia por de que se comparàs amb la pel·lícula...
4: Sí,
5: la mateixa pel·lícula.
4: Sí.
5: Però ha fet Espanya.
4: L'estructura de Valor Sentimental i El ser querido és la mateixa, la història és la mateixa, el punt de partida
6: és
4: la
6: mateixa.
5: Però se disfruten igual, eh?
4: Sí,
5: és a dir, no han de tenir una llista de jo ja he vist una pel·lícula de conflicte pare-fia, ja no puc veure més.
6: Acabes de dir que he vist Spider-Man, que han fet la mateixa.
5: Se pot anar a veure dues pel·lícules, però jo només per veure... No, Victoria Luengo està bé? Sí, està molt bé.
4: Molt bé.
5: Però en Javier Bardem és que és una altra lliga. Aquí és com cada mirada, cada silenci, cada la seva postura corporal te posa nerviosa. És una cosa... És un animal. Jo
4: un animal.
5: Vaig disfrutar.
4: En Raúl Arevalo, que és un actor que jo m'acosta...
5: Sí?
4: Sí, m'acosta, depèn de la pel·lícula, però me sol costar Aquí m'entra molt bé, per exemple.
5: Han criticat que no deixa molt d'espai en els secundaris.
4: És vera, jo crec que
5: és vera. Però jo crec que a mi m'abasta, perquè després hi ha Celota, na Melina...
4: Sí,
5: la parella d'en Raúl Arevalo, i aquí també té un paper, que és una lota que xerra sense dir absolutament res, i a mi m'he de dir que m'abasta, i és una pel·lícula feta per un tio que ha fet moltes pel·lícules i ha estat amb molt de rodatges perquè és metacine i està, bueno, ja està, no diré res més.
6: Jo he vist el tràiler de La Bula Negra i és una obra d'art. És preciós.
5: Bueno, no
6: està
5: només...
6: per tot, si el voleu veure, perquè és de veres
5: no
6: que val la pena.
5: Això, ha canviat un poc les regles del lloc. Heu vist que Netflix, per primera vegada, ha ampliat aquesta finestra. No sé si heu sentit, sé que això és molt d'indústria, però les finestres es estén que passa des de que s'estrena una sala de cine fins que vota una plataforma.
4: Sí.
5: Netflix ha votat les seves pròpies normes i ha ampliat aquesta finestra per tenir-la més temps
4: a una sala de cinema.
5: Quan s'estrenes a sales? A setembre, a final de setembre.
4: A final de setembre, i El ser querido període mitjan, si no record malament.
5: Ara, finals d'agost.
4: A finals d'agost, sí. Ja. Mm-hmm. O sigui que seran, clar, jo van tenir en Jaume Ripollo a propòsit de l'inici de l'Àntima, ell ha vist totes dues, diu que són les dues grans pel·lis de la temporada, sense cap dubte, espanyoles, i jo crec que de les europees també estaran allà, no?, les dues.
5: Jo ja he vist El Cerqueiro, no he vist La Bola Negra, però per la transcendència que tindrà La Bola Negra, jo crec que serà la gran pel·lícula de...
4: No és que El Cerqueiro pot
5: jo,
4: ser.
5: No sé, home, jo no he volgut veure el tràiler.
4: Tenc una mica de por pues amb el tema Lorca, perquè jo som extremadament lorquià i no m'agrada tampoc...
6: Però ells també ho són.
4: Sí, però aquesta apropiació de que lo mataron porque era tal, lo mataron por muchas cosas en Lorca, no? Però bàsicament perquè era roig.
6: Però tu també, quan fas un teatre, tu també dones el teu
4: claro,
6: punt de
4: però
6: vista.
4: Però jo l'obra de teatre que he fet sobre en Lorca deix clar que el van matar perquè era roig. Bàsicament, que crec que és la...
5: No per la seva condició sexual.
4: Home, que ja. No va ajudar.
5: Ja.
4: Que no va ajudar, però...
5: Bueno, hauríem de donar un vot de confiança,
4: sí,
5: no?
4: Sí, no, segur, home, i aniré de cap, però,
5: ja.
4: Òbviament, no? I jo, los Javis, és vera que no són els meus creadors favorits, però han fet coses molt xules.
6: De fet, ara fa, no sé si 14 anys o alguna cosa així, de Paquita Salas.
4: I La Messias, ja. Me va agradar molt.
5: Sí, a mi tot el que han fet. Jo he de dir que La Llamada, tot. A mi m'agraden molt. Així
6: a mi
5: que,
6: també.
5: Res, el hype continua.
4: Molt bé, i després a la Bola Negra i esperem que també Nakata vegi El Cerqueiro i ens doni la seva opinió. Segur que t'agrada, clar.
6: Segur,
4: com a actriu.
6: I és que m'ha agradat, te dic tot, lo d'en Sorogoyen. No hi ha res que no m'hagi agradat.
5: Això ja no dona temps, perquè ja acabam, però dona per debat que això, jo sempre dic que jo em vull separar obra d'artista aquí, me genera molt de dubtes, me va fer tenir ganes de xerrar de moltes coses.
4: Sí.
5: Aquesta pel·li, sí.
4: Idò, tindrem temps.
5: Que no xerrarem ara.
4: Gràcies, Marta. Gràcies, Cata. Fins la setmana que ve. Arriba la notícia, la vida torna demà a les 6. Vagi bé.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. No tothom té una vida de pel·lícula, però sí que té una pel·lícula que podria explicar un trosset de la seva vida. Això és just el que hem demanat als nostres 5 convidats que ens acompanyen al llarg de la setmana. 5 converses fetes a trossets que són tot un experiment radiofònic. Ja me direu si sona bé, jo crec que sí. La pel·lícula avui ens la contarà Jaime Vázquez, Rafael González, Lilian Goberna, Tomàs Vivot i Nina Laming, un teòleg i periodista, un escriptor de novel·la fantàstica, amant de les bandes sonores, una psicòloga d'organitzacions, un divulgador del patrimoni i una arqueòloga. Si voleu recuperar el principi de la conversa, aneu a la pàgina del programa, tot IB3, o a l'aplicació d'IB3 Ràdio.

0: Moment de pel·lícules, dia de pel·lícules amb els nostres convidats. Tomàs Vivot, ha estat complicat, ha estat difícil, ha estat fàcil. Escoll una pel·lícula.
1: Complicat perquè som molt cinèfil. Per mi ses pel·lícules són una excusa per complementar arguments. Ja, per exemple, quan faig molt d'itinerari, us molts recursos audiovisuals, sobretot pel·lícules, em posaré un petit exemple, que a mi m'agrada molt, que és un clàssic meu, que potser ja està un poc passat de rosca, perquè molta gent que el coneix. Però jo, per definir el que és un pati barroc, quan feia a Palma, ciutat de patis, o parlant d'una casa urbana de salta noblesa, un casal, jo sempre dic, si voleu entendre que és barroc, a part de tots aquests elements tècnics que jo vos he... que jo vos he citat, penseu, feis els més grans, penseu una Clàudia Cardinale davallant per l'escala del Gato Pardo, la pel·lícula del Gato Pardo, i si funciona és que és barroc. I si ah, sí, és vera, i diu, si no és que és anterior, vull dir que no funciona. I funciona amb això, els joves me miren amb una cara,
0: ja,
1: com
0: ja,
1: diu aquest...
0: Hauràs de cercar una referència.
1: Aquest boomer, sí, d'acabar, no? Però, clar, jo... Alerta, són cinèfil, però no són seguidors de sèries actuals perquè no tenen ni Netflix ni coses d'aquestes, però sí, el que és el cinema clàssic sí que els... No és que sigui, no és que negui, ni rebutges, no, simplement és que no tenc temps.
0: No, és que un home que ha escrit 100 llibres, que fa divulgació de patrimoni, que és filòleg, escriptor, investigador, guia cultural, presentador de televisió també, perquè l'haureu vist a Un lloc amb història, Divetres Televisió, que se va emetre ja fa uns anys, però que se va reposant i t'anàvem veient a Victòria Morell i a tu. I de veure pel·lícula, quina tries de totes aquestes fantàstiques que hauràs vist?
1: Uf, mira, per mi una inspiradora, perquè i no és la millor pel·lícula del món, ni és la millor història del món, però que tu la veus en el moment clau, una època clau, és que ja era adolescent, devia tenir 16 o 17 anys, estaves decidint què has de fer en la teva vida, tot i que crec que ja ho tinc molt clar, i veus la pel·lícula i dius, està clar que és el meu món, que és El nom de la rosa. I que després de veure la pel·lícula me vaig comprar la novel·la, Humberto Eco, me vaig llegir en castellà, no vaig entendre res, perquè en 16 anys no tens la capacitat d'aquella erudició, però és igual, me l'havia de llegir, fins i tot me vaig arribar a aprendre bocins en llatí. Imagina si un friqui total. Però vaja, que la qüestió és que aquesta pel·lícula me va inspirar molt perquè és un thriller, que és un gènere que m'agrada molt, per altra banda, l'època medieval, que sempre m'ha inspirat, a Itàlia... Evidentment, això sempre es tira des del punt de vista cultural i parla de llibres i biblioteques, no? I a més, que en Sean Connery, que és un dels meus fars de mites personals, i, vaja, és una història absolutament preciosa, que hi ha amor, desamor, que hi ha cultura, hi ha patrimoni, hi ha, sobretot, diríem, una història molt ben contada i molt tendre, amb uns ingredients que per mi són molt potents.
2: Our monks will meet their deaths here. And they also will have blackened fingers and blackened tongues.
3: His fang is black, just as Brother William foretold.
4: Yes, I was right.
5: He knew, just as I, too, would have known had I been the murderer.
4: You go that way.
0: També mos posa damunt la taula molt de debat, no?, filosòfic i de valors amb el senyor Guillermo de Baskerville, encara que el tinguem en aquella època medieval.
1: A l'època del franciscanisme, que està eclosionant, que han d'entendre com tots aquests moviments que neixen a l'Església, el franciscanisme, tot això, són petites revolucions a dins l'Església oficial, per això van estar en el punt de mira, no?, de la Inquisició, com a Teresa de Jesús, tot. Són veus dissonants, que li estan dient a l'Església oficial, dius, no aneu bé per aquí, és debat, que és un debat importantíssim. Ha de ser o no l'Església pobra?
0: Clar, era un debat de poder, qui tenies poder, si el perdies.
1: És fonamental, és clau, vull dir, sí. És que hi ha tot aquí. Sí, és un debat que encara es viu, no?, que encara el sents, no?, que és un debat de carrer. Per tant, és una pel·lícula que obre moltes portes, però mateix tens entretenguda, és tendra, és dura, vull dir que és molt interessant.
0: I passen coses en aquella abadia, amb fosc, fosca i enorme i freda, amb aquella boira des de matí i en aquella biblioteca dels llibres amagats, no?
1: És un laberint.
0: Sí, un laberint. I on havia tot el que no se podia llegir allà dalt de tot, mentre els altres frares eren a la biblioteca allà estudiant altres coses.
1: I a més que tu, per arribar en els punts, has de saber llatí i grec, que són les coses que hem perdut molt, vull dir que és la cultura clàssica, no?, que és remar que anar a mirar l'Odissea ara que està pels cinemes, vull dir, a saqués veure'n aquestes fonts clàssiques de les quals hi ha moltes que no mos han mogut gent ni mica, continuem amb els mateixos problemes, les mateixes històries. Va, és una pel·lícula que resum molt bé una època i que té una vigència actual.
0: I en Tomàs Vivot n'ha descobert de biblioteques?
1: Sí, i a més, te puc dir que com que estudia temes de possessions, nissagues mallorquines, clar, he tingut accés a moltes biblioteques i arxius, sobretot privats. I a més, fins i tot, n'he classificats. He ordenat biblioteques particulars, o sigui, algunes d'aquestes feines que de vegades surten, i sempre dic que sí perquè m'interessa moltíssim, perquè mentre tu classifiques estàs llegint, estàs descobrint un patrimoni, no? I tenir pergamins en sa mà signats per Jaume II i tot això, jo que som fetichista, ja ho he dit.
0: És molt emocionant.
1: És molt emocionant. I ser paleografia i aquest secret que està damunt el paper, aquestes veritats posades damunt pergamí, són tan emocionants, tocant aquells documents i aquelles notícies, diríem, encapsulades en el temps, damunt aquell paper tan important, un segell oficial. Sí, he tingut molta oportunitat, i de fet, en molt de viatges que faig jo, els viatges més de descoberta, també tenen com a objecte les biblioteques i les llibreries, evidentment. Jo no podia anar a Oxford sense visitar la Bodleian Library, per exemple. Necessito entrar en aquests espais.
0: I en aquests espais, és que ara t'estava imaginant allò, classificant una biblioteca o un arxiu. No pots tenir pressa.
1: No. Són, però tampoc t'has de tampoc t'has de llargar.
0: No t'has de columpiar, però vull dir que el moment que estàs vivint és molt únic.
1: És únic, és únic. I jo trobo moments de joia absoluta en aquesta. Perquè estàs fent una cosa que per un costat t'agrada, pots completar el puzzle de si estaré a Mallorca a partir d'una petita peça més que descobreixes aquell dia, però a més l'estàs classificant i la donaràs, diríem, facilitats perquè un futur investigador, quan s'obrin aquells arxius, o la mateixa família, quan vulgui consultar, ho tindrà a mà, no? Els documents originals, com a llibres, però sobretot els documents, diríem, encapsulen un tros de la història, no? I per que no, però fins i tot no vens d'un censal, ja encapsula moltes coses, i és interessant veure que cada petita notícia hi ha un univers a darrere.
0: I te connecta amb allò que mos deies en el primer capítol, quan te començàvem a conèixer, que és aquest patrimoni que tu connectes amb la persona, amb el poble, amb la societat, no? Amb la comunitat, que són molt més que pedres, tot això t'ho diu. Mm-hmm. No?
1: Sí, sí, i també hem de dir una cosa, vull dir que també hem de veure la quantitat d'arxius que s'han perdut, perquè això és un altre dels drames, i biblioteques, perquè un dels processos que ha patit Mallorca, per bé i per malament, vull dir, té les dues cares, és que la pèrdua, sobretot, de la noblesa, de les elites del poder antigues, en el moment que havien d'entrar en l'estat liberal, el que feien és vendre el seu patrimoni, no? I que moltes d'aquestes arxius s'aixapaven o directament se cremaven perquè ja no tenien valor, no? La quantitat de notícies, de documents, de riquesa cultural, de narrativa, que han perdut, per aquí, no?
0: Sí, i deies que sabies paleografia. Això vol dir que has estudiat tots aquells símbols, no? Signes, documents, dels documents antics per poder-los interpretar.
1: Sí.
0: Perquè no estaven escrits així amb bona cal·ligrafia, bueno, habitualment.
1: Una cal·ligrafia d'època, com nosaltres, és a dir, com d'aquí passin 500 anys i te trobin una roba i diran què vol dir això, no? Perquè això serà una cosa absolutament de modè, passada de moda total i que no tenen cap sentit, no? Sí, i aquí sí que he de dir una cosa, que és que les universitats això no t'ensenyen, no? Això ho has d'aprendre tu pel teu costat. I vaig tenir un dels meus grans mestres, que és en Ramon Rosselló Vaquer, l'erudit falanitxer, que és una persona molt generosa, molt especial, també li havies de demanar quan ell li anava bé i això, però una persona que ja m'ha influït moltíssim i que jo he estimat i apreciat moltíssim, i que amb molta paciència jo anava a Casebo, a l'arxiu del rei de Mallorca, i diu, què vol dir aquesta paraula? Ai, s'estau sempre el mateix, i no sé què, vinga, això vol dir això. I de vegades ell me feia de professor sense haver estat mai, o de mestre, diu, vam, i venia, què vol dir aquesta frase? Si de tal te convido un cafè, i tu t'esforçaves i tal, i a base de ser-hi, de vegades no fa falta educació, diríem, reglada, que això sempre va molt bé, o formació reglada, sinó que de vegades en l'esforç personal i en la voluntat se pot aconseguir molta cosa.
0: Que bo, Tomàs Vivot. Hem començat amb aquella cançó i hem seguit amb els viatges i amb els llibres i amb les pel·lícules. Ves preparant alguna coseta per sopar, t'apareix?
1: Vinga, vinga, que això m'agrada molt, a mi menjar. Molt.
6: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. What's this? What's this?

0: Rafael González és escriptor i passejant ocasional, i si l'heu escoltat en els capítols anteriors, sabreu també que és amant de Patti Smith, en sentit filosòfic i espiritual, que col·lecciona vinils, que va fer un viatge al voltant del món com a homenatge i record de la seva dona Joana, que Momo és el llibre que li hagués agradat escriure, que és l'autor de la saga Històries de la Tierra Incontable i que De què estan hechos los sueños li va quedar rodó. Però és que, a més, és un gran amant de les bandes sonores i de Danny Elfman. Rafael González, com estàs?
1: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Sentint Danny Elfman sempre són moments molt interessants. L'he vist en directe aquest estiu. Va venir a Madrid, a les Noches del Botánico, que és una cosa que vos recomano a tots, si vos podeu escapar, i amb l'orquestra i coro de Radio Televisió Espanyola va interpretar les seves bandes sonores, entre les quals estava aquesta Pesadilla Antes de Navidad, que està cantada per ell. Aquesta és la seva veu, feia de Jack Skellington, i cantava en directe, i bé, en 70 i pico d'anys que té, estàs, tio, immens. O sigui, és una cosa espectacular veure-la en directe.
0: Pell de gallina, o què?
1: Sí, totalment. No era la primera vegada que l'havia vist, però jo és que m'agrada molt, molt, molt, molt en Danny Elfman. Vull dir, jo som d'aquestes persones que va veure aquesta pel·lícula en el cine, en el Chaplin, me'n record, d'estrena rigorosa, perquè ja me sabia les cançons, perquè ja m'havien gravat l'Associació Balear Amics de les Bandes Sonores ABAPS, que és una associació que vos recomano a tots, que està aquí a Mallorca. El meu amic Heriberto Navarro m'havia gravat aquesta banda sonora en casset que ell l'havia comprada en aquell temps, està enxerrant l'any 93, imagina't. I jo me l'havia escoltada tantes vegades que ja me sabia les cançons, encara que en castellà no sonaven tan bé. Però vàrem haver de passar molts anys per haver vist la versió original de la pel·lícula, no? Però sí, realment en Danny Elfman va enamorar molt. Vaig fer un dossier en tots els seus treballs i tot això, i fa anys que tinc un llibre a punt de la seva biografia i tot això, perquè és apassionant la carrera d'en Danny Elfman, i vamos, jo estic encantat de dedicar-li tant de temps. De fet, no sé si acabaré convertint això en una tesi doctoral, perquè varen dir a la universitat, em varen dir que ho podia plantejar així, dic que a lo millor m'anim.
0: Perquè tu, com diuen, a la vejez viruelas,
1: Gràcies per
0: tot el respecte, sí. Ja dic de jo també,
1: sí.
0: Perquè estàs estudiant, no?
1: Sí, estic estudiant Belles Arts, perquè precisament, com has dit, o sigui, la meva dona va morir fa ja més de 10 anys, i me vaig plantejar què volia fer. Jo havia estudiat Història de l'Art quan era jove, quan tocava, i sempre havia volgut estudiar Belles Arts, i aleshores me'n vaig anar a Madrid a estudiar Belles Arts, i bueno, vaig començar, i ara, si tot va bé, aquest curs següent acabaré, i l'ho dit, vaig xerrar amb una professora d'audiovisuals. Clar, l'avantatge de tornar a la universitat amb certa edat és que te maneges d'una altra manera, no? I bé, fas amics, però també fas amics amb els professors, no? Perquè realment són molt propers a tu. I una professora, en Núria Pradilla, me va demanar, i escolta, això d'en Daniel Maicano, no t'interessaria? Dic, pues mira, lo millor. O sigui, que pot ser la següent passa, sigui doctora.
0: Clar, perquè a vegades dèiem així com una manera, com dèiem en el capítol anterior, de la literatura juvenil, però és que això de les cançons de pel·lícula, música de pel·lícula, bandes sonores, sí. Ho deixem un poc com a categories inferiors.
1: Sí,
0: però,
1: sí.
0: Però, mare meva...
1: Sí, gràcies a Déu, això està canviant molt. O sigui, de fet, ha canviat molt en els darrers anys, no? En Joan Arbones, president de l'associació, sempre ho diu, no? Que les bandes sonores seran la música clàssica, el que jo que en deia música clàssica del segle XX i ja del XXI, no? O sigui, afortunadament, hem arribat en el punt de que figures com Ennio Morricone o en John Williams són conegudes per tothom, i no només conegudes, sinó, ja no t'he dit respectades, venerades, no? O sigui, jo vaig anar a veure en Ennio Morricone un any abans de que morís o tot això, que va venir a dirigir l'orquestra aquí a Madrid, i, bueno, els aplaudiments eren una cosa... O sigui, estava ple absolutament... És molt curiós el que dius també dels vinils, perquè jo me'n recordo que compraven dels sonores en vinil perquè estaven molt barates. Me'n recordo que Terminator 2, per exemple, d'en Brad Fiedel, que és una banda sonora impressionant, me va costar 150 pessetes al mercadillo, perquè, clar, estaven allà que dius, el disc ara aquest no els val ningú, i a més de bandes sonores i tot això. I ara, fa poc vaig estar a la Fira del Disc de Madrid i estava a 150 euros.
0: Ah.
1: I me va dir, diu, no, jo te lo compro i tal. Dic, no, no, no, que puto, no lo vendo. No,
0: i una peseta no és un euro.
1: Exacte, exacte, exacte. Però que és molt curiós, no? O sigui, com les bandes sonores s'han revaloritzat, no només els discos, sinó els compositors i la feina, no? Lo que dèiem, d'on estava Gondor, no? Quan nostres enemigos nos cercaven.
0: Impossible triar una peli o t'atreveixes a triar una pel·lícula?
1: Bueno, això ja saps que això sempre és una trampa i és molt difícil triar, però jo hi ha una pel·lícula que m'agrada molt, molt, molt, molt, molt, que és Blade Runner. O sigui, perquè a més ara Petranio, que és una de les meves darreres novel·les de ciència-ficció que l'he publicat en Documenta Balear, hi veu molt, no? Perquè crec que no te pots escapar, no? Ni de sa novel·la, de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, d'en Philip K. Dick, que és molt recomanable, ni de sa pel·lícula, que crec que en Ridley Scott va fer una feina molt interessant. I, a més, una pel·lícula que l'ha anat tocant durant molt de temps, no? Llevant-li una cosa, posant-li una altra, i tot això. Molta gent està en contra, però jo m'agrada el que fa, no? O sigui, perquè crec que una obra també l'has de poder tocar una mica més, no? I dir, mira, milloraré això i tal, no? Fins i tot té una segona part que jo m'agrada molt. O sigui, no és la primera, però el que és aquest univers d'això, no? De on pot arribar la ciència-ficció a fer-te pensar i totes aquestes coses, troc que és una pel·lícula, a més, en banda sonora d'Evangelis és espectacular, i bueno, durant molts anys no la van poder escoltar en propietat, perquè era com una recreació també, però, vamos, jo crec que és una pel·lícula, l'he vista no sé quantes vegades en pantalla grossa i tot això, i sempre ho penso, no? Dic, això és com anar a veure la Gioconda, no?
0: I sé que les pel·lícules millor en versió original, però deixa'm que compartesqui aquest trosset.
2: Jo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen.
0: Clar, és que aquí en castellà el senyor Constantino Romero li va posar ànima, no només veu, sinó ànima. I
1: Constantino Romero era un gran professional, sí. Vull dir, és una persona que, clar, molt company nostre de la ràdio, que sempre ho va dir, que ell havia considerat que el millor que podia fer era treballar en la seva veu, uh-huh. I bueno, se va convertir en un actor de doblatge d'en Clint Eastwood, precisament Terminator 2 en Arnold Schwarzenegger, se veu també et seva, o sigui...
0: És aquesta pas... escena en la pluja, sí, que li dona tot aquest dramatisme, uh-huh. Ell, en Harrison Ford, que el mira estorat...
1: Exacte, que hem de dir que va ser en Rutherauer que va improvisar aquesta escena, sí? Perquè sí, el director no s'ho esperava, i això no hi està en el llibre, de fet, la mort d'en Roy Batty en el llibre és molt, molt accidental, se troba en un passadís i li diu, ha sigut la vida, i li pega un tir i ja està, no? I realment jo crec que queda com un moment icònic de la història del cine, perquè és molt, molt emocionant així com està fet, no? A més, fins i tot amb aquell toc que vuitanter del TDK, just allà darrere, no? Que ja és una empresa que ja no existeix, no? Si te fixes, comença la pel·lícula en sabó d'un Constantino Romero, llegint el ròtil que diu Los Ángeles, novembre 2019. Tota sa vida vaig voler anar a Los Angeles novembre de 2009 a fer-me sa foto i vaig anar. O sigui, tenc una foto que vaig posar a xarxes socials a Los Angeles en novembre de 2009. Sí, perquè dius, home, això ho he de fer.
0: I jo crec que això diu molt d'en Rafael González. Sí. De veres que crec que diu molt de tu. Quatre capítols, quatre moments, històries i converses, i me ne quedarà un. Rafael, és un plaer parlar amb tu. Demà seguim, ves pensant una recepta.
1: Bueno, ara sí que me fiques en un compromís. Però bueno, cal que cosa hi farem, no passis pena.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és coneixement. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
2: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
10: Li vàrem demanar ahir a na Nina Laming, la teva pel·lícula no anirà d'arqueòlegs, no?
11: Águila 107 en camino. Estamos llegando al objetivo.
12: Águila 107 a base. La hemos encontrado. Es la pirámide. No era una leyenda. Existe de verdad.
13: Desde niño, Tadeo soñaba con ser un gran arqueólogo.
14: Los arqueólogos acaban de llegar a la excavación.
15: ¿Qué, Tadeo? ¿Has encontrado algún tesoro?
14: Aún no.
16: Bah, nunca encuentras nada. Pringao.
10: Pobre Nina Laming, tu has trobat algun tresor, com en Tadeo Jones?
17: No, molt en fora de trobar tresors com els d'en Tadeo. Ara me quedo camí.
10: Encara te queda camí, però jo crec que una llavoreta pot ser un tresor, o no?
17: Clar, per jo sí. Per a mi, una llavor podria tenir molt més valor, no?, que el gran anell d'or que parlàvem l'altre dia.
10: Na Nina Laming, que mos acompanya també tota la setmana, és graduada en història, és investigadora i està fent la seva tesi doctoral sobre alimentació, cultura i societat i les pràctiques culinàries a la prehistòria balears, segon i primer mil·lenni abans de Crist, quasi res. I no sé si és tòpic, típic, que mos escoixis una pel·lícula d'arqueòlegs, encara que els arqueòlegs siguin Tadeo Jones, o és que vols compartir alguna reflexió, a veure, conta.
17: En Tadeo m'anava molt bé, no?, per parlar precisament d'això, dels tòpics que hi ha i els grans clichés, no?, de l'arqueologia. Però he de dir que si he de triar en Tadeo i en Indiana, farà cap dubte amb aquest en Tadeo. Més despistat, l'alia més i bueno, és un antiheroi, no?, en relació en Indiana.
10: És un antiheroi, però hi ha com a molta, sí, com a molta fantasia en el voltant de la professió d'arqueòleg, Nina.
17: Sí, de fet, ja em van xerrar aquests dies enrere, no?, de que quan ets petita demanen que vols ser arqueòleg perquè cerques aquesta part més com a mi, mística, no?, i és quan també s'ha construït tot el cinema, però la realitat és que tant en Tadeo com en Indiana estan molt en fora de ser un arqueòleg, no?, i potser serien molt més semblants a el que seria un espoliador. Clar, que no un arqueòleg.
10: Clar, eren altres temps, també, sobretot els d'en Indiana, però que sí que trobar objectes és molt important, però aquests objectes mos conten coses, no?
17: Exactament, no? I potser el que els hi fa falta tant en Tadeo com en Indiana són fer-se les preguntes, no? Nosaltres, en els arqueòlegs, l'objecte ens interessa, però no deixa de ser un mitjà d'estudi per arribar a respondre preguntes més grans entorn a com podíem viure en el passat, com era un cert espai, no? A quines costum teníem, a la religió, etc. Clar, si pensam en Tadeo, però sobretot en Indiana, no? Ha de resoldre un enigma supermístic i sempre hi ha com una civilització darrere molt dolenta, que li posa trampes, no? I en el final què passa? Que ells recullen l'objecte i sí, comença a caure el temple perquè hi ha aquestes trampes i de més, no? I surten corrents i tenen l'objecte, però del temple no queda res. pas.
10: És una bona reflexió, efectivament. I tu has estat a moltes excavacions, però, com en Tadeo o com sí, Indiana, sí, però ben sí. Fetes, eh?
17: Sí, nosaltres les excavacions que feim, que són de veres, això, tenen molta distància el que veiem a les pel·lícules, no? Nosaltres, en realitat, el que ens interessa, com deia, és anar un poc més enllà del subjecte i, especialment, si volem interrogar el subjecte, l'hem d'entendre en el seu voltant, no? En el seu context, en una casa. El subjecte té sentit quan el podem interpretar en un espai, no? Per això nosaltres, els arqueòlegs, sempre fem feina entorn a dues constants, que una és el temps i l'altra és l'espai. En el temps, nosaltres el que fem és intentar anar a saber de quin període podria ser aquest objecte. Ja hi ha moltes mètodes de Sterboni 14 i de més, no? Més científics, per, bé, més moderns, per anar allò. I després tindríem el que nosaltres denominem unitats estratigràfiques, que ho explicaré molt breument, no? Que seria com si féssim, ja parlant de cuina, un pastís, d'acord? I nosaltres sabem que primer va a la base i després li vas posant les capes de xocolata i un revestiment. Doncs nosaltres funcionem igual, no? En el final, la geologia o la terra és com si fos el tall d'aquest pastís i sabem que el que hi ha més a baix normalment sol ser el més antic i el que hi ha més a dalt és el més modern. Això ja ho veiem que en les pel·lícules d'en Indiana i en Tadeo no se toca massa.
10: No se toca massa, però ara me feies pensar que si, per exemple, passeges per Roma, te n'adones quan la ciutat antiga era molt més baixa que la ciutat moderna. No?
17: Sí, ara pensem més fora, que va ser quan jo crec que vaig anar quan començava la carrera, i és això, no? Que vas fora com, uau, no? Està super...
10: Mora avall, no? Sí. Sí, sí, que són totes aquestes capes que deies. I a mi sempre m'ha criat l'atenció també en les excavacions arqueològiques que se fan, aquí n'hi ha moltes en aquestes illes i molt importants, com passen els anys per damunt de l'excavació. Vull dir, diuen els closos de Can Gallar, no sé quant de temps pot fer que... O Polèntia, no?, que en fa tants i tants anys, no? I sempre jo pensava, això per què és tan lent? Per què és tan lent?
17: Clar, és lent perquè les coses que... Les preguntes que tenim duen feina també i com que ens interessa no només l'objecte, sinó el context, nosaltres hem d'anar molt poquet a poquet. I aquesta altra qüestió que és l'espai, no? Nosaltres quan tenim una estructura, quan que no sabem si és una casa, pues no és una casa com les que coneixem avui en dia, com que nostra no està... O sí, no? Però no està totalment separada i de més. Nosaltres ens hem d'inventar un poquet d'aquest espai, no? Que a vegades sempre en sistemes de quadrícula i ara que ha avançat tant, sempre en el que se denominen sistemes d'informació geogràfica. Llavors nosaltres anem com a coordenant els materials en l'espai per saber exactament de on venen, que és el que ens interessa, no? Com a què respon que una cosa estigui on estigui, no? Que ja ha passat perquè estigui allà. I clar, tot això és molt lent. En el final has d'anar llevant la terra, has d'anar en cura, has d'anar documentant, en el final, després de documentació, sí, clar, i són molt ràpids perquè no els importa el seu context, no?, dels objectes. Sí. Però nosaltres hem de comentar, doncs això, no?, el temps, l'espai, i això du molta feina.
10: Sí, i quan pensam en una excavació, en una campanya, hem d'entendre tot això que mos diu una Nina. No només és trobar, no només és fer la feina de camp, sinó tota la feina que hi ha darrere. També hi ha molta feina de laboratori. A tu també te podem imaginar amb un microscopi?
17: Sí. Jo faig feina en microscopi, principalment, i també hi ha molta feina darrere. Primer, perquè això, anar recuperant mostres que siguin suficients per després, per exemple, si fem un estudi espaial d'un determinat lloc, una casa, com podria ser, has de menester molt d'anys per poder arribar a tots els nivells que t'interessen d'ús. I una vegada tens això, selecciones les mostres perquè aquesta ve d'una llar de foc i aquesta està més a prop d'aquesta ceràmica i aquesta està aquí i això ens servirà per comparar amb l'altre, no? I tens un bon recull de mostres. Clar, després tot això, si volen recuperar aquests microrestes que dèiem, clar, això t'ho ve en pac, t'ho ve tot mesclat, t'ho ve en els fitòlits, amb el material orgànic, amb la ceràmica, amb la pedra, amb tot, no? Per tant, nosaltres, una vegada que estem en el laboratori, hem de fer uns certs processos químics en els quals intentem eliminar tot allò que no ens interessa, per després poder agafar aquesta suspensió, que se converteix en un líquid, l'emplaçam a una làmina i ja ens poden posar en el microscopi a mirar aquestes formes diverses de cèl·lules de planta i poder identificar-les.
10: Quan estudiaves història, t'haguessis imaginat mai davant un microscopi?
17: No, per res del món, per res del món. De fet, ara que parlàvem d'arqueologia aquests dies enrere i de més, jo, el meu director de tesi, que és també company amb el que hem anat allà a Sri Lanka, m'explicava l'assignatura d'arqueologia. I l'altre dia ho pensava, dic, ostres, jo no m'imaginava que el que m'estien explicant un dia a classe jo ho arribaria a fer, no? I amb un microscopi encara manco. Deia, ui, jo això no em sabré fer, impossible. Al final te vas formant i tot va sortint si hi ha llanes.
10: Que bo. I escolta, ja que parlàvem d'aquests arqueòlegs que no han de ser, no?, com en Tadeu i en Indiana, encara que, mira, mentre despertin també vocacions en sa gent, no? També és una bona cosa, i amb els joves.
17: Sí, jo crec que són bones pel·lícules per passar l'estona i, a part, te serveixen també per això, no?, per fer crítica. Sí. En el final és com el que parlàvem de l'altre dia de la Casa dels Esperits, que quan reflexiones i observes aquestes produccions, te connecten moltíssim també amb els contextos en els quals se produeixen, qui està darrere, quins interessos hi ha, o com és, te xerren al final de la nostra societat, no? Mm. Clar, que totes les pel·lícules giren entorn un objecte luxós, exòtic i demés, però, per exemple, se m'ha de molt dir que estar en el jaciment no sigui un objecte vàlid perquè en Indiana Jones l'hagi de rescatar, t'està dient molt també de com som nosaltres.
10: Ja, ja. Sí. I per això també és superimportant la divulgació, també és molt important investigar i contar-ho i explicar-ho, com fa avui en nosaltres aquesta setmana Nina Laming, de tot el que estàs estudiant. Ara quant de temps dus en la tesi?
17: Ara estic en el tercer any i començaré el quart en el novembre.
10: I són quatre anys?
17: Són quatre
10: anys. D'aquests tres anys de feina minuciosa, intens per poder investigar, que això també és una meravella, que mos podries contar, que diguis, ei, oients, he descobert això, d'això podria escriure.
17: Bé, ara faré com un pot d'espoider i espero que no passi res per contar això, no? Però sí que està fent feina amb un article que el tenc enviat ja per revista i espero que vagi bé i me'n publiquin, no? Però amb estudiar com és l'espai domèstic, quin tipus d'activitats se poden desenvolupar i demés, no? I bé, el que hem pogut veure és que és un espai, és justament la naveta 2 també de Closos de Can Gaià, que, bueno, que té una ocupació molt llarga en el temps, no? Des de l'edat del bronze fins a més o manco ben entrada a l'edat del ferro. Uh-huh. I me conecta també un poc amb la d'Unisar l'Allende, no? Que veiem com una ocupació molt llarga d'un espai, l'espai que envia perquè canvia el seu context social, no? I és un objecte d'estudi molt interessant, uh-huh, també, per respondre més preguntes de què està passant, no?, en aquell moment, amb aquests canvis socials, culturals, com succeeixen en el si d'una casa. Llavors, ara estic amb això.
10: M'encanta. I doncs crec que no hi ha millor moment ni millor escenari. Mos has deixat a punt de caramelo per parlar de la recepta. Sí. Això serà demà. Ja la tens pensada,
17: eh? La tinc pensada.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Sebastià.
2: No te contestaràs, és com un missatge de veu.
1: Bé, ara he ensenyat una cançó a la teva loca. Una fadrina brodava i ho tornava a desfer per tenir feina que fer per quan s'estimava i anava.
0: Xiu, xiu. El programa que t'acompanya quan tornes del Cafico, amb Xavi Oliver.

0: Ja som aquí, ja hem arribat. Nora Oliver, Jordi Suárez.
1: Com anam?
2: Com va?
0: Bé, ja que us sentit ara, sí que és una tocina. Ha estat una... Vos hem embuat.
1: Coses sí, que passen. Ja està, coses
0: molt estrany, justament. Però bueno, bé, com esteu, vosaltres? Esteu bé o no?
1: Estic molt bé, molt bé.
0: Sí?
1: Tranquils.
0: Sí.
2: Sí, jo avui pensava que no arribaria en el programa perquè m'heu ofegat a la redacció.
0: Sí, és vera.
2: M'heu hagut de salvar amb una quelita, però estic bé.
0: Els perills de les galletes d'oli. Però bueno, estan bé. Entre que vares venir dilluns en sabeu una mica esquinyada i ara, bueno, això és equilita, però bé,
2: ho
0: surarem o no?
2: Sí, demà ja és divendres.
0: Amem, quina és la vostra paraula preferida en català?
1: Uf,
2: bona pregunta.
1: Jo ho tenc bastant clar i és... Xubec.
0: Xubec
1: és una paraula preciosa.
2: A mi m'ha agradat molt Capfico.
0: Capfico, molt bé. Bé, bueno, vos ho demanem perquè el podcast de l'Empordà Music Festival ha demanat als artistes convidats quina era la seva paraula preferida. Bueno, ja han dit això.
3: Estupefaent, si ho diria.
4: Josep.
5: Imperdible.
6: És que la meva paraula preferida és aixix.
7: Jo la tinc clara, és atzucac.
5: Vale?
7: És un carrer sense sortida.
8: A mi m'agrada molt xiu-xiuejar.
9: Com a de tot, a Sevilla.
5: Eixam. Eixam?
10: Pató.
5: Oh. Ah, pató, pató.
10: Sí.
6: Xacarracatxec.
5: Xacarracatxec.
11: La meva és malifeta.
12: La meva és forquilla.
5: Forquilla? Forquilla. Aquesta és bona, eh?
13: Pastanaga.
14: Pampallugues, tio.
15: En català m'agraden moltes. M'agrada molt xiu-xiuejar.
9: Com a de tot, a Sevilla.
15: T'estimo és... És gran paraula.
0: Bueno, algú no tant, no?
1: Home, en dues ocasions ha sortit xiu-xiuejar, evidentment, feien referència a altres.
2: Ets l'únic que s'ha repetit, oh?
1: Bravo. Sí. És que agrada molt aquest programa.
0: Bueno, exacte, no és casualitat. I segons explica Laura Serra, un article de l'Ara Balears, resulta que és una de les paraules preferides dels catalanoparlants. I això per dos motius. Per la seva sonoritat atractiva, gràcies a la repetició de sons sibilants, i pel seu significat agradable, ja que evoca secret, confiança, intimitat, afecte.
1: Com nosaltres.
2: Si és que no podia ser un altre nom d'aquest programa.
0: Exactament, xiu-xiu.
1: No, un programa que evoca confiança, intimitat i afecte.
0: Què més vols?
15: Carambola!
0: No ho sé, avui tenim a Miguel Soler en el control tècnic.

0: Bueno, per si encara no ho sabia ningú, ahir a Xiu-Xiu érem a Canal 2, però vos van donar una exclusiva, i és que queda manca d'una setmana, concretament 6 dies, per l'eclipsi solar més esperat del segle.
1: Bona exclusiva.
0: Clar, evidentment, Xiu-Xiu.
1: Per si qualcú no s'ha enterat.
0: L'esdeveniment s'ha convertit en un esdeveniment, bueno, i també en un negoci, perquè els preus de l'allotjament arriben a superar els 6.000 euros a la nit. Les excursions en vaixell estan pràcticament esgotades, les reserves dels restaurants en les millors vistes, bueno, plenes, vos ho podeu imaginar, hi ha prop de 400.000 turistes que coincideixen amb l'eclipsi.
1: I el govern també ha habilitat 26 punts d'observació oficials entre totes les Illes Balears, 9 a Menorca, 9 a Mallorca, 6 a Eivissa i 2 a Formentera. I un d'aquests punts oficials se troba en el camp de futbol del Gaida, que tindrà capacitat per 6.000 persones, que ja són. Sí.
2: I com en aquest programa som molt curiosos i ens agrada divulgar informació real i fresca,
1: sempre,
2: personalment m'he traslladat fins al Gaida per comprovar les bones vistes del camp de futbol. A mi, què tal? M'he provat les ueres, he mirat en el sol.
0: Ah, sí, tot perfecte, perquè
2: entenem. Sí, sí, ho he provat, ho he provat. I també per demanar en els veïnats com veuen això de l'augment d'afluència de visitants en aquesta data tan senyalada.
0: Home, molt bé, has anat fins al Gaida. I bé, què t'han dit? Com ha anat això?
2: Manco, les entrevistes han anat fatal.
0: Per què vols dir? Per què? Què ha passat?
2: A veure, per començar, he arribat en el poble i ha començat a ploure. I un minut després ha començat a caure un diluvi universal que ha durat mitja hora i ha hagut d'estar tancada dins el cotxe.
3: Mirant. Auxili! Auxili! Sí.
2: Això era jo.
1: Has anat des pel poble que ha plogut avui.
2: Sí,
1: tampoc
2: sí.
1: Ha plogut massa.
2: És que he tingut la pitjor mala sort del món, però bé. M'he hagut de quedar fins que aturés de ploure. Després, quan he pogut sortir amb el Quantum i el micròfon, allò apareixia el desert del Sàhara, perquè estàvem de sobte a 55 graus. Me suava tot el cabell, me suava la cara, però bé, he pogut entrevistar a gent molt simpàtica del Gaida, que m'ha respost, i quan ja me'n tornava supercontenta, que dic que bé, ja tinc tot el que necessitava avui, en Xavi estarà content, tal, no sé què, he picat el peu dins un bassiot. I m'he embrutat els calçons blancs que duia i he hagut d'anar a casa meva a canviar-me de roba.
0: És a dir, que avui no és el teu dia.
1: Bé,
0: però entre la galleta d'oli.
1: És un dia d'aquests que és un dia dels que te guanyes el sou.
0: Exacte. Pagues el mossatge, fas caig...
1: I sort que has trobat gent, perquè després de ploure, tal vegada no te trobes a ningú pel carrer.
2: Ha costat, però m'he ficat per un bar i he trobat gent.
1: Sí, és que gaire hi ha gent.
0: Bona conclusió. Va, bé, bueno, vull sentir la gent. Què ha passat?
2: Bé, aquí lo important, com diem, és la gent del Gaida, els algaidins i les algaidines. Jo volia saber si tenen ganes de veure el tan esperat eclipsi.
4: La realitat és que me dona igual.
2: El veuràs?
4: Sí, el veuré.
2: I ja tens les teves ueres homologades per veure l'eclipsi?
4: Sí.
2: Vostè sap que queda menys d'una setmana perquè hi hagi l'eclipsi? Hem esperat 120 anys per veure un eclipsi. Vostè està emocionat de veure-lo o li és igual?
5: No m'ho igual. No m'ho igual. Si queden de com són passejats, si ho és, però no sé on anar.
6: Jo, pues, és un poc igual, però és algo que sempre es bo veure-ho i és algo que no veuràs un pic a l'any.
7: Jo estic bastant emocionat, però justament hauré de fer feina, però jo crec que ho podré veure bé i és algo històric que passa un pic a la vida, pintura, i és algo que s'ha de viure i s'ha de veure.
0: Exactament.
1: M'ofereix una reacció, perdona, digues, super de Balears.
2: Sí,
1: no era un poc igual, però hi anirem, no?
0: És una cosa que es veu un pic a l'any. Com si cada any és un eclipsi.
2: Exacte.
0: Molt bé. Bueno, això són les primeres reaccions del Gaida.
2: Això són les primeres reaccions que jo, per lo que he vist, aquest sondeig, els és bastant igual, la gent del Gaida, lo de l'eclipsi. Però bé, tal i com han comentat, en el camp de futbol del Gaida és un dels 9 punts d'observació oficials habilitats pel govern. Hi ha hagut una mica de renou respecte al tema, diuen les males llengües, per al Gaida, però jo ho he volgut comprovar de primera mà. Què diuen els algaidins i les algaidines?
8: Bueno, està bé que donin lloc per veure'l i seria pugui disfrutar d'un eclipse cada quant en tant, perquè no és cada any.
2: No sé si ho sap, però el camp de futbol del Gaida d'aquí és un dels 9 punts habilitats a Mallorca per veure l'eclipsi. Què em pensa de que vengui gent de fora a veure'l aquí?
5: No, jo m'ho faig molt bé. Mentre venguin i no faig mal a ningú. Tots qui venguin, benvinguts aquí.
8: No, no, no ens importa. Està bé que ho puguin disfrutar aquí al Gaida.
6: A veure, per un pic està bé, però després, claro, ser brutós, si fan brutós, si ho deixen tot com toca, és un poc diferent.
7: Sí, és com ha dit ell, ho han de tenir ben preparat, però jo crec que haurà puesto per tot i se podrà veure bé i si deixen tot ben col·locat i basura i tot això ben, jo crec que pot anar bé.
0: Exactament, això és importantíssim, eh? Sí. Això tot curiós, totalment com ho heu trobat.
1: Escolteu, però m'apareix fantàstic la reacció de la gent, vull dir, notícies i notícies d'una vegada cada 120 anys, això no passarà, no ho tornarà a veure en sa vida. I la gent, bé, jo em van... No passa cada any, però és que passa cada 5, no?
0: Exactament. Jo crec que
1: aquesta reacció.
0: Dóna la sensació que la gent comença a estar un poc ja saturada d'informació.
1: I per això nosaltres som aquí.
0: Exactament, per això. Vull en parlar.
2: Idò, sí, per favor, si anau a veure l'eclipsi a qualque paratge natural, si anau a veure l'eclipsi a un camp de futbol, quan acabeu, recull sobretot les ueres, perquè jo me'n sé més d'un que destirarà les ueres per allà.
0: Tot el mateix d'aquí 120 anys no ho he tornat a fer servir.
2: Exacte. Però bé...
1: No, és vera que no ha de quedar com, per exemple, la nit de Sant Joan.
2: Ah, mira, sí, les platges.
1: Fatal, és un poc el mateix.
2: Si duis una bosseta de plàstic, ho ficau tot allà dins i ja ho tirau a cap vostre. El camp de futbol del Gaida tindrà una capacitat aproximada de 6.000 persones. I jo també he volgut saber... Qui d'ells anirà a veure a la gespa en les seves ueres homologades l'eclipsi?
8: És emocionant, però jo no soc molt d'anar a veure'l perquè no tinc temps per aquestes coses. Jo ho veig a la tele i tal, però bueno.
2: Des d'un barco d'una amiga.
6: En el camp de futbol no, nosaltres ja tenim un altre puesto, una casa que també té bones vistes i a veure menys si el veiem bé. I no hi ha ni gols.
0: Exactament, des de la tele també se veurà bé, eh? Jo també.
2: Des de la tele se veurà beníssim.
1: Jo, perdona, he d'insistir, però de veres, diu que... Jo és que aquest tipus de coses no m'acaben de fer. Dius, bé, és un eclipsi que passa cada 100 anys, no saps si te va bé o no.
2: Però a mi el que m'apareix increïble és que habilitin un punt oficial per veure l'eclipsi. Jo me'n vaig en barca, jo el veuré per la tele, jo el veuré a una terrassa, que, per cert, xerrant de terrasses, hi ha anuncis a pàgines web de fins a 2.000 euros de terrasses privades per veure l'eclipsi del segle, evidentment. I això, evidentment, els especuladors no se'n perden ni una. Si poden especular en les terrasses, perfecte. Jo he volgut punyir una micona i demanar pel poble si en aquestes persones que he entrevistat els interessaria fer una mica de negoci en les seves terrasses.
4: Hombre, si he de menester dobbes i tal, pues sí. Però sí, la veritat és que sí. Si fos grossa i no m'importàs, allò m'agrada xerrar amb gent desconeguda, tal.
6: Si són companyeros i amics i coneguts de poble i tal, sí. Però si estrangers, crec que no.
7: No, exacte, igual. Si som amics o això, pintura, si jo no hi puc anar, els ho convidaria, els hi diria que sí, claro. Però si són estrangers o gent que no conec, pintura no... No faria negoci.
0: I de ben bé, o sigui, ho tenen claríssim. Sí. No volen fer negoci, estimen més veure tranquil·lament, compartir-ho amb amistats.
2: Exacte.
1: És vera que ha estat una cosa... A Balears no sé si ha passat tant. A Catalunya sé que hi havia molt de llocs, molt de pobles on es feien terrasses, això. Te deixes la terrassa 2 hores per 500 euros. Perquè té un molt bon...
2: No sé. A mi m'apareix una mica, sí. Però bé, fins aquí el meu estudi de camp per al Gaida, que tot i que hagi estat accidentat i els meus calçons blancs hagin acabat de color negre, no ha anat tan malament.
0: I de molt bé, Nora Oliver, fantàstica, aquest reportatge a pèl d'eclipsi, el Gaidí. Molt bé, moltes gràcies, m'ho han fet una idea i saben que hi ha gent que també s'ha de permetre, que hi ha gent que no en vol saber res, que se n'afluixa.
2: Exacte.
0: I per tant, que estàs fantàstic i totalment respectable. De fet, avui he vist a xarxes un usuari de xarxes socials que penjava, feia una publicació en què recomanava no veure l'eclipsi, ignores l'eclipsi perquè deia que t'aixuclaves energia.
1: Home, és que...
2: Per casualitat, duia un capell fet de paper d'alumini.
0: No te fiquis amb aquestes qüestions. No ho sé, Nora. És possible? No ho sé. Que és possible que t'aixuclis energia? Tampoc ho sé.
2: Mira, bé, vosaltres que, no sabem, que l'anireu a veure i mos ho direu en directe, mos heu d'explicar si noteu que vos xucles en
1: el si mos demanen se baixa per la resta de la setmana, exacte, és que qualque cosa passa.
0: És que, clar, passarà com a mínim un eclipsi.

0: La situació, l'eclipsi demana sang.
1: Jo sempre vull que me la posin.
2: El Banc de Sang de les Illes Balears vol arribar a les 1.000 bosses de reserva abans de l'eclipsi de dimecres que ve.
0: El Banc de Sang de les Illes ha fet una crida a la ciutadania perquè doni sang abans de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tot i que les reserves actuals d'unes 700 bosses són les habituals d'aquesta època de l'any, l'objectiu és arribar a les 1.000 per afrontar la jornada amb totes les garanties.
2: La previsió és que l'eclipsi mobilitzarà molta de gent i davant qualsevol emergència o accident inesperat es vol disposar de prou reserves.
0: Per això el Banc de Sang recorda que cada dia es necessiten unes 200 bosses i anima especialment a les persones que no han donat mai a fer-ho aquests dies.
1: Jo sempre vull que me la posin.

0: IV3 Ràdio és música. A IV3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IV3. IV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
2: Bones! I jo avui vull dedicar la cançó La revolució sexual de la Casa Azul en el meu superamic Miquel Romaguera, que cada vegada que estem de marxa per separat i sentint la cançó, mos enviam un àudio en la cançó que sona de fons. Au, Miquel, aquesta va per tu.

0: Bueno, idò, bé, moltíssimes gràcies per fer-nos arribar aquests àudios. Ja ho sabem, eclipsi per amunt, eclipsi per avall. Però, bueno, no trobeu que som una mica egoistes, nosaltres?
1: Per què?
0: Perquè no ens pensàvem nosaltres. Com es passarà, que si tenim energia, si deixarem de tenir...
1: Ja, sí.
0: Jo proposo una cosa, que ara ens centrem en un aspecte diferent.

0: clar, què passarà amb els ocells?
1: Això.
0: Se n'adonaran que passa qualque cosa? Mm-hmm. Creuran que s'ha fet de vespre de cop?
1: Bueno, i no, per si no ho sabíeu encara, xiu-xiu, bueno, no som experts, per tant, tenim en nosaltres... Ella és una Carlota Viviada, secretària del grup local CEO Virop Balears de la Societat Espanyola d'Ornitologia. Benvinguda, xiu-xiu, bon vespre.
2: Vespre, gràcies per cridar-nos.
1: No, clar que sí, evidentment, gràcies a tu per entrar i explicar-nos-ho, perquè, clar, unes grans preguntes. Què passarà? Ells en seran conscients? De cop i volta començaran a volar? Si era un espectacle també d'ocells?
2: Bueno, en realitat és el contrari. Penseu que els ocells de nit se'n van a jeure, mm-hmm. lo qual ells lo que interpretaran és que de cop i volta pues, s'ha fet de nit abans i se n'aniran a jeure.
0: Mm. Per tant...
2: Al contrari, no, no volaran, no.
0: Per tant, quan els ocells no... trobarem una cosa molt espectacular, no?
2: No, el que sí pot passar és que els ocells que són nocturns, com les òlibes, bé, els cebellins, doncs a lo millor sí s'aixequen abans. Mm-hmm. Penseu que el nostre... Bé, l'eclipsi que tindrà lloc la setmana que ve tindrà lloc molt prop de la posta de sol, de l'hora normal de la posta de sol, en la qual jo crec que no alterarà gaire.
1: Però clar, jo recordo veure vist pel·lícules en què passa això, que quan hi ha un eclipsi solar total i de cop i volta els animals embogeixen. Jo no sé si això és un mite o és realitat.
2: Però quina pel·lícula era?
1: No ho recordo.
2: Jo també. De Hitchcock.
1: També els he dit, jo recordo haver vist una pel·lícula... És a dir, bé, se sap que... O se diu, el manco, que quan hi ha un eclipsi de sol, els animals, de qualque manera, tornen una mica... canvien el comportament.
2: Clar, el que sí els hi passa, i sobretot en els ocells, i en general tots els animals, i fins i tot nosaltres, mos regim molt pel fotoperíode, per la sortida del sol... I quan se pon el sol, doncs pues, anem a lleure. Mm. I clar, quan de cop i volta se'n va el sol a mitjan del dia i se'n va el llum, els animals el que fan és que entenen que ja és de nit i se'n van a lleure. Mm. I allò me va passar, no sé si vols que ho conti ara, però va ser una experiència molt impactant.
0: Sí, hem llegit que...
2: El 90.
0: Sí, no, mos ho pots explicar, no? A Doñana pot ser.
2: Sí, va ser Doñana, que jo devia tenir, no sé, 24 o 25 anys. Al setembre de l'any 90, jo estava fent feina a l'estació biològica de Doñana, temporalment, bueno, vaig estar 10 dies de voluntària, i el que havien de fer era llegir en elles de milans negres, que en els dormidors, quan començava el dia, anàvem a cercar-los per llegir-se's en elles que tenen a les potes. I aquell dia, en el dia 22 de setembre del 90, que ho he cercat, de cop i volta, nosaltres no ho sabíem, va haver un eclipsi, se'n va anar a la llum i els ocells van davallar i se'n van anar a jeure. Clar, mos va venir molt bé perquè els teníem allà tots col·locats per llegir en elles. I llavors, quan se'n va anar a l'eclipsi, pues se'n van enlairar, van dir, ah, esto, que era una noche muy corta, no? I... va ser molt, molt interessant. Mm.
0: Clar, perquè ara aquest eclipsi és ja quasi de vespre, però, per exemple, si fos a les 12 del migdia, canviaria clar, molt la cosa.
2: Canviaria molt, perquè penseu que els eclipsis no només afecten a la llum, a la claror, sinó també afecten a la temperatura. Mm. Jo, és que vaig viure a Doñana, va durar estona, va durar quasi 2 hores. No va ser total, va ser parcial... Però, clar, això va fer que la temperatura de ballar també afecta el vent, afecta les corrents tèrmiques, en la qual les aus, algunes aus que necessiten corrents tèrmiques, corrents que el sol calenta en terra calenta l'aire i l'aire puja, pues, quan no hi ha aquestes corrents, pues, se posen. I entre que no hi ha llum i baixa la temperatura i entenen que ja és hora d'anar a jeure, doncs pues, totes aquelles milenades se van posar a dormir.
0: Mm. Clar, i en aquest cas, aquí a Balears, dia 12 d'agost, en aquest eclipsi també baixaran les temperatures. No sé si serà suficient com per notar res, o seguiràs fent una calorada i no notaran la diferència.
2: Clar, és el que jo pensava, i és que justament el que passarà la setmana que ve s'impacta damunt el comportament i de Montsantó no serà tan impactant com si fos a les 12 del migdia. A les 12 del migdia sí que notes una davallada de temperatura, sí que notes un canvi en les corrents tèrmiques, però a l'hora que serà, que és quasi tocant la posta de sol, no... El canvi de temperatura jo crec que no serà tan palès.
0: I, clar, no hi haurà tant de... No, Josep, no canviaran tant el seu comportament, per tant, en el vostre cas, aprofitareu per investigar el comportament o mira, tanmateix no vos val la pena?
2: Bueno, nosaltres, com a Societat Espanyola d'Ornitologia, no som tan científics, diguem, ens dediquem més a la conservació, seguiment i anàlisi de dades per conservació, però sí que me consta que hi ha institucions científiques que aprofitaran, lògicament, aquest esdeveniment per fer estudis, sobretot el CSIC i entitats lligades a universitats. Uh-huh. Sí, és un esdeveniment únic i que s'ha d'estudiar.
1: Idò, Carlota Viviada, secretari del grup local CEO Virop Balears de la Societat Espanyola d'Ornitologia, moltíssimes gràcies per la manca de posar un llum, una mica de foscor, mai millor dit, perquè clar... bé, no, tenim aquest dubte, que xiu-xiu, i també la resta d'oients, de si passaria res o no el manco amb els ocells. Ja n'han sortit de dubtes, per tant, ho tenim clar. Moltíssimes gràcies.
2: Que ningú passi pena, que els ocells no tornaran locos. Al contrari, se n'aniran a jeure.
0: Nosaltres mos canviarem el comportament.
1: Exacte. Carlota, des d'on el veuràs, si ho poden dir?
2: Doncs pues me n'aniré a Eivissa. Jo ara estic a Palma i me n'aniré a Eivissa. A veure-ho. Sí.
1: Ets d'aquelles persones que té una il·lusió tremenda o no tant?
2: No, de fet, no pensava veure-lo perquè no m'agrada molt el trull. Uh-huh. Però la meva germana, que viu a Eivissa, m'ha dit, nosaltres anirem a un lloc molt tranquil, que no diré el nom,
1: no.
2: Uh-huh. I menys per la ràdio. I dic, ah, vale, pues, si no hi ha molt de trull, m'apunt. Uh-huh. I mira, en el final, no ho tenia previst, però en el final el veuré en família.
0: Home, dic, perfecte. Si vas veure dues hores d'eclipsi d'Onyana, entenc que 90 segons se te fan poca cosa.
2: Bueno, però cada un serà diferent. Tenc molt de... Es recorda aquell de Doñana, fitxat, que fa l'any 90. Uh-huh. I encara el té molt, molt viu. Va ser molt impactant.
1: Que bé, que bé.
2: Així que esper que el de la setmana que ve també ho sigui.
1: Tens les ueres d'IV3 o no?
2: No encara.
1: Bé, IV3 Ràdio fa una ruta en les ueres per veure l'eclipsi i són les bones, estan homologades, són les bones.
2: Molt bé, perfecte. Molt bé. Pues moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, que vagi bé.
2: Adéu.

0: TV3 Ràdio és diversitat.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.

0: I ja sabeu que en aquest programa, bona, mos hem proposat aquest estiu fer un rànquing del millor himne o cançó icònica de les Balears. I cada dijous, bona, nosaltres rebem un músic de qualque municipi perquè mos ajudi a triar-ne un. Però, bueno, sempre ho feim de la mà d'en Joan Francesc Barceló.
1: Com va? Com estàu?
2: Però que sempre...
1: Així ho
2: serà la...
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé. Sí. Ara ja espero que m'ho demaneu, saps? Com a per petició del públic, dels meus seguidors. Si me demanen que faci un xiu-xiu-xarel·la, el faig.
0: Clar, una cosa
1: xiu-xiu-xarel·les!
0: Molt bé. Bueno, de moment, Joan Francesc, t'hem donat l'enhorabona perquè anem molt, per molt bon camí.
1: Trobes?
0: Per fer l'himne de les Balears, perquè la setmana passada, bueno, en Julià Picornell, de Sant Joan, dels Ànimos Parrec, bueno, va semblar molt engrescat en sa proposta.
1: També. No tant.
0: No.
1: No te'n recordes que va acabar dient que amb ell no comptàssim bueno, si sabíem comptar?
0: Feia broma.
1: Va dir que trobava que hi havia ja massa gent carismàtica, no? I que participar en un projecte que hi havia en Tomeu Penya, per exemple, ell se feia massa petitó, però no vam estar gens d'acord.
0: Però jo trobo...
1: S'ho ha repensat?
0: Bé...
1: Ha dit res? T'ha enviat un missatge?
0: No, però jo trobo que hi ha de ser.
1: I sens dubte, i serà, de fet. L'obligarem, en el final, tothom hi serà, vulgui o no.
0: Però ara fora broma, és a dir, en Joan Francesc Barceló vol fer un We Are The World, però...
1: Ara pareix que està acabant d'aquesta forma.
0: Seria fantàstic, t'ho promet.
1: Trobes?
0: Si nosaltres no podríem cantar, nosaltres podríem dir allò de... 2026... I Metre Ràdio.
1: Només te vull dir... que, com pots comprovar, els músics ja no només entren per connexió telefònica, sinó que, com, per exemple, avui, ja són a l'estudi.
0: I més, demanaria si me pot donar aquest músic un do.
3: Hòstia, un do.
0: Bé, tenies la lletra posada. Exactament, és ell, un bon compositor d'himnes, el Solleric, digueu.
1: Pere Andreu.
4: Hola, bones.
0: Com anem?
4: Va molt bé.
0: Sí, bé, aquest do... No, perdó, me sap greu.
4: És que m'has pillat aquí... A mi que a mi.
0: Com estàs, Pere?
4: Va bé, va bé. Estic encantat d'estar aquí. Com a canal estoy ja duc ses pantufes i tot.
0: S'estiu te tracta bé?
4: S'estiu, sí. S'estiu amb una bebé d'un any i mig, se tracta, en fi, d'una manera intensa. No?
0: Diu que ha fet calor en guany.
4: Ha fet calor, ho diuen. Per solla, jo, és una olla mai més ben dita.
0: Sí, molt bé.
1: A pressió.
0: Bueno, què en penses de la tasca que mos encomana en Joan Francesc?
4: Que és impossible.
1: Trobes?
4: Què vols dir? Tot el que fa ell, però...
1: No hauràs vengut aquí per destrossar aquesta presentació d'en Xavi Javier que me posa pels núvols.
4: El que passa que jo estic una mica en la línia d'en Julià Picornell, i llavors, si jo he de participar, la meva condició és que en Julià vengui. Si en Julià ve, jo hi som.
1: Ja està.
4: Toc mareta i...
1: Julià,
4: endavant.
1: Però nota, escolta...
0: Clar, petició feta.
1: Sí, sí. I en Pere hi serà, perquè ja hi és. Mm-hmm. Llavors, en Julià haurà de venir.
0: Exactament. Sí, com a mínim, com a mínim. Molt bé. Per tant, creus que hem de treure lemes, també, per sa cançó? En Pau Frambos en va donar qualcun, de lema per
1: en Jordi ho va apuntar molt bé.
0: Sí?
1: Era... Tenim més coses que mos...
5: Hi
1: ha més coses que mos junten que ses que mos separen.
0: Exacte.
1: Cosa
0: així.
4: Hòstia.
0: Què te sembla?
4: Això m'ho pareix un lema com de govern de fa 30 anys, no?
1: Clar, és que anava un cop per aquí, volíem fer com un eslògan.
4: Exacte,
1: sí, no? Totalment.
0: I va ser xerrant, amb una conversa.
4: M'ha volgut com un, no sé, de pell de gallina.
1: Això, però t'has carrufat o...
4: No sé si és bo, però sí, m'ha com escarrufat.
1: S'ha fet tastar pell de gallina, no saps quin és el motiu. La pell de gallina pot ser automàtic de coses bones i dolentes.
4: Mira, això.
1: Sí, fins i tot hi ha qui, quan té moltes ganes de tornar a temes escatològics, no és la meva via, però hi ha gent que quan té moltes ganes, també, de pell de gallina. Sí, això ho he comprovat.
0: Quina font?
1: No diré aquí, però ho he comprovat.
4: Moltes ganes de què?
1: De d'anar al bany.
4: Ah,
0: clar. No
1: temes escatològics, sí.
0: Sí. Joan Francesc Barceló.
1: Espera, vinga. Anem a posar ordre en aquesta qüestió. T'han duit aquí perquè realment ets un compositor d'himnes. No sé si ho sabies, en això.
4: Som un compositor de lo que surt.
1: No?
4: El que surt.
1: I què vol dir això?
4: Que si surt un himne, clar.
0: Ara no.
1: I han sortit himnes?
4: Ja no ho sé.
1: De fet, ara en sonen bastant per xarxes, teus, que s'estan recuperant...
4: Sí, exacte, una cançó que està sonant molt per tot el que està passant. Ja fa estona que passa, però vaja, a vegades aquestes cançons se rescaten en un moment donat i vinga, tornen a la superfície.
1: No? I esdevenen himnes, a lo millor, quan se recuperen, mica. No? Perquè comencen a ser encara més de tothom.
4: Mam, el simptomàtic...
1: Quan una cançó esdevé himne?
4: Mira, el simptomàtic d'això que dissabte se farà, ja sabeu, una manifestació a Solla i m'han demanat que en el final la canti, de manera que vol dir que representa qualque cosa, no?
1: Sí, sí. Quan en un esdeveniment popular, no? Que hi ha molta gent... una cançó sol·licitada, exacte, i a exacte. Més a més hi ha molta assistent que vol formar-hi part, no?
0: La categoritza com a himne.
4: S'entén que se podria dir. No, és que jo dic que escrigui himnes, però vaja, és veritat que aquest...
0: que interpel·la molta gent, exacte. De qualque manera se sent interpel·lada.
4: Simbolitza.
0: Exactament, no? I les xarxes socials també tenen aquestes coses com una cosa bona, és a dir, vas fer un reel que va funcionar molt bé, vas interpel·lar moltíssima de gent, internautes, i bueno, això se traduirà a la vida real, a Solla.
4: Correcte, amb en Josep a l'Orde.
0: Saltre, també.
4: Saltre vaquero.
0: Saltre vaquero, cowboy.
4: Sí, vàrem fer aquest videoclip molt aviat i molt improvisat. I ja veus on ha arribat i on està arribant, sí.
1: Que fa miedo.
0: Jo m'agradaria molt sentir-lo.
4: Vinga, sí. Va, que fa miedo, directe.
1: Però, ja directe.
0: Però, men, jo t'ho mano, Joan Francesc. Jo vull conduir aquest programa, però aquesta és la teva secció.
1: Voleu que soni una miqueta enregistrada amb arranjaments i després la despullam aquí?
0: Jo proposaria la inversa, que la primera la facem i després la sentim.
1: Sí, la construïm.
0: Exacte, d'acord, sembla bé.
1: S'essenci i després quan se multiplica.
0: I aquesta cançó se postula a Himne de Solla.
4: Vinga.
0: Que bé, no?
1: Sí, sí.

0: I s'ha acabat.
1: Pere Andreu, moltíssimes gràcies. Fantàstica.
0: Bueno, que tu no es tracta, no et sencera.
1: I doncs aquest reset de Pere Andreu, sentim.

0: és de ciment. Un pet.
1: Molt bé, i de primera cançó que se postula a Himne de Solla.
2: Ho dèiem, mos ha posat la pell de gallina, sí? Eh? Que abans en parlàvem.
1: Però...
2: En sentit emotiu, això de que t'acord pren.
3: No és un tema escatològic.
2: No. Tot i que Espanya està aquí a prop, no?
1: Sí, tranquil, que no t'espassadís, el trobarem.
2: Tant que en xerram, no és perquè en tinguin necessitat ara.
1: Exactament.
4: Sí,
1: exactament. Continuem. Per tant, tenim aquest reset, aquesta cançó que va funcionar també a xarxes.
2: Havíem escoltat també Llampuga, no és vera?
1: Sí.
2: Que Llampuga també té aquest punt identitari, per així dir-ho,
3: sí,
2: no?
3: Sí, la Llampuga té un punt identitari quilòmetre zero, és a dir, que fuig una mica d'estòpic, no? La Llampuga no és un tòpic, és un peixot en general, no? I llavors cercava anar una mica més enllà del tramvia, la taronja i la façana de l'Iglesi, no?
2: Clar, perquè són icònics, no? Aquests elements també a qualsevol moment... Sí, vam parlar, per exemple, de brocalet, no? Sí. Hi ha una figa que pot simbolitzar un fet identitari. Per què? Perquè són molt concrets d'un lloc determinat.
3: Què vol dir?
2: Perquè la gent se sent
3: i
2: es tramvia, proper.
3: Sí, mam, durant
2: anys... I per què millor una llampuga que una taronja?
3: Ah, mira, això és una bona pregunta. Perquè jo entenc que si un fa coses creatives ha de fugir del tòpic. No? I el tòpic està molt vist, és a dir, que qualcú de solla li xerris de taronges o li xerris de...
1: D'ovnis?
3: D'ovnis és una altra cosa, perquè, clar, jo també és quilòmetre zero. D'ovnis si xerra a solla. Habitualment, ja ho sabeu, això n'han xerrat un parell de vegades.
2: Vam anar a cercar l'aeroport, no?
3: I la gent, exacte.
2: Testimonis interessants al respecte.
3: Es diu que perquè vàrem ser un grapat d'amics, era un testimoni molt personal, molt des de dins. No des del que se veu solla des de fora, sinó des de darrere el túnel.
2: De fet, no, és com se veu solla de ben en fora, perquè si parlant d'extraterrestres ho veuran des d'un altre planeta, fins i tot.
3: Exacte,
1: bueno, continuem en aquesta travessa d'himnes, i ara una altra cançó que proposa Pere Andreu és Som Solleric. És així o no?
3: Sí, no és que la proposis, que jo penso que aquesta és el vertader himne oficiós de solla. Ho penso de veres.

0: Jo és que quan vàrem pensar a fer Sóller com a municipi, com a proposta de cançons icòniques, tot d'una va revenir aquesta, Som Solleric.
1: Exacte. Aquesta és la cançó que se canta, a més, de manera no folcloritzada, sinó folclòrica, quanta popular. Quanta que la gent espontàniament la canta.
2: Sentida, no? De real, real.
1: Efectivament. No... tenim sempre que xerrant de tòpic, no? Això no és un tòpic, és una cosa que neix de la gent.
2: I què vol dir, la Solleric?
1: No? Home, la Solleric és el millor, ho diu la lletra. Bueno, segons quina època de l'any és millor que altres èpoques de l'any.
2: Com l'explicaries a un extraterrestre tornant a la qüestió anterior? Què vol dir, la Solleric?
1: Hòstia.
0: Molt bona, aquesta.
1: És bona, sí. Ser solleric vol dir viure amb una paradoxa permanent. Perquè ets un espai increïble, com sabeu, no? Però resulta que ara les xarxes i el món se n'han adonat que és increïble i llavors tothom se vol ficar dins aquesta olla de cargols, que et solla, que tenim un espai físicament limitat, de manera que és que no hi caben tots, és així de fàcil. Els qui érem ja érem bastants, i ara se m'ho multiplica la cosa. I
2: d'això parla com... Reset, que és la cançó que
1: exactament,
2: hem escoltat anteriorment.
1: Quan estàvem confinats, pues, és que no podem créixer més, és així. No té més.
2: Solla no pot créixer, però què hi havia que per créixer? És a dir,
1: amo,
2: un solleric, com és un solleric?
1: Jo crec que, mira, quan vaig arribar a Barcelona a estudiar arquitectura, una companya d'allà de la facultat,

0: Res, és a dir que hi està molt a prop, realment, però no, no passa aquest efecte que passa en el pla, que un anava de Verbena a un altre i els quintos d'aquests se'n van a l'altre poble. Això a la serra no passa, ben que dic, no ha passat mai. No tenim ni quintos nosaltres, no tenim mai.
1: S'allunya una mica d'allò que dèiem de tenir més coses que ens junten que que ens separen, aquesta percepció. Exacte. Però, de fet, a lo millor és fet de que són molt sullos, no? I que s'entenen més amb els de la tramuntana, també fa que cerquin extraterrestres, no?
2: Podria
1: a
2: lo
1: millor s'entenen millor amb extraterrestres que amb el poble veïnat.
2: I això me recorda també un altre himne. Exactament, per Andreu, que és Memphis Us. És una cançó que té teca i que té una història darrere fascinant. Un dia la vàrem explicar aquí, xiu-xiu. Si la vols, a banda, que també la tocarem en directe, bé, la tocaràs en directe, perquè nosaltres no hem de fer res, explicar un poc aquesta història.
0: Aquesta història fa un retrat molt, molt carinyós en Joan Coll, que era un senyor que habitava el nostre poble fins fa relativament poc, i que durant els anys 70 i 80 va dur la capçalera d'això, de cercar coses més amunt d'Espai Major, que veig jo, no? I Pentura té un poc de lògica en tot això que de mar, que aquest aïllament que teníem de Solla, van del túnel, volia dir que tot era un poc en fora, i, per tant, ho diu la lletra un moment, si en el Llombard se pillen ràdios de Marroc, damunt d'Espai Major, l'espai és més a prop. No? És a dir, que estan més a prop quasi de l'espai.
1: Que també se deia que estava més a prop de França, fins i tot, no?
0: Exacte, això també és un fet històric, que Solla fa insegur, molt probablement, perquè és connexió amb Barcelona i amb França, no? De manera que hi ha en els registres, diguem, de periòdics, de Setmanari i Solla, segons la contraportada, en els anys 1900 i poc, no? Si tu ho revises, jo n'he fet buidatge moltes vegades, i les contraportades sempre hi ha anuncis d'hotels i de fondes i de vaixells de Marsella, de Barcelona, però no de jo què sé, de la Pobla.
2: Clar,
0: no?
2: Sí, sí.
0: En què, per anar a Palma era una cosa, era una odissea. I en canvi anar a Barcelona era agafar un vaixell i
2: ja era.
0: Bueno, ja era, no era tan ràpid, però vaja, que la connexió era més ràpida. És així?
1: De fet, aquesta cançó té molta relació també amb un bar concret, no és vera?
0: Sí.
1: L'història de
0: Memphis. Sí, sí, sí. Això, de fet, el nom Memphis és el nom que va donar en Joan Coll en el seu bar. Que posava Memphis i tres punts suspensius.
1: Però n'hi ha un altre, Pere, que és el Bar Turismo, no?
0: Sí,
1: i què passa aquí? Per què has volgut escollir una cançó relacionada amb aquest bar?
0: Que això és un altre bar, efectivament. També. Sí, és un altre bar, és un altre epicentre cultural de Solla, de fet. El Bar Turismo, jo crec que quan varen fer aquesta cançó, Pentura era un poc més. Ara es veu que la generació que varen fer també, clar, han passat 10 anys pràcticament o més, i ja no són tan per allà, però vaja, segueix complint una premissa molt interessant, que és que hi va tant gent major com gent molt jove, com cada moment té un registre diferent, no? I és un bar super versàtil, col·locat estratègicament en el centre, i que sembla com que no ha cedit, no sembla, no, és així perquè ho sé i conec la propietat, no? Que no han cedit en aquesta esclavitud de fets horaris dels estrangers o de tancar els mesos que no hi ha estrangers.
2: Però, perdona, Pere, és a dir, el nom del bar és Bar Turismo.
0: Sí, sí.
2: És paradoxal, total.
0: Sí, total.
2: És a dir, clar, que no sucumbeix.
0: Sí, és vera, és total, és vera.
2: Jo això no ho havia pensat
1: fins ironia.
0: Fa poc.
2: Sí, és pura ironia.
0: I realment se diu Turismo perquè, bueno, abans havia tingut altres noms aquest bar. S'havia dit New York. En el primer pis se ballava Vall de Saló i les parets estaven dibuixades com si fos en gratacels de Manhattan. Llavors era de New York en aquell moment, els anys 30, xerra. I se va passar a dir Bar Turismo perquè va ser un dels primers llocs on hi havia llibres en estranger que podries consultar i llegir. Llavors la gent anava allà, els estrangers, que venien els primeríssims, arribaven allà i podien llegir un llibre en anglès o en alemany o en francès, no? I llavors per això s'ha de Bar Turismo.
1: I, de fet, has escollit un himne que va relacionat en aquest turisme, no? Mm-hmm. Que no Reset, perquè Reset ja han dit que també sí. fa al·lusió al turisme, però sí. d'un altre tipus, que es diu Pasturismo. I, Xavi, si vols...

0: escoltant.
1: Sí, que és, de fet és Bar Turismo i Bar Nepal Studios, una cançó sí. que de fet té un videoclip que vos animen a veure a YouTube perquè és molt bo. I sabeu tota la gent del poble allà en aquest bar, bueno, fent bauxa. Molt bé, el sentim.

0: Bar Turismo, és dir, clar, fa 11 anys, és una idea original de Felip Martí, direcció Pere Andreu i Joan Rullant, en Curro, que li diuen.
1: Exacte.
0: I això acumula ni més ni manco que 25.989 sí. visites.
1: Això va ser un petit
2: no
1: himne.
2: Són poques,
1: Va ser un himne en aquells anys, en aquell moment. Ara, penso ja no tant, però sí que en aquell moment va ser molt divertit. Això va ser una idea d'en Felip Martí, que és un animal musical, que ha fet molt poques coses, diguem, de cara en el públic, però sí que és una de les persones més creatives que ja conec. I en Felip va fer aquesta cançó basada en el Super Disco Chino d'en Enrique i Nana. Super Disco Chino Filipino.
0: No sé quina és, no me sap greu.
2: Buscava una mica un poc.
0: No és a quina.
2: Jove, aventura.
1: T'he dit que jo tampoc no la coneixia.
0: No, però bé, ja ho investigarem.
1: I pensava que en Felip havia fet la música i el dia que vaig sentir l'original vaig flipar. Vaig dir, què conyo?
2: Però ho tenia anys, això, no?
0: El Disco Chino?
1: Sí, això és dels anys 80.
0: Ai, doncs sí, imagina't.
1: Sí.
0: Molt bé, per tant, tenim quatre cançons que s'apostulen a Himne de Solla, Soc Sollerí, que és Reset de Pere Andreu, Bar Turismo, que bons mos clorum, i Memphis és també de Pere Andreu, aquesta darrera que encara no han sentida i que també mos tocaran directes, així.
1: Vinga, som-hi.
0: Idò, endavant amb Memphis és.
2: I vés pensant quines escolliràs.

Dios Zenit, Karel Nova Mas. Psicofonies buides, no me voldria perdre, estic il·luminat.

0: cotxe que ha sortit des Memphis cap a Lluc.
1: Molt bé. Pere Andreu, Memphis és... moltíssimes gràcies. Per tant, ara manquen un minut i mig perquè toquin les 9.
2: Ai.
1: Per Pere, tant,
2: escull.
1: De les quatre cançons, dels quatre himnes que s'apostulen, Soc Solleric, Reset, Bar Turismo, Memphis és, Els Encantides, Els Encantades...
2: Quines pengem a les xarxes perquè la gent voti?
3: Vinga, jo... La tria jo.
2: Sí, clar, que si no aquí...
3: Les dues que no són meves... Bueno, n'hi ha una que és més meva que l'altra, però... A mi m'agrada Soc Solleric.
1: Sí?
3: De, no ho he dit, d'en Bernat Reinés i companyia, i d'en Tomeu Marroig, Piu. A mi aquesta m'apareix himne. I l'altra, perquè va ser una cançó que es n'incantaven en el tramvia, espontàniament, en aquells anys, ser del Bar Turismo.
1: Bar Turismo.
3: De que, clar,
2: ai, no
3: n'has
2: tirat cap de teva.
1: Ja no.
3: Però el Bar Turismo ho és una mica. Perquè
2: sí?
3: jo era.
2: Vols postular amb aquesta?
3: Sí.
1: I Reset no. I Reset, que ara mateix està tan a l'ordre del dia, necessària.
3: Reset serà himne oficiós, no vas oblidar.
1: Himne oficiós. Molt bé, Pere Andreu, moltíssimes gràcies.
2: Contam amb tu, Pere.
3: Si en Julià ve, hi som.
1: Molt bé, crida feta. Joan Francesc Barceló, molt ben dijous.
2: Gràcies, company.
1: Que vagi bé. I a Nora Oliver, Jordi Soria, nosaltres ara tornem en 4 minutets per fer l'entrevista VIP de la setmana, l'entrevista xiu-xiu. Avui un nom molt especial.
4: Davall la Via Làctea, amb el cap per amunt. Si en el llom Barça pillen...

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Pel que fa al temps, divendres, avui sense massa canvis respecte d'ahir. Per tant, cel destapat amb possibilitat de qualque ruixat aïllat a l'interior de Mallorca. Això sí, seria de menys intensitat. Per part seva, el vent bufarà fluix en conjunt de tramuntana a Menorca. Felip VI s'ha compromès a visitar Ceuta quan sigui possible. Serà la primera vegada que un monarca trepitja alguna de les ciutats autònomes des del 2007 ençà. Una promesa que ha fet el president saudí Juan José Vivas durant la reunió mantinguda al Palau de Marivent a Palma. La trobada ha servit per abordar la crisi migratòria. El cap de l'executiu saudí creu que el seu territori només té una sortida.
2: Ceuta necessita volver a la normalidad y Ceuta también necesita tener garantías en cuanto a la seguridad de su frontera. Es la seguridad de una frontera que no es la frontera de Ceuta, pero es la frontera de España y de Europa.
1: Abans d'anar a Marivent, Vivas ha passat pel Consolat de Mà, on s'ha reunit amb la presidenta del govern, Marga Proens.
3: Expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha.
4: Impactada perquè m'ha confirmat una cosa que també havia dit a les darreres hores el president de Ceuta, que fa setmanes que anava advertint en el govern d'Espanya de que les entrades d'immigrants irregulars a Ceuta les darreres setmanes ja no eren normals, ja eren xifres que no eren normals. I se va trobar amb la indiferència per part del govern d'Espanya, no?
1: I avui es formalitzarà al Consell de Govern la destitució de la fins ara directora general de Costes, Maria Joaquima Ferrer. Segons fonts de l'executiu, el motiu del cessament estaria relacionat amb la gestió de les concessions del servei de platges a Formentera. I precisament encara a Formentera, la vaga de neteja i recollida de fems prevista per aquest mes d'agost ha quedat desconvocada. Els treballadors i l'empresa Precero han arribat a un acord d'increment salarial del 2,5%. Això suposarà un increment d'entre 30 i 60 euros al mes. Són el president del Consell de Formentera, Òscar Portas, i José Ramón Mateos, d'UGT de Serveis Públics de les Balears.
5: Felicitar l'esforç d'una banda i l'altra perquè ha sentit primat, diguem, ha sentit comú. I tots dos, crec que a tothom ens ha beneficiat, diguem, sobretot el poble de Formentera.
6: L'acord és que aconseguim un increment del 2,5% per l'any 2026, fem el que es diu un conveni pont, un conveni només a un any, i també tenim el compromís de l'empresa de millorar de cara a l'any 27, que serà quan tornarem a fer el nou conveni, el tema dels descans i els treballadors, que això no ho teníem massa bé.
1: En la crònica de tribunals, presó provisional per un home investigat per agredir sexualment de la neta menor d'edat de la seva exparella a Palma. El varen detenir diumenge després que el 091 rebés una telefonada alertant d'una suposada agressió sexual a una nina a un domicili de la ciutat. Per altra banda, les farmàcies de les Balears pràcticament han esgotat l'estoc d'ulleres homologades per veure l'eclipsi. El president del Col·legi de Farmacèutics és Vicenç Terrades.
7: La veritat que ha estat un èxit. La gent ha acudit per tenir ulleres de qualitat i poder-ho veure de forma segura. I, de fet, han fet infografies en el Consejo General de Farmacèutics, en Salut Pública, han fet vídeos que també estan penjats de com s'han d'utilitzar les ulleres.
1: Durant l'informatiu matí serem en directe a una farmàcia per conèixer de primera mà aquesta realitat i amb aquest punt arribam a les 6:04. Tornem amb més notícies a partir de les 7.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Encetem segona hora de xiu-xiu, ara amb Andrea Sánchez en el control tècnic, i ha arribat el moment de l'entrevista VIP. I el nom d'aquesta setmana és el de...
1: Joan Porcel. I'm out here a thousand miles from my home.

0: things. Here, paupers and peasants and princes and kings.
1: Joan, com anem?
2: Bon vespre.
1: Com estàs?
2: Content.
1: Content?
2: Content, sí. Content d'estar a Mallorca, content que sigui estiu. Bueno, venim d'unes setmanes molt de trull.
1: Home, se m'ocorren molt de motius pels quals podria estar content.
2: Sí, uns quants.
1: De fet, sobretot ahir va passar una cosa.
2: Ahir va passar una cosa.
1: Què va passar?
2: Se va anunciar la selecció de la meva darrera pel·lícula en el Festival de Sant Sebastián. No passa tots els dies, això.
1: Ets una persona emocional?
2: Té moments. Té moments. Té moments que me tanc molt. Soc bastant fred i bastant pensatiu quan he de fer feina. I després té moments molt emotius, suposo que com tothom.
1: Com va rebre? Va ser una telefonada? Va ser un WhatsApp? De van dir, escolta, que ara ha estat seleccionat. Com va ser això?
2: Sí, què passa? Que ja fa molt de mesos que ho sé, això.
1: Ah.
2: I mos van fer mantenir en silenci molt de mesos. Això passa arreu de les vidnagues a Màlaga. I Sant Sebastián, bueno, José Luis Rebordino, el director de Sant Sebastián, va fer un tuit. I va fer un tuit que posava... algo, tinc un screenshot en el mòbil.
1: Això ahir, eh?
2: No, això fa uns mesos.
1: Entesos.
2: I va deixar caure com que... sabien poques pel·lícules com aquesta de la cinematografia espanyola,
1: entesos,
2: no? Que fora Europa sí que potser és més comú trobar una pel·lícula com la Can, però aquí a Espanya no se veia tant. Jo vaig fer un pantallazo i vaig passar en el grup de producció i unes setmanes més tard van rebre una carta que deia que els encantaria que formessin part del festival enguany. Però m'ho van dir, de moment, això sí, ho haureu de tenir en silenci.
1: I si tornem en aquesta carta, i què te va passar per de dins?
2: Bueno, és d'aquestes coses que penses que no te passaran a tu.
3: Joan Porcel, nascut a Palma l'any 1994, és un cineasta mallorquí format en comunicació audiovisual i documental creatiu. La seva obra explora les identitats contemporànies, el desig i els límits entre la ficció i el documental. Després de dirigir Samantha Hudson, una història de fe, sexo i electroqueer, i Sempre dijous, ara presenta La Carn.
4: Guanyar-se la vida de ballarí no és tan fàcil, saps? Perquè hi ha molta gent que se vol dedicar a això.
5: Però bé, no n'hi ha cap de tan bo com tu.
4: Sí, tenc companys que són guapíssims.
5: Ah, sí?
4: Però no te'n trobaràs a cap que estigui tan loco com jo.
6: La Carn ha estat guardonada amb dues bisnagues de plata al Festival de Màlaga i amb el premi al millor llargmetratge balear de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. I aquesta mateixa setmana ha estat seleccionada ara per participar en la secció Made in Spain del Festival de Sant Sebastià, on compartirà programació amb alguns dels noms més destacats del cinema estatal.
1: Noms com, per exemple, el de Pedro Almodóvar.
2: Sí, Made in Spain no deixa de ser una secció mostra, una secció d'expositor, que trien unes 20 obres nacionals cada any i funciona, pues, com vos dic, no? d'expositor de la cinematografia d'aquest darrer any, no? De les 20 pel·lícules que Sant Sebastián considera que representen Espanya. No?
1: Sempre has sabut que volies ser cineasta?
2: No. No, de fet, jo vaig estudiar la carrera sense saber molt bé a com me voldria dedicar. Vaig estudiar comunicació pensant que segurament estaria un lloc com aquest, com IB3.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: És a dir, t'hagués agradat ser periodista, per exemple, tenir un programa de ràdio?
2: M'agradava molt els temes de comunicació digital. En el seu moment, els primers podcasts, estem xerrant de 2010-2012, quan vaig triar la carrera, no? I no va ser fins al darrer any d'universitat quan vaig pensar que podia ser director de cinema.
3: I tal vegada aquesta passió per la comunicació digital també s'ha reflectit, no?, en certa manera, en el teu cine.
2: Bueno, jo crec que hi ha un esperit de voler retratar la meva generació, que crec que és molt visible en les tres pel·lícules que he fet. Sempre he triat tres artistes o tres personatges que representen diferents disciplines, però que d'alguna manera evolucionen vitalment i amb un espai-temps com jo, no? I crec que és el que més m'agrada, de moment, del cinema, no? Retratar la meva generació.
1: I com és la teva generació?
2: La meva generació és una generació que ha quedat com una bisagra, no? Som els darrers anys dels millennials, no? No som zetes perquè hem viscut... Som natius digitals, però som dels primers... vàrem tenir una infància molt bona, jo crec, tots, com a mínim millor que els nostres pares, però tindrem una maduresa, jo crec que molt més precària que la que hem viscut externament i hem vist en els nostres pares, no? Jo crec que som una generació que mos estem adaptant constantment, no? I que estem intentant trobar el nostre espai. Crec que la nostra joventut hem degut viure tres crisis molt fortes, no? La de 2008, la pandèmia i, bueno, i ara la de la vivenda. No sé, podríem estar aquí hores xerrant de la nostra generació, que crec que és molt especial, però bueno, és la que mos ha tocat viure.
1: Recordem que Joan Porcel va néixer a Palma l'any 94, 1994, però ho sabrem, més o menys.
2: Sí, i tant.
1: Quan a final de carrera vares decidir que t'hi volies dedicar o que al manco podies per aventura dirigir pel·lícules, què te van dir que teva?
2: Jo, que a mi he tingut molta sort sempre, perquè he sigut un lot molt mogut i els meus pares sempre que han vist que jo feia algo que sumava, que fos creatiu o que podia generar alguna cosa bona, sempre m'han recolzat, sempre m'han animat. He currat molt, però bueno, que a mi sempre ha sigut un empenta.
3: I ara, com pensen? Després de tot el que t'ha passat aquests anys.
2: Bueno, pues, també han vist que m'he pogut guanyar la vida fent això i d'alguna manera han passat de fer s'empenta des del punt de vista econòmic en el seu moment i ara simplement és un empenta emocional constant i jo els atenc molt de costat perquè cada vegada que passam la pel·li o que estrenam fora i hi ha trull, venen en jo.
1: Clar, ara en parlaran de la pel·lícula, però tu, Joana, com eres quan eres nin? Ja t'agradava observar els altres, inventar històries?
2: Jo era un desastre. Jo vaig ser nin en TDAH sense diagnosticar fins molt tard. A l'escola, de fet, vàrem fer una anàlisi com a bastant... que nin serà un poc un fracàs escolar. Jo sempre arribava a setembre amb 3, 4, 5 assignatures suspeses i en el setembre els aprovava, mai vaig repetir curs, però sí que vaig donar molt mal de caps a casa nostra, perquè això, era un nin molt mogut, era un nin que m'agradava liar-la i m'agradava jugar molt i arribar molt en els límits, però sempre vaig ser molt creatiu, en el sentit de que des de petit ja m'agradava fer coses amb càmeres, m'agradava fer coses amb pintures, m'agradava fer coses amb música, vull dir, jo no recordo cap hora baixa en silenci que nostre.
1: Tres bones notes a l'institut?
2: No, vaig, sempre anava bastant justet, sempre deien que era un tio molt, molt, molt viu, però anava molt justet, i a partir del batxiller que vaig començar amb medicació, va ser quan vaig, com d'alguna manera, entendre el que era el món acadèmic. Perquè el meu cap no me deixava entendre i entrar per Saro, que suposava anar a escola.
1: Si ara, per exemple, hi ha qualque adolescent que també se sent identificat, que no troba les notes, però que sent que té un món interior molt intens, què li podrien dir?
2: Pues que no se rendeixi, no? Que el que realment disfruti i el que realment se li doni bé, que intenti apretar per aquí. Crec que també ara, a lo millor, es pintura és més fàcil, perquè tot el que té a veure amb la formació professional, amb els cicles superiors i mitjans, està molt millor vist que la meva època. La meva època, o feies el batxiller i feies una carrera, o el futur laboral i econòmic de la teva família no seria gens bo. Per sort, això també, la nostra generació ens ha ensenyat que no és del tot així. I que ara mateix tots els que estem d'alguna manera més precaris i cercant més feines som els que més formació tenim.
1: Joan, parlant de la carn.
2: Parlant de lo que vulgueu.

0: Molt bé, la carn, recordem que ha estat seleccionada per participar al Festival de Sant Sebastià.
1: Que, de fet, perdona, varen tancar aquesta entrevista molt abans de que passés tot això, no? I està com aquesta setmana de cop, ha estat una darrere l'altra.
0: Hem de saber que, clar, la gran majoria dels nostres oients no l'han vista, perquè encara no se pot veure. Bé, l'Atlàntida, després la gent que mos dedicam a la mitjana de comunicació, que han de fer entrevistes, sí que la poden veure, és una sort. Però, bueno, la carn, quina història conta aquesta pel·lícula i també quan se podrà veure?
2: Pues bueno, la carn, jo crec que si hem de xerrar d'un tema, xerrar de la soledat i de la soledat de les relacions socials que han acabat d'alguna manera un forat a internet, no? I que crec que tots d'alguna manera mos representa, no? I tot això donant vida a través d'una performance que rep el mateix nom de el ballerí coreògraf Lluís Grau.
1: I és una ficció, és un documental, que per quina banda tires més?
2: Pues, jo vaig arrencar rodant la carn, bueno, arrencant el projecte fa 4 anys pensant que seria un documental, tal com van ser en el seu moment la pel·lícula de la Samantha Hudson o la pel·lícula que ara han fet la Julia Colom. Però a poc i amb el desenvolupament d'aquests 4 anys vaig decidir que no havia de tenir una forma d'un documental clàssic i aquí ens van donar el privilegi i la total llibertat de treballar un món híbrid que agafa llenguatge documental, agafa llenguatge de la ficció i que també agafa molt material trobat d'internet, no? D'això que diuen ara fan footage. Mm-hmm. I tot això vàrem ficar dins una coctelera i vàrem escriure un guió a 6 mans entre en Lluís Grau, en Pere Sastre i jo i bueno, vàrem decidir arriscar ja no només per el tema concret de la pel·lícula que crec que toca temes que no s'enxerren habitualment, sinó també en la forma en la qual la volíem explicar, no? Que d'alguna manera tu veient la pel·lícula te passaràs els 83 minuts pensant i decidint en el teu cap que d'això que m'està contant en Joan és vera i que d'això que m'està contant en Joan és un teatre, no?
1: I d'on surt tot això? No sé si hi ha una inspiració concreta, perquè ja has comentat que aquí a Espanya no se fa, no estem acostumats a aquest tipus de cine. D'on ve tot això?
2: Bueno, no estem acostumats a consumir-ho, no estem acostumats a que arribin a grans públics, com han tingut la sort que sí que passi en la carn, no? Crec que és un tipus de cine que se fa un poc més des dels marges, des de circuits no comercials, des del circuit de festivals. Bueno, jo va haver una pel·lícula que se diu We Are Going to the World's Fair, que va ser la pel·lícula que m'hi va fer el clic en dir, podem fer una cosa similar, podem mesclar tots aquests formats i ho podem fer d'una manera amb molt de gust, amb molta classe i amb una factura bastant professional. I va ser la referència que m'ho va deixar anar de setmanes productors a dir-los jo vull fer això. Mm-hmm.
0: En aquesta pel·lícula, la carn i gran part de la pel·lícula és en Lluís, que cerca a internet bé aquestes trobades virtuals, digitals amb membres de la comunitat LGTBI i té trobades sexuals per mitjançant videotelefonada a xats. Clar, en aquell llargmetratge feix una clocada d'ull en els periodistes, no pensaran com, perquè clar, perquè ja exposava un tema que esdevé pregunta obligatòria i és que com garantiu la intimitat dels que apareixen en aquest xat virtual? Perquè hi apareixen cares, cossos, parts íntimes. No sé si... Bé, imagino que ho heu valorat. No sé si podria tenir problemes.
2: No. Cap tipus de problema. De fet, aquesta resposta sempre la fa el nostre productor i en Charlie Bujosa. Bàsicament, nosaltres el que no volíem era perdre la cosa genuïna, no? d'aquestes trobades, d'aquestes converses entre persones que passen a la intimitat d'un xat, no? Però alhora també volíem mantenir la intimitat i perseverar d'alguna manera amb la idea de no exposar-los, no? La forma més fàcil hagués sigut pixelar les cares, canviar les veus o simplement subtitular-les i fer una espècie de càmera oculta, no? D'aquesta... Però no, vàrem decidir fer feina amb un equip de postproducció a Madrid i vàrem alterar totes aquestes cares. Se varen construir les cares amb llibreries, se varen construir els fons, se varen refer les veus, se varen reinterpretar algunes de les converses, però sempre mantenint l'esperit i l'essència de la conversa real. És a dir, varen canviar, evidentment, noms, espais, ubicacions, però sí que és vera que tot el que té a veure amb la intimitat que se generava allà és una intimitat real, però les identitats que apareixen a la pel·li, evidentment, no són de veres, són fictícies.
0: Quan podrem veure la carn, es públic?
2: Pues arribarà a sales, si tot va bé, a mitjans de novembre. Encara estem acabant de tancar la data. Abans queden aquestes darreres passetes que estem fent per festivals, però a mitjans de novembre ens podran trobar a les sales comercials i espero veure-vos tots allà.
0: Hauríem pogut fer una cançó d'amor junts. Cada vegada més, bé, estem en conversa amb en Joan Porcel, cineasta, i te volíem proposar un tema perquè és que el cinema se fa de cada vegada més per a gent que no està atenta a la pel·lícula. És a dir, se fa conscientment, les grans produccions, les coses s'expliquen dues vegades, tres, se simplifiquen, passen més coses en manco temps per estimular l'espectador, perquè, clar, han canviat com a espectadors, perdem atenció, i això està demostradíssim. D'això què en penses, com a director?
2: Bueno, jo crec que... Cada vegada més que consumim més cinema a casa, a través de les plataformes, crec que és un espai on constantment estem bombardejats per altres impulsos, no? Les segones pantalles, els telèfons mòbils... Bueno, la pròpia conversa que se pot generar en el sofà de casa nostra. Abans en el cinema això no passava, perquè tu entraves a una sala fosca on tothom havia d'estar en silenci, no? I sí que podies sortir de la sala si no t'agradava la pel·lícula, però no era l'habitual, no? Evidentment, el cinema s'ha hagut d'adaptar a això. Per sort, encara queden qualcuns que pensant les pel·lícules per anar a sala o per anar a festivals com hem plantejat, sí que és vera que, evidentment, hi ha pel·lícules i hi ha produccions que se plantegen des del minut zero pensant en aquesta idea, però crec que hi ha una part romàntica de jo que pensa que el cine ha de tenir el seu propi espai, ha de tenir els seus propis tempos, no? I que també és una molt bona excusa per cultivar la paciència, no? Mm-hmm. És molt fàcil aquest scrolling infinit i no deixar un pla només de 3 segons, no? O 4, però crec que val la pena posar-nos un poc en el límit veient pel·lícules amb el tempo que el director decideix que vol, que per algo és un art, no?
1: També tenim moltes vegades la mirada posada a les grans produccions i les grans plataformes, i hi ha un poc aquest discurs de el cine s'està morint, no? El cine ja no és com abans. No sé si tu ho veus d'una altra... També, si miram per altres bandes, pots trobar encara moltes coses interessants.
2: El cine, com jo vaig conèixer la meva adolescència, la meva infància, a finals dels 90, principis dels 2000, evidentment s'està morint, si és que no s'ha mort ja. Però ara mateix tenim un cinema plantejat des d'una altra perspectiva. Podem consumir totes... contingut pràcticament que vulguem des d'un botó de casa nostra o des del nostre telèfon. Són altres maneres de consumir cinema. Avui en dia vas a la cartellera i és increïble. Cada setmana, cada dues setmanes, tenim una renovació total de la cartellera. Vull dir, el cine no ha mort, el cine s'està transformant i seguirà així, jo crec que fins que la humanitat acabi. No hi ha un altre, consumirem d'una altra manera.
0: Exactament, però bueno, no deixarem de veure pel·lícules i que mos contin històries, que al cap i a la fi és de lo que se tracta, mos contin històries per de qualque manera fer-mos pensar i reflexionar. Molt bé, si música, com d'important és per a tu?
2: Si el cine és un quart de la meva personalitat, crec que la música és un altre quart o un poc més, diria.
0: I per mi ara te coneixerem molt millor i serà després d'aquesta pausa publicitària.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Notici d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
8: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
8: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio és legendari.
10: És un facto.
0: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
11: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
8: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
12: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
13: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
8: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Xiu, xiu.
3: I ara sí, continuem a Xiu Xiu amb la companyia del cineasta Joan Porcel. I ha arribat el moment de conèixer algunes de les cançons de la seva vida. Estau preparats, Nora, Jordi...
14: Nosaltres preparadíssims.
3: I bueno, i és convidat?
14: Sí, sí, endavant.
3: Molt bé, la primera cançó és Paper Planes de Mia.

0: Què mos pots contar o què mos diu aquesta cançó de tu?
1: Pues aquesta és la cançó que més he escoltat mai a Spotify. Vaig quedar bastant flipat l'altre dia fent un pot de recap, perquè a més havien sigut moltes vegades. I, bueno, Namià és un artista que m'ha fascina i té un documental increïble que també m'ha inspirat molt quan estava en un pla molt de documental musical. Me'n recordo que el vaig veure a Cinèdit a Barcelona, aquest documental. I, bueno, evidentment, crec que és una pel·lícula que no ha caducat, és una cançó que crec que no ha caducat, no? I menys en els tempos bon estem ara, no?
2: És vera que també haurien la llista de lo més escoltat, t'han dut sorpreses, t'has sorprès a tu mateix moltes vegades.
1: Moltíssim.
2: Anem a la següent. Vinga, la següent és Crush on You, de, ara ho llegiré fatal, Brigitte...
1: Brigitte Laverne.
2: Brigitte Laverne.

0: Molt bé, del Crash on You, com es pot contar? De...
1: Brigitte Lahaine, artista catalana, que te podries pensar que aquest tema ve de UK o d'algun lloc així mig europeu, doncs pues no, no. Support your local artists. Banda sonora total de la meva primera pel·lícula, dins la pel·lícula de Samantha Hudson. Crec que me recorda un moment on rodàvem amb molt d'esperit i molt pot d'obbes, i és una cançó molt fresca que m'anima qualsevol dia dolent que pugui tenir. És aquesta la cançó que me posa en el cotxe, en l'autobús o on sigui. Bueno, és un artista que crec que val la pena explorar i escoltar les seves cançons.
2: Molt bé, i de Brigitte Lahaine, queda la recomanació feta.
3: Idò, anem amb la teva tercera cançó, que és Balla, de Pere Janer.

0: Molt bé, Valle de Pere Gené, ja canviem un pot de,
1: sí,
0: de registre.
1: Sí, aquí sí que encara estem més locals, no?
0: Sí.
1: I crec que és l'himne de l'estiu, no? Aquesta cançó és una cançó que sona molt estiu, sona molt amistats, sona molt a reencontre, sona molt a verbena... no sé, fora vila també, no sé. Crec que és una cançó que m'adú molt a la Mallorca de l'estiu. I bueno, són d'aquestes cançons que tampoc m'avorriré mai d'escoltar, no?
2: Ets sortidor, sí, t'agrada anar de rebel...
1: Crec que abans més. M'agrada molt anar a veure música en directe. Mm-hmm. És una cosa que m'agrada molt. Festa m'agradava més, però ara sí de sortir que vagi acompanyat perquè vaig a veure alguna proposta artística o musical que pugui acompanyar la nit.
2: És a dir, no és discotequer d'anar i tenir cafè
1: no,
2: de 6 del matí.
1: No, cada vegada me fa més... em posa més nerviós, compartir molt poc espai amb molta gent,
2: ja,
1: no?
2: Sí. Bueno, Fragança... Bé, no, també Fragança Trentena, tu...
1: Sí, ja l'hem passada.
2: Molt bé, més cançons. Ara, avui, l'únic que vull, de Pau Vallvé. Per

0: Què mos conta aquesta cançó?
1: Sí, aquesta cançó va ser la cançó que va acompanyar el postconfinament. I la tinc molt marcada perquè també va ser un impàs en la meva vida. Vaig deixar Barcelona, vaig tornar a Mallorca... bueno, record hores baixes molt llargues a casa meva escoltant aquesta cançó, record... crec que té a veure molt amb quan jo considero que vaig començar a madurar. Mm-hmm. quan vaig començar també a tenir, crec que, desitjos molt més vitals i molt més de futur i molt menys immediats. I record que tot aquest disc també el vaig cremar, absolutament. L'altre dia vaig pensar, les cançons, no?, d'aquests moments, no?, d'aquests moments claus, doncs això. Me'n record que molta mascareta encara en aquesta temporada.
0: Per tant, per tu madurar va ser el moment en què vas tocar de peus a terra.
1: Sí, va ser un moment de replantejar què volia fer en el dia a dia, no? I no mirar tant l'endemà, sinó la setmana que ve.
0: Mm-hmm. Tens pors?
1: Sí, jo crec que tothom, no? I la por sempre és una mica lo desconegut o lo que no... o lo que no acabem d'entendre. També darrerament me fa molta por volar. I és una cosa que ha sigut una cosa relativament nova des de darrers anys, però segueix volant igual, eh? Vull dir, no...
0: I no s'ha identificat perquè...
1: Diuen que és un... que té a veure amb la concepció i l'estima de la teva pròpia vida, però, bueno, no sé, no ho sé. Són d'aquestes coses que són irracionals, no? Mm-hmm. Com la majoria de pors.
0: Clar, t'han demanat per les pors, però i somnis, desitjos... Clar, ara mateix en què pareix que se t'obri un camí gegantí i ple d'un jardí meravellós, no sé si...
1: Mira, tothom m'ho diu, no? Que suposa en tots aquests... totes aquestes coses que estàs aconseguint, no? I tots aquests, totes aquestes cosetes que van passant. Jo crec que quan ho baixa a terra sempre pens... Tant de bo siguin vales, d'alguna manera, com per poder seguir fent feina en el que m'agrada, no? I poder rodar molt més i poder tenir accés a finançament molt més fàcil, generar més confiança amb tots els agents del sector audiovisual, no? I pues, tant de bo sigui això, no? Que els desitjos i ses, com els anels, no?, que se plantegen per endavant, tinguin a veure amb ser feliç en el que faig.
2: Home, està clar que la can serà un bon propulsor, no?, per aconseguir més...
1: Jo espero que sí, però també mos podria sortir molt malament, eh? També ho miro enrere i dic, pot et celebrar, no?
2: Vinga, anem a la darrera, que és l'histomania de Fènix.

0: Com us pots explicar aquesta darrera cançoneta?
1: Pues sí, abans us xerrava d'esta cançó que més he escoltat mai, que era Paper Planes. Crec que el grup que més he anat a veure en directe és Fènix. És un grup que m'agrada des que sóc adolescent i des de que vaig començar a anar a festivals o a concerts tot sol, sempre he intentat trobar una cita arreu d'Europa per anar-los a veure cada una de les gires que han fet. Pues jo crec que des del 2012, no? I sóc sempre cada any, cada dos anys, deix caure Londres, Bilbao, Barcelona, Madrid, sempre ha hagut un espai per ells. I bueno, així per escotilleo màxim, no? El cantant i un poc el front row d'aquest grup és el marit de na Sofia Coppola. I és qui ha posat música gairebé tota la seva filmografia. Per tant, també és algo que m'inspira bastant i també sóc molt fan.
2: Idò, Joan Porcel, ha estat un plaer tenir-te avui aquí xiu-xiu.
1: Pues moltíssimes gràcies per la convidació. I quan vulgueu, tornem.
2: Enhorabona per tot això que estàs aconseguint en la carn, però els que en volen més. No sé si tens qualque projecte entre mans.
1: Bueno, ara mateix estic escrivint dos projectes més i a la vegada estic trobant una nova faceta, que és la de productor, no? que també en aquest darrer any pues m'he començat a col·locar i estic també preparant un projecte com a productor en Eugenia San Pedro. Així que jo crec que en els propers mesos en sabrem més. Però bueno, de moment estem fent una feina creativa de desenvolupament superguapa, fent una... Pues sí, estem en un procés encara un poc embrionari, però crec que en els propers mesos podrem donar més informació sobre aquest projecte que estem fent feina.
2: Molt bé, gens. I de portes obertes, així xiu, ja ho sabeu.
1: Pues ja vendrem.
2: Això és que vostre, Joan, moltíssimes gràcies.
1: Molt bon vespre.
2: Que vagi bé.
1: Adéu. It looks like it's dying and it's hardly been born. Hey, Woody Guthrie, but I know that you know all the things that I'm a-saying and a many times more.

0: Many men have done the things that you've done. Here's to Cisco and Sonny and Leadbelly too. And to all the good people that traveled with you. Here's to the hearts and the hands of the men that come with the dust and a gone.
1: Tres Radios Patrimoni.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
1: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
1: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
6: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
1: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
7: Maybe all the lights turned on you. Now you're in the center of the stage.
1: Així anem. Everything.

0: Everybody loves you now, tot el món t'estima ara. T'estima tu, Marc Escafí, com estàs?
1: Molt bé, jo també vos estimo molt de vosaltres.
0: Què tal?
1: Molt bé, molt bé.
0: Te veig bé, com si hagués, no ho sé, com si has tingut un cap de setmana rebel·ler.
1: És que he tingut un cap de setmana intens. Mm. Aquesta setmana no he començat res i acabat res. És a dir, bé, segueix sense anar al gimnàs, segueix sense fer més skincare, segueix sense anar a l'autoescola, sí. Això ja...
2: Han tancat. Sí. Han de tancar etapes.
1: Però, clar, per poder obrir a noves Exacte. Oportunitats, com que he tingut aquest cap de setmana, que m'he anat a la meva primer, en el meu primer comiat de Freddy. El meu primer de tots.
0: Entesos. Ara entenc moltes coses.
1: Bé, jo tenc 30 i pico d'anys, no? també diu molt de jo i del meu entorn que no mai he anat a cap, no? Perquè és a dir, això vol dir que el meu entorn no és a casa. Però bé,
0: un primer titular, perdona, Marc. És un comiat de Federí, d'aquest de... a la mallorquina o a l'americana? A la mallorquina vas a menjar sopar...
2: Bé, un home valorant.
0: Sí, però...
3: O 50-50.
1: No, ha estat més intens de lo que jo m'esperava.
0: És a dir, l'americana.
1: Ha estat algo per fer una pel·lícula estil Resacón en Las Vegas.
0: Sí?
1: No, ja m'hagués agradat a mi, perquè vos contaré. Bé, res, pues tenc uns altres amics que se casen, fantàstic, i pues han decidit celebrar també el seu darrer dia de fredins, no? Jo mai havia anat a cap, així que en el principi si idea me fa il·lusió. Ara, jo la meva ment tenia lo que tenim tots, no? De, pues, un tio a la plaça fermat una farola amb calçoncillos i una banda, no? És a dir, per humillar un poc en els que se casen, no? Com funciona? Estic jo en el mòbil en la mà, veig un grup de WhatsApp que posa pues, tal dia, aquest dos se casen, no? Un minut que no tenc... És a dir, jo vaig veure com se creava el grup i com me ficava, no? Un minut que no tenc el grup de WhatsApp i hi havia 800 missatges en aquell grup de WhatsApp. Clar, jo ja no vaig poder agafar ritme d'aquell grup, no? Perquè me fic i... estadístiques, preguntes, un PDF... Home, per favor. Lo primer que vaig fer va ser silenciar aquest grup.
0: Sí.
1: Dir, ja m'enteraré de lo que m'hagi d'enterar. I vaig posar 4 likes així, aleatoris, sí. O 4 missatges, que seguien se pensi que estic participant. Però és que hi havia un Excel i tot, que jo deia, però, home, per favor, jo... pensava que aquestes coses s'organitzaven un poquet d'una forma més fluida, no? Més relaxada. I de, bé, cada vegada que jo mirava el grup, pues, 300 missatges, i cap d'ells també, cap d'ells era informació, perquè tot era després un meme, després qualcú proposant una cosa que no anàvem a fer, l'altre... Bé, un desastre. Quan vaig decidir ja ignorar aquest grup per sempre? Quan veig... una enquesta que posava reunió de coordinació.
2: Oh, ostres.
1: Ja, ai, demà, per favor. Que no estem organitzant la Super Bowl, saps? Se suposava, o jo tenia en ment, que el que anàvem a fer era anar a veure. Perquè... bé, vosaltres, quants comiats de Freddy duis damunt?
0: Jo cap, per edat, els meus amics encara no se casen.
2: Jo tampoc.
1: Teniu ganes?
0: Sí. A veure, segon també és teatre, però
1: clar.
0: Sí.
1: No vos vull llevar jo les ganes, però veureu. Perquè vosaltres, clar, si vosaltres vos fiquen a un grup de WhatsApp d'aquest tipus d'organitzar algo, sou espectadors, sou organitzadors...
3: Organitzadora activa, jo.
1: Sí, 100%.
0: Tu fas el grup de WhatsApp?
3: No, però jo m'agrada dir mem. Per favor, no m'ordenar els pensaments, no m'ordenar les idees. Jo sóc ordenadora.
2: Ets una persona necessària per aquesta societat.
3: Sí.
2: Jo he de dir que som bastant desastrós. De fet, fa molt d'anys que no organitzo res pel meu aniversari perquè no m'agrada, m'aclapara moltíssim el fet d'haver de preparar tot això. I per tant, no, això desapareix. Jo, que me diguin.
0: Jo depèn de l'amic, si el tinc en altíssima estima sí que hi participaré activament, però bueno, tampoc... m'hauran d'arrossegar una mica, però bueno, sí.
1: Sí.
3: Seràs el que el formarà la farola.
0: No, però el formarà una farola.
1: És que no, és que, clar, tenim aquí, clar, pues, tu l'organitzaràs,

0: Val.
1: Me varen demanar el DNI, la meva talla de camiseta, les meves al·lèrgies...
0: Però que anaves a apuntar-te a una escola d'estiu.
1: No, clar, és que jo el que no sé... Amb aquestes preguntes me podia estar anant de viatge o me podia apuntar a una secta, perdó. Clar, tenien tot contra... Però clar, com que jo no havia participat activament en el grup, no m'anava a posar ara a demanar, escolta, això de bon surt, no? Però bé, jo ja vaig dir, bueno, pues com quan pagues aquest paquet de viatges de vacances sorpresa, no? Vaig pagar i vaig dir, bueno, ja està, m'ho meresc per no haver participat en el grup. Però aquí jo vaig reflexionar, vaig dir, és que quasi t'acosta més que el viatge de noces a fer el comiat. Jo no sé si... No sé si controlàveu, però jo... Clar, jo m'esperava una cosa més anecdòtica i com va arribar aquesta xifra... Però, bueno, la vaig pagar en gust perquè sa gent que anava m'interessava i tal. Què passa? Que va ser també el darrer missatge que vaig llegir. Jo no sabia ni on anàvem, ni quan partíem, ni què havien de fer. Jo ja vaig dir, ja està, més compromís que va fer la transferència, no? A més, transferència a un número que jo no tenia guardat.
2: I no sabies qui era.
1: No sabia qui era. Clar, això, ma mare m'ho conta i li dic, mama, t'estan estafant, sí. Que cancel la targeta, saps? Però no, bé, vàrem... Jo m'anava justificant i deia, estic col·laborant, no? Perquè estic ajudant a que això vagi en marxa, no? Les meves expectatives, no? La meva visió. Jo pensava que m'ho anava a mi vista. És a dir, no vaig llegir cap missatge de que m'ho anava a mi vista, però ho tenia claríssim. I jo ja, pues, com que també m'havia...
3: Preparant-se maleta...
1: Clar, i jo no m'havia de preocupar de bitllets ni res, perquè havia donat el meu DNI. Vaig preparar la maleta amb el meu conjuntet, les camies, així, sabates de corda, les ulleres de sol... Clar, jo ja m'estava allà visualitzant a una terrassa a Eivissa amb la posta de sol, el meu còctel... en sa música que sabia que anava a poder allà a la story, clarament, no? Ja ho tenia claríssim. Jo havia fet una maleta pues, per gravar un videoclip. Vos sorprendrà després que no va ser el més acertat. Però bé. Arriba el dia. He de dir que va ser només un vespre, eh? És a dir, va ser express, se despedida.
2: I sí que va ser express per lo que vas pagar.
1: És que ara veureu l'itinerari. Però bé, arribes dia i a mi m'havien donat només una tasca. I vaig dir, bueno, si me'n donen només una i com que no he estat atent, la compliré. Que quan anéssim a cercar els meus avis, perquè una cosa molt curiosa que m'ha aparegut molt divertida és que la feien junts. Que normalment estem avasats, no? Que, pues, si és una parella heterosexual, pues som o se'n va amb el seu grup d'amics i ses lotes amb el seu grup d'amics, no? I de... Era conjunta, que m'ha aparegut molt interessant.
3: Sí.
1: No sé, aquí veig cares de que no...
2: Per mi, per sa gràcia.
1: Però per què? Perquè tu penses en un comiat de Fredí i penses en fer qualque cosa
2: que no pot
1: veure la teva parella, perquè clar...
2: No me refereixo a això, però és com a sortir per darrera vegada amb les teves amigues, com a, no sé, passar-se bé.
1: Però això quan estiguis casada ho pots fer.
2: Sí,
3: no,
2: també.
3: No tornarà a sortir.
2: És que no és així, perquè tu quan vas de comiat i vas només amb un grup o tot de... saps que només hi ha un dels novis, és com que la gent te convida a coses, saps? És com a... més com a... no sé.
1: Allà només un centre de
0: tensió.
2: Però és que si vas amb parelles que perds la gràcia, o sigui, ja et fareu la festa el dia que vos caseu.
1: A mi, és vera que hem de dir que... casualment, jo no sé si... És que el grup d'amics tenen el mateix, és a dir, és el mateix cercle. I molta varietat d'identitat, de gènere, és a dir, que el novi té moltes amigues i la novia té molt d'amics, i com a perdre l'oportunitat...
3: Quantes persones éreu?
1: 30.
3: 30, clar, home!
2: Anem.
3: 30 persones?
1: 30, que ja és el 30% de sa boda, si és que ja no porta a casa.
2: Sí.
1: Però bé, me varen donar una tasca.
3: Sí, mem.
1: Tu, quan arribis a casa, quan els anem a cercar, tu has de tirar confeti i arròs per tota sa casa. I clar, jo... aquest era tot el briefing que tenia, no?

0: Jo vaig dir, 100%. Jo me compromet i se me'n va anar un pot de ses mans. s'eufòria... Jo estava com a fora de jo mateix, s'eufòria... Bé, jo vaig entrar en aquella casa i mentre la resta els estaven ajudant a fer maletes i tal, ràpid així, no?, molta violència, molta tal, jo me vaig dedicar a repartir per cada estància de sa casa sa dosis mínima de... arròs i confeti, que he de dir que me vaig trobar un moment que estigui jo en el vestidor ficant arròs en els calcetins.
1: Ai, per favor.
0: Després jo ja no podia tornar enrere. És a dir, ja fent això, ja... perquè jo podia fer de dues maneres, fer-ho bé o fer-ho gran.
2: Clar.
0: I ja no ho havia fet bé perquè ja estigui fent un desastre, així que jo ja vaig dir, pues, gran. Però bé, ja està. Ells tampoc se van pispar molt quan estava fent, perquè com que estava llarga...
1: Fent maletes.
0: Exacte. Sí. Però bé, aconseguim els novis, els ficam, mos repartim en cotxes, i jo me fico en el cotxe, i que no anava cap dels dos novis, i una frase se me cruza un company que diu, bueno, que bé, que anirem a connectar un poc amb la natura.
2: Ui.
3: Ai, ai,
0: ai. Me vaig quedar perquè jo, o sigui, connectant la natura realment vol dir no tenir cobertura i pixar un arbre. És això el que vol dir la natura.
2: Clar, per 30 persones...
0: És que...
1: Dutxar-se amb una
0: manguera. No, és que veureu, perquè arribem a l'aeroport... Bé, no, jo tot el camí del cotxe dient, no, bueno, ara ja se maleta, jo ja no puc fer res, ja està, o sigui, ho surarem, ja no hi puc fer res. Després d'aquesta revelació, no?, me puja a l'avió, encara no us he dit a on he anat. Jo sé que estava a Catalunya, val? Perquè l'avió anava cap allà i quan vaig aterrar s'havia encerrat el català. Però ara si me feis ubicar en el mapa, el poble, a on estava aquesta casa, és que jo, de camí cap allà, vaig posar el GPS i... me va sortir aquesta imatge que ja surt en gris,
1: sí,
0: que te diu, mira, ja a partir d'aquí tu ets responsable de tu mateix. I jo m'anava repetint, bé, pues connectaré amb la natura. Però
2: perdona, Marc, és a dir, d'aquestes 30 persones ningú no sabia on anàveu?
0: No, tothom ho sabia.
2: Ah, però tu t'has informat o perquè tu
0: estaves... Jo, com que no m'havia informat en el grup perquè no m'havia responsabilitzat, pues...
2: Bé,
0: va ser una aventura.
2: Exacte.
0: No? Clar, jo ja fent l'esforç de dir, bé, connectaré amb la natura, que això vol dir passar-ho malament, però jo no som molt aventurer, val? La sorpresa, que arribàvem allà i no anàvem a la casa, anàvem a una activitat. Fantàstic. L'activitat, un mono, una careta i... una marcadora. Un paintball. Vas? Un paintball. Arriba allà, me posa el mono aquest, que te queda com un xandall d'aquest del 2004, que te queda fatal. Sa careta que se m'està entelant, que era un desastre, i pànic. No? Això és a dir...
2: Clar, mi ciclonada que devia fer...
0: Clar, jo vaig entrar allà en el camp, jo vaig disparar... Jo no veia si era un enemic, si era un arbre, vaig disparar a la gent del meu equip... un desastre. Me varen eliminar. Val? Tres dispars a l'esquena, que també diu molt de l'estratègia que tenia, no? De l'estratègia que tenia la gent que jugava allà. Però, clar... hi ha tres normes en el paintball, no? Tres normes. Te donen un poc les recomanacions de lo que has de fer. Aneu alerta perquè les bolles surten molt ràpid, no? Perquè no sé si ho sabíeu, però les bolles de paintball surten a 90 metres per segon.
2: Wow.
0: Que jo me sentia en Lara Croft, allà. Això és més en sèrio del que jo me pensava. Mos varen dir, a partir de... tant de metres, a partir de 6 metres, si estàs a menys de 6 metres, no disparis, perquè te pot fer mal.
2: Clar.
0: Ho va respectar qualcú? No, perquè jo vaig sentir com me posaven la marcadora a l'esquena i me deien sayonara, baby, i vaig notar directament... És a dir, aquí...
2: Però t'ho van dir?
0: M'ho van dir. A sobre m'ho van dir. sayonara, baby. I pum. I aquesta va ser decisiva, perquè les dues primeres jo només les havia sentit, però no m'havia notat.
1: No les havies notat.
0: O sigui, jo deia, bueno, m'han passat, no? I la més important de totes, no te llevis la màscara, la secreta, per res. Mm-hmm. Vaig fer cas. No. És que havia de decidir entre complir la llei o sobreviure, perquè és que m'ofegava. Estava entelat. Jo ja estava jugant només amb això, amb ecolocalització. I, clar, bé, després dic, bueno, super, no? Ja està, ja han superat aquesta... No, els cotxes mos duen a una altra activitat. Trekking. John Chancles. Pujant, que el monitor, quan me'l va veure, va dir, oh, aquesta persona, no li podíeu dir... Jo ja tenia bòfigues abans de començar a pujar. Clar. Tenia bòfigues. Res, un desastre, pujam a dalt de tot, seguim fent fotos del paisatge, jo fent fotos dels meus peus perquè eren un escàndol, i jo ja dient, ara ja sí, anirem a casa a veure, no? Mm-hmm. Tal. Pues quedava una activitat. Ràpel.
2: Ràpel!
1: Però quin dia més llarg,
0: clar,
1: no?
0: No, és que jo deia... És vera que m'han anat molt, molt prest.
1: Claro.
0: Però jo deia, aquí jo, ojalà ser tan productiu com la persona que ha organitzat aquest viatge.
1: Sí, sí.
0: Perquè ràpid, allà, que te posen aquelles cordes, que t'enganxen de bon... No t'han d'enganxar, que és un... I te diuen, no, d'esquena i tira't cap enrere. Que és com a... Tot lo contrari en el teu instint de supervivència, clar. No? Mm. Jo me vaig tirar amb els ulls tancats allà, que és el pitjor que pot fer.
2: I bé,
0: vaig anar surant d'una forma molt torpe. Quan vaig arribar a baix, tothom m'han veiat, perquè clar, ningú s'esperava que jo arribés allà viu. Però bé, ja va arribar en el final, gràcies a Déu, el moment d'anar a casa. Jo esperant la meva suite, una llitera.
2: Clar, tu t'anaves a Eivissa, vas fer la maleta per anar-te'n
1: a Ushuaia,
2: a prendre el sol, i vam fer, bueno, fer tot això.
0: Una llitera. Que jo tenia ja unes bòfiles així en els peus, dormia dalt, a més, pujar, baixar, jo, una
1: millor.
0: Cosa...
1: No, però és millor dormir dalt, perquè si hi ha cuques o si hi ha bitxos o...
0: A veure, això és vera, perquè vas fer molta calor. Però quan jo tenia calor o tenia que baixar, pues era un suplici. Un banyo. Un banyo
1: persones.
0: Per 30 persones. Amb una dignitat nul·la. Perquè era un experiment sociològic, allò. Perquè sa dutxa tenia temperatura gelat o supergelat. Això és tot el que m'oferien. Però bé, és vera que he de dir que m'ho vaig passar superbé, perquè després vàrem estar allà en aquell porxo, riguent, beguent, xerrant, i vàrem riure molt. I jo vaig dir, aquí acaba sa comiditat? No, sa tornada, en ressaca. Això jo no sé si qualque vegada heu viscut un vol en ressaca.
1: Se fa dur, fa molt dur.
0: Encara me'n pas factura.
2: Bueno, Marc Escafí, moltíssimes gràcies per contar-me les teves aventures de comiat de Federí. Molt interessant. I sort que per això fas tan bona cara, perquè ho has passat bé.
0: M'ho he passat bé, però encara tenc cops d'espainball, les zones massa compromeses.
2: Sayonara baby, això que te van dir.
0: Exacte.
2: Molt bé, Marc, moltíssimes gràcies per la teva secció. Nora Oliver, tornant demà. Mm-hmm. Jordi Suárez.
3: Tornant demà,
2: efectivament. Hem arribat d'aquesta manera en el xiu-xiu número 446. Que vagi bé i mos sentim demà. Només volia preguntar-los i per cap
4: d'ells no m'ha dit. Hallo, wo ist der Bus, nach Las Palmas zu fahren?
3: Toma, ja.
4: També tienes clients que busos des d'aquí per anar a les Illes Canàries no teníem. I escurant la matinada, li fotré una queixalada, un bon plat de patata i coliflor. El destí m'ha abandonat, penso mirant-me la ciutat, que ja es desperta entre els primers raigs de claror.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia, el rei Felip VI es compromet a visitar Ceuta, tot i que encara no hi posa data. Així ho ha traslladat el president de la ciutat, Juan Jesús Vives, en una reunió al Palau de Marivent, a Palma. La darrera vegada que un monarca espanyol va anar a les ciutats autònomes va ser el 2007 i va generar anys de desavinences amb el Marroc. Vives també ha demanat al rei blindar la frontera amb aquest país, amb el Marroc, i l'expulsió immediata dels migrants que encara són a la ciutat.
2: Ceuta necessita volver a la normalidad. Y Ceuta también necesita tener garantías en cuanto a la seguridad de su frontera. Es la seguridad de una frontera que no es la frontera de Ceuta, pero es la frontera de España y de Europa.
0: El president de Ceuta ha confessat que a la trobada de cortesia amb Marga Proens no li ha demanat ni ho farà que les Balears es faci càrrec dels menors que entraren a la ciutat autònoma la setmana passada. La responsable de l'executiu, per part seva, defensa també la necessitat d'una resposta coordinada davant d'aquesta situació.
3: La crisi no ha acabat. La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure el contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutís estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera. No?
0: Es divendres, dia 7 d'agost. I avui està previst que el Consell de Govern formalitzi la destitució de la fins ara directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer. Ocupava el càrrec des de fa manco d'un any.
4: El motiu estaria relacionat amb la gestió de les concessions del servei de platges a Formentera. Enguany, Ferrer també va denunciar a l'abril que un empresari havia intentat subornar-la deixant-li 20.000 euros en una capsa de bombons.
0: I les Balears són la segona comunitat on més s'ha incrementat la població en els darrers 3 mesos.
4: El juliol va tancar en 4.500 residents més que l'abril i, per tant, la població supera el 1.660.000. L'increment es concentra especialment entre els joves estrangers d'entre 20 i 40 anys.
0: I la vaga de neteja i de recollida de fens prevista per aquest mes d'agost a Formentera ha quedat finalment desconvocada.
4: Els treballadors i l'empresa Precero han arribat a un acord per apujar els salaris un 2,5%. Això suposarà un increment d'entre 30 i 60 euros al mes.
0: I ha ingressat a la presó de manera provisional un home investigat per violar la neta menor d'edat de la seva exparella Palma.
4: Una mesura que ha decretat el jutge després que la Policia Nacional l'hagi detengut. Va ser la padrina qui va avisar la policia diumenge passat després de trobar l'home despullat dins l'habitació.
0: I avui, en la Setmana Mundial de la Lactància Materna, vos acostem una nova iniciativa que duen a terme els comerços, els bars i els restaurants de Manacor.
4: Aquests establiments obrin la porta a l'alletament matern i ja llueixen el distintiu a qui pots entrar, seure i donar el pit al teu nadó. És el primer municipi de Mallorca que fa aquesta passa tan important per a mares com na Rosa Lledó.
5: Treure la mameta, podem dir, és molt fàcil. Bueno, no és tan fàcil, has de trobar el lloc. Potser tens grietes, potser necessites respirar.
0: Escoltarem el seu testimoni durant aquest informatiu matí i coneixerem més detalls de la campanya. I abans, a les 7:35, arribaran als esports. Avui destacam que el Mallorca jugarà demà el darrer amistós de pretemporada, quan resten 8 dies per a l'inici de la Lliga. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
6: Molt bon dia. El Mallorca disputa demà contra l'Eversberg el darrer amistós de pretemporada amb l'objectiu d'arribar en confiança a l'estrena de Lliga davant el Valladolid, un duel que el podreu seguir aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. I l'altra notícia destacada és que Jan Virgili és a Bèlgica per tancar el seu fitxatge pel Bruges, que pagarà la clàusula de rescisió en una operació que deixarà més de 7 milions d'euros a les arques del Mallorca. La selecció espanyola femenina de bàsquet inicia la preparació per al Mundial de Berlín amb triple representació balear amb Alba Torrents, amb Belena Puello i Aina Ayuso. I Gemma Trià i Delfi Berea cercen avui l'accés a les semifinals del Premier Padel de Londres davant Marta Ortega i Sofia Araujo després de superar els vuitens de final.
0: I tanquem la portada amb el temps. Avui tornen els avisos de calor, s'activaran a les 12 a l'interior de Mallorca. Margalida Ribas, bon dia.
7: Bon dia, així es recuperam aquest avís groc per temperatures elevades a l'interior de Mallorca amb els valors que es mouran entre els 34 i els 37 graus. En el cas de les Pitiuses, en torn dels 35, mentre que a Menorca quedaran una mica més frenades per davall d'aquest valor. Venim ja d'una matinada amb mínimes que han pujat lleugerament entre 1 i 2 graus, la majoria de valors per damunt dels 21. Destaca els 18 graus a Sant Torrell com la mínima més baixa i els quasi 28 a Cap de Pere com la més alta. Avui, novament, jornada marcada pel domini del sol i possibilitat de que pugui créixer qualque nígol d'evolució a l'interior de Mallorca. Això sí, avui, si té un pentó suficient, podria deixar qualque precipitació, però aquesta seria molt baixa o fins i tot mínima. El vent bufarà molt variable, en general fluix, i la situació marítima destacarà per l'aparició de redols de maror cap al sector de Menorca. Hores d'ara, la temperatura és de 27 graus a Mahó, 28 a Cap de Pere, 25 a Manacor i 23 a Sant Antoni de Portmany.
8: Temperatures d'aquesta hora, quan són les 7 i 5, amb Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Boussà, Caterina Bany, Olivia Navarro i Lluís Hernández. Començam.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
8: Felip VI s'ha compromès a visitar Ceuta tan bon punt sigui possible. És la promesa que ha arrencat el president de la ciutat, Juan Jesús Vives, en una trobada al Palau de Marivent, un viatge oficial delicat, ja que la darrera vegada que un monarca espanyol va visitar les ciutats autònomes va ser Joan Carles I. L'any 2007 va generar diversos anys de desavinences amb el Marroc.
9: Me voy reconfortado porque reconforta y alienta el mensaje que yo en nombre del rey voy a transmitir a todos y estoy transmitiendo a todos los ceutíes de cariño, de aprecio, de ánimo i d'apoyo.
8: Ja ho sentiu, el president de la ciutat autònoma va sortir reconfortat de la reunió, la primera del monarca al Palau Palmasà, amb un president autonòmic que no fos balear. La situació a la ciutat, però, és lluny encara de recuperar la normalitat i demana ajuda i solidaritat i que es blindi la frontera amb el Marroc. Maria Eugènia Quecles, bon dia.
10: Bon dia. Just per calmar les aigües amb el país veïnat, el rei ha optat per rebre a Vives al Palau Mallorquí, perquè havia de fer un gest amb Ceuta, però encara, diplomàticament, no es convenia entrepitjar les ciutats espanyoles del nord d'Àfrica.
9: Se ha puesto de manifiesto que nuestra frontera pues es vulnerable. Nuestra frontera está en manos de un país tercero que además no reconoce la soberanía de Ceuta.
10: Així tot, el rei s'ha compromès a visitar Ceuta tan aviat com pugui, però encara és impossible determinar una data que ho farà complint la seva funció institucional, és a dir, quan el govern d'Espanya ho trobi convenient en base a la geopolítica. En aquest moment, el president de Ceuta creu que el seu territori només té una sortida.
2: Ceuta necessita volver a la normalitat i Ceuta també necessita tener garantías en cuanto a la seguridad de su frontera. Es la seguridad de una frontera que no es la frontera de Ceuta, pero es la frontera de España y de Europa.
10: Però creu que abans només hi ha un camí per tornar a la normalitat.
9: Expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha.
10: En aquest cas, Vives només parla dels adults, ja que és conscient que el govern autònom s'ha de fer càrrec dels menors que han arribat tots sols. En aquest cas, manté que la solidaritat de la resta de territoris és essencial per surar la situació. Ara bé, la crisi és de tal envergadura que apel·la a l'acció de l'Estat. De fet, ha confessat que la trobada de cortesia amb la presidenta Marga Proens no li ha demanat, ni ho farà, que les Balears es facin càrrec d'aquests al·lots que entraren a Ceuta la setmana passada.
9: Nosotros, evidentemente, no se nos ocurriría. Yo creo decir que yo creo que Baleares también está sufriendo una presión como consecuencia de ser frontera marítima. Esto yo creo que se trata de un planteamiento que hay que hacer de manera conjunta. Hay que tener en cuenta también que el retorno es muy complicado, por no decir prácticamente imposible. En consecuencia, creo que esto hay que abordarlo desde la responsabilidad y la solidaridad.
10: I és que Vives, més enllà d'aquesta crisi extraordinària, veu moltes similituds entre Ceuta i les Balears.
8: També les veu la presidenta del govern, que va rebre ahir Vives al consolat. Marga Proens ha defensat la necessitat d'una resposta coordinada i estructural davant d'aquesta situació i ha lamentat la indiferència, assegura, de l'Estat davant les advertències del president saudí.
3: impactada perquè m'ha confirmat una cosa que també havia dit a les darreres hores el president de Ceuta, que fa setmanes que anava advertint en el govern d'Espanya de que les entrades d'immigrants irregulars a Ceuta les darreres setmanes ja no eren normals, ja eren xifres que no eren normals, i se va trobar amb la indiferència per part del govern d'Espanya, no?
0: Vives també va escoltar, en paraules de Proens, la pressió migratòria que pateixen les Balears amb prop de 900 infants i adolescents estrangers en acollida i que, segons el govern, fa que sigui impossible que les illes puguin acollir alguns dels menors estrangers arribats a Ceuta. Elena Gregori.
11: Les Illes Balears atenen prop de 900 menors migrants no acompanyats. El sistema de protecció de menors de l'IMAS de Mallorca assisteix 770 infants. D'aquests, 450 són menors migrants. A Formentera, els menors atesos són 195, a Eivissa 123 i a Menorca 12. En el cas d'Eivissa, per primera vegada des que hi ha registres, més de la meitat dels menors que s'hi atenen són migrants, un 53% del total. La resta, 107, corresponen al circuit tradicional i la meitat estan en acolliment familiar. El servei eivissenc ha passat a acollir 18 menors migrants l'any 2019 a 36. El 2024 i actualment aquest inici d'agost assisteix a 123. En el cas de Formentera, l'acollida de menors migrants gairebé s'ha duplicat en un any, torna a marcar un màxim històric amb 195, un 72% més tan sols en 6 mesos. En aquest cas, la pressió sobre el sistema d'acollida cap al Consell frega el nivell més alt. Els consells d'Eivissa i Formentera expliquen que les arribades cada vegada són més constants, diuen que arriben més exhaustes i en pitjors condicions. Augmenten també els migrants en trànsit procedents dels països de l'Àfrica subsahariana.
0: Precisament l'acolliment de menors arribats a Ceuta és ara per ara al centre del debat polític, tot i les reticències inicials. El PP ara accepta el repartiment de menors. Els seus socis de Vox, però, s'hi oposen de manera taxativa.
4: El coordinador general del PP, Elías Bendodo, diu que el compliment de la llei està dins dels seus pactes ultras en les comunitats.
12: Los documentos firmados en las comunidades autónomas con gobierno entre PP y Vox se habla de que, evidentemente, la Junta de Andalucía, en este caso, las otras comunidades autónomas, cumplirán la ley en materia de inmigración irregular. La legislación vigente se cumplirá. El Partido Popular siempre, siempre cumple la ley.
4: Sobre...
12: En esta ocasión también.
4: Sobre la posició del PP i de Vox envers la crisi migratòria de Ceuta n'ha parlat també la ministra d'Infància, Cira Rego, que en una entrevista a la cadena SER ha lamentat que els partits de dretes, diu, facin servir les persones més vulnerables per fer política.
13: A mi no se me ocurre ningún escenario en el que no vayan a cumplir con la ley. La sensación es que es más una cuestión propagandística y de competición con el racismo de Vox o de mantener inquebrantablemente su alianza con el partido ultra.
4: Rego, per cert, serà avui a Ceuta per treballar en l'acollida dels menors migrants de més 1.300, segons les darreres estimacions. També el president Pedro Sánchez té previst avui una reunió telemàtica sobre la situació a la ciutat autònoma amb alguns dels seus ministres.
0: La ciutat, mentrestant, continua blindada amb l'exèrcit i centenars d'agents dels cossos i de les forces de seguretat, mentre la Guàrdia Civil considera real i dona credibilitat a una nova convocatòria difosa en xarxes socials per a una possible entrada massiva de migrants a Ceuta d'haver-se dia 15 d'agost.
4: Circulen crides en grups de Facebook, WhatsApp i Instagram amb centenars de milers de participants. Es comparteixen missatges amb dates, punts de partida i discussions logístiques. Els investigadors de l'Institut Armat inverteixen el focus no en el nombre d'usuaris, sinó en la confluència de referències geogràfiques, tàctiques logístiques i la persistència dels missatges. Precisament, al Marroc, la justícia ha processat una trentena de persones per organitzar passos clandestins cap a Ceuta.
0: I avui s'espera que el Consell de Govern formalitzi la destitució de la fins ara directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer. El motiu estaria relacionat amb la gestió de les concessions del servei de platges a Formentera.
4: Sobretot per la polèmica arran de la reducció d'autoritzacions de gandules i parasols que va causar un fort enfrontament amb el Consell Insular i el sector empresarial. L'abril passat, l'encara directora general va ocupar els titulars després de denunciar que un empresari havia intentat subornar-la, deixant-li i 20.000 euros en una capsa de bombons. Ferrer va ocupar el càrrec fa manco d'un any dins la Conselleria de la Mà i del Cicle de l'Aigua, va substituir Carlos Cimarro. Segons avancen els diaris Última Hora i Diario de Mallorca, Joan Jaume, exbatle del Llucmajor, serà el nou director general de Costes i Litoral.
10: Avui s'espera, com dèiem, que el govern formalitzi la destitució de la qui fins ara era directora general de Costes, de Maria Joaquina Ferrer. Són les 7:14.
14: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
15: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
16: Metsal Públic per impulsar habitatge assequible per la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
1: Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
10: I ho destacàvem als titulars, les Balears són la segona comunitat on més s'ha incrementat la població en els darrers 3 mesos. Està només superada per la Comunitat Valenciana. Concretament, el mes de juliol va tancar en 4.500 residents més que el mes d'abril i superen el 1.060.000 ciutadans.
17: Així és un increment que es concentra especialment entre els joves migrants d'entre 20 i 40 anys. És un perfil molt relacionat amb la demanda de mà d'obra que hi ha aquí a les Balears, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, indica que la població balear es basa en l'arribada d'adults joves, especialment estrangers, perquè la natalitat no està augmentada, està estancada en aquest moment. Més aviat, tot al contrari, ja que els grups infantils continuen reduint-se un trimestre més.
10: I més per Mallorca, ha presentat una iniciativa al Parlament que reclama el decreixement turístic amb la reducció de l'activitat aeroportuària. El diputat ecosobiranista Ferran Rosa diu que manco vols també implicarà menys molèsties per als residents de les zones que sobrevolen.
18: Per reduir de manera efectiva les hores d'operativa dels aeroports, perquè hem de recordar que l'aeroport de Palma està obert pràcticament totes les hores del dia, i això trasllada una pressió de molts veïnats, des Pla de Sant Jordi, el veïnat d'Escoll d'en Rabassa i els veïnats del Pla de Mallorca també, que pateixen l'enlairament i sobrevol de milers de vols cada mes.
10: I just coincidint amb la temporada turística hi havia prevista una vaga de neteja a Formentera, finalment s'ha desconvocat els treballadors i l'empresa Presero han arribat a un acord d'increment salarial del 2,5%, Gemma Guasch.
19: Després de 3 hores de negociació, el TAMIP, els treballadors i l'empresa Presero han arribat a un acord per apujar el salari un 2,5%. Això suposarà un increment d'entre 30 i 60 euros al mes, segons han destacat des del sindicat UGT. Inicialment, els treballadors demanaven que l'increment fos del 3%, però, com dèiem, finalment serà del 2,5% i es pagarà retroactivament des de gener d'enguany. A més, l'empresa s'ha compromès a negociar també el descans dels treballadors el 2027. Escoltant primer el president del Consell de Formentera, Òscar Portas, i després José Ramón Mateos, que és membre de l'executiva d'UGT de Serveis Públics de les Illes Balears.
20: Han arribat a un acord i, per tant, felicitar l'esforç d'una banda i l'altra, perquè ha sentit primat, diguem, ha sentit comú, i tots dos, crec que tothom ens ha beneficiat, diguem, sobretot el poble de Formentera, que no patirà una vaga.
21: L'acord és que aconseguim un increment del 2,5% per l'any 2026, fem el que es diu un conveni pont, un conveni només a un any, i també tenim el compromís de l'empresa de millorar de cara a l'any 27, que serà quan tornarem a fer el nou conveni, el tema dels descans i els treballadors, que això no ho teníem massa ben.
19: D'altra banda, es prorroga un any més el conveni que s'havia exhaurit el 2025 i s'ha de començar a negociar ja el pròxim conveni, que estarà vigent durant 4 anys.
0: 7 i de 8, el Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a crims masclistes els assassinats de dues dones a Astúries i a Múrcia. En tots dos casos hi havia denúncies prèvies per violència de gènere. Amb aquestes confirmacions ja són 35 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya des de principi d'any. Les Balears també s'han unit dijous migdia als minuts de silenci convocats a l'Estat pel Ministeri d'Igualtat per condemnar la violència masclista i per recordar les víctimes. La concentració ha tingut lloc coincidint amb la confirmació de l'assassinat de Paula, la dona morta divendres passat a Santander.
5: La concentració a la capital balear s'ha fet, va ser ahir, a les 12 del migdia, davant de la delegació del govern, la presència de representants de les diferents institucions. S'ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un manifest en el qual es lamenta l'assassinat de Paula. També es trasllada el condol a la família i condemna la violència masclista. Per part del govern hi ha assistit la directora de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom.
6: Que quan arriba un assassinat, produït-se un assassinat, aquesta dona ha patit molt. Les institucions ens hem d'unir, no? I hem de poder fer aquests minuts per lamentar, no? Aquest assassinat, no? Aquests assassinats, que a més aquest estiu està sent especialment sagnant, no?
5: La delegació del govern contra la violència de gènere també ha confirmat que estan investigant com a presumpte assassinat masclista la mort d'una dona a Màlaga el passat 21 de juliol. Es va detenir un home, va confessar el crim a un diari, en un principi però es va descartar que fos un assassinat masclista. A mesura que avança la investigació, però, ens constata que tots dos varen ser parella en el passat.
0: I les Balears tenen més de 4.300 casos actius a Biogen, el sistema de seguiment integral de les denúncies per violència masclista. Les Illes tenen així la segona major taxa de casos actius de tot l'Estat per dones residents, són 677 per cada 100.000. Són dades del Ministeri de l'Interior que també revelen que dos dels casos estan considerats com a risc extrem.
17: I això vol dir que les víctimes es troben en una situació de risc de mort o bé d'agressió física molt greu, la qual cosa implica mesures de protecció, també de vigilància més estrictes. És el nivell més elevat i comporta la custòdia continuada de la víctima i el control i detenció de l'agressor. Són els casos més greus, ara mateix actius aquí a les Balears. De la resta, 53 són en risc elevat, 779 de mitjà, i 3.472 són de risc baix, el nivell inferior de protecció que s'atorga justament quan la valoració policial no aprecia factors de perillositat extrema, però sí indicis de violència que requereixen un seguiment i també mesures preventives. La directora de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom, ha insistit en la necessitat de combinar les mesures d'acompanyament i de protecció per evitar justament la cara més cruel de les violències masclistes, que són els assassinats.
6: Perquè els sistemes d'acompanyament se van fent i se van duent, però la protecció i el que les dona seguretat és el fet de que un botó s'activi, que la Guàrdia Civil en res o la Policia Nacional pugui acudir. Vull dir, per tant, hem de ser capaços de fer un sistema que no falli. Hem de ser capaços de fer un sistema que reaccioni de manera immediata.
0: Tot això són les dades. Ara el lobby de dones demana fer les reflexions. La seva presidenta, Esperança Bosch, lamenta que s'hagi normalitzat el fet que l'estiu s'incrementin els casos de violències masclistes.
5: El perfil de les víctimes és molt variat, però el dels seus agressors es repeteix cas rere cas i es resumeix així: homes masclistes. Bosch qualifica la situació d'aquest estiu com a terrible, demana per tot fer un pensament i manté que no es pot normalitzar l'increment de violència cap a les dones que es produeix cada estiu.
22: Estem normalitzant que en èpoques de vacances les dones viuen més perill de ser assassinades. Ens ho hem de fer mirar, que quan al Mundial hi va haver un rebot de feminicidis i tu dius, bueno, o sigui que si guanya o perd l'equip de futbol, que el company o ets company és el fan número 1, la vida de les dones que té al redor, de la seva dona, de la seva nòvia, de la seva exnòvia, està en perill. Això ho podem normalitzar.
5: La presidenta del lobby de dones lamenta que la situació envers el masclisme està empitjorant els darrers anys després que a principi d'aquest segle XXI s'ha aconseguit despertar certa consciència en favor dels drets de les dones. Una reacció que assegura està amplificada més pels partits polítics que han fet seu el discurs del negacionisme masclista.
22: Què ha canviat ara? Pues que hi ha partits polítics que d'això en fan bandera. I aquests partits polítics han augmentat, han enviat un missatge als homes de sou vosaltres les víctimes, les dones vos volen destruir, les denúncies falses, tot això que partits com Vox està fent bandera i que partits com el Partit Popular, a segons quines comunitats, ho està comprant.
5: Respecte del sistema Biogen, Esperança Bosch considera que té una funció positiva, però molt de marge de millora, sobretot pel que fa a una manca de recursos estructurals que lamenta s'està complicant encara més en les retallades que fan les comunitats de dretes a l'hora de finançar serveis i projectes per educar i conscienciar amb valors feministes.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
8: I presó provisional per a un home investigat per violar la neta menor d'edat de la seva exparella a Palma. La mesura l'ha decretada el jutge després que la Policia Nacional l'hagi detingut.
17: Va ser un maig passat quan del 091 va rebre una telefonada tot alertant d'una suposada agressió sexual a una nina en un domicili de la ciutat. Va ser aleshores quan patrulles de la Policia Nacional es van desplaçar fins al lloc dels fets i prengueren declaració als familiars de la víctima. Van confirmar que el presumpte agressor residia justament a l'habitatge familiar. La padrina va confirmar que va trobar l'home despullat en companyia de la neta dins l'habitació. Després de la detenció, el mateix investigat va confessar que feia temps que sotmetia la menor, primer a tocaments, després a violacions. A més, l'havia amenaçat de matar els seus familiars, els seus pares, si contava els fets. Els agents de la unitat d'atenció a la família i de la dona s'han fet càrrec del cas.
8: I un tribunal de Polònia ha condemnat un passatger a pagar una multa de 700 euros per alterar l'ordre durant un vol de la companyia Ryanair, que sortia de Palma.
5: També haurà de pagar altres 500 en concepte d'indemnització a un membre de la tripulació. Va passar el juny de l'any passat, quan l'avió feia la ruta entre Palma i la ciutat polonesa de Poznan. Des de la companyia celebren la resolució, que diuen reforça la política de tolerància zero cap a les conductes inapropiades a bord.
8: I prop d'un centenar de manifestats s'han concentrat per segona setmana consecutiva a la plaça de Toros a Palma, en contra de la tauroma, que ha estat coincidint amb una nova correguda al Coliseu Balear.
17: Han estat convocat per 5 associacions animalistes, han escenificat el que qualifiquen de crueltat animal amb una performance.
2: Estamos aquí una vez más protestando por este espectáculo que consideramos que debería ser ilegal, debería estar prohibido maltratar por diversión a un animal hasta su muerte.
7: Y no es arte, no es cultura, como dicen aquí mis compañeros, así que creo que va siendo hora de volver a abolirlo y dejar a los animales dentro del que cabe en paz.
8: I un cotxe particular s'ha incendiat dijous capvespre a la urbanització de Coves Noves, a Es Mercadal, després que la conductora perdés el control del vehicle per causes que encara s'investiguen.
5: El cotxe s'ha encastat contra l'edifici de telecomunicacions del nucli, immediatament s'ha calat foc i han intervengut 4 camions de bombers, 2 vehicles autobomba i un de comandament. Un helicòpter de Libanat s'ha dedicat a refredar tot el perímetre del foc que limita en la zona forestal. Els ocupants n'han pogut sortir sense problemes. Presenten, això sí, ferides lleus. Juanjo Frank és el cap dels bombers de Menorca.
9: S'ha actuat ràpidament per extingir i s'ha intentat treure el de dintre per acabar d'extingir, que és el que estem fent en aquests moments. Prèviament s'havia activat també Ibanat per protecció preventiva en cas de... perquè està dins la zona forestal propera, molt aferrada, i s'ha tingut que s'ha activat l'helicòpter i ha fet unes passades, unes quantes, per refredar tota aquesta zona per evitar possible conat incendi.
8: 7:27 és el moment d'agafar la premsa. Mira que és el que destaquen a les portades, que avui se centren en la reunió d'ahir a Palma entre el president de Ceuta, Juan José Vives, la presidenta Margarida Proens, i l'altra reunió amb el rei Felip VI, després de la crisi migratòria a la ciutat autònoma.
23: Última hora titula en la seva imatge de portada la solidaritat amb Ceuta, i tant Marga Proens com Juan José Vivas demanen blindar les fronteres per contenir la immigració. En el seu titular, a l'engròs, continua l'augment demogràfic a Mallorca, segons l'INE, fregant ja el 1 milió d'habitants i perdent població espanyola. Diari de Mallorca obre amb la reunió entre Felip VI i el president de Ceuta en la seva foto de portada i anuncia que el rei anirà a visitar la ciutat autònoma en les pròximes setmanes. A més, recull el seu titular que el govern cessa a la directora de costes per la gestió de les gandules a Formentera. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario destaca també la trobada al Palau de Marivent entre el rei Felip VI i el president de Ceuta, Juan José Vivas, qui confia que l'exèrcit eviti una altra entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma. L'Ara Balears, per la seva banda, titula que la defensa dels manifestants estudia denunciar la vulneració del dret de manifestació en la protesta del passat passat 26 de juliol contra la saturació turística a Palma. A Eivissa, el periòdico recull que Paradores assegura que l'ascensor públic per pujar a dalt Vila està operatiu després de les reclamacions del balde Rafa Triguero, mentre que el diari destaca l'accident de trànsit a Formentera amb 4 ferits i un greu que va deixar el vehicle boca avall en la carretera que uneix la Sabina amb els Pujols. I el Menorca, per la seva part, obri amb el cobrament del Plus Canari cap als treballadors del Consell i Ajuntaments de l'illa.
0: I avui els principals titulars de la premsa estatal es fan ressò també d'aquesta trobada que ara comentàvem al Palau de Marivent entre el president de Ceuta, Juan José Vivas, i el rei Felip VI a causa de la crisi migratòria.
23: El País titula que el govern central acollirà els menors migrants de Ceuta per la península amb el consentiment del Partit Popular. El Mundo, per la seva banda, destaca que el rei Felip VI es compromet a visitar Ceuta si el govern central ho autoritza. ABC, per part seva, es fa ressò de la reclamació del president saudí, Juan José Vivas, d'expulsar els immigrants que entraran massivament a la ciutat autònoma. I La Vanguardia, finalment, recull també la trobada entre el rei Felip VI i Vivas, que exigeix a Europa el blindatge de la frontera amb el Marroc.

0: I hem arribat a les 7:30 a repassar amb els titulars més destacats. El rei Felip VI es compromet a visitar Ceuta, tot i que encara no hi posa data. Així ho ha traslladat el president de la ciutat, Juan Jesús Vives, en una reunió al Palau de Mar i Vent de Palma.
1: La darrera vegada que un monarca espanyol va anar a les ciutats autònomes va ser el 2007 i va generar anys de desavinences amb el Marroc. Vives també ha demanat al rei blindar la frontera amb aquest país i l'expulsió immediata dels migrants que encara són a la ciutat.
2: Ceuta necesita volver a la normalidad y Ceuta también necesita tener garantías en cuanto a la seguridad de su frontera. Es la seguridad de una frontera que no es la frontera de Ceuta, pero es la frontera de España y de Europa.
0: I el president de Ceuta ha confessat que en la trobada de cortesia amb Margà Proens no li ha demanat ni ho farà que les Balears es faci càrrec dels menors que entraren a la ciutat autònoma la setmana passada.
1: La presidenta del govern defensa la necessitat d'una resposta coordinada i estructural davant d'aquesta situació.
3: La crisi no ha acabat. La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure el contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i pels ceutis estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
0: I avui està previst que el Consell de Govern formalitzi la destitució de la fins ara directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer. Ocupava el càrrec des de fa manco d'un any.
1: El motiu estaria relacionat amb la gestió de les concessions del servei de platges a Formentera. Ferrer també va denunciar a l'abril que un empresari havia intentat subornar-la deixant-li 20.000 euros en una capsa de bombons.
0: I les Balears són la segona comunitat autònoma on més s'ha incrementat la població en els darrers 3 mesos.
1: El juliol va tancar amb 4.500 residents més que l'abril i, per tant, la població supera ja el 1.060.000. L'increment es concentra especialment entre els joves estrangers d'entre 20 i 40 anys.
0: I avui també vos explicam que la vaga de neteja i de recollida de fens prevista per aquest mes d'agost a Formentera ha quedat finalment desconvocada.
1: Així és, els treballadors i l'empresa Precero han arribat a un acord per apujar els salaris un 2,5% i això suposarà un increment d'entre 30 i 60 euros al mes. És José Ramón Mateos, d'UGT.
4: Fem el que es diu un conveni pont, un conveni només a un any, i també tenim el compromís de l'empresa de millorar de cara a l'any 27, que serà quan tornarem a fer el nou conveni, el tema dels descans i els treballadors, que això no ho teníem massa bé.
0: I ha ingressat a la presó de manera provisional un home investigat per violar la neta menor d'edat de la seva exparella a Palma.
1: Una mesura que ha decretat el jutge després que la Policia Nacional l'hagi detingut. Va ser la padrina qui va avisar la policia diumenge passat després de trobar l'home despullat dins l'habitació.
0: I avui, en la Setmana Mundial de la Lactància Materna, vos acostam una nova iniciativa que duen a terme els comerços, els bars i els restaurants de Manacor.
1: Aquests establiments obren la porta a l'alletament matern i ja llueixen el distintiu aquí pots entrar, seure i donar el pit al teu nadó. És el primer municipi de Mallorca que fa aquesta passa tan important per a mares com na Rosa Lledó.
5: Treure la mameta, podem dir, és molt fàcil. Bueno, no és tan fàcil, has de trobar el lloc, pot ser, tens grietes, pot ser, necessites respirar.
0: Escoltarem el seu testimoni d'aquí a uns minuts i coneixerem també més detalls de la campanya. Abans, però, volem saber quin temps farà avui divendres, el dia en què tornen els avisos per calor. Margalida Ribas, bon dia.
6: Bon dia, així és. Avui recuperam l'avís groc a l'interior de Mallorca per màximes que es preveu que es moguin entre els 34 i 37 graus. En el cas de les Pitiuses quedarien entorn dels 35, mentre que a Menorca quedarien per davall d'aquest valor. Tot això amb una matinada on la temperatura la mínima també ha pujat lleugerament entre 1 i 2 graus a diversos observatoris, amb la mínima més baixa a Son Torrella de 18 graus i la més alta al Port de Soia amb 27 i a Cap de Pere quasi amb 28 graus. Pel que fa al cel, novament dominarà el sol, algunes restes de núvols baixos i tornarà a existir la possibilitat de que cresquin núvols d'evolució a punts de l'interior de Mallorca. Això sí, avui si venen acompanyats de precipitació, aquesta serà mínima en comparació amb el que tinguérem durant la jornada d'ahir. Pel que fa al vent, bufarà en general fluix i molt variable, amb component nord cap al sector de Menorca, fet que farà que apareguin alguns redols de maror cap en aquest sector. Hores d'ara, la temperatura és de 25 graus a Mercadal, 26 a Pollença, 23 a Binissalem, 24 a Eivissa i 25 a l'estació d'Escamari, Formentera.
7: Informatiu Matí. Esports.
0: I passen ara 35 minuts de les 7 del matí, moment pels esports. Cansa tant parlant del Mallorca, que demà jugarà el darrer amistós de la pretemporada quan resten 8 dies perquè comenci la Lliga. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
7: Molt bon dia, els vermells, que ahir cap vespre es van entrenar després de guanyar dimecres al Ciutat amb de Palma al Paris Saint-Germain. Continuaran avui preparant el partit contra l'Ederberg de la Bundesliga alemanya, en el que serà el darrer partit abans de l'estrena a la segona divisió dissabte, dia 15, contra el Valladolid a Somos. El vermells cercaran tornar a guanyar i arribar amb confiança a l'inici de Lliga. El partit demà el podreu seguir en directe aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio a partir de les 8:30 del vespre. I l'altra notícia destacada en clau mallorquinista és que Jan Virgili ja és a Bèlgica per convertir-se en nou jugador del club Bruges. L'extrem mallorquinista ha arribat aquest divendres al país, on signarà un contracte que el vincularà amb el conjunt belga fins al juny del 2030. El Bruges abonarà la clàusula de rescisió fixada amb 12 milions d'euros. D'aquesta quantitat, el Mallorca n'ingressarà aproximadament 7,2 milions, mentre que el Barça percebrà el 40% restant, tal com s'havia reservat en una operació anterior. Amb aquest traspàs es posa a punt final el serial de Jan Virgili, que abandona el Mallorca després de consolidar-se com una de les grans promeses de l'equip. La seva sortida deixa un buit important a la banda, però també proporciona recursos econòmics perquè el club pugui reforçar la plantilla abans del tancament de mercat de fitxatges. I a la primera divisió, el Real Madrid ha fet oficial el fitxatge de Jan Diomandé, procedent del Leipzig, en una operació de 125 milions d'euros més variables, i també ha anunciat la renovació de Vinícius Júnior fins al 2032. I el Basca Menorca ha quedat sense el seu principal patrocinador, la Fundació Estia, però això no altera els plans del club menorquí, que mantindrà el mateix pressupost i afronta la nova temporada amb tranquil·litat. El president de l'entitat reconeix que la renúncia ha estat de darrera hora, però recorda que el pilar fonamental del projecte continua nascent els socis. L'equip competirà temporalment com a Basca Menorca, mentrestant cerca un nou patrocinador i accelera les gestions per tancar les darreres peces de la plantilla. Sentim el president Oriol Segura.
8: Ja hem tingut interès per altres empreses, inclús els patrocinadors que ja ho són, doncs ens ajuden augmentant la seva ajuda. Vull dir que a nivell econòmic el club seguirà exactament igual que fins ara, si no millor. La contractació està complicadíssima, el nivell de la categoria és altíssim i llavors tenim el pressupost que tenim i llavors estem en negociacions.
7: També en bàsquet ja està en marxa la selecció espanyola amb triple representació balear: Alba Torrens, Elena Puello i Aina Ayuso Bagur. L'equip de Miguel Méndez posa el rumb cap al Mundial de Berlí del pròxim mes de setembre. Abans de la cita oficial, les espanyoles disputaran 6 amistosos de preparació. El primer serà el 15 d'agost contra el Ludwigsburg, contra la selecció alemanya. Sentim Alba Torrens.
9: Este equipo ha trabajado mucho para volver a competir a lo más alto. Creo que esa es la clave, el quitarnos un poco expectativas, quitarnos un poco de esperar qué pasará y centrarnos en hoy, centrarnos en mañana, en cada entrenamiento, en cada partido de preparación y centrarnos en nosotras y en buscar nuestra mejor versión. Hoy para nosotros es una alegría y te diría que más que presión es una motivación, una inspiración.
7: L'esportista mallorquí Bernat Xemena protagonitzarà el repte solidari Estrella de Set, una iniciativa impulsada per l'associació L'Estrella d'Anna Marta i que es va presentar oficialment ahir als Jardins de la Misericòrdia de Palma. Xemena afrontarà de 7 Ironmans en 17 dies consecutius, un a cada comunitat autònoma. L'objectiu és donar visibilitat a la necessitat urgent d'impulsar la investigació del càncer infantil i recaptar fons per finançar nous tractaments. Aquest desafiament solidari, que començarà el mes de setembre, unirà esport, solidaritat i investigació. Sentim l'atleta porrerenc.
10: És que neix simplement de ser ràbia i de ser impotència i de, i de pensar que és un tema que no, està, no és molt conegut, però que, sí, que cada ser el pitjor que pot passar a un pare o una mare, jo som pare, i va néixer d'això, simplement per donar una ajuda, per donar visibilitat i per fer una cosa que fos gran de veres.
7: En ciclisme, Enric Mas va acabar cinquè a la tercera etapa de la Vuelta a Burgos. El ciclista artenenc va completar els 184 quilòmetres entre Merindad de Montija i el balneari de Corconte, a 22 segons del guanyador. Ara Enric es quarta a la classificació general a 27 segons del líder. I Mavi García va ser 17a a la sisena etapa del Tour de França, 28 segons de la guanyadora. La mallorquina és 18a a la classificació general. Per altra banda, la Copa del Rei de Vela, ahir es va disputar la tercera jornada en què a 4 de les 6 categories de la competició hi ha representació espanyola al capdavant. A l'ORCB trobam l'embarcació Teatro Soho de Sant Miguel de Javier Banderas. Pel que fa a l'ORCC, lidera la classificació el vaixell Project Work d'Antonio Porres, capitanejant en la categoria Club Swan 42. Hi ha el monotip Nadir de Pedro Baquer i la unitat Reial Club Nàutic de Palma de l'alcudienca Maria Bové és la líder dins la Balearia Women's Cup. I en pàdel ja per acabar, Gemma Triay i Delphi Brea jugaran als quarts de final del Premier Padel de Londres després de guanyar la parella formada per Lorena Rufo i Victoria Iglesias en 3 sets. Les rivals per aconseguir ser a la semifinal són Marta Ortega i Sofia Araujo. El partit es jugarà avui, no abans de les 3:30. Fins aquí els esports.
11: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
12: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es. O telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
13: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
14: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
0: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
15: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
11: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
0: 7:44 minuts del matí, compte enrere per l'eclipsi de dimecres que ve. Les farmàcies de les Balears pràcticament han esgotat ja l'estoc d'ulleres homologades per veure-lo. En total, el distribuïdor farmacèutic majoritari n'ha repartit més de 75.000 a les farmàcies de l'arxipèlag. El Col·legi de Farmacèutics diu que moltes persones han acudit a les apotequeries per adquirir aquest producte amb garanties de qualitat.
16: El president del Col·legi, Vicent Terrades, confirma que les farmàcies, també les òptiques, han col·laborat amb una campanya de salut pública per que la ciutadania utilitzi aquestes ulleres homologades de manera segura.
17: La veritat que ha estat un èxit, la gent ha acudit per tenir ulleres de qualitat i poder-ho veure de forma segura. I, de fet, han fet infografies en el Consejo General de Farmacèutics, en Salut Pública, han fet vídeos,

0: 12, pues se pasará o al 11, probablemente, o al 13 o al 14. Es decir, no se queda suspendido nada.
1: Per cert, que Vetra ja prepara un gran desplegament per seguir en directe l'eclipsi, més de 12 hores d'emissió amb equips repartits per les quatre illes, tot per viure el fenomen minut a minut.
2: De fet, tots els mitjans de la casa d'aquesta casa dedicaran una cobertura especial a l'esdeveniment astronòmic en connexions en directe arreu de l'arxipèlag i també la darrera hora dels talls de carretera. A les 5 de l'hora baixa arranca ja a Ivetres Televisió el programa especial dels serveis informatius i els 5 dies, que s'allargarà fins a les 9 i 10 del vespre des de Formentor. Presentat per Toni Rigo i Sílvia Pol amb la participació del meteoròleg de la casa Dani Capó. L'espectacle al cel també es viurà a través de les plataformes digitals. Ho explica la cap de mitjans digitals, Míriam García.
3: Ens interessa molt aquesta experiència compartida, és a dir, animar en els ciutadans que ens vulguin compartir les seves fotografies, els seus vídeos, etiquetant-nos a @ivetres a través de les diferents xarxes socials per poder també després nosaltres compartir aquest moment especial.
1: Per tant, Ivetres és una bona manera de veure i de seguir aquest fenomen històric. I la Conselleria d'Educació inverteix 1,2 milions d'euros en la redacció del futur districte de les Arts de Palma, que s'haurà de licitar a finals de l'any que ve. Es tracta d'un projecte ambiciós, amb estàndards climàtics exigents i que comptarà amb tres edificis: el Conservatori Superior de Música, l'Escola d'Art Dramàtic i l'Escola Superior de Disseny de les Balears. Aquestes tres noves construccions s'uniran al Conservatori original, el qual patirà també qualque canvi.
2: Així és, de fet, hi neix amb la intenció de reunir també de millorar els centres d'ensenyaments artístics superiors, però també pel seu espai obert a la ciutadania que unirà l'Eixample i Amanecer. Els nous edificis estaran encarats al carrer de Pere Cafaro i els primers pisos estaran units a través de passarel·les. L'arquitecte Jaume Coll explica que vol ser el Born que va descriure aleshores Santiago Rusiñol a la seva Illa de la Calma, una mescla única de plaça i de passeig.
4: La gent hi passarà per allà. Ha de passar i ha d'interactuar amb el que passa en aquests edificis, però no ha d'interferir, és a dir, ha de disfrutar, però no ha de generar un conflicte, no? A la qual aquesta dualitat entre passeig i plaça, passeig perquè un passeja, no?, i plaça perquè els estudiants sortiran, no?, sortiran de la biblioteca, sortiran de les seves aules i han de poder estar allà.
2: I dèiem que està previst que a final de 2027 es puguin licitar ja les obres al conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera.
5: L'equip redactor establirà un termini d'execució d'obra i aquest serà el qui comandarà, diguéssim, en aquest sentit. Però la intenció, quina és? La intenció és, com a bé, poder arribar a finals del 27 i poder licitar les obres a final del 27.
2: Els arquitectes responsables del projecte són del despatx Oscoll i Barceló Alanzó, que han guanyat el concurs d'idees amb una unió temporal d'empreses.
1: I el govern destinarà 1,3 milions d'euros ampliables en almenys 300.000 euros més per estendre el programa de patis oberts durant tot el curs escolar. A partir del 2026-2027, del curs que ve, els centres educatius adherits podran obrir també els capvespres i els dissabtes amb l'objectiu de facilitar la conciliació familiar. L'anunci l'ha fet la presidenta del govern, Marga Proens, durant una visita al CEIP Jafudà Cresques de Palma.
6: Amb l'objectiu de que durant l'hivern hi pugui haver aquests patis oberts a hores baixes i també els dissabtes de matins. Com dic, jo crec que era una petició i que és una petició i una reivindicació de les famílies, també, així com ens explicaven, de poder fer barri. Crec que això és molt important i de poder tenir aquest entorn segur per desenvolupar aquest oci.
1: I vos hem d'explicar un nou naufragi d'una embarcació amb persones migrants a les Balears. Ahir migdia els serveis d'emergència varen rescatar de 9 persones d'origen magrebí després que la seva barca naufragàs a 12 milles al sud-est de Cabrera.
2: Un ampli dispositiu del Servei de Salvament Marítim de la Guàrdia Civil van poder rescatar el passatge així mateix. Ahir també es van interceptar altres dues barques al sud de Formentera amb 37 persones en total, també provenents del Magreb. A més, poc abans de les 9 i mitja del vespre van interceptar una persona tota sola a la localitat de Sant Francesc, però es desconeixen les circumstàncies de la seva arribada. En tot total, durant tot el dia d'ahir, el servei d'emergència van localitzar 7 embarcacions a les Balears, amb més de 100 ocupants, en total la meitat rescatades a l'aigua i la resta ja a terra o bé a la costa.
1: I hem arribat ara

0: A les 7:50 minuts, vos parlant d'una iniciativa que es du a terme a Manacor, obrir la porta dels comerços, els restaurants i els bars a la lactància materna. Mamà, mamà, mamà. Por tantes mamà. A partir d'ara, molts d'aquests establiments, també el mateix ajuntament, ja llueixen un adhesiu ben cridaner, un distintiu que diu aquí pots entrar a seure i donar pit al teu nadó. En la Setmana Mundial de la Lactància Materna, vos contem que Manacor és el primer municipi de tot Mallorca, Menorca va ser la primera illa que fa el pas endavant per facilitar a les mares alletar dins els espais públics a resguard de la gentada dels carrers i de les places. Caterina Abany, has estat amb els protagonistes.
1: Sí, i justament amb aquesta campanya qui dona suport a la lactància materna impulsada per l'Associació Balear d'Alletament Matern, parteix d'una realitat ben quotidiana. De fet, de ben segur que moltes mares que ens escolten ara mateix l'entendran. Si hi ha una cosa que un infant no consulta mai és justament l'horari comercial, no entén de protocols. Quan té fam, té fam. Tant si són les 11 del matí com si sa mare és al mercat justament en aquell moment o si fa papers, per exemple, als jutjats. Rosa Maria Lladó, mare de 3 fills, encara dona el pit al més petit, sap molt bé que et sortir de casa amb angoixa.
2: Els temps no se poden calcular, no? Això genera angoixa, de dir, uf, a mi m'ha passat d'anar pel carrer i diu, venga, venga, venga, que ara ja me comença a demanar. A bon matur no hi ha un banc, a lo millor un lloc, un bar que m'hi pugui aturar o està tancat, o no, poden passar moltíssimes coses, o no te fa ganes aturar-te a un bar. Fes-me una besada,
1: saps molt bé que... I és justament d'aquest fenomen, d'aquest fet tan natural que Manacor impulsara, com han dit, una xarxa d'espais més amables, més humanitzats, amb la lactància materna.
2: Necessites arribar a un espai que sentis que pot ser un refugi. Que casa, no? Però tal vegada casa està en fora, per tant, dir, pues mira, ja, com és en aquest cas, no? Que avui som origen, doncs... Pues, sé que hi ha origen, sé que allà me deixaran, som a prop.
1: Perquè sabeu que molts espais no sempre estan disponibles, ni bancs públics, ni tampoc places. Amb aquesta iniciativa es vol contribuir a normalitzar la lactància materna als espais públics. Els establiments han de fer una cosa ben senzilla, que és oferir una cadira, un espai més íntim, tranquil i una actitud amable. Carme Rosselló, membre d'ABAM.
3: A lo millor setembre, octubre, però és molt més fàcil donar-me a matar al mig del carrer, però ara que tots passant molta calor, veiem que a vegades és difícil, el carrer no és un lloc amable per la lactància, i per sort hi ha molt de comerços en pobles, a Manacor en concret, que poden oferir un lloc amb aire condicionat. Una abraçada de mare
1: que et relaxa tot el cos. Pot semblar una petita passa, però és un canvi de mentalitat ingent. Parla d'hospitalitat, de convivència, també de respecte a la lactància com a acte absolutament natural, però encara massa sovint condicionat per barreres sovint invisibles. Hi ha mares que se senten, diuen, observades, fins i tot jutjades. Marta Cirés, fisioterapeuta de Sol pel Vià, un dels establiments adherit justament en aquesta campanya.
4: Nosaltres mateixes tenim cert reparo en què altres persones mos veguin. Per això també és una bona iniciativa el fet de tenir un puesto més o menys tancat, més o menys no estàs en el carrer, on tu puguis augmentar i no te sentis observada o no sentis es que he de treure el meu pit cada dos per tres.
1: Una iniciativa que no hauria estat possible sense el suport de les regidories de Comerç i Igualtat de l'Ajuntament de Manacor. Cada dia va guanyant més suports i fent una volta per ciutat. De fet, ja han pogut veure molt distintius. Els bars i restaurants, tanmateix, són els que hi oposen més resistències. Paula Asegurado, regidora.
5: Que s'haurien d'adherir tots els bars. No ha de ser un problema, tant com altres necessitats que tenen les societats de poder entrar lliurement en aquest espai i no haver de consumir per això.
1: I a partir d'ara, la campanya que també és oberta a Porto Cristo, esperen que s'estengui per tot Mallorca, arreu també de les Pitiuses. Menorca ja fa temps que ha fet els deures. La lactància materna és la millor per a la salut del nadó, també per la mare.
0: I arribem a les 7:55 minuts, moment ara per escoltar la cultura.

0: Vos, començant parlant del cineasta Rafa Cortés i de l'escriptora Carme Riera, que faran feina junts en un nou projecte audiovisual. La productora Anem Like This ha anunciat un acord entre els dos creadors per desenvolupar una obra de la qual, de moment, no n'han transcendit els detalls. La productora diu que aposta per explicar històries arrelades a Mallorca, la seva cultura, les tradicions i la seva identitat.
1: L'anunci arriba pocs dies després que Rafa Cortés presentés a l'Atlàntica Mallorca Film Fest la versió restaurada de Jo, coincidint amb el 20è aniversari de la pel·lícula. El cineasta ja havia expressat en diverses ocasions la voluntat de rodar els seus pròxims projectes a Mallorca i convertir la realitat de l'illa en l'eix de les seues històries.
2: Ens trobam sobretot en la voluntat de contar històries des de Mallorca per tot el món, visibilitzar, identificar, engrandir, aprofitar el que ens és propi, històries que segurament seria difícil que passessin a una altra banda, però que a la vegada són comprensibles arreu del món. És una forma de dignificar-nos, de fer-nos visibles, poder recollir la sort d'aquesta visibilitat i d'aquesta identitat.
1: Per la seva banda, Carme Riera, vicepresidenta de la Reial Acadèmia Espanyola i una de les escriptores mallorquines més reconegudes, continua ampliant la seva trajectòria literària. Després de commemorar els 50 anys de Tadeix Amor, La mar com a penyora, prepara per l'any que ve la publicació de l'assaig Mallorca, la vellesa descrita.
3: Bueno, para mí ha sido muy guay, porque... Nada más que la chica que nos hacía la foto, nos han enseñado lo que teníamos que hacer, esto. Para mí era una experiencia muy bonita para mí, la verdad. Me gustó, me ha gustado mucho. De esto, cuando me han dicho, nene, te van a hacer una foto que saldrá en la exposición. Y, claro que yo quiero.
0: Sí. I és la veu de Nenenesi senegalesa, amb més de 20 anys de residència a Mallorca i una de les protagonistes de l'exposició fotogràfica que commemora els 40 anys de la Fundació de Xalles. Ha parlat amb ella, Neus Pericas.
4: Les poden veure a la seu de la Fundació a Palma i amb els usuaris i els treballadors dels seus projectes socials, l'entitat ha volgut posar rostre a allò que sovint només són xifres als informatius. Una tasca, la de fotografiar aquestes persones que ha comptat amb la complicitat de Katia Rack i Mari Caroline Lucat.
5: Vaig dur l'equip i vaig conèixer les distintes persones i vaig intentar retratant-los. És veritat que la primera impressió va ser de ser un poc grisa i l'uniformitat molt grisa, i el meu objectiu va ser donar-los llum i color.
6: Para mí siempre ha sido muy importante la gente que he conocido a lo largo de los reportajes que he realizado, porque son la gente que realmente me han ayudado a que salga bien el reportaje. Y a mí me ha parecido como muy natural poner en el centro de la fundación a las personas que están trabajando aquí.
4: 40 anys després de la seva posada en marxa, Llucia Fortes Oliver, presidenta de la Fundació, té ben clar que la seva feina segueix sent ben necessària.
7: I situacions que a vegades són més complicades. Per tant, és un paper que a nivell social és molt important que les entitats, i especialment de Xalles, també hi siguem siguent i pitjar, reivindicar un poquet el nostre paper i la necessitat de canvis a nivell de l'administració i tenir en compte tot aquest, tot el col·lectiu.
4: Després de Palma, l'exposició itinerarà pels diferents centres de deixalles a l'illa.
0: I tot es apunta a Jardí a Calvià per rebre, després de la seva única visita a l'illa, ara ja fa 20 anys, la banda irlandesa The Corrs.
1: El concert serà dissabte, dia 15, i a l'espectacle repassaran els seus principals èxits, també. Es retrà homenatge a Talcon Corners, que és un dels àlbums més venuts de la dècada dels anys 90 al Regne Unit. De fet, aquest concert a Calvià serà el quart i també darrer concert que facin d'acords a l'Estat al llarg d'aquesta gira.
0: Amb ells arribem a les 8.

0: ID3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 7 d'agost, una jornada que encetam explicant-vos que s'ha produït un nou naufragi d'una embarcació amb persones migrants a les Balears. Ahir migdia, els serveis d'emergència varen rescatar de 9 persones d'origen magrebí després que la seva barca naufragàs a 12 milles al sud-est de Cabrera. Ahir també es varen interceptar altres dues barques al sud de Formentera amb 37 persones en total i poc abans, a les 9 i mitja del vespre, es va localitzar una persona tota sola a Sant Francesc a Formentera. Amb aquestes, i des que ha començat l'any, prop de 4.100 persones han arribat a les costes de les Balears de manera irregular. Tot d'una, n'ampliem aquesta informació en una jornada, en un dia en què continuem pendents de la crisi migratòria de Ceuta. El rei Felip VI es compromet a visitar Ceuta, tot i que encara no hi posa data. Així ho ha traslladat el president de la ciutat, Juan Jesús Vives, en una reunió al Palau de Mar i Ventapalma.
2: La darrera vegada que un monarca espanyol va anar a les ciutats autònomes va ser el 2007 i va generar anys de desavinences amb el Marroc. Vives també ha demanat al rei blindar la frontera amb aquest país i l'expulsió immediata dels migrants que encara són a la ciutat.
3: Ceuta necessita volver a la normalidad y Ceuta también necesita tener garantías en cuanto a la seguridad de su frontera. Es la seguridad de una frontera que no es la frontera de Ceuta, pero es la frontera de España y de Europa.
1: El president de Ceuta ha confessat que a la trobada amb Marga Proens no li ha demanat ni ho farà que les Balears es faci càrrec dels menors que entraren a la ciutat autònoma la setmana passada.
2: La responsable de l'executiu defensa la necessitat d'una resposta coordinada i estructural davant aquesta situació.
4: La crisi no ha acabat. La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure lo contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutís estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
1: I Joan Jaume serà el nou director general de Costes i Litoral. L'exbatlle de Llumajor substituirà en el càrrec a Maria Joaquina Ferrer.
2: Està previst que el Consell de Govern formalitzi avui la destitució de la fins ara directora general, això quan fa manco d'un any que ocupa el càrrec. El motiu estaria relacionat amb la gestió de les concessions del servei de platges a Formentera. També Ferrer va denunciar a l'abril que un empresari havia intentat subornar-la deixant-li 20.000 euros en una capsa de bombons.
1: I la vaga de neteja i de recollida de fens prevista per aquest mes d'agost a Formentera ha quedat finalment desconvocada.
2: Els treballadors i l'empresa Precero han arribat a un acord per apujar els salaris un 2,5%. Això suposarà un increment d'entre 30 i 60 euros al mes.
1: I ha ingressat a la presó de manera provisional un home investigat per violar la neta menor d'edat de la seva exparella Palma.
2: Una mesura que ha decretat el jutge després que la Policia Nacional l'hagi detingut. Va ser la padrina qui va avisar la policia diumenge passat després de trobar l'home despullat dins l'habitació.
1: Les farmàcies de les Balears han esgotat gairebé tot l'estoc d'ulleres homologades per veure l'eclipsi de dia 12.
2: El Col·legi de Farmacèutics assegura que moltes persones han acudit a les apotequeries per adquirir aquests productes amb garanties de qualitat.
1: Precisament a les 8 i mitja del matí parlarem sobre l'eclipsi amb l'enginyer responsable i fundador d'Open Cosmos, amb Rafael Jordà. Però abans d'anar als esports, destacam que el Mallorca jugarà demà el darrer amistós de pretemporada quan resten 8 dies per l'inici de Lliga. Joan Gabriel Bauçà, bon dia.
5: Molt bon dia. El Mallorca disputa demà contra l'Ederberg el darrer amistós de pretemporada amb l'objectiu d'arribar en confiança a l'estrena de Lliga davant el Valladolid, un duel que el podreu seguir aquí, en directe, a la sintonia d'IV3 Ràdio. I l'altra notícia destacada en clau mallorquinista és que Jan Virgili és a Bèlgica per tancar el seu fitxatge pel Bruges, que pagarà la clàusula de rescisió en una operació que deixarà més de 7 milions d'euros a les arques del Mallorca. La selecció espanyola femenina de bàsquet inicia la preparació per al Mundial de Berlí amb triple representació balear: Alba Torrens, Elena Puello i Aina Ayuso. I Gemma Trià i Delfi Brea cercen avui l'accés a les semifinals del Premier Padel de Londres davant Marta Ortega i Sofia Araujo després de superar els vuitens de final.
1: I tancam la portada amb el temps. Avui tornen els avisos de calor. S'activaran a partir de les 12 del migdia a l'interior de Mallorca. Margalida Ribas, bon dia.
6: Bon dia, així és. Ja venim d'una matinada marcada per un lleuger augment de la temperatura mínima entre 1 i 2 graus a diverses estacions. A la mínima més baixa són Torrella, de 18 graus, mentre que la més alta ha quedat en torn dels 28 en el cas de Capdepera. La màxima avui recupera l'avís groc a l'interior de Mallorca amb valors que es mouran entre els 34 i 37 graus. A les Pitiuses s'enfilaran fins als 35 o al voltant d'aquests, mentre que a Menorca quedaran una miqueta més frenades per davall d'aquest valor. Això sí, cap al cap de setmana es preveu que la temperatura torni a pujar progressivament. Avui, novament marcada la jornada pel domini del sol, algunes restes de núvols baixos i la possibilitat de que cresquin alguns núvols d'evolució que podrien venir acompanyats puntualment de precipitació. Avui, però, s'espera que aquestes siguin més dèbils. Vent fluix, bastant variable i situació marítima marcada pels redols de Maró cap al sector de Menorca. Hores d'ara, la temperatura és de 26 graus a Ciutadella, 24 a Llucmajor, 26 també a Palma i 21 a Sant Joan de Labritja.
1: I són ara les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés, al control tècnic, i en Cristina Abaussà, Caterina Bany, Olivia Navarro i Lluís Hernández. Continua.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Nou naufragi d'una embarcació amb persones migrants a les Balears. Ahir migdia, els serveis d'emergències varen rescatar de 9 persones d'origen magrebí després que la seva barca naufragàs a 12 milles al sud-est de Cabrera.
2: Un ampli dispositiu del Servei de Salvament Marítim i Guàrdia Civil va poder rescatar el passatge. Així mateix, ahir també es varen interceptar altres dues barques al sud de Formentera amb 37 persones en total, també provenients del Magreb. A més, poc abans de les 9 i mitja del vespre va interceptar una persona tota sola a la localitat de Sant Francesc a Formentera, però es desconeix les circumstàncies de la seva arribada. En total, durant tot el dia d'ahir, els serveis d'emergència varen localitzar 7 embarcacions a l'arxipèlag amb més de 100 ocupants en total, la meitat rescatades a l'aigua i la resta ja a terra o a la costa.
1: I hem conegut aquestes noves arribades de barques a les Balears en un dia en què continuen pendents encara de la situació a Ceuta. Felip Sisa s'ha compromès a visitar la ciutat tan bon punt sigui possible. És la promesa que ha arrencat el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, en una trobada amb el monarca al Palau de Mar i Ventapalma.
7: El rey está comprometido con la visita a Ceuta y la hará porque el rey cumple con sus compromisos. Lo que yo no le puedo decir es cuándo, pero estoy convencido de que cumplirá el compromiso que ha adquirido él personalmente e irá a Ceuta.
1: Un viatge oficial delicat, ja que la darrera vegada que un monarca espanyol va visitar les ciutats autònomes va ser Joan Carles I. El 2007 va generar diversos anys de desencontres amb el Marroc.
2: El president de la ciutat autònoma va sortir reconfortat de la reunió, que va ser la primera del monarca al Palau Palmasà amb un president autonòmic que no fos balear. La situació a la ciutat, però, és lluny encara de recuperar la normalitat i demana ajuda i solidaritat i també que es blindi la frontera amb el Marroc.
7: La población se siente amenazada y vulnerable. Amenazada porque la pregunta que muchos ceutíes se hacen es si volverá a ocurrir. Y vulnerable porque se ha puesto de manifiesto que nuestra frontera pues es vulnerable. Nuestra frontera está en manos de un país tercero que además no reconoce la soberanía de Ceuta.
1: El principal problema que pateix ara la ciutat es dona servei als milers de persones que encara queden als carrers de Ceuta, entre 3.000 i 6.000 adults, la majoria de països subsaharians, que han demanat asil polític, i també centenars de menors tots sols, que no poden ser retornats als seus països si no es localitza la seva família i que queden sota la custòdia d'uns serveis socials ara totalment desbordats.
2: El president ceutí manté que la solidaritat de la resta de territori és essencial per surar la situació. Ara bé, la crisi és de tal envergadura que apel·la a l'acció de l'Estat. De fet, ha confessat que la trobada de cortesia en la presidenta Marga Proens no li ha demanat, ni ho farà, que les Balears es faci càrrec d'aquests al·lots que entraren a Ceuta la setmana passada.
7: Nosotros, evidentemente, no se nos ocurriría. Yo creo decir que yo creo que Baleares también está sufriendo una presión como consecuencia de ser frontera marítima. Esto yo creo que se trata de un planteamiento que hay que hacer de manera conjunta. Hay que tener en cuenta también que el retorno es muy complicado, por no decir prácticamente imposible. En consecuencia, creo que esto hay que abordarlo desde la responsabilidad y la solidaridad.
2: I és que Vives, més enllà d'aquesta crisi extraordinària, veu moltes similituds entre Ceuta i les Balears, una visió que també comparteix Marga Proens.
8: Hem compartit, evidentment,
4: aquest abandonament que tenim totes les comunitats autònomes que formam la frontera sud d'Espanya i d'Europa. Hem estat parlant, hem estat compartint impressions, evidentment, en menor mesura a les Illes Balears, però també una pressió migratòria i uns rècords d'arribada d'immigració irregular mai vistos a la història de les nostres illes que estem vivint aquest estiu.
2: Les Balears atenen prop ara mateix de 900 menors migrants no acompanyats amb una pressió proporcionalment superior en el cas de les dues illes Pitiüses. De fet, a Formentera, l'acollida s'ha duplicat en un any i ara mateix té 195 sota la seva custòdia, el que suposa més d'un 1,5% de la seva població censada.
1: I precisament l'acolliment de menors arribats a Ceuta és ara per ara el centre del debat polític, tot i les reticències inicials. El Partit Popular accepta el repartiment de menors, tot i que el seu socis de Vox s'hi oposen de manera taxativa.
2: El coordinador general del PP, Elías Bendodo, diu que el compliment de la llei ha estat dins dels seus pactes ultras en les comunitats.
8: Los documentos firmados en las comunidades autónomas con gobierno entre el PP y Vox se habla de que, evidentemente, la Junta de Andalucía, en este caso, las otras comunidades autónomas, cumplirán la ley en materia de inmigración irregular. La legislación vigente se cumplirá. Y el Partido Popular siempre cumple la ley, y en esta ocasión también.
2: Sobre la posició del PP i de Vox envers la crisi migratòria de Ceuta, n'ha parlat la ministra d'Infància, Cira Rego. En una entrevista a la cadena SER, ha lamentat que els partits de dretes, diu, facin servir les persones més vulnerables per fer política.
9: A mí no se me ocurre ningún escenario en el que no vayan a cumplir con la ley. La sensación es que es más una cuestión propagandística y de competición con el racismo de Vox o de mantener inquebrantablemente su alianza con el partido ultra.
2: Per cert, Carrego serà avui a Ceuta per treballar en l'acollida dels menors migrants, que són de vers 1.300, segons les darreres estimacions. També el president Pedro Sánchez té previst avui una reunió telemàtica sobre la situació a la ciutat autònoma amb alguns dels seus ministres.
1: La ciutat, mentrestant, continua blindada amb l'exèrcit i centenars d'agents dels cossos i les forces de seguretat, mentre la Guàrdia Civil considera real i dona credibilitat a una nova convocatòria que s'ha difós a través de les xarxes socials per a una possible entrada massiva de migrants a Ceuta de ves dia 15 d'agost. Les agències Europol i Frontex s'han posat en guàrdia per aquesta nova convocatòria, segons ha informat el portaveu de la Comissió Europea, Guillaume Mercier. L'Oficina Europea de Policia i l'Agència de Fronteres i de Costes s'afegeixen a la Guàrdia Civil, a la Policia Espanyola i al CNI, que des de fa dies ja estan monitorant la situació. Concretament circulen crides en grups de Facebook, de WhatsApp i d'Instagram. I avui s'espera que el Consell de Govern formalitzi la destitució de la fins ara directora general de Costes, de Maria Joaquina Ferrer. El motiu estaria relacionat amb la gestió de les concessions del servei de platges a Formentera.
2: Sobretot per la polèmica arran de la reducció d'autoritzacions de gandules i parasols que va causar un fort enfrontament amb el Consell Insular i el sector empresarial. L'abril passat, l'encara directora general va ocupar els titulars després de denunciar que un empresari havia intentat subornar-la deixant-li 20.000 euros en una caixa de bombons. Ferrer va ocupar el càrrec fa manco d'un any dins la Conselleria de la Mà i del Cicle de l'Aigua. En aquest cas va substituir Carlos Cimarro. Ara, Joan Jaume, ets batlle de Llucmajor, la substituirà ella i serà el nou director general de Costes i Litoral.
1: I avui està previst que es faci aquest canvi en el Consell de Govern. 8 i 13 minuts.
10: Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
1: I continuem ara destacant unes xifres importants. Les Balears són la segona comunitat on més s'ha incrementat la població en els darrers 3 mesos, només superada per la Comunitat Valenciana. Concretament, el mes de juliol va tancar en 4.500 residents més que el mes d'abril i ja superen, Caterina, el 1.060.000 ciutadans.
11: Sí, de fet, parlam d'un increment que es concentra especialment i sobretot entre els joves migrants d'entre 20 i 40 anys. És un perfil molt relacionat amb la demanda de mà d'obra, de feina que hi ha aquí a les Balears, segons segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, indica que la població balear es basa en l'arribada d'adults joves, especialment estrangers, perquè la natalitat no està augmentant, està estancada en aquests moments. Més aviat, tot el contrari, ja que els grups infantils continuen reduint-se un trimestre més.
1: Més per Mallorca ha presentat també una iniciativa al Parlament que reclama el decreixement turístic amb la reducció de l'activitat aeroportuària. El diputat ecosobiranista Ferran Rosa diu que manco vols també implicaria menys molèsties per als residents de les zones que sobrevolen.
12: Per reduir de manera efectiva les hores d'operativa dels aeroports, perquè hem de recordar que l'aeroport de Palma està obert pràcticament totes les hores del dia, i això trasllada una pressió damunt dels veïnats, des Pla de Sant Jordi, els veïnats del Coll d'en Rabassa i els veïnats del Pla de Mallorca també, que pateixen l'enlairament i sobrevol de milers de vols cada mes.
1: I just coincidint amb la temporada turística, hi havia prevista una vaga de neteja a Formentera, però finalment s'ha desconvocat. Els treballadors i l'empresa Presero han arribat a un acord d'increment salarial del 2,5%. Gemma Huasc.
13: Després de 3 hores de negociació, el TAMIP, els treballadors i l'empresa Presero han arribat a un acord per apujar el salari un 2,5%. Això suposarà un increment d'entre 30 i 60 euros al mes, segons han destacat des del sindicat UGT. Inicialment, els treballadors demanaven que l'increment fos del 3%, però, com dèiem, finalment serà del 2,5% i es pagarà retroactivament des de gener d'enguany. A més, l'empresa s'ha compromès a negociar també el descans dels treballadors el 2027. Escoltant primer el president del Consell de Formentera, Òscar Portas, i després José Ramón Mateos, que és membre de l'executiva d'UGT de Serveis Públics de les Illes Balears.
14: Han arribat a un acord i, per tant, felicitar l'esforç d'una banda i l'altra, perquè ha sentit primat, diguem, ha sentit comú, i tots dos, crec que a tothom ens ha beneficiat, diguem, sobretot el poble de Formentera, que no patirà una vaga.
15: L'acord és que aconseguim un increment del 2,5% per l'any 2026, fem el que es diu un conveni pont, si un conveni només a un any, i també tenim el compromís de l'empresa de millorar de cara a l'any 27, que serà quan tornarem a fer el nou conveni, el tema dels descans i els treballadors, que això no ho teníem massa ben.
13: D'altra banda, es prorroga un any més el conveni que s'havia exhaurit el 2025 i s'ha de començar a negociar ja el pròxim conveni, que estarà vigent durant 4 anys.
1: I presó provisional per a un home investigat per violar la neta menor d'edat de la seva exparella a Palma, una mesura que ha decretat el jutge després que la Policia Nacional l'hagi detengut.
11: Va ser diumenge passat quan el 091 va rebre una telefonada alertant d'una suposada agressió sexual a una nina de 12 anys en un domicili de la ciutat. Va ser aleshores quan patrulles de la Policia Nacional es van desplaçar fins al lloc i prengueren declaració. Els familiars de la víctima van confirmar finalment que el presumpte agressor de 55 anys residia precisament a l'habitatge familiar. La padrina va confirmar que va trobar l'home despullat en companyia de la neta dins la mateixa habitació. Després de la detenció, el mateix investigat va confessar que feia temps que sotmetia la menor, primer a tocaments, després a violacions. A més, l'havia amenaçat de matar els seus pares si contava els fets. Els agents de la unitat d'atenció a la família i de la dona s'han fet càrrec del cas.
1: I el Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a crims masclistes els assassinats de dues dones, Astúries i a Múrcia. En tots dos casos hi havia denúncies prèvies per violència de gènere. Amb aquestes confirmacions ja són 35 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya des de principi d'any. Les Balears també s'han unit als minuts de silenci convocats arreu de l'Estat pel Ministeri d'Igualtat per condemnar la violència masclista. La concentració va tenir lloc ahir coincidint amb la confirmació de l'assassinat de Paula, la dona morta divendres passat a Santander.
16: S'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest que lamenta aquest assassinat, trasllada el condol a la família i condemna la violència masclista. Per part del govern hi ha assistit la directora de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom.
17: Que quan arriba un assassinat, produït-se un assassinat, aquesta dona ha patit molt. Les institucions ens hem d'unir, no? I hem de poder fer aquests minuts per lamentar, no? Aquest assassinat, no? Aquests assassinats, que a més aquest estiu està sent especialment sagnant, no?
16: La delegació del govern contra la violència de gènere també ha confirmat que estan investigant com un altre presumpte assassinat masclista la mort d'una dona a Màlaga el passat 21 de juliol. Es va detenir un home que va confessar el crim a diari en un principi, però es va descartar que fos un assassinat masclista, però a mesura que ha anat avançant aquesta investigació s'ha constatat que tots dos sí que varen ser parella en el passat.
1: I les Balears tenen més de 4.300 casos actius a Biogen, el sistema de seguiment integral de les denúncies per violència masclista. Les Illes tenen la segona major taxa de casos de tot l'estat. Perdona, residents són 677 per cada 100.000, segons dades del Ministeri de l'Interior.
11: Per això, la directora de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom, ha insistit en la necessitat de combinar les mesures d'acompanyament, també de protecció, per evitar la cara més cruel de les violències masclistes, que són els assassinats.
17: Perquè els sistemes d'acompanyament se van fent i se van duent. Però la protecció i el que hi les dona seguretat és el fet de que un botó s'activi, que la Guàrdia Civil en res o la Policia Nacional pugui acudir. Vull dir, per tant, hem de ser capaços de fer un sistema que no falli. Hem de ser capaços de fer un sistema que reaccioni de manera immediata.
1: I el lobby de dones demana fer reflexions. La seva presidenta, Esperança Bosch, lamenta que s'hagi normalitzat el fet que l'estiu s'incrementin els casos de violències masclistes.
18: Estem normalitzant que en èpoques de vacances les dones viuen més perill de ser assassinades. Ens ho hem de fer mirar, que quan al Mundial hi va haver un rebot de feminicidis, i tu dius, bueno, o sigui, que si guanya o perd l'equip de futbol, que el company o ex-company és el fan número 1, la vida de les dones que té al redor, de la seva dona, de la seva nòvia, de la seva exnòvia, està en perill. Això ho podem normalitzar.
1: Respecte del sistema Biogen, Esperança Bosch considera que té una funció positiva, però que té molt de marge de maniobra, sobretot pel que fa a una manca de recursos estructural. Vuit i 21 minuts, un tribunal polonès ha condemnat un passatger a pagar una multa de 700 euros per alterar l'ordre durant un vol de la companyia Ryanair que sortia de Palma.
16: També haurà de pagar altres 500 en concepte d'indemnització a un membre de la tripulació. Va passar el juny de l'any passat, quan l'avió feia la ruta entre Palma i la ciutat polonesa de Poznan. Des de la companyia celebren aquesta resolució que diuen reforça la seva política de tolerància zero cap a les conductes inapropiades a bord.
1: I prop d'un centenar de manifestants s'han concentrat per segona vegada consecutiva a la plaça de Toros a Palma en contra de la tauromàquia que ha estat coincidint amb una nova correguda al Coliseu Balear.
11: Convocat per 5 associacions animalistes han escenificat el que qualifiquen de crueltat animal amb una performance.
1: I un cotxe particular s'ha incendiat dijous cap vespre a la urbanització de cases de Coves Noves es Mercadal després que la conductora perdés el control del vehicle per causes que encara s'investiguen.
16: El cotxe s'ha encastat contra l'edifici de telecomunicacions del nucli i immediatament s'ha calat foc. Hi han intervengut 4 camions de bombers, 2 vehicles autobomba i un de comandament. A més, un helicòpter de Libanat s'ha dedicat a refredar tot el perímetre del foc que limita en la zona forestal. Els ocupants n'han pogut sortir sense problemes, però presenten ferides lleus. Juanjo Franc és el cap del Servei de Bombers de Menorca.
19: S'ha actuat ràpidament per extingir i s'ha intentat treure el de dintre per acabar d'extingir, que és el que estem fent en aquests moments. Prèviament s'havia activat també Ibanat per protecció preventiva en cas de, perquè està dins la zona forestal propera, molt aferrada, i s'ha tingut que s'activat l'helicòpter i ha fet unes passades, unes quantes, per refredar tota aquesta zona per evitar possible conat incendi.
1: I destacam ara altres qüestions destacades de l'actualitat estatal internacional. La Junta de Galícia ha activat el protocol de vigilància epidemiològica per antivirus després que s'hagi detectat un cas positiu.
11: És un turista franco-argentí asimptomàtic i que ha quedat en aïllament a casa seva. En un missatge a la xarxa social X, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que el cas s'ha detectat arran d'unes proves que l'home es va fer a França per un quadre respiratori lleu.
1: També a Galícia, una persona morta avui vespre en un incendi d'un habitatge abandonat a la localitat de Foz, a Lugo.
16: El foc s'ha declarat a la les 10 de la nit i s'ha donat per extingit una hora després a les 11. Una vegada han apagat les flames, han revisat l'interior de l'immoble i han localitzat aquest cos sense vida de dins.
1: I de la crònica internacional, 7 morts, entre d'ells 3 estudiants, a un tiroteig a un institut de Tailàndia.
20: Entre les persones mortes hi ha el presumpte autor de l'atac. Altres 15 persones han resultat ferides, dues d'elles en estat crític. Les autoritats són ara a la zona, a la recerca de més afectats. També s'investiguen les circumstàncies del succeït, que s'ha produït en una escola de secundària ubicada al nord de Bangkok.
1: I Abelardo de las Pirellas assumeix avui la presidència de Colòmbia. El polític d'ultradreta ocuparà el càrrec fins l'any 2030 en substitució de Gustavo Petro.
16: El seu primer discurs serà davant un batalló militar a Cali i no davant el Congrés, com s'havia fet tradicionalment fins ara. En paral·lel, l'excandidat presidencial d'Esquerres, Ivan Cepeda, encapçalarà una manifestació per mostrar el rebuig a la investidura de la Espirella. No reconeix el seu triomf.
0: Informatiu Matí. Esports.
1: I arribam a les 8 i 25 minuts. Moment ara per la informació esportiva que ens atam avui parlant del Mallorca, que demà jugarà el darrer amistós de pretemporada quan resten 8 dies per a l'inici de Lliga. Joan Gabriel Bouçà, bon dia.
5: Molt bon dia, els vermells, que ahir cap vespre es van entrenar després de guanyar dimecres al Ciutat de Palma al Paris Saint-Germain. Continuaran avui preparant el partit contra l'Herenberg de la Bundesliga alemanya, en el que serà el darrer partit abans de l'estrena a la segona divisió dissabte, dia 15, contra el Valladolid a Son Moix. El Vermell cercarà tornar a guanyar i arribar amb confiança a l'inici de Lliga. El partit de demà el podreu seguir en directe aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio a partir de les 8 i mitja del vespre. I l'altra notícia destacada en clau mallorquinista és que Jan Virgili ja és a Bèlgica per convertir-se en nou jugador del club Bruges. L'extrem mallorquinista signarà un contracte que el vincularà amb el conjunt belga fins al juny del 2030. El Bruges abonarà la clàusula de rescisió fixada amb 12 milions d'euros. D'aquesta quantitat, el Mallorca n'ingressarà aproximadament 7,2 milions, mentre que el Barça percebrà el 40% restant, tal com s'havia reservat en una operació anterior. I més coses. A la primera divisió, el Real Madrid ha fet oficial el fitxatge de Jan Diomandé, procedent del Leipzig, en una operació de 125 milions d'euros més variables, i també ha anunciat la renovació de Vinícius Júnior fins al 2032. I el bàsquet Menorca ha quedat sense el seu principal patrocinador, la Fundació Aestia, però això no altera els plans del club menorquí, que mantindrà el mateix pressupost i afronta la nova temporada amb tranquil·litat. El president de l'entitat reconeix que la renúncia ha estat de darrera hora, però recorda que el pilar fonamental del projecte continuen sent els socis. L'equip competirà temporalment com a bàsquet Menorca, mentrestant cerca un nou patrocinador i accelera les gestions per tancar les darreres peces de la plantilla. Sentim el president Oriol Segura.
21: Ja hem tingut interès per altres empreses, inclús els patrocinadors que ja ho són, doncs ens ajuden augmentant la seva ajuda. Vull dir que a nivell econòmic el club seguirà exactament igual que fins ara, si no millor. La contractació està complicadíssima, el nivell de la categoria és altíssim, i doncs tenim el pressupost que tenim i llavors estem en negociacions.
5: I també en bàsquet ja està en marxa la selecció espanyola amb triple representació balear: Alba Torrens, Elena Puello i Aina Ayuso. L'equip de Miguel Méndez posa el rumb cap al Mundial de Berlí del pròxim mes de setembre. Abans de la cita oficial, les espanyoles disputaran 6 amistosos de preparació. El primer serà dia 15 d'agost a Ludwigsburg contra la selecció alemanya. Sentim Alba Torrens.
22: Este equipo ha trabajado mucho para volver a competir a lo más alto. Creo que esa es la clave. Quitarnos un poco expectativas, quitarnos un poco de esperar qué pasará y centrarnos en hoy, centrarnos en mañana, en cada entrenamiento, en cada partido de preparación y centrarnos en nosotras y en buscar nuestra mejor versión. Hoy para nosotras es una alegría y te diría que más que presión es una motivación, una inspiración.
5: I l'esportista mallorquí Bernat Xemena protagonitzarà el repte solidari Estrella de Set, una iniciativa impulsada per l'associació L'Estrella d'Anamart. Xemena afrontarà de 7 Ironmans en 17 dies consecutius, un a cada comunitat autònoma. L'objectiu és donar visibilitat a la necessitat urgent d'impulsar la investigació del càncer infantil i recaptar fons per finançar nous tractaments. L'escoltam.
3: És que neix simplement de ser ràbia i de ser impotència i de pensar que és un tema que no és molt conegut, però que sí, que ha de ser el pitjor que pot passar a un pare o una mare, jo som pare, i va néixer d'això, simplement per donar una ajuda, per donar visibilitat i per fer una cosa que fos gran de veres.
5: I en ciclisme, Enric Mas va acabar cinquè a la tercera etapa de la Vuelta a Burgos i Mavi García va ser 17a a la sisena etapa del Tour de França a 28 segons de la guanyadora, la mallorquina és 18a a la classificació general. I en pàdel, Gemma Triay i Delphi Brea jugaran els quarts de final del Premier Padel de Londres després de guanyar la parella formada per Lorena Rufo i Victoria Iglesias en tres sets. Les rivals per aconseguir la semifinal són Marta Ortega i Sofia Araujo. El partit es jugarà no abans de les 3 i mitja.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I són ara les 8 i mitja, repassant quines seran les claus d'aquest divendres. Nou naufragi d'una embarcació amb persones migrants a les Balears. Ahir migdia, els serveis d'emergència varen rescatar de 9 persones després que la seva barca naufragàs a 12 milles al sud-est de Cabrera.
2: També es varen interceptar dues barques més al sud de Formentera amb 37 ocupants en total i poc abans de les 9 i mitja del vespre es va localitzar una persona tota sola a Sant Francesc.
1: I el rei Felip VI es compromet a visitar Ceuta, tot i que encara no hi posa data.
2: Així ho ha traslladat el president de la ciutat, Juan Jesús Vivas, en una reunió al Palau de Marivent. També ha demanat al monarca blindar la frontera amb el Marroc.
6: Ceuta necessita volver a la normalidad y Ceuta también necesita tener garantías en cuanto a la seguridad de su frontera. Es la seguridad de una frontera que no es la frontera de Ceuta, pero es la frontera de España y de Europa.
1: El president de Ceuta ha confessat que a la trobada de cortesia Marga Proens no li ha demanat ni ho farà que les Balears es faci càrrec dels menors que entraren a la ciutat autònoma la setmana passada.
2: La responsable de l'executiu defensa la necessitat d'una resposta coordinada i estructural davant aquesta situació.
4: La crisi no ha acabat. La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure el contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutís estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera. No?
1: I el Consell de Govern formalitzarà avui la destitució de la fins ara directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer.
2: El motiu estaria relacionat amb la gestió de les concessions del servei de platges a Formentera i la substituirà en el càrrec l'exbatle de Llucmajor, Joan Jaume.
1: Precisament parlant de Formentera, la vaga de neteja i recollida de fens prevista per aquest mes ha quedat desconvocada.
2: Els treballadors i l'empresa Precero han arribat a un acord per a pujar els salaris un 2,5%. És José Ramón Mateos, del sindicat UGT.
15: Fem el que es diu un conveni pont, un conveni només a un any, i també tenim el compromís de l'empresa de millorar de cara a l'any 27, que serà quan tornarem a fer el nou conveni, el tema dels descans i els treballadors, que això no ho teníem massa ben.
1: I ha ingressat a la presó de manera provisional un home investigat per violar la neta menor d'edat de la seva exparella Palma.
2: Una mesura que ha decretat el jutge després que la Policia Nacional l'hagi detingut. Va ser la padrina qui va avisar la policia diumenge passat després de trobar l'home despullat dins l'habitació.
1: 8 i 32 minuts. Fem una pausa. Després vos parlant de l'eclipsi.
7: Calor.
23: Molts cars.
7: Gelats que se desfan massa ràpid.
24: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
23: Com les ganes de passar-ho bé.
7: I les converses que enganxen.
23: Les rialles.
7: La bona companyia.
24: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
8: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
9: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
10: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
12: I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
9: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Abans, però, de parlar de l'eclipsi de dimecres, dia 12, també vos volem destacar una inversió que ha fet la Conselleria d'Educació, que és d'1,2 milions d'euros en la redacció del futur districte de les Arts de Palma, que s'haurà de licitar a finals de l'any que ve. Es tracta d'un projecte ambiciós, amb estàndards climàtics exigents i que comptarà amb tres edificis: el Conservatori Superior de Música, l'Escola d'Art Dramàtic i l'Escola Superior de Disseny de les Balears. Aquestes tres noves construccions, Cristina, s'uniran al Conservatori original, el qual partirà també algun canvi.
2: El districte de les Arts neix amb la intenció de reunir i millorar els centres d'ensenyament artístic superiors, però també vol ser un espai obert a la ciutadania que unirà les barriades de l'Eixample i Amanecer. Els nous edificis estaran encarats al carrer de Pere Cafaro i els primers pisos estaran units a través de passarel·les. L'arquitecte Jaume Coll explica que vol ser el Born que va descriure Santiago Rusiñol, la Illa de la Calma, una mescla única de plaça i passeig.
14: La gent hi passarà per allà. Ha de passar i ha d'interactuar amb el que passa en aquests edificis, però no ha d'interferir, és a dir, ha de disfrutar, però no ha de generar un conflicte, no? A la qual aquesta dualitat entre passeig i plaça, passeig perquè un passeja, no?, i plaça perquè els estudiants sortiran, no?, sortiran de la biblioteca, sortiran de les seves aules i han de poder estar allà.
2: Dèiem que està previst que a finals del 2027 es puguin licitar les obres. El conseller d'Educació i Universitats és Antoni Vera.
25: L'equip redactor establirà un termini d'execució d'obra i aquest serà el qui comandarà, diguéssim, en aquest sentit. Però la intenció, quina és? La intenció és, com a bé, poder arribar al finals del 27 i poder licitar les obres a final del 27.
2: Els arquitectes responsables del projecte són dels despatxos Coll Leclerc i Barceló Alençó, que han guanyat el concurs d'idees amb una unió temporal d'empreses.
1: I el govern també destinarà 1,3 milions d'euros al programa Patis Oberts durant tot el curs escolar perquè es pugui estendre a partir dels curs que ve. Els centres educatius adherits podran obrir també els capvespres i els dissabtes amb l'objectiu de facilitar la conciliació familiar i d'oferir als infants espais segurs de joc i de convivència. L'anunci l'ha fet la presidenta del govern, Marga Proens, durant una visita al CEIP Jafuda Cresques de Palma.
26: Amb l'objectiu que durant l'hivern hi pugui haver aquests patis oberts a les hores baixes i també els dissabtes de matins. Com dic, jo crec que era una petició i que és una petició i una reivindicació de les famílies, també, així com ens explicaven, de poder fer barri. Crec que això és molt important i de poder tenir aquest entorn segur per desenvolupar aquest oci.
1: La iniciativa es va impulsar fa 2 anys i funciona actualment durant les vacances escolars. 8:37, vos parlem ara sí de l'eclipsi. I és que les farmàcies de les Illes tenen pràcticament esgotat l'estoc d'ulleres homologades per veure-lo. En total, el distribuïdor farmacèutic majoritari n'ha repartit més de 75.000 a les farmàcies de l'arxipèlag. El Col·legi de Farmacèutics diu que moltes persones han acudit, Olivia, a les apotequeries per adquirir aquest producte amb garanties de qualitat.
16: Sí, el president del Col·legi, Vicenç Terrades, explica que les farmàcies i les òptiques han col·laborat amb una campanya de salut pública perquè els ciutadans utilitzin les ulleres homologades de manera segura.
11: La veritat que ha estat un èxit, la gent ha acudit per tenir ulleres de qualitat i poder-ho veure de forma segura. I, de fet, hem fet infografies en el Consejo General de Farmacèutics, en Salut Pública, hem fet vídeos que també estan penjats de com s'han d'utilitzar les ulleres.
1: Precisament per saber si encara queden algunes unitats d'ulleres homologades, connectam amb una farmàcia de Palma. Allà hi ha Lluís Hernández. Bon dia, Lluís.
13: Bon dia, i de just ens trobam al principi del camí Salard, entre els barris palmassans de Rafal Vell i Es Viver, a l'apotecaria que du el nom de la seva propietària, Maria Ferret, que és també la vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears i que tenim aquí al costat nostre. Bon dia, Maria.
17: Bon dia.
13: Bé, compte enrere per a l'eclipsi del pròxim dimecres i el vostre gremi celebra aquestes bones vendes de les ulleres homologades per veure aquest fenomen astronòmic que pràcticament s'han esgotat. A part d'aquesta bona xifra, és una notícia positiva perquè vol dir que són molts els ciutadans que estan conscienciats en la seva salut.
17: Sí, és vera que en el començament no teníem moltes vendes, però que darrerament s'han disparat. i sobretot en aquests darrers dies, perquè el darrer expositor ens ha durat menys de 24 hores i actualment estan esgotades a la cooperativa.
13: A més, quins serien els principals indicadors que les ulleres que podem obtenir no són les adequades?
17: Bueno, és molt important que la gent compri les ulleres a puestos que són, els que són autoritzats, principalment farmàcies, òptiques i distribuïdors autoritzats per aquesta venda. I és molt important que compleixin la norma ISO, que duien el certificat CE, que estigui també el fabricant autoritzat i la data de fabricació. No vol dir que perquè siguin oscures són segures.
13: O sigui que, per exemple, per un consumidor s'hauria de fer alguna comprovació prèvia de perquè sàpiga que aquestes ulleres són homologables?
17: Bueno, en primer lloc, que les hagi comprat, que hagi comprovat tot el que he dit anteriorment, que estiguin en bon estat, és a dir, que no tinguin cruis, que no tinguin bombolles ni tinguin forats. És molt important que les ulleres estiguin en bon estat abans d'emplear-les.
13: I perquè la gent se faci una idea de quin material estan fetes les ulleres homologables perquè puguin protegir els nostres ulls, de quin material serien aquest material que està sobretot a la part de les lents, no?
17: Bueno, les lentes d'aquestes ulleres estan fetes d'un polímer que el que fa és protegir els ulls de les radiacions i també estan recobertes d'una placa metal·litzada perquè és molt important la bona protecció perquè els danys que poden causar les radiacions són irreversibles, sobretot a la part de la còrnia i la retina.
13: En la seva farmàcia heu constatat una mitjana d'edat concreta que ha adquirit més ulleres homologades o la venda ha estat de manera més transversal?
17: Bueno, no, jo crec que més seré més adulta i sobretot més per en fer compres bastant massives, és a dir, poca gent ha comprat una o dues, saps? S'enduen engrapades de 8, de 10, jo crec que és per tota la família. No te podria dir exactament quina franja d'edat ha estat la major consumidora.
13: Gràcies, Maria.
17: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
13: I acabeu d'escoltar les paraules de la farmacèutica i vicepresidenta del Col·legi d'aquests professionals qui assegura molt positiva aquestes bones xifres d'aquestes ulleres homologables, ja que significa aquesta conscienciació elevada per veure l'eclipsi del pròxim 12 d'agost amb responsabilitat.
1: Gràcies, Lluís, i encara continuem parlant d'aquest eclipsi. Just 5 dies abans d'aquest esdeveniment, un dels esdeveniments de l'any, volem conversar amb l'enginyer responsable i fundador d'Open Cosmos, una startup especial de Segell Balear dedicada a dissenyar, fabricar i operar satèl·lits per observar la Terra. Tenim els estudis de Divetres Ràdio, Rafael Jordà, bon dia i benvingut.
18: Bon dia.
1: Començant, si li sembla, però, per aquest eclipsi, per l'actualitat, esteu organitzant vosaltres també un punt d'observació? Teniu més detalls d'on estarà ubicat per aquest dia?
18: Sí, és un esdeveniment únic i espectacular, no?, que viurem aquí a les Illes. I sí, des d'Open Cosmos hem organitzat un petit trobada de gent propera a nosaltres per poder disfrutar en directe.
1: Per què ens fascina tant aquest fenomen? Quina observació se'n podrà fer des d'aquí, des de les Balears?
18: L'observació és magnífica. És a dir, ja s'ha mencionat moltes vegades que el posicionament de les Illes Balears per poder veure és el millor del món. Llavors l'hem de disfrutar, se farà de nit en ple dia. Podrem veure Salo aquest entorn a la lluna, veure gent passar a la part de les flamarades solars, així que serà espectacular.
1: I que és el que ha de tenir en compte la gent a l'hora de contemplar aquest fenomen, de contemplar l'eclipsi, de poder-lo observar tal com toca?
18: Com sempre, fer-ho amb la màxima seguretat. Ara sentia que xerraven de les proteccions que s'han de posar sobre els ulls. Això és el més important, la salut de tothom. I després fer-ho amb goig i disfrutant de la màgia de la naturalesa i la ciència que ho envolta.
1: Senyor Jordà, però en aquesta entrevista, a banda de l'eclipsi, també volíem parlar del primer satèl·lit que les Balears ja tenen en òrbita, el Posidoni. Quin balanç en feu dels primers mesos de funcionament?
18: Extremadament positiu. Vàrem contactar satèl·lit durant les primeres hores després del llançament. A partir d'aquí vàrem començar tot el comissionament de les càmeres i poques hores després rebríem les primeres imatges. Ara s'estan calibrant tots els sistemes de mesura del satèl·lit, però estem rebent unes dades molt, molt prometedores per tal de poder veure tot el territori balear.
1: Hi ha qualque cosa que ja es pugui dir d'aquestes dades que esteu rebent?
18: Sí, el satèl·lit té dades multiespectrals i hiperespectrals, amb la qual podem veure tot l'ample de banda de l'espectre visible i no visible, i a partir d'aquí podem fer mesures pues, per catalogar diferents coses. Els índexs d'estrès hídrics que hi haurà en certes zones, riscos d'incendis, modificacions que hi ha a nivell de costes, i bàsicament veure com l'arxipèlag va evolucionant dia a dia, no? I poder prendre mesures per protegir aquesta meravella natural que tenim a les nostres illes.
1: Parlava d'un d'aquests usos, el seguiment dels incendis forestals, la detecció d'incendis i d'altres fenòmens adversos. Fins a quin punt pot contribuir a una resposta més ràpida davant d'emergències?
18: Sí, amb un satèl·lit tot sol no tens les imatges amb la regularitat i sobretot l'agilitat de minuts que serien necessàries per poder fer tasques d'extinció en temps real, però sí que pots fer prevenció i sí que pots fer una part d'avaluació de diguéssim, quin ha estat l'impacte després de 5.

0: avui, aprofitant aquesta cita històrica que hi haurà la setmana que ve, dia 12, dimecres, l'eclipsi solar, han volgut conversar amb el responsable fundador d'Open Cosmos, que és una startup espacial de segell, vale, sobre tota la tasca que fan, el que han fet, i també sobre els plans de futur. Rafael Jordà, gràcies per haver estat amb nosaltres, haver-nos acompanyat als estudis d'IB3 Ràdio.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Amb aquesta entrevista hem arribat a les 8:49. Ara vos parlam d'una iniciativa que s'ha posat en marxa a Manacor en relació a la lactància materna.

0: que van acabar obrint la porta de comerços, de restaurants i de bars. La lactància materna, a partir d'ara, molts d'aquests establiments, també l'Ajuntament, llueixen un adhesiu ben cridaner, un distintiu que diu: aquí pots entrar a seure i donar pit al teu nadó. En la Setmana Mundial de la Lactància Materna, vos acostam que Manacor és el primer municipi de Mallorca que fa el pas endavant per facilitar a les mares a llatar dins els espais públics, a resguard de la gentada dels carrers i de les places. Caterina Bany ha estat amb les protagonistes.
1: S'ha fet amb una acollida massiva la campanya Qui donam suport a la lactància materna, impulsada per l'Associació Balear d'Alletament Matern, parteix d'una realitat ben quotidiana. De fet, ben segur que moltes mares que ara mateix ens escolten l'entendran. Si hi ha una cosa que un infant no consulta mai, justament l'horari comercial, quan té fam, té fam. Tant li fa si són les 11 del matí, si sa mare és al mercat o si fa papers als jutjats. Rosa Maria Lladó, mare de 3 fills, encara dona pit al més petit, sap molt bé que et sortir de casa amb angoixa.
2: Els temps no se poden calcular, no? Això genera angoixa. Diu, a mi m'ha passat d'anar pel carrer i diu, venga, venga, venga, que ara ja me comença a demanar. A bon matur no hi ha un banc, a lo millor un lloc, un bar que m'hi pugui aturar o està tancat o no, poden passar moltíssimes coses o no te fa ganes aturar-te a un bar.
1: Una iniciativa que vol contribuir sobretot a normalitzar la lactància materna als espais públics. Els establiments han de fer una cosa molt i molt senzilla: oferir una cadira, un espai més íntim, més tranquil i una actitud sempre amable. Carme Rosselló, membre d'ABAM.
3: A lo millor setembre, octubre, però és molt més fàcil donar-me maternit del carrer, però ara que tots passant molta calor veiem que a vegades és difícil, el carrer no és un lloc amable per la lactància, i per sort hi ha molt de comerços en els pobles, a Manacor en concret, que poden oferir un lloc amb aire condicionat.
4: Una abraçada de mare que et relaxa...
1: Pot semblar una petita passa, però és un gran canvi de mentalitat per la d'hospitalitat, de convivència, també de respecte a la lactància com a acte absolutament natural, però encara massa sovint condicionat per barreres invisibles. De fet, hi ha mares que m'han explicat que se senten observades, fins i tot jutjades. Marta Siré, fisioterapeuta de Sol Pelvià, d'un dels establiments adherits justament en aquesta campanya Origen.
5: Nosaltres mateixes tenim cert reparo en què altres persones mos veguin. Per això també és una bona iniciativa el fet de tenir un puesto més o menys tancat, almenys no estàs en el carrer, on tu puguis augmentar i no te sentis observada o no sentis es que he de treure's més pit cada dos per tres.
1: Una iniciativa que tanmateix cada dia va guanyant més suports i fent una volta per la ciutat ja en poden veure molt i molt distintius. Els bars i restaurants tanmateix són els que ara mateix hi oposen més resistències. És Paula Assegurada, regidora de Comerç a l'Ajuntament de Manacor.
6: Que s'haurien d'adherir tots els bars. No ha de ser un problema, tant com altres necessitats que tenen les societats, de poder entrar lliurement en aquest espai i no haver de consumir per això.
1: I a partir d'ara, llarg recorregut, la campanya també oberta a Porto Cristo, esperen que s'estengui a tot Mallorca, també arreu de les Pitiuses. Menorca ja fa temps que va fer els deures, la lactància materna és la millor per la salut del nadó, també per la mare.
0: Són ara les 8:53 minuts. Arribam a les 9 amb la cultura. I ens amb la cultura, amb cinema, amb la ressaca de l'Atlàntida, ara que Spider-Man, Brand New Day, està a punt de batre tots els rècords. Torna a ser divendres i és moment de fer una repassada a les novetats de la cartellera, que és més estiuenca que mai. Sandra Martínez, bon dia.
7: Bon dia, sí, diem que és més estiuenca perquè hi ha propostes que només poden trobar forat a l'estiu. Tot d'una ho veurem, però abans...
8: Mira quién ha venido, el último mono.
9: Mismo tren, mismo destino, por casualidad no me estarás...

0: yendo, ¿no?
1: Antes seguiría el carnicero en Milwaukee.
2: Abans, El último mono, una pel·lícula que diuen pot esdevenir una de les comèdies de l'estiu. La protagonitzen Juan Dávila i Susana Abaitua, un actriu en estat de gràcia en una història que aspira a clàssics com Quina fera de nena, de Katharine Hepburn o Cary Grant, i al darrere de la proposta els guionistes de l'escena i també la direcció de Joaquín Mazón, que recordarem de La vida padre. Diuen que és ideal per riure, per passar-ho bé i per oblidar-se de tots els problemes una estona. I tot això, esclar, a la fresca. I riure una estona, potser sense bolero, és el que ens pot passar amb A mar abierto. És una pel·lícula d'aquelles amb un guió tan increïble que només pot acabar com a títol de culte. Un avió comercial de Los Angeles a Xangai ha de fer un aterratge d'emergència i ho fa enmig d'unes aigües infestades de taurons. I venga, i per si tot plegat no fos prou surrealista, l'ha produïda un membre de The Kiss i, entre d'altres, la protagonitza Ben Kingsley. També naufraguen la patrulla canina, però ells van a parar a una illa on hi ha dinosaures i hauran de fer de tot per mirar de salvar-la en una aventura que de ben segur arreglarà més d'un capvespre a les famílies desesperades.
0: ¿Dónde estabas?
3: En el museo, contigo.
1: Llevamos 2 horas esperándote.
2: I si voleu anar al cinema, però per trencar-vos un poc el cap, El síndrome Rembrandt és la vostra. És un drama francès que explora les escletxes entre la raó, l'art i la consciència política i ho fa a través d'una parella d'enginyers nuclears. Diuen que és tan ambiciosa com imperfecta. Quedeu advertits. Tot això, Marion, mentre la resta de cartellera continua triomfant la darrera de Spider-Man, com dèiem, amb permís dels Minions, això sí, i també de l'Odissea de Nolan, que encara omple sales.
4: I moment ara per fer una ullada també a algunes de les propostes, en aquest cas musicals, que ens esperen per aquest cap de setmana.

0: I comencem avui mateix a Maó, es claustre, on Queralt Lahoz, una de les veus més poderoses i singulars de l'escena musical actual, presentarà 9.30 PM. És el seu darrer treball, una travessia autobiogràfica que té com a inici l'hora exacta que va néixer. És un artista que ha trepitjat l'escenari maonès en nombroses ocasions i que té en el públic d'es claustre part de la seva família d'amistats. Tot plegat farà que la de nit sigui una veritable ocasió imperdible. Això serà avui a Maó, demà a Eivissa, Vila celebra Sant Ciria, qui ho fa amb un enorme ventall de propostes, entre les quals hem triat aquesta, el concert a la plaça de la Catedral de la Banda Simfònica Ciutat d'Eivissa. Dirigirà Stefano Serra a partir de les 10 i el programa destaca, entre moltes altres, Suspiros d'Espanya i aquest inoblidable Amparito Roca. I acabam a Mallorca, concretament a l'aparcament del Camp Municipal d'Esports de Campos, on avui vespre, a partir de les 11, recalarà la gira dels 40 anys de Sopa de Cabra. Una gira especial, plena dels grans èxits d'aquesta formació catalana, i que és important perquè, a més, és l'únic concert previst a Mallorca d'aquesta gira històrica.
1: He de tancar una setmana amb moltes propostes culturals per aquest cap de setmana, justament, que comencen avui. També una setmana que, a nivell informatiu, està marcada de nou per la situació a Ceuta, després de l'arribada multitudinària de migrants la setmana passada. També per les conseqüències de la manifestació contra la massificació turística de dia 26 i la nova protesta convocada per aquest dissabte a Solla. I amb les festes d'aquesta època de l'any, com els moros i cristians de Pollença i en la cultura, la Cloenda de l'Atlàntida Film Fest. Escolta'm els sons de la setmana.
2: ¡Viva España!
3: ¡Viva España!
4: ¡Viva España!
5: ¡Hola, Málaga!
6: ¡Viva España! ¡Vamos!
7: ¡España!
8: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
9: Muy mal.
8: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
9: Más de cuatro horas.
10: 40 años de políticas donde la relación entre los países fronterizos con el Estado español se han basado en relaciones de chantaje donde las personas migrantes son moneda de cambio.
11: Yo le pido al gobierno de Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó. Ni España ni Marruecos podemos mirar para otro lado ante ese drama humano.
12: El president del govern d'Espanya fa manco una setmana me negava les dades. Me deia que les dades d'aquesta arribada, d'aquesta ruta entre Gel i les Illes Balears anaven millorant.
13: Uns fets molt greus, unes càrregues indiscriminades i les proves estan amb els informes mèdics de tots aquests casos de persones ferides.
14: Fem una crida a la massivitat, i és una assistència massiva a Solla, que crec que així serà.
15: La lluita és una cosa que està bé, perquè hem de lluitar per nostre poble, però no ens hem d'oblidar que en part de negocis d'aquí de Solla vivim del turisme.
16: Mare de Déu del Nacho!
17: He de disfrutar amb la patrona, que tu sabeu, un segon any. Hem anat a veure esquí, però enguany...
18: L'any passat vam passar molt de calor i vam dir enguany crec que ja no toca.
19: I un temps quan era una dona mates de cara...
20: Jo solo espero, en nombre de todos aquellos que hacemos posible Atlántida, que después de esos 10 días habitando este continente perdido en esta isla conocida, salgamos un poquito menos cínicos y un poquito más empáticos. Creo que con eso nos daríamos por satisfechos de este viaje.
19: 24 cans de bo.

0: I són les 9 del matí. Repassam les notícies més destacades d'aquest divendres, dia en què vos informam d'un nou naufragi d'una embarcació amb persones migrants a les Balears. Ahir migdia, els serveis d'emergència varen rescatar de 9 persones d'origen magrebí després que la seva barca naufragàs a 12 milles al sud-est de Cabrera.
1: Ahir també es varen interceptar dues barques més al sud de Formentera amb 37 ocupants en total. A més, poc abans de les 9 i mitja del vespre es va interceptar una persona tota sola a la localitat de Sant Francesc. En total, durant tot dijous es varen localitzar 7 embarcacions amb més de 100 ocupants i amb aquestes, des de que ha començat l'any, prop de 4.100 migrants han arribat a les costes de les illes de manera irregular.
0: I quan l'acollida de menors migrants no acompanyats torna a estar al centre del debat públic i polític arran de la crisi migratòria a Ceuta, el president de la comunitat autònoma ha dit a Palma que no demanarà a les Balears que les Balears es facin càrrec dels al·lots que varen entrar a territori espanyol la setmana passada.
1: Ho ha dit després de reunir-se amb la presidenta del govern, Marga Proens, que ha defensat la necessitat d'una resposta coordinada i estructural davant d'aquesta situació.
2: La crisi no ha acabat. La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure el contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i pels ceutis estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
1: Vives també es va reunir ahir amb el rei i el Palau de Marivent, qui s'ha compromès a visitar Ceuta. Així mateix, el president ceutí ha demanat al monarca blindar la frontera amb el Marroc i l'expulsió immediata dels migrants que encara són a la ciutat.
3: Ceuta necessita volver a la normalidad y Ceuta también necesita tener garantías en cuanto a la seguridad de su frontera. Es la seguridad de una frontera que no es la frontera de Ceuta, pero es la frontera de España y de Europa.
0: I Joan Jaume serà el nou director general de Costes i Litoral. L'exbatle de Llucmajor substituirà en el càrrec a Maria Joaquina Ferrer.
1: Està previst que el Consell de Govern formalitzi avui la destitució de la fins ara directora general, i això quan fa manco d'un any que ocupa el càrrec. El motiu del cessament estaria relacionat amb la gestió de les concessions del servei de platges a Formentera. Ferrer també va denunciar a l'abril que un empresari havia intentat subornar-la deixant-li 20.000 euros en una capsa de bombons.
0: Encara a Formentera, la vaga de neteja i de recollida de fens prevista per aquest mes d'agost ha quedat finalment desconvocada.
1: Els treballadors i l'empresa Precero han arribat a un acord per apujar els salaris un 2,5%. Això suposarà un increment d'entre 30 i 60 euros al mes. Són el president del Consell de Formentera, Òscar Portas, i José Ramón Mateos, d'UGT.
4: Felicitar l'esforç d'una banda i l'altra perquè ha sentit primat, diguem, ha sentit comú, i tots dos, crec que tothom ens ha beneficiat, diguem, sobretot el poble de Formentera.
5: L'acord és que aconseguim un increment del 2,5% per l'any 2026, fem el que es diu un conveni pont, o sigui, un conveni només a un any, i també tenim el compromís de l'empresa de millorar de cara a l'any 27, que serà quan tornarem a fer el nou conveni, el tema dels descans i els treballadors, que això no ho teníem massa bé.
0: I quan queden 5 dies per l'eclipsi total de sol, l'enginyer responsable i fundador d'Open Cosmos, Rafael Jordà, ha assegurat en una entrevista a l'informatiu Matí que les Balears seran un dels llocs més privilegiats per observar aquest fenomen.
6: L'observació és magnífica, és a dir, ja s'ha mencionat moltes vegades que el posicionament de les Illes Balears per poder veure és el millor del món. Llavors l'hem de disfrutar, se farà de nit en ple dia, podrem veure l'halo aquest entorn a la lluna, veure gent passar a la part de la flamarada solar, així que serà espectacular.
0: Ja hem arribat a les 9 i 4 minuts, passam el relleu ara als companys del programa El Dia. Passeu un bon cap de setmana.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: 9 i 5 minuts. Bon dia, benvinguts a l'Encetam, programa Encetam cap de setmana. És divendres, 28 graus de temperatura, molta calor i possibilitat de ruixats. Ahir les tempestes varen deixar estampes ben curioses a l'interior de Mallorca, especialment a municipis com Lloret, Pina, Sineu, Petra. Les precipitacions més destacades es varen registrar a Sineu, amb 7 litres per metre quadrat, mentre que a Petra se van recollir unes dècimes només. Uns ruixats molt locals i típics de l'estiu. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat la vis groc per temperatures altes a l'interior de Mallorca, aquí ho compartim a pantalla. Avui ja es poden assolir els 36 graus, dissabte els 37, i s'activa també l'alerta a les Pitiüses. Després analitzarem el temps amb el nostre meteoròleg de capçalera, Albert Dardell. També parlarem del temps que farà el proper dia 12 d'agost, perquè som només a 5 dies per aquest eclipsi solar, del qual parlarem moltíssim al llarg del programa d'avui. Vos contant també dins la crònica política que ahir matí el president de Ceuta va visitar Mallorca, on va ser rebut per la presidenta del govern, el consolat de Mà, i pel rei Felip VI a Marivent. Juan Jesús Vivas va traslladar la preocupació davant la crisi migratòria actual. Va explicar que una setmana després de l'entrada massiva de persones a les costes, la ciutat és lluny de tornar encara a la normalitat. Vivas reclama una resposta contundent tant a l'Estat com a la Unió Europea, un argument que va subscriure la presidenta del govern, Marga Proens. Ho escoltam.
1: La crisi no ha acabat. La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure el contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutís estigui normalitzada.
2: Després de la reunió que el president de Ceuta va mantenir també amb el rei Felip VI a Marivent, el monarca es va comprometre a visitar la ciutat de Ceuta, tot i que encara no hi ha una data definitiva. La darrera vegada que un rei espanyol va visitar aquestes ciutats autònomes va ser el 2007 i va generar diversos anys de desacords amb el Marroc. Vivas també ha demanat al rei blindar la frontera amb aquest país i l'expulsió immediata dels migrants que encara són a la ciutat. Ho escolta.
3: Nosotros somos la única frontera terrestre que tiene Europa en África, junto con Melilla, pero Baleares es también frontera marítima del sur de Europa y, por tanto, también vive las consecuencias de la intensidad de la presión migratoria.
0: Continuem parlant de migració, de crisi migratòria. Aquesta compartim a pantalla i que descrivim per als oients. És una de les darreres embarcacions irregulars arribades a Eivissa ahir de matí. Dues més van tocar a terra Formentera i al sud de Mallorca. En total, 49 persones migrants a les costes de Balears que van ser interceptades per la Guàrdia Civil durant la primera part del dia, perquè l'hora baixa també va ser intens. Des de delegació de govern confirmaven avui matí que des de les 3 de l'hora baixa fins a les 12 del vespre van arribar també 57 persones més en 4 embarcacions diferents.
2: I més qüestions a destacar, Marta. Aquesta en concret la debatrem a la nostra tertúlia. Aquestes imatges a les quals ha tingut accés IB3 Notícies, ara les compartirem, són part de la investigació judicial oberta per esclarir els fets de la manifestació del passat 26 de juliol. La Policia Nacional insisteix que la càrrega va ser la darrera opció davant de les accions d'alguns manifestants amb actitud violenta. En aquestes imatges es veu com algun d'ells llancen objectes i copegen els agents amb els pals de les banderes. I dos apunts més en crònica de successos. Ahir la Guàrdia Civil va trobar dos cavalls morts, un tercer agonitzant i una ovella en avançat estat de descomposició a una finca situada al camí de cavalls entre Favàrits i Esgrau a Maó, després de rebre un avís dels veïnats. El CEPRONA ha obert una investigació per el presumpte delicte de maltractament animal contra una dona de 27 anys i un home de 49 que serien els responsables de la cura dels animals. I també destacar amb la intervenció de 1.400 quilos de carn de pollastre al port de Ciutat per greus deficiències en el transport. Durant la inspecció es va comprovar que es transportava carn de pollastre congelada juntament amb carn refrigerada. A més, el vehicle no disposava dels registres obligatoris de temperatura que acreditassin les condicions de conservació dels aliments durant el transport. Per això, els inspectors del govern han precintat la mercaderia i han iniciat les actuacions administratives corresponents.
0: 9 i 9 minuts, som ja a 5 dies per a l'eclipsi.

0: I la banda d'ulleres especials per a l'eclipsi creix a mesura que s'acosta la data del fenomen. A manco d'una setmana de només aquests 5 dies, la cooperativa d'apotecaris ja ha exhaurit l'estoc després de distribuir-ne 100.000 unitats homologades a totes les illes. Farmacèutics i oftalmòlegs insisteixen que no es pot observar l'eclipsi sense aquestes ulleres homologades. Hi ha risc alt de perdre la visió o tenir lesions irreversibles de cara al futur. Per cert, Ivetres ja sabeu que col·labora amb el Banc de Sang i Teixits i me confirmen que encara el Banc de Sang hi ha ulleres per poder gaudir de l'eclipsi, o sigui que si vos acostau i de pas no feis aquest gest solidari, podreu encara aconseguir les darreres ulleres de l'eclipsi. No queden moltes, però encara queden. Frase del dia, Xisco Nadal, són les 9 i 10 minuts. Amb què mos sorprenes avui?
1: I de la frase és del filòsof i escriptor indi Rabindranath Tagore, mort tal dia com avui, de 1941. El Nobel té un parell de cites cèlebres i una d'elles és aquesta: si plores per no haver vist el sol, les llàgrimes no et deixaran veure les estrelles.

0: Ara estava pensant...
1: Una frase, que... una frase no, molt de carpeta.
0: És que m'ho has llevat de ser poc. Ah. T'anava a dir, tu que has estat adolescent, com jo, tu que has llegit la Superpop, tu que tenies també a Rick Astley al teu dormitori, no recordes aquesta frase a les agendes nostres?
1: Sí, perquè hi havia una revista que se deia Ragazza, que tenia una secció que se deia El Muro, on apuntaven aquestes frases, i sempre sortia aquesta de Tagore, sortia en castellà, crec que és d'aquestes frases que, un moment determinat, tots han compartit o tots han fet una noteta, i l'han passada amb aquesta frase sense saber que era d'un premi Nobel.
0: No, que hi ha una molt semblant, que és l'arbre no te deixa veure el bosc. És veritat que hi ha una altra que és també molt semblant, que segur que és també d'un filòsof molt famós.
1: Patatocor, que ha comparat amb això.
0: Qui ho comparam? Però sí que és veritat que és una de les frases de la nostra adolescència, sens dubte. De què parla tothom?
1: I de Marta, d'un home que, vestit de la mort, vigilava des del terrat d'un hospital al nord de Gal·les.

0: Imagineu-vos anar a visitar un familiar a l'hospital i aixecar la vista cap a la teulada per trobar-vos amb una figura vestida de la mort, amb una túnica negra, caputxa i una dalla. No és l'argument d'una pel·lícula de terror, sinó un fet ben real que ha passat a Gal·les. El protagonista és un jove de 26 anys, en Leon Gillespie, que va pujar al terrat de l'hospital Isbitiglan Clit, al nord de Gal·les. Jo és que els gal·les el tinc un poc rovellat, ja m'ho disculparan els oients d'IBT Ràdio. I va romandre prop de 50 minuts observant fixament pacients, familiars i treballadors sanitaris. L'escena va generar tanta inquietud que es van haver de mobilitzar 4 patrulles de policia i un camió de bombers per fer-lo baixar. Quan finalment va comparèixer davant el jutge, es va declarar culpable d'haver alterat l'ordre i el funcionament del centre sanitari i d'haver-se negat a abandonar les instal·lacions quan la policia li ho va ordenar. La sanció, una multa de 200 lliures, prop de 230 euros més o manco el canvi, més les despeses judicials i una indemnització. El més sorprenent és que no s'han fet públics els motius pels quals aquest jove va pujar en aquesta teulada i va ser protagonista d'una escena tan surrealista. A més, durant el mateix judici també va admetre 2 delits que varen ser 2 petits robatoris com mesos abans a establiments de la zona de l'hospital. Una joia, en definitiva. Des de la direcció de l'hospital han recordat que mantenen una política de tolerància zero davant qualsevol comportament que posi en risc o que alteri la tranquil·litat dels pacients i dels professionals sanitaris. Una història tan insòlita com inquietant que demostra una vegada més que la realitat supera qualsevol guió de ficció. Marta Grau, tu que ets una dona aprensiva, encara que enamorada de ses pel·lícules de terror.
1: Sí,
0: si tu vas a un hospital i te trobes la parca vigilant des de sa balconada,
1: agafes l'ascensor en esterrat i li dic, basta. O sigui, aquesta broma...
0: Tu aniries en esterrat?
1: Home, sí, sens
0: dubte. Flamenca.
1: A dir-li que basta, que això no és graciós.
0: M'atens sorprès.
1: Tu imagina't que hi ha gent que ho està passant malament i de sobte veu això, ostres, no, trob que gràcia zero. Com se diu aquest tipus? Gillespie. Mira, Gillespie, vés-te'n a casa teva.
0: No, Leon.
1: Leon. Exacte. Per què? No sé si hi ha al darrere una campanya publicitària, no sé si hi ha al darrere, no sé, una recerca o una angoixa per obtenir likes en una publicació d'Instagram. No sé què és el que hi ha darrere.
0: Curtó,
1: però crec que és una broma de molt mal gust.
0: Aues. No tant perquè...
1: No fa gràcia.
0: A tu i a mi mos pot fer gràcia s'ocorrència un moment determinat.
1: Sí, sens dubte.
0: Però si ets allà
1: visitant un amic
0: entre la vida i la mort, sí, que t'acaben de dir que un familiar teu ja no és, etc. Trobar-te amb aquest ambient troc que no suma gaire. Però també vivim en aquesta cultura de que sembla que tothom pot fer allò que li roti i que no hi hagi conseqüències, perquè també, ja me diràs, una multa de 230 euros per haver tingut martiritzada la gent d'un hospital tot el dematí. Aquest home, potser jo penso que una mica de serveis socials, tenir-lo 2 mesos dins l'hospital fent netes el que serien esmorts, anar allà a desinfectar, estaria esmorts. Mira que professional i que precís ha estat el mot que he fet servir. Però tenir-lo allà desinfectant estaria
1: Exacte.
0: Bé. Fer-lo netes vàters, cosetes que facin que se'n recordi que de vegades les accions tenen conseqüències i que hi ha idees que per molt bé que ressonin dins el teu capoll, l'execució no l'has de posar a la pràctica.
1: Jo crec que hi ha alguna cosa al darrere. No sé per què. Me compromet a fer una recerca ràpida. Per el manco a les 11 puc donar...
0: Més
1: dades. No sé si... Sí, és que estic segura que... No pot ser que una persona...
0: Tu creus que està un poc trabuquedat?
1: Home, això segur, però crec que ningú fa això simplement per una broma de mal gust. Jo crec que ara va, no sé, alguna cosa al darrere que se mos escapa i que tal vegada podem esbrinar, no sé. Dic jo, perquè si no...
0: Jo és que som més de la navalla d'Ockham i de vegades jo penso que és la solució més...
1: És la més senzilla.
0: Més plausible, sí,
1: podria
0: més senzilla.
1: Ser.
0: I que hi ha gent beneïta.
1: Però tu dius que estava avorrit i s'ha aixecat aquest dia i ha agafat una disfressa...
0: No m'acceptar-ho, hi ha beneïts. No som dins d'aquest estudi, però n'hi ha. I ho han d'acceptar. I crec que això és el que més mos costa d'entendre.
1: Pot ser, sí.
0: Que hi ha gent que fa ses coses sense pensar i que hi ha gent curta.
1: Idò, mira, tal vegada és aquesta l'explicació, la més senzilla, la que
0: apuntava
1: en Xisco.
0: Que ni un oients i espectadors d'Ivetres Televisió no,
1: i Ràdio,
0: òbviament,
1: que
0: tots són meravellosos, i des d'aquí, que mai ho feim, ens enviem una abraçada molt forta, gràcies per acompanyar-nos dia sí, dia també, a l'altre costat del dial o a l'altre costat de la pantalla.
1: I ja ho poden dir. Moltíssimes gràcies per seguir-nos. De fet, avui, si ho feis, un dia més serà amb la bona companyia de Romina West, els comandaments tècnics, que té Jaume, Alejandro Rubio, Àlex Fortesa, Miquel Rosselló a la realització i Maria Antònia Esquinas i Francesca Mateu a la producció. Encetam el cap de setmana.

0: 5 dies per l'eclipsi solar. La veritat és que basta posar la tele, escoltar la ràdio, tothom parla de l'esdeveniment del segle, tothom es prepara i des de diferents punts de vista, perquè hem parlat amb cossos i forces de seguretat, diferents dispositius, bombers, IBANAT, per no parlar de carreteres, no? De com se situaran les carreteres, si hi haurà talls, s'esgoten les ulleres a algunes farmàcies. L'eclipsi pràcticament ocupa tots els titulars. Com dèiem, manquen només 5 dies, però un dels dispositius del qual parlarem just ara és el dels hospitals públics de les Balears. En el cas de Mallorca estan reprogramant cirurgies programades per al pròxim dia 12 d'agost, perquè d'aquesta manera el que s'aconsegueix és alliberar llits i si passa qualsevol cosa, qualsevol tipus d'incident o accident, el Manco tenia aquest marge. S'estan cancel·lant també intervencions oncològiques que segons l'Ipsalud diuen que són intervencions que se poden considerar demorables amb la intenció de mantenir disponibles, com vos deia, aquests llits i el màxim de quiròfans. Han parlat de la importància també de donar sang, perquè el banc de sang tenia les reserves un poc ajustades, i de fet aprofit per dir que si aneu a donar sang encara podeu aconseguir aquestes ulleres homologades especials d'IB3 per poder gaudir de l'eclipsi amb total seguretat. Vos conto un poc, perquè és una pregunta que hem fet a tots els tertulians aquesta setmana, de si estem ben organitzats, si pensàvem, per exemple, que podia haver un poc de caos. Depenent del perfil en concret, hem escoltat tot tipus de respostes. Hi havia tertulians que deien que sí, que tot sortirà bé, alguns que deien que com que és un fet sense precedents, mos ha vengut un poc gros. Edu, què em penses? Estem preparats per acollir un gran número de persones i un dispositiu d'aquestes característiques de tanta magnitud?
1: Bueno, no, sí, y estamos preparados para el incivismo de la gente, ¿no?
0: Que, ¿tú que crees al final, que hablamos de incivismo?
1: Bueno, es consustancial a los tipos que corren, ¿no? Entonces yo creo que sí. De todas maneras, me hago una pregunta. Si estamos todos de acuerdo en que en Mallorca no cabe más gente, tanto es así que el gobierno hasta habla de la necesidad de contención, ¿va a venir más gente todavía? ¿Dónde se va a meter toda esa gente, ¿no? Yo creo que es una reflexión que dejo al aire, porque si estamos al límite, ¿cómo puede ser que del límite haya mayor límite, ¿no? Haya más cabida. Bueno, yo espero que no haya grandes problemas, pero sí que es cierto que, por ejemplo, una de las recomendaciones que se da es, o que se está diciendo es, que puede haber un riesgo de incendio mayor si la gente va, no hablo solo de Baleares, sino de toda España, si la gente sale al campo. Bueno, yo creo que eso habla muy poco de nosotros como sociedad, ¿no? Somos una auténtica plaga, ¿no? Yo creo que espero que salga todo bien. Sí que es cierto que las medidas sanitarias, pues en principio me parecen exageradas, pero también considero que toda precaución es poca, porque puede haber, pues yo qué sé, pues muchos incidentes,
0: ¿no? Y sí, delante que está.
1: Entonces posibilidad, entiendo que el gobierno en ese sentido se cubre en salud, nunca mejor dicho.
0: Exacto.
1: Para que luego pues no haya mayor problema.
0: Me permeteu que saludi el director d'assistència sanitària del Servei de Salut, el doctor Germán Rivera, que ja ens escolta. Doctor Rivera, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Quina és la prioritat per als hospitals públics davant el dia 12 d'agost?
2: Bueno, la prioritat fonamental és preservar sobre baixa de dia 12, sobretot de l'activitat física i dels trasllats de pacients que hagin d'anar als hospitals per tenir tota la possibilitat de que si hi ha un problema d'un accident de víctimes múltiples o algun problema de lesions musculars, etcètera, es pugui atendre adequadament al sobre baixa de dia 12. De totes formes, hem dissenyat un pla de contingència des de dia 12 fins a dia 15, perquè moltes vegades les lesions oculars apareixen a partir de les 24-48 hores de l'exposició al sol.
0: Quin és el risc potencial més probable? Perquè parla vostè, per una banda, de lesions oculars i per altra, d'accidents. Quin creu que serà el risc més probable?
2: Bueno, el problema és el que comentaven a la tertúlia, no? De los que estava escoltant fins ara. Uh-huh. No? El problema és que vivim un moment en tota la comunitat d'acumulació de persones que volen veure l'eclipse i que això lògic i de conductes que no sabem fins a quin punt seran les que comentava Tertulià, no? És a dir, nosaltres sempre hem de pensar en màxims i en mesures preventives que permetin poder actuar de la manera més eficaç possible, no?
0: Sí, continuï. Ara li demano una qüestió de les lesions oculars. Continuï el seu argument.
2: Vale, no. Aleshores, clar, aquesta acumulació de gent té un risc potencial, lògicament, no? Poden haver accidents a la muntanya, poden haver-hi accidents al mar, poden haver-hi fins i tot incendis, cops de calor, etcètera, etcètera, que necessiti una atenció sanitària urgent, i hem de tenir totes aquestes vies d'accés a través de les ambulàncies també accessibles, no? Aleshores, aquest és el problema, no? Estem fent una prevenció davant d'aquesta possibilitat d'accidents amb múltiples víctimes o simplement politraumàtics, accidents de tràfic també, traumatismes per caigudes a la muntanya, etc., i les lesions oculars. El que passa és que les lesions oculars, aquestes primeres actuacions són més immediates o emergents, no? Però les lesions oculars, com he dit, apareixen a partir de les 24-48 hores i ens dona un marge per tenir més capacitat organitzativa a partir de l'endemà del dia 12.
0: Aprofit per demanar-li, no? Ja que m'ha cridat l'atenció això que diu, no? Que després de les 24 hores és quan poden sorgir aquestes lesions. Quins són els símptomes?
2: Els símptomes, sí, poden ser dos tipus, no? Perquè les lesions dels rajos de sol travessant les estructures de l'ull, doncs poden ser sobretot a la còrnia i a la retina. Si afecta a la còrnia, doncs, el que pot produir són lesions corneals, inflamacions, el que se diu una queratitis o fotokeratitis, que pot ser lleu o que pot ser greu o més important, no? I després, a nivell de la... Això el que produeix és dolor, llagrimeig, visió una mica borrosa, fotofòbia, que vol dir molesta la llum i tal. Això és els símptomes de la fotokeratitis. I els símptomes de les lesions retinianes o de la màcula, que se diu, que és la membrana que tenim a la cara posterior de l'ull, quan els rajos incideixen de forma molt localitzada, pues és una pèrdua de visió, d'agudesa visual, veure un forat negre, veure distorsió de les formes de les coses o alteracions dels colors.
0: És una crida a la prevenció, a la precaució, a la utilització d'ulleres homologades, perquè són arguments molt contundents el que ha explicat el doctor Rivera. Una darrera pregunta molt ràpida. Com se dissenya un dispositiu d'aquestes característiques, perquè no teniu un precedent en aquest segle semblant? No sé si han agafat altres models d'esdeveniments, tot i que no, d'un eclipsi total de sol.
2: No, aquí el que hem fet és fer un pla de contingència amb un equip de treball multidisciplinar des de ja fa més d'un mes, perquè no només a través de la salut pública amb mesures preventives, sinó a nivell del servei sanitari amb accions d'organització sanitària molt concrets, no? I a més, ho hem dissenyat nosaltres, i hi ha tres nivells, no? A nivell d'atenció primària, a nivell hospitalari i a nivell del SAMU 061. Aleshores, hem hagut de mobilitzar totes les gerències de tots aquests tres nivells per fer actuacions organitzatives i de prevenció molt concretes, no? amb un augment de la dotació de recursos humans i organitzant els circuits d'una forma més ordenada, no? De manera que les lesions, diguem, oculars, per exemple, tindran un primer nivell d'assistència a través de centres de salut o PACs o el servei d'urgències d'atenció primària, i per detectar o diagnosticar el problema, i si és un problema ja més greu es derivaran a urgències dels hospitals, on hi ha els especialistes oftalmòlegs per una assistència molt més especialitzada.
0: Agraïm al director d'Assistència Sanitària del Servei de Salut, el doctor Rivera, que ens hagi atès, perquè és informació molt, molt rellevant la que ha pogut traslladar a la població. Moltíssimes gràcies, doctor.
2: Molt bé, a vostès.
0: Quina complicació dissenyar un dispositiu de contingència d'aquestes característiques. Que interessant tot el que ha explicat, i com 24 hores després i fins i tot 48 és quan sorgiran els problemes, Serena.
3: Sí, los de la visión sí, los otros eran más inmediatos.
0: Exactament.
3: ¿No? Antes hablaba Edu que es cierto, ¿no? Como él dice, que es pleno mes de agosto, por lo tanto es complicado que haya más gente en Mallorca.
0: Exacto.
3: De la que ya hay, ¿no? Pero claro, lo que preocupa no es que haya más gente de la que ya hay, que no creo que eso se produzca cuando están llenos, sino que esa gente se concentre toda en los mismos lugares, ¿no? Y eso es lo que es difícil de gestionar, ¿no? Imaginaros la presión turística que vemos cada día cuando salimos a la calle de cualquier lugar de Mallorca, pues toda concentrada en los que son 8 puntos oficiales de observación, ¿no? Yo creo que se están haciendo las cosas relativamente bien. Creo que se están tomando medidas para poder responder así como toca, que las restricciones valen la pena, ¿no? Y lo que quizás no se está haciendo tan bien, ¿no?, es este llamamiento a la ciudadanía a primero reflexionar. A mí me gustaría hacerlo reflexionar. ¿Vale la pena? Acaban de escuchar al...
0: Arriscarse.
3: Exacto, vale la pena.
0: Exactamente.
3: ¿Qué esperamos ver, ¿no? Sobre todo, ¿qué esperamos ver? ¿Cuáles son las expectativas? Porque desde los propios medios de comunicación estamos contribuyendo a generar una expectativa demasiado grande, ¿no? Al final es un eclipse total de sol que se da justo en el momento en el que el sol se pone por el horizonte y, por lo tanto, no dejará de ser una especie de atardecer un minuto más temprano, ¿no?
0: O sea, no esperemos... moltes expectatives, ¿eh? Que ja ho ha dit abans el micro de Tencat, que no esperin...
3: No, es que no se va a hacer de noche en pleno día. Esto no va a ocurrir. Y entonces yo creo que también hay que llamar un poquito esto al sentido común de, bueno, el eclipse se puede ver por la televisión y tampoco hace falta poner en riesgo la población o la naturaleza para ir a verlo, ¿no? Creo que no va a ser tan espectacular com
0: se espera. Juana, llocs estratègics a Eivissa, que me consta que n'hi ha molts i que també les mesures que s'estan prenent són molt semblants a les d'aquí a de Mallorca.
4: Sí, així és. La zona sud-oest de Silla ja s'està preparant. Ja vàrem explicar fa un parell de dies que l'Ajuntament de Sant Josep havia anunciat talls a les carreteres, a les carreteres d'accés a les principals platges. Ja n'hi ha alguna que estarà tallada des de les 12 del migdia i successivament en les següents hores aniran produint-se talls. Però jo crec que la clau l'ha dat abans en Xisco Nadal, no?, quan ha dit que havíem d'acceptar que entre naltros hi havia gent beneïta. Jo crec que aquest dia també es demostrarà, hi haurà gent que anirà a la mà. Jo tem, no?, aquesta acumulació de barques que...
0: Ja t'he dit jo que sí, perquè hi ha molt de viatges organitzats, espectacles, sopars a la mà. Ja hi ha moltíssims esdeveniments que precisament focalitzen l'atenció a la mà, Juanan.
4: I gent que mirarà soleil directament sense ulleres, més que no fa... Vull dir, nosaltres repetim cada 5 minuts que hi ha ulleres disponibles i de res. Hi haurà gent que encara mirarà el sol directament i gent que farà barbacoes sense cap tipus de falta. Vull dir, hem d'acceptar això, no?, que hi ha gent beneita entre nosaltres i llavors ho pagaran, alguns ho pagaran. Jo crec que la gent no fa falta que se'n vagi. Si un està a un lloc que no es pot veure el sol directament, veurà com es fa fosc des d'allí on està. Vull dir, no fa falta es mirar directament el sol en ses ulleres. Jo estic així com Elena Ballesteros. Tampoc fa falta perdre el cul, no?, per anar a veure aquest eclipsi. Vull dir, des d'on estem es podrà... Hi ha que estar atent, perquè només dura un minutet, però es veurà com es fa fosc, llavors torna a aclarir i 5 minuts després ja es torna a posar sol, no? El fet, evidentment, que això caigui en un 12 d'agost no ajuda, que també tots hauríem preferit que això fos en febrer i novembre, no?, que estàssim més, que no estàssim tan acompanyats, però bé, això ja no estava en les nostres mans.
0: Elena, volies fer un apunt abans de publicitat.
3: En febrero lo habríamos visto menos aún, porque ya es de noche a esa hora, ¿no? O sea, no lo habríamos visto.
1: De todos modos, hay una fascinación casi atávica por este tipo de acontecimientos. A mí me llama la atención en una sociedad que ha perdido la referencia de los cielos, porque ni siquiera la mayoría de gente que vive en las ciudades no ve las estrellas, entonces vive de espaldas a ese mundo y, sin embargo, todo lo cosmológico genera una atracción y una fascinación, desde mi punto de vista, incluso exagerada, ¿no? Hay que recordar los últimos acontecimientos con objetos interestelares, toda la psicosis que generan, por no hablar del paso de cometas, ¿no? Por tanto, es verdad, es que a mí me llama bastante la atención esa hora de pronto, esa fiebre.
0: Esta fascinación.
1: Claro, bueno, porque en el fondo yo creo que nos sitúa como en nuestra dimensión tan minúscula de humanos insignificantes. Y en ese sentido yo sí que discrepo, estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Elena hoy, creo que eso también es noticia, pero sí que en esto discrepo, es decir, yo creo que sí que si se toman las medidas de seguridad, creo que es una buena oportunidad también para eso, ¿no? Para entender, para, por ejemplo, los que tenemos hijos, poderles explicar la dimensión, etcétera, que tenemos, no sé. Me mira con cara como de decir, eres un romántico.
3: No, te miro pensando, se lo puedes explicar, ¿no? Sentada en el salón y viendo el
1: pero
3: eclipse por la tele.
1: En la televisión, obviamente, en IB3 se puede ver todo. Es decir, puedes ver todo tipo de fenómenos.
0: Después parlarán del dispositivo que te prepara IB3
1: con verlo en directo, ¿no? Hay diferencia con verlo al natural, ¿no? Yo creo que no quiero ahuyentar a la audiencia de IB3. Pueden a lo mejor verlo a la vez o no sé, en diferido, pero creo que verlo al vivo, al natural, es importante.
0: A mí será espectacular, Edu, porque tenim tres drons sobrevolant la Serra Tramuntana.
3: Jo lo veig,
0: serà espectacular, és una missió sense precedents.
1: Me vais a acabar convenciendo.
0: I tant que sí, i tant que sí.
1: En cualquier caso, importantísimo, me ha parecido súper llamativo lo que ha explicado el señor Rivera y muy importante. Tienen previsto hasta 3 días de dispositivo porque los efectos pueden venir luego. Muy importante que la gente lo tenga en cuenta, que es peligroso. Yo desconocía
0: peligroso. Que podían aparecer, ¿no? Fins a 48 sí. horas después, creo que es muy interesante.
3: Y no es una tontería, no solo para los que hagan el
0: cafre.
3: No, porque
0: son irreversibles.
3: Y no solo para los que no se protejan haciendo el cafre, como digo, sino que también tiene consecuencias para el resto de la ciudadanía, porque estamos en un momento con los servicios sanitarios totalmente saturados, que se están aplazando citas, ¿no? Y va a haber una avalancha. No ya si esperemos que no se produzca un accidente múltiple el día del eclipse, pero sabemos que los centros de salud, por lo que acaba de explicar el experto, van a recibir un montón de solicitudes de citas los días siguientes.
1: Lo que no sabemos es si va a estar toda la plantilla, porque también es época de vacaciones. A mí me consta que otros organismos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ese día van a estar, si no todos, gran parte para el dispositivo.
3: Claro, pero no es solo ese día, ¿no? Es lo que nos están explicando, ¿no? Es que habrá un goteo, sobre todo por temas oculares, los días después. Una cosa que quería decir, que también me parece importante, es que he dicho, se están haciendo casi todas las cosas bien, pero hay una cuestión que me preocupa. Es verdad que en el caso concreto de Mallorca se cierran las carreteras, especialmente la carretera de la Serra de Tramuntana, que recordemos que es una ratonera, o sea, solo tiene entrada y salida por los dos extremos, ¿no? Si pasa

0: todas están concentradas en la misma zona. Y aquí va a haber un movimiento de todas las barcas a la zona donde se va a ver el eclipse. Y todas querrán entrar y sobre todo salir y sobre todo entrar al puerto a la misma hora. Y es una de las cosas donde creo que puede, uno de los sitios en los que creo que la cosa se puede desmadrar y complicarse especialmente.
1: 9:47, una pausa més i continuem repassant els titulars d'aquest divendres, dia 7 d'agost, a 5 dies per l'eclipse, perquè ja començam a fer el compte enrere per aquest esdeveniment.
2: TV3 Ràdio és investigació.
3: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 95 céntimos el kilo, el cordero balear al corte a 15,99 euros el kilo, la dorada 400-600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros el kilo y los croissants de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,30 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
4: Metge al públic per impulsar habitatge assequible per la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. Els terrenys, situats de vora al poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
1: Són les 9:49, dediquem aquests darrers minuts de la primera hora de programa per parlar d'una darrera hora. De fet, és just una comunicació que acaba d'enviar-nos la Policia Nacional i ens expliquen que s'ha desarticulat una de les majors estructures criminals especialitzades en el tràfic marítim de persones a la Mediterrània. És una operació conjunta amb la Guàrdia Civil en col·laboració d'Europol. Sabem que utilitzaven embarcacions d'alta velocitat per transportar droga des d'Espanya cap a Argèlia i en el trajecte de retorn traslladaven migrants de manera irregular a les costes d'Almeria, Múrcia, Cartagena, Alacant i també a Eivissa. Durant la investigació s'han incautat de 8 embarcacions d'alta velocitat, com dèiem, valorades en més de 5 milions d'euros. Se considera responsables del manco 64 episodis migratoris mitjançant els quals s'haurien introduït al nostre país més de 2.000 migrants, o sigui, estem parlant d'unes xifres molt altes, aconseguien beneficis superiors als 24 milions d'euros, feien ús de mètodes molt violents per protegir les embarcacions i també hi ha un total de 78 persones detenides, 78 persones detingudes, perdoneu, de les quals 27 han ingressat a presó provisional. Entre els arrestats se troben 4 dels responsables de tota aquesta xarxa, considerades com aquestes persones detingudes considerades com objectius d'alt valor per les autoritats. És una operació de gran magnitud que afecta directament a Eivissa a mesura que vagi que tinguem més informació, així la traslladarem a oients i espectadors, però Juanan, és una darrera hora que just acabam de saber i que afecta directament la Mediterrània, en concret a Eivissa.
5: Sí, sí, veiem una operació molt important. Havíem comentat algunes voltes, no?, que no és que aquestes pasteres arribassin a voltes totes soles, no?, no feien el viatge tot sol, sinó que a voltes es havia detectat que aquests immigrants eren amullats molt prop de la costa i sembla ser que alguna d'aquestes organitzacions, alguna d'aquestes màfies, doncs ara s'ha desarticulada, així que l'enhorabona per la policia i també per Europol per haver fet aquesta feina tan important, no?

0: Bon dia. Desarticulada una de les estructures criminals més especialitzades en el trànsit marítim de persones a la Mediterrània en una operació conjunta amb Guàrdia Civil i amb la col·laboració d'Europol. Utilitzaven embarcacions d'alta velocitat per transportar drogues des d'Espanya fins a Algèria i en el trajecte de tornada traslladar migrants de manera irregular fins a les costes d'Almeria, Múrcia, Cartagena, Alacant i Eivissa. Precisament, anant fins a Eivissa, en té més detalls d'aquesta operació el nostre company David Ventura. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia. En aquesta operació contra la tracta de persones ha comportat la detenció de 78 persones, 6 d'elles a Eivissa i 2 a Palma. La xarxa mafiosa desarticulada va organitzar fins a 64 viatges de persones migrants i des d'Argèlia fins a les costes d'Eivissa, Múrcia i València. Es calcula que van introduir fins a 2.000 migrants. Després, de tornada, traslladaven estupefaents, principalment MDMA, fins a Àfrica. Cobraven fins a 12.000 persones per cada migrant 12.000 euros per cada migrant traslladat en embarcacions de fins a 50 passatgers i sense armilles salvavides. També realitzaven un control amb violència i amenaces cap a les persones que traslladaven. A l'operació s'han registrat 17 immobles, s'han intervingut 15.000 pastilles de MDMA, 61 quilograms de haxís, mig quilogram de cocaïna, a més, 18 embarcacions d'alta velocitat, un revòlver, un subfusell i diversos vehicles i aparells de geolocalització.
0: Gràcies, David, per aquesta darrera hora sobre aquesta operació. Més qüestions. Les Balears són la segona comunitat on més ha baixat la compra-venda d'habitatge el mes de juny, amb una caiguda de l'11,7% respecte al mateix període de l'any passat, només menor a la registrada a Cantàbria del 21,5%.
2: En l'àmbit estatal, la compra-venda d'habitatges inscrits als registres de la propietat va augmentar un 1,6% al juny respecte al mateix mes de l'any passat, després de 5 mesos a la baixa, i va arribar a 59.288 operacions. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, tot i l'augment d'aquest mes, el nombre d'operacions ha caigut un 2,6% al primer semestre de l'any. Al maig, les transaccions d'habitatges varen créixer un 5%.
0: Naufragi d'una altra embarcació amb persones migrants a les Balears. Ahir migdia els serveis d'emergències van rescatar 19 persones d'origen magrebí després que la seva barca quedés a 12 milles al sud-est de Cabrera.
2: Ahir també es varen interceptar dues barques més al sud de Formentera amb 37 ocupants en total. A més, poc abans de les 9:30 del vespre es va interceptar una persona tota sola a la localitat de Sant Francesc. En total, ahir es van localitzar 7 embarcacions amb més de 100 persones ocupants. Amb aquestes, des que va començar l'any, prop de 4.100...
0: Grans no acompanyats torna a estar al centre del debat públic i polític arran de la crisi migratòria a Ceuta. El president de la comunitat autònoma ha dit que no demanarà als Balears que es faci càrrec dels joves que van entrar al territori espanyol la setmana passada.
2: Ho ha dit després de reunir-se amb la presidenta del govern, Marga Proens, qui ha defensat la necessitat d'una resposta coordinada i estructural davant d'aquesta situació.
3: La crisi no ha acabat. La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure el contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per Ceuta ocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
0: Vives també es va reunir ahir amb el rei Felip VI, qui s'ha compromès a visitar Ceuta. D'aquesta manera, arribem a les 10:04. Més notícies a partir dels 11.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: 10 i 5 minuts, ens atem aquesta segona hora de programa i, com sempre, fem de manera habitual pegar aquesta ullada al temps. Recordem que ahir les tempestes varen deixar estampes ben curioses a l'interior de Mallorca, ben probables, els ruixats, els d'ahir, possibles els d'avui.
1: Sí, especialment a municipis com Lloret, Pina, Sineu o Petra. Les precipitacions més destacades es varen registrar a Sineu en 7 litres per metre quadrat, mentre que a Petra se'n varen recollir unes dècimes. Uns ruixats molt locals, típics de l'estiu.
0: Una de les imatges més comentades ens arriba des de Can Picafort, uns nígols espectaculars que compartim ara a pantalla i que descrivim per als oients, perquè moltes persones demanaven mem què eren exactament aquests nígols, per cert, preciosos, perquè és una imatge com a del romanticisme del segle XIX, perquè ha de sortir la novel·la de Mary Shelley, just davall el títol d'aquesta imatge, no?
1: No, que sembla que és com una calavera amb uns ulls humides.
0: Sí, també és vera.
1: I té un punt també com a tètric i preciós, d'altra banda. Els companys de Meteo de les Illes han publicat aquesta imatge que nosaltres ara compartim per televisió i descrivim per als oients de ràdio. Es tracta d'un mammatus, una formació molt característica que penja de la part inferior dels grans nígols de tempesta, els cumulonimbus. Aquestes bosses es formen quan l'aire fred i humit descendeix dins el nígol, deixant una imatge ben espectacular i que no sempre significa que hagi de ploure allà mateix, Marta.
0: Després dels ruixats, dels nígols d'ahir, avui tornem a parlar de calor, o millor dit, de moltíssima calor.
1: Sí, predominarà el cel poc ennigulat durant bona part de la jornada, només serà a partir de migdia i primeres hores del capvespre, quan creixeran els nígols d'evolució a l'interior de Mallorca, que puntualment podrien deixar qualque ruixat o qualque tempesta molt local.
0: Temperatures pràcticament, però sense canvi, una estampa ben similar a les dels dies previs.
1: Sí, però alerta, perquè serà la calma abans d'una nova pujada. El vent bufarà fluix de component nord al nord de l'arxipèlag i de llevant a la resta, les habituals brises costaneres.
0: De cara al cap de setmana tornem a mirar el termòmetre perquè la calor, malauradament, i ho hem de tornar a dir, tornarà a ser la protagonista.
1: L'AEMET ha avisat de l'avís groc per temperatures altes a l'interior de Mallorca. Avui ja es poden assolir els 36 graus, dissabte es podria arribar als 37 i s'activarà també a les Pitiuses.
0: Una situació que també té conseqüències. La mà continua extraordinàriament calenta. La boia de la Dragonera ha registrat aquesta setmana, recordem, un nou rècord, 33 graus de temperatura de l'aigua, una dada que se pot considerar excepcional. Obrim imatges, obrim finestres, les beauties, les càmeres que ens permeten observar el temps en directe, així que si vos sembla, començar per la primera, és la del Puig de Satudosa, a Mallorca, on sí que tornem a veure presència d'aquesta calitja, la mà ben blava, ben en calma, però sí que és vera que encara hi ha certa calitja a l'ambient. Però tenim més imatges que compartir amb els oients i que descrivim per als espectadors. Una més. Mira, tu, no hi cap una barca més a Cala Morell, a Menorca, perquè sembla que tothom ha decidit visitar aquesta cala aquest matí. Una imatge molt semblant, perquè la mà està pràcticament en calma total, com aquella famosa pel·lícula de Nicole Kidman.
1: Et una mica més espaiat, hem de dir, no se nota tanta calitja com veiem en el Puig de sa Tudosa, però et cert que és una imatge típica d'estiu i que no hi cap una barca més. I cada vegada que dius mar en calma, no sé per què, però me ve la cançó de Navet, es Dime, i me penses que has de començar a cantar, Marta Garant. Mar en calma y un amanecer. I todo vuelve a ser como era entonces.
0: Estava pensant en calma total, aquella famosa pel·lícula de Nicole Kidman. Recordes? També. Que era super joveneta. Una gran pel·li. Per recuperar, sobretot.
1: Com que no som gent del temps, nosaltres descrivim la meteorologia de la nostra manera.
0: Us intentem ajudar, veritat, d'aquest tipus de tips, entre cometes, sí, per poder comentar el temps com Déu mana. Són les 10 i 9 minuts. Hem parlat aquesta setmana, sobretot a la nostra tertúlia, moltes vegades de la crisi migratòria que s'ha viscut. Ahir van tenir la visita del president de Ceuta i com s'ha tornat a situar el focus sobre una de les fronteres més sensibles d'Europa. Milers de persones han intentat arribar a territori espanyol des de el Marroc, en una situació que ha reobert aquest debat sobre el control de fronteres, les relacions diplomàtiques entre Madrid i Rabat i les causes profundes que empenyen tanta gent a fer això, a jugar-se la vida per cercar un futur millor, Xisco.
1: I per entendre millor què està passant avui i què hi ha darrere d'aquesta realitat, saludem el periodista mallorquí Marc Farrà. Ell és corresponsal al Marroc des de fa anys, especialitzat en informació del Magrib, una zona que coneix sobre el terreny i des d'on ha explicat nombroses crisis migratòries i diplomàtiques, i antic company d'aquesta casa. Marc, com estàs?
2: Molt bon dia, molt bé, molt content.
1: Encantats de saludar-te. I te volia demanar, des de la frontera has explicat que aquests dies s'hi veu una marea humana. De fet, ara compartien les imatges, és allò que veiem, una allau de gent que intentava entrar dins Ceuta. Quina és la fotografia real que has trobat i què és allò que més t'ha impactat de les imatges que ja s'han compartit arreu del globus de Ceuta?
2: Era això, sobretot al principi. Jo em recordo que acabava d'arribar a la ciutat de Castillejos, o Finide, que és aquesta que està res a quilòmetre i mig, 2 quilòmetres del pas fronterer, al costat marroquí, i a mesura que anaves acostant-te cap a la frontera, això, gent, grups de gent que anaven corrent cap allà, i després et trobes... Hi ha una carretera, per fer-ho molt visual, hi ha una carretera de quilòmetre i mig, com dèiem, que va bordejant la costa, bordejant el Mediterrani, i a l'esquerra també hi ha com uns petits penya-segats. Per tant, és una carretera que fa d'embut, de dos carrils en cada direcció, i clar, allò estava completament ple de gent, de milers, desenes de milers de persones. Després, molta gent el que feia també era aprofitar la petita platja de roques que hi havia entre aquesta carretera i la mà, i era un poc el camí que molts emprenien, un camí que, tot i que sembla, i ho hem vist tots en imatges, no? Sembla que Ceuta està molt a prop, sembla que es, fins i tot alguns deien, bueno, jo crec que hi podria arribar nedant. Bueno, a lo millor tu en unes condicions òptimes, en una situació tranquil·la, però quan estem parlant de desenes de milers de persones que es troben també en aquest embut, hi havia punts on molta gent, és clar, és com si ara, jo també intentava explicar-ho, és com si ara estem en un restaurant amb 100 persones dinant o sopant, i de cop i volta sona l'alarma d'incendis, hi ha un foc a la cuina, i al final tothom el que intenta és sortir per la porta o per la porta d'emergència, clar, quan som 100, quan som milers i milers de persones que intenten passar per un punt molt estret, la situació evidentment és molt complicada i molt perillosa.
0: Marc, creus que les imatges reflecteixen realment la realitat? És encara superior el que heu pogut viure, no?, els darrers dies, el que s'ha vist. Podria ser superior també la xifra de morts oficials, però això també és...
2: Estem pendents i tenim encara molt poca informació, realment, també. Quan desapareguts hi ha, ara mateix no tenim unes xifres. Hi ha famílies que continuen, pràcticament són la poca gent que continua a la frontera, són pares i mares, persones que estan cercant els seus éssers estimats, amb l'esperança de veure-los com tornen, o bé fins i tot alguns ho feien en fotografies.
0: Perdona que t'interrompi, estem compartint imatges i vídeos del teu Instagram, de la teva xarxa social, on expliques la feina que fas a peu de terreny, no?, dels darrers dies. Ho pots explicar tu,
2: sí.
0: Si és tan amable.
2: No, i això és el moment ara que veiem, que són aquesta petita platja que us explicava, que bordeja la carretera, que per on, sobretot, la majoria de persones el que feien intentar accedir, i la realitat, les imatges són molt impactants, evidentment. És que estem parlant de moltes persones, i estar sobre el terreny també necessites un poc un temps i una perspectiva per tenir una idea certa del que vam estar visquent, i aquests dies li he estat donant voltes, també aprofitant, no?, que he pogut aturar uns dies i venir de visita aquí a Mallorca per també intentar entendre. Jo crec que el més impactant és la resposta, no?, a la pregunta que pot moure 50, 60, 70 mil persones, les xifres també ballen, o fins i tot 100 mil, alguns apunten, perquè no totes són les persones que van aconseguir passar a l'altre costat, sinó la gent que també va arribar fins a la ciutat que us explicava que volia intentar. Per tant, la xifra que donen les autoritats espanyoles s'ha de sumar moltíssimes més persones, milers de persones que no ho van aconseguir, com qui diu.
1: Marc, que parlem, però, d'una crisi migratòria o també d'una crisi política entre Espanya i el Marroc? Ho dic perquè el que tothom comentava aquests dies, sempre és un punt calent, sempre hi ha gent intentant traspassar Europa a través de Ceuta, però aquesta gernació de gent, no vull dir organitzada, però concreta, a un dia, a una hora, resulta com molt complicat de creure que 70.000, 60.000, és igual la xifra, s'hagin posat d'acord per traspassar els mateixos a la mateixa hora.
2: Evidentment, i els motius són molts i molt diferents, i jo crec que no només és una crisi, és el resultat, o això ha provocat, no?, múltiples crisis, ho explicava des del punt de vista diplomàtic. No sé si es pot parlar de crisi, el que sí que es pot parlar, no?, que s'ha tensionat molt la relació entre els dos països, també a nivell social, i jo ara, aprofitant també estant aquí, poder parlar amb la gent, no?, l'imatge que es té del Marroc, hi ha també hagut molt de discurs d'odi i molt de comentari despectiu o fins i tot amb un punt de vista molt bel·licista, no?, també s'ha tret molt a passejar cert discurs, no?, molt bel·licista i molt molt contra el Marroc, tant sigui a nivell institucional com sigui a nivell de la població. Jo crec que sobretot és una crisi migratòria, evidentment, és a dir, fins i tot no es podia fer, és a dir, com respons a una situació així, no es pot estar preparat, si hi havia informació o no, si el CNI tenia informació, Guàrdia Civil, això són temes que jo se m'escapen perquè desconec. Jo el que crec sobretot és que hi ha una crisi d'expectatives al Marroc, que és el que fa, no?, que quan una persona, sigui perquè ha vist a xarxes informació falsa o rumors o imatges de persones que ho han estat aconseguint, o perquè hi ha un boca a boca que diuen, ostres, la frontera està oberta, som-hi. O sigui, quan algú veu que la porta està uns centímetres oberta, parlant de gent que ha fet centenars de quilòmetres, no?, més enllà de Casablanca, al sud, a Marràqueix, és a dir, gent que estava fent feina i va rebre un missatge, va veure per xarxes, va deixar la feina i va intentar agafar un taxi, un bus, un tren per arribar fins al nord, i el que ens trobàvem, molts hotels que no tenien personal, moltes botigues, veus, carnisseries, per exemple, a la ciutat fronterera on vaig poder estar força dies, comerços completament tancats. Per què? Perquè molta gent el que havia fet, fins i tot hi havia un camió d'un repartidor, d'una persona, no?, que distribueix, crec que era l'alimentació, als hotels, mal aparcat. Per què? Perquè també la persona que va fer va ser, ostres, va aparcar el camió mentre estava fent feina i va dir, jo m'intento anar cap a Ceuta, és a dir, jo crec que és el més enllà, no?, les múltiples crisis que ho pot haver provocat o que provocarà, que arribaran després, és aquesta, no?, crisi d'expectatives, i no parlant d'un país on la gent, a vegades també es té una idea molt, no parlant d'un país on la gent es mor de gana, que no, és un país on hi ha molts productes que estan subvencionats, on hi ha molts... O sigui, no, sempre trobaràs alguna cosa per menjar. És a dir, és un país que té un índex de desenvolupament que poc a poc creix, però també és un país on aquest creixement, a vegades veiem, no?, els grans projectes urbanístics, de construcció, infraestructures, etcètera, no?, aquesta modernització que també moltes vegades és l'imatge que ens duim, no?, de fora, o Rabat, veus al centre de Rabat, és una ciutat moderna, amb una torre de gairebé 200 metres, és a dir, molta infraestructura, però, i això ho remarca molt, des del Banc Mundial fins al Banc del Marroc, en diferents treballs que han fet, no?, que tot aquest augment del PIB no repercuteix en la població. Hi ha molta gent que encara no troba les expectatives, pot estar fent feina per un sou mínim que supera per poc els 300 euros al mes, en unes condicions que no són per res senzilles, gent amb estudis, l'atur juvenil és força elevat, anar a la universitat no vol dir trobar una feina a cort, acabes fent feina potser a un centre de trucades o a un centre d'assistència, que és una feina molt habitual, repartidors de Glovo, fins i tot aplicacions de taxi, diguéssim, com Uber, però qualsevol, vull dir, pot fer de conductor i pot fer carreres, vull dir, és aquesta crisi d'expectatives que viu el país i que jo crec que se n'ha de parlar.
0: I a més, has fet una descripció perfecta, no?, perquè malauradament encara hi ha molts aspectes que es desconeixen, no?, sobretot la imatge que ens arriba, la informació que pensam, el tipus de vida que pensam que duen, són moltes les interrogants, no?, i crec que és necessària la informació didàctica i clara, sobretot d'una persona, un periodista que ho viu a peu de terreny. Ara que apuntaves sobre si hi havia informació, si no, com van actuar les xarxes socials, sobre el paper dels cossos i forces de seguretat, sobre el Centre Nacional d'Intel·ligència, se parla també d'una possible nova entrada de cara a dia 15. Uh-huh. I, de fet, s'està estudiant, és una possibilitat que no descarta ni Guàrdia Civil ni CNI. Quina informació vos arriba d'aquesta possible nova entrada de cara al dia 15 d'agost?
2: Les xarxes socials, i fa temps, jo me'n recordo la tardor de l'any passat, també vaig estar força dies a la frontera per un avís semblant, no?, de, ostres, ara ens ajuntam tots, anem a creuar de manera col·lectiva, anem a intentar fer-ho tant sigui per mà com per terra. Són cridades habituals. Les xarxes juguen un rol, també, entre cometes, podem dir que hi ha uns certs influencers de gent que el que fa és compartir moltes imatges, vídeos de la gent que arriba, com si això fos... et canvies la vida, no? Com si marqués un abans i un després, i bueno, per molts ho veuen, no? Quan tu al final decideixes partir, és que has perdut l'esperança en el teu país, i això... I veus en Europa, en Espanya, en Ceuta, que al final és el que veu una porta per començar una vida, per intentar-ho. A vegades és qüestió d'intentar-ho, molts hi han tornat, perquè la situació que han descrit, que s'han trobat a Ceuta, és completament surrealista, i estan en xoc, no? De estar rebuts amb l'exèrcit armat, és a dir, és una situació que no en tenien la gent que tornava, ostres, quina... I Espanya, com pot ser que Ceuta...
1: Sí, però la informació d'Espanya arriba, és a dir, de la realitat sociològica espanyola, arriba al Marroc. El moviment creixent que anti-immigració a Espanya, ells en són conscients de que pot ser, no és aquesta Icària que s'imaginen que serà aconseguir traspassar la frontera, i fins aquí has fet que Itàlia, l'Itàlia de Meloni, hagi decidit tancar l'espai Schengen perquè no puguin passar aquests migrants cap a Europa. El Marroc, la gent marroquina, surt a les notícies, se pot comentar, perquè per una banda hi ha les xarxes, quan tu comentes, de gent que deu animar, que deu esperonar a que traspassin la frontera, però per una altra, no sé si tenen clar que la frontera no és aquell lloc amable que potser ells imaginen o desitgen.
2: No, evidentment, són conscients, i ells, entre les persones pot ser que hi havia gent que no n'era tan conscient, però la majoria no era la primera vegada que ho intentaven, i saben que jugar-s'hi la vida. I al final, la frontera també amb Ceuta s'ha d'entendre que és un poc la frontera més precària, perquè... sempre quan em demanen com es podria solucionar aquesta situació, no? Al final es dona a crear expectatives, i crear, sempre es parla, no, de migració regular i segura. El mateix podríem veure aquí a Balears amb l'arribada de pasteres d'Argèlia, etc. Al final hi ha tot un conjunt de la societat que mai no podrà optar a tenir un visat, encara que sigui per venir. Imagina, una persona vol venir aquí passar una setmana a Mallorca a gaudir d'aquesta terra, o de Balears, o d'on sigui. És inviable, és a dir, les portes d'Europa estan tancades per milions de persones que mai no podran aconseguir un visat. Alguns sí que ho podran, però també depèn molt de la teva categoria, del dobbers que tens, del compte corrent, de la feina que fas. Després també hi ha tot un conjunt de
1: persones... Desvalor afegit.
2: Clar, també hi ha tot un conjunt de persones que aconseguirà reunir 3.000, 4.000 euros, el que pugui, per jugar-se la vida una pastera. El que estem parlant de la tanca de Ceuta i Melilla no costa doblers, com qui diu, costa el que pagaràs el transport per poder arribar fins allà. És a dir, que parlam de les persones que tenen manco capacitat de econòmica, i que troben allà amb la seva única, no m'ha dit li, esperança, falsa esperança. Bé, evidentment, ells saben que Espanya no és la solució de tot, però així tot això no els frena.
0: Marc?
1: No n'ha dit no solució, però sí que també és una porta d'entrada per anar cap a França, que per un tema de llengua hi tenen molta més proximitat, i també hi tenen com a molta més afinitat cultural, i també per un tema de història, en definitiva. El que li veiem en Marc és si, després de tant d'anys de viure al Marroc, què és allò que no acaben d'entendre del nostre veïnat del sud. Ho dic perquè tu, que has viscut allà, que has fet aquesta immersió, que quan parles, ja Rabat, ja t'ho sents una mica com a casa teva, després de tant d'anys de viure-hi, què és allò que no acaben de copsar del caràcter marroquí, o que no acaben d'entendre de la situació que viuen, perquè tanta de gent decideixi partir de casa seva, tu dius, jugant-se sa vida amb una pastera, que jo sempre ho dic, has d'estar molt desesperat.
0: Totalment.
1: Per jugar-te sa vida, ermit de la mà, amb una barqueta precaríssima...
0: Per posar-hi un nadó, no, els teus fills petits.
1: I per poder arribar a una frontera que segurament saps que no t'acollirà, i que hauràs de tornar a començar un via crucis per poder arribar en el lloc on tu vulguis. És a dir, és que és un camí complicadíssim, que clar, no sé si nosaltres no acabem d'entendre el nostre veïnat del sud, en aquest sentit.
2: No, i fins i tot jo m'atreviria a dir que hi ha coses que encara se m'escapen, i jo crec que també és un poc el que sempre, el que manté, diguéssim, actiu en la meva feina, no? Que també és el que és més guapo de la meva feina i d'estar al Marroc, és que moltes coses les entens, però, ostres, encara s'escapen moltes, i és un poc aquest intentar, no?, conèixer més i millor i poder-ho explicar. Jo, per exemple, també parlant amb una amiga, està preparant ara oposicions pel mes de setembre, i estava a tope estudiant, i em demanava, ostres, i això, i la gent vol dir que està tan desesperada, i bueno, tu tens un ara mateix unes expectatives que és estudiar, preparar, intentar treure unes oposicions per poder, diguéssim, no, tenir la vida resolta, no? Com a mínim una estabilitat, no? Això és el que no trobaran aquesta gent, és una mínima, no, expectatives, un que passarà demà, un algo que t'empeny, no, a fer el que fas, la qualitat de vida, els preus, en moltes situacions el preu del mercat, dels productes més bàsics ha anat augmentant, poder adquisitiu ha baixat per molts motius i diferents. També hi ha gent que té ganes de viure en una situació diferent de la que viu al Marroc. No només és econòmic, també hi ha molta gent que demana, per exemple, que ve d'altres països del continent africà o del Marroc, i que són persones refugiades, és a dir, que són persones que escapen d'una situació, és a dir, no poden seguir el seu país, necessiten trobar un país segur per poder, perquè la seva vida està en risc. És a dir, és tot un ventall de situacions diferents i evidentment que hi ha molt de desconeixement, costa creure, i jo crec que el país també, i jo he tingut aquesta sensació, el país, el Marroc, també està en xoc. Està en xoc perquè és un cop molt fort veure com tants ciutadans, amics, persones. Tu parles amb qui més qui manco. També una vegada Rabat parlava, no, amb una amiga, i em deia, no, que tenia un familiar que havia... És a dir, ostres, et deixa xoc, no? Com, diguem, 40, 50, és a dir, no hi ha una diferència entre 40.000 i 60.000, són moltes persones, milers de persones que decideixen que volen partir. Clar, això també, jo crec que el país està intentant com a recuperar, entendre un poc el què, també demanant, no?, que hi ha una responsabilitat també política en això, que s'han de posar mesures per retornar un poc la confiança, l'esperança, no?, de molta gent en el seu país. És a dir, que estan tot un poc digerint aquesta situació.
0: Que no és fàcil,
2: Digerint i passant el dol, també, perquè també hi ha hagut més d'un centenar de persones que han mort. Encara estem pendent de les xifres exactes. Desapareguts, és a dir, és una situació d'impàs que jo crec que marca un abans i un després, no?, als dos costats de la frontera.
0: Fa falta molta comprensió, molta empatia, com apuntava en Xisco, no? Un s'ha de veure en una situació per abandonar-ho tot, per creuar la mà, per nedar, cercant un futur millor, per jugar-se la vida d'aquesta manera. No deu ser fàcil per en Marc Ferrà exercir de periodista, de corresponsal al Marroc, retransmetre, explicar aquest drama humanitari, no?, integrar-ho en la vida diària, en un dia a dia. Per això t'estic molt agraïts que hagis vengut aquí.
2: Molt content,
0: que puguis
2: gaudir
0: d'aquests merescuts dies de vacances, sí, no?, després de tota aquesta intensa activitat que has viscut els darrers dies. T'estic molt agraïda i encantada de conèixer-te, que no tenia el gust.
2: Igualment, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Són les 10:28, fem una petita aturada i continuem amb més propostes aquí, al dia.

0: 3 Ràdio és patrimoni.
1: I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
3: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
4: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
5: si a tu te dic pinta,
6: mur, portada,
7: si a tu te dic gra,
8: que te venes cap primer de tot?
9: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
10: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
11: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
10: Una mica més mala baba,
11: sí.
10: Podríem dir.
9: Font de misteris.
12: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
13: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
9: Font de misteris, amb Xema Font i Vetres Ràdio.
14: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
15: Tentol!
16: Tentol!
15: Tentol!
14: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
9: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
14: Són les 10 i mitja. Continuem en directe aquí al dia. Recuperem una de les notícies que anunciàvem just fa uns minuts. Una de les darreres hores que compartíem el temps de tertúlia s'ha desarticulat una de les majors estructures criminals especialitzades en el tràfic marítim de persones a la Mediterrània. La policia local, la Policia Nacional ha enviat una nota de pressa on explicaven els detalls d'aquest operatiu. Utilitzaven embarcacions d'alta velocitat per poder transportar droga des d'Espanya fins a Argèlia. I en el trajecte de retorn aprofitaven per traslladar migrants de manera irregular fins a les costes d'Almeria, de Múrcia, de Cartagena, d'Alacant, però també d'Eivissa. Durant l'investigació s'ha incautat de 8 embarcacions, com deien, d'alta velocitat, valorades en més de 5 milions d'euros, que eren les embarcacions que utilitzaven per el trasllat de persones i de la droga, i se'ls considera responsables del manco 64 episodis migratoris mitjançant els quals s'haurien introduït al nostre país més de 2.000 migrants, aconseguint beneficis superiors als 24 milions d'euros. Companys, tenim les imatges que ens ha enviat la Policia Nacional, que serien les darreres imatges que tot una compartirem amb els espectadors i descriurem per als oients d'aquesta operació en concret, perquè aquestes són unes imatges genèriques d'embarcacions, però tenim les imatges que just han enviat la Policia Nacional. Feien ús de mètodes molt violents per protegir les embarcacions, per actuar davant les operacions dels agents. Hi ha un total de 78 persones detingudes, 27 d'aquestes persones han ingressat a presó provisional. Entre els arrestats se troben 4 dels responsables d'aquesta xarxa, considerats 4 objectius de gran valor per les autoritats. És una de les operacions més grosses, una operació molt important que posa de manifest una vegada més aquest drama humanitari, perquè el trajecte de tornada d'aquestes embarcacions s'utilitzava precisament per al trasllat de persones, no? Per al tràfic de persones que abonaven una gran quantitat de dobbers per aconseguir un futur millor, no? El que explicàvem just abans amb Marc Ferran, no? La necessitat de les persones de fugir del seu lloc d'origen i cercar una vida millor, com aquestes persones estaven aprofitant d'una situació, d'un drama, com és aquesta crisi migratòria per aconseguir uns beneficis. Estem compartint, ara sí, aquestes imatges de l'operació, en la qual, com dèiem, el balanç ha estat molt alt, 78 detinguts, 27 ja han ingressat a presó provisional. Tot d'una que puguem, també ampliarem els detalls d'una de les notícies del dia, d'una de les notícies més rellevants d'aquesta jornada. És molt important destacar també l'esforç, no?, dels cossos de seguretat, perquè aquí no només participava la Policia Nacional ni molt manco, estem parlant de molts d'agents de diferents països. És una xarxa en col·laboració amb l'Europol, la participació de la Policia Nacional de França, la Policia Judiciària de Portugal, la de Polònia, etc. És una gran operació policial. Són les 10:33. Tornem a parlar de l'eclipsi. Queden només uns dies perquè Balears visqui un dels fenòmens astronòmics més esperats dels darrers anys. Ara sí, focalitzam l'atenció en què passarà, quin temps farà el pròxim dia 12 d'agost.

0: Gràcies, Marta, i les previsions de moment conviden a l'optimisme. Els mapes indiquen una nuvolositat... No.
1: Bueno, bé, perdó. Després t'ho explicarà el nostre home del temps. No,
0: clar, és que nosaltres hem fet un guió optimista. Perquè nosaltres creiem en la felicitat. Creiem en que l'eclipsi se veurà perfectament. Però bé, vols que canviï el text, Albert Darder? No, idò. De moment, les previsions conviden a estar alerta. Els mapes indiquen una nuvolositat molt baixa, inferior al 10%, que ara pot ser aquest tant percent ha pujat, i això fa pensar que les condicions seran excel·lents o no per observar-lo. Ara bé, també hi ha una altra cara de la moneda. La intensa onada de calor. Les temperatures podrien tornar a fregar o superar els 40 graus, i això, sumat a les grans concentracions de persones en miradors, platges o espais naturals, incrementa notablement el risc d'incendi. Per analitzar què podem esperar de bon de veres, i com hem de preparar aquest eclipsi, parlar amb el nostre home del temps de confiança, en Albert Darder. Albert Darder. Albert, molt bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia, Gisco.
0: Mira, per favor, arrabassa d'una vegada aquest pegat. Què passarà dimecres que ve? Veurem l'eclipsi, sí o no?
2: Anem a veure. Estirem sota domini anticiclònic. Això està clar. No hem d'esperar precipitacions, això està descartadíssim, però una cosa que no m'agrada dels mapes. I és que se posa un centre anticiclònic a la zona d'Alemanya i aquest anticicló us envia una mica de vent de llevant. I això és el que no m'agrada. Perquè el vent de llevant sempre té una càrrega d'humitat i hi ha el risc de que pugui venir volades. Insistesc en una cosa. Sense que servesqui de precedent, no m'ho hem de fixar amb els temps que farà les Balears. Hem de mirar la nuvolositat que hi pot haver a Catalunya, Comunitat Valenciana. Per què dic això?
0: I Alemanya?
2: Sí, perquè el nucli de l'anticicló està allà. Ah. Perquè, clar, com que en aquest eclipsi el sol es tira molt baix, ja sé que això és molt fotogènic, tot el que vulguem, però té molt de risc. Té molt de risc perquè l'estar al sol tan baix travessa una capa molt grossa d'atmosfera i hem de mirar les condicions que hi ha a centenars de quilòmetres. I clar, basta que se formi una tempesta per la zona de Catalunya i de València, que se formi una enclusa, un nígul de tempesta, i aquesta enclusa mos tapi el fons de l'horitzó, no? I això és el que m'ho fa passar pena ara mateix. És a dir, no veiem nigulades damunt les illes. Nigulades amb el sentit de tenir estrats. Estrats és un cel totalment gris de pe a pa. No. Però pot haver cúmuls aquí, allà, en fora, i això és el que m'ho fa passar pena, però clar, queden 5 dies. Filar tan prim, de dir, l'horitzó, mirant cap a Catalunya, aquí estaria tapat. Mirant cap a València, no. Això és impossible de dir ara mateix, però bueno, tenim aquest factor de risc que m'ho fa passar pena.
1: Ostres, és un factor de risc important.
2: Sí, perquè ja t'he dit que estan mirant els mapes del centre europeu, els mapes de GFS, que és el model americà, Global Forecast System, i mos donen qualque nigulada en el litoral de la península. Qualcuna.
1: Bé, en tot cas, tu ho explicaves, Albert, no? Manquen 5 dies.
2: Sí.
1: I, evidentment, aquí haurem d'anar molt aferrats a la data, sí, en concret, per poder fer una precisió, no?, una previsió del que passarà.
2: De totes maneres, Marta, jo dilluns, sí, estirem els 5 dies, dimarts estiré aquí, intentarem polir una mica més, anem això, almenys si ho desmentim, almenys si tirem davant, tirem darrere, i anem a veure.
1: Què sabeu exactament?
0: Creu-me que pareixes una Madonna, eh? Anunciant la teva
1: Albert
0: Tour.
1: World
0: el seu Eclipse Tour. Vaja, Albert Darder. És a dir, dilluns en els 5 dies han d'estar pendents, el cap vespre, d'allò que expliquis, i dimarts aquí nosaltres, ja per tenir la darreríssima hora d'aquest eclipsi.
2: Sí, és que ho volem fermar perquè ho volem saber, perquè ningú s'adugui i desenganyi. Jo sóc el primer que desitja. Jo, des de l'any 99, tinc aquesta il·lusió, saps? I espero que no se m'agompi, perquè jo ho desig.
1: És un esdeveniment molt especial. Abans, en temps de tertúlia, alguns deien, segur que després no serà per tant... No és com si apagassis el llum. De sobte se fa fosc i de sobte torna la claror. O sigui, que la gent tampoc esperi això.
2: Clar, si hi ha una claror, com la de les 7 del matí, per exemple, sí, quan està a punt de sortir sol... Però clar, què passa? Que això serà darrere hora del cap vespre. Seria més espectacular si fos en ple migdia, que tot s'apaga i es torna a encendre, com que estirà prop de la posta de sol, però vaja, que a nivell fotogènic serà una passada, veure una boia negra damunt la mà. És a dir, té pros i contres, però els pros fotogènics són molt bons.
1: Farà moltíssima calor, això sí que ho sabem, perquè la temperatura de cara a la setmana que ve continua. O sigui, que el que sí sabem, no sabem si ho podrem veure de manera supernítida, si hi haurà alguns núvols puntuals, perquè això, com ha dit Albert, ens han d'acostar un poc més a la data, però sí que farà una calorada. O sigui, totes les concentracions de persones, els llocs més massificats, han de sabrejar, que per favor, botella d'aigua en mà, perquè farà moltíssima calor.
2: Marta, és que m'ho agafarà en ple centre de la propera onada de calor que podran donar per estrenar de diumenge. És a dir, diumenge les temperatures peguen un bot gros. Si qualcú se queixa de calor, se queixava ahir o se queixa avui, me sap greu, però han estat dies més frescos. La setmana que ve tenim un repunt tèrmic que durarà tota la setmana i el dia de l'eclipsi estarà de ple. I també vull fer una crida a la responsabilitat perquè serà un dia de major risc d'incendis, també. S'ha d'anar alerta en les aglomeracions, per favor, sentit comú, perquè el risc d'incendis serà elevadíssim, justament mos caurà amb un dia de molta calor. Que l'estiu del 99, quan va haver l'eclipsi, que aquí va ser parcial, també va ser un estiu de pinyola vermella.
0: Clar, ho dèiem, dilluns, 5 dies, dimarts aquí, seguint estarà pendent fins a la darreríssima hora d'aquesta previsió meteorològica. Quan la podran donar pràcticament per definitiva? Dilluns ja sabrem exactament el que passarà, haurem d'esperar a dimarts o fins a dimecres a darrera hora no sabrem si aquest vent de llevant que ve d'Alemanya a través de Catalunya i València, com tu comentaves, mos pot fotre una mica sa potranca.
2: Clar, si fos una previsió més genèrica de dir ara plourà, hi haurà tempestes, això en 48-72 hores ho tindrem claríssim. Però clar, establir si hi haurà nigulades més o manco potents en el litoral català, en el litoral valencià, moltes vegades és que han de tirar de meteosat hores abans, saps? Nosaltres podem fer una previsió més o manco acurada. Quan queden 48 hores, ja sol ser superior al 80%. Jo crec que dilluns més o manco podem tenir una idea bastant clara.
1: Dóna'm alguns titulars. Repàs de titulars de l'eclipsi. De moment, esperam per veure si realment tindrem la visibilitat total o si tindrem alguns núvols. Farà moltíssima calor. Dóna'm alguns titulars més sobre el que passarà el dia 12 d'agost i així tothom que vagi recapitulant i que vagi organitzant, no? També els llocs on s'ha de veure o si volen quedar a casa i seguir-ho a través d'IB3 Televisió, que segur que també és una molt, molt, molt bona idea. T'escolta.
2: Sí, resumint una miqueta, moltíssima calor, moltíssima calor, això ho hem d'incidir. El cel no estarà ennigulat de forma uniforme, no, serà un dia bastant assolejat, però a risc de que hagi qualque acumulat a darrera hora del dia, degut a nigulositat provinent de qualque ruixada per la península. Per això és una cosa que no podem ara mateix afinar si se produirà o no. Però, en termes generals, els cels estiran destapats.
1: Que la gent no passi pena, que la gent, sobretot, s'organitzi en calma, res de sortir en el darrer minut de casa, perquè si no s'ocorre el risc de veure l'eclipsi dins el cotxe.
2: Exacte.
1: Carreteres teades, possibilitat d'embossos, d'operació tornada de la Serra de Tramuntana, que recordarem que les carreteres de la Serra estan teades a partir del migdia, o sigui que, per favor, seguiu molt de prop la informació d'IB3 Ràdio i d'IB3 Televisió, que vos anirem explicant amb tot luxe de detalls el que heu de fer i la manera de preparar-vos. A punt important, que encara queden hores, ja sabeu que si aneu, per exemple, a donar sang al banc de sang i teixits, hi ha una operació conjunta amb IB3 Ràdio, IB3 Televisió i la Fundació Banc de Sang, perquè si realitzeu aquest gest solidari podeu aconseguir una d'aquestes ueres. Encara queden poques, però encara queden. Però ara volem fer un apunt. Abans de publicitar, queden nosaltres, si t'assembla, Albert, per parlar de l'espai, perquè entre eclipsi i eclipsi, fixeu-vos que tenim temps encara per viatjar cap a l'espai.

0: Dos astronautes de la NASA han tornat a sortir al buit de l'espai en una nova caminada espacial a l'exterior de l'Estació Espacial Internacional. L'objectiu no era reparar cap avaria, sinó preparar el futur del laboratori orbital.
1: Durant diverses hores han instal·lat i connectat el nou cablejat que permetrà incorporar en els propers mesos una nova generació de panells solars desplegables, coneguts com a AI-ROSA. Aquests panells són més lleugers i eficients que els originals i serviran per augmentar la producció d'electricitat de l'estació, compensant el desgastament dels sistemes de fa més de 20 anys que funcionen a l'espai.
0: Aquesta energia addicional serà clau per mantenir operatius els experiments científics, els sistemes de suport vital i les maniobres de l'Estació Espacial Internacional. També serà essencial de cara a la seva última etapa de servei, ja que la NASA treballa perquè quan arribi al final de la seva vida útil, l'estació pugui abandonar l'òrbita de manera controlada i segura, evitant qualsevol risc per a les zones habitades de la Terra.
1: Aquesta caminada serà d'aquesta setmana la primera de les tres previstes durant el mes d'agost. Totes formen part d'un ampli programa de manteniment que prepara l'estació per continuar operativa fins al final de la dècada. Després de més de 25 anys en òrbita, l'Estació Espacial Internacional continua sent un laboratori científic és el més important mai construït fora del nostre planeta, amb més de 3.000 experiments desenvolupats per investigadors de desenes de països. Una feina poc visible, hem de dir, però imprescindible, perquè aquest gegant de 420 tones continuï funcionant cada dia a prop de 400 quilòmetres d'altura, donant una volta completa a la Terra cada 90 minuts.
0: Quina angoixa, per cert, sortir. És que és massa cultura cinematogràfica relacionada amb pel·lícules d'astronautes que surten uns minuts de la nau.
1: I llavors tornen.
0: Exactament. O sigui que moltíssima angoixa. Has d'estar molt bé mentalment per ser astronauta, per una banda, i per fer una missió d'aquestes característiques.
2: Tu, Marta, si t'haguessis els dubbers per això,
0: no.
2: Te presentaries com a voluntària, no. Com a turista
0: ja
2: espacial?
0: Ja t'he dit que no. No tinc la necessitat. No me la vull jugar.
1: Jo és que aniria, però quan s'hagi fet el vol, 200.000.
0: Exacte.
1: Que ja ho tinguin tot per mà. A mi no m'adonis versions beta ni
0: no
1: omega.
0: No volem ensurts, veritat?
1: No. Jo quan ja vagi rodat i ja tothom confirmi que ets segur...
0: Aquí sí que volem fer un viatge
1: ja m'ho plantejaré a l'espai, però si no... Drama.
0: Albert, moltíssimes gràcies. Veiem els propers dies, tant el dimarts com el dimecres, la prèvia de l'eclipsi i el dia de l'eclipsi, i així
2: sí.
0: Anam... Sí?
2: Sí, i un moment, només vull rompre una llança a favor d'aquest fenomen, perquè per xarxes molta gent diu, però tanta comèdia amb això, que no és per tant. És un fenomen que fa 120 anys que no passa, que no tornarem a veure fins al cap de 150 anys com a mínim, I vull donar-se una bona en aquesta casa per la programació corredíssima que està preparant de cara als dimecres i que recomano que no vull la perdeu.
0: Després vos explicam el dispositiu en concret que IB3 Ràdio i que IB3 Televisió està preparant per aquest moment. Gràcies, Albert.
2: Gràcies.
0: Uns consells i parlant de com afecta els animals. Ho fem amb l'etòleg Tomàs Camps, que ja ha arribat als nostres estudis tot d'una.

0: Participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Duals a les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls.

0: Són les 10 i 48 minuts, parlàvem abans de l'eclipsi, de tot el que suposarà, però no només per nosaltres, per les persones, sinó també per als animals. Com us deia, no només afectarà els éssers humans, els animals també poden tenir reaccions davant d'aquest fenomen, ja que la llum regula els ritmes circadiaris, és a dir, els rellotges interns que ordenen el son, l'activitat, el cant, l'alimentació o el retorn a casa, en aquest cas el refugi.
1: I durant un eclipsi total, aquest senyal es desorganitza de cop. Molts animals poden interpretar aquest canvi com si arribés la nit. Les gallines, per exemple, poden tornar al galliner i aturar la seva activitat, mentre que alguns ocells deixen de cantar o cerquen refugi. I per saber com funcionarà el món animal durant aquest eclipsi, nosaltres tenim aquí a l'etòleg Tomàs Camps. Tomàs, bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Clar, el darrer eclipsi que varen tenir va passar més a migdia, els animals sí que se varen desconcertar les totes perquè a migdia se va fer vespre, però clar, en aquest eclipsi d'enguany, és de 2026, és de dia 12 d'agost, clar, se farà vespre un moment abans, tornarà a ser dia per tornar-se a vespre. Sí. No sé si...
2: No els hi val la pena.
1: No sé si se sí que animal està preparada per aquest ball, per aquest vals lumínic.
2: Sí. Bé, com bé dèieu, hi ha canvis, els canvis són evidents, estan molt enregistrats, perquè encara que no sigui una situació que passi molt sovint, és una cosa que ha passat moltes vegades i que s'ha enregistrat. I és vera que la part més d'eclipsi total, a part de que dura molt poc temps, estarà molt cap a la tardor vespre, però sí que hi haurà aquest moment crepuscular que els animals, que són molt crepusculars, aquí sí que poden tenir canvis més evidents durant més temps, mentre que aquells que són nocturns o que durant el moment del vespre redueixen molt l'activitat, hi haurà aquest canvi, però durarà molt poquet.
0: Posa'm uns exemples de quins tipus d'animals. No sé Clar. Si ens referim a ocells, ens referim
2: tots.
0: A moixos...
2: Està documentat pràcticament en tot
0: curiós.
2: Tipus d'animals. És a dir, per exemple, les baies, tots sabeu que les baies no volen durant els vespres. Pues hi ha una activitat que decreixerà molt, probablement al cap d'un minut tornarà a aparèixer i després dirà, merda, tornes a vespre.
1: Exacte.
2: Sí que pot ser.
1: Han sortit per no res, no mos sí. donen ni per replegar dos grans de polen.
2: No els hi basta.
1: Serà un pot desastre, pobres abeies. No?
2: Però bueno, he de dir que de tots és el que està documentat, que hi ha moltíssim d'estudis fets i que de fet n'hi ha de planificats per aquest eclipse d'aquest dimecres que ve, mostren això, que tots aquests canvis se produeixen durant el moment, però que després se torna a la normalitat. Me demanaves exemples, pues totes aquelles aus nocturnes que nosaltres podem sentir, bé, però jo visc en el camp, no? I pues que els vespres sent totes aquests mussols o això, que tenen un cant molt més incrementat durant el vespre, apareixeran. I pot ser que apareguin a zones, és a dir, que són habituals, mm-hmm. o que no, eh? I és perquè tothom a on estarà en el seu hàbitat. Si no els sentim, no és perquè no hi hagi un canvi, probablement perquè estiran assustades de la generació o la quantitat de gent que hi haurà per allà. Però si estiguessin quiets, molt probablement escoltaríem. I que passen les aus diurnes, que durant el vespre descansen, no totes, però la majoria descansen, és a dir, reduiran el vol i probablement reduiran o eliminaran per complet el cant. I és una cosa normal.
0: Ara estava pensant en aquests vídeos que sempre se comparteixen a les xarxes, sobretot els japonesos són els que lideren el rànquing de vídeos d'animals, no? I quan hi ha un terratrèmol, sempre la càmera que tenen a casa grava, enregistra els mossos, no? Que ja ho detecten minuts abans de que se pugui produir, o segons abans de que se pugui produir aquest terratrèmol. Poden notar amb els nostres animals de companyia conductes un tant estranyes en les fases prèvies de produir-se?
2: Clar, aquí, per exemple, l'espècie que crec, això és una idea meva personal, saps? O un pensament meu personal, que més ho notarem serà precisament en els moixos. Per què? Perquè els moixos són molt crepusculars. I sí que hi haurà una fase crepuscular més llarga de l'habitual. Sí que és probable

0: que estiguin més actius. I el que poden notar és que estiguin demanant més menjar, que estiguin miulant per dins a casa, que no estiguin tan adormits com estarien un dia que hi fes sol complet. Els cans, què passa? Que els cans estan tan adaptats en els canvis de llum artificial. Ara tenim llum, ara no tenim llum, ara puc entrar, ara puc sortir, ara me fiquen dins un cotxe, ara no sé què, que no crec que aquests canvis siguin notoris per la gent dins seva, això és la veritat.
1: I més enllà dels cans, hi pot haver qualque animal a qui s'eclipsi li sigui absolutament indiferent, que digui, és que ni fred ni calor.
0: Sí, probablement tots aquests animals que tenen una adaptació en aquestes dues situacions, com poden ser els cavalls, com poden ser les vaques, que és vera que són animals que, si vos fixau, redueixen la seva activitat de vespre, però han de seguir atents perquè són presses, tots els mengen. Aquests notaran probablement una miqueta manco que els animals que hem mencionat.
1: I l'eclipsi pot ser perillós, més enllà d'aquestes alteracions de lo que seria ritme circadiari per als animals? Pot haver qualque animal que ho passi fatal, que diguis, és que ara mateix aquest eclipsi m'ha desmuntat. Jo ja no som d'aquest món. No. Per favor, que vengui el camió de mà i a replegar-me, que ja no vull res.
0: A part dels humans, alguns humans, jo crec que els animals no. Pensa que és una situació molt natural on se viu en normalitat.
1: Natural i breu, que parlant de l'eclipsi, sí, com si fossin 3 hores...
2: És que serà 3 segons.
1: És que si bades una mica com jo, que jo som mal destre, crec que tardaré més en posar-me ses ulleres que en mirar l'eclipsi. Pot ser quan te'l miri ja no hi ha res.
0: Totalment. És a dir, jo crec que aquests eclipsis han inspirat moltes històries no terrorífiques de canvis de... És cert, per exemple, una cosa molt curiosa. Als anys 80 se va enregistrar un zoològic on tots els animals van mostrar moltíssim de nerviosisme durant un eclipsi. Això crec que va ser el 84, una cosa així. Què passa? Que varen dir aquests eclipsis els hi pot afectar, perquè hi havia comportaments que són típics de juntar-se tots, de començar a pegar cops, com si estiguessin molt nerviosos.
1: Però el canvi... Rotllo, el llibre de la selva.
0: Sí. El que passa és que el que s'ha vist és que això va ser conseqüència de que hi havia molta gent en el zoològic i quan hi va haver l'eclipsi tothom va començar a fer mambelletes, a cridar, a celebrar. I va ser conseqüència d'això, perquè altres eclipsis que s'han vist a partir del 84 fins aquí arreu del món no s'ha tornat a documentar mai més, perquè ja preveuen que això no hagi de passar i els deixen una mica tranquils. Per tant, són històries, llegendes o digue-li com vulguis.
1: I fins ara hem parlat d'animals terrestres, hem parlat de baies, hem parlat de cans, moixos, ocells, però també en els animals marins aquest eclipsi et pot afectar, o si ets un peix abisal que ja estàs allà baix...
2: Que en sèrio? De tots els exemples que tenim, cans, moixos, ovelles, cabres, el que li interessa a la gent, animals de companyia, en tots els exemples, ara just has de triar els peixos abisals.
1: Demanava per animals marins en general, peixos, jo què sé, balenes, catxalots, que ara aquesta setmana n'hem parlat, però hi ha els peixos abisals.
2: Atenció, i els espectadors que puguin tenir un peix abisal.
0: He de dir que no ha dit mai.
1: Mira, ara, per favor, 971-13-9900. Si qualcú a Balears té un peix abisal, per favor, que telefoni ara mateix. Ho dic perquè qualcun hi deu haver i aquest peix pot patir.
0: Pues, a veure, per definició, si és un peix abisal, no veu la llum. Per tant, no hi haurà cap problema.
1: No, però el peix és estàndard, que nosaltres connectem amb la nostra càmera. En els animals marins, l'eclipsi els afecta o no?
0: Els hi podria afectar, clar, perquè aquesta part, encara que sigui menor que un animal terrestre on l'exposició de sol és major, pues serà, òbviament, la seva afectació probablement sigui menor. Però si ja és poc un animal, o si ja és poc, me refereix que sigui problemàtic per un animal terrestre, els animals marins no vos heu de preocupar. Mos haurien de preocupar molt més. Ses barques i lanxes que tenim a la bahia o qualsevol puesto Mallorca o ses Balears que no aquest eclipsi.
1: Són uns altres tipus d'animals.
0: D'animals, sí.
1: En certa manera. I com podem preparar els nostres animals per l'eclipsi? Ara la Marta parlava d'ovelles. Si tens un ramat d'ovelles no te pots abraçar totes, no. Òbviament. Però si tens un moix, si tens un ca i tu passes pena que pot ser l'eclipsi, tu tenies clar que el volies anar a veure a tramuntana i no vols deixar el teu animal de companyia tot sol, com ho podem fer perquè estigui una mica agombolat i que no pateixi?
0: Pensava una cosa, si són ovelles, has començat amb les ovelles...
1: Sí. Ben, a Marta, sí. ella és molt d'ovella.
0: Probablement ja s'ajuntaran elles totes soletes si és que ho viuen malament, perquè per això són ovelles i tenen aquest comportament social. Entre elles s'ajudaran. No hem d'abraçar
2: totes les ovelles.
0: Que en
2: Xisco passa pena, no? És una crida a tots els pagesos.
0: A la peixera de peix abissal i les ovelles.
1: Exacte. No, però, Tomàs, amics animals, jo no t'hi faria cap mal, però si són fora no tenc cap disgust. Però d'ençà que cada setmana parlant d'animals en aquest programa, clar, ens hem humanitzat un munt. Hi ha animals que estan tan acostumats que s'han domesticat tant que també passen a tenir comportaments una mica no animals en situacions com aquestes, m'imagino.
0: Sí,
1: no has d'anar a abraçar ovelles, però potser tens un moix o un ca que en aquest moment ho passarà una mica pillo.
0: No crec que ho passin pillo. Canviarà el seu comportament, sí, però no ho passaran pillo. Vull dir que la gent no s'assusti per això. I una altra cosa que m'han demanat abans d'entrar aquí en directe és... És Òlvar, eh? A més, si li havien de posar ueres. I clar, jo, en tots els respectes, que no és per fer broma, vull dir, és per avisar la gent que no se preocupin, que no ho miraran.
2: Que són gestos.
0: Són més gestos que nosaltres.
2: No aniran passaran directament a observar el sol.
0: És vera que hi ha una documentació d'un gran simi, crec que era, no, és que no recordo si era un babuí, no, era un ximpancé.
1: I un capibara.
0: Boníssimes capibaras, però no. Que durant un eclipsi, crec que era del 2024, va com a assenyalar, no? En el moment que hi havia...
2: Sabia que alguna cosa passava,
0: i senyalaves d'allà, però en general no miren el sol de normal, pues no miraran en aquell moment especialment.
2: Tens un minut o més alguna darrera recomanació que mos hagi deixat?
0: Que visquem això normal, que ho disfrutem si volem disfrutar, que deixem que visquin l'eclipsi. Probablement si el viuen de forma natural serà millor que si nosaltres intercedim d'alguna manera, els intentem abraçar o fes segon que
2: o veuràs l'eclipsi tu?
0: Estaré volant, no sé si ho veuràs des de l'avió.
2: Mira, serà espectacular.
0: Serà espectacular, m'enduré les ueres allà de dins, però el que sí que tenc clar és que, me sap molt greu, no aniré a la tramuntana, perquè crec que hi haurà tanta gent que me fa molta... Me farà molta d'això. Jo, visc a Bunyola, si des de Baca Nostra ho puc veure, genial,
2: exactament,
0: i si no, no,
2: exactament.
0: No passa res.
2: Tomàs Camps, ha estat un gust recordar-me, oients i espectadors, que Tomàs és expert en etologia, que és aquesta disciplina que analitza el comportament dels animals. Ha estat un gust parlar amb tu d'animals i eclipsi, d'aquesta relació tan estreta. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Company, te telefona qualcun, un peix avisant.
2: No, encara som a temps, eh? Encara poden rebre cridades.
1: 913-9900, telefonau.
2: Notícies, publicitat, i continuem.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
4: Bon dia. La compravenda de finques rústiques puja un 19,4% al mes de juny a les Balears, en comparació amb el mateix període l'any passat, que suposa la més alta registrada des que va començar l'any, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
5: Entre els mesos de gener i juny, la compravenda de finques rústiques ha arribat a les 1.967 operacions aquí a les Balears, suposen un increment del 4,4% respecte al primer semestre de l'any passat. Al juny s'han transmès 1.062 finques rústiques, és un 16,3% també més que fa un any, amb aquestes 412 compravendes.
4: L'Ajuntament restringirà l'accés a la platja de Palma el dia de l'eclipsi. A les 8 del matí no es podrà circular amb vehicle privat ni amb motocicleta per la primera línia. A partir de les 12 es tancaran les sortides 6, 7 i 8 de l'autopista de l'aeroport.
5: Segons ha explicat el Bala de Palma, Jaime Martínez, aquestes restriccions, aquestes limitacions no afecten el transport públic, tampoc l'accés a peu, amb bicicleta, o aquelles persones que per motius justificats hagin d'accedir a aquest indret. A la zona, per poder passar, hauran de tramitar una autorització amb un codi QR que l'Ajuntament ha habilitat. Martínez qualifica aquest dispositiu com el més important que s'ha activat mai a Palma.
6: Tant bombers com policia local, com treballadors municipals i de la resta d'administracions i cossos i forces de seguretat, és el dispositiu més important que s'activa i s'ha activat mai a Palma i concretament també a la Playa de Palma.
4: La vaga de neteja i recollida de fems prevista per aquest mes d'agost a Formentera ha quedat desconvocada.
5: Els treballadors i l'empresa Precero han arribat a un acord per apujar els salaris un 2,5%. Això suposarà un increment d'entre 30 i 60 euros al mes. Són el president del Consell de Formentera, Òscar Portas, i també José Ramón Mateos, d'UGT, dels Serveis Públics de les Illes Balears.
7: Felicitar l'esforç d'una banda i l'altra, perquè ha sentit primat, diguem, ha sentit comú, i tots dos, crec que tothom ens ha beneficiat, diguem, sobretot el poble de Formentera.
8: L'acord és que aconseguim un increment del 2,5% per l'any 2026, fem el que es diu un conveni pont, o sigui, un conveni només a un any, i també tenim el compromís de l'empresa de millorar de cara a l'any 27, que serà quan tornarem a fer el nou conveni, el tema dels descans i els treballadors, que això no ho teníem massa bé.
4: En la Setmana Mundial de la Lactància Materna, els comerços, bars i restaurants de Manacor obren la porta a l'alletament matern.
5: I ja llueixen en aquests moments un distintiu en el qual podem llegir a qui pots entrar, seure i donar el pit al teu nadó. És el primer municipi de Mallorca que fa aquesta passa, hem de dir una passa important, ben valorada entre les mares, ja que n'hi ha algunes que se senten observades i fins i tot diuen jutjades. Marta Siré, fisioterapeuta de Sol Pelvià, d'un dels establiments adherits a la campanya.
9: Nosaltres mateixes tenim cert reparo en què altres persones mos veguin, per això també és una bona iniciativa el fet de tenir un puesto més o menys tancat, almenys no estàs en el carrer, on tu puguis augmentar i no te sentis observada o no sentis que he de treure'm el pit cada dos per tres.
4: Joan Jaume serà el nou director general de Costes i Litoral. L'exbalda de Llucmajor substituirà en el càrrec Maria Joaquina Ferrer.
5: Està previst que el Consell de Govern d'aquest divendres formalitzi la destitució de la fins ara directora general i quan fa manco d'un any que ocupa el càrrec. El motiu estaria relacionat amb la gestió de les concessions del servei de platges de Formentera. Ferrer també va denunciar a l'abril que un empresari havia intentat subornar-la deixant-li 20.000 euros en una caixa de bombons.
4: I un repunt dels aeroports de les Illes registraran aquest cap de setmana més de 5.000 vols, 115 manco que en el mateix període de l'any passat. Arribem d'aquesta manera a les 11:04. Més notícies quan siguin les 12.
3: Més informació a ib3notícies.com.

11 i 5 minuts, tercera ja hora de programa, la nostra hora de magazine. Entram en temps de magazine i s'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. Com sempre, deim, si sou alguns dels nostres oients i espectadors més fidels, ja sabeu, teníem una notícia del dia, un de què parla tothom, el tema que més ens crida l'atenció, el recuperam. Volem comentar-vos aquesta qüestió que no passa desapercebuda i que ha publicat el diari britànic The Sun. Un home vestit de la mort vigilava des del terrat d'un hospital al nord de Gal·les.

0: Imagineu-vos anar de visita a un hospital perquè heu de veure un malalt i aixecar la vista cap a la teulada per trobar-vos una figura vestida de la mort de la parca, amb túnica negra, caputxa i una dalla. No és l'argument d'una pel·lícula de terror, sinó un fet ben real que ha passat a Gal·les. El protagonista és un jove de 26 anys, que nom Leon Gillespie, que va pujar al terrat de l'hospital Isbiti Glan Clit, al nord de Gal·les, i va romandre prop de 50 minuts observant fixament pacients, familiars i també treballadors sanitaris. L'escena va generar tanta inquietud que es van mobilitzar 4 patrulles de la policia i també un camió de bombers per fer-lo davallar. Quan finalment va comparèixer davant el jutge, es va declarar culpable d'haver alterat el funcionament del centre sanitari i d'haver-se negat a abandonar les instal·lacions quan la policia li ho va ordenar. La sanció, una multa de 200 lliures esterlines, prop de, que serien més o manco, 230 euros, a més de les despeses del judici i una indemnització. El més sorprenent és que no s'han fet públics els motius que van manar aquest jove a protagonitzar aquesta escena tan surrealista. A més, durant el mateix judici també va admetre 2 petits robatoris que havia comès mesos abans en aquella mateixa zona. Va fer un 3x1, com en el súper. Des de la direcció de l'hospital han recordat que mantenen una política de tolerància zero davant qualsevol comportament que posi en risc o alteri la tranquil·litat de pacients i de facultatius. Una història tan insòlita com inquietant que demostra o palesa aquella dita, no?, que la realitat supera de vegades qualsevol guió de ficció. Avui de matí en parlàvem, t'he demanat què faries tu en aquesta situació. Na Marta Garau ha dit que pujaria en esterrat, el que faria d'una hora i el faria
1: de
0: ballar.
1: Basta de bromes.
0: Basta
1: de bromes. Però,
0: ja n'hi ha prou.
1: Sí, sí, ja basta. Fa molt poca gràcia, sobretot a persones que puguin tenir algun familiar ingressat, moments o que siguin passant moments difícils.
0: No, i sobretot,
1: una persona al bord de la mort.
0: Que et sota topa a prop de sala de psiquiatria. Pot ser un poc complicat de gestionar pels metges mateixos en els pacients.
1: Sí, però ara que dius psiquiatria, mira, jo t'havia promès que faria al manco una recerca dins el que puc fer en el programa, una recerca ràpida, que no s'esperi, no?, un estudi extens, però dins d'aquesta recerca, respecte al nom en concret de la persona responsable dels fets, aquest Isbiti Glan Clit, han de dir que la seva defensa ha dit que el seu, la seva disfressa...
0: No, lo que has dit també hem pronunciat,
1: exactament,
0: era el nom de l'hospital.
1: Ah.
0: Aquest jove...
1: Perdó,
0: aquest jove nom,
1: és que té un nom estranyíssim.
0: Leon Gillespie. Ho dic per cara que qualcú no digui no, és que han dit que ni Isbiti Glan Clit era el culpable i tothom posant males ressenyes a l'hospital.
1: És que no volem... tenen uns noms superestranys.
0: Clar, que, no, i a més, que tu i jo és gaèlic, no el controlem.
1: No el tenim
0: segur. I el varen regalar l'examen. Perquè ja ho sàpiga.
1: Ara deus pensar, quina recerca ha fet? No te promet que la recerca era, en concret, el responsable d'aquest fet. Val, el nom no el tornaré a repetir per no equivocar-me.
0: Leon Gillespie.
1: Si te puc contar d'aquest home que la seva disfressa diu, o el manco, la seva defensa, no?, el seu misser, ha dit que no era de la mort, que era d'un corb i que era per espantar les aus que hi havia en aquest hospital. Sí. Curiosíssim. De totes
0: maneres...
1: Jo,
0: lo de corb, ho puc comprar si no dugués una dalla.
1: Has vist el...
0: Sí, sí. És a dir,
1: el bec, no?, que
0: duia... Sí. Sí, però si dus una dalla, estimada, si dus com una espècie de fals d'anar a segar el que serien o ordi o caps...
1: És el que ha utilitzat la seva defensa.
0: Ja, no és la defensa, pot dir el que vulgui.
1: De totes maneres, clar, aquí també, jo te deia, ha d'haver alguna història...
0: Darrere.
1: Sí, darrere. Hi ha una que també que crec que té molt de sentit i que malauradament és la més trista, que és que aquesta persona pateix un trastorn mental, probablement sigui bipolaritat en concret, o almenys les fonts britàniques que han duit aquest tema en concret apunten que sí que podia tenir un trastorn bipolar i que va de ser ingressat temporalment per aquest fet en concret. O sigui que ja hi havia d'haver alguna cosa més enllà, no?, d'anar vestit de la mort i partir cap a un hospital.
0: I podia haver qualque cosa més, però també avui de matí, i subratllaré una altra vegada la meva frase, hem de començar a acceptar que hi ha gent beneita. I la gent beneita fa beneitures. I darrerament trob que també en són reptes virals, és com aquesta gent que està tot el dia fent les feines dins la piscina per fer una gràcia.
1: Exactament.
0: Molt bé, no has d'estar.
1: No. I a més tot el que suposa per una piscina, que l'any passat te'n recordes que hi havia una allau d'aquest fenomen?
0: Sí, no entrarem ara d'un altre pit dins aquest debat sobre obrar dins la piscina.
1: Molt poc
0: però
1: saludable.
0: És complicat, és molt poc saludable, però que han d'estar preparats per entendre que de vegades la gent és curta i que no han de cercar més explicacions. En aquest cas sí, perquè, evidentment, pot passar que qualcú no estigui bé, i quan no estàs bé, a vegades fas coses que se surten de sa norma o d'allò que està socialment acceptat i no passa
1: res. Te contaré coses que se surten de sa norma, val? Perquè la següent notícia, bueno, que també és una notícia curiosa, és molt poc habitual, vos ho explic. Això té a veure, sobretot, amb aquestes celebrities, de les quals parlam sempre en el programa i que tenen aquesta capacitat de reinventar-se, sobretot perquè el nom d'aquesta en concret jo feia molt de temps que no l'escoltava. Qui sap si ha utilitzat això com una estratègia per tornar a situar-se en el punt de mira. Me refereixo al fet de realitzar o de fer-se una fotografia del look abans de sortir de casa. Potser ho heu vist a les xarxes socials. És un ritual per a molts, però... I si la nova tendència fos precisament no posar per la fotografia?

0: les cadàvers. Això és el que ha proposat Alexa Chung, una de les grans icones de la moda britànica. L'escriptora, presentadora i dissenyadora ha revolucionat Instagram amb una manera molt diferent d'ensenyar la roba. En lloc d'estípits miralls, ses postures estudiades o ses fotografies perfectament preparades, ella aposta per captures espontànies, desenfocades i fins i tot aparentment improvisades. I com ho fa? En allò que alguns han batejat com a outfit cam o no pose out, és a dir, ensenyar el conjunt del dia sense cercar la perfecció a través de la càmera de seguretat que enfoca l'entrada de casa teva, que és allò que ha fet Alexa Chung. Segons els experts, aquesta tendència és una resposta al cansament que provoca l'estètica excessivament acurada de les xarxes socials. En un moment en què moltes imatges semblen gairebé irreals, cada vegada hi ha més creadors de contingut que reivindiquen una manera més natural de mostrar la moda, ja sigui caminant per el carrer, moure's o senzillament deixar que la fotografia capti un instant quotidià com el de la càmera de seguretat quan t'entres dins casa teva. I la tria d'Alexa Chung no és casual. Fa més de 15 anys que està considerada una de les dones més influents del món de la moda, i no descartis que això ara sigui tendència.
1: Perdona, però els looks que ha triat són, com tu dius, sembla que l'has copiat la mà.
0: Sembla que l'has
1: copiat
0: la mà.
1: Si això és una nova tendència...
0: Però, un moment, anem a parlar en context. Alexa Chung és un referent d'estil a Anglaterra, que ja també tenen el seu estil particular, perquè ja han d'anar tot el dia en catiusques. Vulguis que no, un pic, que ja han acceptat la catiusca com a element del teu outfit, tota la resta, estimada, ja rota batuda. I pot ser lliçosa aquesta, en una època obsessionada en la imatge perfecta, el que torna a la tendència és, precisament, semblar natural.
1: I doncs, si t'assembla, xerram amb la nova, amb la nostra estilista de capçalera, la directora d'estilisme d'Ivetres Televisió, Eugenia Moreno, que ja ens escolta. Eugenia, bon dia.
2: Bon dia, moltíssimes gràcies.
1: Mem, necessitem el teu anàlisi. Com valoraries aquesta nova tendència de sortir de casa teva i, zas, en la càmera de seguretat, mostrar la instantània de com surts al món?
2: A mi, personalment, me parece una iniciativa bastante coherente con la evolución de la moda actual. Es decir, hemos asociado que detrás de cada imagen hay una estilista, una gran producción, un plato, una fotografía, una gran localización, y yo creo que ella no ha inventado este formato, se suma a una tendencia muy actual, lo que pasa que la diferencia es que ella es un verdadero icono de estilo anterior a todas estas influencers de TikTok.
1: Ja, tu, ho ha dit, eh? Eugenia, és una icona d'estil, perquè si ho feim nosaltres, si mos captam amb la càmera de seguretat, imagina't la cara de sorpresa que se te posa, Xisco.
0: A mi m'encantaria, però, que arribessin ses bosses de sa compra, per saber quin paper higiènic compra, lo típic, si du dues o tres botelles de llet, si aquest dia ha comprat porros, una mica de carabassa, si compres puré ja fet, que això diu molt de tu, si compres el puré fet. Per tant, jo trobo que això dona molta molta informació. Eugenia, tu que també ets una it girl, tu estàs pensant en instal·lar-te una càmera de seguretat a casa teva només per poder-te fer aquestes fotos cada matí?
2: Jo no, no. ¿Vale? Porque yo, pues, me gusta guardar mucho mi privacidad. Es decir, la autenticidad está de moda, pero es verdad que la privacidad también debería estarlo. Puede parecer muy cercano, pero también compartir tanta intimidad a mí me da un poquito de miedo con las cosas que están pasando, la verdad. Pero sí que si me sintiese segura y me viese divina con el outfit que llevo, pues no me importaría ponerme en un portal de casa y poner una foto y subirla inmediatamente. Es decir, es algo que está muy en tendencia y que cada vez más hay más personas que lo hacen, desde el ascensor, desde el dormitorio. Sí, no me parece mal, siempre y cuando pues no salga pues según qué plano que indique dónde vives o no, esto sí.
0: Com se nota, Marta Garau, que Eugenia és una professional, tu i jo tot d'una hem vist una tendència, han dit, volen fer-nos els moderns, i Eugenia ja veu una passa més enllà, perquè és cert que mostrar el portal...
1: Però tu no t'has demanat on viu, jo també, ho he pensat.
0: Mostrar el portal de casa teva és una convidada també a cert perill.
1: Mira, ara estic regirada amb l'anàlisi en directe que cap de fer d'aquesta imatge en concret on surt Alexa Chung amb el seu look, i riu. O sigui, això de que mos van, que és una imatge espontània que surt de casa seva, no. Ella probablement ja sap que aquest és el seu millor perfil, perquè Eugenia, en aquesta imatge, se nota que està tenint una complicitat amb la càmera. O sigui, que jo no m'ho acabo de creure, no sé tu.
2: Yo sí, no sé, yo creo que ella ahora, pues, que es verdad, como decía Chisco, que ha estado pues unos años como más,
1: sí,
2: más apartada, más tal.
1: No res de ella,
2: pues,
1: es verdad. Ah,
2: claro, además es una modelo, icono, que ha llevado siempre muchísima privacidad con su vida. Por tanto, yo creo que es ahora pues una nueva forma, ¿no?, de volver otra vez a los medios y volver otra vez a... A mí su estilo personalmente me encanta porque creo que cada foto que sube tiene como cada prenda mucha historia, es decir, lo que decías, ¿no?, de ir con las catiuscas, de ir con prendas de segunda mano, que ella misma ha dicho que compra muchas prendas. Es decir, ella lo que transmite es que el lujo puede llegar a ser accesible. ¿Vale? No necesariamente lo que primero, cuando veíamos una modelo detrás de ella, había una editorial de moda, pues ahora no, ahora es en cualquier sitio, en cualquier lugar, me puedo hacer una foto, subirla, y no tiene por qué ser una prenda luxury, no tiene, no, o sea, ves que de hecho, de cada vez más se lleva una tendencia de moda muchísimo más cercana, más auténtica, no tan sofisticada.
0: I quan ens quedàvem amb això, Eugène, ara, com que el meu veïnat de davant té una càmera posada, li diré si me pot fer una captura diària quan surti de que nostra en sa bossa de sa compra i tal, i començarem a compartir aquest tipus d'imatges. Si fa un influencer, com Alexa Chung, nosaltres també volem obrir aquest nínxol de mercat. Eugenia Moreno,
2: por
0: estilista...
2: Por favor, avísame.
0: No te preocupis.
2: Que jo també quiero salir en la foto.
0: Si vol, podria fer un amics i saludats i començar a convidar gent a la replada que a nostra. Eugenia, tu seràs la primera. Mira, na Marta i tu, si faig aquesta sèrie de fotos, na Marta i tu sereu ses primeres. Tu vens amb una botelleta d'orxata i na Marta Garau un manat de porros i jo duré la meva bossa i faig la foto.
1: Sisko Nadal, amb la cara en què sortim nosaltres pues de matí ben prest, jo no sé si paga la pena que mos
0: això
1: analitzin
0: també,
1: fil per randa els nostres looks, però mira, tot és començar. Eugenia, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, un plaer, un besito. Adéu, gràcies.
1: Tornem a posar el focus a l'eclipsi, si vols sembla, perquè hem parlat molt al llarg d'aquest programa, però aprofit per demanar o fer una crida a la precaució, a la prevenció. Hem parlat de les lesions oculars que es poden produir, Xisco, si no se duen unes ueres homologades.
0: La cooperativa de Botacari ja ha esgotat les 100.000 ueres especials que havia distribuït a les farmàcies d'arreu del nostre arxipèlag, que els experts recorden conservar el sol sense protecció adequada pot provocar lesions irreversibles a la retina, fins i tot una pèrdua permanent de visió. Parlem de com identificar les ueres segures i de per què és tan important no improvisar amb el president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, en Vicenç Terrades. Vicenç, molt bon dia, com estàs?
3: Hola, bon dia. Molt bé. D'estiu estem.
0: Així m'agrada. Encantat de saludar-te i que ens atenguis en aquest estiu calorós que tot patim. 100.000 ueres homologades ja s'han exhaurit. No sé si esperàveu al Col·legi de Farmacèutics una demanda tan elevada d'ueres.
3: La veritat és que no. Nosaltres, la veritat, no es va cridar Salut Pública per col·laborar en una campanya amb ells per tema de l'observació de l'eclipsi solar de forma segura, i ens va demanar que poguéssim tenir un estoc d'ulleres que compleixen aquestes característiques, ISO 12-13-2, i que tinguin marcat CE, i vàrem cercar pues, un distribuïdor de productes sanitaris que a través de la cooperativa d'apotecaris i de Cofarme a Menorca, i va més a Eivissa, i vàrem fer pues, una estimació. I la veritat que s'ha superat totes les expectatives perquè s'han esgotades i ara encara en queden, però les que queden amb estoc a les farmàcies, si han de reposar ja no n'hi ha.
1: Mira, aprofit per fer una crida. Vicenç deia que encara queden en estoc només les que hi ha a les farmàcies, o sigui que la gent, per favor, ho tingui present. I també per part de IB3, ja sabeu, el projecte Ulleres on Tour, aquesta col·laboració amb la Fundació del Banc de Sang i Teixits, que si tu aprofites per donar sang, no?, i apostes per aquest gest tan solidari, encara es poden aconseguir ulleres a la Fundació del Banc de Sant Quitaixits, però no queden moltes tampoc, o sigui que la gent hi vagi amb temps per organitzar-se. Mos dones alguns trucs, sobretot per a aquestes persones que utilitzin aquestes ueres, en què s'han de fixar, com saber si estan homologades, com evitar comprar productes que no siguin segurs, tot allò que han de tenir present, Vicenç?
3: Mira, lo primer, confirmar que tinguin esmarcat d'aquesta ISO, que concretament és la ISO 12312-2, i després també que tinguin esmarcat CE, que te dona també una seguretat. Després, pues, mirar d'adquirir-les a llocs que te donen més seguretat. Les farmàcies, per exemple, les compram només a distribuïdors de productes sanitaris, i Salut Pública nos va convocar, juntament amb el Col·legi d'Òptics, per tenir aquest tipus d'ueres i que siguin, pues, les més adequades possibles. Després, com a mesures, pues, posar-se les ueres antes de mirar el sol, mirar en terra, posar-se les ueres i després mirar, mirar l'eclipsi durant temps curts, és a dir, màxim 2-3 minuts i descansar. Després, llevar-se-les també mirant en terra, i, bueno, i mai emprar, pues, ueres que estiguin ratxades o que tinguin defectes o que estiguin danyades o doblegades, no? I els nins, sobretot tenir especial cura amb els nins, no? Controlar-los que ho facin bé, que, si és possible, observacions indirectes, i després persones que utilitzen medicaments fotosensibles també en alerta, extremar també les precaucions en gent que ha estat operada de cataratas, i, bueno, més que res, anar un poc en sentit comú i emprar les ulleres com toca. També, per suposat, no emplear radiografies, no emplear vidres ahumats, compact disc, tots aquests rumors que se diuen que se poden emplear, ni negatius de fotografia. El darrer que me vaig trobar me va dir que quan era petit ho miraven en sos culs de ses botelles d'un refresc. Aquestes coses...
1: Per favor, que la gent... Sí, no? Exactament. Només tiri d'ueres oficials. Per cert, Vicenç, m'estan confirmant, sí, des de control, que just ara acaben de parlar amb una farmacèutica que ens estava escoltant i que diu que és una... que és de bojos. O sigui, que ara mateix sembla i ha fet la comparativa amb les mascaretes de la Covid. Jo sé que tu aquesta setmana ets de vacances, però sí, que hi ha com una febre per trobar aquestes ueres que tothom demana les farmàcies, recordem que només queden les que hi ha en estoc, però no sé si has viscut o si te traslladen, no?
3: Sí, aquesta situació. I fins fa pocs dies jo era a la farmàcia i jo tenc la farmàcia Sant Jordi i tot el poble venia demanant per les ueres i a cercar ueres. Després altres que les demanen inclús per fabricar-se un filtre per posar-se's en el objectiu del mòbil perquè no s'espanyin els sensors dels mòbils. Bé, un poc locura, no? I sí, ho poden comparar un poc en quan va ser lo de les mascaretes. I, bueno, també tenc contacte amb el Col·legi d'Òptics, que també m'han dit que les òptiques ja també les han esgotades, o sigui que ha estat un boom total.
0: No, i Vicenç, sobretot, no mos cansem de fer aquesta pedagogia, millor que ho expliqui un professional com tu, els problemes que pot dur mirar l'eclipsi sense aquest tipus de protecció, amb una protecció inadequada, perquè les conseqüències poden ser irreversibles.
3: Sí, sí, no, s'ha d'anar amb molta cura, perquè... hi pot haver problemes de retinopatia. És a dir, quan es mira directament, se pot danyar la retina, i aquesta retinopatia solar pot tenir símptomes com visió borrosa, taques allà en el centre de la visió, canvis en els colors, inclús pèrdua de visió. I hem de recordar que només en tenim dos d'ulls i les hem de cuidar.
1: Vicenç, moltíssimes gràcies per aquesta informació. Recordant que Vicenç Terrades és president del Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears i ja ens ha traslladat aquesta situació respecte a les ulleres homologades, que només queden les que hi ha en estoc a les diferents farmàcies. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
3: Moltes gràcies, un plaer sempre. Gràcies.
1: Igualment per tu. Mira, aprofito per fer una crida a la solidaritat perquè me confirmen que les poquetes que queden són les de IB3. Recordem aquesta ullera Sound Tour, que és una iniciativa que s'ha fet de forma conjunta amb la Fundació de Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears i que s'aprofita, no?, a totes aquestes persones que vulguin anar a fer aquest gest solidari, donar sang, aquestes persones sí que podran aconseguir unes ulleres homologades, però queden poquetes també, o sigui que hem d'anar vius. Exactament, me confirmen directament que quedarien no moltes, però encara algunes. O sigui que, aprofitau, donar sang, donar sang, és el requisit imprescindible per aconseguir les darreres ulleres de les Balears.
0: Ho dèiem ahir, no només és el benefici d'aquest acte solidari, sinó que també té aquesta recompensa extra i que, sobretot, ajudam a preparar aquest dispositiu que es posarà en marxa per dia 12, perquè ja han avisat de sang i teixits i també dels hospitals de referència que aquell dia s'ajornaran, lo que no siguin o se reajustaran, segons quin tipus de cirurgies, per tenir preparats els hospitals per si hi hagués una allau d'incidents poder donar resposta a tot d'una en allò que passi, perquè pot ser que els dies d'eclipsi sigui meravellós, un fet, ho dèiem, astronòmic, irrepetible fins d'aquí més d'un segle, però que també hi pot haver problemes associats per mort de sa massificació, sa aglomeració de gent que intenti accedir a llocs on no pot i tingui un de nou, per tot això hi ha d'haver el servei d'emergències que han d'estar preparats.
1: Confirmam en directe que encara queden ulleres homologades, divetres a televisió, però heu d'apostar per la solidaritat, donar sang i, de pas, aconseguireu aquestes ueres. Hi ha dies en què miram el rellotge, en què deia, mira, ja manca X temps per arribar a tal esdeveniment, però hi ha dies que no estem pendents del rellotge, perquè el que feim és mirar únicament el cel. I el pròxim dia 12 d'agost serà un d'aquests dies que val la pena, paga la pena tenir ben anotats.

0: Ara no, Marta,
1: confesse, confesse per als oients de ràdio.
0: Hem intentat fer la coreografia, però ja no...
1: Ja l'hem tornat a fer malament.
0: Sí.
1: Ja l'hem tornat a fer malament.
0: Tu i jo mos avançam. Se nota que tenim pressa per acabar.
1: Deu ser.
0: I mos avançam a la coreografia.
1: Però Levanta la vista, Look Up to the Sky. Ai. Per cert, la cançó és superaferradissa. Encara hi ha temps perquè aquest empresari mallorquí que no ha volgut donar el seu nom i que és autor a través de la intel·ligència artificial d'aquesta cançó...
0: One World, One Life.
1: One World, One Life, que mos contacti i així li podran fer una entrevista.
0: Sí, dèiem que arriba l'eclipsi, un fenomen espectacular que convertirà el cel de les Balears en un autèntic plató de televisió. I a IB3 ja tenim les càmeres preparades.
1: De fet, hem posat en marxa l'operació Eclipsi, el dispositiu més gran de la nostra història per seguir aquest moment únic i apropar aquest esdeveniment a totes les illes.
0: Serà una cobertura per terra, mar i aire, prop de 20 equips, 3 drons i connexions des de Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i diferents punts de la mà balear. Perquè aquell dia no ens volem perdre ni un detall, ni volem que vos perdeu un detall. Encara que esperam que ningú intenti mirar el sol amb ueres de sol de tota la vida o amb algun invent que tingui dins el calaix. Ja ho han dit, alerta, encara queden aquestes ueres homologades si anau a donar sang les ueres d'Ivetres.
1: Exactament, hem donat un total de 10.000 ueres homologades i, com dèiem abans, encara queden poquetes. Recordam una cita amb la ciència, amb la natura i amb la televisió que començarà a les 5 de l'hora baixa i que vos contarem aquí en directe. Hem parlat abans amb el director del dispositiu des de l'IPSalut, que s'ha coordinat, no?, per poder dissenyar que tots els equips d'emergències estiguin preparats, i és vera que de cara a la salut pública de les illes aquest esdeveniment és molt important. Aquesta vegada, des del punt de vista sanitari, és un fenomen tan excepcional que obliga a preparar un dispositiu de gran magnitud que explicarem tot d'una.
0: Sí, de fet, alguns hospitals públics ja han reorganitzat la seva activitat quirúrgica prevista per el 12 d'agost per tenir més capacitat de resposta de davant possibles emergències relacionades amb l'eclipsi. I això implica reprogramar algunes intervencions que els equips mèdics consideren demorables, incloses algunes oncològiques, segons ha informat IPSalut. Des de l'organisme sanitari asseguren que no s'ajorna cap operació, no m'ha tenint en compte, cap operació urgent i que totes les decisions es prenen cas per cas.
1: L'objectiu és disposar de més quiròfans, llits d'UCI, espais de reanimació per si es produís un increment de les urgències, per exemple, per accidents, traumatismes o lesions oculars relacionades amb una observació incorrecta d'aquest fenomen. A Son Espases es mantindrà l'activitat quirúrgica del matí, però s'han reprogramat les intervencions d'hora baixa i aquelles que necessiten llits de crítics. A Son Llàtzer, els quiròfans deixaran de funcionar a partir de la 1:30 de l'hora baixa i algunes operacions es redistribuiran entre els dies anteriors i posteriors a l'eclipsi.
0: A Inca i a Manacor la situació serà diferent. Mantendran part de l'activitat prevista, especialment la cirurgia ambulatòria amb marge per alliberar llits si fos necessari.
1: També es reforçaran de 8 centres de salut situats en zones on es preveu més concentració de persones i hi haurà oftalmòlegs de guàrdia per atendre possibles lesions oculars.
0: Perquè el missatge que volen donar és clar. L'eclipsi serà un espectacle, però s'ha de mirar en responsabilitat, Marta.
1: I si l'eclipsi serà un esdeveniment excepcional, també ho serà el dispositiu de seguretat que s'estan preparant aquí a les illes per mirar que tot estigui perfecte, que tot estigui al detall i, sobretot, que per terra tot estigui controlat.
0: Les forces de seguretat preparen una mobilització sense precedents per al proper 12 d'agost amb un operatiu per terra, mai aire, una mica com es que han preparat.
1: Exacte,
0: des de
1: Divendres
0: Televisió, davant l'arribada de milers de persones a diferents punts de l'illa per veure aquest eclipsi. Hi participaran centenars d'agents de la Guàrdia Civil, de la Policia Nacional, policies locals i bombers, amb especial atenció als accessos a la Serra de Tramuntana i al litoral sud de Mallorca, dues de les zones on es preveu més concentració de persones.
1: La previsió és que desenes de milers de persones es desplacin durant l'hora baixa cap a zones costaneres de l'arxipèlag, amb bona visibilitat d'aquest fenomen, i per això es preparen controls de trànsit i també restriccions de accés per poder evitar els col·lapses.
0: La Guàrdia Civil desplegarà unitats de trànsit i seguretat ciutadana, a més del servei aeri amb helicòpter i drons, i també embarcacions de servei marítim per controlar les zones de costa. Un dels punts claus serà la carretera MA10 de la Serra de Tramuntana i també la xarxa viària al sud de l'illa. L'accés es limitarà i només podran passar residents, vehicles d'emergència, transport públic, treballadors i persones en reserves justificades.
1: A Palma també hi haurà un dispositiu especial que treballen per controlar especialment zones com la platja de Palma, on es preveu una gran afluència en aquest punt en concret.
0: La policia local de Ciutat crearà 3 grups operatius, un per actuar ràpidament davant qualsevol situació en risc, un altre per controlar els accessos a les zones restringides i un tercer per atendre les incidències que puguin sorgir a la resta de la ciutat.
1: Per tant, si el dia de l'eclipsi teniu pensat desplaçar-vos, el consell és clar, planificació, paciència i sobretot informar-se abans de sortir de casa, que no volem ensurts i no volem que se pugui observar l'eclipsi des del cotxe. Un apunt important també, Xisco, prepara't, perquè hem dit un poc pinzellades del que suposa el dispositiu d'IB3, però jo crec que ara podem al manco concretar què suposarà aquest fenomen sense precedents per aquesta casa, per IB3 Ràdio i per IB3 Televisió.

0: Ho dèiem abans, IB3 ha posat en marxa l'operació Eclipsi, un desplegament que mobilitzarà prop de 20 equips repartits per Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i també per la mà illenca en 3 drons i unitats de transmissió via satèl·lit.
1: I precisament per això la cobertura començarà ben prest aquí, al dia. El nostre programa farem connexions en directe. Tenim la nostra companya Maria Antònia Esquines repartida per diferents punts estratègics d'aquesta illa, juntament amb la col·laboració de la resta de les illes. Entrevistarem experts i explicarem les recomanacions necessàries per poder observar l'eclipsi en seguretat, a més de mostrar-vos com se preparen els punts que esperen gran afluència de públic.
0: Després, els companys de l'Aranam agafaran el relleu i continuaran explicant com evoluciona la jornada, quin és l'ambient dels diferents punts d'observació i, sobretot, tota aquella informació que pugui ser útil per a la ciutadania, perquè sembla que veure un eclipsi és tan senzill com mirar cap amunt, però aquell dia hi haurà molta gent movent-se per tot el territori. De fet, hi haurà connexions amb el Centre de Gestió de Trànsit per informar en temps real de l'estat de les carreteres i també amb el Centre de Coordinació d'Emergències.
1: Perquè imagineu-vos que tothom decideix anar als mateixos llocs a veure l'eclipsi. Podem passar de quin espectacle tan impressionant, quin embòs tan impressionant i sobretot en qüestió de minuts. I precisament per evitar situacions així, la cobertura servirà per informar dels accessos, dels espais habilitats i també de les recomanacions de seguretat.
0: I a partir de les 5 del capvespre arribarà el moment més important de la jornada amb el gran programa especial dels serveis informatius i el programa 5 dies que s'allargarà fins a les 9:10 i que serà presentat des de Formentor per Toni Rigo i per Sílvia Pol.
1: Formentor serà, de fet, l'epicentre de tota aquesta operació. Des d'allà es coordinaran les connexions en la resta d'equips que estaran repartits per totes les illes, també tot juntament amb la feina dels meteoròlegs d'aquesta casa. Si voleu seguir en directe l'eclipsi, és aquí on han de ser IB3 Ràdio i IB3 Televisió.
0: I ho dèiem, no hem estat per mitjans, perquè encara hi ha més. 3 drons sobrevolaran la Serra de Tramuntana per captar des de l'aire com arriba la foscor provocada per aquest eclipsi.
1: Així que és tota la informació tota que anirem explicant fil per randa a mesura que s'acosti aquest moment en concret. Uns consells i tornant-te a donar.

0: TV3 Ràdio és cultura.
1: Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
2: En el corazón de Palma, en la calle de San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-834-275. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Metge al públic per impulsar habitatge assequible per la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. Els terrenys, situats de vora al poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
3: De dilluns a divendres a les 9, Marta Guerau et posa al dia.

0: Les campanetes.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol.
4: Tèntol.
3: Tèntol.
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: I entretant, encara tenim temps d'anar al cinema.
1: I had a lie, steal, cheat or kill. And God is my witness. I'll never be hungry again.
2: Scarlett O'Hara i la seva frase mítica A Gone with the Winds, allò de mai tornaré a passar fam, mos dona el sus per començar a parlar de cinema i arrencarà en secció en l'estrena espanyola de la setmana, una comèdia titulada El último mono.
3: Actuales son una especie en vía de extinción. Queremos que nos respeten. Les exigimos que aprendan dónde está el clítoris. O sea, nos estamos volviendo locas.
4: ¿Qué esperan las mujeres de nosotros? ¿Quieren que nos rindamos, que agachemos la cabeza? ¿Y qué pensamos hacer al respecto? Atacar con el arma más poderosa que tenemos, que es
5: el pene.
4: Hombre, no, el pene no, el cerebro. Voy a seducir a la mujer más chunga y más borde de España y lo voy a hacer en 72 horas. Un puto fin.
2: Hi ha una paraula que defineix El último mono, dirigida per Joaquín Mazón i protagonitzada pel còmic Juan Dávila i l'actriu Susana Abaitua, és provocació. Provocació una mica matussera, també t'he de dir. El último mono parteix d'una premissa, ja ho escoltat, que jugui en la batalla cultural entre la masclosfera i el feminisme, però ho fa des de la comèdia romàntica. Aquest punt de partida recorda una mica a How to Lose a Boy in 10 Days. Te'n recordes aquella pel·lícula amb Matthew McConaughey, on hi havia Nicky Hudson, que escrivia un article per una revista i havia de conquerir i deixar i aconseguir que somos la deixés en 10 dies. Doncs, més o manco, juguen els mateixos paràmetres.
0: Per cert, filla de Goldie Hawn, no sé si tu ho sabies.
2: I d'en Russell Crowe? Russell Crowe? No, Russell Crowe no.
0: No me sonava. No, Carl Russell.
2: Carl Russell.
0: Ah, ja de... s'han canviat de...
2: Ai, he fet un Marta Garau. He fet un mig. He fet un mig ara de noms que... imperdonable, ara mateix. Carl Russell, que va sortir a Tango i Cash amb en Silvestre Stallone. Sí. Bé, centrant-nos en El último mono. Russell Crowe.
0: Jo deia, no me sona.
2: El protagonista de la pel·lícula és n'Alejandro, un guru mediàtic, ja ho heu vist, de la seducció, que imparteix cursos per convertir els seus alumnes en suposats mascles alfa. La seva fama es dispara gràcies a les xarxes socials fins que accepta una aposta, enamorar a una humorista i escriptora feminista convençuda en només un cap de setmana. El que inicialment sembla un joc de manipulació acabarà convertir-se en una successió de mals entesos, situacions absurdes i xocs ideològics que, evidentment, obligaran en els dos protagonistes a replantejar-se els seus principis. Qui hi ha darrere la càmera? Un expert en aquestes coses, un dels directors de comèdia més prolífics del cinema comercial espanyol, amb permís de Santiago Segura. En Joaquín Mazón va començar dirigint sèries com Doctor Mateo o Con el culo al aire, abans de fer el bot al cinema en la pel·lícula Cuerpo de élite. Després van venir, per exemple, La vida padre, De perdidos a Río, La família Benetton o El casoplón. Com pots veure, li agraden els títols amb augmentatius.
0: Ideals, no? Pel·lis d'estiu, comèdies...
2: Encefalograma una mica pla, no hi ha molta sorpresa.
0: Bé, però entretinguda i prou.
2: Tot gènere respectable. Exacte. I, a més, muntar una pel·lícula és complicadíssim, però tot i així, jo què sé, no és El séptimo sello.
0: No, ni molt manco. Que El séptimo sello també t'ha dit, eh? Has de tenir ganes, eh? Has de tenir ganes.
2: Molt bé, aquí volia anar.
0: Per què no? També s'ha de poder criticar les pel·lis màsters de cinema. Sí. No totes tenen per què agradar-te, no?
2: No, i que ara baixes que tu estàs per L'último
0: mono.
2: I no estàs per l'último sello,
0: ni molt manco.
2: Per L'último, no El séptimo. El séptimo, jo he dit L'último, ja està. El reclam del repartiment, qui és? En Juan Dávila, que és aquest humorista que s'ha fet famós gràcies a xarxes, a força de compartir reels, que fa aquests espectacles una mica coents, una mica picants, provocadors, d'interacció amb el públic. De vora ell, na Susana Abaitua, que és una de les actrius espanyoles més consolidades en els darrers anys, la podeu reconèixer o la podeu recordar per Loco por ella, No mires a los ojos, El juego de la

0: Llaves, i llavors hi ha d'altres cares conegudes del cinema espanyol. En Juan Dávila, hem de dir que per ser humorista no ha fet mala carrera, perquè és la segona pel·lícula que fa, ja en va fer una que feia d'infermer, de vora en Lolita. Per què és interessant, o pot ser interessant aquesta pel·lícula? Perquè el guió el firma en Joaquín Oristrell i Yolanda García Serrano, que són dos dels guionistes amb més trajectòria del cinema espanyol.
1: Me deixes un minut per la pel·lícula que a mi me fa ganes, perquè aquesta no me fa gens, però el manco la següent...
0: La teva pel·lícula, el teu programa, les teves normes.
1: Si vos sembla, el manco compartir aquesta pel·li, que és una mescla d'aquestes de taurons, acció i en format thriller. Sí, un poc apocalíptica. Arriba als cinemes, Mar Abierto. Veiem un petit fragment del que ens espera.
2: Hola, Rich. Soy tu copiloto en el vuelo a Shanghái.
3: ¿Cuánto tiempo?
4: Bienvenidos a bordo. Gracias por volar con Northeastern.
0: La història comença durant un vol internacional que travessa el Pacífic. Una explosió obliga l'avió a fer un aterratge d'emergència damunt la mà. Els passatgers que aconsegueixen sobreviure queden atrapats sobre les restes de l'aparell, envoltats d'aigua sense possibilitat de fugir. I ben aviat, o sorpresa, descobreixen que no estan tots sols. Un grup de taurons comença a assetjar-los mentre l'avió s'enfonsa lentament.
1: Magnífic.
0: A partir d'aquí, la pel·lícula es converteix en una cursa contra rellotge, on cada decisió pot significar la vida o la mort. Dues pors típiques del cinema en una pel·lícula. Catàstrofes i taurons. Dirigeix en Renny Harlin, que és el mateix que ja fa 25 anys va fer Deep Blue Sea, i protagonitzen Aaron Eckhart, un home d'Oscar, amb Ben Kingsley, i aquesta pel·lícula s'havia de fer fa 10 anys, però se va suspendre perquè va coincidir l'inici de rodatge en es vol, quan va estavellar-se, es vol de Malaysia Airlines, i varen considerar que no era el moment per fer una pel·lícula de catàstrofes aèries, i ara arriba aquest cap de setmana en els cinemes.
1: Jo crec que serà una pel·lícula molt entretinguda i també. Una d'aquestes pel·lis...
0: Tampoc és El Sèptim Ocell, però, escolta, també pot ser entretinguda.
1: No tenim cap dubte. Que tinguis molt bon cap de setmana.
0: Molt bon cap de setmana i molt bones vacances,
1: Moltíssimes
0: Marta Grau.
1: Moltíssimes gràcies, una setmaneta curteta, i tot d'una serà de nou aquí amb els oients i els espectadors. Ara, temps d'esports. Gavi Fortesa, bon dia.
5: Bon dia.
1: Actualitat esportiva de cara al cap de setmana.
5: Començava a dir adéu Jan Virgili, el jugador del Mallorca, després d'una temporada, perquè tot està pràcticament arreglat, perquè surti traspassat al Bruges de Bèlgica. El mateix equip que fa uns anys va fitxar Vedat Muriqi. Muriqi no va passar la revisió mèdica, va tornar a l'illa i la resta és història. Veurem si el metge aquesta vegada del Bruges dona el vistiplau al fitxatge de Jan Virgili, que el seu darrer gol va ser l'altre dia al Trofeu Ciutat de Palma contra el Paris Saint-Germain. Càntics a la graderia. Virgili queda't i Virgili no queda. Se'n va. Dit això, ha arribat a Palma Josep Cerdà, davanter de l'Andorra. Si ha arribat a Palma, és que tot està bé, que signarà contracte i fitxarà pel Mallorca per les properes, crec que 4 temporades. I està en l'aire Adrián Lisso, un davanter del Getafe, que va jugar a primera divisió, de bon nivell. Anem a veure si el Mallorca, en la sortida de Virgili, compensa amb les arribades de Cerdà i Lisso. Aquesta és l'actualitat mallorquinista del dia, que, com sempre en aquestes dades, encara és de mercat.
1: I de vos escoltam, i així ampliem aquests detalls. Que tinguis tu també un molt bon cap de setmana.
5: Igualment.
1: I també pendents del contingut del programa al dia a Eivissa i Formentera. Nieves García, bon dia.
6: Bon dia, Marta. I mira, nosaltres avui començarem parlant de llibres, com feien cada divendres, i avui ho farem amb la poeta eivissenca Eva Tur, que ens explicarà quines lectures han marcat la seva vida. A continuació, connectarem amb Formentera, perquè la nostra companya de Ràdio Illa, Yamila Canale, ens posi al dia de l'actualitat de la Pitiusa del Sud. Després, arribarà el nostre company Raül Medrano amb la seva secció d'estiu, que combina viatges i esport. I acabarem repassant l'agenda cultural i dosi que tenim prevista per aquest cap de setmana amb la nostra companya Ivonne Aranyó.
1: I el dia a Mallorca, amb Jaume Noguera i l'actualitat de tot el que està passant en aquesta illa, t'escoltam.
7: Mira, entrevistarem a un jove dramaturg, actor i director que fa poc vareu entrevistar aquí perquè va presentar la Moll de Set en la pitjorina Maria Drové, però és que acaba de guanyar la primera beca de cultura popular que ha convocat l'Estudi General d'Olià. Poca broma, l'Estudi General d'Olià. Primera beca de cultura popular. En Pau Pasqual ha fet una feina que ha titulat Galejar sobre les tonades que se cantaven un temps en el camp i que s'han perdut. Per què s'han perdut? Idò perquè ja no hi ha aquest entorn laboral. Ningú es posa meles, ningú sega, i clar, com que se perd l'entorn laboral, se perden les músiques que acompanyaven el camp, les tonades de camp. Després parlarem amb l'Ajuntament de Felanitx perquè sembla que una altra vegada més el seu cementeri ha estat nominat com un dels més macos d'Espanya. Té d'haver 200 anys i el conserva, la veritat és que és una verdadera preciositat el cementeri de Felanitx. I per acabar, en Xavier Oliver, com cada divendres, avui farem un viatge a Califòrnia, escoltarem, òbviament, el Rejo Chili Peppers, escoltarem de Mamas and the Papas, i escoltarem també, òbviament, hip-hop, perquè Los Angeles és una de les cunes de hip-hop i de la música llatina, òbviament.
1: Jaume Noguera, què faràs per veure l'eclipsi? No sé si ho tens ja tot organitzat
7: sí.
1: o no.
7: Sí, ho tenc molt organitzat, i com que no m'agraden les aglomeracions,
1: sí?
7: a no ser que sigui un concert d'un grup que m'agradi molt, he pensat veure-ho per IB3.
1: Sí. Me pareix una superbona opció.
7: Tenc ueres per tota la família.
1: O sigui, que tu ja has anat viu
7: sí.
1: i ja has recollit les ueres, perquè ja saps que les farmàcies se troben, només queden les que hi ha en estoc.
7: Em vaig comprar fa temps.
1: Però si dones sang, encara hi ha
7: sí,
1: ueres disponibles a la Fundació del Banc de Sang i Teixits. O sigui que encara hi ha ueres poquetes i és un
7: sí.
1: gest perfecte aprofitar per apostar per la solidaritat i així tenir unes ueres homologades d'aquesta ullera Som Tour. O sigui que, mira, encara sou a temps. Sí. Me deies que hi doc per IB3 Televisió.
7: Jo una per IB3, té molta curiositat. Per veure com fan nostres companys un desplegament històric.
1: Sense precedents.
7: Sí.
1: Que tinguis molt bon cap de setmana.
7: Igualment.
1: També els oients i els espectadors. Tornem dilluns a partir de les 9.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Continua l'arribada de persones migrants a les illes en les darreres hores. 26 d'origen magrebí ho han fet a Formentera i altres 23 subsaharians han estat rescatats a 3 milles de Calapí, a Mallorca.
2: El primer grup ha estat localitzat a les 2 de la matinada a la zona d'Escaló, mentre que el segon està rescatat passades ja les 7 del matí. Aquests 49 migrants s'afegeixen als 106 que ho varen fer ahir en 7 embarcacions, 4 a Formentera, 2 a Mallorca i una més a Eivissa.
1: Mentrestant, el Consell de Formentera investiga les causes de la desaparició de part de l'abalissament instal·lat en punts del litoral després que s'hagin detectat incidències en diverses zones de l'illa.
2: Els serveis tècnics han constatat que les boies que delimitaven zones a la platja de Ses Canyes varen ser deslligades i recuperades després a la platja d'Espujols. La mateixa incidència s'havia detectat en dies anteriors a la zona de Ses Trucadors i també a Ses Palmador, sense descartar-se que la retirada d'algunes boies hagi pogut ser intencionada. Aquestes incidències se n'afegeix un altre a Cala Saona, on un vaixell va arrencar part de l'abalissament instal·lat.
1: Més qüestions. Les farmàcies de les illes esgoten pràcticament l'estoc d'ulleres homologades per veure l'eclipsi de divendres que ve, a més de 75.000 repartides arreu de l'arxipèlag. El Col·legi de Farmacèutics assegura que moltes persones han acudit a les apotequeries per adquirir aquest producte amb garanties de qualitat i seguretat.
2: La vicepresidenta del Col·legi d'Apotequeries de les Balears, Maria Ferrat, ha explicat en una entrevista a l'informatiu Matí d'aquesta casa que aquestes bones xifres de vendes són positives perquè indiquen una elevada conscienciació per part de la població.
3: És important que la gent compri les ulleres en els puestos que estan autoritzats, que són les farmàcies, les òptiques i alguns distribuïdors, que han de comprovar el que és la qualitat de les ulleres que estan comprant, han de complir la norma ISO, han de tenir el certificat CE, que aparegui l'empresa espanyola fabricant i la data de fabricació.
1: L'Ajuntament de Marratxí inaugura una via verda i un nou aparcament de 144 places al polígon industrial Can Rubiol. El projecte ha comptat amb 548.000 euros de pressupost propi i té l'objectiu de descongestionar els carrers i així facilitar la mobilitat dels treballadors de la zona.
2: Es tracta d'un aparcament que usaran veïnats, treballadors i també usuaris del transport públic i per això només hi podran aparcar turismes i furgonetes de petit i mitjà format amb un gàlib màxim de 2,10 metres i una limitació de pes de 3 tones i mitja. A més, també s'hi han fet tasques d'envelliment. S'han arreglat, per exemple, les voreres, s'ha instal·lat un enllumenat nou i sembrat més de 300 plantes arbustives amb la intenció que la zona deixi de ser un terreny de seclar. Ho ha explicat avui el batlle de Marratxí, Jaume Llompart.
4: Això ha estat pura municipal, són 548.000 euros d'obra, que és el que veiem, que s'ha fet una pavimentació de l'espai, s'ha construït, s'han reformat les aceres que hi havia, s'ha construït un carril bici i sobretot també molt important, que era una de les coses que ens interessava i ens preocupava molt, s'han sembrat més de 300 plantes, entre plantes arbustives i arbres.
1: Serveis Ferroviaris de Mallorca reduirà els serveis extraordinaris habituals per la celebració de la festa del Muc de Sineu, que se celebra dilluns, com ja va passar l'estiu passat, i aquest any només habilitarà un tren addicional a causa de les obres de Son Roland.
2: L'any passat, SFM ja va retallar l'habitual dispositiu especial, també per obres, i el va deixar a 3 trens quan el 2024 n'havia habilitat 21 de serveis especials i va registrar també més de 5.800 viatges d'usuaris amb arribada i sortida a l'estació de Sineu. Enguany, adapta el dispositiu especial pel MUC a causa de les obres estratègiques de Son Rotllant, no només a un tren, en resposta a la petició de l'Ajuntament de Sineu per reforçar la seguretat en la tornada dels assistents i també fomentar l'ús del transport públic.
1: 12 i 4 minuts, més notícies a la 1.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, és en el nostre estudi ja en Pau Pasqual, aquí fa poc vàrem tenir el dia, la nostra part televisada, per presentar l'amor i la set amb la pitjorina Maria Adrové. Però és que ara acaba de guanyar la primera beca de cultura popular que ha convocat l'Estudi General d'Olià. Poca broma, l'Estudi General d'Olià, una de les institucions cultural més prestigioses dels països de parla catalana, i jo m'atreviria a dir que d'Europa. Pasqual, a través de Galejà, planteja la recuperació d'aquestes cançons tonades de segar, de tondre, d'espolsar meldes, que com que s'han perdut aquestes feines, s'han perdut la seva banda sonora, si m'ho deixeu dir-ho així. I planteja fins i tot un disc per recuperar aquestes músiques. Però molt atrevit, ara en parlarem amb ell, perquè no sé si els puristes, com va passar amb en Camarón o el flamenc, l'acceptaran, perquè és una cosa molt atrevida, ara veureu. Després en pegarem un molt fins a fa de nits, perquè un any més, no és el primer, resulta que la revista En Alta, que és una revista dedicada a serveis funeraris, sí, sí, ha tornat a nominar el cementeri de Falenits com un dels més macos d'Espanya. I parlarem a la seva balda per saber ben què fan per tenir un cementeri tan maco que durant tantes vegades el nominen com a el més maco. I avui, per acabar, com que divendres en Xavi Oliver en el seu munt de paraules i de música mos durà fins a Califòrnia, escoltarem a Red Hot Chili Peppers, escoltarem a Mama San de Papas, òbviament escoltarem a Hip Hop i també tota aquesta música llatina que va sorgir nosaltres podríem dir que fa 100 anys aproximadament a Los Angeles, de la comunitat chicana. Gent com Richie Valens o Los Lobos representen la música feta, la música angelina feta a Califòrnia, però amb arrels llatines. I de, ja ho sabeu, en Francisca Mateu a la producció, en Bernat Nadal a la control tècnic. Això és el dia a Mallorca.

0: La Dama de Mallorca, ahir me van dir, ah, de la Maria Hein, i dic, no, aquesta versió té les pitjorines, diu, no, de Maria Hein, dic, no, és popular, no se sap qui és el seu autor, fa tant de temps que se canta, que quan una cançó se perd en el temps, s'atribueix com a popular, per tant, la poden posar totes les vegades que vulguem perquè no paga dret d'autor. Per una vegada una cançó no paga dret d'autor. Aquí a la no farà negoci. Per què posant la Dama de Mallorca de les pitjorines? Ara ho sabreu. Perquè en Pau Pasqual, aquí saludant. Hola, Pau, com estàs?
1: Com anem? Bon dia.
0: Fa poc vas ser aquí presentant-la molt de set, que sí? Has fet amb la pitjorina Maria Drové.
1: M'ho fer vostre.
0: Sí, te poden posar nòmina. Perquè ets un home molt, molt interessant, perquè toques molt de pals i això és el que ens interessa. Ara tornes a estar a tot perquè has guanyat la primera beca internacional de creació artística sobre cultura popular de l'Estudi General d'Olià. Sí, això, però ja t'ha galejat, poca broma, l'Estudi General d'Olià, mare de Déu, Pau. A més, se va presentar gent de cremull de països.
1: De molt de països. I només d'aquí de Balears s'hi varen presentar 66 artistes. Això és una informació de la qual me vaig enterar llegint el diari. Perquè, clar, me varen dir, tens a beca, fantàstic, molt agraït i amb ganes de posar-nos a fer feina amb tot això. Però quan vaig llegir que hi havia tanta gent que s'havia presentat i quan llavors també he rebut aquesta onada de gent que m'ha vingut a donar l'enhorabona o a donar aquest missatge de suport, aquesta abraçada emocional, superemotiva, està quan realment crec que m'he donat compte de lo guai que és que l'Estudi General d'Olià, wow, himself, m'hagi concedit aquesta oportunitat de poder treballar en un tema que és tan vell.
0: I a més, la convocatòria del concurs que ha llegesca textualment, s'industrialització, la globalització, el turisme, el consumisme, estan desplaçant oficis, costums i objectes de la cultura popular i que és necessari reconnectar amb ella. Gran veritat i gran leitmotiv. Jo m'imagino que no...
1: És així.
0: No, m'imagino que ho vas veure clar, no?
1: Sí, de fet, clar, va ser molt divertit perquè just feia dues setmanes, no crec que fes més de dues setmanes, varen tenir una reunió amb en Francesc Vicenç, que per mi és com la figura de rigor dins el marc teòric d'aquesta investigació que farem en aquesta beca, i vàrem estar plantejant que ara durant els mesos de tardor mos endinsaríem dins aquest projecte. Clar, quan me va arribar a mi la convocatòria, que just me va arribar a falta de 4 o 5 dies de que acabàs, vaig llegir-la i vaig dir, Francesc, me presentaré en això, d'acord? M'hi present jo perquè el projecte és meu, però vull dir, ell me va escriure la carta de recomanació, molt bé, molt bé, i va ser com a... Sí, efectivament, és exactament el que demanau, allò que nosaltres volíem treballar.
0: De fet, en Francesc Vicenç, tu dius que és una de les figures de referència, l'estudi de la nostra tradició musical i cultural, que ell va fer quan encara cantava, on recuperava també la feina també del pare Guinart, no? Perquè exacte, també és un altre de referents. I tu, el que cerques és tornar a aquest projecte que diu que ja tornes... Saps què? Tornar a donar lloc avui en dia, que a mi em sembla molt difícil, per això te davant, aquestes músiques tradicionals mallorquines, aquelles tonades de sellar... Te veig tan connectat en el seu tema que me fa la feta que vens de família pagesa.
1: En absolut. No? Venc de família completament cosmopolita.
0: Curiós.
1: Sí que tinc una cama... Tinc cames de moltes bandes. Sé que potser me sento una mica més meva és de Biniali, però...
0: Ai, el meu no era bé de Biniali.
1: A mi, idò, sí.
0: En Llorenç Checo és el meu tio per dins.
1: Idò, sí, mira, nosaltres de Can Roig, vi de la Nio Rac.
0: Molt diuen del Molí. No, no era bé de Biniali, mira el cantó pata.
1: Vinyalers. Aquí som els bans.
0: Veus, ja te veia aquí. Clar, clar.
1: No, però la meva predina, tot d'una que va poder, se'n va anar amb el meu predí, que era de la Calatrava, i varen viure tota la vida entre Calablava i Palma. Venc d'una família super cosmopolita, llevat d'un conco meu que sí que potser hagi pogut sembrar qualque tomatiguera en qualque moment, però a mi, jo sempre m'he sentit molt atret per tot allò que no he conegut i que, per altra banda, me sent tan meu. Vull dir, tenc una passió, una dilecció cap a totes aquelles paraules que no he arribat a conèixer, cap a tots aquells càntics que no he arribat a sentir. Vull dir, no sé si és que les vaig sentir molt meus una altra vida passada, però sempre, des de ja que som molt petit, he tingut aquesta il·lusió per conèixer, i és un poc la primera pedra d'aquest projecte, clar.
0: Clar, per tu, abans de començar m'has dit que això no és feina d'una sola persona.
1: No.
0: Això és com recuperar... la sobirania alimentària, o fer que el producte de quilòmetre zero, o estimar la nostra illa, no és feina d'unes a la persona. Això,
1: aquí no.
0: Te sents acompanyat?
1: Bueno, me sento acompanyat perquè tenc una per començar, un equiparro a darrere aquesta... És a dir, jo no som músic, jo som actor, i som creador i director, però... sobretot som actor de formació, i sí que és veritat que he cantat tota la vida. Ara jo no me ficaria tot sol en aquest projecte, ni d'en fora. Tenc un equip que començant per en Francesc Vicenç, passant llevar per en Jaume Gelabert, de Tramuntana Estudis, en Juanjo Montserrat, de Sara Mingolla, dir, gent que realment estarà donant un suport a nivell musical que és més que necessari. Per tant, me sent molt recolzat per aquesta banda, però llavors també me sent recolzat perquè no som la primera persona, i Déu me'n guard, de ser la primera persona que s'aboca a fer aquesta investigació, que s'aboca a recuperar totes aquestes tonades. No sé, tenim Juli Colom, Maria Jaume amb la seva part, Maria Hein, les Pitxorines, que les hem sentides aquí, fabuloses sempre, i som molts... ja no només dins el territori insulat. Me surt ara en Jorge Betxí de País Valencià, no me'n recordo, de Bones, crec que és d'Alacant, o per Catalunya. A nivell internacional, són molts els joves que necessitem tornar i reapropiar-nos d'aquesta cultura que hem perdut, d'aquesta època que, ara abans d'entrar en directe, que tu i jo comentàvem, aquesta, que veníem d'aquesta època negra, fosca...
0: Que va estar a punt de perdre-se, per exemple, el glosar va estar a punt de perdre-se. Quan ja érem només glosaven les persones majors, i ara hem cremut de glosa dels joves.
1: I com a molt, d'arribar al punt de... O sigui, i tanta sort que en qualque moment se va arribar a fer així, no sé si fins a quin punt es compta produent o no, però d'estratificar-ho. O sigui, la vocalització arriba a estratificar la cultura popular, que per definició ha de ser una cultura viva, amb la qual el fet de que... I ara parlava només de música, però si anem en el ball, el que està passant a les places de Mallorca, que les veus plenes de com a gom, de gent jove que s'engresca a ballar i que no són els pares que els deduen, sinó que s'organitzen i fan quedades i fan cotxades per anar-se'n a l'altra banda de silla. Tot això és espectacular i és més que necessari. I aquell qui vulgui abanderar-se de la recuperació d'una cultura popular, sí que pertany al poble, és que hi juga una qüestió d'ego aquí molt forta, amb la qual jo no venc a descobrir absolutament res, aportaré bonament el que pugui, juntament amb aquest equip fabulós que te comentava, i amb ganes de poder...
0: Però hi ha una cosa que no sé si te passarà. Tu saps que quan Camarón de la Isla va treure La Leyenda del Tiempo, molt de puristes de flamenc tornaven el disc. Esto no es flamenco, deia. Clar, és que tu vols, en 53 tonades, manuscrites en lletra, explorar com poden empaltar en textures electròniques, instrumentació elèctrica... a més, si te passarà un Camarón. Tant de bo, perquè això voldria dir que ha sigut
1: èxit. Però la resposta... Bona sí. No seré jo qui m'acompari amb en Camarón de la Isla, per favor. Però, és veritat que la resposta és molt senzilla. És a dir, el que voldrà fer el projecte de Galatjar és, a través d'aquest àlbum, investigar o experimentar una mica, passar-se bé, que al final és la nostra feina d'artistes, quina podria haver estat l'evolució natural de tota aquella música. Perquè està clar que la música és viva, i allò que reclamin els puristes segurament és la música d'una època concreta. En el moment en què això és molt curiós de les investigacions que va fer l'arxidor Lluís Salvador, que en els seus escrits, això també ho conta Francesc Vicenç, un dels seus llibres, no me'n recordo com se nom, però que ell només apuntava en els seus gravats els instruments que li semblaven més exòtics de Mallorca, que si els ossos, que si... Aquestes coses, però en aquell moment, segle XIX, ja, a Mallorca ja hi havia guitarrons, i ja hi havia guitarra, i ja hi havia violí, clar, això potser no interessa. Però vull dir que sempre que s'ha pogut la música popular, s'ha fet servir dels instruments que estaven de moda, o els instruments que se podien permetre, com per aportar a la pròpia creació popular, amb la qual, des del meu punt de vista, si ara mateix vivim una època de música electrònica, de música d'estudi, com així? No podem fer-la formar part de nostre, reapropiar-nos-la. I, bueno, és això. Ah, sí, i que la gent que s'enfadi per les creacions noves que s'estan fent, que per mi són... lògicament, més que positives, és tan fàcil com convèncer-los de que el que nosaltres estem fent no vol eliminar allò que ja existeix. Vull dir, tanta sort que hem pogut recuperar totes aquelles tonades i les podem representar així com foren un temps. La cosa és que això no impedeix que no s'esqui creant a partir del que ja se tenia.
0: A més, voleu, perquè sou una bona taringa de col·laboradors, fer un disc de 12 temes. Això teniu ja una agenda? Perquè, clar, la beca la vas donar fa poc. Són dos més, però tampoc dona per fer una gira internacional.
1: Que quedi claríssima, que és una beca...
0: Molt poc, és simbòlica, sí.
1: Bueno, però no, simbòlica, s'agraeix moltíssim la quantitat que són 4.000 euros, però està claríssim que si estàs fent un projecte on intervenen, pues això crec que són 5 persones que intervenim, com a mínim, òbviament això no
0: molt de mesos vista.
1: La cultura és un dol més perquè mos hi dediquem.
0: I el disc que has parlat de Tramuntana Studios, d'en Jaume Gelabert, m'imagino que heu començat ja a xerrar, tenim un calendari com a mínim per posar en comú idees.
1: Bueno, aquesta setmana ja m'ha estat una setmana frenètica de dir, bona gent, mi gente, mos hem de posar les piles, perquè en aquest sentit és l'Estudi General Lul·lià que mos marca uns terminis, són els mesos de setembre i octubre que tenim per començar aquest procés, i sí que mos tancarem, jo primer de tot me tancaré a l'Estudi General Lul·lià per fer una part com a de treballar smart teòric, o l'estat de la qüestió una miqueta, i després ja dins el mes d'octubre entrarem a l'estudi. Fins a on arribarem? Fins allà on puguem. Vull dir, òbviament, primarem i crec que hi haurà un procés obert de diàleg en l'Estudi General Lul·lià com perquè estiguin pendents del procés i que puguem realment obeir en els terminis que mos marqui la pròpia creació artística.
0: I també vols fer un directe. Això seria molt xulo.
1: Seria
0: I
1: duró
0: fora de les illes, fins i tot. Clar. Perquè això sí que la gent quedaria bocabadada amb això. Això sí
1: N'estic
0: que...
1: segur, perquè ja t'he dit que internacionalment crec que hi ha un auge de molts artistes, de moltes veus que estan intentant reapropiar-se. Faig molt d'ús d'aquesta paraula perquè crec que és necessari que mos entri dins la mollera. I està clar que crec que la cultura popular mallorquina té molt a dir extramurs, no?
0: Clar que sí.
1: I sí, pues seria fantàstic. Normalment, un artista musical, i amb això sí que me sento en rico per dir-ho, perquè fa molts anys que estic fent feina dins indústria, clar, presenta un àlbum per poder fer un directe posterior. I sobretot aquí, si parlam de música popular, de música que pertany al poble, cal democratitzar allò que tu facis a dins estudi amb un directe que faci participar al poble, perquè si no, no té cap sentit ni un. Si no, estem fent de la cultura popular una cosa de moltes no.
0: Molt curiós. Hem de recordar que estem parlant amb en Pau Pasqual, que, com dèiem, ha guanyat la primera beca internacional de creació artística sobre cultura popular que ha convocat l'Estudi General Lul·lià, i on s'han presentat 66 artistes de les illes, però que també d'Iran, Rússia, Alemanya i Anglaterra.
1: És flipant.
0: Iranis i russos. Has sabut que havien presentat ells?
1: No.
0: Perquè deu ser molt interessant.
1: Però
0: no has vist els altres projectes.
1: No, però ja t'es creix. Jo vull saber que... Però no per morbo, sinó perquè m'interessa molt.
0: Per aprendre, clar.
1: Clar, i que vivim una illa on estem tan acostumats que la gent que ve de fora mos veu just com un escenari, que aquell que se vulgui involucrar en sa nostra cultura, amb el nostre art, amb sa nostra arrel, i tingui nassos de presentar-se a una beca internacional que convoca aquesta institució, bueno, té tots els meus respectes i admiració. Per tant, m'agradaria saber-ho, la veritat.
0: Per cert, com deia fa una estona, fa poc, vas estar aquí presentant L'amor de set, basat en
1: de Maria Drové.
0: Anna Maria Drové, Pitxorina, també amb en Blai, bona com a referència, de moment, sí. com que heu fet, com va, bona Uduix...
1: Bueno, va mel, no me'n record que devia ser, a finals de maig, això, com vaig venir. Sí,
0: podria ser.
1: Bueno, hem passat per la Fira Literàrum de Móra d'Ebre a finals de maig, que va ser espectacular poder tenir allà per tot aquell auditori ple de gent per bueno, donar-los a conèixer una vegada més qui som nosaltres, quina és la nostra identitat. Hem tingut funcions molt belles per aquí, per Mallorca, i ara, bueno, vam fer una funció a Sencelles, que ara començaven les festes de la Mare de Déu d'agost, no volia dir-ho malament, la setmana passada. Ara mos queden tres funcions dins aquest mes d'agost aquí a Mallorca. Dia 12 a l'Aró a les 10 del vespre, dia 13 a Montuïri a les 8 i mitja i dia 21 a l'Esplà de Natesa a les 8 del vespre.
0: 21, pla...
1: Apunta.
0: Per recordar, hem de dir que l'Amor Lasset és un concert híbrid, com a escènic i sonor.
1: Concert poètic, crec que hem arribat en aquesta conclusió.
0: I parlau de saigo i el desig, és una cosa molt curiosa.
1: Sí,
0: no?
1: Bueno, Blai Bona té una paraula que és fulminant i clar, vull dir, obeix en allò que fou el seu escenari de quan era petit i adolescent, que és per la mà santanyinera, és fora Vila Santanyiner, i són, com hi ha elements que estan insertats dins la seva poesia com a personatges protagonistes, i en aquest sentit, ja que parla molt de poemes també de l'amor, varen trobar que Saigo, en el final, acabava sent un element que podia marcar-nos un fil conductor i fer-nos viatjar a través de la seva paraula.
0: Bueno, i ja ho sabeu, l'Amor Lasset, dia 12 a l'Aró, dia 13 a Montuïri, dia 21 Esplà de Natesa, amb en Pau Pasqual i la Maria Droguer.
1: I en Juanjo Montserrat, que s'ha afegit ara.
0: En Juanjo Montserrat.
1: Juanjo
0: s'apunta un bombardeig, en Juanjo.
1: I que no és guapo, això. En Juanjo mos va produir CP que varen treure, que se pot escoltar a plataformes, també, aprofit per dir-ho, i en qualque moment varen triar que escolta, vols ficar-te en altres damunt l'escenari? Sí.
0: És la bomba. I estarem molt pendents d'aquest treball sobre la música popular, sobre la reapropiar-nos...
1: Reapropiació.
0: La reapropiació de la música popular mallorquina que s'ha perdut perquè ha perdut el seu escenari laboral, com era el Segar, el Tondre, s'espolsar meldes, i per això totes aquestes tonades i cançons s'han perdut, però aquí hi ha un Pau, en Pasqual, tot el seu equip...
1: Hem de tornar a Septasíl·lab.
0: Exacte. Pau Pasqual, si no existissis t'haurien d'inventar. Ho dic molt sovint a la gent única. Una frase d'en Xiscontí que sempre que puc la repeteix. Perquè aquí tenim molt de talent i jove, com és aquest cas, i l'hem de reivindicar. Te seguirem la pista, Pau Pasqual.
1: Faràs
0: moltes passes perquè és molt jove i té moltes idees dins el cap i volem saber què és tot el que facis. Gràcies,
1: Déu
0: Pau.
1: Déu t'escolts.
0: Gràcies, Pau. Amén.
1: Salut.
0: Amén. Gràcies, Pau. D'aquí un instant pegant fins a fa de nit, però per parlar de temes molt diferents.

0: El Dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
3: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
0: De dilluns a divendres a migdia, El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera, IB3 Ràdio. Radiografia mallorquina.
4: Avui és la nostra radiografia mallorquina. Vos volem contar que el cementeri de Felanitx ha tornat a aconseguir una altra vegada un reconeixement d'àmbit nacional. Ens ha seleccionat com a finalista en categoria de millor cementeri d'Espanya. No és la primera vegada. Aquest certamen l'organitza l'empresa Enalta, que és una empresa de serveis funeraris, i fa 10 anys que se celebra, i ja va un grapat de vegades, que Enalta, des de la península, se fitxen al cementeri de Felanitx. Posa en valor el patrimoni arquitectònic, històric i artístic dels recintes funeraris de tot l'estat, i Felanitx torna a estar a la llista. Saludam en el regidor de l'Ajuntament de Felanitx, Jaume Montserrat. Senyor Montserrat, benvingut. Bon dia, com esteu?
5: Bon dia, com estàs?
4: Bueno, una vegada més, m'imagino que esteu molt orgullosos en el municipi, perquè crec que és la tercera vegada, o la quarta, quantes vegades van ja? Perquè...
5: Sí.
4: Contau-mos, mem, com vos arriben aquestes notificacions en l'Ajuntament i com vos quedau, bueno. Perquè és una gran cosa.
5: He de dir que aquestes notificacions neixen de tenir uns encarregat, un personal encarregat o responsable del cementeri amb una estimació i una devoció de la seva feina que no té preu. Ells són els que s'han cuidat en que el cementeri de Felanitx pugui estar en aquestes, participant en aquell concurs i sempre haver tret aquell reconeixement que normalment és que nosaltres tenim cada dia i és que estem orgullosos de l'estat del nostre cementeri municipal.
4: Però és que ara estic veient fotos i la veritat és que hi ha mausoleus veritablement molt macos. Jo he mirat l'història i clar, té 212 anys aproximadament, perquè fins a... per ventura molta gent no ho sap, però antigament el cementeri no existia, s'enterrava a les esglésies i moltes places d'avui en dia de Palma, fins i tot, o de moltes ciutats que tenen davant una església. Antigament allò era el cementeri de l'església, però en el segle XIX se va prohibir decidir fer cementeris fora de les ciutats. I a Felanitx va ser fins l'any 1814. I ja l'any 1821 ja se va haver d'ampliar per no tornar a ser costum d'enterrar les iglesis a Felanitx. I li deien cementeri rural, antigament, he llegit, perquè, clar, devia estar ben enfora, clar. Com antigament tot, estava molt enfora, m'imagino.
5: Molt. Si mos situem a el que podria ser el Felanitx de l'any 1800, el dia cementeri de Felanitx, agafant de referència de l'iglesi, està a quasi un quilòmetre de l'iglesi gran. Per tant, no m'estranya que prengués aquell nom de cementeri rural perquè quedava bé a les afores, efectivament.
4: que precisament el cementeri de Felanitx, ara que parlàvem de les ampliacions, un dels pitjors accidents que han ocorregut mai a Espanya, això, clar, molta gent no ho sap, va ocórrer a Felanitx un diumenge de Rams, on de vora l'església, la gent se va acumular mirant l'església a mà dreta, i van morir 414 persones s'estimbaix de la timba, li deies a Felanitx.
5: Exacte.
4: 414 persones, quan va fer 100 anys, l'any 1944, varen fer un monument, un àngel de pedra de Santanyí, d'en Joan Maimó, i és curiós que dins l'història de Mallorca no se conegui aquest accident, que jo crec que és un dels més greus que hi ha hagut mai a Espanya. 414 persones, per no dir el més greu. I això només ho sabeu fa de Nietzsche, és curiosíssim que no se sàpiga.
5: És curiós, sí. És un fet que històricament, i gràcies a Déu, no ha tornat a passar, però va ser molt significatiu. I efectivament, hi ha un àngel a la part antiga, entrant a darrere, hi ha un àngel que dins d'aquest any passat varen fer una neteja d'aquest àngel. En el final representa 414, si no vaig malament, 415 persones que aquell dia varen partir i que el cuidam amb molt d'arment a partir de Tots Sants perquè tingui les seves flors, perquè estigui impecable la jardineria, perquè tristament és un símbol de respecte, de record d'un fet que sense dubte ha marcat la història de Felanitx, sense cap dubte ni un.
4: I també, jo ho vaig veure en els meus propis ulls, encara no feia feina de periodista, però vaig tenir la sort o la desgràcia de passar per Felanitx el dia 6 de setembre del 89, quan les inundacions que van provocar dos morts, i el cementeri va patir molt. Van haver de tancar perquè fins i tot va entrar aigua de pertot i va ser un verdader desastre. Però així tot, els funcionaris, com deies, ho van adobar tot, se van encarregar d'arreglar-ho tot, perquè va ser un verdader desgavell amb aquelles inundacions de l'any 89. Sí, és que ho van veure, ho recordant, com un verdader desastre. No sé si vostè se'n recorda, senyor Montserrat. Sí,
5: sí, és a dir, era molt jovenet, però me'n recorda que, a veure, el cementeri de Felanitx, pues, qui està a la falda de Sant Salvador i del barri, bé, podem dir, després de la cista, que era un poquet aquí al mig, allà va ser una torrentera natural que va produir molt de mal a ses tombes que hi havia. Efectivament, es va fer una feina per recompondre en el més aviat possible i recuperar, restablir la imatge. Encara tenim seqüeles d'aquesta torrentera del 89, perquè hi ha zones que tenim endinsaments de terra, i sempre ens hem pensat que de la remeguda que se'n va dur el terreny en aquell moment, ens van sortint aquestes endinsades. Però bé, se va poder arreglar, el cementeri, evidentment, opció de moure-ho de puesto, gràcies a Déu no ha tornat a passar. El model d'enterrament també ha canviat molt, és a dir, va afectar molt a un bloc d'un dels més antics que tenim, que tenia molt de nínxols soterrani, i ara les darreres obres que s'han fet, tot s'ha fet en superfície. Per tant, si mos tornàssim a trobar una situació així que gens importa, el resultat seria, crec que seria diferent.
4: Anem a tornar al concurs, perquè l'empresa Enalta, una empresa de serveis funeraris de la península, torna a nominar el cementeri de Felanitx com un dels més macos d'Espanya. Estic veient fotos, l'entrada és espectacular, hi ha mausoleus que veritablement, aquí a Palma se fan visites, són trillo, perquè hi ha verdaderes obres d'art. Un cementeri, a banda de ser un lloc per recordar en els que ja no hi són, alerta, perquè el cementeri antic de Son Trillo de Palma, per exemple, cementeris petits, com puguin ser de Santa Maria o de Sa Vileta o de Felanitx, hi ha per veure molt d'art. I a la pàgina enalta.es podeu votar al cementeri de Felanitx.
5: Efectivament.
4: Enalta.es. I, clar, és que jo, ja estaria bé que un any guanyàssiu, perquè vos han nominat un que era molt de vegades.
5: I convidar la gent que mos doni aquest vot de confiança, que és cert que si tenen un moment per venir-hi, per visitar-lo, veureu que no és una equivocació. I és verdaderament el pati, la tranquil·litat, els monuments, història i la feinada que han fet els nostres encarregats perquè tot estigui en la màxima ordre i en la màxima pau possible, se veu sense cap dubte.
4: Bueno, jo ja he votat, acabo de votar, només heu de posar el nom i si un correu electrònic i votar en el cementeri de Felanitx, per més si d'una vegada per totes guanya millor cementeri d'Espanya, perquè és una feina que fan els treballadors del cementeri de Felanitx i se mereixen ja aquest premi. Jaume Montserrat, de l'Ajuntament de Felanitx, enhorabona un any més per la candidatura i ben si guanyem, d'acord?
5: Moltes gràcies per vostre suport i esperen que sigui així. Moltes gràcies.
4: Que així sigui, vos sonarem telefonar si guanyeu. Una ferrada molt gran, moltes gràcies. Nosaltres ara d'aquí una estona, amb en Xavi Oliver, pegarem un vot fins a Califòrnia, avui.

0: El Dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és cultura. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El Dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
4: Si a tu te dic pinta,
5: mur, portada.
6: Si a tu te dic gra,
7: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres, a migdia, El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera, IB3 Ràdio.

0: Bona, estem escoltant Beautiful Day de U2. La setmana passada érem a Irlanda amb en Xavi Oliver. Ben tornat al dia a Mallorca, com estàs?
1: Ja, bueno, que era molt bé, molt bé. I tu?
0: Beníssim, encantat de veure-te, com sempre, perquè això vol dir que és divendres i que me passo un quartet d'hora molt divertit amb tu. Per escoltar i música i divertits.
1: Fent i desfent, però bueno, la setmana que ve hi ha un esdeveniment que jo sé que tu personalment et fa una il·lusió especial que s'eclipsi. On el veuràs, s'eclipsi?
0: Jo estic ja fins a nenes tant de s'eclipsi que el veuré per
1: Ivetres. I si no ho veus per Ivetres, què veuràs?
0: No, me posaré Ingeniería Abandonada o Cómo lo hacen, no? O Expedición al Pasado. O si no, los Simpson. Perquè és que estic de s'eclipsi fins a sa gorra. Ho veuré per IB3 perquè és el més còmode. Sí. Jo que tota la meva família van dir no, anem caminant fins a... No, ja està bé.
1: Ho veuràs per IB3 o també tens la possibilitat, evident, de sentir-ho per IB3, perquè si així farem un programa en directe especial.
0: Mira, i doncs, faré una cosa, posaré l'imatge d'IB3 Televisió i la ràdio. IB3 Ràdio, com antigament mirava el futbol perquè deien que les retransmissions per ràdio eren com més emocionants.
1: Bueno, i gent fins i tot en el camp en s'auricular posat.
0: Sí.
1: Molt bé, Jaume, anem per feines, perquè avui hem de viatjar, no anem a un país per primera vegada, anem a un estat que sembla un continent, això sí. A un lloc que durant dècades ha venut al món una idea que mos han encisat, una idea de llibertat, de joventut, de possibilitat, però que amaga una mentida que esdevé frustració. I això se viu, se veu, i se sent també, evidentment, a la música. Avui, posam l'oïda a Califòrnia.

0: Palmeres, platges, Hollywood, cotxes, descapotables, postes de sol, surfistes, estrelles de cinema, tecnologia, música. I aquesta promesa tan americana que diu, si arribes fins aquí, podràs somiar, podràs començar de bell nou. California Dreaming, el sentim, de Mamas and the Papas, això ho explica molt bé. És una cançó escrita des de l'enyorança, des del fred de Nova York, imaginant la calor i la llum aquesta californiana. Clar, i això és molt important, perquè Califòrnia no és només un lloc, sinó que és una idea, eh? És un desig, el somni d'una vida millor.
1: Sí, sí, no, és més que una idea, més que un estat, és una idea, com una imaginació, una imatge, una idea, sí.
0: Exacte, i en aquesta idea, en aquesta imatge, hi viuen gairebé 40 milions de persones. Wow. Però, clar, com totes les idees poderoses, també té ombres, i en té moltes d'ombres, perquè darrere aquesta postal hi ha migració, desigualtats, barriades duríssimes, indústria cultural, crisis d'habitatge, incendis, bona sequera i una pressió enorme per triomfar, perquè Califòrnia és sol i és ombra, són les dues cares de la moneda, és platja i és autopista, és Hollywood i gent dormint al carrer, és Silicon Valley i feines precàries, és llibertat i negoci, i això també sona a la música.

0: I si començant per la postal més lluminosa, hem de començar pel surf. Als anys 60, Califòrnia projecta al món una imatge de joventut eterna, de platges, de taules de surf, d'aquests estius infinits, d'aquests amors de joventut. I aquí entren The Beach Boys en Surfing USA, que és gairebé un anunci sonor de Califòrnia. I no és només una cançó sobre fer surf, és una cançó sobre una manera de viure, que el sol, la mà, l'amistat, la velocitat, despreocupació.
1: Això sona estiu completament... Estiu, estiu total.
0: Exactament. Però The Beach Boys també tenen una cosa interessant, i és que darrere aquella alegria perfecta hi havia una complexitat musical enorme.

0: és que Good Vibrations és pop sofisticat, psicodèlic, avançadíssim també pel seu temps, sona alegre, però està construïda com una petita obra mestra d'enginyeria musical. I això també molt Califòrnia, no? Sembla natural, sembla fàcil, però darrere hi ha indústria, molta feina, talent, obsessió i també molt de perfeccionisme.
1: Els actors i actrius de Hollywood, per exemple, que semblen perfectes, però alhora tan naturals. Clar, i després també tot això és a Los Angeles. Los Angeles no és una ciutat convencional, és una màquina de fabricar imatges. Sí. Fabrica imatges, les produeix... I, bueno, això a Hollywood ha fet que mig món aprengui a somiar en format panoràmic. A Califòrnia, pensau, arriba gent de tot arreu. Per sector, actriu, músic, guionista, model, influencer, emprenedor... És que, bueno, ja... De tot el lloc on el somni americà se ven... En format HD, millor il·luminació. Sí. Però també és això, insistim, un lloc duríssim, molt cru, perquè cada persona que triomfa... Per cada persona que triomfa n'hi ha milers... M'atreviria a dir milions que queden a mig camí. I aquesta tensió entre somni i fracàs ha alimentat moltíssim, però moltíssim, la música.

Hotel California dels Eagles és una de les grans cançons sobre aquesta ambigüitat. Sona elegant, misteriosa, té aquest punt de seductora, però clar, parla d'un lloc del qual pot ser hi puguis entrar, content, però després no pots sortir, perquè California sedueix, però també atrapa. I Hollywood promet sa llum, però pot ser una presó de fama, d'aparença i també d'accessos. Hotel California és això, benvingut al somni, alertes i després no trobes la porta de sortida. Welcome.

0: Exactament, els Eagles, Jaume, són bons.
1: M'encanten. Ja banda sonora de la meva vida, de quan era petit, sí.
0: Bueno, i si parlem de ciutats californianes, evidentment, hem de parlar de San Francisco.

Bueno, no només San Francisco, però s'ha de dir, han de mallorquinitzar sempre sa informació. Los Angeles, San Francisco, Sacramento, San Luis, Santa Clarita, totes aquestes ciutats eren missions que va fundar Fra Juníper Serra, nascut a Petra, Sant Juníper Serra. Per tant, Califòrnia té una petita part de Mallorca. Allà, els mallorquins, els frares franciscans, varen dur en el segle XVIII la vinya allà, per això fan tant de bon vi. Per això fa el Concrest. Nahla Channing tenia Chardonnay, Cabernet Sauvignon, i de tot això els varen dur els mallorquins de cap allà. San Francisco, Los Angeles, Sacramento, que per ser Sacramento és la capital de Califòrnia, no Los Angeles. La capital de Califòrnia és Sacramento, curiosament. San Diego, San Luis, Santa Clarita, tot això ho va fundar Fra Juníper.

0: Amèrica conservadora, militaritzada i rígida.
1: Exacte. En aquell context, recordem de la guerra del Vietnam, Califòrnia era com una espècie de laboratori de noves formes de vida. S'hi varen provar moltes utopies, com unes hippies, ecologistes, tecnologia, noves espiritualitats, moviments socials, cultures alternatives, no sempre han acabat bé. A vegades s'han convertit en negoci, fins i tot.
0: Exacte, però Califòrnia està moltes de vegades al lloc on la gent ha imaginat que se podia viure d'una altra manera, i fins i tot alguns pots ho aconseguien.

0: Jefferson Airplane són una altra peça clau d'aquell San Francisco psicodèlic, Somebody to Love, té energia, tensió i una veu espectacular de la Grace Slick, i no només pau i amor, sinó que també hi havia desig, confusió, intensitat. Aquella generació, ho dèiem abans, que cerca respostes i de vegades només troba preguntes. Bueno, i després altres noms, que per Janis Joplin, per exemple, que no és californiana, però li va cantar.
1: Però formava part d'aquella Califòrnia. One day, up near Salinas, oh Lord... Give you all my heart. Ara us recordaré la lletra de la cançó que ten Chris Christopherson, no sé si la poden trobar, que se titula Me and Bobby McGee, que està ubicada a Califòrnia, però tenim els pisos my heart per aquí, no? No m'ho...

0: Janis Joplin, que nostra ha sonat molt. Ma mare és enamorada de Janis Joplin.
1: Quina meravella.
0: I, bueno, és aquesta altra Califòrnia, les autopistes, les barriades, els suburbis, els deserts, prostitució, motels, ciutats que s'estenen sense acabar mai. I, bueno, a diferència d'altres ciutats europees, o de les ciutats europees, perdoneu, Los Angeles, no se camina, sinó que se condueix. I van en cotxe arreu. Van a comprar espai en cotxe. Sí. Clar, imagina't, Jaume. Francament, no me fan gent d'enveja.
1: Sí, diu que les autopistes tenen 4 o 6 carrils per banc, per sentit. Clar, clar, clar, és una verdadera barbaritat.
0: Sí, sí.
1: Quan
0: sí,
1: t'equivoquis, sí. Sortida, no. acabes a Utah.
0: Imagina't.
1: A la frontera en Canadà.
0: I això que ha fet, ha provocat que hi hagi molta música de carretera. Per manar. I si canta molt a la carretera, aquests viatges en cotxe, dels quals aquí a Mallorca no estem gens avasats, perquè anar al Cudi ja implica, des de Palma,
1: pràcticament
0: una odissea.
1: 50 quilòmetres.
0: Lo de l'odissea feia no era res comparat amb fet d'anar al Cudi. Però, bueno, clar, són cançons per escoltar dins el cotxe. Finestres baixades, la ràdio,
1: m'encanta.
0: Sensació que l'horitzó sempre està una mica més enllà. Una sensació, te diria, ja és com una mica de caiguda lliure. I això ho cantava Tom Petty amb Free Falling.

0: Aquesta és una de les grans cançons sobre Los Angeles, Ventura Boulevard, la vall, aquella jove americana, sí. El buit darrere la llibertat, però també és una cançó que, al marge d'això, també li canta molt a la solitud.
1: Sí, per això és molt Los Angeles, perquè sembla que allà, envoltat de milions de persones, no te pots sentir tot sol, però sí, perquè... Tothom imagina que California com un lloc molt social, en aparença, però també pot ser molt solitari. Molt solidari, perquè tothom se mou, tothom encalça qualque cosa, però no sempre és fàcil trobar comunitat.
0: No, i d'això en parlen també moltes cançons. Ho hem vist algunes pel·lícules, i amb aquesta idea, amb això que acabes d'explicar, Jaume, volem arribar a una cançó que ho resumeix gairebé tot. Que du per títol California, en fa menció, i des de Red Hot Chili Peppers. Sap per on anem, Jaume?
1: Home, sí. Òbviament és Californication. It's the...

0: Va assolir, però és molt complicat. És una crítica. És una crítica a la manera en què Hollywood i la cultura californiana han colonitzat la imaginació mundial. Sí. És molt fort, si ho pensem. Molts arriba, fins i tot,
1: sí,
0: aquí.
1: Clar que sí.
0: És molt, molt, molt, té molta força, molta força.
1: Californication, diu, alerta, perquè el somni també pot ser una mercaderia per consumir. És com si California hagués venut en el món una manera de desitjar, de voler, no? Gairebé un retrat del consumisme, també, no? I de les falses aparences. No?
0: Però ara estic equivocat en el fet que, clar, és paradoxal que molta gent va a Califòrnia cercant això precisament, que acaba criticant, i amb aquesta crítica se n'acaba lucrant i acaba assolint allò que volia ser inicialment, que és famós.
1: Efectivament.
0: A través de la crítica, però bueno, és a dir, és tot, està molt enrevessat.
1: Ah, sí, mos han ensenyat com ha de ser una platja, una estrella, de cinema, un cos, tenir èxit, com ha de ser una festa, la típica festa, una casa californiana, no?
0: Exacte, i això també ho canten a Red Hot Chili Peppers amb Under the Bridge.

Els anys 80 i 90 a Los Angeles i especialment barriades com Compton, South Central o Long Beach van donar veu a una realitat molt diferent. La de la postal turística, pobresa, brutalitat policial, racisme, bandes, criminalitat, desigualtat, vigilància, aquella vida en els marges, amb, bueno, molts d'artistes que coneixem.

0: Aquí a California Love, que és un himne de Tupac i Dr. Dre, té festa, té orgull, té calor, és el West Coast, però darrere aquest so hi ha una escena. Snoop Dogg, Ice Cube, clar, artistes que varen posar el rap a la costa oest, al centre del món, i això ja no és postal de surfistes de Califòrnia. És una Califòrnia negra, urbana, marcada per la desigualtat i per una relació molt i molt dura amb la policia.
1: What's up?
2: Tell them where you're from.
1: Straight out of Compton. Another crazy ass nigga. More punks I smoke, yo, my rep gets bigger.
0: I tampoc podem oblidar, com és evident, la Califòrnia llatina.

Califòrnia va ser part de Mèxic, que van de ser part dels Estats Units. De fet, molts noms ho recorden. Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Santa Bárbara, Sacramento, ho explicava ara en Jaume. Presència mexicana i llatina no és cosa nova, és una arrel profunda de l'estat de Califòrnia. Bueno, sentim, per exemple, aquest La Bamba de Richie Valens, fill de família mexicana, que va ser una figura clau del primer rock and roll llatí, i aquí més a Califòrnia.

I després també tenim música més contemporània, per exemple, Katy Perry amb California Girls. Aquesta sí que és una caricatura conscient de la Califòrnia de postal. Bueno, hem sentit ara Katy Perry, però també Miley Cyrus va cantar a Califòrnia amb aquest Party in the USA.

0: Bona, Xavi, tornem.
1: Tornem.
0: Clar, el que és cert, que te volia dir abans d'acabar, és que en Janis Joplin, primerament, no sé de Califòrnia, sí que canta Califòrnia, és la cançó Me and Bobby McGee, aquesta, mai se la recordeu. Bobby's down, but diesel down. Clar, és que diu, després de One Day Nia Salinas, Lord, sí? Let Him Slip Away. És a dir, recorren tot els Estats Units i se separen a Salinas, a Califòrnia, Monterrey. Ella, per acabar, amb una cançó de Janis Joplin, perquè ella també va cantar a Califòrnia. Clar, Xavi, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Jaume, i bon cap de setmana, a tu i a tothom.
0: Salut a tots.
1: Adéu.
0: Bon cap de setmana.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. El Consell de Govern ha aprovat 3 acords de noves promocions d'habitatge públic en 34 que es construiran a Es Mercadal, 12 Artà i 13 Soia.
2: Les 3 promocions formen part del pla de xoc del govern per facilitar l'accés a l'habitatge de preu assequible als residents de les Balears, ha recordat el vicepresident Antoni Costa a la roda de premsa del Consell de Govern sobre aquestes promocions que construirà l'Institut Balear d'Habitatge.
1: Mentrestant, PSI i Pimes, encarregat avui contra el decret de l'escola concertada que ha aprovat recentment el govern, consideren que implica una passa més per a la privatització dels serveis. Són les diputades socialistes Amanda Fernández i l'ecosobiranista Maria Ramon.
3: Un model que privatitza l'ensenyament, desmantella l'escola pública, que segrega els nostres infants quan la cura de l'educació és garant d'igualtat d'oportunitats.
4: El que el Partit Popular vol fer és condicionar, amb aquest 10 anys, condicionar les decisions futures i hipotecar la previsió educativa de la pròxima dècada del nostre país.
1: El Consell de Formentera ha ampliat en 100 places noves l'accés en autobús al far d'Escat de Barberia per contemplar l'eclipsi.
2: L'ampliació s'ha fet després que les 440 places oferides inicialment s'hagin exhaurit. Davant d'aquesta demanda s'ha reorganitzat el servei de transport per habilitar aquestes places que s'incorporaran als autobusos llançadora en sortida des de Sant Francesc. Els que hi estiguin interessats hauran de fer la reserva prèviament a través de la plataforma d'esdeveniments del Consell de Formentera.
1: D'altra banda, l'Ajuntament de Palma restringirà l'accés a la platja per aquest fenomen. A les 8 del matí no es podrà circular en vehicle privat ni en motocicleta per la primera línia. A partir de les 12 es tancaran les sortides 6, 7 i 8 de l'autopista de l'aeroport.
2: Segons el batlle de Palma, Jaime Martínez, aquestes restriccions no afecten el transport públic, l'accés a peu i en bicicleta a aquelles persones que per motius justificats hagin d'accedir a la zona. Per poder passar hauran de tramitar una autorització amb un codi QR que CORT ha habilitat. Martínez qualifica aquest dispositiu com el més important que s'ha activat mai a ciutat.
5: Tant bombers com policia local, com treballadors municipals i de la resta d'administracions i cossos i forces de seguretat, és el dispositiu més important que s'activa i s'ha activat mai a Palma i concretament també a la Plaia de Palma.
1: El Consell de Mallorca ha llançat un nou visor d'incidències que permetrà a qualsevol persona conèixer l'estat de les carreteres de l'illa de manera ràpida i comprensible.
2: L'eina, que incorpora tecnologia geoespacial de darrera generació, compta amb un sistema d'alertes per a incidències programades que facilita la planificació dels trajectes. La plataforma presenta la informació de manera més visual per als ciutadans. La nova codificació visual depèn de la gravetat, mentre que la iconografia permet distingir clarament entre carreteres tancades, restriccions de trànsit, incidents que requereixen precaució i afectacions menys impactants.
1: Marratxí disposa des d'avui d'una nova via verda que connecta l'estació de tren d'Esfigaral fins a un nou aparcament de 144 places al polígon industrial de Can Rubiol. El projecte, que cerca facilitar la mobilitat, ha costat poc més de 1 milió d'euros pagats en fons propis de l'Ajuntament.
2: El recinte romandrà tancat de 12 del vespre a 5 del matí per afavorir la rotació de vehicles. El cap de policia local de Marratxí, Alberto Rodríguez, ha explicat que així s'evita que l'espai quedi ocupat de manera permanent.
6: Tot això farà que se pugui aliviar l'estacionament de turismes en els carrers principals del polígon. Així tindran més puestos també per als vehicles pesats. Evidentment, aquí estarà prohibit que entrin vehicles pesats i que se deixin durant el vespre perquè sigui un pàrquing real, facilitar l'aparcament tant en els treballadors com a la gent que ven al polígon.
1: És la 1:04, més notícies a partir de les 2 en l'informatiu migdia en Sara Casas.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'Esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. El davanter de l'Andorra, Josep Cerdà, ja és a Son Moix. Avui matí ha arribat a Palma, encara que el Mallorca no ha fet res oficial al respecte, però signarà per 4 temporades amb el conjunt mallorquinista. D'altra banda, el davanter del Saragossa, cedit al Getafe la passada temporada, Adrián Lisso, ni és a Palma ni és oficial, però podria arribar també. I qui encara pertany al Mallorca, però deixarà de ser-ho, és Jan Virgili. El Bruges belga, que fa uns anys va trabucar en la revisió mèdica a Vedat Murici, pagarà 12 milions d'euros per l'extrem català, que després d'una temporada de primera divisió partirà deixant 7,2 al Mallorca i 4,8 per la plusvalia corresponent al Barça. Així està el mercat mallorquinista, que tot d'una faran balanç i anàlisi. A Primera Federació demà tenim derbi amistós entre la UD i la Societat Esportiva. A Segona Federació també demà l'Atlètic Balears jugarà contra el Platges de Calvià. No me n'oblid que el Mallorca jugarà contra l'Elversberg alemany a l'estadi de Son Moix, el darrer amistós de pretemporada. Estem a una setmana de començar la Lliga. I en bàsquet, la notícia destacada de les darreres hores és la sortida d'Estia com a patrocinador principal del Menorca Bàsquet els darrers 8 anys. En bàsquet també destacam la convocatòria de Juana Camilion amb la selecció 3x3. En motociclisme, torna el Mundial. Aquest cap de setmana, els nostres pilots, Joan Mir, Augusto Fernández i Izan Guevara, disputaran a MotoGP i Moto2 el Gran Premi de Gran Bretanya al circuit de Silverstone. En pàdel, la menorquina Gemma Triay i Delfi Brea juguen, no abans de les 3:15, als quarts de final del Premier Padel de Londres, contra la parella Ortega Araujo. En ciclisme, Mavi García i Enric Mas i Albert Torres tenen la seva jornada particular al Tour de França i a la Vuelta a Burgos. Al Tour, Mavi és 18a a la General, a 8:43 de la líder Reusser, avui 70 etapa de 144 quilòmetres amb arribada al Mont Ventoux, i a la Vuelta a Burgos Enric Mas és quart a la General, a 27 segons del líder austríac, l'austríac Félix Gall, avui amb 178 quilòmetres de recorregut. En futbol sala, Illes Balears Palma Futsal fitxa el pivot brasiler de 19 anys, Víctor Baptista, procedent de l'Olimpia Verona italià. Farà el que queda de pretemporada amb el primer equip i després formarà part del filial a segona B. I a la Copa del Rei de Bala, acabada ahir la sèrie preliminar, primera jornada de la sèrie final a l'Abadia de Palma, amb Balearia Team, Vudu, Nola, Teatro del Soho, Nadir i Project Work i Niramo com a líders de les respectives classes. Amb el control tècnic de Romina West i la producció de Joan Gabriel Bausà, és la 1:07, començant.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3.
1: Una i 8 minuts en directe a l'estadi de Son Moix està el nostre company Raül Lebrón. Raül, bon dia.
2: Bon dia, Gavi, com estàs?
1: Ha arribat Josep Cerdà, però no has vist sortir Jan Virgili, no?
2: Efectivament. Al voltant de les 12:30 ha arribat que tot apunta, si res no canvia, que seràs 8è fitxatge del Mallorca, en Josep Cerdà, i ha arribat acompanyat de la seva família, tots sabem que és d'aquí, que és la seva prioritat firmar pel Club Vermell, és de Pollença, i ha arribat acompanyat de la seva família, sap, o tot pareix, que és un dia molt important per ell. Jan Virgili, no l'hem vist, tot apunta que va partir ahir vespre cap a Bèlgica per tancar el seu fitxatge pel Bruges.
1: Jo m'he d'imaginar, Raül, que un futbolista que arriba a Son Moix amb la seva família, és que està tot fet, dit jo, no? No ho sé.
2: Sí, ha arribat, han anat a cercar-lo, ha arribat després ahir amb la seva família i ha pujat, i ara mateix ha estat dins les oficines del club, que imagino que serà per posar la seva firma en el nou contracte que el vincularà com a jugador del Mallorca.
1: De moment, l'opció d'Adrián Lisso sembla que està en l'aire, però també podria ser el nou fitxatge una vegada que Virgili sortirà, no?
2: Sí, això pareix. Més d'una vegada ens han recalcat que l'arribada d'Adrián Lisso és totalment independent de la de Josep Cerdà, és a dir, que no és un fitxatge o l'altre, i tot apunta que si arriba a bon port serà un 2-1. Sortiran Jan Virgili i arribaran dos jugadors d'atac com són Adrià Lliso i Josep Cerdà, que és qüestió d'hores que se faci oficial.
1: Molt bé, idò, Raül, estem a l'expectativa. Suposam que al llarg del dia sentirem en Cerdà. No sabem si arribarà Lliso, però de moment ja tenim un altre davanter a les instal·lacions de l'estadi de Somos. Fa calor a Somos?
2: Fa calor. Sí. T'ho puc confirmar. No és sorpresa, però fa calor.
1: El fitxatge del calor està sent car aquesta temporada. Eh?
2: Sí, està sent car. Està sent car.
1: Gràcies, Raül.
2: No, hombre, gràcies.
1: Adéu, una abraçada. Adéu. Raül Lebron, el company de IB3 Televisió, a les instal·lacions de l'estadi de Somos, que ha pogut veure com arribava Josep Cerdà, fitxat per gairebé 3 milions procedent de l'Andorra. Josep Cerdà és de Pollença i acabarà jugant en el Mallorca aquestes probablement pròximes 4 temporades com a nou davanter mallorquinista. De moment, la nòmina de davanters, evidentment, per un costat ha estat Don Prats, va arribar Adrián Fuentes, ara arriba Josep Cerdà i podria arribar Adrián Lliso, jugador que pertany al Saragossa, encara que va jugar cedit al Getafe la passada temporada. Anem a analitzar aquest moviments de mercat. Ens escolta el nostre amic i comentarista Pau Sandrós, que demà serà als comentaris a IB3 Ràdio del partit, del darrer partit de pretemporada contra l'Elblechberg del Mallorca. Pau, bon dia.
3: Bon dia, com estem?
1: Molt bé, i tu?
3: Beníssim. Aprofitant l'estiu.
1: Aprofita'l, que queda una setmana per començar la Lliga. Quina bogeria, no?
3: Sí, la veritat és que sí. Estem veient molt de moviment en el Mallorca, molt d'equip, i com sempre, l'estiu tot se mou i és un moment que agrada poc als aficionats, o agrada menys, perquè m'agrada veure-los jugar, però a veure que dins de secretaries tècniques i dins del club és un moment de molt de moviment.
1: Bueno, ha arribat Josep Cerdà, a Pollensí, fitxat per gairebé 3 milions d'euros per 4 temporades procedent de l'Andorra. Què t'assembla?
3: És un bon fitxatge, però és que està a la línia de fitxatges que està fent en Pablo Ortega, no? Jo crec que està fent un bon grup, un bon bloc, està fent sobretot gent que coneix la categoria. És veritat que jo, per jo, dins el que està fitxant Fuente, Cerdà, Sala, Roca, dins el que me falta un davanter, una estrella, me falta un jugador que digui característic que en Mallorca hagi de... Sí, perquè si ha de ser el nivell que ha de tenir a segona divisió, ha de ser d'aquí que han d'estar dalt, i jo per jo me falta un davanter d'aquest que dius 25-26 gols els farà segur, no?
1: Podria ser Adrián Lliso o tampoc te quadra?
3: M'agrada. És un jugador que m'agrada. Ha estat amb en Bordalàs, ha tocat la segona, ha tocat la primera divisió, ha estat un equip que està per sofrir. És un jugador que mal de sofrir. Jo me semblaria algo més rematador. Però és veritat que jo, en Adrián Lliso, sí que és un jugador que m'agrada. És un fitxatge que jo crec que li traurà molt de rendiment al Mallorca, perquè és un jugador que sempre treu algo de les jugades que fa. Sempre fa la jugada per fer mal en el contrari, i és un jugador que m'agrada.
1: Dit això, i tenint en compte com estaves plantejant aquest darrer fitxatge que marqui diferències, t'assembla que, si hi ha consens entre la direcció esportiva del club i l'entrenador, Luis García, te sembla que Luis García no vol estrelles, no vol un jugador que recaigui tot damunt ell i que el que vol és fer equip?
3: Podria ser que Luis García lo millor no volgués ser aquest... Bueno,
1: un referent especial, podria, no?
3: Sí, podria ser que no volgués un jugador estrella com a tal, però jo crec que un jugador que t'asseguri, o d'una altra categoria, o que t'asseguri gols, i que en el Mallorca també és aficionat el Pai Reviscolar i a veure que s'ha aficionat amb els partits l'altre dia, un 3-0 en el PSG, maldament, va venir seguit juvenil i tot el que vulgueu, li va ficar 3 de jugadors que estan a primers nivells de les seves categories. i malament això, jo crec que sí que l'aficionat necessita un fitxatge que digui, uep, això va de veres, no?
1: Això per part de l'aficionat, i també, com tu dius, un tipus que faci 20-25 gols. Clar, si repassam la nòmina, entre Cerdà, Fuentes, Abdón i tal vegada Liso, són jugadors tal vegada de 7 o 8 gols per temporada, no? Entre tots.
3: Clar, això mateix, això és el que està enterant, que són jugadors que coneixen la categoria, són jugadors que han ficat gol, són jugadors que sap que tindran els seus moments, però no hi ha cap estrella del que estic dient, un jugador o d'una altra categoria que està enterant de la primera divisió, o un jugador que tu diguis, no, és que l'any passat, o bueno, a la meva època, per exemple, en Nino, que a segona divisió feia gols en Segur.
1: Sí. Així és. Bueno, continuarem esperant. Demà partidat i tancam la pretemporada contra l'Elversberg alemany, un equip que acaba de pujar a la Bundesliga, no?
3: Sí, bueno, una bona pretemporada, ja m'ha agradat. És una pretemporada on el Mallorca que ha fet xocar molt bé. És vera que fins el PSG i els altres equips havien estat menor nivell, però jo crec que és una pretemporada on s'han vist coses. Jo crec que el Luis García ha fet molt bona feina. És un equip molt compacte, molt solidari, i se veuen ja el que serà el Mallorca un poc, en línia general, no? L'Ubumbo està a un nivell altíssim, esperen que no se lesioni, que això és el que necessitem, i després el mid-descamp. Jo crec que en el mid-descamp el Mallorca serà el millor equip. Eh? No podem dir si pot ser o no pot ser millor. Jo crec que en el mid-descamp... no només de segona divisió, molt d'equip de primera divisió voldrien tenir mig descans que té el Mallorca ara mateix.
1: Molt bé, Ido, veurem què surt d'aquest darrer amistós i ja posam el focus a la setmana que ve, que comença la Lliga Somos contra el Valladolid. Pau Sandrós, gràcies.
3: Moltes gràcies. Demà mos escoltam.
1: No? Demà mos escoltam. Fins demà. Adéu.
3: Fins demà.
1: Adéu. Gràcies. 1:17. Això és Esports 3. Després de l'actualitat del Mallorca, anam amb l'actualitat de l'Illa Pitiusa d'Eivissa.
0: Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio. TV3 Ràdio és entreteniment.
4: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 95 céntimos el kilo. El cordero balear al corte a 15,99 euros el kilo. La dorada 400-600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros el kilo. Y los croissants de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,30 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
0: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
5: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
6: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic vel,
8: si a tu te dic mare,
9: si a tu te dic pinta,
10: mur, portada,
11: si a tu te dic gra,
12: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Esports 3.
1: Una i de vuit, demà tenim el partit del Mallorca contra l'Elversberg alemany, però tenim un derbi a Eivissa. Víctor Sancho, bon dia.
13: Què tal, bon dia.
1: Un derbi il·lusionant, no?
13: Un derbi il·lusionant, sí. Bé, ja es va jugar la temporada passada, però és el derbi de la ciutat, tot i que la S d'Eivissa de Tercera Federació, ja saben els oients que de moment no juga a Eivissa, que juga a Sant Rafael per mort de les instal·lacions de la nova instal·lació d'Espuiget, que no està preparada. Avui hem pogut estar als dos camps d'entrenament, hem vist fer feina tant a Raül Jona, el míster de l'Eivissa amb el seu equip, i a Raül Cassany, els dos Raül, per cert, derbi de Raül, també. I com a dada curiosa és que no hem pogut veure a una figura il·lustre del futbol mundial com Kylian Mbappé, que també ha fet feina avui al Sánchez Vivancos.
1: Què dius?
13: Però estava amagat, sí, ja podem dir-ho als ulls.
1: Alerta en Pensalvo.
13: Sí, no, estava amagat a l'estadi de Can Mises i ha aprofitat que hem marxat. I mira que avui hem arribat una mica més tard, Gavi, a gravar l'entrenament a les instal·lacions de Can Mises, però estaven esperant dins de les instal·lacions i quan hem marxat han sortit tant ell com el Rafa Hakimi, no ens oblidem també d'un jugador, una figura mundial, el jugador del PSG, i han estat entrenant una estona allí, portaven seguretat privada, s'han fet alguna foto amb membres de l'estaf de l'Eivissa i de la plantilla, però no han deixat gravar els dos o tres curiosos que estaven per allí, no els deixaven gravar. Crec que per xarxa sí que ha sortit alguna cosa, però bé, ha estat una llàstima, però realment estaven esperant que nosaltres marxéssim per poder sortir i s'ha fet feina ahir a la gespa.
1: Pots confirmar que Mbappé no fitxa per l'Eudé Eivissa?
13: No crec. No té pinta, no. Encara no.
1: Com que arriba Diomedé aquest, jo què sé, sí, no? Sí. I ha renovat en Vinícius.
13: Sí, coses curioses, no, que passen. Ja hi parlarem d'això, no? Ja hi parlarem. Bé, hem pogut estar amb els dos místers, jo crec que això està molt bé, encara que sigui un amistós, que tots dos entrenadors puguin parlar. És més accessible avui dia la S d'Eivissa en aquest sentit, però també ha accedit la U d'Eivissa a que Raül Jona pogués donar unes impressions abans del partit, i si vols directament els escoltam. Primer li hem preguntat a Raül Jona si coneixia la trajectòria del míster rival, de Raül Cassany, i d'aquesta S d'Eivissa, que és un equip, recordem, de tercera federació.
7: Conocerlo lo conozco, sí. Pero no personalmente, sí. Sobre todo los enfocamos, todos estos amistosos, independientemente de la categoría en la que milite el rival, pues para cubrir objetivos personales, individuales del equipo, ¿no? Necesitamos pues ir metiendo minutos de competición, necesitamos que los jugadores vayan teniendo esas sensaciones positivas después ya de casi tres semanas de pretemporada, y necesitamos ir viendo pues todo lo que planteamos en los entrenamientos en estos partidos.
13: Li hem preguntat al míster perquè què esperava del partit en si, perquè l'altre dia van jugar contra una segona federació, contra un equip, un filial, que sempre tenen qualitat, són equips de ritme, i ara jugava contra un equip que porta molt poc temps entrenant, com és la S d'Eivissa, i a banda és de tercera federació, i això ens ha dit.
7: Nuestra gente tiene que entender que para nosotros es una dificultad el plantear la pretemporada, primero por los tiempos, porque es verdad que como llegamos ya en tiempos, te diría que lejanos para poder hacer una planificación buena de pretemporada, pues bueno, hemos tenido que ir adaptándonos, hemos tenido que ir buscando partidos pues para que realmente el equipo pues tuviera esa competitividad que necesitas, pero también hemos querido pues jugar en la isla, ¿no? Con la complicación que eso tiene para que nos viera precisamente pues nuestra gente, ¿no? Hemos intentado traer partidos aquí a la isla con rivales de fuera, pero bueno, en todo eso pues ha habido muchas modificaciones desde los planes iniciales a lo que pues nos va saliendo, y como dices, es verdad que aunque sea en tercera división, pero bueno, afrontamos el partido pues para ir corrigiendo, para ir concretando todas estas situaciones del modelo de juego que creemos que tenemos que ir perfeccionando, ¿no? Con vistas a ese primer partido de Liga.
13: Sí, realment aquest tall, Raül Jonas, li havíem demanat pel fet que el primer partit l'afició no l'havia pogut veure, hi havia bastant cabreig a xarxes per aquest fet que ni el club ni algun mitjà havia pogut retransmetre el primer partit de l'Eivissa, la gent tenia il·lusió per veure els nous jugadors, li demanaven per això i ell demanava disculpes perquè realment no han pogut organitzar-se molt bé la pretemporada, d'alguna manera, i ha donat explicacions, ha parlat del partit, ha parlat també, li he preguntat per la polèmica sobre les instal·lacions de Can Mises que ha portat els dos darrers anys, ell li agafa una mica lluny, però no tant, perquè Logroño, ell és de Logroño, també ha viscut una situació similar. Escoltant.
7: Son situaciones que se dan siempre en ciudades, en sitios donde hay varios equipos, ¿no? Me ha tocado convivir con ellas. Allí en Logroño tenemos también una situación parecida y, bueno, siempre son esas discrepancias, ¿no? Pero, bueno, nosotros, como te digo, el partido lo tenemos muy claro cómo lo enfocamos y no va a haber ninguna situación que no haya controlada de lo que queremos conseguir.
13: I l'altre dia Gavi va tenir que jugar en punta, no té davanters disponibles perquè Slava, ja veurem si demà pot jugar algun minut o no, està té un problema al turmell, no té més puntes, va jugar George Masella, que és extrem, en punta, i li hem preguntat si li agradaria tenir, ja haver tingut aquest cap de setmana, perquè això ja ve de dies enrere, que està treballant l'Eivissa amb un davanter, encara no ha pogut confirmar de manera oficial, encara que ja podem avançar que fons del club ens diuen que està a punt de tancar-se un davanter, ens diuen paraules textuals de primer nivell, veurem qui és finalment. moment. Això li preguntàvem pel tema de la plantilla, del davanter, etc.
7: Sí, sí, claro. Pero no un punta. Me hubiera gustado tener ya la plantilla completa, que es lo que hablábamos en aquella entrevista, ¿no? Pero hay veces que los tiempos no los manejamos nosotros, el mercado es el que es, y nosotros lo que tenemos que hacer, en este caso yo, pues es adaptarme a la situación que vayamos teniendo, ¿no? Y bueno, ya te puedo decir que para mañana pues no va a variar mucho la situación de la plantilla, vamos a tener que adaptarnos y buscar soluciones, pero bueno, entiendo que es también una manera de que el equipo vaya creciendo y de ir, bueno, pues conociéndonos mejor, ¿no? Ir probando cosas para en un momento dado, quién sabe, si bueno, encontrar alguna solución de cara a los partidos.
13: Això pel que fa a la U d'Eivissa. Ara escoltarem el míster de la Societat Esportiva Eivissa, a Raül Cassany, que li preguntàvem per aquesta U de si ha vist alguna cosa i què pensa d'aquest partit.
8: Sí, sempre al final portem dues setmanes més de treball, estan més rodats, un camp de brossa natural, un equip amb jugadors molt qualificats a nivell tècnic, a nivell tàctic, que venen de categories superiors. I bueno, el partit té que ser una festa per a Eivissa, és un partit bonic, un partit xulo. Nosaltres, dins de la nostra feina de treball, estem a altre nivell que la UD, evidentment, i hem de fer la nostra feina per a seguir en la pretemporada, en les càrregues que venim fent per a seguir, per a lo important, que no se lesione ningú, que siga un partit que no n'hi hagi ninguna cosa rara i disfrutar-lo per la gent que vaig, disfrutar-lo per la gent que el puga veure, i és lo que té que ser, una festa per Eivissa.
13: Si li van preguntar a Cassany, perquè és cert que ells porten poc temps fent feina i ara de repente enfrontar-se a un equip dues categories per damunt, a més aspirant a intentar lluitar per l'ascens a la segona, si aquesta situació és incòmoda en la preparació, ja he dit això.
8: Sí, jo ni he parlat ni vaig a parlar, això és cosa de temes de club, i nosaltres venim aquí, entrenem aquí, estem aquí feliços i venim treballant ja l'any passat aquí, i al final tindre unes instal·lacions i tindre un gimnàs i tindre un vestuari és lo important per a la tranquil·litat de l'equip i del grup i del club, i en quant estiga Puiget en condicions per a poder anar, pues no dubte que el club voldrà anar allí, a un camp nou, en unes instal·lacions precioses quan estiguen acabades i ben fetes, i de moment pues tenim que adaptar-nos, tenim que demanar el favor de vindre aquí, i el Sant Rafael pues agraït perquè ens deixen totes les instal·lacions i totes les facilitats possibles i treballar, seguir treballant, que aquí al camp és lo que tenim que fer.
13: Ja. Estava parlant de les instal·lacions en aquest cas, Cassany, una pregunta que també li hem fet a Raül Jona, i se centra en la seva feina, estan fent feina a Sant Rafael, està content allí, mentre no es pugui solucionar el tema d'Esputxet, doncs fent feina allí al municipi de Sant Antoni. Li hem preguntat pel rendiment de l'equip, que espera de l'equip en aquest partit i com està fent feina.
8: Bueno, al final cada any és diferent i els equips són diferents, les categories són diferents, hi ha més equips més potents, menys potents. Nosaltres estem preocupats de lo nostre, del nostre equip, que treballi bé, que assimile bé el que volem a nivell de conducta, a nivell de treball diari, a nivell de tot, i després, evidentment, volem ser un equip millor cada vegada. Jo no me conforme en haver pujat d'aquesta manera, jo vull sempre millorar tot. Entonces, és difícil, però la idea és treballar en una idea molt positiva, en una idea molt forta, en una idea de grup per a millorar i per a treballar i competir tots els partits i de la dificultat que té cada categoria.
13: I ara sí, escoltem a Cassany parlant de la incomoditat que pot suposar, sí o no, jugar contra un Primera Federació, un equip de molt més nivell que ells, quan porten la Societat Esportiva Eivissa tan poc de temps fent feina.
8: Bueno, incómodo no. Si mires en la planificació de lo que és bo per a nosaltres, no és bo jugar un partit contra un equip més rodat, millor, en un camp seu, en un camp tal, perquè les dificultats són màximes. Si mires a nivell de treball, a nivell de la dificultat que té i de canviar el que venim fent, de ser dominadors, com a millor l'altre dia en el partit, de tindre una iniciativa de ser dominadors, a canviar els registres i ser dominats per un equip en el seu camp que és potent, pues, tens que adaptar-te, no és millor ni pitjor. Jo les dificultats intento canviar-les per a veure quin benefici tenim. Pues tenim un benefici que anem a estar sotmesos per un equip en moltes fases del xoc, que anem a tindre que treballar en transicions i a nivell defensiu i que anem a tindre que millorar els conceptes defensius que normalment o l'altre dia, per exemple, en els partits de tercera va ser al revés. Entonces, ens ve bé per a treballar aquests conceptes contra un equip de superior categoria millor que nosaltres. Però ni incòmode, ni millor, ni pitjor. És adaptar-se ràpid a l'exigència del partit.
1: Els Rauls Llona i Cassany per al derbi, que se jugarà demà entre l'UD i la SD. Per acabar, Víctor, divendres que ve un altre derbi, Ude Eivissa, sí. Penya Esportiva, no?
13: Contra la Penya Esportiva, que s'ha canviat de dia, finalment es jugarà el divendres a les 7 de la tarda a l'estadi de Can Mises. Després hi haurà un altre partit a Eivissa contra el Mallorca B. S'havia de jugar també un altre, però d'un moment dona la sensació que no sé si es jugarà un altre partit que no tenia rival encara, també a l'Illa d'Eivissa. Després hi haurà una petita estada al nord d'Espanya, a la zona d'Euskadi, contra l'Arena de Getxo i també contra l'Osasuna Promeses.
1: Molt bé. I aquest és el cartell i aquesta és l'actualitat del dia des d'Eivissa. Gràcies, Víctor.
13: Molt bé, una ferrada.
1: Adéu. Adéu. Tancam comunicació amb Eivissa. És la 1:30, és moment de fer una pausa i canviar al món del bàsquet.
0: IB3 Ràdio és esport. Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
9: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig dels Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
10: Podem gravar, idò.
11: Dale play.
10: Raúl Valls, com estàs?
11: Molt bé, Joan Mimas.
10: Aquí fent un programa...
11: La gran vida.
10: Passen tantes coses.
11: Cada dissabte i cada diumenge.
10: A partir de les 9.
11: Duals a les 9.
10: No, i no t'obram, i no t'obram.
11: Aquí, a IB3 Ràdio.
14: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
11: Saps què t'ho vull dir?
10: Sí.
14: En Joan Mimas i Raúl Valls. Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
1: 1:31. La Fundació Hèstia ha deixat de patrocinar el Menorca Bàsquet després de 8 temporades, des del 2018 i fins ara. I volem saber el per què i en què pot afectar això al futur immediat de l'equip de bàsquet. Ens escolta el seu president, Oriol Segura. President, bon dia.
15: Bon dia, bon dia.
1: Per què?
15: Bueno, perquè Fundació Hèstia doncs, ha deixat de tenir presència a la illa des de fa ja 2 anys, uh-huh. I llavors era un tema que ens, aviam, d'alguna forma, Fundació Hèstia, tot el mate l'estigma i tot el que hem fet de feina social, doncs, tenia sentit i tenia molta rellevància, però econòmicament no sostenia. I llavors ha arribat un moment que això s'ha acabat i aquest és el perquè.
1: Podem pensar doncs que ja se sabia que això arribaria, el que passa que no sabíeu si quan, no?
15: No sabíem quan, exacte. Des de fa 2 temporades era un tema doncs de molta afinitat i que el president de Fundació Hèstia doncs estava molt satisfet amb totes les activitats i totes les accions amb la salut mental que es feien, i llavors era un tema de manteniment, de mantenir totes aquestes accions, no? El club, de totes formes, d'alguna forma, Hèstia ens ha marcat un camí que ens identifica moltíssim amb el club, i llavors totes les accions socials que es feien fins ara seguiran fent amb tot el que és salut mental.
1: En el bàsquet, els noms dels patrocinadors principals que a vegades, quan passen els anys, queden, no?, a la història del club, i costarà que no diguem ara Hèstia, no?
15: Ens costarà, però de la mateixa manera que vosaltres us ha costat dir... heu dit Menorca Bàsquet en vez de Bàsquet Menorca,
1: exacte,
15: no?
1: Vull
15: dir, exacte. Encara en referència... Vull dir, quan ens heu anunciat heu dit Menorca Bàsquet.
1: Correcte.
15: No? O sigui, que encara esteu en referència de coses de fa 12 anys, no?
1: És
15: o
1: sigui, ben bona. Pues,
15: clar, pues, d'alguna forma una miqueta sí que ens costarà, i nosaltres ens identifiquem amb Hèstia perquè hem fet molta feina més que el patrocini principal, sinó que ha donat una mica de sentit el que és la labor que hem fet, la labor social i la labor de formació que ha fet el nostre club, no?
1: En què pot afectar això ara? Bé, aquesta temporada tal vegada no, perquè la plantilla, no sé si està tancada o no, però més o menys està perfilada, però això, clar, econòmicament t'afectarà, no?
15: afectarà, però d'alguna forma no, diguéssim, l'estructura econòmica del club no depèn d'un patrocinador principal, sinó que depèn de 80 patrocinadors petits de Menorca, no? Uh-huh. Llavors, només l'anunciar que Estia, que era un patrocinador principal, però tampoc d'una xifra molt elevada, i llavors només el fet d'anunciar això ja han tingut inputs d'altres patrocinadors, inclús de nous patrocinadors interessats amb el nom o interessats en ajudar, o sigui que no crec que ens afecti, jo crec que ens al contrari, que ens afectarà en positiu, perquè si una cosa hem fet ha sigut que identificar molt l'illa de Menorca amb el projecte del bàsquet Menorca.
1: Me diu que tenen 80 patrocinadors.
15: 80.
1: Entre el bàsquet Menorca i el Palma Futsal teniu tots els patrocinadors del món, no?
15: No sé quants tenen el Palma Futsal, però nosaltres moltíssims. Aquí a Menorca... Moltíssims. Doncs és que nosaltres aquí a Menorca, si una cosa ens dona solidesa i estabilitat, uh-huh. és precisament amb el recolzament de l'afició i dues amb la gran apoio dels patrocinadors, petits, a mitjans, inclús grossos, doncs que valoren positivament la feina que fem.
1: Evidentment, tot dependrà del nivell econòmic, però s'està cercant un patrocinador principal d'aquests que doni nom a l'equip? O s'estima més que sigui un mes i que l'equip sigui Bàsquet Menorca?
15: L'equip serà Bàsquet Menorca fins que no trobem aquest possible patrocinador, però nosaltres ja et dic que no l'estem cercant especialment, perquè en el fons el que estem buscant és de consolidar el que amb aquests 80, però que ja et dic que hi ha patrocinadors nous interessats i que potser no seran del nivell d'Estia, però que entre tots aconseguirem la mateixa xifra, si no més.
1: Molt bé, president, ja la darrera. Quin equip tenim aquest any per combatre?
15: Tindrem el millor equip possible, això sense dubte, i ens falten encara 3 jugadors,
1: sí.
15: Perquè el mercat doncs, està molt complicat, està molt, molt selectiu i s'ha posat amb uns preus impressionants, però nosaltres cada any hem treballat una mica amb la nostra base, que és que els jugadors, l'estar amb nosaltres, doncs es revaloritzen i d'alguna forma els jugadors d'alt nivell que per circumstàncies doncs, no tenen equip o que surten d'altres lligues o el que sigui, doncs el fet d'estar amb nosaltres doncs els hi va bé i nosaltres ens podem permetre tenir jugadors que potser econòmicament no podríem pagar.
1: I una temporada més amb derbis, amb dos equips mallorquins. Quina llàstima que el Clat Sant Antoni no arribés, també, eh?
15: Doncs una llàstima, perquè realment els derbis doncs, ens donen... molta, o sigui, sempre és un plat fort per l'afició i està clar que nosaltres el que lluitem és perquè el bàsquet balear doncs sigui més fort,
1: clar que sí.
15: Dintre del territori nacional.
1: Molt bé, president Oriol Segura, ha estat un plaer i bona sort per aquesta temporada i pel futur.
15: Moltes gràcies, igualment.
1: Una salutació. Oriol Segura, president del Bàsquet Menorca, ja ha passat a la història l'Estia Menorca. 1:38, canviem d'assumpte i parlant de motos, perquè torna al Campionat del Món després de les vacances. Serà al circuit de Silverstone en el Gran Premi de Gran Bretanya. Pedro Mas, bon dia.
16: Hola, bon dia, com estàs?
1: Bueno, tornem a recomençar el Mundial de Motociclisme. A més, aquest cap de setmana Augusto sí correrà també a MotoGP. No sé, com penses que arriben tots tres?
16: Bueno, 4 setmanes després que tots han estat per aquí, per Mallorca, de vacances, i que no han deixat els entrenaments. Jo crec que la cosa no pinta malament. Estan molt conscienciats en la seva feina i en treure bon resultat. És veure que Nissan Guevara ho té millor o està més endavant, però en Joan Mir també ens demostra que en aquestes darreres carreres de banda saturada estival pues no li anava malament. Quan podria acabar, evidentment, perquè la moto no està en les millors condicions. I bueno, i en Augusto Fernández, que segueix fent la seva feineta de formiga per anar traient resultats a l'equip Yamaha, i que Descual està molt content amb ell per la feina que està fent.
1: Pedro Parizan, arriba al moment de la veritat, no? Aquesta segona part del campionat, ell és segon a la general, bé, té l'opció de ser campió del món i arriba al moment, com dèiem, al moment de la veritat del Mundial, que és el segon tram, ja fins al final del novembre.
16: Exacte, així és. Ell sap que hi ha de ser conscient de lo que se juga en aquesta segona part del Mundial. Se juga el títol. Arriba segon classificat en aquest Gran Premi de Gran Bretanya a 51 punts del primer, de Manu González, que de moment no ha fallat, però per darrere té en Encenajos a tan sols 8 punts. Per tant, Nissan, jo crec que del meu punt de vista, l'estratègia ha de ser guanyadora, evidentment, però amb el risc controlat, pensant en que la regularitat d'anar sumant punts de cara a la classificació final i en cas de que vagi de donar tot, pues deixar-ho per les darreres carreres. Jo crec que és importantíssim que Nissan ara mateix sigui conscient d'anar acabant, d'anar sumant punts. Hem de tenir en compte que potser pues, que Manu González pues, també pot fallar, que no ha fallat. Jo crec que tots els pilots, un moment o l'altre de les 22 carreres que té el campionat, pues, o per fallos mecànics o per qualque caiguda, pues, sí que tenen qualque contratemps, i tot això pues, li pot donar, si Nissan es regular, el títol en el final de temporada.
1: Clar, és que 51 punts són dos, tal vegada tres carreres, depenent de com vagi la cosa. En aquest cas no depèn d'ell, però sí depèn d'ell ser segon, que no li arribi el tercer classificat, que està només a 8 punts. Aquesta és la tesitura d'Ethan. A MotoGP, quin és el paper de Joan Mir d'aquí a final de temporada?
16: Bueno, jo crec que en Joan ha fet una passa endavant, han trobat qualcun de ser mancances, qualcuna de ser mancances que tenia la moto, que tenia Honda. Jo crec que en Joan ara està més motivat que mai, tenint en compte que ja té contracte per la temporada que hi ve en l'equip Gresini, en la Ducati, amb un equip guanyador, amb una moto guanyadora, amb un equip en el qual va passar en Marc Márquez per tornar, per arribar a l'equip oficial Ducati, i que en Joan, pues, el seu paper és no perdre la condició física, no perdre la motivació, seguir amb aquesta regularitat que havia tingut fins ara i demostrar que és talent i que és talent és i que ja va ser campió del món de MotoGP per qualque cosa, no? Que per lo que dèiem de Nissan, també per lo que dèiem a Nissan, en Joan no va guanyar massa carreres aquell any, però sí que va ser molt regular i el talent d'en Joan saben que és, està motivadíssim i com me demanaves, pues jo crec que en Joan lo que ha de fer és acabar el Mundial en bona condició física per arrencar en el 100% a la temporada que ve.
1: I, evidentment, Augusto té el seu rol, és un pilot provador i ha de fer el que li comanin i res més.
16: Exacte, i avui de matí, que ara han acabat la primera tanda d'entrenaments, en Joan Mir ha quedat desè, ha quedat a la part de davant de la taula. És vera que en Augusto està més per endarrere, però els dos pilots de Yamaha, tant en Ragiolo com en Quartararo. En Quartararo ha quedat dues posicions per davant d'ell i en Augusto ha quedat per davant l'altre pilot de Yamaha. Vinc a dir que tan malament no ho està fent perquè la Yamaha que té els dos pilots oficials que té dins la classificació està molt a prop. O sigui que, com dius, en Augusto va fent la seva feineta, que és importantíssima saber posar la moto a punt, saber transmetre en els enginyers i en els mecànics quines són les mancances que té cada circuit, per poder posar les altres dues motos oficials de punt i que els seus pilots estiguin a la part de davant de la classificació.
1: I la darrera, Pedro, els pilots no tan sols són de motos, són de circuits. Com és Silverstone per als nostres pilots o com són els nostres pilots per un circuit com el de Silverstone?
16: Bueno, per part de Nissan, jo crec que ha fet una passa endavant molt grossa, com hem dit ja diverses vegades aquesta temporada. Qualsevol circuit amb la motivació que té li pot anar bé. És vera que té altres circuits més a prop d'Espanya i sobretot el de Xesta de València, que per això deia lo de ser fort final a final de temporada com a València, com a darrer circuit. Per part de Nissan, però jo crec que li pot anar bé. I per sondar ja veurem, com va, a Silverstone. Si troben els reglatges, pues, pot anar bé. I per part de Yamaha està a la part baixa de la classificació a partir de la posició 16-18. Per tant, tant Augusto com... ho tindrà millor en Joan que en Augusto, però en Augusto jo crec que ho tindrà una miqueta més complicat.
1: Molt bé, Pedro, gràcies per la lliçó.
16: Pues vinga, dissabte carrera sprint a les 5 de l'hora baixa i diumenge hi ha canvi d'horari, Moto2 a les... comencen en Moto2 a les 12:15, MotoGP a les 2 i Moto3 a les 3:30.
1: Molt bé, idò, allà serem, davant del televisor. Gràcies, Pedro.
16: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, 1:44, deixem l'actualitat del motociclisme per parlar de futbol americà, perquè ahir ens va arribar la notícia de que l'Estadi Balear, el camp de l'Atlètic Balears, acollirà un partit de futbol americà dia 22 d'agost a les 8 del vespre. S'enfrontaran dintre de l'American Football League Europe, el Rhein-Fir d'Alemanya contra els Warriors London d'Anglaterra. I vull saber com ha estat això, d'on surt això. Ens escolta Iago Rivero. Iago, buenos días.
17: Hola.
1: Hola, buenas. Hola, Iago, buenas. Nada, queríamos saber cómo surge la posibilidad de que se juegue este partido de la Liga Americana de Fútbol, de la Liga Europea de Fútbol Americano en el Estadio Balear.
17: Bueno, pues Mallorca es uno de los destinos que más interés ha traído para esta liga, ya que al haber tanto turismo alemán e inglés y tener uno de los mercados con más aficionados al fútbol americano, pues ha sido una conexión natural el querer hacerlo ahí. Uh-huh.
1: Me imagino que habrá tenido algo que ver también la propiedad del Athletic Balears, ¿no?
17: Bueno, el Atlético Baleares es verdad que al principio no desconocía un poco lo que es la liga o el fútbol americano en general, uh-huh. Pero una vez ya hemos contactado con ellos, pues ha sido mucho más sencillo explicarles nuestro proyecto y lo que teníamos pensado.
1: Claro, no, yo me imagino que una de las cosas que más les habrá preocupado es cómo quedará luego el estado del césped, ¿no?
17: Sí, claro, es verdad que el fútbol americano es un deporte mucho más intenso o explosivo que el fútbol convencional, entonces al caernos mucho y con el equipamiento, los jugadores son mucho más pesados, pues el césped se va a deteriorar un poquito más, pero bueno, tampoco mucho más.
1: Uh-huh. Esto será el día 22 de este mes de agosto. ¿Desde cuándo se pueden comprar entradas y dónde?
17: Desde ya y en la página de la FLE, que es la Liga Europea.
1: Justo cuando lo decías se ha entrecortado el sonido. ¿Has dicho desde ya y dónde?
17: En la página de la AFLE.
1: Ajá, correcto.
17: Que es la Liga Europea de Fútbol
1: Americano. AFA League Europe. AFLE. Una altra cosa. Si te deman pels equips, me faries una foto de cadascun, com són l'equip alemany i l'equip anglès?
17: No se busca problema. Pues el equipo alemán es Rhein-Fire, es un equipo que jugó en la NFL Europa de hace unos cuantos años. Tiene una afición bastante grande y es uno de los equipos más laureados de Europa. Y luego el equipo de Londres son los London Warriors y es un equipo prácticamente nuevo. Es verdad que Reino Unido tiene mucho talento de fútbol americano. Ha habido varios jugadores del Reino Unido que siguen jugando en la NFL. Entonces va a ser un partido bastante, bastante emocionante. Ambos equipos son bastante fuertes.
1: ¿Esperáis un lleno en el Estadio Balear o claro, o es que la gente de aquí, lo del fútbol americano, no lo acaba de pillar? Lo que hay que hacer es eso, jugar más, ¿no?
17: Exacto, a ver, es verdad que con Mallorca vueltos ya tenemos una base de aficionados fija, por así decirlo, uh-huh. Y es verdad que la intención es traer al estadio entre unas 2.000 y 3.000 personas, uh-huh. Así que bueno, vamos a ver el recibimiento del mercado mallorquín con el fútbol americano.
1: ¿Qué precio tienen las entradas?
17: De 10 hasta el Hospitality, que ya son ciento y algo, pero las entradas desde los 10 euros ya las puedes conseguir. Uh-huh.
1: Pues me parece que está muy bien y sirve para promocionar un poquito el fútbol americano, independientemente del Voltors, que ya lleva muchos años jugando aquí en la isla. Pues, Iago, te agradezco un montón que nos hayas hecho un poco un mapa de todo esto y a medida que se acerque el día 22 seguiremos informando de este partido entre Rhein-Fire y Warriors London de la Liga Europea de Fútbol Americano. Día 22 a partir de las 8 en el Estadio Balear. Iago, muchas gracias.
17: Muchas gracias por vuestro tiempo. Un abrazo. Chao.
1: Adéu. Gràcies a en Iago Rivero, que ens ha contat un poc l'actualitat d'aquesta manera al voltant d'aquest partit de futbol americà a l'Estadi Balear, dia 22, a partir de les 8. En Juanga no s'ho perd. No, és un enamorat dels esports nord-americans i li agrada molt la NFL, li agrada molt tot aquest espectacle amb els descansos, amb música i concerts i Super Bowl i totes aquestes coses. Jo estic segur que hi serà allà el primer. Una

0: TV3 Ràdio és música. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí i TV3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio.
3: Notícia d'última hora.
4: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
2: A IV3 Ràdio no venim amb manual.
8: Som una ràdio.

0: ràdio?
1: Efectivament.
2: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
3: Aquest programa de ràdio és legendari.
4: És un facto.
2: Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
5: 1:55 i jo te veig a un Rainfire London Warriors fent les presentacions dels equips, després el descans per animar la gent. Jo te veig, Joan Gabriel Bausà, bon dia.
6: Molt bon dia.
5: I sé que tu ets del London Warriors.
6: Mira, està donant per fet coses que no saps. Perquè quan jo era jove, tu ja eres major...
5: Ara no ets jove, ja.
6: No, quan jo era jove, no, ja no, ja tinc una edat. I tu estaven tots dos a una trinxera diferent, sí. A una ràdio, sí. En la que competíem tots dos.
5: Sí.
6: Tu amb el micròfon groc i jo amb el micròfon blau.
5: Correcte.
6: Me varen enviar un diumenge de matí...
5: A veure el Voltors.
6: A narrar en directe el partit del Voltors, a fer connexions. I, per sort, no hi havia imatge. I aquesta és la sort, que clar, que en la ràdio, el que dius, si no ho veus, no, i no li fas cas en el locutor, en el narrador. I vaig narrar el partit de futbol americà, com vaig poder. Sabia molt bé el que passava, però allà vaig ser i me vaig fer aficionat.
5: Ho vaig surar
6: en aquest esport. Per tant, ja tinc més experiència que tu en aquest sentit.
5: Estàs ben segur. Bueno, parlant de coses també sèries, sí. Aquest quartet Sant Pas Fuster Sandrós Bausà, sí. Que no se rompi mai.
6: Tornant demà amb el Mallorca, amb el darrer partit amistós. Jo vaig dir durant la retransmissió, després del 3-0 contra el Paris Saint-Germain, ja me vaig a la Cartuja, com a mínim, a la final de la Copa del Rei, i demà, evidentment, serà un passeig, no?, pel Mallorca contra aquest equip de la Bundesliga després de guanyar el Paris Saint-Germain. Sincerament i seriosament, m'agrada el canvi fins ara, m'està agradant aquest Mallorca.
5: La veritat és que sí.
6: L'imatge que dona, i una de les coses que deia en Raül Pareja, que sap en el que juga, ja comença a tenir el seu estil. Ara veurem, queden els rots perquè comenci la Lliga. Demà, a partir de les 8:30, podreu viure aquest partit aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio, també ho podreu veure per IB3 Televisió, i a mem serà, ja, jo crec que ja podran començar a veure definitivament i definitòriament com serà, en principi, el primer equip titular, no?, per filar el primer equip titular que podrem veure davant del Valladolid, a l'espera de que arribin aquests nous reforços que tenim anunciant aquí a IB3.
5: És que jo me dóna la impressió de que per primera vegada, no sé quant de temps, el Mallorca començarà la Lliga en la plantilla feta.
6: Sí.
5: Me sembla que quedarà tot tancat la propera setmana.
6: Sí, sí, abans que es tanqui aquest mercat d'estiu. La veritat és que Ortell s'ha posat les piles, la direcció esportiva del Mallorca, i si queda alguna cosa, serà com molt un jugador, a lo millor que és davanter golejador que s'està cercant aquest segon davanter, en aquest cas, per poder tenir recursos a la part golejadora, no? Però en qualsevol cas, com tu bé dius, sí, el Mallorca, i en aquest cas la direcció esportiva s'ha posat per feina i té l'equip bastant complet, no? I amb ganes de veure demà, que de ben segur que hi haurà bon ambient, perquè evidentment aquí a les Illes hi ha molts d'aficionats alemanys, que de ben segur que demà aniran a l'estadi de Sant Moix. Anem a veure quant de mallorquistes hi seran.
5: Aquest equip acaba de pujar aquesta temporada, la Bundesliga, és un equip que acaba de pujar, no té massa història a la màxima competició a Alemanya, però és el típic equip que quan tu arribes a primera divisió té molta d'il·lusió, té una feina feta, i aquestes coses, la inèrcia del guanyador...
6: Sí, arrossega gent.
5: Clar, i això arrossega gent. I el Mallorca, hombre, demà no veurem en Cerdà encara, no. Però veurem l'equip que va
6: no
5: jugar.
6: Veurem en Virgili.
5: No veurem en Virgili.
6: Jo encara no entenc per què va jugar el Rafa Ciutat de Palma.
5: I encara no han tancat lo d'en Samu Costa.
6: Sí,
5: i lo de Mojica està en l'aire.
6: Sí,
5: queden coses. I aquí ho contarem. Gràcies, Juanga.
6: Vinga.
5: Bon cap de setmana. Adéu a tots.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
0: Molt bon dia. Queden 5 dies per l'eclipsi solar i el fenomen s'ha convertit en un autèntic desafiament logístic per les autoritats. Pràcticament tots els municipis de les Balears han engegat un dispositiu especial per garantir la seguretat i la mobilitat, dos assumptes prioritaris en una jornada que coincideix en temporada alta i, per tant, amb un sector turístic en plena ocupació i una previsió de desplaçaments molt elevada. Davant d'aquesta perspectiva, el govern ha anunciat que l'exèrcit col·laborarà en les tasques de control de les mesures que s'han imposat. Molta gent vol observar una fita històrica que, recorda el portaveu de l'executiu, Antoni Costa, no es pot deixar a la improvisació.
2: Volem apel·lar a la corresponsabilitat de la ciutadania i per això convidam els ciutadans a viure aquesta jornada amb responsabilitat, amb previsió i a informar-se i seguir les recomanacions dels canals oficials.
0: L'eclipsi és un dels temes destacats d'aquest divendres, 7 d'agost. Bernat Nadal és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. Fem en titulars amb Aina Morales. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Que passen per la crisi migratòria. Tercer naufragi de la setmana enmig d'una arribada d'embarcacions irregulars que no atura.
3: En total, des d'ahir, hora baixa, se n'han interceptat fins a 6, incloent-hi la barca enfonsada a 12 milles al sud-est de Cabrera, de 9 persones d'origen magrebí a bord i que varen poder ser rescatades.
0: 6 detinguts a Eivissa i 2 a Mallorca en una operació contra les màfies de tràfic de persones. Poden haver introduït més de 2.000 migrants de manera irregular a l'estat. David Ventura, bon dia.
4: Bon dia. Aquesta xarxa transportava migrants a les costes de Balears, Almeria i Múrcia des d'Algèria. Cobraven 12.000 euros a cada migrant. Després de tornada, transportaven estupefaents des d'Europa fins a Àfrica. Se'ls ha confiscat 15.000 pastilles MDMA i 61 quilograms d'haixix.
0: El govern de l'Estat xifra en 1.300 els menors no acompanyats sense llar a Ceuta.
3: La ministra d'Infància preveu que en poques setmanes comencin a derivar-se a la península. El Marroc diu que està disposat a rebre tots aquests infants si les autoritats espanyoles en faciliten els tràmits administratius.
0: Les Balears sancionaran amb multes de fins a 60.000 euros la venda de begudes energètiques als menors d'edat.
3: El Consell de Govern ha aprovat avui un decret llei que prohibeix begudes energètiques i que també posarà traves a la comercialització del conegut com a gas del riure.
0: Endesa deixarà de forma permanent generadors a Ciutadella davant les recurrents avaries a la xarxa de les zones turístiques. Fanny Mateu, bon dia.
5: Bon dia. Entre l'acord entre la companyia, el Consell, l'Ajuntament i l'Associació Hotelera també fixa l'inici de la renovació del cablejat més conflictiu de Can Bosc i Son Xoriguer per al 15 d'octubre. La decisió arriba després de l'apagada del 21 de juliol que va deixar durant prop de 7 hores sense llum els abonats d'aquestes zones turístiques en plena temporada turística.
0: Joan Cristòfol, Jaume Molet, nou director general de Costes i Litoral del Govern.
3: L'executiu l'ha nomenat com a nou director general de la Conselleria de la Mà i el Cicle de l'Aigua en substitució de la cessada Maria Joaquina Ferrer.
0: Els esports, el Mallorca accelera el mercat. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
6: Bon dia. El club vermell ja ha tancat el fitxatge de Josep Sardà per cobrir la baixa de Jan Virgili, que posarà rumb al club Bruges, i també manté negociacions obertes per incorporar Adrián Lisso i, a més, afronta demà davant Neversberg el darrer amistós de la temporada abans de l'estrena de Lliga contra el Valladolid a Sant Boix. La Copa del Rei de Bala entra en la fase decisiva amb 4 embarcacions espanyoles al cap davant de les seves categories i sense marge d'error a la sèrie final. En Padel, Gemma Triay i Delphi Brea superen els vuitens de final a Londres i avui cercaran una plaça a les semifinals davant Marta Ortega i Sofia Araujo. I en ciclisme, Mavi Garcia es manté dins el grup de les millors al Tour de França i Enric Mas confirma el seu gran moment de forma amb un cinquè lloc a la Vuelta a Burgos abans de la Vuelta a Espanya.
0: Ja s'ha activat un nou avís groc, en aquest cas a l'interior de Mallorca, per temperatures molt elevades i que seguiran a l'alça el cap de setmana. La previsió amb Xesca Cifra, bon dia.
7: Bon dia, tenim un divendres de cel gairebé destapat a tot l'arxipèlag. Esperant núvols d'evolució ara a migdia a l'interior de Mallorca i també a l'interior d'Eivissa, però després l'hora baixa es desfaran. Avui no deixaran precipitació. El vent és molt fluix, variable, tenim embat i una situació a la mà tranquil·la, amb marejol i mà arrissada, i continuarà així la resta de la jornada. Tindrem un cap de setmana tranquil i de pujada de la temperatura. De fet, demà la temperatura màxima arribarà a 38-39 graus a punts de l'interior de Mallorca. A la Serra de Tramuntana també pujaran demà màximes al voltant dels 36 graus, igual que el ponent d'Eivissa i el ponent de Menorca. La situació marítima continuarà tranquil·la, només en qualque redol amb maró a punts de l'est d'Eivissa i de Formentera i també el canal de Mallorca, però la resta marejol, amb bones que no passaran del mig metre d'altura. Diumenge la temperatura encara pot repuntar una mica. De fet, s'activarà l'avís groc per temperatura màxima pràcticament a tot l'arxipèlag, excepte a l'est de Mallorca, però la resta amb avís per temperatures màximes, amb una situació de cel pràcticament destapat. Per tant, en resum, cada setmana de cel assolellat i, a més, amb una petita pujada una altra vegada de la temperatura màxima, pràcticament arreu per damunt de 35 graus.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: El repàs de l'actualitat passa avui per la desarticulació d'una màfia de tràfic de persones a la Mediterrània. L'operació policial ha conclòs amb 78 detinguts, 6 a Eivissa i 2 a Palma. Es calcula que haurien introduït més de 2.000 persones migrants procedents de la costa d'Algèria. David.
8: L'operació l'ha realitzat la Policia Nacional i la Guàrdia Civil amb la col·laboració de l'Europol contra una de les principals estructures criminals especialitzades en el tràfic de persones. Les màfies cobraven 12.000 euros a cada persona migrant, en la seva majoria subsaharians, per fer la travessa des d'Algèria fins a la costa de les Balears, Almeria o Múrcia. El viatge era en condicions inhumanes. És Daniel Ortiz, inspector de la Policia Nacional.
9: El tema del transporte van sin chalecos salvavidas, evidentemente, sin luces, alta velocidad, pueden coger una ola, pueden naufragar. O sea, es complicado. A veces van incluso atados a la propia embarcación para no perder, entre comillas, la mercancía. Para nosotros son víctimas, ¿no?
8: En el viatge de tornada transportaven drogues des d'Europa fins a Àfrica. Els agents han confiscat 15.000 pastilles d'MDMA, 61 quilograms d'haixix i 500 grams de cocaïna. Han intervingut també 18 embarcacions d'alta velocitat.
9: Y entonces, por ejemplo, ellos aprovechaban para introducir drogas de síntesis principalmente en Argelia y de Argelia a España introducían inmigración irregular, con lo cual, por así decirlo, costeaban y se beneficiaban tanto el viaje de ida como el de vuelta.
8: Es calcula que aquesta xarxa hauria organitzat 64 trajectes migratoris, amb uns beneficis de 24 milions d'euros.
0: Tot això quan hem de parlar d'un nou naufragi d'una embarcació amb persones migrants a les Balears. Ahir migdia, els serveis d'emergència van rescatar 19 persones d'origen magrebí després que la seva barca s'enfonsés a 12 milles al sud-est de Cabrera. Un ampli dispositiu de servei de salvament marítim i de la Guàrdia Civil va poder rescatar els passatgers quan tots eren a l'aigua.
3: Una embarcació de salvament marítim els va traslladar fins a Porto Colom. No és l'única barca amb persones migrants que s'ha localitzat a les darreres hores, segons ha informat delegació del govern. En total, des d'ahir hora baixa, se n'han interceptat fins a 6, incloent-hi aquesta. 5 a Formentera, que continua concentrant bona part de les arribades, la darrera aquesta matinada. A la Pitiusa del Sud, bé a terra o bé a les seves costes, s'han rescatat un total de 54 persones que hi havien arribat en barques, totes d'origen magrebí. La darrera, però, ha estat interceptada al sud de Calapí, a Mallorca, avui de matí. Transportava 23 persones d'origen subsaharià que han estat transportades per salvament marítim fins al port de Palma. I en total, des del matí d'ahir, els serveis d'emergències han localitzat 8 barques a l'arxipèlag amb prop de 150 ocupants en total.
0: Tot això quan centenars de menors segueixen a Ceuta sense cap adult de referència després d'una setmana de l'entrada massiva de persones procedents del Marroc.
3: Esperen a portes de la comissaria de policia per a ser identificats. La ministra de Joventut i Infància, Cira Regó, calcula que hi ha d'haver 1.300 menors ja registrats El sistema d'acollida ja ha anunciat que dia 16 arribaran reforços a Ceuta per iniciar el trasllat d'alguns d'aquests menors a la península. Mentrestant, assegura que fan tot el possible per agilitzar els tràmits.
10: Para llegar a una situación en la que todos los niños estén acogidos, hay mucho trabajo previo que hemos hecho, aunque pueda ser insuficiente. Yo entiendo que hay imágenes que son dolorosas, a mí no me gustan nada, de verdad, llevamos trabajando con determinación desde el día 1. La situación ha sido muy compleja y estamos acelerando todos los plazos, habilitando espacios. Yo ahora mismo estoy aquí con vosotros, me voy a ver otros espacios físicos para ver si somos capaces de desbloquearlo y agilizarlo, porque en la medida en que tengamos espacios podemos habilitar la acogida de una manera más rápida. Tenemos los protocolos de entrevistas y afiliación también muy agilizados.
3: I el Marroc diu que està disposat a rebre tots aquests infants si les autoritats espanyoles en faciliten els tràmits administratius.
0: La darrera xifra oficial de morts durant l'entrada massiva des del Marroc a Ceuta fa just una setmana és de 82 i només 4 han pogut ser identificats.
3: I a banda dels centenars de menors que esperen ser tutelats, també hi ha milers d'adults que encara vaguen pels carrers de la ciutat autònoma. En aquest context, el president del govern, Pedro Sánchez, ha mantingut avui una reunió telemàtica amb diferents ministres per coordinar la situació. L'executiu central ha anunciat la compareixença al Congrés dels ministres d'Interior, d'Exteriors, de Defensa i de Seguretat Nacional. Serà a finals del mes d'agost per donar explicacions sobre aquesta crisi humanitària.
0: Això mentre dues fragates de l'Armada ja operen a la badia sud de Ceuta i just un dia després que el president de la ciutat, Juan Jesús Vives, explicàs que durant la recepció al Palau de Marivent el rei Felip VI es va comprometre a visitar Ceuta.
3: Un viatge que seria excepcional per mort de les complicades relacions diplomàtiques amb el Marroc i que hauria de comptar amb l'autorització del govern central. El ministre per a la Transformació Digital, Òscar López, s'hi ha referit així.
11: Normalidad absoluta. Su Majestad el Rey visitará Ceuta cuando sea oportuno y habrá una coordinación absoluta al respecto.
3: I encara sobre l'afectació de la situació a Ceuta en la política internacional, Espanya ha llançat un ultimàtum a Itàlia i ha exigit eliminar els controls de viatgers espanyols i demana que el tracte sigui igual que la resta d'europeus.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: 5 dies per l'eclipsi total de sol i el govern ha confirmat avui que hi haurà militars desplegats a les zones de més concurrència per garantir la seguretat dels ciutadans. Ho ha explicat el conseller portaveu Antoni Costa a la roda de premsa posterior al darrer Consell de Govern de la temporada, en la qual ha insistit que s'ha de gaudir aquest dia tan especial amb responsabilitat i acatant les normes.
12: El govern de les Illes Balears exigirà el compliment de les mesures perquè si s'han posat en marxa, s'hi han posat per alguna raó, evidentment. Per tant, efectivament, els cossos i forces de seguretat de l'Estat i l'exèrcit ajudaran en el compliment d'aquestes mesures.
0: D'altra banda, l'executiu habilitarà vials exclusius per al transport públic per facilitar l'accés a l'aeroport de Son Sant Joan i a l'Hospital de Son Llàtzer el dia de l'eclipsi, un anunci que es produeix després de les crítiques de taxistes i transportistes per l'operatiu especial de mobilitat.
3: Davant la previsió de col·lapse circulatori, el sector anticipa problemes a l'hora d'oferir el servei. Ezequiel Orrac és president de l'Agrupació Empresarial de Transport de Mercaderies.
13: No nos ha tenido nada en cuenta. Realmente lo que han hecho es hacer su estadística, sus protocolos, sin pensar en los problemas que puede acarrear este tema.
3: La Federació de Transports assegura que els conductors professionals tindran preferència de pas i demana als professionals previsió a l'hora de fer viatges i planificar les rutes. Petra Mut és la gerent de la Patronal de Transports.
14: Planificació, comunicacions al client i de cara a segons quins serveis s'ha de tenir una garantia cap al client que sí que s'ha de procurar fer. Aeroports, l'administració te dona una via, igualment és a l'hospital també hi ha una via alternativa que te dona pas.
3: La directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, explica que ja fa mesos que treballen perquè sigui un dia segur.
15: En el govern de les Illes Balears, com els ajuntaments, estem en contacte amb els diferents sectors del transport, com dic, tant de viatgers com de mercaderies, per garantir que aquest dia sigui un dia segur. I hem donat recomanacions que redueixin els desplaçaments, aquells que siguin indispensables.
3: A més, la Conselleria de Territori i Mobilitat supervisarà els fluxos de trànsit i habilitarà opcions alternatives en el cas necessari perquè es pugui cobrir el servei.
0: I per la seva banda, l'Ajuntament de Palma ha validat unes 7.000 acreditacions per poder accedir a la platja de Palma el dia de l'eclipsi. Recordem que a partir de les 8 del matí no es podrà circular amb vehicle privat ni amb motocicleta per la primera línia de platja. A partir de les 12 es tancaran les sortides 6, 7A i 8 de l'autopista de l'aeroport i s'establiran controls policials a les sortides 10 i 11 i en altres punts estratègics d'aquesta zona. Toni Sastre.
16: Bon dia, així és. Les úniques persones que podran accedir en aquesta zona seran els residents i treballadors, clients d'establiments que tinguin aparcament privat i persones que hagin d'assistir a algun centre sanitari o tinguin algun familiar en una escola de residència. El termini per sol·licitar aquestes acreditacions estarà obert fins al 12 d'agost. Alcalde de Palma, Jaime Martínez, recomana fer el tràmit amb antelació perquè la validació no és immediata.
17: Recordar que si encara hi ha qualcú que no ha tramitat aquesta acreditació, que se faci l'abans possible perquè no esperant els darrers dies, perquè aquestes sol·licituds, lògicament, han de ser revisades i validades prèviament per Protecció Civil per tenir un control estricte d'aquesta situació.
16: Per la seva banda, alguns comerciants de la zona es mostren molestos per aquestes restriccions i es plantegen inclús tancar els seus comerços el dia de l'eclipsi.
18: Directamente tendremos que cerrar la peluquería porque nosotros trabajamos con mucha gente de fuera de Campastilla y nada, íbamos a tener que cerrar. Ese día será pérdidas. Yo creo que lo están exagerando demasiado, pero bueno, hay que hacer lo que las normas dicen, pero yo personalmente encuentro que lo están exagerando demasiado.
19: Hay más de un negocio que ni abre. Por ejemplo, restaurantes y eso, dice, si no van a venir mis clientes, ¿para qué voy a abrir? Es demasiado grande por lo que es. Dejar a prohibir a gente con coche y eso, eso afecta a nosotros, a negocios, todo tipo de negocios.
20: Has de tenir un QR, has de... I si tu surts a les 5 de fer feina, quan arribaràs a casa teva, si tens un nen petit a les 9 del vespre? Perquè hi haurà escoades impressionants. No sé, m'apareix massa. Una massificació, gent que ha vengut de fora per veure-lo, m'apareix... No m'apareix bé.
16: Aquestes restriccions no afectaran el transport públic ni les persones que vagin a peu o amb bicicleta, i el Alcalde de Palma descriu aquest dispositiu com el més important que s'ha activat mai a la ciutat.
17: Tant bombers com policia local, com treballadors municipals i de la resta d'administracions i cossos i forces de seguretat, és el dispositiu més important que s'activa i s'ha activat mai a Palma i concretament també a la Plaia de Palma.
16: La policia local de Palma ha habilitat el telèfon 696-279-804 per resoldre dubtes. Estarà operatiu els dies 10 i 11 d'agost, de les 9 a la 1 i de les 4 de l'hora baixa a les 8 del vespre, mentre que el dia de l'eclipsi estarà operatiu de les 9 del dematí fins a les 9 del vespre.
0: A Porreres, després que s'hagi declarat el cementiri i el polígon industrial com a zones oficials d'observació d'aquest eclipsi, l'Ajuntament demana al govern que ho faci enrere. Assegura el consistori que els llocs declarats així en un principi es van anunciar com a punts amb poca visibilitat i, a més, no són espais amb un gran aforament.
3: La balassa Maria Agnès Sant Pol, que diu que els va sorprendre que s'anunciés que l'eclipsi es podria veure en aquests dos punts.
21: Que estaria situada en el cementeri i també en el polígon industrial. En un principi hi havia uns informes els quals deien que Porreres era una zona de poca visibilitat. La darrera conversa que vaig tenir amb el director general d'emergències me va assegurar que és possible que hagi hagut una informació amagada o errònia per mig.
0: En altres municipis de Mallorca també serà possible veure l'eclipsi. Manacor, Consell, Solla i Puigpunyent estan enllestint els preparatius perquè els veïnats també puguin participar de l'esdeveniment. Així mateix, estan regulant els accessos amb més afluència prevista per garantir-ne la seguretat.
3: A Manacor, el consistori ha habilitat el parc de Namolla i el camp de futbol de Sillot com a zones segures. El Consell també s'ha decidit a obrir el camp de futbol del poble als veïnats, encara que no s'hi espera una gran quantitat de gent, segons ha comentat el batlle del municipi, Andreu Isern.
22: El camp de futbol estarà obert, els habitants de Consell que vulguin venir ho podran veure, avisarem, està avisat la policia, però vam, tampoc no esperam un desbordament de tràfic ni de ciutadans.
3: En el cas de Sóller, un dels municipis que més gent espera, només hi podran entrar els veïnats i els no residents que tinguin reserva un restaurant sempre que l'establiment disposi de places d'aparcament. A més, així com explica el tinent de Batlle, Carlos Darder, ja està previst un ampli desplegament de policia local i protecció civil.
2: Per exemple, tenim miradors, com pugui ser de l'oratori d'allà dalt de Santa Catalina, que no volen que tothom s'apoyi a la barandilla, perquè és un acantilat, no? I per la qual l'únic que faran serà vigilar tots aquest punt que siguin perillosos.
3: I Puigpunyent ha limitat l'accés a Sonnet, per on passa la carretera d'accés al Puig de Galatzó. A més, dels veïnats només hi podran entrar 30 vehicles. Avui de matí s'han repartit les acreditacions a l'Ajuntament i han estat per estricte ordre d'arribada.
0: A Eivissa, el Gengob dona suport a limitar el trànsit per protegir el territori, però reclama que els residents disposin d'un servei gratuït d'autobús per poder observar aquest fenomen excepcional. Esther de Miguel.
4: El dispositiu de seguretat previst a Eivissa preveu limitacions entre les 12 del matí i les 9 del capvespre en una vintena de carreteres d'accés a miradors, platges i espais naturals amb més afluència. Mentre estigui restringida la circulació, només s'hi podrà accedir amb un motiu justificat o en transport públic. El GEN reclama ara la posada en marxa d'un servei especial d'autobusos des de diferents punts d'Eivissa. Joan Carles Palern n'és el seu president.
5: Se poden millorar les freqüències del bus, se poden reforçar les línies que van cap a aquella zona, se poden posar línies extres, se poden posar... Actualment l'autobús és gratuït pràcticament per tots els residents. El problema és que no podrem fer servir arribar allí, ni menys aprofitant el transport públic, si no se fa un reforç de línies, un increment de línies i fins i tot crear-ne de noves.
4: Avui hem sortit al carrer per saber on planegen els eivissencs veure l'eclipsi.
23: Yo en mi casa, porque tengo una puesta de sol, se ve muy bien ahí.
24: He comprado ya las gafas, pero todavía no tengo claro dónde voy a ir.
25: Yo no he estat pendiente, ni tinc ses ueres, ni tinc res. Bueno, ja tenim dies encara per pensar-ho, ja ho veurem on anirem.
4: En concret, 5 dies encara per decidir-se. El que sí tenen clar tots ells és el seu suport a la proposta del GEN.
23: Claro, claro. Mejor que hubiera autobuses y tal para agilizar un poquito mejor el tráfico.
24: Si no, se va a colapsar todo, porque igual llegas y no vas a ver el eclipse por estar en el coche esperando para encontrar aparcamiento.
25: Lo que pasa es que nos costa de vegades adaptarnos a un horari i a unes normes, però seria més pràctic i més còmode si tinguéssim autobuses.
4: De moment, els únics autobusos que accediran a les zones restringides són els de línia regular.
26: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
27: Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
28: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
29: Tèntol!
30: Tèntol!
28: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
26: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
31: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
32: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
33: Si a tu te dic vel,
34: si a tu te dic mare,
35: si a tu te dic pinta,
36: mur, portada,
37: si a tu te dic gra,
38: que te venes cap primer de tot.
26: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: El govern ha aprovat el decret llei que millora les condicions laborals del cicle educatiu de 0 a 3 i reforça la docència clínica, un text que permetrà incorporar el personal docent i els tècnics d'educació infantil al sistema de pagament delegat de nòmines.
16: El decret llei aprovat avui crea el complement d'equiparació salarial, una nova eina de finançament destinada a millorar les retribucions dels professionals del sector sense modificar, això sí, el règim laboral ni el conveni col·lectiu que els sigui aplicable. Aquesta mesura contribuirà a reduir les diferències diferències salarials existents entre treballadors que desenvolupen funcions equivalents en centres sostinguts en fons públics. La norma també reforça el mecanisme de control i transparència en la gestió dels recursos públics. Segons l'executiu, l'aprovació urgent d'aquest decret llei és necessària perquè el nou marc normatiu estigui plenament operatiu abans que comenci el curs 2026-2027. Antoni Vera és el conseller d'Educació.
6: El decret aporta d'aquesta manera una nova eina de finançament i la norma creiem que ajudarà a donar una estabilitat en els centres, a reconèixer la feina dels professionals de 0-3 i a reforçar el model educatiu de 0-3 a les Illes Balears.
0: PSIP i Més adverteixen sobre la deriva cap a la privatització de serveis públics per part del govern. Els dos partits posen com a exemple i lamenten l'aprovació del decret de l'escola concertada.
3: La diputada socialista Amanda Fernández ha denunciat també que no s'han tingut en compte les al·legacions que va fer el conseller escolar. Fernández alerta que el model posa en perill la igualtat d'oportunitats.
7: Un model que privatitza l'ensenyament, desmantella l'escola pública, que segrega els nostres infants i la nostra societat de les Illes Balears, quan la que hauria de ser l'educació és garant d'igualtat d'oportunitats.
3: I la diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon, ha lamentat especialment l'ampliació de la durada dels concerts de 6 a 10 anys.
8: 10 anys de blindatge, 10 anys de concerts educatius, són més de dues legislatures de concerts educatius. I això, el que el Partit Popular vol fer és condicionar les decisions, amb aquest 10 anys, condicionar les decisions futures i hipotecar la previsió educativa de la pròxima dècada del nostre país.
0: També ho avançàvem en titulars, les Balears sancionaran amb multes de fins a 60.000 euros les persones o establiments que venguin begudes energètiques a menors. El govern ha aprovat avui el decret llei que prohibeix aquesta venda pels riscos sobre la salut dels adolescents que tenen aquests productes.
16: Actualment, un de cada dos estudiants de 14 a 18 anys consumeix begudes energètiques i un de cada cinc les mescla amb alcohol, segons Estudes 2023. Els informes tècnics posen de manifest que el consum s'està estenent de manera generalitzada dels joves amb els riscos que això comporta. Manuela de la Vega, consellera de Salut.
9: Los datos están ahí y la evidencia científica también. Las bebidas energéticas no aportan ningún valor nutricional ni a niños ni a adolescentes. En cambio, sí que favorecen las alteraciones del sueño, el nerviosismo, la ansiedad, la palpitación, el incremento de presión arterial, un elevado consumo de azúcares y un patrón de riesgo muy importante cuando se combina con alcohol.
16: Escoltàvem a Manuela García, que és la consellera de Salut, i d'altra banda també es prohibeix la venda de l'òxid nitrós, el conegut com a gas del riure, amb fins recreatius, un altre fenomen emergent entre els joves.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: El govern ha condemnat l'acte vandàlic contra una immobiliària de Solla un dia abans de la convocatòria de manifestació en aquest municipi contra la saturació turística. A primera hora, les oficines d'aquesta empresa ubicades al centre del poble han aparegut amb una gran taca negra a la paret que s'ha estès a terra amb la paraula Arruix. El conseller Toni Costa també ha lamentat aquests fets i ha considerat que els actes no són representatius de la majoria de la societat.
10: No és un comportament que pugui ser, diríem, acceptat per la majoria de ciutadans de les Illes Balears, perquè som una societat tranquil·la, una societat que no pot valorar en positiu aquest tipus d'actes vandàlics. I, per tant, crec que comparteixen el fet que el govern de les Illes Balears les condemni fermament.
0: Són declaracions d'Antoni Costa després que avui el Consell de Govern ha anomenat l'exbatle de Llucmajor, Joan Jaume, nou director general de Costes, en substitució de Maria Joaquina Ferrer, a qui ha passat factura la reducció de gandules i parasols a Formentera.
3: Gràcies a l'aplicació estricta de la normativa, en conseqüències que, en paraules de Costa, preocupen el govern balear.
10: Una cosa és que hi hagi una reducció complint paràmetres ambientals, és normativa, i l'altra és que hi hagi platges de Formentera que ni tan sols hagin pogut posar ni una sola gandula. I és una situació realment preocupant.
3: El portaveu ha rebutjat haver rebut pressions per mort d'aquesta situació i ha dit que aquesta no ha estat l'única situació delicada que deixa la gestió de Ferrer.
10: No és l'única situació, hi ha una... En fi, una situació d'endarreriment d'expedients pues, molt important.
3: Aquests seran els dos punts d'atenció immediata del nou director general, un home que qualifiquen de tarannà dialogant i, segons ha assegurat el portaveu, facilitarà l'entesa i les solucions el més aviat possible.
0: Per la seva banda, des del PSIB, la vicesecretària general Rosario Sánchez ha lamentat la destitució de la directora general de Costes. Fins ara ho considera una mostra més de la desprotecció dels serveis públics per part del govern de Marga Proens.
2: I aquí, a les Illes Balears, mos permetem la frivolitat de que una directora general de Costes que és rigorosa en l'aplicació de la llei sigui cessada. Això acompanyat amb la llei de litoral que s'està tramitant, mos dono un exemple de quin és el model d'Illes Balears que pretén el govern de la Marga Proens, que fomenta el negoci per damunt d'altra circumstància.
0: Valoracions sobre la destitució de l'anterior directora general de Costes, molt vinculada, com dèiem, a Formentera, on, per cert, s'investiga la desaparició de part de l'abalissament en diversos punts del litoral de l'illa. Les incidències s'han detectat a Ses Canyes, també a Estrucadors i a Ses Palmador. Arribarem així a les 2:30. És moment de repàs als titulars. Quan falta manco d'una setmana per l'eclipsi total de sol, el govern ha confirmat avui que hi haurà militars desplegats a les zones de més concurrència per garantir la seguretat dels ciutadans.
3: Ho ha explicat el conseller portaveu en la roda de premsa posterior al darrer Consell de Govern de la temporada, en la qual ha insistit que s'ha de gaudir d'aquest dia tan especial amb responsabilitat i acatant les normes.
0: Tercer naufragi de la setmana enmig d'una arribada d'embarcacions irregulars a les Balears que no atura.
3: En total, des d'ahir hora baixa se n'han interceptat fins a 6, incloent-hi la barca enfonsada ahir a 12 milles al sud-est de Cabrera, de 9 persones d'origen magrebí a bord, que varen poder ser totes rescatades.
0: 6 detinguts a Eivissa i 2 a Mallorca en una operació contra les màfies de tràfic de persones. Poden haver introduït més de 2.000 persones migrants de manera irregular a l'estat.
3: Hi ha 78 arrestats, pertanyen a una xarxa que transportava migrants a les costes de les Balears, Almeria i Múrcia des d'Algèria. Cobraven 12.000 euros a cada persona i després, de tornada, transportaven estupefaents des d'Europa fins a Àfrica. Els han confiscat 15.000 pastilles d'MDMA i 61 quilograms d'haixix.
0: El govern de l'Estat xifra 1.300 els menors no acompanyats sense llar a Ceuta.
3: La ministra d'Infància preveu que en poques setmanes començaran a derivar-se a la península i el Marroc diu que està disposat a rebre tots aquests infants si les autoritats espanyoles en faciliten els tràmits administratius.
0: Multes de fins a 60.000 euros a les Balears per vendre begudes energètiques als menors d'edat.
3: Això, segons ho ha aprovat avui el Consell de Govern, està previst un decret llei que prohibeix begudes energètiques i que també posarà a través de la posarà traves a la comercialització del conegut com a gas del riure.
0: I Endesa deixarà de forma permanent generadors a Ciutadella davant les recurrents avaries a la xarxa de les zones turístiques.
3: L'acord entre la companyia, el Consell, l'Ajuntament i Asome també fixa l'inici de la renovació del cablejat més conflictiu de Calen Bosch i Son Xuriguer per al 15 d'octubre. La decisió arriba després de l'apagada de dia 21 de juliol, que va deixar durant prop de 7 hores sense llum abonats de les dues urbanitzacions en plena temporada turística.

0: Informatiu migdia. Esports. Joan Gabriel Bausà, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Comencem aquest espai de la informació esportiva parlant del Mallorca, que ja té substitut per a Jan Virgili.
1: Sí, mentre Virgili posa rumb a Bèlgica per convertir-se en nou jugador del club Bruges, el club vermell ja ha reaccionat amb el fitxatge de Josep Sardà. Arriba des de l'Andorra. Josep Sardà té 23 anys i és natural de Pollença, compleix el somni de fitxar pel club del seu cor després de formar-se entre el Mallorca i la Masia i passar per l'Olot i la Ponferradina. L'extrem ha explotat definitivament a l'Andorra. La temporada passada, després de superar una operació al pubis, va signar uns registres excel·lents, 11 gols i 3 assistències en 25 partits entre la Lliga i la Copa del Rei, un rendiment que ha convençut el Mallorca, que ja té el substitut de Jan Virgili per reforçar la banda ofensiva, un Josep Sardà que avui matí ha arribat a l'estadi de Sant Moix per signar per 4 temporades. I el Mallorca podria no haver acabat encara el capítol d'incorporacions. El darrer nom que ha guanyat força és el d'Adrián Liso, l'extrem de 21 anys, i en passat al Saragossa és una de les opcions que estudia la direcció esportiva per seguir reforçant les bandes. Les negociacions encara no estan tancades, però el futbolista apareix com un dels principals candidats a vestir de mallorquinista en aquest tram final del mercat. I mentre arriben més incorporacions, el Mallorca afronta demà el darrer test de la pretemporada, quan només falten 8 dies per a l'inici de la Lliga. Els vermells rebran l'Elsberg en el darrer amistós abans de començar la competició oficial. L'equip de Iago Arrasate, l'equip del nou entrenador del Reial Mallorca, es va entrenar a Llerbaixa després de conquerir dimecres el Trofeu Ciutat de Palma davant del Paris Saint-Germain i avui completarà la darrera sessió de preparació. L'objectiu és arribar amb bones sensacions a l'estrena a la segona divisió prevista per el dissabte 15 d'agost a Sant Moix davant el Valladolid. El partit contra l'equip alemany el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 8:30. A partir de demà veurem l'equip de Luis García. I demà hi haurà derbi a Eivissenc de pretemporada. La U d'Eivissa i la Societat Esportiva s'enfrontaran en un amistós per les festes de la Terra i que servirà per continuar afinant la preparació de tots els equips abans de l'inici de la nova temporada. Informa Víctor Sancho.
2: Bon dia. Enfrontament entre la Unió Esportiva Eivissa de Primera Federació i la Societat Esportiva Eivissa de Tercera. Oblidades les polèmiques per les instal·lacions, els dos tècnics, Raúl Jona i Raúl Casany, se centren en el partit.
3: Són situacions que se dan sempre en ciutats, en sitios donde hay varios equipos, ¿no? Me ha tocado convivir con ellas. Allí en Logroño tenemos también una situación parecida y, bueno, siempre son esas discrepancias, ¿no? Pero, bueno, nosotros, como te digo, el partido lo tenemos muy claro cómo lo enfocamos.
4: Yo ni he parlat ni vaig a parlar. Això és cosa de temes de club y nosotros venimos aquí, entrenamos aquí, estemos aquí felices.
3: Mañana, pues, insistir en determinadas situaciones que igual la semana que viene con otros rivales, pues, tampoco tengamos, ¿no? Entonces, bueno, intentar ir completando nuestra formación, intentar ir completando que el equipo pues tenga los mayores recursos posibles.
4: Sí, siempre al final porten dos semanas más de trabajo, están más rodados, un camp de brossa natural, un equip amb jugadors molt qualificats a nivell tècnic, a nivell tàctic, que venen de categories superiors.
3: Hemos querido pues jugar en la isla, ¿no? Con la complicación que eso tiene para que nos viera precisamente pues nuestra gente, ¿no?
4: Que siga un partit que no n'hi hagi ninguna cosa rara i disfrutar-lo per la gent que vaig, disfrutar-lo per la gent que el puga veure, i és lo que té que ser, una festa per Eivissa.
2: Des de les 8 del vespre demà dissabte, amb entrada lliure fins a omplir aforament a Camp Mises, U d'Eivissa contra S d'Eivissa, la primera oportunitat per veure el seu equip en directe per als aficionats blau-cel.
1: I en futbol sala, l'Illes Balears pel futsal continua reforçant el planter. El club ha anunciat el fitxatge del jove pivot brasiler Víctor Baptista, de només de 9 anys, procedent de l'Olimpia Verona italià. El jugador completarà la pretemporada sota les ordres del primer equip, on tindrà l'oportunitat de mostrar el seu potencial. Posteriorment passarà a formar part del filial que aquesta temporada competirà a segona B, amb l'objectiu de continuar la seva formació i adaptar-se al futbol sala espanyol. I la Copa del Rei de Vela entra avui en la seva fase decisiva després de la disputa ahir de la tercera jornada. Avui arranca la sèrie final d'aquesta regata. Això obliga a totes les tripulacions a no fallar si volen lluitar pel títol. La representació espanyola arriba en una situació immillorable amb lideratge en 4 de les 6 categories. L'ORCB encapçala la classificació al Teatro Soho San Miguel, patronatjat per Javier Banderas. A l'ORCC el primer lloc és per al Project Work d'Antonio Porres. Escoltam, de fet, el patró d'aquest vaixell, que és Javier Padrón.
5: Y hasta ahora la regata, pues como comentas tú, ha sido súper igualada. Hay un grupo de 6-7 barcos con un nivel muy alto que pueden hacer, cualquiera de ellos puede hacer un primero en cualquier momento. Y con la sensación de tener que estar súper concentrado y dar el 100% en cada regata para poder estar arriba.
1: També lidera la seva categoria el Nadir de Pedro Baquer al Club Swam 42, mentre que a la Balearia Women's Cup, la unitat del Reial Club Nàutic de Palma, patronatjada per l'alcudianca Maria Bové, també ocupa la primera posició. Tot abans d'una sèrie final que decidirà els guanyadors de la 44a edició d'aquesta Copa del Rei Mafra, anem a escoltar Josep Pons, patró i armador del Wanderlux.
6: Tenim un barco molt competitiu i sabíem que podíem estar entre 1 i els 15. Vull dir, això està així d'obert. Estar en 15, hem fet regates que els hem pogut desguanyar, hem fet un segon i hem fet dos quarts. Si estem entre els 5 primers, crec que està bé, però la intenció és entrar en el podi.
1: Per la mare de pàdel, Gemma Trià i Delphi Brea jugaran els quarts de final del Premier Padel de Londres després de guanyar la parella formada per Lorena Rufo i Victoria Iglesias en 3 sets. Les rivals per aconseguir ser a les semifinals són Marta Ortega i Sofia Araujo. El partit es jugarà avui, no abans de les 3:30. I el Palmer Bàsquet reforça el cos tècnic amb un nom de prestigi. El club de la Primera FEB ha anunciat avui la incorporació d'Anna Montañana com a entrenadora assistent d'Íñigo Núñez. L'exjugadora internacional, una de les grans referents del bàsquet espanyol, arriba amb una àmplia experiència a les banquetes després de dirigir equips com el Jairis, el Guernica i la temporada passada el Perfumerías Avenida. Actualment, Montañana es troba concentrada amb la selecció espanyola. I també en bàsquet, bona notícia per a Juana Camilion, la jugadora mallorquina ha estat convocada amb la selecció espanyola de bàsquet 3x3 per disputar la pròxima finestra internacional. Camilion, una de les peces habituals del combinat estatal en aquesta modalitat, torna a entrar a la llista després del gran nivell mostrat durant la temporada. La concentració servirà per preparar els pròxims compromisos oficials d'una selecció que continua aspirant a estar entre les millors del panorama internacional. I en ciclisme, Mavi García continua ben situada al Tour de França. La ciclista mallorquina de l'UAE afronta avui la 6a etapa després d'una jornada en què va treballar per protegir la seva companya Katarzyna Niewiadoma, li evitar que perdés temps davant dels atacs del dia. L'etapa d'ahir va ser per Kim LeCour, que només va treure 28 segons al pilot. Això permet que Marlène Rosé conservi el mallot groc abans de l'exigent arribada al Mont Ventoux. Mavi García ocupa ara mateix la 18a posició de la classificació general. I bones sensacions també per Enric Mas a la Vuelta a Burgos. L'artenenc va acabar 5è a la tercera etapa i una jornada més va formar part del grup dels favorits. En els darrers quilòmetres no va poder seguir el ritme de l'austríac Félix Gall, que es va adjudicar l'etapa i es va vestir de líder. Mas va creuar la meta a només 21 segons, confirmant que la seva preparació per a la Vuelta a Espanya continua en una línia molt positiva. La classificació general, el ciclista de Movistar és ara quart a 27 segons del nou líder Félix Gall. I torna el Mundial de Motociclisme després de l'aturada d'estiu. Aquest cada setmana el circuit de Silverstone acull el Gran Premi de la Gran Bretanya amb presència balear a dues categories. A MotoGP, Joan Mir i Augusto Fernández cercaran sumar un bon resultat en una cita històrica del calendari, mentre que a Moto2, Isan Guevara continuarà la lluita per consolidar les bones sensacions en la segona meitat de la temporada. Silverstone obrirà així un tram decisiu del campionat del món. I l'estadi balear acollirà futbol americà d'alt nivell aquest mes d'agost. El pròxim 22 d'agost, el recinte palmesà serà l'escenari de l'AFLE Mallorca Game, un dels partits més destacats del calendari de l'American Football League Europe. L'enfrontament mesurarà el Rain Fire i els London Warriors, dos dels equips cridats a lluitar per les primeres posicions de la competició europea. Un esdeveniment que convertirà Palma en el centre del futbol americà continental per un dia. Avui el programa Esports 3 han parlat amb un dels organitzadors, és Iago Rivero.
7: Rain Fire és un equip que jugó en la NFL Europa de hace unos cuantos años. Tienen una afición bastante grande y es uno de los equipos más laureados de Europa. Y luego el equipo de Londres son los London Warriors y es un equipo prácticamente nuevo. Es verdad que Reino Unido tiene mucho talento de fútbol americano. Ha habido varios jugadores del Reino Unido que siguen jugando en la NFL. Entonces va a ser un partido bastante emocionante. Ambos equipos son bastante fuertes.
1: El 22 d'agost serà la cita d'aquesta partida. Fins aquí els esports.
0: Gràcies, Juan. Agafem ara una petita pausa i tornem amb més assumptes de l'actualitat.
8: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
9: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots, protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
10: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
11: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
8: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig dels Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Entitats socials i ecologistes d'Eivissa denunciaran Aena davant la Fiscalia per un presumpte delicte mediambiental. Denuncien que s'aboquen aigües fecals per sobre del límit legal provinents de la depuradora de l'aeroport d'Escodolà al Parc Natural de Ses Salines. Alberto Ferrer.
12: L'Aliança per l'Aigua ha fet 4 analítiques al torrent de Safont de vora la depuradora de l'aeroport d'Eivissa. Totes han donat positiu per sobre dels límits legals. Els paràmetres de contaminació orgànica no poden superar els 25 mil·ligrams. Una de les mostres, la del 8 de juliol, superava 17 vegades els nivells permesos. Segons les entitats, aquestes xifres evidencien un incompliment. Rafael Tures, el portaveu de l'Aliança per l'Aigua.
13: Aquestes analítiques de depurador de l'aeroport no compleix els requisits mínims, de fet, per fins a 17 voltes els paràmetres legals establits, i evidentment nosaltres ho posarem en coneixement de la Fiscalia.
12: Entitats ecologistes i veïns s'han unit per fer aquesta denúncia. Diuen que és inviable l'ampliació de l'aeroport quan no es compleix amb la Directiva Europea de Tractament d'Aigües i es tripliquen els paràmetres exigits, marcats per la llei per la reutilització d'aigües depurades. Joan Carles Palerm és el portaveu del GenGob.
14: I ben que ni es depura suficientment correctament l'aigua que fan servir a les instal·lacions de l'aeroport, ni ni tenen ni garantim com et treu aquesta aigua i si es fa per donar aigua de boca, diguem, a l'aeroport, pels serveis.
12: Denuncien que els incompliments són greus perquè l'afluent està abocant contaminació fecal al Parc Natural, un espai inclòs a la xarxa Natura 2000, el conveni Ramsar i també part del Patrimoni de la Humanitat.
0: A Mallorca, Marratxí disposa des d'avui d'una via verda que connecta l'estació de tren d'Esfigaral fins a un nou aparcament de 144 places al polígon industrial de Can Rubiol. El projecte, que cerca facilitar la mobilitat, ha costat poc més de mig milió d'euros pagats amb fons propis de l'Ajuntament. Neus Pericàs.
15: Al nou aparcament només hi podran accedir turismes i furgonetes de petit i mitjà format. Al recinte també s'hi han fet tasques d'envelliment, s'han arreglat les voreres, instal·lat enllumenat nou i sembrat més de 300 plantes arbustives amb la intenció que la zona deixi de ser un terreny de secà. Ho explica el batlle de Marratxí, Jaume Llompart.
16: Això ha estat pura municipal, són 548.000 euros d'obra, que és el que veiem, que s'ha fet una pavimentació de l'espai, s'ha construït, s'han reformat les aceres que hi havia, s'ha construït un carril bici i sobretot també molt important, que era una de les coses que mos interessava i mos preocupava molt, s'han sembrat més de 300 plantes, entre plantes arbustives i arbres.
15: El recinte romandrà tancat de 12 del vespre a 5 del matí per afavorir la rotació de vehicles. El cap de la policia local de Marratxí, Alberto Rodríguez, ha explicat que així s'evita que l'espai quedi ocupat de manera permanent.
17: Tot això farà que se pugui aliviar l'estacionament de turismes en el carrer principal del polígon. Així tindran més puesto també per als vehicles pesats. Evidentment, aquí estarà prohibit que entrin vehicles pesats i que se deixin durant el vespre perquè sigui un pàrquing real, facilitar l'aparcament tant en els treballadors com a la gent que ve al polígon.
15: A moda de descongestionar el trànsit del polígon, es destaca també la creació de la línia verda, un carril bici que l'uneix amb l'estació de tren d'Esfigaral. Amb tot, es tracta d'una iniciativa que els empresaris han valorat com a positiva. És Toló Cervera, un dels empresaris.
18: Aquest polígon té un avantatge que té quatre carrers, dos per amunt, dos per avall, però que ara si els saturames que usam és bastant complicat, per consiguent és una bona mesura, no només, com he dit, pels treballadors, sinó pels usuaris del tren, que haurien de procurar que cada dia hi hagués més gent que aprofités a venir a la feina en tren i si facilitam l'arribada, pues està bé, per consiguent.
15: El nou aparcament i la via verda ja estan operatius.
0: A Menorca, els grups electrògens que fins ara s'havien de traslladar a Ciutadella quan hi ha avaries

0: ella diu: el meu cos canviarà, com canvia el de totes les dones, i espero que ho sigui fent molts d'anys, perquè això significarà que segueix vivint. Soc mare de 6 fills meravellosos, 3 són nenes que algun dia seran grans dones, i si hi ha una cosa que els vull ensenyar és que el valor d'una persona mai no pot dependre d'un físic ni de l'opinió de desconeguts. Mm-hmm. A mi m'apareix xapo aquesta, sí, aquesta declaració, i he de dir que culmina amb un altre text en què diu: vaig estar-ho comentant amb en Cristiano i li vaig dir: me preocupa que ara m'estiguin dient grassa, perquè visc de la meva imatge. I ell me va respondre: tu no vius de la teva imatge, tu vius de lo que ets, una dona perfecta, guapa, amb un cos espectacular, mare, bona persona, exitosa i que viu sa vida amb amor. Què més vols?
1: Sorprenentment bé en Cristiano Ronaldo, sí, eh? Molt bé.
0: Sí, i és vera que no, una dona no s'hauria de validar mai per sa opinió i sa validació externa d'un home, però, clar, correcte, en aquest cas és el teu company de vida, que millor que el teu company de vida empatitzi amb les teves preocupacions i els teus neguits i te doni aquest recolzament, que crec que està molt a sa talla de sa situació, no? Mm-hmm.
1: Totalment.
2: I doncs, Jaume, amb en Cristiano Ronaldo i en Georgina Rodríguez ho hem de deixar. La setmana que ve t'esperam.
0: Ah, ja pensava que ja no mos tornaríem a sentir, anava a plorar.
2: No, no, no.
1: No te deixarem
2: no,
1: mai.
2: No, és que te deixem.
1: Tu mos deixaràs Ronaldo,
2: deixar,
1: ja.
2: Ho hem de deixar per avui.
0: No mos deixaria mai.
2: Tornaràs, tornaràs aquest mes d'agost?
0: Sí, jo crec que, mira, no donaré exclusiva.
1: Ah, sí?
0: No, és broma, ja ara m'ho volia fer interessant. Algun dia baixaré segurament a Palma i vos venga, vendré a fer una visita, volga o no.
2: I d'ahir fins aquest dia. Eh?
0: Perfecte.
2: Bé, no, la setmana que ve mos sentim, no?
1: Clar.
0: Sí, sí, sí.
2: Molt bé, una ferrada.
1: Gràcies, Jaume.
0: Una ferrada, que vagi bé. No em piangir d'ahir.
3: IB3 Ràdio és memòria. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
4: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxaf i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
2: I ho dèiem, aquest diumenge Judit Nederman tocarà en el Santuari de Montición de Porreres.

0: Aquest concert que es farà dins el marc del Festival Sons de Nit, organitzat per Fonart, i serà a les 10 del vespre aquest diumenge. Nederman actuarà amb tota la banda i tornarà a Mallorca en aquest mateix cicle de concerts per fer-ho a final de mes, just amb el seu guitarrista Dario Barroso.
1: I ja la podem saludar. Judit, com estàs?
2: Què tal? Molt bé, molt feliç.
1: No sé si ja és per Mallorca, perquè, clar, hem tingut la sort de veure't moltes vegades, ara et veurem un parell de vegades més, i, clar, ja deus conèixer l'illa de memòria.
2: Sí, aviam, desgraciadament encara no hi soc, ja m'agradaria, però tinc concert demà aquí a Empúries, a Catalunya,
1: sí.
2: Llavors vindré ben bé el diumenge, i el dilluns he de tornar a marxar perquè també seguim tocant aquí, però sí, a finals d'agost sí que em quedaré uns quants dies,
1: que
2: em fa molta il·lusió, perquè m'hi sento molt bé i, no sé, és un lloc molt especial per mi, la veritat.
1: Clar, quin format presentaràs a Montición diumenge?
2: Doncs tota la banda. Aquest any estic fent una gira molt diferent, que es diu Brota, que és una gira que té cançons inèdites. És a dir, cançons que he fet en els últims mesos que encara no estan a cap disc, les estic estrenant ja. Llavors, són cançons molt recents i l'única manera de tornar-les a escoltar és tornar a venir a un concert, com els segles passats, quan no hi havia manera de gravar la música.
0: Que xulo. Sabeu?
2: I la gent havia d'anar en directe sí o sí. Sí, m'està agradant molt perquè és una altra manera de servir la música, molt, molt diferent a la que he fet els últims 12 anys, no? Que sempre he gravat el disc i el presento, gravo disc, el presento, etcètera, etcètera. I està sent diferent. I llavors, aquestes gires són diferents formats, o sigui, vaig a duet, com faré finals de mes, o amb la banda, si puc, i en aquest cas a Montición és amb tota la banda, que és bateria, baix...

0: teclat, guitarra, i jo també guitarra i toco el pandero. I clar, doncs, amb la banda, doncs, que costa una mica més de fer concerts perquè és un format més gran i més difícil de contractar, diguéssim, doncs em fa moltíssima il·lusió. Mm.
1: Ja dus 8 dits a les teves espatlles i moltíssimes col·laboracions. Com ha estat, però, l'acollida d'aquests dos darrers àlbums que has fet acompanyada, més, un amb Pau Figueres i l'altre amb Bea Assurmendi? Hi haurà algunes cançons d'aquests discs que vas treure en el 2025?
0: Sí, perquè el disc amb el Pau Figueres, que ha anat superbé i la gira va ser molt preciosa, i també les cançons d'aquest disc amb el Pau, sento que les he fet en un moment de la vida com de més maduresa, no sé. Mm-hmm. Em sentia com en un moment molt bonic com a persona, saps? Com que havia arribat a un lloc que m'agradava molt i les cançons han nascut d'aquest lloc, i llavors ara doncs les segueixo tocant algunes perquè sí, són també recents, no tan recents com les inèdites que us explicava, mm-hmm. però són les immediates, no? Abans d'aquestes inèdites, llavors les segueixo tocant. També del disc aquest que deies, on hi ha la Bea Assurmendi, també hi ha altres col·laboradores basques, és un disc en català i euskera, i també toco alguna de les cançons en la gira de Brota, perquè és un projecte molt especial que celebra la fraternitat, les dues llengües, i m'agrada molt incloure-les.
2: Mm. Judit, i ja fent nou repertori, noves cançons?
0: Sí, sí, sí, sí. Estic composant, estic molt inspirada.
1: Sí? Ah, mira. Llavors, que bé.
2: Passes pel teu millor moment, compositiu, diries?
0: Jo crec que sí, mira el que et dic. Sí, sí, sí. I ara estic en un moment molt creatiu, llavors aquesta gira em permet incloure les cançons de seguida. O sigui, hi ha una cançó que es diu Si crema el bosc, que precisament la vaig compondre gràcies a una amiga molt estimada mallorquina, que es diu Caterina Tugores, que l'any passat vam fer juntes un viatge, i d'aquest viatge va néixer la cançó, i tal qual vaig acabar la cançó ja la vaig incloure a la gira, i això és molt maco, saps? Perquè normalment les cançons s'havien d'esperar molt, elles. Mm-hmm. O sigui, si tinguessin consciència, les cançons dirien, ostres, em fas en un moment i fins al cap d'un any que no m'has gravat, no em presentes al públic, no?
2: Idò, que preciós.
0: I en aquest cas és immediat, sí.
2: Que preciós i que preciós. Judit Nederman, t'esperam, bé, te veurem, evidentment, diumenge a Monticial. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Moltes ganes de retrobar-me amb el públic mallorquí, que m'encanta.
2: Gràcies.
0: Gràcies. Gràcies.
3: IB3 Ràdio, les notícies de l'exili.
4: Bon dia. L'ocupació hotelera mitjana durant el mes de juliol a les Pitiüses ha fregat el 90%, 9 dècimes per sobre del mateix mes de l'any passat. Són dades de la Federació Empresarial Hotelera d'Eivissa i Formentera, que per zones destaca l'ocupació experimentada al municipi de Vila, seguida de Santa Eulària i Sant Antoni. Mentrestant, el Consell de Formentera investiga la desaparició de part de l'abalissament de diversos punts del litoral de l'illa. Les incidències s'han detectat a Ses Canyes, Es Trucadors i Ses Palmador. L'empresa encarregada de l'abalissament treballa per reinstal·lar les boies que van ser retirades. Verònica Castelló, consellera de Medi Ambient de Formentera, explica que sospiten que es tracta d'un acte vandàlic.
5: És com un acte de vandalisme, perquè no és que no s'amollen totes soles, no és que una embarcació les hagi pogut enganxar i les hagi amollat, que això sí que ens va passar a la platja de Calassona fa 2 setmanes.
4: Tot això quan el Consell de Govern ha nomenat l'exbatle de Llucmajor, Joan Jaume, nou director general de Costes, en substitució de Maria Joaquina Ferrer, a qui ha passat factura la reducció de gandules i parasols a Formentera per mort de l'aplicació estricta de la normativa, amb conseqüències que, en paraules del portaveu Antoni Costa, preocupen el govern balear.
6: Una cosa és que hi hagi una reducció complint paràmetres ambientals, normativa, i l'altra és que hi hagi platges de Formentera que ni tan sols hagin pogut posar ni una sola gandula. I això és una situació realment preocupant.
4: L'Ajuntament de Palma ja ha validat unes 7.000 acreditacions per poder accedir a la platja de Palma el dia de l'eclipsi. Recordem que a partir de les 8 del matí no es podrà circular en vehicle privat ni en motocicleta per la primera línia de platja. A partir de les 12 es tancaran també diverses sortides de l'autopista de l'aeroport. El termini per a sol·licitar aquestes acreditacions estarà obert fins al mateix dia de l'eclipsi, el 12 d'agost. El batlle de Palma, Jaime Martínez, recomana fer el tràmit amb antelació.
7: Recordar que si encara hi ha qualcú que no ha tramitat aquesta acreditació, que se faci l'abans possible, perquè no esperant els darrers dies, perquè aquestes sol·licituds, lògicament, han de ser revisades i validades prèviament.
4: En clau educativa, el govern ha aprovat el decret llei que millora les condicions laborals de les treballadores de les escoletes de l'etapa 0-3. Inclou la creació d'un complement per equiparar els sous de les professionals de les escoletes concertades a les públiques. N'ha parlat el conseller d'Educació, Antoni Vera.
8: El decret aporta d'aquesta manera una nova eina de finançament i s'enorma, creiem, que ajudarà a donar una estabilitat en els centres, a reconèixer la feina dels professionals de 0-3 i a reforçar el model educatiu.
4: Itàlia rebutja l'ultimàtum del govern espanyol i mantindrà el control a les fronteres fins al 15 d'agost. Així ho ha expressat en un comunicat el govern de Giorgia Meloni davant la petició d'Espanya de retirar els controls a les fronteres aèries i marítimes. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que no hi ha cap motiu per mantenir-los i la crisi migratòria de Ceuta, que va precipitar aquestes mesures, ja està reconduïda. També adverteix de possibles mesures si finalment Itàlia no aixeca el control fronterer. Amb aquesta informació hem arribat a les 5 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 6.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Mallorca.
1: Heu de saber que l'actor, dramaturg, director i creador mallorquí Pau Pasqual ha estat guardonat amb la primera beca internacional de creació artística sobre cultura popular de les Balears, que està convocada per l'Estudi General Lulià i que s'inspira en 53 tonades del pare Rafael Ginart.
2: Tèntol, en Celestí Oliver.

0: Galejar és el projecte de Pau Pasqual, amb el qual ha aconseguit la primera beca internacional de creació artística sobre la cultura popular de les Balears, convocada per l'Estudi General Lulià, una beca que ha guanyat per unanimitat d'un total de 66 artistes, tant de les Balears com d'altres llocs de l'Estat, i de països també com Iran, Rússia, Alemanya i Anglaterra.
1: En Pau Pasqual a Galejar du al present les tornades de camp, de feina, que va recollir el pare Ginart. El projecte recuperarà 53 tonades, una és aquesta tonada de Sasson que va cantar Joana Gomila, i el projecte vol crear un nou corpus musical contemporani per acabar sent un disc de 12 temes i un directe que recorrerà el territori.
2: En profunditat.
3: Pau Pasqual, com estàs?
4: Ara una mica hipnotitzat amb aquesta tonada.
3: I en hora bona, primer de tot.
4: En hora bona. Gràcies.
3: Clar, aquesta tonada se son que cantava tan bé en Joana Gomila ja fa anys.
4: I tant.
3: És, en aquest corpus.
4: Però és que encara no ho sabem perquè estem en un procés, en un moment del procés tan, tan primerenc que bueno, estem començant a posar les pedres allà on creiem que hauran d'estar en el moment d'haver de començar la beca, que comença dia 1 de setembre.
3: Aquesta tonada se son que sentim d'en Joana Gomila, que començava amb aquella visita de Nadal Lomax, que és una d'aquestes tonades recollides pel pare Ginart. Vaja, aquesta beca ha estat triada per unanimitat
4: és
3: de totes, jurat, entre 66 propostes d'artistes d'arreu.
4: Bueno, és que, de fet, te corregiré, Maria, un segon,
0: digues.
4: Perquè són 66... Això, el maco, com ho vaig entendre en el diari, 66 artistes de Balears, i llavors hi ha altres propostes d'altres països.
0: Ah, ja m'ho diràs jo, encara més.
3: Més. Encara més. 66 de Balears,
4: i
3: després...
4: Així és com jo vaig entendre en el diari.
0: Encara més,
3: n'hi ha de països
0: Pau,
3: com
0: Pasqual.
3: Rússia, Iran, Alemanya, Anglaterra...
4: Molt fort, sí. De fet, jo, clar, òbviament, jo vaig presentar la convocatòria sense saber qui se presentaria, sense tenir precedents de quanta gent s'hi podia presentar, perquè és la primera beca internacional, i ja me semblava estrany que fos internacional, i dic, bueno, quina cosa més xula. I quan vaig llegir perquè a mi m'havien dit, t'han donat la beca, tal dia 1 en serà fantàstic. Quan vaig veure per diari que havia hagut tant de quòrum de propostes, és flipant, i és quan realment veus, dius, joder, és un projecte totxo. Ara mateix ara tinc expectativa aquí damunt.
3: Clar, tot parteix d'una investigació que va fer en Francesc Vicenç, etnomusicòleg, en què estudia la faceta del pare Ginart, i un corpus de 53 tonades manuscrites amb lletra. Clar, quantes que tu decideixes agafar aquesta feina i fent un projecte.
4: És preciós aquest moment, perquè és quan la vida te col·loca en el lloc correcte, en el moment idoni, no? Mireu, jo venia, devia ser un divendres, jo el cap de setmana abans havia estat participant cantant en el festival Canta el Ras de Massalfassar, que és una jornada com de sopar a la fresca i gent fent cant rural en valencià. Jo vaig anar allà, vaig cantar una tonada de feina i la rebuda va ser tan pura, tan autèntica per de la gent d'allà, que vaig quedar-me amb aquest rum-rum i durant tota la setmana vaig estar pensant, bueno, me faria ganes fer qualque cosa. Just aquell dia, aquella setmana, aquell divendres, me'n vaig anar a Sineu a veure una presentació d'en Francesc Vicenç i li vaig dir, Francesc, necessitaria tenir qualque document en el qual agafar-me, qualque referència, qualcú que m'acompanyi, perquè me faria ganes investigar amb això. I me diu, acabar aquest llibre, acabat de descobrir aquest document inèdit del pare Ginart, que és un cançoner musical, això vol dir que també tenim unes partitures normals en lletres, i hem descobert onades que no se sabia que existien. Si te fa ganes agafar això... Per favor, clar que sí.
0: Tot eren senyals, Pau.
4: Tot eren...
0: Se va com alinear.
4: Venen en nassos. Va ser preciós aquell moment, perquè ningú m'havia convidat en aquella presentació del llibre. Sabeu el que vull dir? Que en el final vaig decidir passar sobre baixa per allà a Sineu, anant a la presentació, i mira, ha acabat...
3: No eres convidat i vas anar, i ara n'ha acabat sortint un projecte que ha estat triat per unanimitat.
4: Que no és preciós.
0: Vaja. A més, inèdit, tonades inèdites, que és el que m'ha cridat un poc atenció, perquè el pare Ginart és una figura com a molt estudiada, no?
4: Sí, però sabeu que, així com fins allà on jo conec, eren uns documents que mai va arribar a publicar i que havien quedat dins l'arxiu, si no record malament de la Casa Museu Llorenç Villalonga a Binissalem. I és un llibre que encara és inèdit, és d'en Francesc Vicenç, vull dir, ho edita amb Edicions UIB i sembla que ara se reactiva aquesta publicació, supos que abans de que acabi l'any.
0: Mm-hmm. I fareu un àlbum, un directe amb tot això, que li donareu una volta, que és el que tens pensat, encara no t'han anat temps, estàs com en xoc amb tot el que ha passat.
4: Bueno, en xoc hi estic, això per suposat. I a més, encara amb aquest estat letàrgic que te deixa aquesta calor agostenca, no?
0: Sí.
4: Però, no, sí, clar, l'intenció des de fa molt de temps que jo tenc és poder... I, de fet, ja s'ha vist això en alguns dels projectes que he anat treballant els darrers anys. A mi el que sempre me genera molta curiositat és, clar, venint d'una època molt fosca, fins a la segona meitat de segle passat, en què la cultura popular va quedar relegada a una estratificació folcloritzada, no lo següent, fins a arribar quasi a la pèrdua de la identitat. Ara s'està recuperant, però m'agradaria saber quina és l'evolució natural que hagués pogut tenir aquesta música, aquesta arrel, si mai hagués estat trastocada així com fou. No? Per tant, sí, aquest àlbum, el que intentarem fer amb un equip, que no només sóc jo, que és important remarcar que és un treball que s'estarà complint en tramuntant estudis, aconsellant en Jaume Gelabert, amb participació d'en Francesc Vicenç en el marc teòric, llavors la participació a la composició i arranjaments d'en Juanjo Montserrat i d'en Sara Mingolla i altres artistes satèl·lit que també passaran per allà. Vull dir que és una cosa col·lectiva, que és important, si parlant de cultura popular, per mi, com a mínim. Però sí, recuperar aquesta arrel i veurem què passaria si la traduïm en els mitjans tècnics i populars que tenim avui en dia.
1: Mm-hmm. En relació amb això, quin lloc creus que poden ocupar aquestes tonades en el món actual, en el món present, en el qual ja les formes de vida d'abans han desaparegut, les feines han desaparegut, han quedat reduïdes a una reivindicació que feim els mallorquins, però res més que això.
3: Clar, perquè són tonades que ja no tenen la seva funció.
1: No tenen el seu sentit, clar.
4: Totalment, totalment. Per tant, seria com a... jo crec que hauríem de parlar més d'una reapropiació, perquè realment, sí, és cert que les tonades de feina han perdut el mitjà natural en el qual existien, no? Però no només han perdut això, també han perdut, avui de matí ho deia, han perdut septasíl·labs. Ja no, si encara com a mínim mos reuníssim com en Rolanes i seguíssim glosant molt més de lo que s'està fent, que ja és fantàstic, és la feina que fan els glosadors de Mallorca, però si fos un més enllà dels esdeveniments en què se fan, si fos una qüestió pròpia, ja seria una altra cosa. Per tant, jo crec que pot ser han perdut un mitjà, però molts l'han de reapropiar i l'han de... A lo millor està guai ballar música electrònica amb una tonada de feina, per exemple, no ho sé, no ho sé. Sí.
0: Són clar. Coses que, perdó, no. També ha fet un poc en Planet, que abans et sentien, no? Que fa coses de la cultura popular i els ha duit a altres bandes que, o bé, com fan tants altres artistes, com poden...
1: Això és el que anava a dir, que n'has tallat, per exemple, també aquí.
4: Exactament, sí. Exactament. Bueno, i na Júlia Colom, i na Maria Jaume per la seva banda, i na Maria Hayes, vull dir...
3: I la d'Anna, per exemple, Eivissa...
1: Sí, sí.
4: Exactament, no.
3: De fet, hi ha una eclosió de formació de grups joves de pop, diguem.
4: Exactament, exactament.
3: Si poden reduir el món de la música pop, que reivindiquen la tradició.
4: És que és necessari, vull dir, també ho deia avui de matí, clar, aquell que vulgui abanderar-se de la recuperació o reapropiació de la cultura popular, per mi va per un mal camí que se diu gran ego apoteosi, no? perquè al final, per definició, la cultura popular és democràtica i mos pertany a tots, per tant, crec que els artistes aquí tenim una veu important, perquè al final moltes vegades veiem que els artistes, sobretot musicals en aquest sentit, són referent de jovent que puja i d'altra gent que escolta, per tant, és guai que s'abanderin, però mos han d'abanderar col·lectivament, vull dir, si no té cap sentit.
3: Que de fet podrien dir que és un fenomen, però que no és casual, sinó que és causal.
4: Sí, que crec que hi ha una intenció darrere d'una feina que no és recent, vull dir, si m'ho anam... jo no puc aturar de fer similituds amb el Ball de Bot, per exemple, vull dir, el Ball de Bot ja ha sofert aquesta, i crec que està en un estat d'una...
1: És increïble veure totes les places plenes darrerament.
4: Sí. Sí. I plenes de gent jove que no va allà per compromís a ballar, vull dir, s'organitzen cotxades, jo que estic un grapat de grups de WhatsApp de Ball de Bot, vinga, tenim una ballada... a Cat de Pere. Què fas anant-te'n a Cat de Pere, tio? Ser una ballada. Ah, vale, que fantàstic, sí. Fas en cotxada. I és meravellós, con la qual... No, ja et dic, no puc aturar de fer aquestes similituds perquè crec que és el camí per el qual està anant la música, però han d'entendre que no és una cosa recent, vull dir que són les primeres pedres de tot això, ja se varen començar a posar fa dècades. Vull dir, n'estem recollint els fruits o seguint sembrant, no ho sé.
3: Clar, aquest projecte teu, Becat, estudiarà tant melodies com lletres com els contextos en què aquestes cançons, ja siguin romansos, gloses, manifestacions de carrer i altres expressions, formaven part, no?, del paisatge sonor.
4: Efectivament.
3: Del paisatge, fins i tot, de feina, del dia a dia de Mallorca.
4: Totalment.
3: En quin punt està? Perquè deies que, clar, ara hi haurà una producció musical que la faràs amb tots aquests músics. Això resultarà amb un disc i llavors amb un directe.
4: Un directe, sí, sí, sí. És a dir, si parlant de calendarització de producció, perquè li pugui interessar, clar, aquesta setmana ha estat caòtica, perquè se mor va dir dia 31 de juliol, just abans de que, a més, la gent de l'estudi general se'n anés de vacances, amb la qual està com a... De pressa i corrents, no? Clar, darrere dia, vinga, no. Per tant...
3: Darrere dia van de tancar portes.
4: Exactament, amb la qual ha estat qüestió de reunir tot l'equip i poder calendaritzar realment com seran aquests dos mesos de beca. El primer mes de setembre estarà sobretot centrat en treballar el marc teòric, perquè ja vols dir que he d'aterrar dins el treball d'en Francesc. I bueno, crec que aprofitaré per, ja que tenc un despatx allà, espai de treball, a l'estudi general Lulià, per poder fer totes les entrevistes que cregui que siguin necessaris, i ja després serà el mes d'octubre que entrarem a l'estudi de so, no l'estudi general Lulià. I sí, òbviament, qualsevol artista musical prepara un disc, un àlbum, preveient que llavors vendrà un directe, vull dir, i sobretot si parlant una vegada més de música popular, la música popular ha de pertànyer al poble, vull dir, no té sentit no fer un directe aquí. Per tant, si intenció, no sé encara com quins ulls i quina cara tindrà aquest directe, però sí, me faria moltes ganes, i sobretot jo que venc de tota la part del teatre, que aquest directe pogués tenir una part no només musical, sinó també teatralitzada o que pogués que fos permeable a arts escèniques, seria molt xulo.
3: Per tant, un projecte complet.
1: Ben complet.
4: Ja m'agradaria, ja.
1: Has comentat que fins i tot faràs entrevistes.
4: Bueno, que m'entrevistaré en gent. No vull dir que hagi d'enregistrar-la, ni molt manco, no vull ficar en segon quimerder.
1: Te documentaràs, perquè...
4: Sí, escolta, és que ja vos dic, és que qui vulgui fer aquest camí tot sol, crec que va per un... Va molt errat.
3: Sí,
4: I jo, sobretot... Clar, no som, és que no som músics, jo puc cantar i la meva professió ja s'hi dona una mica, no? Però jo necessito escoltar i necessito tenir suport aquí per poder tirar això endavant, clar.
1: Però això també, el projecte s'ha d'entendre com una anàlisi dels oficis, les formes de vida que hi havia abans, i amb aquestes cançons intentaràs entendre com se pot conservar tot això, no?
4: Exacte.
1: Avui en dia.
4: I sí que agafar aquell llegat i, sigui quina sigui la transformació que en facem, poder-ho regalar i que... Ja vols dir que soc també bastant insistent amb el tema de referents. Molts fan falta referents. I això se veu, jo que darrerament també estic com molt en la creació de contingut a xarxes, se veu clarament la necessitat de referents, de gent a qui agafar-te, gent... clar, si parlant de cultura popular, d'arrelament, d'identitat, molts fa falta que tothom, quantes més vos millor s'alcin per recuperar-nos en nosaltres, no?
3: Clar, sobretot són tonades de camp.
4: Bueno, jo tinc molt pendent aquesta figura de tonades de camp, m'agrada molt i per suposat hi serà. Llavors fa falta, com us dic, aterrar dins el llibre d'en Francesc. Sé que hi ha algunes tonades, tonades diferents que no siguin tonades de feina, hi ha algunes músiques, algunes melodies. Per exemple, hi ha una versió de Sant Antoni que coneixem a diferents pobles, una versió d'aquella tonada que no se coneix, que existeix, per tant, que també és un espai on me fa ganes
1: curiós,
4: aterrar,
1: sí,
4: totalment. I sí, hi haurà tonades de feina, però hi haurà també altres tipus de tonades, més de caire popular, segurament.
0: Clar, és que són 53, com dius, t'has d'immersar dins tot això,
4: claro.
0: Però no t'han demanat, Pau, aquest projecte titulat Galejar. Què vol dir galejar?
4: Bueno, galejar és tota aquesta tècnica vocal, no?, que s'emprava en el camp, que utilitza aquests melismes vocals com per fer gala de sa veu, no? Sa veu galejada, que la traïm a galejar. Això m'agrada molt, aquesta paraula. I, de fet, avui ha estat molt divertit perquè ens hem posat en contacte, ella s'ha posat en contacte amb jo, la companyia Una i Una de dansa, que m'han dit, tu saps que el 2009 nosaltres vàrem fer un espectacle que també se deia Galatjar? I va ser com, uau, i és molt divertit, perquè enguany m'han dit que volen tornar-ho a recuperar, per tant, que hi haurà molt de galatjars per a mi. No?
3: A més que cada poble tenia la seva manera de galatjar, és a dir, cada poble, per exemple, de Sant Antoni, tenia les seves tonades, la seva manera de cantar. Un mateix glosat de Sant Antoni.
4: Totalment, però això de més ho veiem, per exemple...
3: Això Ventura ara no s'identifica tant, o s'ha perdut, o...
4: Sí, no, és a dir, me'n vaig a el que has dit abans, és a dir, jo aniria encara més a la unitat, vull dir, cada poble tenia una manera de galatjar, però es galatjar també, per definició, me sembla que estan unipersonal, estan un tret tan identitari de cadascú que a més, menys qui galatjava millor, no? Vull dir, que té una miula, no? Que és, uau! I de fet, hi ha alguns recursos per internet que pots veure gent que realment sí que havia cantat aquestes tonades a l'hora de tondre, a l'hora de batre, el que fos, i pots reconèixer aquestes formes tan identitàries de cadascú de galatjar. Però jo te diria que s'ha perdut i no, perquè aquells que veus que segueixen glosant, jo sento un àudio i sé reconèixer perfectament en Mateu Xuri o en Maribel Cervera, a l'hora de glosar.
1: Són veus reconeixibles.
4: Sí. Clar, exactament.
3: I són.
4: Exactament, reconeixes el timbre, no, al final.
3: Sí.
1: A banda és que falten referents. Jo sempre que et xerran sempre dels mateixos quan xerro de referents així de música popular, però que agafen altres gèneres musicals que el duen més cap a l'actualitat. Però trobes que falta com a rompre barreres a Balears? Perquè jo, per exemple, he escoltat molt, jo què sé, en Bayuca, per exemple, que és gallec, que emplea música tradicional gallega i la mescla amb electrònica, però també a Andalusia hi ha un grup que diu Califato 3x4,
4: que és
1: el mateix, agafen música de processons, música, cançons andaluses i les mesclen amb electrònica, molt ballable, molt actual. I aquí trobo que com que falten projectes així que... Per ahir que tenim por a rompre un poc el mal los.
3: Més trencador, no?
4: Sí. No estem anant per mal camí, de tota manera.
1: No anem per mal camí per això.
3: Ja s'ha romput aquesta llança, però sí.
4: Sí, més que
3: no. Fa falta arribar a altres gèneres, no?
4: Clar, però...
3: Més enllà.
4: És a dir, bueno, just un apunt amb això, dir que la gent, aquests puristes, no? És a dir, per mi té una...
1: Se poden enfadar, també.
4: Se poden enfadar, però en el final, vull dir, no... Òbviament... Tot és folklore que estratifica la cultura popular i la deixa, per mi, bueno, relegada, i està bé que quedi relegada a una demostració històrica de com fou en qualque moment concret. Clar, qui pretén que aquesta estratificació sigui la totalitat de la cultura popular també va per mal camí, perquè no té tot ni son. Al final, vull dir, el que estàs estratificant és la cultura popular en un moment molt concret, en una dècada molt concreta, en un espai i un context molt concret, com la qual per mi no té molt de sentit. Ara bé, aquesta demostració històrica, aquesta recuperació històrica, no per mi no es topa gens amb les creacions que se puguin fer. Vull dir, poden conviure les dues coses i és positiu que convisquin. Me parlaves de territoris com Galícia. Clar, Galícia crec que mos duen anys llum a l'hora de tractar la seva cultura popular, perquè jo, sense anar més en fora, quan estava a la casa gravant el programa i llengs a la carrera, que vàrem anar a Galícia, allà a Santiago...
3: A Casa Ivetres,
4: A la casa Ivetres, sí, aquí a la casa Ivetres. Sí,
3: Ivetres, Ivetres sí. Televisió.
4: A la nostra, Ivetres, la teva ràdio televisió.
3: Sí, també era.
4: Quan vàrem anar allà a Santiago, la gent que me va gombolar allà enmig me varen convidar. Anem aquí, que cada dimarts i cada dijous anem a fer aquestes foliades. Uau, tant de bo tinguéssim aquests rodals nosaltres també per aquí. Per tant, crec que aquesta gent, com que va més avançada i se la sap seva i se la sap del poble, democratitzada i dels baixos estaments del poble, no, res que sigui molt, molt alt, crec que aquest punt te permet com a deixar-te crear sense haver de tenir aquell argument assenyalant-te, no?
0: Tenen molta riquesa, molt coneguda, molt estimada, o sigui, és veure que la situació aquí, és molt diferent.
3: I
4: molt sentida seva, clar.
3: No s'ha perdut, perquè també te poden convidar a matances.
4: Exactament, seria el mateix.
3: Si vols anar, però... però, clar, em perdo un mes aquesta tradició.
4: És com, clar, és com aquell que te diu, no, no, és que les matances les has de fer amb un ribell de fang i no amb encetina aquesta de plàstic fosforito.
1: Entenc més de referents així que utilitzin la música tradicional, música folclòrica, per trencar un poquet.
4: Bueno, va, Yucca, per mi és espectacular.
1: Sí, sí, jo l'he vist en directe i és increïble.
4: Sí, quina sort, que guai, que guai. Varen venir a Mallorca Live, no?
1: Sí, fa 2 anys, crec.
4: Sí, jo no hi vaig poder anar i m'ha fet molta ràbia. No sabria dir-te ara un referent, perquè com a mi anem molt de noms en el cap, però no cap de trobar l'exemple que m'agradàs. Sí que veig referents a moltes bandes on no només són música, i crec que defineixen bastant la feina que vull fer. És a dir, veig referents a nivell teatral, veig referents a nivell de divulgació a xarxes, veig referents en el dia a dia, gent que té aquesta gent magnètica, que té un imant i s'asseu a fer una canya amb tu i t'explica coses i tu vols anar allà a escoltar. Hi ha aquests personatges i més enllà de la música, pues són els personatges que m'agrada escoltar i no dir-me'n.
3: Clar, com serà aquesta fase de composició, de producció musical amb en Juanjo Serrat, amb en Jaume Gelabert, amb en Sara Mingolla? Com seran, però, llavors, directes? Clar, està una fase molt, molt incipient.
4: Però és meravellosa aquesta fase, perquè...
3: Sereu ells? És a dir, seran ells?
4: No ho sé. Vull dir, a mi m'agradaria, òbviament, compartir, i està clar que... Però estem en el punt de fantasejar, i tots saben que passarem gust a dins l'estudi, i a partir d'aquí deixam somiar i deixam veure... I què podria tenir aquest directe? De quins recursos ens podríem fer servir? A quins espais se representarà? A qui anirà dirigit? Per tant, aquí hi ha tantes possibilitats ara mateix que sí, poden jugar, però fins que no tinguem qualque cosa més palpable, no serà moment de... Serà llavors quan serà moment de començar a fer tries i descartar.
3: Quan el podríeu tenir acabat, el projecte?
4: Bueno, nosaltres tenim una data molt límit, així mateix, que és dia 31 d'octubre, que acaba la beca. Vaja. I aquí el que mos han compromès és a poder entregar una maqueta, òbviament intentarem que sigui lo més definitiva possible, però clar, òbviament també, jo crec que aquí existirà un diàleg obert en l'Estudi General Lulià, en el qual el que se podrà prioritzar és els tempos naturals de la creació artística, que moltes vegades no poden obeir els tempos d'una calendarització de producció. Vull dir, en aquest sentit, jo abogaré o intentaré sempre lluitar cap a que el format sigui un format que mos faci sentir orgullosos en aquells que hem participat, sigui per part de l'Estudi General Lulià com nosaltres, que estarem en el camp de batalla, i a partir d'aquí, bueno, serà qüestió de passar en el procés de mescles, masterització, distribució de l'àlbum, i llavors pues, un directe. Tant de bo poguéssim veure tot això dins el 2027 seria espectacular.
3: Clar,
4: seria la seu.
3: Estàs eufòric encara amb aquest recent
4: èxit. No li
0: ha anat temps de pensar, quasi no en Pau.
4: Però total, vull dir, de fet, clar, jo estic molt acostumat i com tots els artistes, que si fem qualque cosa mos baream en premsa i en mitjans d'escoltar-ho, donar-mos un segon a la ràdio, donar-mos una... Agafeu aquesta nota de premsa, per favor, atreveix-mos. I aquí m'han dit, per cert, t'han donat la beca, ai, fantàstic, beníssim, superbé. Escolta, cada 2 dies, que has sortit en el diari, i aquí, i ara que m'ha cridat vosaltres aquí, tento, i avui de matí al dia. I és com, uau, aquí, estic com agafant consciència, prenent consciència de que és un projecte molt xulo i me surt gratitud pels poros de la pell.
3: Clar, veient un poc encara això, aquest èxit, quins altres projectes tens entre mans? Perquè no només vius d'això.
4: No. Quin artista balear pot dedicar-se només a un projecte? Encara no ha començat.
3: 25 minuts d'un únic projecte.
4: Totalment.
3: Però, clar, en tens molt més.
4: Sí, bueno, ara comencen uns projectes molt, molt macos, i n'hi ha altres que seguim en la seva estela. Estem en Maria Drova i en Juanjo Montserrat, també, amb el projecte L'amor la set, a partir de la paraula i vida d'en Blai Bonet. És un concert poètic preciós que ara, de moment, seguim en la gira durant un any, que és l'any Blai Bonet, i aquest mes d'agost mos podran trobar dia 12 a l'Aró, dia 13 a Montuïri, dia 21 a Esplà de Natesa. Si mos segueixen per xarxes o cerquen per Google, pues, trobaran la ubicació i les hores. I ara, a partir de setembre, començam un projecte també preciós amb el Somni Produccions, na Marina Nicolau i na Marga López, que és una coproducció amb el Teatre Principal de Palma, que mos fa una il·lusió explosionada, i és una comèdia romàntica que du per títol Això no és una comèdia romàntica. I me'ls farà ganes llençar-me'ls de cap en el món pop, també, a nivell teatral, i volment que en surt, també.
0: Però tu, doncs, Pau?
4: Sí que doncs, clar, que ja tens per fer moltes coses.
0: Perquè, clar, sí. Si mateix...
4: El que no tinc molt de temps és anar a la platja. Però, bueno, la gent com està de calenta la mà tampoc no fa molt de ganes.
1: Sí, tampoc hi ha gaire.
3: No, no refresca gaire. Bueno, vinga, facem el paraulòmetre.
2: El paraulòmetre.
3: Ah, oi, de Maria, ja li poden fer aquestes quatre preguntes.
4: Jo no sé què és això.
0: Bé, sí, no, ni tu
3: moltes,
0: ni ningú,
3: però,
0: Pau,
3: res.
0: Tothom
3: sí,
0: ve i té molt
3: quatre preguntes per acabar.
4: No, vinga, anem a jugar,
0: Mem, aquesta jo crec que és més difícil, eh? Una de les tornades que més t'ha encisat, quina seria?
4: Muletes, correu, correu. No sé com... No, crec que és la tornada de batre, però no... No he tingut mai un marc teòric per poder dir aquesta tornada és aquesta. Ja hi ha unes gravacions a YouTube i són les que sempre he escoltat i a partir d'aquí he intentat imitar. A mi més, és el que duc millor, no? I varen... Mireu, jo vaig fer... Ara, deixeu-me contar una petita anècdota.
0: Sí,
4: jo vaig
0: clar.
4: Començar enginyeria agrònoma quan tenia de 8 anys.
0: Ah,
4: jo anava cap
0: a
4: enginyeria
0: agrònoma. Ja no ho sabia,
4: Ma mare que m'estarà escoltant, mamà, que sí, que tu volies que fes enginyeria. Però
3: bé, ho volies fer tu, també.
4: La volia fer jo, sí, però sí. Molt animat per un mare. Molt animat per un mare. I va haver un moment que vaig deixar l'enginyeria per passar a fer els estudis de dramàtic i a les proves d'accés de l'ESADIP m'hi vaig voler presentar a la prova de cant amb una tonada de feina, perquè era com una manera de... Ok, deixo enginyeria agrònoma, però no vull deixar de viure envoltat del camp, que és una gran passió que tenen d'ençà que som petit.
3: I va ser aquesta?
4: I va ser aquesta, que crec que és la tonada de batre, que és la que diu muletes, correu, correu, i fareu la paia menuda, que si la feia llarga i troncuda, tot l'hivern li trobareu.
3: I això te va encisar.
4: Que... Sí, és la que m'ha acompanyat i que durant molt d'anys, perquè era l'única que me coneixia, i era la que encantava.
0: Va ser la primera, no?
4: Sí, senyora, sí, senyora. Sí.
0: Molt bé. I ara ja preguntes més estiuenques, Pau. La teva fruita d'estiu preferida.
3: Clar, perquè deu tenir temps de menjar fruita.
4: Fricots de porreres, que són de porreres. Que bons que són. És que per mi no hi ha cap altra fruita que les superi.
0: Quan es tens? Perquè mira que hi ha fruites bones en l'estiu.
4: Sí,
0: hi ha moltes,
4: sí.
0: Però
4: a més, els supercocs solen sortir... Són primerencs, no dins l'estiu. No...
0: Però quina classe, perquè hi ha moltes varietats, realment, llavors. De galta vermel, de tal...
4: Maria, tia, no.
0: Ai, no tenim la carrera d'enginyer agrònoma.
3: Si són bons,
4: demanen coses de teatre.
0: Bé, i quan t'es passa la calor? Perquè ara dic que s'aplai, pots anar poc.
4: Dutxant-me molt. Puc arribar... Bé, dutxant-me, me rebeig per aigua. A més, és el primer estiu que pas a Mallorca... Mallorca, quin doi? A Palma. Jo sempre havia estiuetge a Cala Blava. Enguany és el primer any que estiuetge a Palma, a Son Canals, i allà si arriba a engendrar una calor...
0: Un microclima
4: de com que quan obris el forn, que també tot es va de coca de trampó, no? El mateix. Me pas per aigua moltes vegades, perquè si no m'afer tot i me fa ai.
0: I ja per acabar, que llegeixes ara mateix?
4: El mar de Blai Bonnet.
0: Està Blai Bonnetitzat, en Pau.
4: Sí, ja està Blai Bonnetitzat.
3: És dens, és dens.
4: És dens, però és preciós. Vull dir, no tur de subratllar tot i aquí tenc que de vora dir, mira això, i faig de pesat, i li dic un fragment.
0: Que bé, han de ser pesats, amb aquestes coses.
4: Sí,
3: bona lectura, el mar d'en Blai Bonnet.
4: Clar que sí.
3: Pau Pasqual, moltes gràcies per passar per Tento la 15 minuts i xerrar de galetjar, que és projecte que per unanimitat ha estat becat amb aquesta beca internacional de creació artística sobre cultura popular a les Illes Balears, convocada per l'estudi general Lulia, inspirat amb aquestes tonades que va recollir el pare Ginart i que es convertirà en un disc i també en un directe.
4: Creurem el disc, que sigui talment així com has dit.
3: En directe, i quan arribi aquest moment, quan el disc hi sigui, i quan arriben aquestes actuacions... En tornarem a xerrar.
0: Torna,
4: clar que sí.
0: Per favor.
4: Quan vulgueu, tornarem a que nostre.
3: Gràcies, Pau.
0: Enhorabona.
4: Vinga, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies.

0: TV3 Ràdio és actualitat.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel,
4: si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur, portada.
7: Si a tu te dic gra,
8: que te venes cap primer de tot.
9: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
0: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
10: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
11: Les fites netes, amb Tomeu Mesquida.
12: Au, Tomeu, ja hi tornem a ser.
13: Au,
12: sí,
13: endavant,
12: au,
13: som ja aquí, un dia més.
14: Ahir no se va cansar.
13: No, jo tenc fua per estar...
12: Clar, és que hi ha capítols, d'aquest no tema que vam començar ahir. Clar,
13: sí.
12: Com...
13: Avui és darrer dia, però la setmana que ve ja m'espanyaré un poc el cap per pensar...
12: No seguirem.
13: No, seguirem, però no, xerrant de coses tristes, no?
12: Clar,
13: ja
12: sé que m'ho
13: van un poc més optimista.
12: D'oliveres i garrovers,
13: sí.
12: Com a llenyosos tradicionals de les Illes Balears que pateixen o intenten resistir la calor així com poden, i avui han de xerrar dels altres dos llenyosos més importants.
13: Exacte, sí. Per als oients que no el varen sentir ahir, varen fer una mica també d'anàlisi de si realment aquesta calor era una cosa puntual o que anava incrementant les darreres dècades. Efectivament, cada any tenim més calor. Aquest juliol ha estat el juliol més calorós en la història de les Illes Balears i damunt ha plogut un 59% manco de lo que plou habitualment en aquesta època. I a partir d'aquí varen veure que, clar, una cosa és estar adaptada a la calor i l'altra a la sequera i l'altra que tu puguis ser un arbre invulnerable, que cada any puguis seguir produint o que, sí, a la llarga aquests arbres tinguin un futur o no, que nostre, que és el que me preocupava com a pregunta.
14: I varen comprovar això, que no era un tema especialment optimista, aquest.
13: No, exactament. I com deien Celestí, anaven de ser notícies més bones, ser manco dolentes, i avui seguiré aquesta estela.
12: I clar, anirem... Els que ho duen millor són les oliveres.
13: Sí, oliveres, garrovers...
12: Llavors, garrovers, i ara?
13: I avui xerrem de Figuera i de Matlé. Sí.
15: Això ja m'ho fa més por a mi que una gelada.
13: Ara ho veurem, una mica d'atenció narrativa.
15: Pinta malament la cosa, però bé, per quin arbre començam?
13: Vinga, avui començarem per la figuera, que és un arbre que té fama de poder viure pràcticament abandonat, o que li hem atribuït aquesta qualitat, després ja en xerrem un poc més, i que gairebé estem acostumats a veure que neixen d'entre les pedres o de dins una paret d'un safareig, o surten on hi ha humitat, són molt resistents, i com dèiem amb el garrover, també tenen aquesta habilitat de poder estirar les seves arrels metres, no quilòmetres, com vaig dir ahir, i arribar a cercar zones on els hi sigui més propícia. Però bé, avui ja entram en Bolivete directament i he cercat un productor de figuera,
12: sí,
13: que són els de flor de figa, que és la família Cloquell, preferents. Exacte. I bé, ells tenen una plantació grossa i més antiga, diguem, el Gaida, però recentment han fet una plantació a Montuïri també, i els he demanat una mica més si hi havia diferència també amb els arbres joves o amb els arbres vells, una mica que mos contessin com estan encarant aquest any ells.
16: Aquest any no és que hagi plogut poc, però és que duim des de juny amb molta calor, i ho estan, la veritat és que ho estan notant molt. Nosaltres, a les figueres joves, hem hagut de regar molt, tant a Montuïri com a Algaida. Nosaltres, el nostre cultiu volia ser la seca, però és impossible. En ses joves és impossible poder fer-ho així, que hem de regar dos pi per setmana mínim. I dos pi per setmana vol dir uns 20 litres per arbre cada pic. Se mos en va molt de litres, que és un preu que pues, és major, perquè nosaltres no tenim pou d'on treure aigua. I mos costa més l'aigua. I a part, tenir subministre d'aigua és molt complicat en el pla. Competim contra gent que té piscines i que paga, i és igual pagar el que vulgui pagar. L'aigua mos surt molt més cara del que mos sortiria un aigua pou o un aigua subministre directe municipal. I fa que tot s'encareixi molt més, que era fi. A més de les càrregues i les hores de feina que li hem de dedicar. El problema gros que veurem amb com solucionem per poder trobar-li un futur.
12: 20 litres cada figuera. Clar, que ja no només parlam de si la figuera aguanta o no, sinó que parlam d'aigua, i aigua, i aigua, i d'hores de feina, i de
13: dolors,
12: sobretot.
13: Sí,
12: quan un temps la figuera no s'arregava.
13: No s'arregaven, segurament en els inicis els hi donaven una aportació, si l'any era un poc més feixuc, però clar, estem parlant que després fent un parell de números amb Miquel Àngel Cloquell, mos sortien que, clar, reguen 10.000 litres d'aigua cada setmana, ells tenen un dipòsit de 25.000 litres, això implica que cada dues setmanes ja estan preocupats de poder tornar a omplir el dipòsit, i que, com us contava, és una dificultat.
12: Barbaritat.
13: És una barbaritat. És vera que, no sé si volen recordar, us dia que van xerrar del bocats, que hi comparàvem en sortalissa i tot això.
15: Allò ja és un cas extrem, lo del bocats.
13: Sí, no te creguis que tan extrem, però...
15: És que ja no era.
13: És vera, Maria.
15: Tu m'ho diràs.
13: Però és vera que, clar, jo sí, aquí sempre faig una reivindicació i m'agrada xerrar de litros d'aigua, perquè fa com a assumpte, però l'aigua que queda a terra és on ha d'estar, l'aigua. L'aigua ha d'estar per fer aliments, o el banc o jo m'atiro aquí tot sol aquesta reivindicació. Que l'ús prioritari de l'aigua hauria de ser per aliments que mos cuidin i cuidin el territori. Vull dir, si a partir d'aquí hi ha cultius com el bocater que han d'entrar en disputa perquè agafa molt de recursos, en podem parlar.
12: Hauria de ser per primera necessitat.
13: Però
12: no
13: clar,
12: per...
13: i que un productor que comença, ni una família, ara que m'estificant un...
15: Dali,
13: un
15: fidel, dali,
13: no, però una família que comença no tingui accés a aigua, m'assembla bastant preocupant, mos hauríem de mirar. Però
14: sí, han gastat molt aquesta família, i no sé si estireu d'acord amb això que diré, però pot ser que de la figuera sigui un cultiu en declivi. Mm.
13: Sí, jo començo, no sé si en aquests grans figuerals que hi havia les finques, jo ja n'he conegut pocs, però és poc que conec que estan a la baixa. De fet, he cercat algunes dades i en Montserrat Pons, que és molt conegut per la feina que fa de recuperació de figueres, ell té un estudi publicat i diu que en els mitjans dels anys 60, Balears, hi havia 20.000 hectàrees de figuerals, i la darrera enquesta del Ministeri d'Agricultura, que és del 2024, se calcula unes 2.800.
12: Brutal,
13: o sigui,
12: per tant.
13: És un dels cultius...
12: una part molt grossa.
13: Que més ha sofrit, sí. Mm. Sí, sí.
15: Però això,
13: sí.
15: O sigui, te refereixes per la situació climàtica o perquè s'ha deixat de consumir? Perquè tenia molt d'usos en el camp i tot això, no?
13: Intues que és una de les combinacions. També és una de les fruites i... Sí, me sap greu perquè és de les meves preferides, sí. Però que té pitjor conservació, s'han d'agafar i s'han de consumir aviat, el seu transport no l'afavoreix.
12: Són delicades.
13: I això s'ajunta a la irrupció de... que és, com comentava en Cloquell, si tu has de comprar aigua, ja no ho tens a la seca, has de fer noves plantacions, se van morint els arbres, estan replantant, això incrementa el cost i a lo millor tu a plaça, tu o moltes famílies, triarem abans una fruita que mos puguem permetre que no una cosa que tingui un cost més elevat. No estic dient que les seves figues siguin cares, però, òbviament, hi ha menys producció, du més feina, no només són els litros i el cost del litro, sinó que has d'anar a regar, una cosa que abans no havies d'anar. Són hores de moure la manguera per amunt i per avall, no sé que tinguis un sistema de reg. I, a part d'això, les condicions climàtiques, la xilella, que després en xerrarem, clar, no és que tingui un escenari molt favorable. I també és una de les fruites que això ho diu molt en Pons Cloquell, que és pare d'aquest projecte, que és... tradicionalment era un aliment que estàvem avasat, però
15: clar,
13: sí que ha hagut un...
15: Clar, espada de figues, les figues seques, després les figues per engreixar els porcs...
13: Que tenien moltes utilitats, però que és vera que les darreres generacions a lo millor no han estat més habituades i han menjat més plàtan, han menjat més poma, han menjat més taronja...
12: Teníem figues i teníem figueres i no els hi teníem esment perquè feien fruit
13: exacte,
12: i eren allà.
13: Exacte, i una cosa que ara deien a Maria, que s'empleaven de dins
15: les feines del camp.
13: I les finques tradicionals tenen una estructura... on no hi havia una cosa només exclusivament, hi havia una mica de tot, no? Uh-huh. I tot s'aprofitava per, al final, engreixar un animal o engreixar la família, mantenir les feines, sí? Poder aguantar les coses del camp. I pintures, això ho faig una reivindicació bastant habitual, en les figueres, que pensam que, com vos deia abans, que s'aguanten per si totes soles, i jo pens, o he anat xerrant amb pagesos més majors, que aquestes figueres devien estar més cuidades de lo que mos pensàvem ara, perquè també, quan hi ha hagut un abandonament de fora vila, ha estat un dels cultius que més ha sofert. Per tant, no és que sigui un arbre resistent i ja està, i puguem no mirar-lo, sinó que devia tenir constància, devia tenir podes, potser l'adobàvem quan hi havia un excedent de fens, devia tenir una cura que ara mateix els hi han privat d'ella. Uh-huh. Sí.
14: En Cloquei, en canvi, però, està plantant figueres noves, no està tot perdut.
13: No, no està tot perdut.
12: Amb gent amb esforços com ells.
13: Amb empenta, i ara les tastareu perquè vos he dit una catxeta de figues. Oh!
15: Que això és el que duen, sí. Aquí, que nosaltres miràvem què, què.
12: Clar, confós.
13: Vos he confós, vos he confós.
15: Vos han ganat en
13: havien de berenar, jo sempre que puc intento... Jo intento...
14: Duim dos dies atent-ho, que mos cuiden molt.
15: Que bé.
13: He de dir que una manera molt bona de donar suport als productors és que no te regalin les coses. Ells no sabien que jo enduria, no me les han regalat, no acceptaria regals, he anat a comprar-les i vos les he duites. I en Miquel, ara que d'això, que sí, que superbé que hi hagi gent amb empenta, és vera que ells, mos duo això, xerrant el següent cultiu que et s'emmalarà, que ells venien d'una finca on hi havia molt de maldaràs i la figuera se va plantejar com una alternativa, tot i que veient que té moltes dificultats, ells són valents i tiren cap endavant, i tenen ara mateix un 280 malers de secà i durant els darrers anys han anat perdent molt d'arbres i enguany no ha estat diferent.
16: Tots els malers tenim a secà, tenim uns 280 malers i tenim això, aquí sí que tenim molts problemes. Tenim una zona on s'ha mort una gran part dels malers. En aquests tres anys darrers veiem un descens molt important. La producció de ametlles crec que anirà bé enguany. Quan va ploure aquest any era quan se formaven i quan se feia la flor i pareix que això ha anat bé, però veiem com a molts arbres afectats i molta sequera. Els ametlles crec que és un problema i sense rec és impossible. I no tenim ara mateix les forces per a aquesta zona i veiem com perdem un gran part dels arbres. I feim idees fent traspàs cap a les figueres que, en quant a sequera, protegeixen un poc millor. La veritat és que protegeixen un poc millor, però encara així els afecta i hem de fer coses per revertir-ho.
12: Clar, és curiós, Tomeu, un guany poden tenir una bona producció de ametlla, però en el mateix temps perdre una part dels ametllers, dels
13: sí,
12: arbres.
13: Sí, clar, i passarà molt de cultius. Per exemple, en la vinya, ara aquestes setmanes que he anat sentint entrevistes en el mitjà de productors que ja han començat arreu de l'estat, aquí també, a Barmar, una cosa que en guany, o els darrers anys, anam salvant una mica les cuites, però la salut d'aquests arbres, en concret, les vinyes també, que no és una cosa que tu sembris com una domatiguera i tinguis producció el mateix anys, sinó que s'atorben una mica, veurem com els afecta aquestes calors a la llarga i si afectaran el rendiment de producció, també. Sí, sí.
15: Mm. Ahir vares dir que havies vist un camp completament groc de ametllers.
13: Sí.
15: Preocupant. Què els hi passa exactament?
13: No sé si volà passant, anant per la carretera, que, clar, no haurien de començar a perdre les fulles en agost. És una cosa que és de tardor, perdre les fulles dels ametllers, com tots els arbres de fulla caduca. Però, sí, no té una explicació sola, és una cosa més complicada que només la calor, però sí que la manca d'aigua, la calor, el tigre de l'ametller, una cosa que ara xerrarem, i altres patògens estan afectant.
12: I la xilella també hi deu tenir un paper decisiu.
13: Sí, la xilella, bé, per qui no ho sàpiga, que tothom ja ho deu saber, és un bacteri que viu dins els vasos pels quals circulen la saba dels arbres, l'aigua i els nutrients, per dir-ho així més planer. Un estudi que s'ha fet a Mallorca s'estimava que la cremada de la fulla, això que torna groc i cau, està associada a la xilella i afecta un prop en el 79% dels ametllers de tota l'illa, que és una burrada.
12: Sí. Mm-hmm.
13: O sigui, aquesta estampeta de sí, ametllers florits és preocupant. Mm. I això, i la calor i la xilella són coses que estan completament separades, però és vera que s'ha de en aquest estudi se demostrava que aquestes condicions, la manca de pluja, la calor i tal i qual, feien que aquesta pèrdua de fulla per molt de la xilella fos més visible. O sigui, que el que segurament vaig veure l'altre dia va ser un camp completament infectat de xilella que, davant d'aquestes condicions, l'arbre ja molt debilitat va perdre totes les fulles.
14: I dins aquesta suma, com de Tomeu, hi entra el tigre de Sant Maler?
13: Sí, que és un insecte molt petit que viu principalment davall de les fulles dels arbres i s'alimenta la seva saba, o sigui que ja té dues coses que l'ataquen, a part de la calor, i en la calor aquest tigre, així com en la mosca d'oliva era beneficiós, no, aquí el tigre en la calor se creix i li afecta bastant. Li he demanat a en Serra, a Miquel Serra, que mos faci un àudio explicatiu de... Ja no tornarà a compareixer més,
14: eh?
13: Tomé,
14: en
13: no, enguany no havia sortit. Enguany no havia sortit.
15: Jo el vull sentir cada setmana,
13: Tomé et sortirà per gol, després ja no sortirà.
14: Si
13: en el principi sortia molt.
12: Si no surt xerrant, sortirà cantant.
13: Exacte.
12: Abans l'han posat.
13: Ah, molt bé, estic content. Així m'agrada. I de si voleu l'escoltam, mira, haguéssim pogut posar. I sí, l'escoltam.
3: Fer una plantació de malers a la seca només se pot fer ja a terres bones, a terres d'esplà. Fer una plantació de malers a la seca pel llevant seria una imprudència perquè l'estiu els guanya ja en aquests arbres. I en aquest temps té un problema, hi ha un poll que se diu tigre de l'almendro, no és específic, però sobretot pega la malet, que en la calor aquest poll va més. I és el que causa que en aquest temps i en el gos vegem els malets grocs.

0: Aquestes són les propostes de David Ventura per Eivissa i Formentera. Com dèiem, a Nana Ornés es ha dit això via WhatsApp i l'escolta.
1: Hola, hola. Jo us recomano que cada setmana passeu pel claustre. Tenen concerts cada dia. Avui divendres actua Queralt Lahoz, que ja és una mítica del claustre, passa tots els estius i no falla. És avui a les 9 del vespre. Demà venen Muchacho i Los Sobrinos, uns gitanos de Barcelona que tenen una proposta de rumba rumbera, Hereus de Peret i amb una gràcia innata. Diumenge, també a les 9, Gustav Lundgren, trio, un guitarrista de guitarra de 6 cordes, un virtuós, i la gent que sap apreciar el virtuosisme és un d'aquests dies que no es pot perdre del cicle de jazz dels diumenges en el claustre. Avui també Jazz Bar torna a Su presentant el seu nou disc Material Sensible, i ja anem a dilluns i dimarts perquè tenim doble concert de la Ludwig Bank en el casino de 7 de gener, dia 10 i 11, dilluns i dimarts, a les 9. Dimarts ja està exaurit i queden molt poquetes entrades per dilluns, així que els fans que no us havíeu entemut, ara és el moment. També dilluns, crec que és una recomanació que us podria fer setmanalment, i és que passeu pel Festival de Música d'Estiu de Ciutadella, organitzat per Joventuts Musicals. Aquest dilluns tenen un concert de piano solo i, com sempre, és en l'entorn immillorable del claustre del seminari a les 9 del vespre. I si cercau alternatives a l'eclipse, o bé, per assumir la ressaca de l'eclipse, perquè ja haurà passat, això serà dimecres 12. Júlia Colom actua també en el claustre a partir de les 9. O sigui que ja heu viscut l'experiència aquesta transformadora, i a les 9 podreu anar a Júlia Colom a pair els fets. Ja està. I amb això, fins la setmana que ve.
0: Gràcies, Anna, per aquestes prescripcions, per aquestes recomanacions a Menorca. Gavi, Mallorca, que tenim aquest cap de setmana?
2: Pues mira, recomiendo mirar una puesta de sol, porque lo más seguro que el miércoles no la pueda ver poca gente, ¿no? Que estará todo en estado apocalíptico. O escuchar un disco de Tequila, ¿no? Ahora que se ha muerto el bajista Felipe Lipe.
3: Efectivament.
2: Si quieres, tengo alguna otra recomendación.
3: O escoltar qualsevol cosa amb Tequila, davant.
2: Exacto, exacto. Claro. Sí, exacto. Bueno, y en lo musical, pues, por ejemplo, pasarse por la Factoría del Show. Hoy mismo hay un festival, son 4 prometedoras bandas: Karate, Creepy Demons, West Point y Dry as Blood. Uh-huh. Esto empieza a las 9 de la noche. Si te gusta la electrónica o lo electrolatino, perdona, también hoy viernes en el recinto de Mallorca Live, pues está Juan Magán, que es el rey de esta historia, ¿no? De lo electrolatino. Perdona que se me...
3: Es una expresión que sí, se te resiste.
2: Inténtalo decirlo tú, electrolatino.
3: Electrolatino.
2: Vale. Paco Pecado, y todo va de palabras sí, difíciles. Paco
3: sí.
2: Pecado...
3: No, Paco Pecado es un crack. Yo voy a verlo ahora de aquí en esto, ¿no? Cuando acabe el programa, pues, de fecha.
2: Mira, a las 9 de la noche en Consolación, en San Juan... Uh-huh. Con un directo arriesgado, el ciclo La Lluna en Vers y un... Es este que suena, ¿verdad?
3: Es este que suena, mira, escúchale.

0: Més de 2.000 persones migrants víctimes del tràfic a la Mediterrània. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
0: Cop policial contra una de les principals xarxes de tràfic de persones de la Mediterrània. Hi ha 78 detinguts, 8 a les Balears, 6 a Eivissa i 2 a Palma. La xarxa hauria facilitat l'arribada de més de 2.000 persones migrants des d'Algèria en travessies en condicions inhumanes. Una operació que també ha permès intervenir droga i de 8 embarcacions d'alta velocitat. I tot això mentre continua la pressió migratòria a les Balears, en 6 embarcacions interceptades des de Llora Baixa i el rescat de 9 persones després del naufragi d'una embarcació al sud-est de Cabrera. I mirarem també cap a Ceuta, on continua el pols diplomàtic entre Espanya i Itàlia pels controls fronterers, mentre tot això, centenars de menors continuen a la ciutat autònoma sense un adult de referència. Però avui, divendres 7 d'agost, hi ha més titulars que ara vos avançam amb Victòria Morell. Un home de 45 anys ha resultat ferit greu després de precipitar-se des d'un 12 pis d'un edifici de Palma.
2: Bon vespre. L'home ha caigut sobre dues persones que estaven assegudes en una terrassa, que també han resultat ferides. Tots han estat hospitalitzats a Son Espases.
0: I Endesa investiga l'estrès tèrmic provocat per les altes temperatures i l'excés de consum com a possibles causes dels talls de subministrament elèctric que es repeteixen a diferents punts de les illes en plena temporada de calor.
2: La companyia estudia especialment l'afectació sobre determinats components de la xarxa, com els cables subterranis i els fusibles. Veïns de Palma i de Pollença denuncien interrupcions constants i intermitents.
3: Estem com a un polígono i tenim molt de vegades talls de llum, molt sovint, fa pujades, de ballades, se'n va, però bueno, n'hi ha molt de talls. Hi ha bastant de talls ara que no havia passat tant de vegades.
0: I desconvocada la vaga de socorristes previstes per els dies 10, 11 i 12 d'agost a Palma.
2: La decisió arriba després dels avanços assolits en la segona reunió amb l'empresa i l'Ajuntament de Palma. El representant de la Unió de Socorristes de Mallorca és Julián Delgado.
4: En este mes de agosto estarán los módulos que necesitamos para tener espacio de sombra y poder ir al baño. Y luego la empresa se ha comprometido a entregar los EPI faltantes.
0: I per si encara no ho sabeu, dia 12 hi ha un eclipsi i efectius de l'exèrcit patrullaran la Serra de Tramuntana per evitar incidents entre els dies 10 i 14 d'agost.
2: Un dispositiu inèdit per fer front a l'elevada afluència de persones que es preveu el dia de l'eclipsi. El govern detalla que és per garantir la seguretat dels ciutadans. Ho ha explicat el conseller portaveu Antoni Costa.
5: El govern de les Illes Balears exigirà el compliment de les mesures perquè si s'han posat en marxa, s'hi han posat per alguna raó, evidentment. Per tant, efectivament, els cossos i forces de seguretat de l'Estat i l'exèrcit ajudaran en el compliment d'aquestes mesures.
0: I en cultura, avui destacam un clar protagonista, un protagonista indiscutible, el menorquí i gran baríton Joan Pons.
2: Que és precisament la figura central d'un documental coproduït per aquesta casa i Vetres que s'estrena a les 8 al cinema Esmoix Negre de Ciutadella.
6: Aquest germà d'en Carlos, de Montserrat Caballé, en Carlos, va ser el que li havia dit la Montserrat que m'escoltava jo, que segons ell era baríton, i en Carlos Caballé després de sol me va agafar com a gent seu ja, privat.
0: I en els esports, el mallorquí Josep Sardà ja és nou jugador del Reial Mallorca, Toni Tenerife.
7: Així és, nascut fa 23 anys al Pollença, firma per les pròximes 4 temporades després de que el Reial Mallorca hagi abonat a l'Andorra 2,5 milions d'euros, més bonus. Un futbolista que ve a ocupar el buit que deixa el català Jan Virgili, que parteix cap al Bruges de Bèlgica.
0: I ara miram el cel i la previsió meteorològica, perquè la temperatura sembla que continua estable i per saber com es presenten les pròximes hores a les Balears connectam amb el nostre meteoròleg, Dani Capó. Molt bon vespre.
8: Bon vespre. Una bona calorada ens espera, Neus, companys. Sí, un cap de setmana marcat per un temps més tranquil. Ja no es repetiran aquests ruixats locals que ens havien acompanyat aquests darrers dies. De fet, avui ja no els hem tingut. I hem vist que cap de setmana dominarà el sol a tot l'arxipèlag i amb unes temperatures que poden pujar qualsevol grau més. De fet, es poden arribar a superar localment els 38, 70 punts de Mallorca, com també d'Eivissa, sobretot, però amb una sensació de basca que la notarem bastant acusada a tot l'arxipèlag, amb un ambient nocturn també bastant càlid. Això sí, no tindrem una gran concentració de pols en suspensió, per tant, com a mínim, l'ambient no estarà especialment brut. El vent, per la seva part, demà bufarà fluix entre xaloc i migjorn, amb unes condicions marítimes bastant bones. En vista de diumenge, sigui cap al sud de les illes, podríem tenir algunes àrees més de maró.
0: I de farem servir ventalls. Dani, molt bon cap de setmana. Aquest informatiu és possible gràcies a la feina de Clàudia Mallia, Victòria Morell i Facundo Tenaglia, que és el control tècnic. Començam.
1: IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Passem a avançar en portada. Desarticulada una xarxa de tràfic de persones que operava a la Mediterrània. Hi ha 78 detinguts, 6 dels quals Eivissa i 2 a Palma. La investigació apunta que la màfia hauria facilitat l'arribada de més de 2.000 persones migrants des de la costa d'Algèria, com explica Dani Manau.
1: L'operació l'ha realitzat la Policia Nacional i la Guàrdia Civil amb la col·laboració de l'Europol contra una de les principals estructures criminals especialitzades en el tràfic de persones. Les màfies cobraven 12.000 euros a cada persona migrant, en la seva majoria subsaharians, per fer la travessa des d'Algèria fins a la costa de les Balears, Almeria o Múrcia. El viatge era en condicions inhumanes. És Daniel Ortiz, inspector de la Policia Nacional.
2: El tema del transporte, van sin chalecos salvavidas, evidentemente, sin luces, alta velocidad, pueden coger una ola, pueden naufragar, o sea, es complicado. A veces van incluso atados a la propia embarcación para no perder, entre comillas, la mercancía. Para nosotros son víctimas, ¿no?
1: En el viatge de tornada transportaven drogues des d'Europa fins a Àfrica. Els agents han confiscat 15.000 pastilles d'MDMA, 61 quilograms d'haixix i 500 grams de cocaïna. Han intervingut també 18 embarcacions d'alta velocitat.
2: Entonces, por ejemplo, ellos aprovechaban para introducir drogas de síntesis principalmente en Argelia y de Argelia a España introducían inmigración irregular, con lo cual, por así decirlo, costeaban y se beneficiaban tanto del viaje de ida como el de vuelta.
1: Es calcula que aquesta xarxa hauria organitzat 64 trajectes migratoris, amb uns beneficis de 24 milions d'euros.
0: Tot això quan continua el rescat de persones que naufraguen.
3: En total, des d'ahir a hora baixa, se n'han interceptat fins a 6 embarcacions i ahir els serveis d'emergència van rescatar 19 persones d'origen magrebí després que la seva barca s'enfonsàs a 12 milles al sud-est de Cabrera. Un ampli dispositiu de Servei de Salvament Marítim i Guàrdia Civil va poder rescatar els passatgers quan tots eren a l'aigua.
0: I anem a la darrera hora de la situació ceuta, que, com sabeu, també esquitxa la política internacional. Avui Itàlia ha dit que rebutja l'ultimàtum del govern espanyol i mantindrà el control a les fronteres fins al 15 d'agost.
3: Així ho ha expressat el govern de Giorgia Meloni en un comunicat on rebutja la petició d'Espanya de retirar els controls a les fronteres aèries i marítimes. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que no hi ha cap motiu per a mantenir-los i que la crisi migratòria de Ceuta, que va precipitar aquestes mesures, ja està reconduïda. També adverteix que Espanya adoptarà mesures proporcionals si Itàlia finalment no aixeca el control fronterer.
0: Tot això són encreuaments de paraules, mentre centenars de menors segueixen a Ceuta sense cap adult de referència després d'una setmana de l'entrada massiva de persones des del Marroc.
3: Esperen a portes de la comissaria de policia per ser identificats. La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, calcula que hi ha vers 1.300 menors ja registrats al sistema d'acollida i ha anunciat que dia 16 arribaran reforços a Ceuta per a iniciar el trasllat d'algun d'aquests menors a la península. Mentrestant, assegura que fan tot el possible per agilitzar els tràmits.
4: Para llegar a una situación en la que todos los niños estén acogidos, hay mucho trabajo previo que hemos hecho, aunque pueda ser insuficiente. Yo entiendo que hay imágenes que son dolorosas, a mí no me gustan nada, de verdad, llevamos trabajando con determinación desde el día 1. La situación ha sido muy compleja y estamos acelerando todos los plazos, habilitando espacios. Yo ahora mismo estoy aquí con vosotros, me voy a ver otros espacios físicos para ver si somos capaces de desbloquearlo y agilizarlo, porque en la medida en que tengamos espacios podemos habilitar la acogida de una manera más rápida.
3: El Marroc diu que està disposat a rebre tots aquests infants si les autoritats espanyoles en faciliten els tràmits administratius.
0: La darrera xifra oficial de morts durant l'entrada massiva des del Marroc a Ceuta fa tot just unes setmanes de 82 i només 4 han pogut ser identificades.
5: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: I obrim la plana de succeïts. Un home de 45 anys ha resultat ferit greu. Ha estat avui hora baixa, després de precipitar-se des del 12è pis d'un edifici de Palma i caure sobre dues persones que estaven assegudes en una terrassa que també han resultat ferides. Tots han estat hospitalitzats a Son Espases.
3: Ho dèiem, ha passat tot just aquesta hora baixa a la plaça de Catalunya de Palma. La Policia Nacional investiga si els fets es van desencadenar després que l'home precipitat discutís amb la seva exparella.
0: I a Eivissa, la Guàrdia Civil ha detingut dues persones que tenien en el seu poder cinc vehicles d'alta gamma robats.
3: Va ser el passat 30 de juliol, durant el llançament judicial en un immoble de Cala Llonga. Els agents hi van acudir pel desnonament i van trobar un home que intentava treure els turismes de la parcel·la. Els vehicles estaven reclamats per diverses unitats de Madrid per diferents sostraccions fetes. Des de l'any passat, la Guàrdia Civil va detenir l'home de 57 anys i una dona de 55 que va facilitar les claus del cotxe, però no va poder portar cap documentació que n'acredités la possessió.
0: I encara les pitiuses, l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia ha ratificat un paquet de 5 sancions administratives per un import de 800.000 euros. Això ha estat per l'organització, comercialització i celebració de diverses festes il·legals en sòl residencial i també rústic del municipi.
3: El consistori ha destacat el paper de l'equip de detectius privats contractats pel Consell Insular, la implicació de la policia local i les tasques d'instrucció dels serveis tècnics i jurídics municipals. El missatge que vol donar l'Ajuntament és que els habitatges no són discoteques ni tampoc recintes de festa, tot i que lamenta que els expedients poden trigar 2 anys a resoldre's.
0: I avui també és notícia que Endesa investiga l'estrès tèrmic provocat per les altes temperatures i l'excés de consum com a possibles causes dels talls de subministrament elèctric que es repeteixen a diferents punts de les illes en plena temporada de calor. La companyia estudia ara especialment l'afectació sobre determinats components de la xarxa, com els cables subterranis i els fusibles. Veïns de Palma, de Pollença, també d'Eivissa denuncien interrupcions constants i intermitents.
3: Des de principis de juliol, veïns dels carrers Francesc Manuel de los Herreros, Hort de la Torrella, Jeroni Rosselló i el passatge Síria Palma denuncien talls de llum que repeteixen cada pocs dies. Segons els afectats, el subministrament s'interromp de manera intermitent durant la nit i en alguns casos les incidències s'allarguen fins al matí, una situació que s'agreuja amb les altes temperatures. El portaveu de l'Associació de Veïnars de Pere Grau, Nael Falo, alerta que les persones en situació de vulnerabilitat són les que més pateixen les conseqüències d'aquest talls.
6: La barriada està molt alarmada, sobretot aquelles persones amb mobilitat reducida, ja que no poden fer ús de l'ascensor, tenir la nevera, tenir accés a l'aire condicionat o inclusive poder cargar el mòbil. Esto ha generat gran malestar en la barriada i exigimos des de Flipam Pere Grau que Endesa i la distribuïdora doten de les infraestructures necessàries para garantizar el suministro eléctrico en la barriada más poblada y más densa de Palma.
3: Els problemes de subministrament no es limiten només a ciutat. El municipi de Pollença també registren talls intermitents que afecten veïns i negocis de la zona. Alguns bars denuncien que les interrupcions dificulten el funcionament habitual dels establiments i en perjudiquen l'activitat, especialment en plena temporada turística. És el cas de Nena Vallejo, propietària del bar La Nena, i d'Eugènia López, veïnada de Llanaire.
7: Tenim com a polígono i tenim molt de vegades talls de llum, molt sovint. En un moll que meva la setmana passada varen tenir, no sé si era dimarts, de les 9:22 fins a les 12:30 de vespre, que no van tenir llum. I se n'anava, tornava i va estar bastant de temps. I en un bar també fa pujades de ballades, se'n va, però bueno, n'hi ha molt de talls. Hi ha bastant de talls ara que no havia passat tant de vegades.
8: A part de Llanaire, per exemple, a part de Pollença, contínuament té talls de subministrament elèctric. Quin problema ens comporten els residents? Idò, se'n va el llum i quan tornen a subministrament elèctric, tal vegada hi ha un electrodomèstic que no funciona.
3: També Eivissa afecta les zones més densament poblades de la perifèria de Vila, com a Canescanell, Casserres, Sacarroca i també d'altres municipis com ara Santa Eulàlia. Endesa explica que les incidències han afectat diverses línies de baixa tensió de diferents transformadors. La companyia assenyala l'augment del consum que activa els fusibles de protecció per evitar avaries més greus o possibles incendis.
0: També a Menorca han patit incidències. De moment s'ha decidit que els grups electrògens que fins ara s'havien de traslladar a Ciutadella quan hi havia avaries a la xarxa quedaran permanentment al municipi. L'acord entre Endesa, el Consell, l'Ajuntament i Asome també fixa l'inici de la renovació del cablejat més conflictiu de Calen Bosch i Son Xoriguer per el 15 d'octubre. En té la informació Carles Marques.
9: Endesa reforçarà la resposta davant possibles panes a Ciutadella en grups electrògens permanents a la subestació del municipi. L'objectiu és reduir el temps de reacció en cas d'una avaria greu. La decisió arriba després de l'apagada del 21 de juliol que va deixar durant prop de 7 hores sense llum abonats de Can Bosch i Sant Xuriguer en plena temporada turística. No és, però, el primer episodi d'aquest tipus. Al maig del 2025, una doble avaria al centre de Ciutadella va deixar més de 1.400 abonats sense subministrament. Endesa va haver de traslladar amb urgència grups electrògens per recuperar el servei. Un precedent que ja havia evidenciat la necessitat de tenir aquests equips més a prop. A més d'aquesta mesura immediata, Endesa començarà el 15 d'octubre la renovació de les línies de baixa tensió als punts més crítics de Can Bosch i Sant Xuriguer. Les obres s'han ajornat fins després de l'estiu per evitar afectacions durant la temporada turística. És Maria Jesús Begú, Vallesà, de Ciutadella.
10: Tota la zona de Can Bosch, les peticions que ens han fet de canvi de línies es començaran ben a principi d'octubre, ja hi ha data d'inici d'aquestes obres, però bueno, paral·lelament a això, l'Ajuntament també demana que en els mesos d'estiu, que com tothom sap, Ciutadella rep la màxima pressió humana de Menorca entre residents i tots els turistes que ens visiten, sent el municipi més turístic, que generadors, en cas de que hi hagi alguna apagada, estiguin ja ubicats a Ciutadella.
9: Administracions, companyia elèctrica i sector hoteler confien que aquestes actuacions reforcin una xarxa que els darrers estius ha patit diverses incidències.
0: I encara pel que fa a qüestions d'electricitat, l'Associació de Veïnats de les Casetes dels Capellans interposarà un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament de Muro pel canvi de titularitat del comptador de corrents.
3: Segons l'advocada de l'entitat, el consistori va posar el comptador al seu nom sense seguir el procediment legal establert. Enmig d'aquesta disputa hi ha dues mensualitats pendent de pagament que sumen uns 15.800 euros, un import requerit per part del VAL a través d'un banc municipal que explica també que l'agència tributària retirarà els doblers del compte bancari de l'associació. Miquel Porqués és el VAL de Muro.
11: Bueno, ells diuen que ells han de gestionar la seva pròpia corrent, quan això és l'Ajuntament que ha de gestionar el seu propi ha de gestionar el que és tots els comptadors municipals. Pot arribar un embargament en el moment en què passi a l'agència tributària, que se recapta tots els imposts d'aquest ajuntament, a través de l'agència tributària anirà i se farà el que s'hagi de fer en els comptes de l'associació.
0: I el govern i l'Ajuntament de Deià condemnen els actes vandàlics apareguts a Solla i Deià en plena mobilització contra la saturació turística.
3: El govern ha condemnat l'acte vandàlic contra una immobiliària de Solla només un dia de la manifestació convocada al municipi contra la saturació turística. Les oficines situades al centre del poble han aparegut amb una gran taca de pintura negra i la paraula arruix. El conseller portaveu Antoni Costa ha lamentat els fets i ha defensat que aquest tipus d'accions no representen la majoria de la societat.
12: No és un comportament que pugui ser, diríem, acceptat per la majoria de ciutadans de les Illes Balears, perquè som una societat tranquil·la, una societat que no pot valorar en positiu aquest tipus d'actes vandàlics. I, per tant, crec que comparteixen el fet que el govern de les Illes Balears les condemni fermament.
3: També a Deià han aparegut diverses pintades contra el turisme en espais públics. Missatges com turistes, marxau a casa o marxau a casa s'han escrit en anglès en pintura vermella sobre un panell informatiu, l'asfalt, arbres i mobiliari urbà. L'Ajuntament de Deià ha condemnat els fets i ha defensat que qualsevol reivindicació ha de ser compatible amb el respecte als béns comuns. El consistori adverteix que aquestes accions generen perjudicis al conjunt de la comunitat i obliguen a destinar recursos públics a reparar els desperfectes. Lluïsa Pasteguies, al Vall de Deià.
13: Sobretot que no desvien els focus d'allò important, que és que la gent demana un canvi de model i això demà se tornarà a demostrar, com se va demostrar el 26 de juliol, amb moltíssima de gent de Solla i de tota la comarca, que de forma pacífica i de forma cívica tornaran a exigir aquest canvi de rumb en les polítiques per fer possible tenir una economia que estigui al servei de les persones.
0: Ho avançava ara el Vall de Deià, tot això davant la previsió d'una participació elevada. Els organitzadors de la manifestació contra la massificació turística de Solla demanen prioritzar el transport públic i evitar l'accés en cotxe al centre del municipi. En cas d'utilitzar el vehicle privat, recomanen compartir-lo i han indicat diferents zones d'aparcament des d'on arribar a peu al punt de trobada. Menys turisme, més vida i Moviment Jove de Solla insisteixen també en el caràcter pacífic, cívic i familiar de la protesta i fan una crida a respectar els veïns, els comerços i l'espai públic i a seguir les indicacions del servei d'ordre durant tot el recorregut.
3: Entre els problemes principals que han motivat la manifestació, els convocants assenyalen la saturació de les carreteres i la manca de transport públic i d'aparcament davant l'elevada presència de cotxes de lloguer. També denuncien la proliferació dels habitatges de lloguer turístic, l'especulació immobiliària i la progressiva substitució del comerç local i de proximitat per negocis orientats principalment als visitants. Les entitats han insistit durant els darrers dies que es tracta d'una mobilització pacífica, cívica i familiar. Sonia Zamrinc és membre del Moviment Jove de Solla.
14: La brutalitat policial que hi va haver al final de la manifestació a Palma és una situació que en cap cas s'hauria de viure a Solla. El que han convocat és una manifestació ciutadana, respectuosa, per tant, animam a que totes aquelles persones que venguin ho facin, fins i tot s'arribada, volen que sigui de manera ordenada, recomanar que venguin en temps, no? Perquè volen que de principi a fi tot vagi, diguem, de manera respectuosa, pues, cap a manifestants, cap a veïns, cap a comerciants i cap a visitants.
3: La convocatòria arriba precisament en un moment de malestar entre una part del teixit comercial de Solla, preocupat per l'impacte que pugui tenir la manifestació sobre l'activitat del centre. Els organitzadors, però, remarquen que la protesta no es dirigeix contra els turistes, sinó contra un model que consideren estar transformant el municipi i afectant cada vegada més la vida quotidiana dels residents.
14: És una manifestació a favor de no perdre la vida de Solla, la vida de poble, i una de les principals causes és aquest model econòmic que promou la turistificació, que fa que no puguen trobar un habitatge digne, que fa que tanquin negocis de tota la vida i se n'obliguen d'altres enfocats en el consum turístic, que fa que se perdi al final aquest sentiment de comunitat que ha caracteritzat el poble de Solla durant tants anys.
3: La manifestació partirà aquest dissabte 8 d'agost a les 10 del matí de la plaça dels Estiradors. Des d'allà, els participants recorreran el carrer de Santa Teresa i el carrer de Sayuna fins a arribar davant l'Ajuntament de Solla, on la mobilització acabarà amb la lectura d'un manifest.
5: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: Set i 23 minuts i anem amb una notícia des darrera hora, perquè avui a hora baixa s'ha desconvocat la vaga de socorristes prevista per a dies 10, 11 i 12 d'agost a Palma. La decisió arriba després dels avenços assolits en la segona reunió en l'empresa i l'Ajuntament.
3: Els treballadors es mostren optimistes amb els darrers acords i confien en la predisposició de les parts a continuar negociant. El representant de la Unió de Socorristes de Mallorca, Julián Delgado, ha explicat que alguns avanços es materialitzaran ja durant aquest mes d'agost.
15: Se han comprometido en este mes de agosto. Estarán los módulos que necesitamos para tener espacio de sombra y poder ir al baño y no tener que usar servicios públicos, tanto en Arenal como en Cala Estancia y en la playa de Camper Antón. Y luego la empresa se ha comprometido a entregar los EPI faltantes a todos los trabajadores.
3: Pel que fa al dia de l'eclipsi, els socorristes ampliaran la jornada fins a les 9:30 del vespre, tot i que posen de manifest que el servei de socorrisme és fonamental durant tota la temporada d'estiu, moment en què l'afluència de visitants es dispara.
0: I avui, a hora baixa, també hem sabut que l'ocupació hotelera mitjana durant el juliol i les pitiuses ha estat del 90%, 9 dècimes per sobre del mateix mes de l'any passat, segons dades de la Federació Empresarial Hotelera d'Eivissa i Formentera, Dani Manau.
16: Per zones destaca l'ocupació experimentada al municipi de Vila, 2,31 punts per sobre de juliol de 2025. També pugen més d'un punt Santa Eulària i Sant Antoni. Sant Josep i Formentera van créixer només dues dècimes. L'única dada negativa és per la zona nord, que cau 2,5 punts. En l'acumulat de la temporada, l'ocupació mitjana de les Pitiuses se situa en el 83%, 1,8 punts, per sobre de les dades de maig a juliol de l'any passat. Santiago García és el gerent de la FEIF.
17: Hi havia potser un poc més de dubtes de com podia anar la temporada. També sí que és veritat que durant un període hem vist que les reserves entraven més a hi havia més reserves a última hora, però al final que les reserves han anat entrant i finalment l'ocupació del mes de juliol, pues, ha estat correcta, més o menys igual que l'any passat.
0: Tot això quan l'Ajuntament de Sant Josep ha tancat al bany la platja d'Escodolà en detectar nivells de contaminació per sobre dels permesos.
3: El tancament s'assenyeix a la zona on desemboca el torrent de Safont, on les analítiques han mostrat valors fecals i d'enterrococos nocius per les persones. Dilluns, el consistori recollirà noves mostres i adoptarà les mesures necessàries.
0: Això quan el Consell de Formentera investiga la desaparició de part de l'abalisament en diversos punts del litoral de l'illa. Les incidències s'han detectat a Ses Canyes, Es Trucadors i Ses Palmador, com ens explica Gemma Guasp.
18: En aquests moments, l'empresa encarregada de l'abalissament de les platges de Formentera treballa per reinstal·lar les boies que van ser retirades. El Consell investiga les causes d'aquestes incidències. Sospiten que es tracta d'un acte vandàlic i intencionat, ja que a la platja de Ses Canyes van desaparèixer totes les boies i van aparèixer posteriorment a la platja d'Espujols. Verònica Castelló és consellera de Medi Ambient de Formentera.
19: És com un acte de vandalisme, perquè no és que no s'amollen totes soles, no és que una embarcació les hagi pogut enganxar i les hagi amollat, que això sí que ens va passar a la platja de Calassona fa 2 setmanes, i ara mateix pues, tenim l'empresa que té adjudicat el contracte d'esbalissament del litoral de Silla Formentera, que està fent revisions i està reposant pues, totes les boies que s'han detectat que han estat amollades.
18: Durant la inexistència d'aquest esbalissament, alguns vaixells de grans dimensions han fondejat a menys de 200 metres de la costa. També s'han registrat incidències a la zona d'Es Trucadors i Ses Palmador.
0: I també heu de saber que el govern sancionarà multes de fins a 60.000 euros les persones o establiments que venguin begudes energètiques a menors. L'executiu ha aprovat avui el decret llei que prohibeix aquesta venda pels riscos sobre la salut dels adolescents que tenen aquests productes.
3: Actualment, un de cada 2 estudiants de 14 a 18 anys consumeix begudes energètiques i un de cada 5 les mescla amb alcohol, segons Estudes 2023. Els informes tècnics posen de manifest que el consum s'està estenent de manera generalitzada entre els joves, amb els riscos que això comporta. Manuela García és la consellera de Salut.
20: Los datos están ahí y la evidencia científica también. Las bebidas energéticas no aportan ningún valor nutricional ni a niños ni a adolescentes. En cambio, sí que favorecen las alteraciones del sueño, el nerviosismo, la ansiedad, la palpitación, el incremento de presión arterial, un elevado consumo de azúcares y un patrón de riesgo muy importante cuando se combina con alcohol.
0: I davant les acusacions de contaminació, Aena ha manifestat que l'aeroport s'abasteix exclusivament dels 5 pous autoritzats. La recollida pluvial i l'optimització d'aigües regenerades sempre en volums, diu, dins els límits de captació autoritzats.
3: L'ENS aeroportuari també afirma que trasllada a la Conselleria del Mar i al Cicle de l'Aigua, la Direcció General de Recursos Hídrics i a l'Agència Tributària de les Illes, el volum d'aigua extreta per liquidar el cànon corresponent. A més, remarca que Recursos Hídrics l'autoritza per emprar l'aigua sortint de la depuradora per regar jardins i zones verdes de les seves instal·lacions.
0: Tot això quan entitats socials i ecologistes d'Eivissa denunciaran Aena davant la Fiscalia per un presumpte delicte mediambiental. Denuncien que s'aboquen aigües fecals per sobre del límit legal provinents de la depuradora de l'aeroport d'Escodolà al Parc Natural de Ses Salines. Segons les entitats, aquestes xifres evidencien l'incompliment. Rafael Tur, portaveu d'Aliança per l'Aigua.
21: Aquestes analítiques de la depuradora de l'aeroport no compleix els requisits mínims, de fet, per fins a 17 voltes els paràmetres legals establits, i, evidentment, nosaltres ho posarem en coneixement de la Fiscalia.
5: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Set i mitja de l'hora baixa d'aquest 7 d'agost i cop policial contra una de les principals xarxes de tràfic de persones de la Mediterrània. Hi ha 78 detinguts, 8 a les Balears, 6 a Eivissa i 2 a Palma.
3: La xarxa hauria facilitat l'arribada de més de 2.000 migrants d'Algèria en travessies en condicions inhumanes. Una operació que també ha permès intervenir droga i de 8 embarcacions d'alta velocitat, com explica Daniel Ortiz, inspector de la Policia Nacional.
1: El tema del transporte van sin chalecos salvavidas, evidentemente, sin luces, alta velocidad, pueden coger una ola, pueden naufragar, o sea, es complicado. A veces van incluso atados a la propia embarcación para no perder, entre comillas, la mercancía. Para nosotros son víctimas, ¿no?
0: I un home de 45 anys ha resultat ferit greu després de precipitar-se des del 12è pis d'un edifici de Palma.
3: L'home ha caigut sobre dues persones que estaven assegudes en una terrassa que també han resultat ferides. Tots han estat hospitalitzats.
0: I Endesa investiga l'estrès tèrmic provocat per les altes temperatures i l'excés de consum com a possibles causes dels talls de subministrament elèctric que es repeteixen a diferents punts de les illes en plena temporada de calor.
3: La companyia estudia especialment l'afectació sobre determinats components de la xarxa, com els cables subterranis i els fusibles. Veïns de Palma i de Pollença denuncien interrupcions constants i intermitents.
7: Encomano polígono i tenim molt de vegades talls de llum, molt sovint, fa pujades, de ballades, se'n va, però bueno, n'hi ha molt de talls. Hi ha bastant de talls ara que no havia passat tant de vegades.
0: I desconvocada la vaga de socorristes previstes per a dies 10, 11 i 12 d'agost a Palma.
3: La decisió arriba després dels avanços assolits en la segona reunió amb l'empresa i l'Ajuntament. Els representants de la Unió de Socorristes de Mallorca és Julián Delgado.
15: En este mes de agosto estarán los módulos que necesitamos para tener espacio de sombra y poder ir al baño. Y luego la empresa se ha comprometido a entregar los EPI faltantes.
0: I per si encara no ho sabeu, dia 12 hi ha un eclipsi i efectius de l'exèrcit patrullaran la Serra de Tramuntana per evitar incidents entre els dies 10 i 14 d'agost.
3: Un dispositiu inèdit per fer front a l'elevada afluència de persones que es preveu el dia de l'eclipsi. El govern detalla que és per garantir la seguretat dels ciutadans. Ho ha explicat el conseller portaveu Antoni Costa.
2: El govern de les Illes Balears exigirà el compliment de les mesures perquè si s'han posat en marxa, s'hi han posat per alguna raó, evidentment. Per tant, efectivament, els cossos i forces de seguretat de l'Estat i l'exèrcit ajudaran en el compliment d'aquestes mesures.
0: I en cultura destacam un protagonista indiscutible, el menorquí gran baríton Joan Pons.
3: Que és, de fet, la figura central d'un documental que produï per IB3 i que s'estrena a les 8 al cinema Moix Negre de Ciutadella.
22: Aquest germà d'en Carlos de Montserrat Caballé, en Carlos, va ser el que li havia dit a Montserrat que m'escoltava jo, que segons ell era baríton, i en Carlos Caballé després de sol me va agafar com a gent seu ja, privat.
0: 7:33 i és moment ara dels esports.
5: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio. Informatiu Vespre. Esports. Toni Tenerife.
0: El jacs davanter de l'Andorra, Josep Cerdà, ja es vesteix de vermell i negre. No és així, Toni Tenerife?
23: Així és. Nascut fa 23 anys a Pollença, Mallorca, firmarà per les pròximes 4 temporades després de que el Mallorca aboni a l'Andorra 2,5 milions d'euros més bonus. Va firmar 10 gols al passat exercici a segona divisió amb el conjunt del principal. Juga a banda esquerra, d'extrem, i té facilitat golejadora i visió de joc als metres finals. El sentiment de declaracions fetes als mitjans oficials del club. Primer, explica com va ser el seu fitxatge.
24: Em va contactar fa unes setmanetes i des d'un primer moment vaig tenir claríssim que volia venir aquí. No, primer de tot vaig telefonar a la família, que sempre han estat allà, m'han apoyat en moments bons i dolents i també és una recompensa per tots. Molta alegria. De fet, vaig telefonar també a meu predins i se van emocionar. Per jo és un moment molt, molt guapo i únic i espero que pugui donar moltes alegries.
23: I ara compta com és ell amb la pilota als peus i també deixa molt clar que coneix a la perfecció la segona divisió.
24: I com a jugador me considero un jugador vertical que ha vengut amb moltes ganes de portar. La segona divisió és una categoria molt difícil. Ja l'any passat hi vaig jugar i es veu que és molt dura. Tampoc guanyar qualsevol equip. Però sí que ens hem de fer forts, especialment a casa, i intentar aconseguir l'objectiu.
23: Jugador que es va fer a les categories inferiors del Montaure, Real Mallorca i Constanci, abans de fitxar pel Futbol Club Barcelona, el mallorquí ha hagut de picar pedra per arribar on és ara. Olot, Pontferradina i Andorra han estat les estacions futbolístiques que ha recorregut abans de tornar a casa, és a dir, a Mallorca. La creu la posa la sortida del mitja punta català Jan Virgili, que ja és història del Real Mallorca. Després de jugar 31 partits de Lliga, de 9 d'aquests com a titular, amb 2 gols marcats i 4 assistències, el futbolista nascut fa 20 anys a Vilassar de la Mar marxa cap a la Júpiter Pro League belga per jugar amb el Bruges, un clàssic del futbol europeu, i que enguany jugarà la Lliga de Campions després d'obtenir el títol de Lliga al seu país. La marxa de Virgili deixa el club 7,2 milions d'euros en concepte de traspàs i 4,8 per al Futbol Club Barcelona. I un darrer punt pel que fa al dia a dia del Real Mallorca, demà dissabte a la 9 del vespre, darrer test de preparació del conjunt vermell davant d'un nouvingut a la Bundesliga com és l'Eversberg, un partit que també podran seguir a Ivetes Ràdio, a Ivetes Televisió. Demà juga el segon partit pretemporal de l'OU d'Eivissa. En aquest cas ho faran davant del segon equip de Vila, la Societat Esportiva Eivissa. El jugarà Can Misses a les 8 del vespre dins el mar de les Festes de la Terra. Sentim els dos tècnics, Raúl Llona de l'UD i Raúl Casany, entrenador de la Societat Esportiva.
4: Intentar ir completando nuestra formación, intentar ir completando que el equipo pues, tenga los mayores recursos posibles para llegar a ese primer partido, que es al final lo que tenemos ahí en mente, ¿no? Esa primera jornada y donde hay que llegar realmente bien.
6: Y bueno, el partit té que ser una festa per a Eivissa, és un partit bonic, un partit xulo. Nosaltres, dins de la nostra feina de treball, estem a altre nivell que la UD, evidentment, i tenim que fer la nostra feina per a seguir en la pretemporada, en les càrregues que venim fent per a seguir, per a l'important, que no se lesioni ningú, que siga un partit que no n'hi hagi ninguna cosa rara i disfrutar-lo per la gent que vagi, disfrutar-lo per la gent que el puga veure. I és el que té que ser, una festa per Eivissa.
23: Cal dir que enguany està sent una pretemporada bastant complicada pel que fa a la seva organització per part de l'UD. Raúl Llona.
4: Bueno, hemos tenido que ir adaptándonos, hemos tenido que ir buscando partidos pues, para que realmente el equipo pues, tuviera esa competitividad que necesitas, pero también hemos querido pues, jugar en la isla, ¿no? con la complicación que eso tiene para que nos viera precisamente pues, nuestra gente, ¿no? Es verdad que aunque sea en tercera división, pero bueno, afrontamos el partido pues, para ir corrigiendo.
23: Cal recordar els següents compromisos per part de l'UD. El divendres 14 jugarà un altre derbi entre l'UD Eivissa i la penya esportiva Sant Eulàlia. I els dies de 9 i 22 jugaran contra la nena de Getxo i el Mallorca B. En plana poliesportiva, ve la Copa del Rei. Acabada la primera jornada de la sèrie final a la Badia de Palma, les classificacions queden així a la Valerians Women's Cup. El Valeria Team és el primer, el Club Xongo 42, Nadir encatxala la classificació, a l'igual que l'embarcació italiana Voodoo a la categoria Banca ORC-0. A la Sail Racing ORC-A tenim a l'embarcació sueca Rank com a primera a la classificació en el joc de Nora, que fins ara estava encatxalant la mateixa, la Uber ORC-B. El Teatre del Soho San Miguel, capitanejat per Javier Banderas, és la que encatxala la classificació en la jornada d'avui. I a l'ORC-C Azul Marino, el Helibert alemany, comandat per Hendrix Brandis, és la que comanda aquesta classificació en el joc del Project Work i Niramo, que fins ara estaven sent els millors en aquesta categoria. Pel que fa al Tour de França, la polonesa Kasia Niewiadoma no només ha guanyat la setena etapa en la final al Mont Ventoux, sinó que, a més, és la nova mallot groc de la Ronda Gala. Pel que fa a la mallorquina Mavi Garcia, Arribada 13 minuts 51 segons del guanyador de l'etapa a causa d'un problema en la bicicleta quan anava a fer la pujada. Ara és 18ena a 21 minuts i 27 segons de Càssia. Per altra banda, a la quarta etapa de la Vuelta a Burgos, nos deixa com a guanyador britànic Matthew Brennan. A la general, Enric Mas, que havia entrat amb el gran grup, continua el quart a només 27 segons del líder de la ronda burgalesa, Félix Gall. En pàdel, Gemma Triay i Delphi Brea ja són a semifinals del Premier Padel P1 a Londres, després de superar en quarts a Martita Ortega i Sofia Araujo en 3 sets, 7-5, 4-6 i 6-1. I ja per anar acabant en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha confirmat el fitxatge del pivot brasiler de 9 anys, Víctor Batista, procedent de l'Olimpia Verona italià. Farà el que queda de pretemporada en primer equip i després formarà part del filial a segona vegada. Aquesta informació de futbol sala ho deixem. Fins aquí els esports.
0: I de ben dit, Tenerife, Toni Tenerife, fins aquí els esports. Fem una petita pausa, però tot d'una tornem.
5: Escoltau l'informatiu Vestre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
8: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
9: Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
10: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
11: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
12: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
25: Metsol Públic per impulsar habitatge assequible per la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
5: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: Ja tornem aquí, 7:43 minuts, i per si no ho sabeu, dia 12 hi ha un eclipsi i efectius de l'exèrcit patrullaran la Serra de Tramuntana per evitar incidents entre els dies 10 i 14 d'agost. Un dispositiu inèdit per fer front a l'elevada afluència de persones que es preveu aquest dia.
3: El govern detalla que és per garantir la seguretat dels ciutadans, ho ha explicat el conseller portaveu Antoni Costa en la roda de premsa posterior al darrer Consell de Govern de la temporada, en el qual ha insistit que s'ha de gaudir d'aquest dia tan especial en responsabilitat i acatant les normes.
2: El govern de les Illes Balears exigirà el compliment de les mesures perquè si s'han posat en marxa, s'hi han posat per alguna raó, evidentment. Per tant, efectivament, les cossos i forces de seguretat de l'Estat i l'exèrcit ajudaran en el compliment d'aquestes mesures.
0: El govern, per cert, habilitarà vials exclusius per al transport públic per facilitar l'accés a l'aeroport de Son Sant Joan i a l'Hospital de Son Llàtzer el dia de l'eclipsi. L'anunci es produeix després de les crítiques de taxistes i transportistes per l'operatiu especial de mobilitat.
3: Davant la pressió del col·lapse circulatori, el sector anticipa problemes a l'hora d'oferir el servei. Ezequiel Orrach és el president de l'Agrupació Empresarial de Transport de Mercaderies.
13: No nos ha tenido nada en cuenta. Realmente lo que han hecho es hacer su estadística, sus protocolos, sin pensar en los problemas que puede acarrear este tema.
3: La Federació de Transports assegura que els conductors professionals tindran preferència de pas i demana als professionals previsió a l'hora de fer els viatges. Petra Mut és la gerenta de la Patronal de Transports.
14: Planificació, comunicació amb el client i de cara a segons quins serveis s'ha de tenir una garantia cap al client que sí que s'ha de procurar fer. Aeroports, administració, te dona una via, igualment és... A l'hospital també hi ha una via alternativa que te dona pas.
3: La directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, explica que fa mesos que treballen perquè sigui un dia segur.
16: Tant el govern de les Illes Balears com els ajuntaments estem en contacte amb els diferents sectors del transport, com dic, tant de viatgers com de mercaderies, per garantir que aquest dia sigui un dia segur. I hem donat recomanacions que redueixin els desplaçaments, aquells que siguin indispensables.
3: La Conselleria de Territori i Mobilitat supervisarà els fluxos de trànsit i habilitarà opcions alternatives en cas necessari perquè es pugui cobrir el servei.
0: Per cert, que l'Ajuntament de Palma ja ha validat unes 7.000 acreditacions per poder accedir a la platja de Palma el dia de l'eclipsi. Recordem que a partir de les 8 del matí no es podrà circular en vehicle privat ni tampoc amb motocicleta per la primera línia de platja. A partir de les 12 del migdia es tancaran les sortides 6, 7A i 8 de l'autopista de l'aeroport i s'establiran controls policials a les sortides 10 i 11 en altres punts estratègics de la zona.
3: Les úniques persones que podran accedir a aquestes zones seran els residents i treballadors, clients d'establiments que tinguin aparcament privat i persones que hagin d'assistir a algun centre sanitari o tinguin algun familiar en una escoleta o una residència. El termini per a sol·licitar aquestes acreditacions estarà obert fins dia 12 d'agost. El Batlle de Palma, Jaime Martínez, recomana fer el tràmit amb antelació perquè la validació no és immediata.
17: Recordar que si encara hi ha qualcú que no ha tramitat aquesta acreditació, que se faci l'abans possible perquè no esperant els darrers dies, perquè aquestes sol·licituds, lògicament, han de ser revisades i validades prèviament per Protecció Civil per tenir un control estricte d'aquesta situació.
3: Per la seva banda, alguns comerciants de la zona es mostren molestos per aquestes restriccions i es plantegen tancar els seus comerços el dia de l'eclipsi.
18: Directamente tendremos que cerrar la peluquería porque nosotros trabajamos con mucha gente de fuera de Campastilla y nada, íbamos a tener que cerrar. Ese día será pérdidas. Yo creo que lo están exagerando demasiado, pero bueno, hay que hacer lo que las normas dicen, pero yo personalmente encuentro que lo están exagerando demasiado.
19: Has de tenir un QR, has de... I si tu surts a les 5 de fer feina, quan arribaràs a casa teva si tens un nen petit a les 9 del vespre? Perquè hi haurà escoades impressionants. No sé, m'apareix... massa, una massificació, gent que ha vengut de fora per veure-lo, no m'apareix bé.
3: Aquestes restriccions no afectaran el transport públic ni les persones que vagin a peu o amb bicicleta. La policia local ha habilitat el telèfon 696 27 98 04 per resoldre dubtes. Estarà operatiu els dies 10 i 11 d'agost, de les 9 a la 1 i de les 4 de l'hora baixa a les 8 del vespre, mentre que el dia de l'eclipsi estarà operatiu de les 9 del matí a les 9 del vespre. El telèfon, recordem, és 696-279804.
0: Però no tot és Palma. En altres municipis de les illes, i en concret de Mallorca, també serà possible veure l'eclipsi. Manacor, Consell, Sol i el Gai de Puigpunyent estan enllestint els preparatius perquè els seus veïnats també puguin ser partícips d'aquest esdeveniment. Així mateix s'està regulant els accessos amb més afluència prevista per garantir-ne la seguretat.
3: En el cas de Sóller, un dels municipis que més gent espera, només hi podran entrar els veïnats i els no residents que tinguin una reserva o un restaurant, sempre que l'establiment disposi de places d'aparcament. A més, així com explica el tinent de Batlle, Carlos Darder, ja està previst un ampli desplegament de policia local i protecció civil.
26: Per exemple, tenim miradors, com pugui ser de l'observatori de,
1: d'allà dalt de Santa Catalina, que no volen que tothom s'apoyi a la barandilla, perquè hi ha un acantilat, no? I per la qual l'únic que faran serà vigilar tots aquests punts que siguin perillosos.
3: A Manacor, el consistori ha habilitat el parc d'Anamolla i el camp de futbol de Sillot com a zones segures a Consell. També s'ha decidit obrir el camp de futbol del poble per als veïnats.
0: D'altra banda, el GAIDA ha elaborat un pla de seguretat per garantir que les jornades desenvolupin en seguretat, tenint en compte que el municipi té dues zones d'observació oficial, el camp de futbol de Pina i el del GAIDA, i també el santuari de Capellà, un altre punt d'observació.
3: I Puigpunyent ha limitat l'accés a Sonnet, per on passa la carretera d'accés al Puig de Galatzó. A més dels veïns, només hi podran entrar 30 vehicles. Avui matí s'han repartit les acreditacions a l'Ajuntament per estricte ordre d'arribada.
0: I també el Consell de Formentera ha ampliat en 100 places noves l'accés en autobús al far d'Escat de Barberia per contemplar l'eclipsi.
3: L'ampliació s'ha fet després que les 440 places oferides inicialment s'hagin exhaurit. Davant d'aquesta demanda s'ha reorganitzat el servei de transport per habilitar aquestes places que s'incorporaran als autobusos llançadora amb sortida des de Sant Francesc. Els que hi estiguin interessats hauran de fer reserva prèviament a través de la plataforma d'esdeveniments del Consell de Formentera.
5: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: I encetam la plana política amb el Consell de Govern, que ha nomenat l'exbatle de Llucmajor, Joan Jaume, nou director general de Costes. Això en substitució de Maria Joaquina Ferrer, a qui ha passat factura la reducció en gandules i parasols a Formentera.
3: Per mor de l'aplicació estricta de la normativa, en conseqüències que, en paraules de Costa, preocupen el govern balear.
7: Una cosa és que hi hagi una reducció complint paràmetres ambientals de normativa, i l'altra és que hi hagi platges de Formentera que ni tan sols hagin pogut posar ni una sola gandula. I és una situació realment preocupant.
3: Aquestes seran els dos punts d'atenció immediata del nou director general, un home de tarannà dialogant que ha assegurat el portaveu facilitarà l'entesa i les solucions el més aviat possible.
0: D'altra banda, la vicesecretària general del PSIP, Rosario Sánchez, ha lamentat la destitució de la directora general de Costes. Ho considera una mostra més de desprotecció dels serveis públics, diu, per part del govern de les Illes.
5: Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: encetam la plana de cultura en la veu del baríton més internacional que ha donat aquestes illes. De Menorca al món és la línia argumental que proposa Joan Pons, Grande Barítono, un documental coproduït per IB3 i que s'estrena d'aquí uns minuts a les 8 al cinema Moix Negre de Ciutadella i que vol anar més enllà dels grans triomfs musicals del cantant ciutadellenc per endinsar-se en la seva vida personal fora dels escenaris, com ens explica Samad Houman.
1: Joan Pons, Grande Barítono, repassa una carrera que ja forma part de la història de l'Escala de Milà, el Liceu de Barcelona i el Metropolitan de Nova York. Però això és el que el gran públic coneix. El documental de la productora Empàtic, coproduït per IB3, vol reconstruir mitjançant converses amb Joan Pons el que

0: I en la ressaca de l'Atlàntida, ara que Spider-Man Brand New Day està a punt de batre tots els rècords, torna a ser divendres i és moment de fer una repassada a les novetats de la cartellera, que és més estiuenca que mai, amb propostes ben lleugeres. Sandra Martínez.
1: Mira quién ha venido. El último mono.
2: Mismo tren, mismo destino. Por casualidad no me estará siguiendo, ¿no?
1: Antes seguiría el carnicero en Milwaukee.
3: Propostes com El último mono, una pel·lícula que diuen pot esdevenir una de les comèdies de l'estiu. La protagonitzen Juan Dávila i Susana Abaitua, una actriu en estat de gràcia en una història que aspira a clàssics com Quina fera de nena, de Katharine Hepburn i Cary Grant. Al darrere de la proposta els guionistes de l'escena i la direcció de Joaquín Mazón, de La vida padre, diuen que és ideal per riure, passar-ho bé i oblidar-se de tots els problemes una estona i a la fresca. I riure una estona, potser sense voler-ho, és el que ens pot passar amb A mar abierta, una pel·lícula d'aquelles amb un guió tan increïble que només pot acabar com a títol de culte. Un avió comercial de Los Angeles a Xangai ha de fer un aterratge d'emergència enmig d'unes aigües infestades de taurons i venga. I per si tot plegat no és prou surrealista, l'ha produïda un membre de Kiss i, entre d'altres, la protagonitza Ben Kingsley.
4: Me llamo Rex. ¿Damos una vueltecita? Bienvenidos a mi hogar, dulce hogar.
5: Tío.
4: No tengo una tele.
3: També naufraguen la patrulla canina, però ells van a parar a una illa amb dinosaures i hauran de fer de tot per mirar de salvar-la en una aventura que de ben segur arreglarà més d'un capvespre a les famílies desesperades.
6: ¿Dónde estabas?
7: En el museo, contigo.
8: Llevamos dos horas esperándote.
3: I si voleu anar al cinema a trencar-vos un poc el cap, El síndrome Rembrandt és la vostra, un drama francès que explora les escletxes entre la raó, l'art i la consciència política i ho fa a través d'una parella d'enginyers nuclears. Diuen que és tan ambiciós com imperfecte. Quedeu advertits. Tot això mentre la resta de la cartellera, la darrera de Spider-Man, amb permís dels Minions i de l'Odissea de Nolan, que encara omple sales.
0: I moment ara per fer una ullada a algunes de les propostes musicals que ens esperen aquest cap de setmana. Començam avui mateix a Maó.

0: El claustre, Queralt Lahoz, una de les veus més poderoses i singulars de l'escena musical actual.
1: Presentarà 9:30 PM el seu darrer treball, una travessia autobiogràfica que té com a inici l'hora exacta en què va néixer. L'artista ha trepitjat l'escenari Mones en nombroses ocasions i té en el públic d'Esclaustre part de la seva família d'amistats, un concert imprescindible d'aquest estiu.
0: Això serà avui, demà, a Eivissa.

0: Vila celebra Sant Ciríac i ho fa amb un enorme ventall de propostes, entre les quals han triat aquesta.
1: El concert a la plaça de la Catedral de la Banda Simfònica Ciutat d'Eivissa dirigirà Stefano Serra a partir de les 10 i en el programa destaca Suspiros d'Espanya i aquest inoblidable Amparito Roca. I no és l'única proposta. També demà, davant l'església de Sant Rafael, a les 10 del vespre i de franc, podreu escoltar l'Eivissa String Ensemble, que proposa un recorregut musical que uneix les grans obres del repertori clàssic amb versions de temes contemporanis. Al concert, protagonitzat per Rancens Puente, Miquel Falomir i Carlos Vespertinas, forma part de les activitats culturals, els béns patrimonials que organitza el Consell Insular d'Eivissa.

I a Mallorca, diumenge, el cicle Sons de nit ens ofereix el santuari de Montición de Porreres a partir de les 10, la personal veu de Judith Nederman. Nascuda en una família de músics de ben petita, es va formar en guitarra clàssica, jazz i música moderna, un bagatge que ha ampliat el seu univers creatiu i ha transformat aquesta cantautora catalana.

0: toquen les 8 i és moment d'actualitzar les notícies principals d'aquest divendres 7 d'agost en què Endesa investiga els talls de subministrament elèctric que es repeteixen a diferents punts de les illes en plena temporada de calor.
1: Algunes de les causes podrien ser l'estrès tèrmic provocat per les altes temperatures i l'excés de consum. Veïns de Palma i de Pollença denuncien interrupcions constants i intermitents.
2: Tenim com a polígono i tenim molt de vegades talls de llum, molt sovint. En un molla que meva la setmana passada se n'anava, tornava i va estar bastant de temps.
3: Part del Llenaire, per exemple, des part de Pollença, contínuament té talls de subministrament elèctric. Quin problema ens comporten els residents? I no, se'n va el llum i quan tornen subministrament elèctric, tal vegada hi ha un electrodomèstic que no funciona.
0: I ferit greu, un home de 45 anys després de precipitar-se des del 12 pis d'un edifici de Palma.
1: Primer ha caigut sobre un arbre, fet que ha atenuat la caiguda abans d'impactar sobre dues persones que estaven assegudes en una terrassa de la plaça de Catalunya, que també han resultat ferides. L'home està ingressat a l'Hospital de Son Espases en estat greu i els vianants també estan hospitalitzats, un en estat lleu i l'altre en estat menys greu.
0: També avui es notícia el cop policial contra una de les principals xarxes de tràfic de persones de la Mediterrània. Hi ha 78 detinguts, 8 a les Balears, 6 a Eivissa i 2 a Palma.
1: La xarxa hauria facilitat l'arribada de més de 2.000 persones migrants des d'Algèria en travessies en condicions inhumanes. Una operació que també ha permès intervenir droga i 18 embarcacions d'alta velocitat, tal com explica Daniel Ortiz, inspector de la Policia Nacional.
4: El tema de transporte van sin chalecos salvavidas, evidentemente, sin luces, alta velocidad, pueden coger una ola, pueden naufragar. O sea, es complicado. A veces van incluso atados a la propia embarcación para no perder, entre comillas, la mercancía. Para nosotros son víctimas, ¿no?
0: I desconvocada la vaga de socorristes prevista per als dies 10, 11 i 12 d'agost a Palma.
1: La decisió arriba després dels avenços assolits en la segona reunió amb l'empresa i l'Ajuntament. El representant de la Unió de Socorristes de Mallorca és Julián Delgado.
5: En este mes de agosto estarán los módulos que necesitamos para tener espacio de sombra y poder ir al baño. Y luego la empresa se ha comprometido a entregar los EPI faltantes.
0: I efectius de l'exèrcit patrullaran la Serra de Tramuntana amb motiu de l'eclipsi per evitar incidents entre els dies 10 i 14 d'agost.
1: Un dispositiu inèdit per fer front a l'elevada afluència de persones que es preveu el dia de l'eclipsi. El govern detalla que és per garantir la seguretat dels ciutadans, ho ha explicat el conseller portaveu Antoni Costa.
6: El govern de les Illes Balears exigirà el compliment de les mesures perquè si s'han posat en marxa, s'hi han posat per alguna raó, evidentment. Per tant, efectivament, els cossos i forces de seguretat de l'Estat i l'exèrcit ajudaran en el compliment d'aquestes mesures.
0: En cultura destacam un protagonista indiscutible, el menorquí gran baríton Joan Pons.
1: Que és la figura central d'un documental coproduït per IB3 i que s'estrena en aquesta hora al cinema Esmoix Negre de Ciutadella.
0: I a les portes del cap de setmana, pel que fa al temps, l'EMET activarà demà al migdia l'avís groc per altes temperatures a diversos punts de Mallorca i també a Eivissa i Formentera. Els termòmetres atents perquè podran arribar als 36 graus. Ara us deixam amb el programa Xiu Xiu i el nostre company Xavier Oliver.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: I ja som aquí, ja hem arribat, Jordi Suárez.
1: Com anem?
0: Molt, molt bé, Nora Oliver.
2: Come down.
0: I ara per què saludes?
2: Perquè estàvem cantant i volia saludar cantant.
0: Sí, però cantàvem fora micro, perquè si no, si ens anirà, desconnectarà. Però bé, esteu bé, és divendres.
1: Estem bé, estem contents. Cap de setmana per davant, meravellós.
2: Home, festes de llum major, que cap de setmana.
0: Exactament, exactament. Bueno, heu mirat aquesta bústia que vostra darrerament?
1: Això està un poc passat, no?
0: No, per què està
1: jo passat? Jo mira el correu, el mail.
0: El e-mail.
1: El e-mail, la bústia és e-mail.
2: A casa nostra l'obrin mon pare i mon mare, jo.
0: Exacte. Bé, no heu trobat cap nota, idò?
2: No.
1: No, per ara
0: bé,
1: no.
0: Perquè heu de saber que hi ha una admiradora de cases que deixa cartes molt emocionals. Atenció, perquè te poden caure les llàgrimes. De fet, diuen així, aquestes cartes o aquestes notes que deixa a les bústies, diu: hola, me he enamorado de su casa. Si algún día quiere venderla o alquilarla, por favor, contacte conmigo. Que tenga un buen día. Bueno, això ho escriu una Maria, a mà, a bolígraf i amb una cal·ligrafia que fa evident l'esforç. Bonament, si trobeu això a la vostra bústia, alerta, eh? Alerta, perquè l'Ara de Balears ha publicat un reportatge d'investigació en què explica que aquestes notetes han aparegut a diverses cases del Molinar, una de les barriades més cotitzades de Palma ara mateix. I en aquesta peça expliquen que és un engany, bé, un engany, entre cometes, eh? L'Ara Balears s'ha fet passar per un propietari interessat a vendre el seu habitatge i ha contactat amb la persona que havia deixat la nota.
1: Aquesta tal Maria.
0: Exactament, i d'aquesta tal Maria, que teòricament s'havia enamorat d'aquella casa o d'aquelles tantes cases, ha explicat per telèfon que fa feina per una empresa de gestió immobiliària i inversions i que cerca habitatges per encàrrec. Els seus clients, ha assegurat per a l'Ara, són particulars amb molts de doblers, com futbolistes o banquers, ha dit Anna Maria, i fons d'inversió immobiliaris, entre d'altres. És a dir,
1: o sigui, va, la meva Anna Maria s'ha enamorat de tot el barri.
0: També podria ser.
1: De tot el Molinar, no? I ja està.
0: No m'ho cap de creure.
1: Però amb això vols dir que per aventura tenim en Messi que ve a viure en el Molinar?
0: Exactament. Tot això era el sentit d'això, per aventura sí.
2: Això me recorda una mica en el conte de la Caputxeta Vermella. Eh? El llop que se fa passar per padrina tendra, per treure un benefici, i en aquell cas menjar-se una caputxeta.
0: Exactament, exactament, amb una paraula. Que... però bona.
1: No em podem fiar de res.
3: Me gustó, pensé que iba a ser un poco agobiante y muy bien.
0: Exactament, només em podem fiar, però bona, escolta, què hem de fer? Vendre les cases i anar a lloguer. Avui tenim a Miguel Solenes contra el tècnic.

0: Exactament, i tan bon divendres, i això vol dir una cosa, que ha arribat el dia de repartir justícia, de ser jutge fiscal, jurat popular, de repartir gòmets, Jordi.
1: Així és, toca repartir justícia en la llei dels gòmets, que jo troc que hauria de ser l'única vàlida, l'única que hauríem de tenir en compte. I avui començarem pels gòmets verds. I per què, vos demanareu? Jo perquè sí, com sempre ho feim.
0: M'està molt bé.
1: Així que primer gòmet verd pel jovent de Ferreries.
2: Joves, música i ganes de fer poble. Viure sempre corrents avançant amb la gent
1: rellevant contra el vent transportant sentiments. L'associació de veïns Sant Clusa de Ferreries ofereix un espai per fer cantades a la fresca. Mm-hmm. Ja anem bé, és que ja començam bé.
0: Què com és?
1: I hi van músics a cantar i toquen tots junts i se pot atracar la gent del poble. És una iniciativa xula i guapa, perquè, clar, a qui no li agrada cantar la gent del poble un vespre d'estiu a la fresca?
2: Mm,
1: sí, hi ha millor pla que això.
2: Jo hi vull anar.
1: Idò, podem anar. I d'enguany, aquesta cantada està sent un èxit, especialment perquè els joves han agafat la iniciativa
2: molt
1: des del primer moment.
3: Bravíssimo.
1: Són els que canten més fort, els que s'ho passen bé, dinamitzen a la gent.
0: Sí.
1: I molt bona notícia, perquè vol dir que la iniciativa segueix i que els joves de Ferreries estan compromeses en la cultura popular i en fer poble, no?
0: Un gomet vermell i un aplaudiment pel jovent de Ferreries.
2: Com que
0: vermell? Ai, perdoneu. Ja m'he fet llumes. Gomet verd, gomet arro verd i un aplaudiment pel jovent de Ferreries, efectivament.
1: Sí, jo crec que ha parlat d'això, gomet verd, i que segueixin així, que hi haurà més cantades. N'hi haurà més. La setmana que ve n'hi ha.
0: Ah, ho estàs avançant.
1: Ho estic avançant. La setmana que ve n'hi ha.
0: I aniràs, tu, Ferreries?
1: És que tenim xiu-xiu, clar.
2: Jo ja m'estic comprant es bona.
0: Sí.
1: Però haurà de ser un vol tard.
2: Idò, l'agafaré tard.
1: No pareix aquell dia.
0: Si no t'envies, t'envies en la ràdio portàtil i fas un reportatge
2: d'allà.
1: Molt bé.
0: Amb el xiu-xiu se'n farà càrrec
2: de cantar
0: totes les despeses.
1: Idò, sí, la setmana que ve se fan dijous, perquè dimecres és un dia complicat per fer una cantada, perquè hi ha un eclipsi que tal vegada...
0: Ara veurà un eclipsi dimecres.
1: Sí, sí, això m'han dit.
0: Què dius?
1: Ho he llegit per allà, aquest dia. Sí, bé, no ho sé. Més com a pers.
0: Va, més com a pers.
1: Vinga, i aquesta vegada és pes Cinema La Fresca de Palma.
0: Avui, en cartellera,
2: Sortida a casa.
1: El Cinema La Fresca de Palma ha començat aquest mateix dilluns i ha estat tot un èxit. En la primera projecció de Padre no hay más que uno cinco, gran pel·lícula, i van anar...
0: Ara ho has dit, perquè és una gran pel·lícula, perquè t'ho sembla...
1: No l'he vist.
2: Home, si n'han fet cinc, és que ha de ser molt bona.
1: És vera. Jo no l'he vist, perquè com no he vist ni sa 1, ni sa 2, ni sa 3, ni sa 4, dic no n'he vist.
0: Clar, exacte, home.
1: Clar. Però hi van anar més de 500 persones.
2: Uau!
1: O sigui, molt bona xifra. Encara segueixen les projeccions. De fet, dilluns que ve tenim Batman Ninja versus Yakuza League. Copíssim, si m'ha de parar.
0: S'ha de dir així.
1: Batman Ninja.
0: Batman Ninja, Yakuza League. Molt bé, no?
1: Sí, que és una pel·lícula d'animació, segur. És més cinema familiar.
0: Uh-huh.
1: Bé, guapíssim. I una cosa molt xula és que combinen els llargmetratges amb curts balears.
0: Uh-huh.
1: Que això està molt bé, perquè també li dones visibilitat a artistes d'aquí.
0: Uh-huh.
1: Jo vos recomano especialment anar dia 24 d'agost, que fan El gabinet del doctor Caligari, de Robert Bean.
0: És molt pesat.
1: Que és una
0: pel·lícula... molt pesat, perquè sempre has d'anar un poc més enllà.
1: És una pel·lícula a la vara, de 1920, imprescindible per entendre l'expressionisme alemany.
2: Mm.
1: Pel·lícula que és un punt d'inflexió, la representació de l'espai, de la subjectivitat...
0: I arriba a aquest punt, només queda...
1: la deformació de la realitat.
0: Només queda fer evident el que és en Jordi.
4: El graduat.
0: Exactament.
1: No, i ara, en sèrio, aquesta tal vegada és... Anau-hi, si voleu anar, però tal vegada és un pot densa, no? És una hora i vint, cinema mut... No és massa animada, sa cosa. Però jo vos recomano, si no hi heu anat, anau a veure Weapons.
0: Mm-hmm. Aquesta és de por.
1: Aquesta és de por, però és molt diver i està tot xulona.
0: Això què vol dir?
1: Això vol dir que està molt bé, Weapons.
0: I xulona.
2: Xulona. Jo no hi aniré. Ni nombrant les pel·lícules de por.
1: Però no fa molta por. O sigui...
2: És de suspens.
1: No, és de por, però té un punt molt divertit. T'ho passes bé, més que t'assustes.
0: Ah,
1: ja
0: sí?
1: Està, deixaré aquí. Sí, és una mescla rara, però és molt graciosa.
0: Jo l'he vist, no la fa gent de gràcia, Weapons.
1: Tu has vist Weapons?
0: Sí.
1: És molt divertida.
0: Aquesta nit que corren.
1: Sí, és molt divertida.
2: Un segon, per favor, ho estàs pronunciant fatal i m'està...
0: Weapons.
2: És que m'ha sortit sang de les orelles.
0: Jo tinc un accent de Utah.
4: Sí. Moltes de coses, però Icadi, no l'ho entès, però ara tu ens ho traduiràs.
0: Com és?
2: Weapons.
0: Nosaltres que dèiem weapons.
2: Weapons no.
0: Bé,
2: igual,
0: weapons. No, weapons.
1: És molt divertida, al final, quan corren, persegueixen...
0: Com que és divertit? Si són un nin del poble, que hi ha una bruixa que se'ls vol menjar.
2: No facis però spoiler.
0: L'han ja, esperat fa 5 anys, aquesta pel·lícula. No passa
1: bé.
0: Res.
1: Com a Burp, et cinema la fresca de Palma.
0: Bé, sí.
1: I jo ho recoman Weapons. Perfecte. Com a Burp, més. Avui n'hi havia pot de Burps.
0: Ja està, passant, com a Burp. Sí, ja ui, està, Jordi, han passat coses dolentes.
1: Han passat coses dolentes.
0: Bé, ara molt les explicaràs.
1: Primer gomet vermell per un grup de més de 30 persones que pareix que no han entès gaire bé el que és un espai protegit.
2: Illa protegida, festa desprotegida.

0: Resulta que dissabte passat se va muntar una festa Silla de l'Aire a Menorca, que se va allargar fins passades les dues de la matinada. I és que la Illa de l'Aire és un espai protegit. I aquesta gent va anar allà i se van fer una festota. No m'ha pareix la millor idea del món.
1: No.
0: A més, hi havia més de 30 persones, quan els grups de visita de Silla són 10 màxim. Varen posar música a tot volum, varen posar llums i s'han posat a cuinar una paella per allà enmig.
2: Segur que en Xaviero.
1: No. Jo mai de la vida, Nora, infringiria una norma com aquesta.
0: Clar, clar, clar. I el pitjor de tot és que els ornitòlegs que eren allà fent seguiment de ses aus varen avisar, varen anar i varen dir això no ho podeu fer, i ells varen pensar ah, no ho podem fer, perfecte, i doncs seguirem en sa festa, no se'n varen anar.
1: I això fa ràbia.
0: Sí, és un desastre. A més, varen començar sa festa quan sa gent que està de vigilància se'n anava, no? Que acabava el seu torn.
2: Molt malament, això no està
0: bé. I fins les dues de sa matinada, ja. Desastre. Com a vermell.
1: Els han posat una multa?
0: No.
1: Una bona multa els haurien de posar.
2: Home, i sa brutó que deberen deixar.
1: Vamos, que ja seria home, massa.
0: Supos que han fet net.
1: Jo vull pensar això. O sigui, sí, tu no, no ho faries, tu deixaries tot per allà.
2: No, jo ho faria net, evidentment, però 30 persones me costa creure que si ja fan una festa a l'Illa de l'Aire, que només se pot anar en grups de 10 persones i eren 30, me costa de creure que ho degueren deixar tot net.
0: Bé, això no ho sabem.
1: No ho sabem.
0: Però sabem que ha passat això i com a permís per aquesta gent, per irrespectuosos. I per flipar,
1: saps? Sobretot per flipar, perquè és aquesta, aquesta manera amb què van contestar a la pobra ornitòloga. T'imagines? Bé, Jordi, continuem.
0: Sí, com si no ens quedem aquí.
1: Exacte, i ens enfadem.
0: Més com a vermells, i aquesta és per Laureano Ubiña.
2: Nins, nines i contraband. Què pot sortir malament?
3: És gris o del color, és real o fantasió.
0: Atenció, perquè han descobert una nova manera de fer turisme per Galícia. I és una ruta turística per el món del narcotràfic. O sigui, i no és una ruta qualsevol, perquè la fa un ex-narcotraficant.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, ell mateix. Això és real. Laureano Ubiña és un dels narcotraficants més conegut de Galícia i ara organitza una excursió en vaixell per la costa gallega per contar la història del contraband i del narcotràfic en primera persona. Són 9 hores de menjar, merchandatge, hi ha llibres signats i fins i tot hi ha un sorteig per fer un sopar amb ell.
1: És que això és com un spin-off. Un spin-off de la seva carrera de s'estraperlo.
0: Exacte.
1: I encara guanyarà dos bes.
0: Encara guanyarà dos bes. Men, fins aquí tampoc ho veig un gomet vermell tan clar, perquè al final no deixa de ser una part de la història de Galícia i pot resultar interessant fins a cert punt anar a fer aquesta ruta.
1: Home, sí que ho veig.
0: La cosa ve en les tarifes. Perquè hi ha tarifes reduïdes per nins i nines. És a dir, no hi ha restricció d'edat aquí.
4: Perdóname. O sigui,
1: s'ha colat...
0: Perdóname.
1: És igual que tal que és la policia, men.
0: Crec que no és bona idea dur infants a fer una excursió sobre el narcotràfic. I menys per nins i nines infants de menys de 10 anys, perquè hi ha una tarifa de la més reduïda. Menys de 10 anys, 25 euros. Dius, però com hi ha un nin de 8 anys en aquesta excursió? Jo crec que és un com a vermell, com una casa.
1: Sí.
2: Jo respecto...
0: Pensant a dir, jo respecto...
2: No. Jo respecto lo del contraband. Diré que en aquest bon senyor que volia fer una tasca superdivulgadora i en primera persona, se junta, ja li ha prohibit fer aquesta excursió, però no perquè ell sigui un ex-narcotraficant. No, perquè no forma part d'una associació.
1: Ah, de guies turístics.
2: I no, exacte, i no pot fer...
5: Cero patatero, com diuen.
1: Exactament.
2: Aquesta part no pot fer ses excursions.
1: Idò.
0: Quina pena, no tindrà nin de 9 anys que prenguin coses que... Bé.
1: Por aquí vamos con las lanchas. Bé, és igual. Com seria, si no?
0: És que jo no sé imitar el gallec. Jo pareix italià.
1: Però...
0: No ho sé. No ho faré ara.
1: No?
2: Mira, pues aquí mismo tiramos una caja bien grande.
5: Bravíssimo.
2: No, m'ha sortit fatal. No, perdó. Demà em perdones, gallecs.
1: No, t'has aventurat. Sí,
0: pot continuar.
1: Va, més gomets.
0: Darrer gomets vermell, ja. Que és per una gelateria de Palma que s'ha colat en el rànquing de millors gelateries del món.
2: I ara, també les gelateries.
1: Va, Exactament, Jordi. Sí, si ha entrat en el rànquing, no entenc per què hauria de ser un gomet vermell.
0: A veure, la gelateria de Mallorca ha entrat dins el rànquing de les 100 millors gelateries del món. Mm-hmm. I molt bé per ells. Jo m'alegro, enhorabona, de veres. Però ja basta de rànquings, no? Jo crec que ja podem aturar. Perquè varen començar en les millors platges. Varen anar en els millors destins turístics, en els millors hotels, en els millors restaurants. I ara també millors gelateries. O sigui, jo vull anar a una gelateria, demanar un gelat de maduixa, congelar-me el cervell i que no me diguin que anem a la gelateria que ha quedat la 95 del Gelato Festival World Ranking 2026.
1: Que l'organitza ells mateixos, segurament. No, és broma, no. Però a vegades passa.
0: Sí, no.
1: La millor pizza del món. Quantes millors pizzas de... europees o del món hi ha?
0: Totes. Molt és bé. Que, bé, la 95 del Gelato Festival World Ranking... És que ja estem aquí fent rànquing de tot.
1: Sí.
0: Podem aturar. Ja està.
1: És un gomet vermell més que passar gelateria per rànquings.
2: Per rànquings, sí.
0: Ara, en això anàvem, gomet vermell, per aquesta mania de fer rànquings, per el Gelato Festival World Ranking, perquè no necessitem saber si el nostre gelat és el 95 o no del món. Si el bo és bo.
1: Exacte.
0: Ja està.
2: Exacte.
0: I fins aquí el gomet vermell.
1: Molt bé, per tant, el balanç se decanta cap al gomet vermell.
0: Sí, aquesta 4, setmana 3. Sí, haurem d'espavilar un poquet.
1: Exactament, el món hauria d'espavilar,
0: el món,
1: Jordi.
0: Bé, en molts altres sentits.
1: Molt bé.
4: Xiu, xiu. That's

0: La situació. Els dissabtes també hi ha escola.
1: Bé, no m'ho creix, no m'ho creix.
2: Els col·legis de Balears podran obrir els horabaixes i els dissabtes per facilitar la conciliació. El govern de les Illes Balears destinarà 1,3 milions d'euros perquè els patis de les escoles públiques puguin fer-ne les cobertures a partir del curs que ve.
0: El pressupost es dirigirà a ajuntaments i entitats del tercer sector per finançar activitats fora de l'horari lectiu. La iniciativa estendrà el programa Patis Oberts durant tot l'any escolar, que fins ara només funcionava en períodes de vacances. El programa ja compta amb una alta participació en la seva actual edició d'estiu, ha registrat més de 2.100 infants només durant el mes de juliol.
1: Bé, no m'ho creix, no m'ho creix.

0: TV3 Ràdio és diversitat.
1: Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears.
2: I B3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I B3, tots donam una mà al Club Vidalba.
0: A I B3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a Ivetres. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
3: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
4: You got a friend in me.

0: Molt bé, vos agrada aquesta cançó?
1: Preciosa.
0: És guapa. Men, no us pareix que és estiu? Tots tornem una un poc més sociables, ja ho diuen, tot a cuca viu.
2: Sí. Diria, home, tenim més temps lliure, no? Tenim més temps de socialitzar, fa bon temps, podem fer més plans.
0: Jordi?
3: Jo és que socialitzo igual de poc. Etapes. No, sí, supos que sí, però... En hora va per bon camí.
2: Soc una social butterfly. Wow. Una papallona social.
0: Bé, jo francament... I és que no sé què faig aquí. Una social butterfly.
2: Sí.
0: Molt. D'on és el teu accent?
2: De...
0: Manchester.
2: No, és American.
0: American, oh, molt bé, American. Super nice.
3: Okay,
0: molt bé.
3: Weapons.
0: Weapons, com? Bé, és igual. Bé, anem per feines, perquè... Què tens ara, Jordi?
3: No, res, ja està.
0: És divendres.
3: Seguim. És divendres, a Sanota.
0: Seguim, va. M'ha agradat molt aquest cant... bé, és igual, va. Sortim més, tenim més ganes de fer coses, de quedar, de fer un cafè amb avui, que acaba amb un ja veurem on acabam. I això mateix planteja en Juanmi, perquè en Juanmi és amic d'aquest programa, és amic nostre, i avui, així, en Juanmi ha volgut xerrar precisament d'això, dels amics, les amistats.
3: Des de tota sa vida, des que només veus a l'estiu, des que sempre arriben tard, des que diuen una i mon anam. I 3 hores després encara són allà.
0: I
3: també,
0: això.
3: Sí, això mos sona a tots. I també d'aquells que només apareixen quan hi ha piscina pel mig. Que això ha de tenir morro.
0: Sí. Sí, sí. Molt bé, avui en Juanmi ha sortit en el carrer per descobrir com són les nostres amistats ara que arriba l'estiu. I vos planteja, vos fa una pregunta, què és per vosaltres un amic?
2: Oh, per mi...
0: ara havies de fer això. Oh,
2: per mi, un amic o una amiga és una persona que està ses bones i ses dolentes.
3: Molt bé.
2: Això és un amic.
3: Molt bé.
0: Jordi. Sí, te penses el mateix.
3: Una persona que li pot contar les coses, sí. Que pot contar amb ella... És una cosa genuïna, també.
0: Genuïna. Sí. Genuïna, com això que deia Louis Armstrong en aquesta cançó. Ah, sí.

0: que deia això, precisament. Jo veig amics que se donen sa mà, d'acord? I se diuen, com va això? Però en realitat se diuen, t'estim.
1: Oh.
0: Això és molt guap. Mm.

0: paraula amic està un poc... lo millor mal enfocada, perquè per jo un amic de veres és aquella persona que se diu que és com encara un germà. Canvi un col·lega és més la persona que acaba de conèixer.
1: Que aunque no te manden un mensaje, cuando te hacen falta los tienes ahí.
2: Bueno, mi mejor amiga vive en Madrid. Nos vemos una media de cada 5 años o más. Pasa eso, cuando nos vemos es como si no hubiera pasado el tiempo.
3: De que amigues i més ara no n'hi ha, però jo no n'hi ha cap. Treballa lo seu, són una marillada.
4: Idò. Això, i quan xerrant d'amistat, no és el mateix, ser amistat a 20 anys, a 30 anys, en aquests 10 anys canvia molt, a 70 anys, i per això Juanmi ha començat demanant als més joves què vol dir l'amistat, què els implica, què els mou, què és l'amistat per la gent jove.
5: Vosaltres sou amics?
0: Sí, som amics.
5: Fa temps que vos coneixeu?
6: Ja fa
0: uns anyets, sí.
5: Un parell d'anys, un parell mallorquí.
0: Un parell mallorquí, exacte.
5: Molt bé. Quant d'amics diríeu que teniu vosaltres així de veres? Ho podeu comptar amb els dits d'una mà, de dues?
6: De veres, poquets.
5: Poquets d'aquests de confiança, que pugueu fer coses i també els tingueu quan els necessiteu?
6: Exacte. Sí? De lo millor dos, un, dos, tres.
5: Vale.
6: Els vaig comptar amb els dits d'una mà.
5: Diferenciau els amics dels col·legues, els coneguts?
0: Exacte. Jo te diria que la paraula amic està un poc... lo millor mal enfocada, perquè per jo un amic de veres és aquella persona que se diu que és com encara un germà. Canvi un col·lega és més la persona que acaba de conèixer, saps? Però si gent a lo millor fa 5 minuts que ha conegut una persona i diu, el meu amic, tal, i saps? Vull dir, jo per jo és un amic, és una persona que ja hi ha una certa confiança, hi ha un poc un tu per tu, diguem, i qualsevol cosa està ell de vora tu, i al contrari, també.
4: Joves, però diuen coses molt assenyades, eh?
7: Mm. Sí, és que aquí Balears... Que han de dir.
8: Són molt intensos.
7: Som tots.
8: No, però jo trob que tenen molta raó en la distinció de col·lega i amic.
4: Eh? Mm-hmm.
8: Perquè és vera que a vegades tu coneixes una persona i t'adús bé amb aquella persona, t'agrada fer coses amb aquella persona, però no l'acabes de considerar del tot propera. Llavors aquesta distinció entre col·lega i amic, jo trob que aquest lot tenia raó.
4: Però tu queda... un tet-a-tet, és a dir, tu amb una altra persona, que sé, per anar a fer un cafè, per anar a fer un beure, el que vulguis, tu, amb aquesta persona, ja has de ser amiga o basta que sigueu col·legues?
8: No, o sigui, ets amics abans han estat col·legues, però d'alguna banda has de començar a crear una amistat i un vincle.
4: Feis amics, vosaltres? Vull dir, manteniu els mateixos amics de tota la vida o en feis de nous?
8: Jo en faig.
7: Jo n'he fet. Sí. En faig molts, però en faig.
4: Però vos costa o no?
8: No.
7: A mi, amics, sí que m'acosta un poc més, no sé.
8: Home, sí.
7: No té molt de col·legues, però no tant d'amics.
4: Sí.
7: No ho sé, tal vegada cadascú.
4: A mesura que mos feim grans, és més fàcil o més difícil?
8: Més difícil.
4: Tenir
7: home, quan ets petit,
8: exacte.
7: Ton pare anaves a un restaurant i hi havia un altre infant i eres, vamos, ja mos fèieu millors amics de sa vida. Havíeu jugat 2 hores
4: clar.
7: En el parc i ja éreu bé.
8: Total.
7: I ara ja, clar...
4: Tenir coses en comú pot ser motiu per començar una amistat. I també, de vegades, se comença una amistat arran de tenir amics en comú.
5: En quin context vos vareu conèixer vosaltres?
6: Bueno, al quart d'ESO me'l varen conèixer i a partir d'allà sí que és vera que varen començar a relacionar-me més quan va acabar quart d'ESO. I, pues, ja...
5: Teniu amics en comú de diferents grups anteriors?
0: Tenim
6: ja no
0: coneguts.
6: Tant. Sí, són coneguts. Amb aquells lloc ja pràcticament no tenim relació, però...
5: A vegades vos podeu conèixer a través d'altres amics i després cadascú se fa...
0: Sí, exacte.
5: Què penseu que teniu en comú, vosaltres dos? Per dur, per bé.
6: La forma de pensar...
0: Exacte. Jo crec que un pot ser forma de pensar, no? A lo millor el que un no té, ho té l'altre, i això nos ajuda a complementar-nos. També que ja sabeu que l'altra persona és transparent, és verdadera, saps? I vulguis o no, això ja és una cosa que t'uneix més, l'altra persona.
6: I les ambicions, també. Els dos mos consideram bastant ambiciosos, en el sentit de voler aconseguir el que mos proposam. I, pues, és una cosa que, pues, mira...
5: A què vos dedicau, vosaltres? Que estudieu? Si estudieu?
6: Jo ara faré un curs d'animació 2D, que m'agrada dibuixar i, pues, és algo que m'agradaria fer. I, pues, intento posar-li lo millor d'allò.
5: I tu què te dediques o què estudies o què fas?
0: Jo bé, ara estic fent un grau d'informàtica, però a mi certament el que més m'agradaria és tenir un poc, manejar el tema d'empreses, no? Tenir empresa, gestionar un poc tot aquest tema. Encara bé, que la informàtica també m'agrada i me pots ajudar, no? Com a pont a arribar a on jo vull.
4: Això de l'amistat, diuen Juanmi, que també canvia a mesura que passes temps. Els anys, ho hem dit abans, quan ets petit fas més fàcilment i més ràpidament amics que no pas ara. Confirmam.
8: Sí, confirmam.
4: Amb els temps pots tenir manco amics, però en Juanmi mos diu que sabem molt millor qui és de veres. Per això també hem volgut escoltar la gent gran, que d'amistats, de les que venen i de les que queden, en saben, se les saben llarga, en saben una estona.
5: Té molt d'amics. Considera que té molts amics.
1: Demasiado.
5: Demasiados, què vol dir? Que potser n'hi ha qualcun que...
1: Alguna apuntada que s'apunten d'estos amigos raros. Ja. I altres de tota la vida.
5: De tota la vida són els bons.
1: Estos són els bons.
5: Són els que te criden quan ho necessita, no? Els que ajuden, de veres. Telefones i són.
1: Ahí està. Que aunque no te manden un mensaje, cuando te hacen falta los tienes.
5: Com ha de ser un amic, un bon amic?
1: Hombre, que esté en los malos momentos y los buenos momentos. No como uno que están solamente los buenos, pero cuando vienen los malos, salen corriendo.
5: ¿Desaparecen?
1: Desaparecen. Pero ya no amigos, solo hermanos, familia, ahí entra todo.
5: Sí, dins la familia a vegades no ets amic, ¿no? Uh-huh. Un germà o d'una germana o fins i tot de ton pare i ta mare, ¿no?
1: Uh-huh. Sí. Es así. Sí. Yo tuve la suerte que yo con 17 años me vine a Mallorca. Yo no soy de aquí, de Mallorca, ¿no? Pero ahora estoy viviendo en Monturi, antes vivía aquí, un poco más arriba. Y ahora pues me separé de la pareja y vivo en Monturi. Y allí en el pueblo Monturi llevo 2 meses y ya me conoce todo el mundo.
5: Bueno, ¿y qué tal se vive por Monturi?
1: Bien.
5: ¿Te agrada?
1: Vivimos en el campo, tengo un nieto que tiene allí una finquita. La da por poner cabra, la da por poner gallinas, patos, y tiene que venir cada día a trabajar a la oficina aquí que la tiene en la Plaza España. Y claro.
5: De agafar cotxe. Allà deu estar tranquil, no? També a Montuïri. Una altra història.
1: Tengo ganas de irme ya a mi tierra también.
5: D'on és vostè?
1: Yo vine de Granada. Estaba estudiando, dejé los estudios. Me decían que aquí había sueca, finlandesa en aquel tiempo.
5: Cerrando el sign 60-70, ¿no?
1: 60 y...

0: Bueno, i si les persones, els humans, evolucionem. Eh? Mm. Vosaltres ho canviem molt, d'ençà fa 10 anys enrere.
1: Home, sí, fa 10 anys jo tenia 12 anys, per tant, sí, he canviat bastant.
0: I conserveu les mateixes amistats?
1: No.
2: Qualcunes?
1: Molt poques, eh? Jo fixa't que de s'infantesa en concert pot ser una. He canviat totalment. Però bé, jo també crec que va per etapes, no? Vull dir, a vegades canvies d'escola, te deixes de veure amb els amics, fas nous amics...
0: Creixes, tens altres interessos.
1: Exacte.
2: Te'n dones compte que no soltes el mateix.
1: Que no encaixau tant. Sí, passa, no passa res.
0: No, s'accepta.
2: Sí, no. Tu, Xavi, que...
0: Jo tenc els mateixos amics d'ençà que tenia 3 anys.
2: Això està molt bé, també.
0: Sí, però és evident, també ara en tenim fregant la trentena i no mos veïm de la mateixa manera que abans.
2: No,
0: canvien els interessos. També imagino que és una cosa positiva. És a dir, evidentment, sí. Mos veïm i molt sovint, però no és el mateix. Però bé... passa res, la gent canvia també i forma part de sa vida. Sa vida en comunitat, amb amistats, però bueno, si els mateixos amics que tenim 3 anys.
2: Està molt bé, heu seguit tots els mateixos.
0: Sí, més manco, evidentment, hi ha coses que canvien, hi ha gent que té uns interessos, uns altres, però el nucli és un poc el mateix. Però bueno, després també entra en joc ses manies. Teniu manies, vosaltres?
1: Sí.
0: Segur que sí, diu en Juanmi.
1: Jo entenc moltes, eh? Jo, en sa neteja i sordre, té molt de toc, eh?
0: Algun diríeu que no, però, bueno, Juanmi està convençut que en teniu, perquè una cosa és tenir mits i una altra ben diferent és aguantar les seves manies, mos diu en Juanmi. I això sí que pot ser una autèntica prova de foc per saber si una amistat és de veres.
3: Buah! En té molt de manies.
4: En té moltes.
3: Sí, sí. Molt. Ui, som molt ordenada.
4: Sí?
3: Sí. Me fa
4: molt aquí tens la cama a la mana.
3: Sí, supos que sí. És, mem, en tinc un parell, la veritat. Per... és que me fan falta vergonya.
4: No passa res. Si no, és anònim, vull dir... és ràdio, tampoc te veuran.
3: Ah, vale. Bueno, perfecte. Bueno, les rebanades de sàndwich sol posar soli a les puntes, primer. Sempre l'he de posar a les puntes. Després, en mig, m'ho dono igual. Però les puntes l'he de posar.
4: Han de començar per les puntes.
3: Sí.
4: Val, per un moment, a les puntes passant de costat a costat...
3: De costat a costat, sí, un quadrado.
4: Com si fossis sense aixecar la mà,
3: sí,
4: no?
3: Sí, tic, tic, sí, sí. Me fa molta ràbia, si no dic això no...
4: Ja.
3: No sap bo.
4: Sí, perquè, a veure, que a vegades queda sec, no?, la part de fora sí, i tothom...
3: Sí. Bueno, en veritat és per enmig, no? Que és,
4: Bueno, ja ho poso per tot.
3: Però bueno,
4: però sí.
3: No sé.
4: Sí.
3: Després me poso un calcetín al revés.
4: Dus un calcetí al revés, ara mateix?
3: No, ara mateix crec que no. Bueno, pot ser, perquè penso
4: perquè, clar,
3: que sense voler. Però no. És que ho pens cada matí. Dic, m'ho he posat una sombrança.
4: O sigui, te posaries un calcetí al revés, no? Com a, per veure si te dona sort o per què?
3: Sí, són manies que dic, això me donarà sort avui.
0: Ja ho he intentat, manco, spa.
2: Jo,
0: Jordi, tu guanyes.
2: Ho estic enterrant.
3: Sí, ara...
2: Fa de molt, no?
0: Sí.
2: I només li posa soli pels costats.
1: O sigui, anant de punta a punta de sa llesca.
2: Com quan li poses superglue a algo que ho fas pels costadets.
1: Hem hagut de fer un croquis perquè tampoc ho enteníem. Hem fet un dibuix de com aquesta lota posa soli.
0: I això, relacionat amb l'amistat, imagina que si en qualsevol moment a un amic o una amiga teva li demanes que t'ho dugui un panet de pa de mollo i no li ha posat soli d'aquesta manera...
2: La pot liar.
1: Ja no som amics. S'ha acabat l'amistat.
2: De cadascú.
0: Sí, cadascú és cadascual, això, sens dubte. Bueno, en Juanmi, sabeu que bona molt xerraire i li agrada passar-ho bé i fer amics. I ha fet uns amics portuguesos, també. Ara
2: ha fet un col·legues portuguesos.
0: És bé.
2: Ja ho veurem.
0: On coneguts.
2: Ja ho veurem.
0: Coneguts, col·legues i amics.
2: Depèn del que passi.
0: Sí, perquè per aventura aquí se comença a explicar intimitats. No ho sé.

0: I de moltíssima manera, sí, en Xavi Pou, anava a dir. No sé per què anava a dir Xavi Pou.
1: Per què serà?
0: Per què anava a dir Xavi Pou? Perquè havia... Per què?
1: Perquè t'estava distraient,
0: ara em mostrava una foto, Xavi Pou, que m'ha fet. Però què li passa en aquesta foto?
1: No, que surts amb una cara d'estar perfectament coordinat.
0: I la penjaràs?
1: A la resta del món.
0: I la penjaràs a xarxes.
1: Sí, és la clàssica denunciar.
0: Bé, ara en parlarem a partir del 9. Però, men, jo ara ja m'he perdut. En Juanmi, que m'ha xerrat de mig. Que moltíssimes gràcies per aquest reportatge, sí, sobre l'amistat.
2: Molt guapo.
0: Vol agradat.
2: Moltíssim.
0: Quin és el testimoni que més vol agradat i per què?
1: Els portuguesos.
2: Els portuguesos, sí. I, a més, m'han encantat...
0: Ets l'únic testimoni que en Jordi ha pres atenció.
1: No, no.
0: Ara farem un examen. Què han dit els darrers?
1: Els darrers ha dit que li dedica a la gent que estima una amiga.
0: Molt bé. I s'abans
2: no,
0: darrere?
2: No, una amiga no. A la seva padrina.
0: A veure, la padrina. I s'abans darrere, santa penúltima?
1: Ha dit, comemos en el olivar.
0: No, el mercat central ha dit. Però l'altre, la del mig.
1: No me'n record.
0: És que sabe que no tenia... Que no tenia... Bé, que feia molta calor. Bé, que, perdona, Nora, què anaves a dir?
2: No sé, m'ha fuit.
0: Amem, el lotets.
2: És
0: no divendres,
2: sé.
0: Però...
2: Sí, és que jo ja estic...
0: Bé, però estem fent feina.
2: Tens raó. És que... No, sí, no tenc excusa.
0: Però, men, conta-mos, què vos passa?
2: Què mos passa? Que jo tenim escapa a una altra banda, ja.
0: Xavi, com ho veus tu, això?
1: Jo crec que, efectivament, tot tenim escapa a una altra banda.
0: És
1: això el que m'estava demanant, no?
0: No, què els hi passa a ells?
1: Efectivament, els divendres, els pobres, tenen ganes de sortir, no? Els hi pot donar pati.
3: Tenim un nombre increïble.
0: No ho sé, anem. Fem una pausa.
3: Fem una pauseta.
0: Fem un glopet d'aigua.
3: Fem un pensament.
0: Sí, exacte, però no ho de partir, eh?
3: Exacte, no un pensament de partir, exacte.
0: I després xerrarem d'en Quevedo. Però el poeta o el cantant? Bé, jo us proposo que per tancar facem el score okay d'en Bermonia, que m'ha practicat i ve de ràdio. Ho veus bé, Miguel Soler? Molt bé, per llevar-me los Manolos amb aquest... D'això, mem, es to?
2: I ve tres...
0: Jordi, es teu to?
3: I...
0: Un, dos, tres.
4: I ve tres, ràdio.
5: TV3 Ràdio és cultura.
6: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
5: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi. Aïbetres.
7: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
5: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Xiu Xiu, el programa on parar l'orella.

0: No? És igual. Clar, ho fa una mica tancat i després no ho deixen de fer. Bueno, Nora, què has preparat? Perquè m'has dit que ve dos poetes, cantants, ja no sé per on vas, però bé, digues.
1: Exacte. Vos imagineu compartir nom artístic amb un dels poetes més destacats i importants del segle d'or de la literatura espanyola? I d'això mateix li passa al cantant canari Pedro Luis Domínguez, Domínguez Quevedo, conegut també com a Quevedo a secas.

0: Nascut a Madrid el 2001, va anar a viure un any al Brasil amb els seus pares i posteriorment es van traslladar a Gran Canària. En Quevedo va saltar s'estrellat el 2022 amb la cançó de Quédate.
1: Exactament. Que és aquesta que sentim de fons.

0: Molt bé, en Xavi Pou és un fan.
1: Sí.
0: En Quevedo.
1: Som fan del concepte, no de lo que diu. No, perquè això de no fuimo a la una i empezamos a la... Jo, això, som massa gran per començar a la una les festes, jo. Sí, a la una jo ja estic des de tirada.
0: Sí, bueno, xerrant de Quevedo, aquesta cantant, que va bé, va fer top l'any 2022, i d'altra banda tenim el cèlebre, el poeta. Francisco Gómez de Quevedo i Santibáñez Villegas, conegut com a Francisco de Quevedo, va néixer a Madrid l'any 1580 i morir a 60 anys. Va ser l'any 1645. El gran poeta i prosista del barroc espanyol és conegut per conrear el corrent anomenat conceptisme que s'oposava al culteranisme del seu gran rival, Luis de Góngora.
2: Molt bé, veig que vos heu estudiat la secció d'avui, esteis al dia completament. Però bé, en lloc de fer una classe d'història, sí, jo vos propos una cosa una mica més entretinguda.
0: Molt bé, què tens en ment?
2: Idò, he pensat que, com tots dos tenen el mateix nom, Quevedo i Quevedo, respectivament, i que, com tots dos són escriptors entre cometes i agafat amb moltes pinces, val? Poden fer un joc d'endevinar qui va escriure què. És a dir, jo vos diré un fragment d'un poema o d'una cançó i vosaltres heu d'endevinar quin dels dos Quevedos la va escriure.
0: Molt bé.
3: Molt bé. O sigui, Quevedo o Quevedo?
2: Quevedo o Quevedo?
1: Se planteja fàcil per ara.
0: Qui va escriure què?
2: Val. Sí. Vinga, idò...
1: Seria concurs Quevedo. No?
2: Mare meva.
0: És molt de nivell.
2: Val.
3: No, per favor, continuem.
2: Començam amb la primera frase.
0: Va, avanti.
2: Ella se va, pero espero que nada sea en vano. Això... Cantant Quevedo o poeta Quevedo?
0: Cantant.
3: Això sona cantant Quevedo.
1: Cantant.
0: Ella se va, pero que nada sea en vano.
2: Efectivament, és Quevedo cantant. Va.

0: diria, no, jo diria també en, cap, en
1: sí,
0: cantant.
1: Sí, és que lo de pecar, lo de pecar sona...
2: Mm. En el segle d'or no s'hauries de patir tant sa paraula a ti. No s'hauries de matar ti en ti.
3: Mm.
2: Crec jo. Corres disc d'estavellar-me amb aquesta afirmació, però jo diria cantant.
0: Jo també diré cantant. Això d'especar.
3: Cantant?
0: Sí.
3: Efectivament, és cantant.

0: todavía.
1: Mole.
2: ¿Qué te digo?
1: Es que no, ya me has dicho para no
3: claro, ahora dirá algo yo por vos, yo...
4: Góngora, desgraciado. ¿No?
1: Vale. Creyendo lo peor, casi siempre se acierta.
2: Creyendo lo peor, casi siempre se acierta. Creyendo lo peor, casi siempre se acierta. Yo diré este tornillo es contante.
5: Venga, yo... tiraran per en...
4: No, jo aquí utilitzaré la lògica de test d'examen.
2: Sí, però és que crec que no n'hi haurà tant.
1: Alerta, ens
2: dona dues voltes una hora per mi.
4: Aquesta és poeta, és poeta.
5: Poeta.
1: I en Xavi diu cantant. Poeta, efectivament. Cèlebre frase coneguda on reflexa, on Quevedo reflexa una visió profundament pessimista, desconfiada i realista sobre la natura humana i els aconteixements de la vida.
5: Sí, això podria ser una frase que ha escrit el poeta i que li ha agafat el cantant i fa de veure que és seva.
4: Exacte.
5: Sí. Això podria passar.
1: Tenim temps per un altre.
2: But, sí, per dur tres. Ben, un segon, Nora, en sèrio, un poc de decor en aquest estudi.
1: Val.
2: No pots acabar de llegir el vers, ja t'aixapis, ben.
1: Sí, pues qué sueño fue que te gozaba.
5: Ui. Vamos, jo, pues que, no? Sona...
2: Jo diré, és cantant.
5: Sona poeta.
4: Jo, com hi ha un tuteig, com no hi ha un vostè aquí, jo diria cantant.
1: Resposta, cantant, sí. Poeta. Pues l'únic que té raó és en Jordi, perquè efectivament és una frase d'en Quevedo, poeta, que forma part de l'inici de sonet eròtic que li va dedicar a la seva estimada Flor Alba.
5: Clar, és que jo l'he llegit.
2: Sí.
4: Graduat en literatura eròtica.
2: No, l'he llegit i he fet una pel·lícula sobre aquest vers.
5: No, però aquesta construcció, pues, que...
2: Clar,
1: això
2: sona... Tu t'agrinyolava que fos en Quevedo cantant.
5: És que en Quevedo cantant no diria pues, que...
1: Por... Jo crec que sí.
2: Por...
1: Molt bé. Venga, so darrero.
2: Va.
1: A Dios le pedí fortuna y no me la concedió. Entonces, deme salud, que del resto me encargo yo.
2: Això és en Quevedo, poeta. Ai, exacte, poeta, sí.
4: Poeta, poeta.
1: ¿Poeta?
5: Sí.
1: No, és en Quevedo cantant.

0: Això, d'aquesta part?
1: Efectivament. Ja està.
0: Molt bé, fantàstica. Aquesta anàlisi sobre Quevedo.
1: Sí, sí. Quevedo.
0: Qui ha escrit que? Quevedo cantant? Quevedo poeta?
2: Aquí hi ha una lliçó, eh? Hi ha una lliçó.
0: Quina és la lliçó,
2: Xavi? No me'n facis explicar, però n'hi ha una.
0: Un crac, efectivament, un crac. Sí. Molt bé, moltes gràcies, Nora. Moltes gràcies, Jordi. Xavi Pou, la lliçó arribarà ara amb el professor més aleatori, que ets tu, precisament.
2: Sí, efectivament.
0: Exactament.
2: Avui fent del món un lloc millor dia a dia.
0: Sí.
2: Te sembla suficient?
0: Sí, a mi, la foto que has pujat de jo a xarxes, jo no sé què que te digui,
2: sí,
0: però
2: sí,
0: bé.
2: Sí, no, la gent que ho vulgui veure, a xarxes està.
0: Exacte.
2: Això ja s'ha quedat per sempre.
0: No, no, sí, ja pot ben dir. Molt bé, 4 minuts de serveis informatius i tornant tot d'una més xiu-xiu.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
4: Bon vespre. Jornada marcada pels talls de subministrament elèctric a diversos punts de les illes. Endesa investiga l'estrès tèrmic provocat per les altes temperatures i l'accés

0: excés de consum com a possibles causes. El portaveu de l'Associació de Veïns de Peregarau, Nael Faló, alerta que les persones en situació de vulnerabilitat són les que més pateixen aquests talls.
1: La barriada està molt alarmada, sobretot aquelles persones amb mobilitat reducida, ja que no poden fer ús de l'ascensor, tenir la nevera, tenir accés a l'aire condicionat o inclusive poder cargar el mòbil. Esto ha generado gran malestar en la barriada y exigimos desde Flipán Peregarau que Endesa y la distribuidora doten de las infraestructuras necesarias para garantizar el suministro eléctrico en la barriada más poblada y más densa de Palma.
0: A Eivissa, l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia ha tancat el bany a la platja d'Escudolant, detectant nivells de bacteris per sobre dels permesos, després que diverses entitats hagin denunciat davant la Fiscalia un presumpte delicte mediambiental per abocament d'aigües fecals al Parc Natural de Ses Salines. Dilluns, el consistori recollirà noves mostres i adoptarà les mesures pertinents. Desarticulada una xarxa de tràfic de persones que operava a la Mediterrània. Hi ha 78 detinguts, 6 dels quals a Eivissa i 2 a Palma. La investigació apunta que la màfia hauria facilitat l'arribada de més de 2.000 persones migrants des de la costa d'Algèria. L'inspector de la Policia Nacional, Daniel Ortiz, ha explicat que durant el viatge de tornada transportaven drogues des d'Europa fins a Àfrica.
2: Y entonces, por ejemplo, ellos aprovechaban para introducir drogas de síntesis principalmente en Argelia, ese trayecto de ida a España-Argelia y de Argelia a España introducían inmigración irregular, con lo cual, por así decirlo, costeaban y se beneficiaban tanto el viaje de ida como el de vuelta.
0: Els organitzadors de la manifestació contra la massificació turística de demà a Sóller demanen prioritzar el transport públic i evitar l'accés en cotxe al centre del municipi. Menys turisme, més vida i Moviment Jove de Sóller insisteixen també en el caràcter pacífic, cívic i familiar de la protesta i fan una crida a respectar els veïns i comerços. Sofia Zamric, del Moviment Jove de Sóller, explica que no volen que repeteixin les situacions de violència de la protesta de Palma.
3: La brutalitat policial que hi va haver al final de la manifestació a Palma és una situació que en cap cas s'hauria de viure a Sóller. El que han convocat és una manifestació ciutadana, respectuosa, per tant, animam a que totes aquelles persones que venguin ho facin, fins i tot s'arribada, volen que sigui de manera ordenada.
0: En crònica de successos, un home de 45 anys ha resultat ferit greu després de precipitar-se des del 12è pis d'un edifici de Palma i caure sobre dues persones que estaven assegudes en una terrassa que també han resultat ferides. Tots han estat hospitalitzats. La Policia Nacional investiga si els fets es van desencadenar després que l'home ha precipitat discutís amb la seva exparella. I pel que fa a la crisi migratòria de Ceuta, Itàlia rebutja l'ultimàtum del govern espanyol i mantindrà el control a les fronteres fins al 15 d'agost. Així ho ha expressat el govern de Giorgia Meloni en un comunicat on rebutja la petició de Madrid de retirar els controls a les fronteres aèries i marítimes. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que no hi ha motiu per mantenir-los perquè la situació a Ceuta ja està reconduïda i adverteix que Espanya adoptarà mesures si Itàlia finalment no aixeca el control fronterer. Amb aquest apunt hem arribat a les 9:04. Tornem amb més notícies quan sigui les 10.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: efectivament, ho hem anunciat fa exactament 4 minuts i 5 segons, és hora de classe. Arriba el professor Random, l'únic que ha dit als seus alumnes que per evitar les massificacions de l'eclipsi, ell el veurà, la repetició de la matinada, Xavi Pou.
1: Perquè això no ho han dit, eh?
0: No,
1: totes les restriccions són durant el dia, però una vegada s'acabi, a les 6 de matí, i poden tornar, la gent normal, la gent que no volem estar amb la gent. Hola a tots.
0: Hola.
2: Xavi. Hola.
0: Estem bé. Bé, jo estic bé. Sí, ells sí, estan sí. Un poc alterats, avui.
3: No, ja se mos ha passat. No, acabo arribat en Xavi Pou i m'ho he hagut de posar.
1: I clar, m'ho he hagut de vestir bé, m'ho he hagut de seure correctament, les cames en 90 graus...
3: Així és.
1: Sobretot les mans damunt de la taula, que les vegi jo, que no faceu barbaritats.
0: Sí.
1: I ara podeu respondre.
0: Sí.
1: Què estàs fent?
0: No, què passa?
1: Què estàs fent, Xavi?
0: Què passa?
1: Què estàs fent?
0: És ràdio, això no he fet res, jo.
1: Sí, no, bé, tu ho sabràs.
0: A la ràdio no he fet res, però d'ençà que ho graves
3: quedarà...
0: amb el mòbil...
3: Sí. Quedarà a l'estudi, diu,
1: se queda aquí, a lo millor surt un dil i acaben la teva carrera,
0: no,
1: Xavi.
0: No,
1: tu veuràs, tu veuràs, tu veuràs.
0: Perdoneu.
2: Està gravat, està gravat, Xavi.
0: Perdoneu, gent de xarxes.
1: Tu veuràs quin dit...
0: De ràdio, no, perquè no heu vist res.
1: Tu veuràs quin dit has aixecat.
0: No, és dit de polsa, com dic, molt bé. Molt bona secció.
1: Mira què, quin polsa més raro tens. Jo estic mig de setmana. Increïble.
0: Bé, per favor.
1: Això s'ha d'estudiar.
0: Hem de continuar.
1: A veure, què heu après avui? Normalment dintre dos més, però avui ja està com a... Pa, què ho pres?
3: Sí. Bona pregunta, no me l'esperava aquesta ara.
1: No,
0: Jordi, fa pot ser 2 anys que la fa cada divendres.
1: 42 vegades que vos la demana, concretament.
0: Molt bé.
1: Aquesta 42.
2: Mira, jo he après que estic començant a aprendre a imitar a Maya Montero.
3: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Un autoconeixement, un autodescobriment. Sí, sí, sí, sí, sí. Podries haver dit que l'estaves aprenent, però has dit, estic aprenent que l'estic començant a imitar. Ja t'estàs, com que t'estàs descobrint a tu mateixa imitant-la, i ja és un nivell més alt.
2: Cada setmana descobres que puc imitar un personatge diferent. Ja és com el meu catàleg, no se va omplint.
0: Ja he après, que en parlarem després, que a tu, en la mateixa hora, sí? Te pots barear amb un os,
1: sí?
0: Te pot pegar un llamp a sa closca,
1: sí?
0: I sobreviure.
1: Sí. Però t'ha passat això, no?
0: No, jo no, però he après que pot passar.
2: Segons en Jordi...
1: Sí, sí.
3: Bé, ja hi arribarem.
0: Perquè sí, perquè això ho farem després.
1: Sí, va.
3: Ja arribarem. He de dir qualque cosa, estic obligat.
1: Sí, evidentment,
3: estic obligat.
0: Mentre qualsevol cosa.
1: Evolució contínua, Jordi.
3: He après que la vida és molt curta i que s'ha d'aprendre i disfrutar de les petites coses.
0: Molt bé, Jordi.
1: Molt bé, tio.
0: Això és el que necessitàvem.
1: Tirant de populisme per dir que no has aprendre avui i que, escolta, tens... 3 hores fins que el teu dia hagi valgut la pena.
0: Exactament.
1: És així.
3: Molt bé.
1: Me queda una petita cosa, que és que la progressió d'imitació de Nanora, sí? Que està fent de Xinxan a Maya Montero, no sé quina és la següent passa, però estic desitjant veure-la. Anem al Lots. Avui he rebut una nova carta d'un nou alumne que me demana lo següent.
2: Bon dia, professor. Som en Biel, no sé com se pronuncia aquest poble.
0: Buja,
2: de
0: per
2: favor. De Buja. Ah,
0: mem, un segon. Mem, ara seriosament.
3: No me segui.
0: No.
2: Bon dia, professor.
0: I ve Ràdio Pública de les Balears.
2: Perdó, disculpa-ho, en sèrio.
0: Ara hi ha calcollent
3: ja
0: que treu punt per les hores.
3: Sí. Aquí tot fallant. Jo un dia vaig dir Gijón, vaig dir.
0: Gijón, no passa res.
1: Gijón, que diu, ja no col·laborem.
2: Disculpa-me, mai he anat a Buja, sempre he tingut aquest dubte.
0: No, està beníssim.
3: Està beníssim, segur.
2: Carta.
0: Tornem a començar al principi. Va.
2: Bon dia, professor. Som en Biel de Buja i tinc 11 anys. Hi ha tantes coses que estan malament. Què s'ha de fer per canviar el món?
1: Estimat Biel de Buja, fas molt bé la pregunta, perquè el món no se canvia sol. L'han de canviar nosaltres, i molta poca gent mos ha dit com canviar-lo de veres. Arquímedes, de fet, va dir, dona'm un punt de suport i mouré el món. I podem aclarir que no va canviar res. I, de fet, el món se movia abans que ell obrit sa boca, o sigui que pentura tan llesta aquest senyor no era. Per això crec que hem de trobar ses respostes en ses paraules dels altres, com sempre nosaltres caminam espatlles de gegant, i això és el que ha dit abans gent molt més intel·ligent que nosaltres. Com, per exemple, Carlos Santana, músic, que va dir...
4: Cada dia que te despertes és una oportunitat per anar més enllà.
1: També és una oportunitat d'anar més enllà o d'anar més enllà no fent res. Clar, tu pots triar quin és el sentit d'anar més enllà que vols desenvolupar.
0: Tens raó.
1: Pots anar més enllà amb activitat o anar més enllà en descans. Tu pots triar...
0: Sí.
1: Sí, no? Sí. Una altra frase. Mahatma Gandhi va dir...
4: Has de ser el canvi que vols veure al món.
1: I anem, això és relatiu. Anem, jo he de confessar una cosa. Jo m'haig perd el concert d'en Juan Luis Guerra. L'únic que estic pensant és en segrestar-lo perquè em faci un concert privat a mi. Però, clar, jo preferiria que això no ho fes tothom. No vull que sigui el canvi que hi hagi en el món, perquè ens haurien de variar tots. Clar. I crec que això... Vull dir, les baralles entre gent crec que estan directament prohibides a la Constitució de la Batxata. La qual també em sentaria malament, per aquesta banda. Una altra frase. Gabriela Mistral, diplomàtica, va dir...
4: Els dies més feliços són aquells que mos fan savis.
1: I jo no ho sé, Gabriela, jo avui m'he fet una siesta, que m'he sentit superestrella. No m'hauré sentit més savi, però escolta, la felicitat que tinc, que he tingut a partir de les 5:30, no me l'ha llevat ningú. Vaja, estimat Bial, de Buja. Buja, amb totes les lletres. Que cada dia és una oportunitat de canvi. Avui, amb el professor Dandó, em feia del món un lloc millor, dia a dia. Avui tenim dies amb reivindicacions que no havíeu pensat i segurament no apuntareu a l'agenda.

0: Aquesta és una versió espectacular de qui?
1: De Los Mojinos de Escocia.
0: De
1: si algú havia de fer una versió de Police...
0: Missatge a l'ampolla, mare.
1: Missatge a l'ampolla. Envio un SS.
0: SS.
1: Un SS. I ara anem a xerrar de missatges.
0: Va, missatges.
1: Anem a xerrar de missatges perquè el dia 30 de gener s'ha lluita contra l'enemic més gran que ens ha donat la tecnologia, diràs. El robatori de dades, la falta de privacitat, la promesa d'un món dominat per la intel·ligència artificial i la guerra. Pues no, els missatges que en realitat són podcasts. Oh, el podcast disfressat de missatges, aquí depèn. O sigui, aquest dia 30 de gener, se celebra dia de missatges inútils en els contestadors. Primera pregunta, Mem, perquè aquí hi ha una jove naia que no sé si ho ha utilitzat mai un contestador.
2: No.
0: Sí.
1: No.
0: Que, un contestador, aquelles pel·lícules americanes que prens un botó...
1: Clar, aquells que posaves una cinteta...
0: Sí,
1: i
0: no, això no,
1: això no. I hi havia un moment que s'acabava. No. Clar, a vegades ho ha anat directament en els contestadors de telèfon, que ja tothom passava.
0: Sí, clar. Sí. Potser va funcionar durant un mes o dos, però
1: la gent va dir...
0: Parlar de telèfon ja està.
1: Sí, això mateix. Bé, i siguem sincers, perquè, a menys idea, dels contestadors està una miqueta antiquada, però jo crec que és perfectament aplicable, perquè un dia dedicat a recordar que missatges de vot que... Ja no és que haurien pogut ser un mail, sinó que podrien haver estat un emoji. Jo crec que és important, val? Que no t'enviïn missatges massa llargs. És un dia que lluita de manera valenta, quan és que mos fan perdre el nostre temps dia a dia. I per perdre temps, jo ja tenc Instagram. I llavors és culpa meva, val? No és culpa de la gent que m'envia missatges de 5 minutes, que a més de que m'està dient l'hora de què quedarem, la sent com està baixant les escales de casa seva, creu esquerder, trepitja un cas sense voler, se troba amb una amistat i comenta en sa vida, i després, al final, me diu en quina hora quedarà. No ho sé, jo per això ja tenc el podcast de Miguel Noguera, no sé si ho coneixeu, un humorista que fa un podcast on l'únic contingut que fa és que està fent un podcast. Du 200 episodis sobre això.
0: I funciona.
1: Sí.
0: I tu t'encanta.
1: No, m'encanta. No n'he pogut sentir ni un. Però a veure, reivindicació, jo crec, 7 sobre 10. Crec que és una bona reivindicació. Sí. Per favor, dia 30... enviar un missatge a tots els vostres amics dient que no enviïn missatges massa llargs. Això sí, envieu-lo per escrit, per favor. Crec que necessita actualitzar-se aquest dia, però encara és vigent, digue.

0: Va.
1: Xerrant de zombis, perquè sí. Hi ha un dia d'orgull, però no l'orgull que està pensant, sinó que hi ha el dia de l'orgull zombi.
2: Ah,
1: sí.
3: En vàrem parlar un dia.
4: Sí, sí, sí.
1: En vàrem xerrar.
4: Jo bueno, ja està,
3: no? No, perdona, Xavi.
1: No passa res.
2: Però jo pensava que els zombis no existien.
1: Clar, els zombis no existeixen i, de fet, tampoc se reivindiquen els zombis. Se reivindiquen gent que fa pel·lis de zombis.
3: Existeixen perquè la gent se'ls ha inventat. Vull dir, el relat dels zombis existeix, que existeix qui... És zombi com a tal, per aventura no.
1: Sí, no. Existeix la figura de teària del zombi. Amb la qual, permetin-vos de dubtar de que l'orgull zombi sigui realment un orgull zombi, sinó que és un orgull de la gent que li agraden les coses de zombis. Està disfressat, eh? Perquè, és l'orgull de la gent que li agraden els zombis, que serà la següent, eh? Dies de la dona presentat per homes, eh? Exacte. Gent que no ha d'estar on toca. No sé vosaltres quin dia vos imagineu que deu ser aquest... Dia de l'orgull zombi, perquè, clar, a quin moment tocaria posar el dia de l'orgull zombi a l'any?
4: Home, un dia... el dia de Tots Sants.
1: El dia de Tots Sants.
2: Ah, mira.
3: I si els zombis no estan orgullosos de ser-ho?
1: Però jo crec que és molt...
3: Han de venir els humans assumir que és així?
1: Clar, jo crec que no, perquè a més el que s'està reivindicant són les pel·lis de zombis, on en el final... Vull dir, sempre hi ha un genocidi a les pel·lis de zombis, a d'una banda o de l'altra. És molt lleig el que s'està reivindicant.
3: És veure això, tens raó.
1: O se moren tots els humans, sí, sí. O se moren tots els zombis, no hi ha una convivència.
3: Bé, és una pel·lícula en què sí que hi ha una relativa convivència.
1: Ah, bueno, perdona.
3: Zombie Party, que acaben que formen pescoll
1: sí,
3: i els hi fan...
1: Sí, però hi ha una submissió.
3: Hi ha una esclavitud.
1: Hi ha una submissió. Jo recordo una única pel·lícula on hi ha una història de món, una lota i un zombi, que és Memorial d'un zombi adolescente.
4: Sí.
1: Pel·lícula que, sorprenentment, se va estrenar a cines.
4: Sí, sí.
1: És a dir, poques. La quantitat de pel·lícules i que els zombis tenen un paper i que no són massacrats, és baixa. Jo crec que és lleig, eh? O sigui, el dia que se fa aquest dia és 4 de febrer. Ja dic, ja t'he vist, diguem tots sants, i he dit, home, està lleig. Que el dia dels morts de veres el dediquem a dia de morts de ficció. Jo crec que la comparativa quedaria una miqueta lletja.
3: És veure.
1: Quin dia és aquest? És el dia del naixement de George R. Romero, que és l'home que se va crear el gènere de zombis en el cine, gairebé. Sense ell no tindrien coses que han hagut després, com per exemple The Walking Dead, però tampoc tindrien pel·lis com Abraham Lincoln Vençut Zombies o Tiburón Zombie. I jo crec que això s'hauria de parlar amb una balança. Són dues coses. I a menys, quina guanya? Perquè no sé si li hem d'agrair o li hem de pegar pedres a aquest senyor.
2: No estic d'acord. Jo vaig veure Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros,
1: sí?
2: I és una gran pel·lícula. Per tant, tot el que siguin criatures...
1: No, però aquí estem xerrant de pel·lícules diferents, eh? No és en el gènere Abraham Lincoln.
4: Contra zombis, contra vampirs...
2: Quants de monstres haurà matat n'Abraham Lincoln?
1: Sí, perdó,
2: mai ho sabrem.
1: Un dels pares fundadors dels Estats Units, caçador de vampiros i caçador de zombis. Ho ha fet tot, aquest senyor. ha tingut tot. És la Barbie dels homes, aquest senyor. Ha tingut totes les professions. Bé, és un dia que moltes poblacions aprofiten per fer una marxa zombi, un esdeveniment que podria competir amb una processó de Setmana Santa i qui vagi més lent guanya. A mi m'agradaria veure d'això. Per aquesta reivindicació, jo la toco fluixeta, aquesta reivindicació de l'orgull zombi, 3 sobre 10, crec jo, no sé si esteu d'acord.
2: Sí,
3: és una cosa que és difícilment discutible.
1: Sí, efectivament. Jo diria que això no fa del món un lloc millor.
3: Exactament.

0: Més dies mundials.
1: Més dies mundials. I aquesta cançó que xerra de calcetines, hem de xerrar de... El dia del memorial dels calcetins perduts.
0: Ui.
1: Camem.
2: S'ajunten tots.
1: Tenc dubtes de si donar-vos més dades o demanar-vos directament quin dia posaríeu voltros el dia del memorial en els calcetins perduts.
0: Jo seria un canvi d'estació.
2: Clar.
0: Per aventura, quan passes a primavera...
1: És bona, aquesta. M'agrada.
0: Sí,
1: molt ben pensat.
0: Moltes gràcies, moltes gràcies.
1: Molt ben pensat.
0: Gràcies, Xavi.
1: Però quan?
0: No ho sé.
1: Bé, pas de primavera a estiu,
2: el 23
1: no?
2: de juny.
1: 23
0: no, d'hivern a primavera.
3: Jo crec que hauria de ser un dia que no li importi a ningú, perquè si perds calcetins...
2: Alerta, que hi haurà qualcú que farà l'aniversari els dies.
3: Mira, jo propos... Mira, primer proposes més que ningú li importa, que és març.
2: Au, vinga, el meu germà està content ara mateix.
3: I diria, mira, un dia superrandomista.
1: Sí?
3: Dia de 7 de març, a ningú li importa. Dia dels calcetins.
0: 7 de març, no, 7 de març passa una cosa, mem. Pensava que era important.
2: Saludam a totes les persones que varen néixer un 17 de març.
1: I que més viuen a Buja.
2: I viuen a Buja.
1: I això se celebra dia 9 de maig, que és un dia...
0: Amo, Sant Patrici.
1: Amo.
0: Sant Patrici.
3: No, i de...
0: Dia Mundial del Treball Social, dia del còmic i del TVO.
3: Ostres.
1: Perdona, dia de Sant Patrici és un bon dia per perdre calcetins, eh? Estic d'acord. Estic d'acord. M'agrada, però... Se fa dia 9 de maig. És un dia per recordar els calcetins que han caigut darrere d'un moble sense que ho sapiguem, o és que un ocell s'ha endut del nostre estenedor, tranquil·lament, o és que han estat segrestats per alienígenes just quan els posaven de posar dins de l'armari.
0: Sí,
1: que això passa.
2: Sí.
1: Això passa. I és aquest el motiu.
0: Sí.
2: Sí. Si van a construir les piràmides, poden fer...
1: Sí. I si poden presentar un programa de ràdio, també...
0: Exacte, reptilians.
1: Un de cada tres persones és reptilià, només tenc el dubte de quin destreses.
0: No ho sé. Amem, hi ha qualcú que per mi ha d'imitar un lloro.
1: Sí.
0: No avancem amb esdeveniments.
1: No avancem, però hi haurà. Bé, si voleu celebrar el dia dels calcetins, com ho podeu fer? I els hi podeu donar un ús nou en els que queden. Per exemple, els podeu transformar en draps de pols,
0: sí,
1: o en titelles, i els hi poseu dos ulls i ficau els braços de dins.
0: M'agrada.
1: M'agrada. Jo li poso un 5 de 10 en aquesta reivindicació.
0: Sí, fins i tot una mica més,
1: Una miqueta més. Bé,
0: és universal.
1: Sí, posem-ne 6. Sí.
0: 6 i mig.
1: Sí, perquè a més està molt bé, és molt útil posar-li una data a les feines que mai trobes un temps per fer.
0: Exactament.
1: Només queda que n'hi hagi un per cercar un regal d'aniversari a ma mare de l'any passat que se m'ha oblidat, i ja perfecte.
0: Jo manco, si qualque dia perds un calcetí, no serà tan de greu, perquè diràs, mira, tinc un motiu més per retre el limonatge dia 9 de maig.
1: Exacte.
0: Xavi, una cosa, mem, aquesta cançó l'han posat abans.
1: Sí, l'han posat abans.
0: Sí?
1: Per què? Efectivament, perquè dia 3 de juny, als Estats Units, és el dia nacional de repetir.
0: Sí.
1: Per si no ha quedat clar, és el dia nacional de repetir.
0: És el dia nacional de repetir.
1: Se tracta d'un dia dedicat a fer les coses dues vegades, o sigui que ja ho hem fet malament, perquè ho hem fet els tres. Sí. Sí, no?
0: No.
1: Malament.
0: Sí? Malament.
1: Nacional. Amen. Per què està fet això? I és una idea...
0: No ho sé, Xavi.
1: És una idea, però...
0: En aquesta hora...
1: Sí, en aquesta hora ja... Podem tornar a començar...
0: Podem tornar a començar.
1: La secció sencera.
0: Sí.
2: Per favor,
0: què? Va.
1: Així no se pot fer classe, per favor. Estava fet de... Amem, perquè, Xavi, tu estàs aquí vacil·lant a la gent.
0: Que no sé ningú.
1: I està fet amb la millor de les intencions...
0: Que sí, que està bé.
1: Sí, que sí. Està bé.
0: Està beníssim.
1: Està beníssim.
0: Clar.
1: Veus quina ràdio que fa?
0: Si tu me repeteixes jo tu...
1: Sí, aquí que farem un bucle que no en sortirà.
3: Estàs esquiciant en Jordi. Té ses mans en els ulls, no pot més.
0: Va, anem per feines, que en Jordi ha d'imitar un pirata avui.
1: Exacte.
0: Ah, no, un lloro.
1: S'està fent molta hype.
0: Això és un gènere radiofònic que és de l'absurd.
1: Sí, de l'absurd. Repetim i avançar la següent i no estem...
0: Bé, per favor, ara sí, ens sortim d'això.
1: Bé, el Dia Nacional de Repetir se fa per poder experimentar les coses des d'un altre angle. O sigui, trobar nous detalls o noves sensacions d'allò que ja has viscut. És una cosa que no feim normalment, perquè sempre vivim el dia, vivim corrents, anant d'una banda cap a l'altra i no aprofitant per viure el moment i si repetint les coses, però hi poden trobar nous significats, nous detalls que me fan la nostra vida una miqueta millor. Exemples. Fer el mateix camí dues vegades. Bé.
0: Sí.
1: Te forma l'esperit, te fa créixer com a persona... Per exemple, un altre exemple, telefona a ta mare dues vegades i explicar-li el mateix que li has dit abans. A merda, volar, això. Segurament acabis en el psiquiàtric i si has de repetir i has d'anar dues vegades, assegur que la segona vegada que t'ho duen és pitjor.
0: Sí.
1: Crec jo. Reivindicació, 7,10. És a dir,
0: entesos?
1: és molt bo tenir temps per fer-ho, seria una vida més tranquil·la, però s'ha de saber quan fer-ho i quan no.
0: Sí.
1: Crec que estàs d'acord amb jo, no?
0: Sí.
1: Sí. Bé, sí, avui és el dia de repetir, però amb moderació. Atenció, més, perquè a mi m'agraden molt aquests dies mundials, aquests dies nacionals, perquè a internet, a més, hi troben guies perquè les empreses celebrin d'una manera perfectament adaptada en el màrqueting aquests dies.
0: Entesos.
1: Val? No sé si ho he cercat mai, però tu t'aporto exemples que diuen com... Per el dia de treballar com un ca, per dir mostrar una miqueta d'agraïment a tots aquells que treballen com cans, avui es presenta el teu agraïment per ells a fer-los un regal i utilitzar el seu exemple per inspirar-te a treballar com un ca. Que dius, el consell més empàtic del món no seria.
0: No.
1: Com, no. La gent que fa feina com a cans, di-los, molt bé.
0: Clar.
1: Moltes gràcies. I agafa'ls i inspira-t'hi per fer feina, perquè tu no ho estàs fent, evidentment.
0: Sí.
1: No és lo seu.
0: No és lo seu.
1: No és lo seu. Passarem al següent exemple.

0: I d'així, totes parts són pirata, com per exemple aquest dia que vols dur, que és el Dia Internacional de xerrar com un pirata.
1: Increïble.
0: No sé quin dia ho posaríeu vosaltres, però se va posar 6 de juny del 1995, ah, i el varen moure en el 9 de setembre, perquè aquest dia és el dia de la Segona Guerra Mundial.
1: Ah,
0: i crec... Crec que saber, el que deien, comparar, sí, sí. Jordi, quan te deia, comparar els morts amb els vius, ja, ficticis, sí. Irreals...
1: No, no
0: queda no llet, però jo crec que aquesta combinació hauria estat deliciosa, la veritat. Veure un memorial del dia de... amb tothom xerrant com un pirata, m'hauria fet feliç a mi i hauria dit, estic en la dimensió correcta. No sé, imagineu que aquests dos esdeveniments convivíssim. De fet, jo tinc una il·lusió, vos he vengut amb una il·lusió, que és imaginar com hauria de ser xiu-xiu el dia de xerrar com un pirata. O sigui que, si vos sembla, podríem fer una cosa i podríem fer el programa d'avui per xerrar com un pirata.
1: Però tu dones per fer que nosaltres sabem xerrar com a pirata.
0: Bé, i si no, vos he deixat escrit perquè ho tingueu una orientació.
1: Molt bé, de fer radioteatre, ara.
0: O de fer radioteatre. Ara, com si comencéssim el programa de nou, i ho farem per xerrar, xiu-xiu, xerrant com
1: bé,
0: un pirata.
1: Bé, fareu el que podem. No, per favor, oients, no bona nou. Serà... Será. Será.
0: Chiu. Chiu, chiu. El programa que t'acompanya amb els teus saquejos. Amb Xavi Oliver.
1: Ja som aquí, a xiu, xiu, lleva l'àncora. Jordi Suárez, Nora Oliver, mariners d'aigua dolça.
0: D'aigua dolça.
2: Volta popa, capità Xavier.
1: Per les barbes de Noctú, Jordi, sempre m'ho oblid que ets un lloro. Fas cara de persona, arr! Heu revisat la bústia del vostre camarot?
0: Camarot, camarot.
2: Capità, no sabem llegir.
1: Llam de llam, rellam de contra rellam. I heu de saber que hi ha una admiradora de lliteres que deixa cartes molt emocionals. Atenció, perquè vos poden caure ses llàgrimes fins i tot des ull de vidre. Hola. Aixem, per favor, ja està.
0: Aquí se frate que diu, hola, m'he enamorado de su boleta. Si algun dia quiere venderla o alquilarla, por favor, contacte conmigo, que tenga un buen día.
1: O escriu una barba roja en sa mà on no hi té un garfi, i amb una cal·ligrafia que fa evident que no era de la mà. Bueno, Nora, continua. Jo, francament...
0: No vol agradat.
1: Jo sí, m'agrada, però venja, pon-nos un sollet, Nora. Ara continua tu.
2: És que jo... Vinga. No.
1: Jordi?
2: Xavi, per favor.
1: No, però no, ara fes el pirata.
3: I de si trobeu la bústia, alerta! És un engany. O publica la Gaseta de la Dragonera. No caigueu... No caigueu en l'engany. Jo vos passaré per la guilla... Quilla, a tots plegats.
2: Plegats, plegats!
0: Ah, molt bé.
1: Aquest és suposat. Bé, ja està, no?
0: Sí, sí.
1: Ja bé, ho deixem anar molt bé.
0: Jordi, en hora, bastant millor que el d'en Jordi. Jordi, te sortia millor el Jordi en els assajos?
1: Però, escolta, en Jordi, fet impecable.
0: Ja, sí, sí.
3: És increïble. Pirates i d'hora i tot.
0: Amem, xiu-xiu com a pirates. Crec que és una idea fantàstica, però que no donaria per acabar el programa.
1: No. No, jo crec que, evidentment, molts llevarien el programa.
0: Sí.
1: Desconnectaria tothom. Nosaltres acabaríem amb la veu esqueixada.
0: Sí, sí. També. També. Sí. A no ser que fóssiu pirates de pares. Bé, a mi m'agrada...
1: Clar, molt... que un pirata, al cap i la fi, xerxarà com una persona.
0: Vull sí, dir... sí, depèn. Bé, no ho sé, jo no, he, jo no era en el seu moment.
1: Bé, però encara hi ha pirates.
0: Encara hi ha pirates, sí. Sí, la veritat és que sí.
1: N'hi ha.
0: La veritat és que sí, però tampoc els he conegut.
1: No.
0: He tingut el plaer de no conèixer-les.
3: Són aquests que veuen pel·lícules gratuïtes.
0: Ah, clar.
1: Exacte, molt ben dit.
0: No sabia si deia, però en aigües internacionals.
1: Sí, jo me referia a això. Però és igual, continua.
0: Bé, a dia d'avui...
1: Perquè mos encallam.
0: Sí, a dia d'avui aquest dia és una manera que utilitzen les ONGs per detectar fons, per detectar la teva benevolència.
2: Benevolència.
3: Perdó.
0: Per favor, algú fa i fora net lloro, aquest... Ah, no, perdona, eres tu, Jordi.
3: Sabeu que no acabarem, Xavi.
0: Aquesta interpretació ha estat increïble. A mi m'agrada, perquè se copien les coses bones de ser la pirata i no la violència o agafar l'escorbut, perquè també ho podríem fer, això. El dia de tenir l'escorbut com un pirata. No, per favor, has de xerrar. Jo li dono en aquest dia un 10 de 10. O sigui, reivindicació, poca. No compararia jo això amb el dia contra la sida, que m'assembla molt més important. Però, quan arriba un dia mundial i qualcú diu això hauria de ser tots els dies de l'any, jo penso... Tant de bo el dia de xerrar com un pirata fos tots els dies de l'any.
1: I de Xavi Pou, moltíssimes gràcies per fer-nos fer ridícul.
0: Sí, no, un dia més. Jo encantat amb això.
1: Estiràs bé?
0: Estiré bé.
1: Segur?
0: Sí, ara pues... me'n vaig a dormir amb un somriure, pensant en voltes fent de pirata.
1: Molt ben divendres qui ve.
0: Molt ben divendres qui
1: ve. Te rebrem, com sempre, aquí amb els braços oberts. Bé, nosaltres fem una pausa molt breu, molt breu. I tot d'una, tornem amb més històries a contar, més xiu-xius. Bueno, moltíssimes de coses. Que ja fregam el cap de setmana. Va, fins ara.

0: TV3 Ràdio és coneixement. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se veia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: Plana Internacional.

0: Arribats en aquest punt, efectivament, com cada divendres, encetàvem en plana internacional. I ara, parau, atenció, i hem de partir fins a Rússia perquè un veterà de guerra ha sobreviscut a una història ben curiosa, Jordi.
1: L'home passejava a cavall per Sibèria quan un os el va començar a perseguir. Va baixar del cavall per enfrontar-s'hi, però abans un llamp li va caure damunt.
2: La descàrrega va aixapar l'arbre, va matar el cavall, però l'home encara va aconseguir arrossegar-se més d'un quilòmetre fins que el van trobar.
1: Afortunadament, els metges diuen que l'home sobreviurà. L'os encara roman paralitzat, intentant entendre què va passar exactament en aquell moment.
3: Impressionant. És que encara no ho crec, no tinc paraules.
0: Més notícies. L'empresa eBay haurà de pagar 56 milions de dòlars després que alguns dels seus directius organitzassin una campanya d'assetjament contra una parella, simplement perquè publicaven una newsletter crítica amb la companyia.
1: Els fets passaren el 2019. Segons la investigació, treballadors de seguretat d'eBay enviaren a casa de la parella paneroles vives, un fetus de porc, una corona funerària i fins i tot llibres de com superar la mort del cònjuge. També es vigilaven i fins i tot intentaren col·locar un GPS al seu cotxe i publicaren la seva adreça a internet.
2: Tot això perquè el seu butlletí dedicat a comerç electrònic havia publicat diversos articles crítics amb la direcció d'eBay. Ara, després d'anys de litigis, l'empresa i alguns exdirectius han arribat a un acord extrajudicial de 56 milions de dòlars amb la parella.
1: Per tant, si teníeu pensat deixar una mala ressenya a l'empresa, jo m'ho pensaria dues vegades, per si de cas.
4: En quin temps hi diem?
0: Més qüestions. Una dona britànica de 97 anys acaba de batre un rècord Guinness després de pujar a l'ala d'un avió durant el vol.
1: Es diu Betty Bromash i practica wing walking, una disciplina que va començar quan tenia 87 anys. Ha aconseguit el rècord un any després de patir un ictus.
2: Ha hagut d'estar almenys 5 minuts damunt l'ala a uns 4 metres i mig d'altura mentre l'avió feia diverses maniobres, tot això per recaptar dobbers per l'hospital que la va tractar.
1: Després d'aterrar, va dir que havia estat un poc mogut, però genial. Exactament el que li dius a ta mare quan arribes d'un viatge en ferri.
5: No me'n puc avenir d'això. Que guapo, per l'amor de Déu.
0: Bueno, i la notícia estrella, que va amb una història que apareix treta d'una pel·lícula de terror. Un home de 26 anys ha estat detengut a Gal·les després de pujar al terrat d'un hospital disfressat, ni més ni manco, que de la mort. És a dir, imagineu-vos-ho, eh? Túnica negra, caputxa, i, bueno, i allà s'hi va quedar. S'hi va quedar durant gairebé 50 minuts observant pacients, treballadors i visitants a través de les finestres.
1: Bastantes persones van alertar de la situació i fins al lloc s'hi van desplaçar 4 vehicles de policia i un camió de bombers. Finalment el van fer baixar i el jutge l'ha condemnat a pagar una multa de més de 200 euros, a més d'altres despeses judicials per alterar el funcionament del centre i negar-se a abandonar-lo.
2: I per si tot això no fos prou estrany, durant el judici també va aprofitar per admetre que setmanes abans havia robat menjar, begudes i arena per a moixos en dos establiments diferents. Els motius de tot plegat, això sí, encara no han transcendit.
0: Amem, a aquest home què li passa?
1: A aquest home...
0: Què li han fet?
1: Clar, tu... No, és que imagineu-se un pacient...
2: Què li han fet?
1: Un pacient que ho està passant malament...
0: No, exacte, fora broma. I tu, no, això és molt seriós.
1: Mires per la finestra i te trobes a la mort que t'està mirant.
6: Pues sí, la verdad que es raro.
0: Es raro, clar, com a mínim.
1: Jo, si ets una persona espiritual, deus pensar...
2: Sí, clar.
0: O no, no, encara que no siguis espiritual. Si tu estàs en el llit d'un hospital, clar, això mires per la finestra i veus aquest bon home disfressat de la mort, i què vol que te digui, jo, francament.
2: Jo vull saber quin arc de personatge ha viscut per arribar a la conclusió de que s'havia de disfressar de la mort i assustar la gent i robar arena per moixos i menjar i begudes.
1: Home, la mort devia ser un bromista, no?
2: Bromista?
1: Gracioset, no? Se volia fer gracioset.
0: Hosti, molt empipat, aquest bon home.
2: Però és que si ja per tindre sa base que ha robat...
0: Ja, clar. Qual li ha de passar amb aquest hospital? Però, bueno, clar, dèiem un home, però és que té 26 anys.
2: Un jove.
0: Sí, bé, un home jove.
2: Sí.
0: Però no ho sé. Jo... francament. 200 euros de multa.
1: M'apareixen pocs, també
2: sí,
1: t'ho dic.
2: A mi també
1: per pujar de mort allà.
0: Clar,
1: O sigui, a mi, jo som un pacient i me fan això i jo 200 euros no quedo tranquil. Jo reclamaria bastant més, és que és cruel.
2: Sí, és molt cruel. I a més, si ho estàs passant malament, no és graciós.
0: No gens.
2: No mola, no mola.
1: No graciós, ja m'ha entrat de riure, ja.
0: Devia estar avorrit, aquesta mona.
1: Bé, ja se pot per qualsevol cosa, no?
0: Sí, no ho sé.
1: La gent,
0: digueu...
1: Joves d'avui dia...
0: Està molt avorrit.
1: Està molt avorrit, ja, doncs. Déu meu.
2: Jo he de dir que la meva preferida ha estat la de la dona britànica, que camina a sala d'un avió.
0: Però això no sabia que existia. Mm. Això se diu wing walking.
1: Sí.
0: I caminar d'ala.
1: No, mem, crec que no arribes a caminar. Simplement t'enganxen damunt sala.
2: Ah.
1: I tu aguantes allà. Clar, no camines.
2: Ah, val, jo això sí que ho havia vist, que t'aferren com amb una mena d'arnès.
1: Clar. Uh-huh.
2: I tu estàs allà,
1: bé. A lo millor pots caminar un poc.
2: Admirant ses vistes. Però sí, The Walking no té res.
4: No, jo recordo... que se avientan en este momento bien.
0: Se me recordo que no entenc una cosa.
1: Feien maniobres.
0: Però mem... Posa la notícia. Es diu nom Betty Bromash i practica wing walking, una disciplina que va començar quan tenia 87 anys.
2: Mm-hmm.
1: Exacte. Bé, no mai és tard per agafar aficions. Ara en té 97.
0: Ah, 97.
1: Ara en té 97.
0: Roig. Sí, sí. Bueno, 10 anys de pràctica i amb el Guinness World Records està molt bé.
1: No, jo, a més, ho feia mentre l'avió feia maniobres.
0: Increïble.
1: Que jo m'amareig... anant en cotxe.
2: Però quin tipus de maniobres? Feia voltes o...?
1: Feia maniobres.
2: No especifica. No sabe, no contesta.
1: Supos que les maniobres són mogudes. No farà una maniobra de... No ho sé.
0: Ho hauríem d'investigar. Però bé, després un altre tema, que és el tema d'eBay. Com és això? Que l'empresa... És a dir, els directius d'eBay varen enviar paneroles, és a dir, cuques, a la casa d'una parella matrimònica, escrivia coses negatives d'eBay a internet.
1: Sí. Talment. És una d'aquestes notícies que han fet... Clar, és que són molt, molt fortes.
0: Home.
1: I que han fet la volta al món perquè és una campanya d'assetjament contra una parella, una empresa multinacional, enviant... És que a mi enviant llibres de com superar la mort del cònjuge, o sigui...
0: Increïble.
1: És una cosa... No sé.
0: Quan 56 milions d'euros de dòlars, perdoneu-vos, d'indemnització.
2: A mi m'apareix perfecte. O sigui, és que en quin moment, com a directiu d'eBay, t'apareix bé, no sé, assetjar una parella d'aquesta forma?
1: Bé,
2: vull
1: sent dir, directiu o no directiu.
2: O no directiu.
1: En quin moment...
2: Bé, sí, però sí, tenint present que ets la cara d'una empresa, una multinacional com és eBay...
1: I fer-ho a nom de l'empresa.
2: Ah, sí? Ho feien a nom de l'empresa?
1: O sigui, la multa l'ha de pagar eBay, com a empresa.
2: Home, clar, però potser ho feien en secret i algú els ha descobert.
1: Clar, però vull dir que fer-ho a partir de l'empresa no. Perquè tu, com a directiu enfadat personalment, mm-hmm, pots fer coses així. Mm. Però, bueno, pots, però... Vull dir que aprofitar, a més, l'empresa i ser directiu de tal per fer tot això...
0: Sí, no, home, com a mínim, evidentment, ja s'ha de pagar una indemnització. Però, bueno, finalment, hem comentat amb aquesta notícia a Rússia, aquest veterà de guerra que havia sobreviscut a una història ben curiosa, que, clar, va baixar d'un cavall perquè un os el va començar a encalçar i quan va baixar del cavall, un llamp li va caure damunt.
1: La primera és perquè baixa del cavall enfrontar-se a un os.
2: Sí, exacte.
1: Ja ha començat per aquí.
0: Això, Jordi, és informació verídica.
1: Són
0: coses que la Internacional, evidentment, contrastat...
2: Jo no m'ho crec.
0: I Jordi, igual,
2: no,
0: jo
2: no m'ho crec.
0: En Jordi n'ha fet el guió. Defenseu, Jordi. I fonts fiables.
1: Fonts fiables.
0: Periodista, vull dir...
1: S'ha agafat de... Clar.
2: Jo vull xerrar en sos. Per Sebastià.
0: I el llamp?
2: Sí, efectivament, exacte.
0: Bé, en qualsevol cas, són coses inèdites que us duim sempre aquí, a Plana Internacional, i continuem, perquè ara, bueno, arriba el moment de saber què faran els amics de Xiu Xiu aquest cap de setmana.
7: IB3 Ràdio és investigació. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
8: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
9: Tentol.
8: Tentol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
7: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
10: Podem gravar, idò.
11: Dale play.
10: Raül Valls, com estàs?
11: Molt bé, Joan Mimàs.
10: Aquí fent un programa...
11: La gran vida.
10: Passen tantes coses.
11: Cada dissabte i cada diumenge.
10: A partir de les 9.
11: Dual de les 9.
10: No, i no t'obram, i no t'obram.
11: Aquí, a IB3 Ràdio.
7: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
11: Saps què t'ho vull dir?
10: Sí.
7: En Joan Mimàs i Raül Valls. Xiu, xiu.

0: I jo sí que en cada darrer dia de la nostra setmana faim venir qualcú per saber què farà durant aquests dos dies. Aquests dos dies que de moltes vegades i se fan curt. Realment, el que faim a xiu-xiu és anar a la recerca d'aquells xiu-xius, de la vida, de la gent. I el protagonista d'aquesta setmana és ni més ni manco que el periodista cultural, tanto l'aire i amic d'aquest programa, Miquel Junc. Molt bé, Miquel, com estàs?
1: Bé, m'ho fet venir ara, que ja estic de cap de setmana, jo.
0: Exactament, sí. T'han fet venir perquè volen saber, men, què faràs aquest cap de setmana, perquè mos diuen que no ets una persona especialment tranquil·la, si és tranquil·la...
1: Tranquil de personalitat, sí.
0: Esteu tot anant... Sí, però després, cap de setmana, t'agrada un poc la gresca.
1: M'agrada un boom. Més anar de concert que de festa, sí. Realment. M'agrada molt anar de concert, veure música en directe, sí.
0: Per tant, avui divendres sortir d'aquí, que seran les 10, què faràs?
1: Avui no, avui jo crec que aniré amb els meus amics a prendre qualque cosa a la plaça, a la pobla, a qualque bar i res, avui no mos emburem massa.
0: No, avui no toca.
1: Avui no toca, avui encara estem un poc cansats.
0: Però demà?
1: Demà sí que hi haurà qualque cosa.
2: És tan grossa com la seu.
1: Sí.
0: però no pots dir si demà serà gros, però m'ho has de dir que exactament.
1: Gros,
0: despertaràs a les 7 de matí.
1: No.
0: Aniràs
1: no.
0: A córrer 20 quilòmetres. No, després passaràs, aniràs a missa.
1: No.
0: Mem,
1: aquestes coses no les faig jo.
0: No, què faràs?
1: Demà me despertaré, supos que tard.
0: Clar.
1: El cap de setmana jo necessito dormir un poc. Després, crec que de matí tranquil·let per casa meva, el sofà, faré dinar, qualque cosa. T'hauré d'anar a comprar perquè no tens res dins la gelera.
0: T'agrada cuinar?
1: Sí, bastant, sí.
0: Quin és el teu pa d'estrella?
1: Bé, molt bàsic, molt bàsic. Pollastre en el forn amb patates, això m'ho surt perfecte. Perfecte, però és molt fàcil de fer.
3: Si passeja, un pot de salomillo.
0: És a dir, fiques el pollastre i no li fas cap virgueria.
1: No, talles les patates, un pot de ceba, poca cosa més.
0: I fora, poca... que el forn ho faci.
1: Alerta que demà no toqui qui fem. T'ho
4: donat idea.
1: Sí.
0: És un segon, Jordi, que no tenim el micro. Ara? No, tenim...
4: Estan censurant.
0: Sí, exacte. S'estan censurant des de la casa. Ja ara jo deixo el meu micro.
5: No, demanava si serà el que faràs demà.
1: Pot ser. Encara tocarà fer-lo demà.
0: Molt bé. Bé, m'has de desxifrar coses teves, m'has de desvelar coses teves. Per tant, Miquel Junc, t'agrada cuinar, però a mitges. El que sí t'agrada, bé, és de matí, de dissabte, tranquil·lament.
1: Tranquil·lament.
0: Però també t'agrada un pot segrest. Que, després de dinar, faràs horeta o no faràs horeta?
1: Demà, alerta. Pot ser sí, eh?
0: Sí?
1: Pot ser sí, perquè els caps de setmana també m'agrada dormir un poquet.
0: Però quin tipus de becaïna fas?
1: En el sofà? En el sofà, 20 minutets, mentre hi ha qualque cosa posada a la tele i ja està. No, tampoc me pas, perquè si dones una estona més, després estàs més cansat encara.
0: Fotut. I la màquina, quina hora l'activam?
1: Demà... crec que presto. Demà tocarà... No, que demà vull anar a Manacor, que fan un festival que sigui un neuròtic. I comença a les 7. Hi ha molt de gruts.
0: Quins?
1: Uf, hi ha en Planet, per exemple. Hi ha Garrafa Nadal, un bon altre grup de Manacor. Hi ha Jansky, que està molt bé, també. I un parell de grups catalans que no coneixia, però els he escoltat un poc aquests dies mirant el cartell, i molt bé.
0: Sí.
5: Et aquelles persones que quan li toca un concert i no coneixes grup, se posa les cançons.
1: Sí.
5: He de fer d'obres.
1: No me pots les cançons com per saber massa lletres, però sí que me les pots per saber que aniré a veure, també.
5: Sí, m'agrada anar
1: a veure coses que he escoltat abans.
0: Sí. Aquesta setmana heu publicat a l'altra música també un... Bueno, l'edició, quina edició número?
1: No ho sé. Jo he deixat clar que l'altra música fa col·laboracions.
0: Sí.
1: Així, cada número se fa col·laboracions. I sí, trobareu entrevistes fetes meves. Sí.
0: Clar, nosaltres te sentim atento al cada hora baixa, però també te poden llegir en aquesta revista que en aquesta edició per portada du Joan Miquel Oliver, amb els seus roïssos, i tu vas entrevistar a Xisca.
1: A Xisca, sí, que va treure Dolenties, el seu nou disc, que... Bé, jo m'agrada molt de Xisca. Fa coses diferents, el manco. Aquesta electrònica... Pega bé.
0: Prensa escrita o ràdio?
1: M'agrada més la ràdio. La ràdio m'agrada molt.
0: Televisió?
1: No, bé, només ho he provat quan vaig estar al dia, que era ràdio televisió, no? I no, m'agrada més la ràdio, m'agrada més estar davant un micro i que ningú me vegi.
0: Molt bé, per tant, tenim dissabte Neuròtic, el festival amb aquest cartell, que ja saben que bona, que farà llarg. I diumenge, segur, què passarà?
1: Diumenge, bé, suposo que dormir fins tard,
0: sí,
1: també, perquè crec que estaré cansat,
0: sí,
1: no? Després de la festa. I després anar a dinar a Cas Perdí.
0: Home,
1: diumenge es toca anar a dinar a Cas Perdí. Sí, sí, és sagrat. Mm-hmm. Sempre, cada diumenge, dinar a Cas Perdí, que viu a Can Picafort, davant la mà, encara... Està bé, en l'estiu, anar allà davant la mà. I passar una bona estona per allà. Supos que pegar un cafico, anar a nedar una estona... Ja bé.
0: Bona vida, Miquel Jung.
1: Sí, sí, sí, cap de setmana, sí.
0: Me fas enveja. I després, com comenten que veuràs a Baf?
1: Sí, pot ser, sí, que els aniré a veure.
0: Quin dia toca, Neus?
1: Això és diumenge.
0: Diumenge?
1: Sí, és que diumenge depèn un pot de la ressaca que tingui, clarament.
0: Certament, ressaca emocional, no?
1: Sí, bé, emocional, sí, sí. Emocional, segur, sí, sí.
0: Bueno, es Baf, el de vàrem entrevistar en aquest programa, i, bueno, és un grup relativament jove, però que tenen molta força. Mira, sonen així.

0: Bueno, i això, per, això serà diumenge, a quina hora, Ivon?
1: Diumenge no sé si hora. Mm-hmm. Porrera, sé que és hora baixa vespre. No deu acabar molt, pre, molt tard, vull dir, perquè és diumenge. Però toca en Baf, toca en Saïm, també molt bon grup. I feia Forces Elèctriques d'Andorra, que és el grup d'en Tomeu Canyelles, i en Joan Cabot, dos companys de... d'IB3 Ràdio, que també són molt bons. Eh? Per això em fa ganes anar a veure-los.
0: Avui hem fet aquesta agenda cultural amb en Miquel Juc, improvisada totalment, perquè, bueno, cap i la fi, el manco musical, perquè ell hi serà, hi va, i, bueno, després això també, tot això, aquestes qüestions les du atent tot.
1: Sí, a vegades mos toca xerrar d'aquestes coses. Avui, per exemple, m'he entrevistat en el de Neuròtic, que mos expliquin un poquet aquesta festa que fan demà, i... Sí, intentar xerrar un poc de tot això, atent-te'l també està bé, sempre donar un pot de suport a la cultura, i sobretot a la cultura autogestionada i aquestes iniciatives que no són tan fàcils de veure. Mm-hmm.
0: I al marge de la qüestió musical, com t'agrada tu fer vides? I al marge de la ràdio, de la música, què t'agrada fer a tu? Com a Miquel Jung, ja m'agrada, ja que sé, anar a jugar a tenis.
1: No, a tenis no, no m'hi veureu jugar. Jo he jugat tota la vida a futbol, quasi, però ara ja m'he retirat. Retiradíssim, a vegades anem a jugar petxangues amb els amics i rei molt, sobretot perquè ve Antonio Rac a jugar. I no, Antonio Rac no destaca per marcar molt de gols.
2: Perquè... No?
1: Ara
2: me sap greu, Simón.
1: Me sap greu, Simón, Simón.
3: Ara m'he quedat com a xampat.
0: Molt bé, i ara farem el test del cap de setmana. Preparat?
1: Ui.

0: I en aquesta secció sempre demanam quin creus que serà el moment top i el moment flop del cap de setmana, és a dir, millor o pitjor moment.
1: Millor o pitjor moment? Millor suposo que dissabte vespre, em vaig a mig.
0: I me vaig venir pitjor, que serà...
1: I pitjor diumenge de matí, clarament. Clarament, ja m'ho coneixeu, eh? Sí, sí.
0: També demanam la emoticona. En quina emoticona definiries el cap de setmana?
1: Uf, ara que fa calor, aquest que li cau una gota de suor per front. Aquest és bo.
0: Sí, bona perquè... resposta, que encara no sí. Us havien donat.
2: No.
0: Però està molt bé. Quina serà la foto del cap de setmana? La fotografia?
1: No m'agrada com facin fotos quan s'han de festa.
2: Però per fer-ho es pot fer tu.
1: Sí,
2: que també qualque Instagram em dic que has fet. Sí, qualque story.
1: Sí, sí, qualque story faig. Mm. Sí, sí. Però sí, el millor és la platja.
2: La platja?
1: Una foto a la platja.
2: Els pebots de serena...
1: Sí, sí, sí.
0: Quantes hores calcules que dormiràs?
1: Jo suposo que dormiré bastant. Perquè avui dormiré. Avui vespre dormiré.
0: Clar, i s'ha pogut
1: menjar el millor no tant, però... Sí.
0: Compensaràs.
1: I entre l'horeta i això, sí, supos que compensarem.
0: Vinga, aquesta no la solen tenir, però la faré igualment. És, d'aquest periodista, un titular del cap de setmana. Hem de treure un titular.
2: M'agrada.
1: No m'ho farà difícil, no? Molt complicat, ara, això, dir un titular del cap de setmana sense que hagi passat. No m'ho puc inventar.
3: Mira, endavant. Jo en tinc un pensat.
1: Mira.
0: Tens el titular de Miquel.
3: Tinc el titular...
1: El pot dir.
3: Perquè, clar, diumenge vas a la platja, no?
1: Sí.
3: I dos ressaca a la platja.
1: Clar. Molt bona.
0: I si vas a Porreres, es diumenge, baf, quina calor.
3: Sí.
2: Molt bé. És impressionant, aquest creatiu que tenim aquí. Així, així, va, no s'ha d'anar com un cap.
1: No, és que no se poden superar aquests dos, eh?
2: Tens raó. Sí. Paf, quina calor!
1: Quina calor!
2: A la platja. Sí.
3: És una cançó d'Anna Maria, ja.
1: Sí.
2: Clar, no, una són referències
3: bueno,
2: musicals.
3: Jo informo.
2: I Paf és el grup que anirà a veure exacte. Miquel Jung. Molt bé. Per tant, també saps que Xiu Xiu s'emet de 5 a 7 de matí a la redifusió.
1: Ah, sí, potser m'ho trobaré de diumenge a les 5. O...
2: No, home, no, és dir que te despertaries tard.
0: No, però igualment és dilluns.
1: Ah, clar.
0: D'avui sona dilluns.
1: Cert, no, dilluns no ho faré, no.
0: Aquí, demà no venim.
2: Nosaltres. No, sí, venim. Sí, clar, demà fer feina, Jordi. Sí. Això no ho veus, oients, però nosaltres feim feina de dilluns
1: tot
2: a dilluns.
1: Tot el dia.
0: Exacte.
2: I dimatí ens... No, no, és cap de setmanes no venim. Però, bueno, anem. Bueno, escolta molta de gent en aquesta hora, ara que freguen les 7 de matí, amb bon dilluns, d'agost, molta gent és de vacances, la gent que m'ho escolta, segurament no. Segurament no. Per tant, a la gent que m'ho està escoltant de la redifusió, quin missatge els envia Miquel Jung?
1: Molt d'ànims. Molt d'ànim perquè poden-se fer feina en aquelles hores. Complicat, eh? Ja m'ha tocat qualque vegada fer feina tan prestes de matí. És difícil.
2: Ànims. Però qualque cosa un poc més...
1: Que no s'adormin a la carretera.
0: Important.
1: No, és que és complicat fer feina a les 5 de matí, sí. No? Jo m'ho va tocar durant una època...
2: No, a les 5 no, a les 7.
1: A les 7
2: de tant. Quin missatge ja ho estic en

0: Non faràs gent ni mica.
1: Vaig sí, vaig sí.
0: No.
1: Ara me'n feis quedar així com un, no, un fester, però no, no, no.
0: No, no vaig gent. No, tu vas per la música.
1: Sí, ah, bé, sí. també m'ho passant bé, però... Però sí, anem per la música.
0: Bé, moltíssimes gràcies a Miquel Junc, a Miguel Soler, que era el control tècnic, Jordi Suárez, moltes gràcies.
2: Tornen dilluns.
0: Si Déu vol, estiràs
2: tu
0: bé.
2: Tu vendràs demà, entes.
0: Jo, bé, no, jo de fet queda aquí, directament, des d'estudi.
3: Queda a dormir.
2: Jo queda aquí, des d'estudi,
0: fins dilluns, a les 8 de sobre baixa, que tornem al programa.
1: Dorm aquí, Javi, sí, sí.
0: Però bé, la setmana que ve... Recordem que dimecres, dia especial, xiu-xiu fa un programa especial amb motiu de l'eclipsi de sol, d'acord? Sí. És un programa especial, Neina es tornarà, en Jordi s'anirà a un punt, enviat amb un quàntum,
2: que és l'aparell per fer directe.
0: Exactament, en la ràdio portàtil, jo aniré a un altre punt. Na Nora i Neina es quedaran des de l'estudi. Nora, te sap greu no veure l'eclipsi?
3: Bastant, la veritat. Hauré de viure 120 anys més, idò.
0: Exacte, però tranquil·la, perquè nosaltres, en Jordi i jo, m'ho esforçarem de valent. Exacte. Perquè tu el puguis viure.
3: Vinga,
0: totalment com si el vessis.
3: Bé, que hem de fer, vinga, sí. Sí, perfecte.
2: Has de confiar més.
3: Altres si jo...
2: Tot escriure en perfecte.
3: Jo no confio en els homes.
0: Ah! Home, que va, que la setmana... Se senta un bon dilluns a les 7 del matí. Jo, francament, Nora Oliver, moltíssimes gràcies. Molt bé la setmana que ve. Dilluns serem aquí. Hem arribat a la xiu-xiu número 447. Que vagi bé.
4: Hermano, que això és espectacular, el d'avui, tio.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. El govern estatal restablirà a partir d'aquesta mitjanit els controls fronterers amb Itàlia. L'executiu adopta aquesta mesura després de la negativa del govern de Giorgia Meloni d'aixecar els controls als ciutadans procedents d'Espanya arran de l'arribada massiva de persones migrants a Ceuta. Els controls consistiran en la verificació de la identitat i nacionalitat a través del passaport. La mesura es farà de forma aleatòria entre els viatgers i estarà en vigor un mes fins al 7 de setembre, tret que el postulat italià canviï. Tornant a les Illes, l'ocupació hotelera mitjana durant juliol a les Pitiüses ha estat del 90%, 9 dècimes per sobre del mateix mes de l'any passat, segons dades de la Federació Empresarial Hotelera d'Eivissa i Formentera. Per zones, destaca l'ocupació experimentada al municipi de Vila, seguida de Santa Eulària i Sant Antoni. Santiago

0: Iago García és el gerent de la federació.
1: Hi havia potser un poc més de dubtes de com podia anar la temporada. També sí que és veritat que durant un període hem vist que les reserves entraven més a hi havia més reserves a última hora, però al final que les reserves han anat entrant i finalment l'ocupació del mes de juliol pues, va ser correcta, més o menys igual que l'any passat.
0: Encara a Eivissa, l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia ha ratificat un paquet de 5 sancions administratives per un import de 800.000 euros per l'organització, comercialització i celebració de diverses festes il·legals en sòl residencial i rústic del municipi. El missatge que vol donar l'Ajuntament és que els habitatges no són discoteques ni recintes de festes, tot i que lamenta que els expedients poden trigar 2 anys a resoldre's. I desconvocada la vaga de socorristes prevista per als dies 10, 11 i 12 d'agost a Palma, la decisió arriba després dels avenços assolits en la segona reunió amb l'empresa i l'Ajuntament. Els treballadors es mostren optimistes amb els darrers acords i confien en la predisposició de les parts a continuar negociant. El representant de la Unió de Socorristes de Mallorca, Julián Delgado, ha explicat que alguns avenços es materialitzaran ja durant aquest mes d'agost.
2: Se han comprometido. En este mes de agosto estarán los módulos que necesitamos para tener espacio de sombra y poder ir al baño, no tener que usar servicios públicos, tanto en Arenal como en Cala Estancia y en la playa de Camper Antón. Y luego la empresa se ha comprometido a entregar los EPI faltantes a todos los trabajadores.
0: Reforçaran també el servei el dia de l'eclipsi i, de fet, no seran els únics. Efectius de l'exèrcit patrullarà la Serra de Tramuntana per evitar incidents entre els dies 10 i 14 d'agost, un dispositiu inèdit per fer front a l'elevada afluència de persones que es preveu per a dia 12 d'agost. El conseller portaveu del govern, Antoni Costa, ha explicat que l'objectiu és garantir la seguretat dels ciutadans.
3: El govern de l'Illa Balears exigirà el compliment de les mesures perquè si s'han posat en marxa, s'hi han posat per alguna raó, evidentment. Per tant, efectivament, els cossos i forces de seguretat de l'Estat i l'exèrcit ajudaran en el compliment d'aquestes mesures.
0: I pel que fa al temps, la calor no afluixa durant el cap de setmana. La EMET activarà demà al migdia l'avís groc per altes temperatures a diversos punts de Mallorca i també a Eivissa i Formentera. Els termòmetres podran arribar als 36 graus, un avís groc que diumenge també s'estendrà al sud de Mallorca, a la Serra de Tramuntana i també a Menorca. Amb aquesta informació hem arribat a les 10 i 4 minuts. Fins aquí l'actualitat de la jornada. Bon cap de setmana.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. No hi ha res millor que compartir conversa al voltant d'un bon plat o mentre anem preparant la recepta dins la cuina, per què no? No fa falta ser un gran cuiner, una gran cuinera, basta posar-hi ganes. Hem demanat als nostres 5 conversadors polisèmics d'aquesta setmana una recepta. No són gens sofisticades, ja ho avançam, però totes estan vinculades a un lloc i, sobretot, a la memòria. Gràcies, Jaime Vázquez, Rafael González, Lilian Goberna, Tomàs Vivot i Nina Laming, per formar part d'aquesta setmana de ràdio.

0: aquesta olora també és tan familiar i m'està entrant com unes ganes d'encendre's foc. Nina Lamín, com estàs?
1: Hola, bones.
0: A veure, què fa oloreta? A què fa oloreta?
1: Jo me fa molt malador també, com una roseta així.
0: Això fa oloreta arròs brut? No serà la recepta que has coït a Nina Lamín per acabar aquesta entrevista? Fa oloreta arròs brut. Avui Nina ha triat aquesta recepta que mos ajuda també a explicar un poc qui és i quina és la seva història. T'hem anat coneguent durant tota la setmana. Està fent la tesi doctoral sobre alimentació, cultura, societat, sobre les pràctiques culinàries a la prehistòria balear, la Balears, segon i primer mil·lenni abans de Crist. Jo no sé si feien arròs brut, però si l'arròs brut és posar tot el que tenc a mà, probablement sí, no?
1: Clar, arròs no hi havia encara, però jo crec que segurament aquesta cuina d'aprofitament, no?, que és arròs brut, segur que anava ben encaminada en com era en el passat.
0: Sí, té tota la raó, Nina. Arròs no n'hi havia encara, però bé, podríem mesclar tot tipus de cereals o d'aliments, de vegetals, d'animals que trobàssim allà. Per què l'arròs brut? Per què has triat aquesta recepta? Amb què te connecta? O amb qui te connecta?
1: Bé, l'arròs brut és la sort, crec que connecta amb tothom, no? Això per començar, que qualsevol persona que escolti el programa avui segurament li vendran molts records i moltes històries i moltes anècdotes entorn a l'arròs brut. Bé, jo duc avui de plat l'arròs brut de la meva padrina, perquè crec que, bé, xerra molt d'ella, però també xerra molt de jo, i té molta connexió amb el que m'estic dedicant ara com a investigadora.
0: A veure, desenvolupa. M'agrada, però, que sigui l'arròs brut de la teva padrina. La teva padrina, nom?
1: Nina, també.
0: Igual que tu, sí. I de l'arròs brut de na Nina, mira, i com és aquest arròs brut, perquè sí. Te connecta amb ella, o com és ella?
1: Si m'ho permeteu, jo crec que primer vos la present, yeah. Na Nina. Na Nina és una dona també de Manacor, que té 78 anys. Ella és originària, però, de Londres, d'aquí ve un poc la gràcia del seu arròs brut. I bé, com molt també d'altres persones de Londres i d'Europa, en els anys 60, ella ja per als finals, bé, se va moure a Mallorca principalment per estar uns mesos amb una amiga, conèixer Silla, fer-hi feina i anar-se'n. Però bé, va tenir la bona sort de conèixer el meu padrí, en Marcos, que ja en té 80 anys, que és un home d'Andalusia, que també va arribar bastant abans que ella, com molt d'altres persones que van emigrar aquí per feina, no? per poder millorar la seva vida. I bé, ell va venir amb 14 anys, amb la seva família, i se van conèixer quan ella estava fent feina de cambrer en el molí d'en Sopa, i la meva padrina aquests dos mesos va estar fent feina a la tenda que hi havia en el molí d'en Sopa. Fantàstic. I ja se van conèixer.
0: I vàrem estar dos mesos.
1: Dos mesos i en el final, doncs, fins avui, amb tres fills i també dos nets.
0: Val. I aquesta Nina anglesa que va arribar aquí en aquells temps on també arribava molta gent per fer feina, també se va, anava a dir la paraula integrar, però no sé si fa falta dir la paraula integrar, viure a Manacor, fer feina a Manacor i, a més, a la parlera de referència de Manacor, no?
1: Ella tenia moltes ganes de formar part de la comunitat de Mallorca i va estar fent feina, efectivament, a ses perles. I ja va conèixer moltes amigues, també manacorines, que van ser el seu pont i el seu vehicle per connectar en sa llengua, en ses costums, en ses festes i, especialment, en sa cuina, no? Uh-huh. I hi va haver una transmissió molt important dels plats, no?, de sa cuina mallorquina tradicional, ja per ella.
0: I quan li surt l'arròs brut a na Nina?
1: Li surt boníssim, li surt boníssim.
0: I com el fa a la seva manera?
1: El fa molt a la seva manera. Encara que la base és la mateixa, jo crec que per tots els arròs bruts, i també he de dir que crec que l'arròs brut, encara que està ben assentat, diu molt de cada casa, perquè l'elaboració, els temps, els ingredients van canviant. Però bé, ell el fa molt a la seva manera. De fet, a qualsevol vegada de broma li diuen que fa un arròs brut a l'estrangera, no li agrada gens, no? I crec que no li agrada per això, perquè ella ho té com a... No, això és part de la identitat mallorquina que ja ha construït, per tant, no li fallen de gràcia.
0: Ja, i ho és, no?
1: Sí, ho és. Bé, ella el que fa és que no posa carn de casa, sí. Fa amb pollastre, amb porc, li posa botifarró també, el deixa així com a mig fet, després ja passa a posar-hi la ceba, que la sofregeix bé, posa a prova, però aquest any pot ser la seva innovació, no? El seu és un poc punky, també, i li fica pastanalla, que jo això no ho he vist molt no? A altres plats, i les faves, també. Sí. I bé, allà ho deixo tot, els xícharos, també, les mongetes, no? I aquí hi ha la part més tradicional. Ho deixa bollir, li posa espicis cúrcuma, també, que és una cosa que nosaltres no és tan tradicional, i després ja l'arròs es tingui considera, i la veritat que li surt superbo.
0: Que bo. Com l'alimentació, com les receptes, com la cuina, mos connecten les persones amb la teva feina, amb el passat.
1: De fet, vaig fer un treball quan feia la carrera d'enarqueologia sobre ella i clar, vaig començar a explorar molt, no? I donar-me compte de que amb un plat tan senzill pots explicar moltes coses d'una persona d'ella, però si te'n vas a qualsevol casa el mateix, no? Aquesta transmissió de coneixement, de més. Jo, principalment, el que veig amb el seu plat de serrar brut és aquest gènere d'integrar-se. I com se cuina, igual que la llengua, igual que una festa, igual que altres coses, és un vehicle molt potent per integrar-se dintre d'una comunitat. I després, no?, aquesta part femenina, de que és una transmissió entre dones, no?, que saben com se fa els aliments i també la seva identitat com a dona, no? Lo important que era, i és per ella, poder fer un cert plan, no?, com per reivindicar la seva utilitat o aquestes coses, no? Fugint un poc de l'estereotip, però lo important que és per aquestes dones poder cuidar, poder fer aquest plan, no?, i que estiguin bons i que mos agradin.
0: Sí, i que mos agradin. I és ver que abans na Nina i jo xerraven fora micro de que a primera línia sol haver cuiners homes, no?, aquests xefs que dèiem tant amb aquesta aura que els hi hem creat un poquet entre tots, però pràcticament tots han après de ses mares, de ses predines.
1: Sí, és una realitat. Hi ha una part molt artística, no?, a la cuina dia d'avui, però sí que és una, no sé si és una pena o com dir-ho, però de qualsevol forma, no?, quan és una aquesta cuina de tralla, de resistència, de subsistència, de casa, la folcloritzem molt, però des d'una posició molt secundària. En canvi, quan ja fiquem coses més exòtiques i allà fa aquesta presència més masculina, allà parlem d'art o parlem del xef, no? I parlaven que encara se fa una mica estranya i de parlar de la xef, no? En canvi, segueix aquesta part sent molt masculinitzada, quan originalment ve de les dones.
0: La teva predina la comparteix la receta allò escrita, te la dona, diu, ja és nina, per altres generacions, per d'aquí no sé quant d'anys.
1: No, la veritat és una pena, però no desacostum de transcriure les receptes i fer això. Jo intento demanar-li, sobretot d'ençà d'ara també, que m'interessa molt més el tema de la cuina i intentar recuperar aquestes coses i sempre és molt divertit, no? Jo espero que també aquestes receptes no se perdin pas que a mi i segueixin cap endavant, però sobretot aquest tema, no? Poder connectar-ho en explicar tantes coses d'una persona, del seu context, perquè uns aliments i no uns altres, i en el final de l'arròs brut és un plat d'adaptació, però també de cuina d'aprofitament, no? I aquí veus moltes coses, no? Qüestions de classe, qüestions econòmiques, qüestions de paisatge, de territori, no? I és un plat que és molt especial per tots els mallorquins, però és la meva padrina també a l'estrangera, especialment per jo.
0: I aquest arròs brut a l'estrangera amb permís de na Nina, que segur que na Nina Laming ha sortit a la seva predina, perquè ets rosa amb els ulls blaus. No sé si per Manacor te xerren amb anglès de tant en tant.
1: Ja me passa i sí. De fet, ara, per contar una anècdota ràpidament, a ella li fa molta ràbia quan li xerren en castellà, li xerren en anglès. I jo això, tipo, sempre deia, mem, és normal, és rosa, la gent que... I ara quan m'ho fan a mi, li me comença a molestar. I dic, claro, també això, no? Així com avances temps, més mos semblam els nostres referents.
0: Sí,
1: no?
0: Sí. I doncs, Nina, l'amic, ha estat un plaer conèixer-te de tan a prop, que hagis compartit, a més, amb aquesta forma tan propera, tan didàctica i tan personal, des d'aquella cançó de Raïd, de na Valeria Castro, de la Raïd, que mos ha connectat en ses rels, ses teves, però ses de cadascun de nosaltres, també. Així que enhorabona per sa feina, molta sort.
1: Gràcies.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Piano, piano, anar amb nosaltres, però sense pressa, sense pausa, coneixent persones meravelloses a partir d'una excusa. I ser d'ara és la recepta. Vos he donat un poquet una pista, crec, del que ens contarà en Rafael González, que hi ha gana?
1: Sí, gana sí n'hi ha. I, de fet, és molt curiós, aquí m'has ficat en un compromís, no? Com has dit, no, és que necessito una recepta. I dic, ostres, tu, mira que m'han demanat coses, entrevistes i tot això, però dius, una recepta. Dius, bueno, li donem una mica de voltes a més i venguen tòpics, no? O sigui, ja que hem començat amb música italiana, bueno, vinga, cap endavant.
0: Un espagueti al, com ho deia, l'italiano vero, que menjava
1: sí,
0: espagueti.
1: Sí, exacte.
0: Bé, a veure, que t'atreveixes a compartir una recepta. No fa falta que m'ho diguis fil per randa com la fas, però en el final el menjar també m'ho connecta.
1: Sí, realment. Això és el que vaig pensar i, a més, és molt curiós perquè, clar, tu pensa que jo ja ho he dit a altres programes, jo som asturià de naixement. Va ser quan jo ja era petit, com un pare, per circumstàncies de sa vida, va acabar aquí, a Mallorca. M'estan xerrant, l'ho dit, de l'any 81, que jo començava a venir aquí als estius. O sigui, en aquell temps, realment, el món era molt diferent, no? I estàvem a mons de distància, no? Vull dir, el que és Astúries i Mallorca no tenien res a veure, no? El menjar, per exemple, era una cosa que, clar, quan t'arribaves aquí, ja no xerrant de ses encimades, no? Xerrant, per exemple, de sa sobrassada, dels cocarrois, de totes aquestes coses que realment jo no coneixia. Aleshores, clar, aquest contacte amb tota la cuina mediterrània, jo crec que t'enriqueix d'una manera que realment arribes a descobrir que no només l'ho dic Mallorca, xerrant de la Mediterrània, Itàlia, Grècia, fins i tot Síria, que també està per allà, i es menjar, o sigui, Síria és com Mallorca fa 50 anys, no? Tenen olives trencades i tot això, perquè, clar, dius, és que climatològicament...
0: És mediterrani.
1: Sí, està en la mateix. I aquesta cosa, no?, de lo que te deien a escola, no?, Trigo, Vidi, Olivo, no?, que era aquesta trilogia del Mediterrani, molta gent l'ha oblidada, per desgràcia. Ahir, per exemple, vaig estar a Manacor, a un lloc impressionant que me van endur uns amics d'allà a manacorins, que estàs allà a un lloc que encara te fan unes sipis així com toca, no? I dius, ostres, tu, o sigui, realment és menjar. Què és un menjar mallorquí, que jo els deia? Dius, és que ja és una desgràcia, que de vegades per menjar un pamboli normal i corrent, amb un bon pa moreno d'aquell pagès, amb un oli d'aquí ben fet i una tomàtica de Ramallet que no en demanen més, saps que és de difícil. I dius, hombre, jo quan era petit passaves gurda que jo què sé, que te fessin un rem, una llet preparada, vull dir, coses que ja, una coca de gató, una cosa d'aquestes que ara ja no són fàcils de trobar, i tu dius, però això és un tresor que haurien de cuidar molt.
0: És un tresor. Ara te demanaré el teu pla, però on es fa ves con almenjas no hauràs triat, no?
1: No. L'ho dit, més mediterrani, més mediterrani. Jo tiro més per sa pasta, perquè jo sa pasta m'agrada molt. Ai, ceba, tomàtica, un pot de tonyina, si vols, o una cosa d'aquestes així, amb una pasta al dente i un pot de formatge i tiramilles. És un plat que gairebé li agrada a tothom, sempre i quan tornem a lo mateix. Vull dir, hem de prendre molta atenció als productes de proximitat, perquè realment tenim coses molt, molt extraordinàries que les estan perdent. Mon pare, per exemple, té una finqueta petita allà a Buja, i una de les coses que venia en sa finca va ser un mandarino, que m'ordona unes mandarines que tu dius, això, jo li comentava, perquè clar, lo de sempre, no? Hi ha molta gent que no te valora això, i els pagesos me deien, no, és que tal, aquest mandarino, dic, és que vosaltres no volen donar compte de que aquest arbre aquí on està, genèticament a lo millor és únic, perquè clar, en aquell temps, tu seleccionaves una mica perquè les mandarines te les donaves així com toca. I clar, és un arbre que no ha tocat ningú a lo millor en 50 anys, perquè és la típica finca que quan la varen comprar estava molt abandonada, i varen tastar aquelles mandarines i varen dir, ostres, tu, això... I dius, és una pena que realment la gent no valori tot això. Vull dir, tu te'n vas al supermercat i te compres mandarines d'aquelles industrials, clar, però no és el mateix.
0: Ara valoran més que estigui ben lluent a la poma,
1: exacte,
0: o la taronja, la mandarina,
1: sí.
0: A que tingui gust,
1: clar,
0: o una tomàtica.
1: És que, a veure, jo me'n record molt, però molt, de quan jo era petit, que arribaves aquí, que anaves a comprar en el mercat i vull borcots, però de bon són de porrera, no, idò, jo els vull de muro, perquè no eren iguals. Tot això s'ha anat perdent molt al llarg del segle XX, i dius, Jo crec que això s'hauria de conservar molt. O sigui, si tu tens un arbre d'aquests que sigui pues, això, un taronger, un albercoquer, una cosa d'aquestes, t'has d'informar de que no sigui, perquè potser vas predir que vas seleccionar la branca de tot això i no en queden tants, eh?
0: I aquesta mandarina te connecta també amb la teva infantesa i amb el territori?
1: Sí, per suposat que sí.
0: I amb la família.
1: Sí. Però sobretot en el que tu has dit molt important, que és el territori. Jo estic molt Mallorca. Jo m'ho van dir una senyora Buja, una cosa que me va encantar sempre, no? Perquè en xerrava i me deia, no, forasters, i jo li vaig dir, madona, jo som forasters, me diu, no, vostè no és forasters, vostè és extern, que és un forasters integrat.
0: Tens tota la raó, i seguiràs sent extern.
1: Sí,
0: que...
1: sí, no, però ja me va bé.
0: Moris a Buja en 90 anys, seguiràs sent extern.
1: Ja me va bé, però l'ho dit, jo m'estim Buja, o sigui, és no és d'allò que...
0: N'hi ha categories.
1: Clar, exacte. Sí, sí. Però dius, aquesta estimació de la teva terra, aquest, que jo crec que els mallorquins han d'estar molt orgullosos de Mallorca, vull dir, és un puesto molt guapo, i de vegades mos oblidam, no?, de que realment dius, però aquesta illa és nostra, no?
0: De cadascuna de les nostres illes.
1: Ah, sí, totalment. Dic Mallorca com per Serrans, sí. Però clar que hem d'estimar la nostra terra i cuidar, doncs això. I es menjar, jo crec que és una cosa molt important, que de vegades no li prestam atenció. O sigui, jo sempre ho dic, el fet d'anar a l'aeroport, que tot el menjar, quasi tot el menjar de plàstic, i que tu puguis comprar un coca-roi, que encara que sigui un coca-roi pensat d'una manera molt industrial, sigui un coca-roi de verdures i és bastant sa, això és una meravella. Vull dir, això només passa a l'aeroport de Mallorca, jo que me passo la vida a l'aeroport.
0: I nosaltres dèiem que bé que hem tingut en Rafael González com a convidat amb aquest experiment d'anar trossejant entrevistes per conèixer-vos millor. I aquest és el darrer bloc. Jo després posaré alguna cançó. Pots triar Michael, Phil, The Doors, Pink Floyd, Rolling Stones, en Beatles ja
1: ha sonat. Sí, ja han sonat.
0: Però
1: sí.
0: Trien un.
1: Michael Field. Sí, que és molt mallorquí, també. té molta connexió amb altres.
0: Idò, amb ell sortirem, però quins projectes té Rafael González?
1: Bueno, estic fent ara mateix una novel·la històrica que veure com surt, acabar la carrera, com vaig dir a l'altre programa, i continuar aquí amb vosaltres. Jo m'ho he passat molt bé, o sigui que espero que vosaltres també us hagueu passat molt bé i encantadíssim d'estar aquí per lo que vulgueu.
0: I ja tenim el teu telèfon.
1: Moltes gràcies.
0: Rafael, bon estiu.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és patrimoni.
0: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol!
3: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
1: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.

0: quin olor et fa això, Lilian Goberna? Què estàs preparant, per favor? Què estàs preparant?
1: Hueles el aceite de sésamo.
0: Això era, sí, això era.
1: Sí, gingebre.
0: Mmm, que bo que és. És natural, no? Sí. Aquest gingebre és natural.
1: Hombre,
0: l'has ratllat, no? Claro, és que fa tan bon olor.
1: El microplane, eh?
0: Mm, microplane. Ui, això és que tenim una bona cuinera aquí. Una dona aquí li agraden els gadgets, eh? Tot instrumental. És que una cuina pot ser com, no sé, com un quiròfan, pràcticament, de coses que hi pot haver, no?, dins una cuina.
1: ¿Te he dicho alguna vez que me he mudado 14 veces?
0: No.
1: Pues mis amigas ya no me ayudan en las mudanzas por la cantidad de gadgets que tengo de cocina.
0: És d'aquestes, la Lilian Goberna, que és psicòloga, organitzacions, impulsora de Go Consulting, una dona que és entusiasta de la vida, que un dia se n'havia d'anar a Cuba però se'n va anar a Argentina, que no se'n recorda del nom del llibre que està llegint, i jo li he dit, que és El poder de Julie Diamond, que tampoc se'n recordava massa de la darrera pel·lícula, però va ser una d'en Isabel Coixet, i a més va plorar molt, i a més hi va anar tota sola, perquè sabia que li aniria molt bé aquesta pel·lícula. Ja mos ha dit que li agrada menjar, que ha cuinat amb un xef estrella Michelin, que té 35 llibres de cuina dins la seva cuina. Per favor, Lilian Goberna. I ara està fent aquesta oloreta a gingebre fresc, a sèsam, que estàs preparant.
1: Me gustan mucho los curris. Entonces me gusta mucho el curry rojo de pato.
0: Molt bé.
1: Con judías verdes así, un poco crunchies.
0: Però això no du molta feina.
1: És la versió fàcil.
0: I sabries de memòria dir per on se comença a fer un curri d'ànec?
1: Es el salteado de toda la vida, pero con ingredientes asiáticos, con la pasta de curry, que por supuesto no la hago yo, ¿eh? Y luego ya pues empiezas con la proteína, le puedes poner pato, le puedes poner langostinos...
0: Clar, amb aquesta recepta no és de ses que repeteixen allò de avui pasta, demà truita... Passat demà, no, sí. Pollastre a la brasa, no.
1: No, lo he intentado.
0: No.
1: Pero de verdad que no, que me cuesta mucho poner foco en general en mi vida. Y entonces tengo mala memoria y uno de mis principales motivadores es la variedad. Y con la comida me pasa igual. A veces digo, venga Lilian, especialízate en algo. Ahora le vas a dar a la cocina tailandesa, que me encanta. Y me pongo, pero es que la tercera receta ya me he ido a la alemana o ya he cambiado.
0: ¿Y qué te agrada esa cuina?
1: Es como mindfulness. Me gusta concentrarme. Creo que te obliga a concentrarte. No soy tampoco de seguir al pie de la letra. Y soy muy de... A esto le quedaría bien este ingrediente. Tengo un cajón de especias espectacular con 50 especias de las cuales a lo mejor la mitad están caducadas. Pero sí, me encanta. Me gusta mucho la cocina. Y me gusta mucho cuidar a los invitados. Estoy aprendiendo a dejar de controlar todo porque soy también de este perfil de personas que lo tiene que tener todo preelaborado para que cuando llegue la gente... poder estar con la gente.
0: Ho tens tot preparat.
1: Lo intento.
0: Però sí. T'agrada cuinar amb gent o no?
1: Ahora es un poco lo que estoy soltando porque me gusta y mis amigas me dices, jolín, Lilian, es que siempre que venimos a tu casa nos pones a trabajar. Y yo, sí. Pero también es divertido.
0: Poses musiqueta. Tens allà una llista per cuinar amb curri. Una llista per cuinar verdures.
1: Sí,
0: una llista per fer les ensalades.
1: Sí. Cuando me pongo asiática me pongo el Buda bar de toda la vida.

0: tens 35 llibres de receptes.
1: Ninguno de repostería.
0: ¿T'atreviries a fer el teu propi llibre de receptes?
1: No. Lo que quiero hacer es una recopilación de mis mejores recetas porque mis amigos dicen que nunca repito dos recetas y que es una pena porque me salen cosas buenísimas que nunca más voy a repetir.
0: ¿Y no les repeteixes?
1: Es que se me olvida.
0: Això sí que no m'esperava, tu. I tens una part molt creativa, també.
1: Sí, yo prefiero abrirme el vinito, ponerme la copa e ir haciendo. Y a veces me pongo el chef's table detrás, ¿no? De fondo, ¿no? Y me gusta conocer historias de biografías de chefs.
0: ¿Y alguna que t'hagi cridat l'atenció especialment?
1: ¿Cómo voy a elegir? Si hay unas vidas fascinantes.
0: Bé, saps
1: el que otro día escuchaba una de un chef de Brasil que, sí. que me encantó. O sea, sí. Pero, que es...
0: Molt bé, t'està quedant molt bé aquest curri vermell d'ànec.
1: Sí,
0: és un poc coent, però...
1: Sí, sí,
0: sí, és coent, sí, directament. Sa vida també ha de tenir una micona de coentor, Lilian Governa.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Idò, li posarem moltes espicis a sa vida, eh? De totes aquestes 200 que tens, anirem posant una micona.
1: I mucha hierba aromàtica.
0: Molt bé, per fer sa vida más salà.
1: Sí, sí. Eh?
0: I més intensa.
1: Exacte.
0: Idò, Lilian Governa, ha estat un plaer. Gràcies per compartir estona amb els oients de Vetres Ràdio.
1: Igualmente.
0: Conversa. I bon estiu.
1: Bon estiu. La vaig conèixer.

0: a IB3 Ràdio entre avui i demà.
1: IB3 Ràdio és coneixement. Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
2: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
3: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: darrer dia d'aquesta setmana, d'aquestes entrevistes que feim a trossets per conèixer els nostres convidats, en Tomàs Vivot Rai Lacari, és filòleg, és escriptor, és investigador, és guia cultural, és presentador, ves que és moltes coses. Sobretot és un gran divulgador i jo crec que se nota en aquesta xerrada. T'estem coneixent una micona millor, que sempre està molt bé, Tomàs. I acabam amb una recepta, bé, recepta, o alguna cosa relacionada amb la cuina. Tu has escrit de cuina, també, de sobrassada, de porc negre, d'encimada. No sé si has anat a lo tòpic i típic, o això tòpic i típic mos representa molt.
1: He anat a lo tòpic i típic, però bàsicament perquè no sigui tòpic i típic. Quan una cosa és tòpica i esdevé consum de masses, pot caure en el perill que sigui trivialitzada. I jo crec que no poden trivialitzar una cosa tan absolutament sublim com és una encimada, que és la perfecció total, per forma, que l'espiral ja és un símbol d'eternitat, per consistència, per ingredients i per dimensions, a mi m'interessa molt el valor que tenen aquests productes que ens han definit i que ens defineixen com a cultura i patrimoni. Perquè la cultura se fa amb allò que surt de la nostra boca, que és la paraula, no? Però també amb allò que entra per la boca i és el menjar. I molt de pics, la nostra societat ha transformat el menjar com un acte, diríem, reflex, sense sentit, sense narrativa, sense sintaxi. Vull dir, com una cosa que la feim passant gust i menjam i ràpid i fugim. No, atenció. Cada menjada, cada mossegada, cada cosa que me fiquem dins la boca té una cultura, té una narrativa. I Mallorca ha produït els suficients productes primaris i té la manera combinerós perfecta, el manco suficientment perfecta perquè sigui única i absolutament inigualable, que mos identifica com a cultura i país. I clar, en una societat líquida com la nostra, vull dir, una cosa que fem cada dia i que la fem més d'una manera mecànica, que és menjar, cau en molt de casos en el perill de que sigui, diríem, descontextualitzada. Uh-huh. No? I jo reivindic també això, vull dir que com que es menjar, com que és alimentació, com que els plats, com que les recetes són cultura, per tant, les hem d'entendre com a tal. En el moment de menjar determinats plats, també feim política.
0: I entre altres coses, també recordeu que si agafeu una ensaïmada, vos ficau dins l'espiral d'esplaer, que diria en Tomàs Vivot. Una recepta, o un plat, comencem pel plat. Si ara n'haguessis de triar un, quin triaries?
1: Ara que som a l'estiu, és tombat. Per mi, el tombat és perfecte. Mm. És perfecte perquè combina el producte de temporada, que és el producte d'estiu, i a més el pots acompanyar amb una proteïna, una carn, amb un peix, amb un ou, per exemple, ous, o fins i tot en sobrassada. Sobrassada, que jo he vist tombats, diríem...
0: Amb una capa de sobrassada.
1: Damunt sí que deixes caure, sí. I és una recepta antiga, aquesta, també. Aquest element de la potència de la proteïna, després m'agrada, diríem, amb la quietud, amb la lentitud de sorta, no?, del sol, no?, de la proteïna, la potència de la proteïna, i després en la plenitud de l'element de sort. I a més, un plat que m'agrada perquè té aquest punt dolçant, que té moltes textures i, a més, omple i te connecta amb el paisatge. I dic perquè te connecta amb el paisatge perquè jo tenc la sort, i també la tenc perquè l'he lluitada, que visc a fora vila, vull dir que tenim una finca que és històrica de la família, a Banyabufar, que més, tota la vida hem cultivat i hem fet coses per autoconsum. No? Antigament se venia, feien domàtica remellat, per vendre, però ara no, ara és per autoconsum. I jo, des de petit, vull dir, això de dir, ah, la patrina, vaig a preparar un tombat, i se n'anava directament de sort, i pujaven les preves i tot això. I això, més o menys, continuem fent. O sigui que aquest producte temporal, que és vera que ara forma part d'aquesta societat, que pot menjar un tombat al desembre...
0: Ja, però no té el mateix gust, i és cert que no té el mateix gust.
1: No, jo que...
0: La tomàtica...
1: No, per exemple, jo que reivindic la tomàtica àcida, vull dir que esclati dins la boca i que fins i tot sigui una mica hostil a dins el paladar, que ho ha de ser, vull dir, ara menjo una tomàtica entre cometes, que me perdonin, de supermercat, i vull dir, no té gust de res, no? I jo crec que aquest tombat, aquesta laminació, aquesta estratificació un concepte sí. tan arqueològic, no?, d'arqueologia, aquelles capes i després, a damunt o a davall, segons la recepta, tens el bocinat de carn, el bocinat de peix, o aquest ou de Waller, fins i tot, aquesta sutilesa, un dia vols quedar molt bé, un ou de Waller per damunt, és sublim, les tombates. Sí, la mediterraneïtat total.
0: I aquesta paciència, perquè és una primer, després l'altra, i després l'altra.
1: Fugir i pesar, i fer les capetes. És vera que du molta feina.
0: I abans has fet plorar les aubergines.
1: Has fet moltes hores i passar pena, perquè la veritat és que la cuina, perquè vols que és per tu, però també és per els altres. És un acte cultural, un acte social.
0: És un acte social. A tu t'agrada cuinar?
1: Sí, però molt poc. És a dir, ho faig molt poc. I és vera, per exemple, entre setmana fem una cuina de supervivència, sempre amb producte de temporada majoritàriament, vull dir que cuinem el cap de setmana i preparem, perquè el dia a dia mos du, mos arrossega, però en el moment que cuinem és un moment, diríem, d'aturar tot, aturar màquines i estar pel menjar. El menjar necessita temps, necessita... I no fa falta fer virgueries, però fer una cosa en lentitud és fonamental, és com fer un llibre. No el pot fer ràpid, perquè si no queda bé.
0: Vale, es cuina, ara ja has cuinat. Has tombat, l'has fet mai?
1: Sí, clar que sí.
0: No sé si
1: deixaves
0: només a
1: la sardina. No, a casa nostra l'hem fet. Molt de cases cuinem amb la dona, vull dir, fem a mitges, i ara tu prepares això i vinga, ara pots. I a més és un moment molt guapo, però a més comparteixes, i ho he de dir, una copeta de vi al costat, i això ajuda molt. Això te connecta una altra vegada amb el que és realment important.
0: Connectar i reconnectar, que així hem començat aquesta xerrada, així la vàrem començar dilluns, així que si vosaltres connectau amb nosaltres ara, recordeu que això és una xerrada feta a trossets, i si voleu conèixer en Tomàs Vivot i els nostres convidats d'aquesta setmana, i doncs comenceu a connectar entre avui i demà de dilluns. El tombaquer és un plat d'estiu. No sé si en tens un d'hivern de preferit.
1: Sí, jo crec que per mi, és una opinió molt personal, criticable, tot el que vulgui, però per mi hi ha dos cims, dos àpexs...
0: No se pot criticar això, Tomàs.
1: Dos moments estel·lars de l'any, que es tombat, quan menges el primer tombat i quan menges el primer frit.
0: Ah, sí.
1: Que és d'hivern, vull dir, començant pel frit de matances i arribant a Pasco. A més, pensa que són dos plats que tenen moltes variacions, o sigui, tenen moltes circumstàncies. No hi ha tombats igual, segons el que facis, segons com l'acompanya, aquest tipus de tomàtiques que utilitzi, el frit és igual, és a dir, el frit de matances no té res a veure amb el frit de Pasco, tot i que tenen molts elements comuns, cada cas ho fan diferents, el frit de sang, per mi el frit és, a més, és molt bíblic, per altra banda, no? Sobretot és de Pasco, no? Que és aquell moment, no?, del sacrifici del xot, vull dir, això reconnecta, ja no amb una cultura mallorca, sinó una cultura bíblica mil·lenària, vull dir, hi ha tot un relat darrere que és sumament fascinant.
0: Sí, i connecta, perdona, i connecta amb moments, també,
1: eh? Connecta amb moments del calendari. A mi la cuina, diríem, de calendari m'interessa molt. Sempre m'ha interessat perquè forma part de l'element del ritual i fa de l'element diferenciador i singularitzador d'una cultura. I així tot m'ho reconecta amb altres cultures, perquè, evidentment, nosaltres menjam xot per Pasco, evidentment perquè és quan hi ha més xotets, i a més és el moment que ha hagut la nàstia, que diuen els documents, el naixement de xotets, a més brossat, a més llet, a més formatge, etc. I els xotets són tendres per poder sacrificar, tot això, però fixa que després anem a altres cultures mediterrànies que comparteixen clima, també fan exactament el mateix, que la Bíblia també, fins i tot l'Èxode, te diu exactament com l'has de sacrificar, vull dir... Quan reconnectes això i ho tires enrere, t'estàs donant compte que, vull dir, que hi ha un relat que ultrapassa segles i ultrapassa fronteres, no? I és sumament interessant. I a mi me preocupa, ho veig com un símptoma d'aquesta dispersió cultural que no té res a veure amb la multiculturalitat, que per mi és un bé, però sense dispersió i sense falta, diríem, de referents, com, per exemple, determinats plats han perdut, fins i tot tradició, en famílies oriundes mallorquines o integrades dins el rol mallorquí, i ja no parla de religió, ni per elements prohibits, ni això, sinó, però que sí que se perden, per guanyar no altres receptes alternatives, sinó no receptes. És a dir, que pots... Mira, és que va haver una estadística fa uns anys que me va cridar molta atenció, que el producte més consumit el dia Nadal va ser la pizza.
0: Ja.
1: A Mallorca, i tu dius...
0: A Mallorca,
1: a Mallorca. Havia un petit estudi i dius, ostres, no? Diu, què està passant, no? I una que posa, un lloc que el posen pizza especial Navidad, no? I, però bueno, és igual, que tu dius, ostres, què està passant, no? I que i quan jo reivindico la cuina és cultura, i és vera que la gent que menja pizza a Nadal també fa cultura, però és una altra cultura. És una nova cultura, però, clar, serà efímera, perquè d'aquí un parell d'anys serà una altra cosa.
0: Sí, segurament serà una altra pizza, també.
1: Perquè serem, perquè vivim a cop de tuit i a cop de titular, no? Però la cuina, vull dir, roman, la cuina tradicional roman d'una manera bastant sòlida, però a veure que la seva, diríem, participació per part de la població cada vegada s'està reduint més.
0: Es frit el deixarem per quan feia un poc més de calor, ara prepararem un tombet. Tomàs Vivot, gràcies per aquesta setmana.
1: Gràcies. Nosaltres
0: continuem.

0: com de verge que vola, els que sempre brillen.
1: Han compartit plat, cançó, viatge, llibre i pel·lícula en cinc grans conversadors. Jaime Vázquez, Jazael González, Lilian Goberna, Tomàs Vivot i Nina Lamink. Gràcies a tots cinc per sumar-vos a aquest experiment radiofònic que esperam i desitjam que vos hagi acompanyat, oients. Si voleu recuperar el que ja hem emès, cercau el programa Entre avui i demà.

Tento el número 1207, avui 7 d'agost, però del 1948, és a dir, fa 78 anys, naixia a Palma Pau Riba.

Idò, i avui mateix, de fa 78 anys, naixia a Palma, com dèiem, Pau Riba, al carrer de Mariana Aguiló. Els seus pares, en Jordi Riba i na Mercè Romeva, hi vivien perquè son pare i feia feina a Palma com a gerent d'una fàbrica tèxtil de ràfia. Hi va viure els 3 primers anys, però després se n'anaren cap a Barcelona en un entorn familiar burgès. De fet, Pau Riba, recordem, era net dels poetes Carles Riba i Clementina Arderiu, i també del pedagog i polític Pau Romeva, fundador d'Unió Democràtica de Catalunya. Tot i partir, Pau Riba va continuar sempre tenint una gran relació amb Balears. De fet, a principis dels 70 va viure en una casa pagesa a la Mola de Formentera, on va gravar, per exemple, el seu disc icònic Jo, la Donya i el Gripau, la tardor de 1971, dones precisament aquesta cançó que sentim. El grava a una casa de pagès de pedra, Can Pep Carlos, sense corrent ni aigua, a la zona de la Mola, i ho fa, atenció, amb un magnetòfon portàtil a piles.

Però anys després gravaria això a Mallorca. Seria l'any 77. Faria i produiria el seu disc Licors a DEA amb el músic David Allen, fundador dels referencials Soft Machine i líder de Gong, que vivia a DEA. Pau Riba moria ara fet 4 anys, dia 6 de març de 2022, als 73 anys, i avui, que naixia dia 7 d'agost del 1948 al carrer de Mariana Aguiló de Palma, l'han volgut recordar. I avui comença un cap de setmana, bé, un altre, atapeït de festes arreu. En una estona donarà el sus a Llumajor un any més, la festa que és la remuada de garroves, trucada i aigua. L'estrucada, que es diu, i diumenge a Sencelles arriba l'embàlet que enguany, atenció, fa 20 anys. Una de les altres neofestes

0: que ja s'ha convertit en la festa principal i és un clàssic a Sencelles, les bales de paia i la paia com a protagonistes. Seran aquestes dues festes la prèvia a la mocada de Sineu, que és dilluns. Per tant, agafeu forces. I ja que hi som, la dita diu: a l'agost, la paia al paer i la dona al llumaner. I també, per Santa Margalida, garrova tenyida. Comencem.
1: Fem un tèntol. Tèntol, en Celestí Oliver.

0: Avui de ja hi tornem a ser. Com estàu? Ben retrobats a Tèntol. De dilluns a divendres vos acompanyam entre les 3 i les 6 del capvespre aquí a IB3 Ràdio. I avui ja és divendres. Divendres, aquest esperat divendres.
1: Que... Faves tenres.
0: Faves tenres, també, com diuen. Molt bona dita. Maria, ai. Maria Pons, com estàs?
1: I bé. Com estàs tu,
0: ai, bé. Només i bé.
1: Olé,
0: ja ha arribat, ja ha arribat divendres.
1: Que m'aporen, Facu.
0: Miquel Junc, com estàs?
2: Va bé. De divendres, per sort, sí.
0: Per sort, perquè sí. Podrem descansar o no, perquè...
2: No
0: clar,
2: ho sé, jo. Si
0: amb aquestes agendes
2: estan
0: atapeïdes...
2: No,
0: clar, no.
1: És que hi ha moltes coses per fer,
2: sí,
1: clar.
2: Sí, tenim massa plans.
0: Clar, per exemple, avui a hora baixa ja les trucades a Llumajor, que no hi serem. Clar, nosaltres hem de ser aquí.
1: No,
0: a la nostra particular estrucada. Aquesta remullada que fa en cada hora baixa. I diumenge hi ha l'embàlet, prèvia en el MUC.
2: Crec que no m'hi veuran, per ell.
0: Clar,
1: no, bé. Jo crec que tampoc no hi pegaré, pues, clar, jo estaré més vorera demà.
0: Clar, són festes que ja bullen aquest cap de setmana, però que no aturen, perquè és un altre cap de setmana, evidentment, és mes d'agost, és estiu, i tenim festes arreu i a pla.
1: Sí.
0: Bueno...
1: d'aprofitar la sera quan cau, que diuen.
0: Exacte. Vinga, Maria, començam amb... entrem en bolivetes. De què xerrarem avui?
1: Bé, idò, com cada dia jugarem a la batussa de Tèntol amb un poble de les Balears, veurem quin serà avui, i conversarem també, d'altra banda, una estona amb la catalana Judit Nederman, que diumenge actua a Porreres, a Montición, dins el festival Sons de Nit, per donar el sus de la millor manera a les festes de Sant Roc.

0: És un error.
1: El folk, el jazz, la música brasilera, l'arrel mediterrània i una sensibilitat única, la de Judit Niederman, que, per exemple, ha col·laborat en el darrer disc amb les Pitxorines, que ens visitaven aquest dimarts.
2: Això mateix, i en vàrem parlar amb elles i Judit Niederman, que actua a Montición aquest diumenge a Porreres i passarà una estona per aquí, per Tèntol, i en xerrarem amb ella. I avui tenim un nou capítol de VIPs, de famosos, que són a les Balears.
3: VIPs,
1: eh? És que no ho ha dit en català, ho ha dit en anglès, és que és moderníssim en ser destí nostre.
2: Però ara sabreu per què.
3: L'altre dia va dir scroll, avui VIP.
1: Estic sorpresa.
2: Escoltau, que d'en bona tenc 78 anys, eh?
1: Bé, però com
2: 90 llars.
1: Com que no estàs a les xarxes, clar, a vegades ventura qualque cosa d'aquestes, però perdona.
2: Sí, sí, sí, no. Scroll, sé que és, però fa poc que ho sé, eh? No fa gaire, no? Bueno, el nostre cronista particular, en Jaume Miranda, que avui ens visita.
4: Les amigues de Tèntol, estic con tantes minuts per començar la nostra secció rosa, perquè avui venim carregades d'informació. Ara mateix per les Balears tenim actors de talla internacional, actors de Hollywood, que tothom coneix arreu del planeta, i estan, com dic, a les Balears, disfrutant d'unes bones vacances en iot que mai falla. Tenim en Orlando Bloom, en Leonardo DiCaprio, en Tobey Maguire, i de bé, parlarem, com dic, de les seves vacances per aquí, les desengranarem i bé, però també tindrem espai per xerrar d'altres figures no actorals, com per exemple la influencer Georgina Rodríguez, que ha viscut una forta polèmica, precisament, a la illa de Mallorca.

0: Sí. Clar,
1: per això, perquè el ball, en Bad Bunny.
0: El coneixes?
1: Sí, aquí he arribat.
0: En
1: aquí
0: Benito?
1: Sí, sí. En Benito no, no el conec com tu coneixes en Bardem. Això no, no, encara no, no he anat
0: moment,
1: a la casita.
0: Mai diguis mai, eh?
1: No, perquè... mai diguis mai. No, tot està per
0: arribar. T'agradaria anar a la casita?
1: Sí, vaig amb tu, sí.
0: No m'ho esperaven, això.
1: Bueno, i amb en Miquel.
0: Home, això és un pla
1: que... Si no, no, si no anant tot tres...
2: No sé si m'agostaré la mortada
1: de
2: dos vestuals.
1: Si un dels tres si ha de quedar a la porta, ha de quedar a baix, no.
0: Mos podrien convidar com a famosos, no? Exacte. Perquè la casita només hi ha famosos.
1: Ja, clar, és que ho som famosos.
0: I
1: ja
0: he vist.
1: Bueno, i doncs Jaume Miranda farà un repàs. Aquí tenim de famosos, de VIPs, per aquí, per les illes, aquest dies. Però també tenim altres coses, Miquel.
2: Sí, sí, avui a la notícia del dia repassarem un poquet aquesta agenda cultural, més bé musical, que hi ha aquest cap de setmana, perquè hi ha un munt de festes, de truïs, de concerts, i ens centrarem sobretot en l'edició que se prepara per demà del Neuròtic a Manacor.

0: Els manacorins Garrafa Nadal, que actuen en aquest neuròtic d'aquest cap de setmana. I bé, en parlarem, parlarem d'aquesta edició del neuròtic.
1: Xerrarem amb en Sebastià Vives, que és el cantant de Garrafa Nadal, i també és organitzador del neuròtic. Mm. Podrà xerrar de les dues coses.
0: Mm. Dos per un. Mm-hmm. Molt bé, i a partir de les 5, en la tercera i ja darrera hora de Tèntol del dia i també de la setmana, qui tindrem?
2: De la setmana, oh? Mm. Ha passat ràpid, això.
0: Sí.
2: I doncs visitarà l'actor, dramaturg, director i creador mallorquí Pau Pasqual, que ha estat guardonat amb la primera beca internacional de creació artística sobre cultura popular de les Illes Balears. Tot això convocada per l'Estudi General Lulià i que s'inspira en 53 tonades del Pare Ginart.

0: El projecte BCAT es diu Galetjar i du a la mirada del present les tonades de camp, de feina que va recollir el pare Ginart. El projecte vol crear un nou corpus musical contemporani que acabarà sent un disc de 12 temes que editarà Blau i un directe que recorrerà tot el territori.
1: I d'ahir en parlarem amb en Pau Pasqual, que ha estat becat amb aquest projecte, un projecte que serà tot un disc i tot un directe amb tonades del pare Ginart, com aquesta, per exemple, que canten a Joana Gomila. I avui torna per segon dia consecutiu en Toma Mesquida per acabar de xerrar del que varen començar a xerrar-hi, com pateixen i resisteixen la calor als arbres llenyosos tradicionals de les Balears. Ahir varen xerrar d'oliveres i garrovers, per tant, avui toca parlar dels altres.
2: Ahir varen deixar a mitges el tema de veure com els cultius llenyosos tradicionals de canostres, a dir, els arbres tradicionals com la figuera, la marler, el garrover o l'olivera, s'estan adaptant o estan sofrint aquestes calorades que han tingut per juliol i que continuen si no hi ha cap canvi durant l'agost. Com sempre, comptarem amb veus de pagesos tècnics i gent de fora vila que mos contarà de primera mà aquest problema i en concret ahir varen deixar per tractar la figuera i la marler, un dels arbres més estimats, però que, pobres meus, no ho estan passant del tot bé. Ho xerram d'aquí una estoneta. Fins ara!

0: Au, idò, ja ho tenim tot. Bé, ho hem de fer encara, però bé. Sí. L'anunci està fet, 3 hores de Tentol, que no han fet més que començar, i com sempre, amb les línies obertes.
1: Ho podeu fer, us podeu escriure a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar a Tentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, o també al Facebook de Tentol.
3: O bé el correu electrònic, o sorpresa, ai, avui ho heu fet de posta, que t'he dit que fes així, sí. Va,
0: ja l'he fet senya de...
1: Ens ha d'estimar dir que calli.
0: Sí.
3: No m'ho basta, molt, ja.
1: Sí, sí, és veritat que li ha posat moltes
3: no
1: ganes.
3: No saps tu què diu.
1: I molta il·lusió.
3: Fake it until you make it. Saps el que vol dir?
1: Entenem-ho fer.
3: Dir... No, basta.
0: No? No.
3: Això que és bullying.
0: No, és una broma.
3: Moving, perdona, la feina seria un moving.
1: Sí, idò, sí, moving.
0: No, però clar, l'he fet així insòlit en Miquel.
3: És que t'he dit avui.
0: T'he dit tard. En com sonarà aquesta sorpresa d'Anna Maria, solista.
1: Ha sonat bé.
3: Ara no sé ni com ho he dit, ja anava en silenci, és veritat.
0: Ja està? Sí? Ja han dit escorrer.
3: La sorpresa me l'he dit jo avui, sí? A correu electrònic, que és atento@ivetresradio.com.
0: Vinga, que mos entretenim en qualsevol cosa. Vinga, ha arribat el moment de saludar l'home que des d'ahir que s'ha tornat a incorporar, feia 2 mesos que no el veiem per aquí per la ràdio, però torna-se al comandament d'aquesta edició de Tentol d'avui, amb Facundo Tenaglia. Gràcies, Facu. Són les 3:21 minuts i ja començam.
2: La rabiosa actualitat.

0: Idò, acabam setmana jugant un dia més al joc de Tento, la lavatussa d'aquest estiu en què els protagonistes sou vosaltres, els pobles d'arreu de les illes. Cada dia, durant aquests mesos, dedicam el programa a un poble de les Balears. Volem que vengueu a participar, a fer el màxim nombre de puntuació, perquè a principi de setembre reunirem els pobles que hagin tingut major puntuació i sabrem quin és el poble més Tento de les Balears. Ahir passaven per aquí els representants de Sauva, s'enduen 61 punts.
1: Que hem de dir que la gent per Instagram se queixava de regal que m'ho varen fer.
0: De Sant Simat.
2: Per què?
1: Deien que era un pot de tongo. I de...
2: Perquè hi havia un toc d'enveja en aquest comentari.
1: Sí, però tampoc varen quedar entre els millors, així que
0: no,
1: tampoc
0: no.
1: Els hi va servir de massa.
2: Si els pobles de les Balears volen subornar l'equip de Tento, estan més que
1: sí,
2: convidats a fer-ho.
1: Sí, sí.
0: No és un subon, però, perquè bé, no havien demanat aquesta encimada, la varen dur molt amablement i, de fet, va ser
1: boníssima.
2: No n'ha quedat.
0: Sí. No n'ha quedat, és a dir, va arribar a redacció i tothom hi va fer ja.
2: Sí, que no molt la varen Ferran, altres tots sols,
0: no,
2: això ho
0: hem no,
2: de
0: dir. Nosaltres un trosset i quan varen poder.
2: Quina embafada, sí.
0: Però, vaja, qui també ens vulgui dur un menjua, és a dir, un dolç, per endolcir aquestes hores.
2: O salat.
0: Benvingut sigui.
2: O beure, o mos cantin una cançó.
0: Però, vaja, que varen fer 61 punts, Tampoc no se varen posar primers, perquè en tercer lloc tenim Sencelles en 79 punts, en segon lloc Campos en 80 i en primera posició encara se mantenen empatats que ningú els atomba d'allà,
2: no.
0: Porreres i Cap de Pere en 85 punts. Per tant, ara ha arribat el moment de conèixer avui amb qui juguem.
1: I el poble que passa avui per la batussa de Tento, Santa Maria.

0: És que Santa Maria és un paradís. Avui jugam amb Santa Maria. És una vila i municipi de Mallorca. Limita a Llevant en Consell, a Xaloc amb Santa Eugènia, a Mitjorn amb Palma, a Llebeig amb Marratxí i a Ponent amb Bunyola. Però també a Gregal, evidentment, amb Alaró. I el nucli conté barris amb denominació pròpia.
1: Són els Hostals, la Vila, la Vileta, Son Cosset, Can Colom, Son Fango, Et Serral, Terrades, Fora Vila, i els nuclis nous són Vialó i Can Borralló, on tradicionalment s'ha cultivat l'ametller.
0: N'hi ha, ja n'hi ha.
1: Sí.
0: El municipi situat al Reiguer de Mallorca, ja sabeu que té el seu gentilici, que és Santa Marier i Santa Mariera.
2: Que no s'ha de confondre amb el de Maria de la Salut, no. Municipi del Pla, de la comarca del Pla, que és Mariando i Marianda. Santa Maria, segons dades de 2025, té aproximadament uns 100.700 habitants.

0: Ai, en Llorenç, Santa Maria.
1: Li agrada molt.
0: No l'oblidam,
1: no? Santa Maria
2: li agrada molt. Clàssic, clàssic de Santa Maria, clar.
0: No l'oblidam.
2: No podíem no posar-lo.
0: De fet, no fa gaire, va passar per aquí, per, sí, sí, per Tèntola.
2: Passa per tot, en Llorenç, és una eminència. Aquesta
1: visita. Molt va regalar un disc de, sí, del seu directe.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. I d'ahir, pel que fa a la història, Santa Maria, abans de la conquesta catalana, ja estava poblat i tenia un altre nom.
2: Mauia.
1: Mauia.
2: Oh? Mm. Era una alqueria...
0: Maria Mauia.
2: Sí, no, ara veureu. Mm. Una alqueria musulmana del districte d'Incan, és a dir, Inca, ja hi tornem, sí, a Sant Vinca, però Incan no és culpa meva. Mm. Oh? Inca és per tot.
0: Maria Mauia. No,
2: me podeu dir Mauia, si voleu.
1: Avui te direm Mauia.
2: Vinga, menys si me'n recordeu.
0: Ai, que divendres.
2: Ai, sí. Bé, el nom de Santa Maria del Camí apareix documentat per primera vegada al segle XIII i fa referència a la ubicació estratègica del poble al costat del camí real que unia Palma amb Inca i Alcudi. De fet, aquest camí era una de les rutes més comercials, o sigui, més importants de l'illa.
0: I Santa Maria, per la seva ubicació, comparteix, evidentment, tradició vinícola amb els pobles veïnats com són Consell o Binissalem, i de fet forma part de la denominació d'origen de la DO Binissalem.
1: Sí, si bé aquest caire econòmic encara té bastant de pes en el municipi, també va comptar en el seu moment amb fàbriques tèxtils importants i tallers artesanals de fusta i pedra. Actualment, els cellers i bodegues comparteixen el pes de l'economia amb els comerços tradicionals, els restaurants i els lloguers vacacionals.

0: Au, i d'on, anem de festa amb Sedàs, amb aquest bolero de Santa Maria.
1: M'encanta.
0: Sí. A mi també, per ballar. Clar, les festes patronals de Santa Maria, atenció, són per Santa Margalida, que han estat dia 20 de juliol.
1: A més d'activitats culturals, festives i religioses, perviuen les tradicionals curses de joies i la incorporació de la festa de les colles, que ha estat un important element de renovació i dinamització dins el poble, entre els joves. Més endavant, per setembre, se celebra la diada de la patrona de la parròquia, Santa Maria del Camí, i a finals d'any, aquesta m'agrada a mi, el darrer cap de setmana de novembre, fan la festa del vi novell.
0: Aquesta t'agrada, perquè, clar, sí, sí, sí. Vi novell.
1: Poden tastar un poquet, menys com ha anat la cosa.
2: Tastar, sí, sí.
1: A
2: més, el mercat dels diumenges de la Plaça Nova acull moltíssima gent. Va ser declarat públic l'any 1898, però la venda de gèneres a la plaça de la Vila ja existia des de molt temps abans. El mercat, a principis del segle XX, ja era important, amb venedors d'Alcudi, Sencelles, Soia, Sant Jordi i altres localitats per proveir d'aliments la població local i la dels pobles propers. Però la seva expansió ha estat els darrers 30 anys, convertint-se en un dels més importants mercats setmanals de les Balears.
0: I ja ho diu la dita, per Santa Maria vés a veure la vinya, tal com la trobaràs, la vermaràs.
2: Jo te'n diré una altra, que ses al·lotes de Sineu i ses de Santa Maria duen de baix a camió un Sant Cristo que no es deu. És una metàfora humorística del pit de les dones.
1: Ja ho veus, sí, sí. Poca verda aquesta.
2: Sí, sí, sí.
1: I jo en tenc una altra. Sí. Què hi ha després de Santa Maria? Consell? No. Ara però no vis.
0: Ah.
1: Que és una expressió en llatí, sí, que vol dir rogo per nosaltres, i és una dita popular que mescla un fet quotidià de la geografia mallorquina, perquè després de Consell ve Santa Maria, amb la resposta mecànica que se deia missa, després de no sé què, perquè jo tampoc no m'hi enter gaire, contesten en el capellà,
0: ora però no vis. Molt bé, dit i fet, avui jugam amb el poble de Santa Maria.
3: Tenta.

Au-hi-do, com fem sempre, abans vos volem fer la pregunta del dia, que diu així. Ja sabeu que cada dia vos demanam pels pares gentilicis dels pobles que venen a concursar, és a dir, els malnoms que reben els habitants d'una vila per part dels pobles de veïnat del seu redol. És a dir, quin malnom reben els santamariers i santamarieres?

0: I, de fet, a la pregunta, quin mal nom reben els habitants de Santa Maria, com ho poden fer?
1: Per jugar amb nosaltres i respondre aquesta pregunta, tenen dues opcions. La primera, enviar-nos la vostra resposta per Instagram, mos podeu escriure, que és @tentolivetres, i la segona, telefonar-nos al 971-13-9900 per donar-nos en directe la vostra resposta. 971-13-9900.
0: Per telèfon o per Instagram, esperam les vostres respostes, la vostra participació. Quin mal nom reben els santamariers i santamarieres? Ara tornem.

0: El teu caprici d'hora baixa a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és investigació. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. El temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
1: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: Ja s'han fet pràcticament les 3 i 36 minuts abans de començar a entrar ja en temps de concurs. Vos demanem, ja ho sabeu, pels pares gentilicis d'aquells que venen a concursar. Avui ve Santa Maria i, per tant, vos demanem quin mal nom reben els habitants de Santa Maria. Són santamariers i santamarieres, però vos demanem pel pare gentilici, és a dir, si sabeu com els diuen els veïnats, els dels pobles de veïnat, del Redol. No sé si no tenim encara cap participació.
1: No tenim cap resposta.
2: En sabeu qual com vosaltres?
1: Jo no en sé cap, que me pego un poc lluny, Santa Maria.
2: Jo m'ho pego bé, no, però tampoc en sé cap.
0: Jo tampoc. Bé, ara ho aclarirem amb els santamariers i santamarieres que tindrem aquí. Per tant, ha arribat el moment de jugar amb Santa Maria.
3: Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.

0: Au, idò, ja ha arribat el moment de concursar amb el poble de Santa Maria, però ells ja saben que abans s'han de sotmetre al nostre qüestionari electrònic.
1: Un qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
8: Sóc en Toni Mulet.
0: I qui tenim més?
9: El telèfon.
10: Hola.
0: Hola.
10: Hola, jo soc la Maria del Camí.
0: Molt bé.
11: Som parents? Som casats?
9: Entre vosaltres dos no sou parents ni casats.
8: No, no,
0: ni casats.
8: Coneguts.
10: Coneguts, sí.
3: Vull saber coses teves. On treballes?
8: Som músic i gestor cultural.
10: Jo faig feina d'arxivera actualment a l'Ajuntament de Santa Maria.
12: He pensat que tenia sensibilitat musical. No ha cantat mai? No ha tocat mai cap instrument?
8: Sí, un parell, piano, guitarra i poques clarines, però aquest no compta.
10: I jo, guitarra i clarinet. I és tan bo per les processons.
13: Tal com els deia, senyors, es tracta d'una pura formalitat. A la senyoreta li agrada que els convidats vinguin abans a fer el programa perquè es familiaritzin amb el lloc i ens diguin de què volen parlar. Hi ha alguna cosa en particular que voldria dir?
8: Que fa un pot de calor, trob.
0: Aquí també?
8: Sí? No, aquí s'està bé.
0: Camí?
10: Que han de deixar el llistó ben alt, de Santa Maria.
9: Molt bé.
0: Crec que ho fareu, sí.
10: Espera.
14: Una actuació extraordinària.
15: Deixem-ho per avui.
16: Moltes gràcies.

0: Vaja, és que si un cantant i una arxivera no deixen el llistó ben alt...
1: Fran bé.
0: Sí, la cosa no anirà gaire bé. Però bé, avui jugam en Santa Maria. Toni Mulet, com estàs?
2: Molt bé, i vosaltres? Moltes gràcies.
0: Molt bé. Camí Dols, com estàs?
3: Estupendo.
0: És a dir, una historiadora, arxivera i un músic cantant i també gestor cultural.
2: Sí, sí.
0: Bona combinació,
3: Sí.
4: Que
3: un bon tàndem.
2: Sí, tocarem moltes branques diferents.
0: Sí. Doncs en farem tocar. Que veniu amb ganes, amb forces.
2: Sí, a representar.
3: A tope. Aquí.
0: Hi ha pobles que tenen molt bona puntuació.
2: Sí, haurem de fer orgullosos. Jo, la votació de qui havia de venir, no sé quan l'he guanyada jo, en canvi sí que ho entenc, però jo no sé com m'han votat a Santa Maria per venir a representar.
3: Allò m'ha tocat de rebot,
0: Què vol dir de rebot?
3: De rebot... M'han agafat a la 1:30 i em diuen que a mi vol participar i que havia de dir jo, sí, que no, vull dir, ja està.
0: És bona cosa si Santa Maria t'ha triat fa una estona.
5: Tot és
3: poble. És que també amb aquest nom havia de qualque manera el camí.
2: Sí,
0: clar.
5: Clar, Santa Maria, que Santa Maria del camí...
0: Del camí, hi havia d'haver una camí...
5: I tenim una camí a Santa Maria.
2: Jo no sé si duu a cap altre poble a Mallorca que tinguin un nom, només pel poble.
5: No.
3: Som únics i inconfundibles, Santa Maria del Camí. Només tenim Maris del Camins. El que passa és que estem fent una campanya perquè fa com a 25 anys que no en posen cap.
4: No.
0: N'hi ha de Maries del Camí?
5: Sí, quantes sou, si ho sabeu?
0: Sí.
3: Són molt poques.
0: Quantes?
3: Són molt poques. Una trentena.
4: Bé.
3: Són molt poques, ja.
4: I ara d'aquí de la vida, tots els noms que neixin a partir d'ara.
0: Si
3: no hi ha relleu...
0: Sabem quantes n'hi havia pogut haver? És a dir, un moment que aquest nom sí que abundava.
3: Sí. Bé, la primera senyora que va ser Maria del Camí va néixer l'any 28 i fa com un any que se va morir. I la darrera fa 28 anys que la van posar.
2: Que és d'esmea quinta, per
0: clar.
3: Sí, aposta que... I no n'hi ha més. No s'estila, ara, aquest nom.
0: No s'estila.
3: Antes feia bo, la Maria del Camí, ara ja no.
0: Bé, doncs, hem d'animar que n'hi hagi més, de Maries del Camí. Molt bé,
3: que facin una política.
4: Obligatori posar Maria del Camí.
3: Sí. Qualque família.
0: Exacte. Bé, mos hi posam?
2: Vinga.
6: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Idò, i avui jugam en Camí Dols, historiadora, arxivera, amb en Toni Mulet, cantant, gestor cultural, músic, i tenim una primera prova que consisteix a lligar paraules, és a dir, heu d'encadenar paraules.
4: Haureu de dir una paraula que comenci en la lletra en la qual ha acabat la paraula anterior. Tendreu un minut i obtendreu un punt per cada paraula encadenada.
0: I avui començarem... Mira per on, amb la paraula amulet.
4: Mira.
5: Yes.
0: Sí? Preparats?
2: Sí. Començo.
0: Avui, tens.
3: Vinga.
2: Tèntol.
0: Tèntol.
3: Llac.
2: Cim.
3: Maria.
2: Antropologia.
3: Aranya.
2: Aspre.
3: Estrella.
2: Antologia.
3: Amarg.
2: Gestor.
3: Rata.
2: Amic.
3: Rata. Camí.
2: Important.
3: Terrassa.
2: Ambient.
3: Teulada.
2: No sé quines edites.
0: Ai, conta.
5: És que ses as sempre mos quedam un poc... Sempre surt moltes as, però te quedes un poc fora d'idea, llavors.
4: Sí.
5: Bé, jo n'he comptat de 9.
4: Jo també.
0: De 9. De 9 puntets, que sumau.
4: Molt bé,
0: aquesta primera prova. Au, idò, vinga, la segona.
6: D'on m'has dit que és?
0: I d'ara, Toni, Camí, haureu d'identificar de quina illa és la persona que sentireu xerrar. Són 10 punts per qui ho encerti, si ho encertau tot. És a dir, 5 punts per encertar illa, dones, i 5 punts per encertar municipi. I si ja mos deis nom, llinatges i on viu,
4: ja serà complicat.
0: Punts extras.
5: On viu, per ventura, ja no, però...
0: Sí.
4: Però va, menys si se veu dones, aquesta persona.
1: No en sentis ratllades,
7: sí,
1: vell marí?
7: Sí,
1: com... I hi ha una cova que es diu la cova del vell marí. I vam entrar dins la cova.
7: I no el vas veure?
1: No.
7: No hi deu ser?
1: No.
7: Ja no hi deu ser, vell marí?
1: Que no és una espècie com a de tiburó.
0: El vell marí, com una espècie de tiburó.
3: Sí.
4: Que heu pogut notar, d'aquesta gent.
2: Ja me dona la sensació que no és de Mallorca, no sé tu que a mi si tens...
3: No, de Mallorca no.
0: És una sensació o n'estàu convençuts?
2: Jo, per accent, ho tindria bastant clar. No sé si diria Menorca o...
3: Sí.
2: Tu diries Menorca,
3: sí, jo també.
2: Poden dir Menorca.
0: Convençuts?
2: Bé, sinó que a mi me dona la raó, jo...
4: I vol provar...
3: No, jo també m'ho ha perescut.
2: Idò,
3: ja està.
4: Vol provar de dir qualque municipi? De Menorca?
5: No se va al camí.
4: Provar.
5: Que en el camí no cerqui per internet, s'acaba, que no la tenim aquí, no la podem vigilar.
2: Ara estem fent temps, aposta.
3: No,
0: morfiam, evidentment,
2: Em poden dir
0: qualcun. Han dit illa, som a Menorca.
2: Poden dir l'EO, per exemple, t'agrada l'EO a mi?
3: Jo és que no hi conec xerrada un pot de moll de Ciutadella, però xerren com un poc en sa boca un poc oberta, no sé com explicar.
2: T'ho ha prescut d'allà, però?
3: No.
2: Ah, vidó, deim un altre.
3: No.
2: Aleu.
3: No ho sé.
2: Aleu, t'agrada?
0: Antoni està convençut.
5: Quina
0: que m'hi ha dit Moho i Ciutadella.
3: No, que no,
4: no,
0: que no ho són.
4: Bé,
0: que són els que has anomenat.
4: Descartant Moho i Ciutadella, vidó.
2: Sí, digue'n un camí, digue'n un.
3: Pot ser de Ferreries, pot ser... no ho sé.
2: Ah, vidó. Ferreries mateix.
3: Vinga, dali.
2: Vinga, idò, Ferreries.
0: Ferreries.
4: Apuntant Ferreries.
0: Apuntant Ferreries. I clar...
3: No ho serà, però és igual.
5: Ho he provat.
4: Ho manco s'ha intentat, sí, no?
0: Qui sentia xerrar de vell marí és de Menorca, això sí.
4: Correcte.
0: És de Menorca, sí, però és de l'Os, de Ferreries...
4: Mira, vos diran que és un dels municipis que heu descartat.
5: L'han dit.
4: Oh, l'heu dit, sí. Però l'heu descartat.
3: Justament.
0: Sí, en el camí l'ha descartat.
4: En el camí ha dit que no era d'allà.
5: Ara fa ràbia. Sí.
3: Jo crec que després d'avui ja...
0: Bé, són 5 punts manco,
4: Sí, sí. No m'éreu perdut 5 punts.
0: Però sumau 5.
5: Exacte.
4: Era de Moho, aquesta persona.
0: Era de Moho.
3: Ai, justament. Sí.
0: Era de Moho, però molt bon paper. Toni i Camí, sumau 5 més, per tant...
5: 24 punts.
0: 24 punts que teniu.
3: Fantàstic.
0: Vinga, ara ve la millor de totes.
4: O
0: una de les millors.
4: Sé que fa por.
5: Sí.
8: L'embarbussament.
0: I d'ahir, vinga, ja hi són, ja nedam. L'embarbussament, heu d'intentar dir aquest embarbussament que sentireu sense interrupcions, fil per randa, ni errades, perquè si en deix baixarem...
4: Baixarem puntuació, sí. Són 10 punts i el deix perfecte. I si hi ha errades, el nostre tècnic de so, en Facu, vol baixarà punts. Ell,
0: ell
4: comanda.
0: Ell.
4: Ell comanda, sí.
0: Ell està tranquil. Sí, com si fos amb res, una piscina. Sí.
4: I falta el mate aquí de vora. Sí. Ell, jo, sí.
0: Estau preparats?
2: No ho sé, però...
0: Vinga, sí.
3: No ho sé.
0: I deu som-hi.
9: El qui sap
10: no és el qui tot ho sap.
11: No és el qui tot ho sap.
12: El qui sap no és el qui tot ho sap.
13: No és el qui tot ho sap.
14: El qui sap no és el qui tot ho sap.
15: No és el qui ho sap.
16: El qui sap no és el qui tot ho sap.
17: No és el qui tot ho sap.
18: Qui tot ho sap.
19: Qui tot ho sap.
20: Sinó el qui sap.
21: Sinó el qui sap.
22: Sinó el qui sap.
23: Sinó el qui sap.
24: Sinó el qui sap.
25: Sinó el qui sap.
26: Sinó el qui sap.
27: Sinó el qui sap.
28: On és el que no sap.
29: On és el que no sap.
30: On és el que no sap.
8: No, on és el que no sap.
12: On és el que no sap.
14: On és el que no ho sap.
13: El que no sap.
16: Qui sap, on és el que no sap.
13: On és el que no sap.
11: On és el que no sap.
9: El qui sap no és el qui tot ho sap, sinó el qui sap on és el que no ho sap.
4: Ai,
0: no vos han embullat, eh?
4: No vos han embullat. Avui,
5: eh? És curt, però mira.
4: És curt, però fa...
5: No és fàcil.
0: Clar, avui ho teniu una mica complicat, perquè, clar, en el camí
3: és
0: no
3: hi és,
0: no vol mirar, no vol veus, però hi ha...
2: És sintonia.
4: Toni, ho heu provat tu?
0: Sí, és sintonia.
4: T'ha quedat en el cap, aquesta.
0: Ho proves tu, jo, Toni?
2: Crec que sí, supos que qualque cosa m'embullaré, però ja ho veurem. El qui sap no és el que tot ho sap. El qui sap és el, és, una, és el qui sap on és, el que no sap.
4: És el manco.
0: Torna-ho a dir.
5: Sí, me'n torna. Sí, sí.
0: Vinga.
2: El qui sap no és, qui tot, no és el qui tot ho sap. Uh-huh. El qui sap és... Qui sap és... Qui sap on és, el que no sap.
5: Més o manco.
4: Un pot d'en...
0: Facu ha disparat un cert, per tant vol dir que...
5: No m'ha donat temps a jutjar.
0: No sé si 10 punts, no sé. Tu, Camí, ho volies provar?
5: Sí, mem.
3: No, de cap manera. No.
0: Què vol dir?
4: No m'ha faltat.
5: Antoni ha estat valent, tira.
0: Ha faltat...
3: Antoni, sí.
0: Ha faltat una petita part.
5: Sí, una paraula, de fet.
4: Si no, era.
2: Ah, si no.
4: Sí, era el qui sap sí. No és el qui tot ho sap, sinó el qui sap on és el que no sap.
2: Ah, vos... M'ha faltat la part d'enmig.
0: Tot i així, en Facu ve de 2 mesos de vacances.
4: És bon lot, darrerament. Sí.
0: Per tant, quant de punts d'un total de 10 li donem?
4: 10?
0: 10!
5: Home!
0: 10 punts!
5: Però si no ho ha fet perfecte!
0: Tot de cop!
5: Sí,
0: aquest si no...
4: No ho coneixen en Toni, Paco.
0: Aquest si no, que ha patinat una mica, no...
4: És igual.
2: Diran tongo, però és igual.
0: I quants en sumant, Maria?
5: Així, en sumant 10, per tant, són 34.
0: 34 punts que s'endú Santa Maria. Vinga, fem un tèntol i tornem tot d'un en segons.
6: Fem un tèntol. Cada hora baixa, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
15: IB3 Ràdio és... Investigació.
6: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
15: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
6: Guanya qui la sap més llarga.
0: I deia a veure qui la sap més llarga. Juguem avui amb en Toni Mulet i en Camí Dols de Santa Maria. Ara vos farem dues preguntes relacionades amb Santa Maria. Teniu dues opcions de resposta i cada resposta correcta val 2 punts. I començam i ho feim parlant d'un dels músics que el sentíem abans per excel·lència i més coneguts de Santa Maria, evidentment, en Llorenç Santa Maria. Mm-hmm. La pregunta és sobre ell. Quin era el nom del grup que tenia abans Llorenç Santa Maria, abans de convertir-se en una estrella en solitari?
4: Antoni el té a punt de ser llengo. Pare, no li surt. Antoni ho sap.
2: No ho sé, jo.
4: Tens dues opcions, Toni. Men si les endivines. Era Z66 o Grupo 15.
3: Uf. No, el del cotxe. La primera, me pareix que era...
0: Quin cotxe?
5: Quin cotxe?
3: Perquè me sona del cotxe aquestes lletres.
2: La primera.
3: Sí, crec
4: Z66.
3: Que sí.
2: Això.
0: Sí. Grupo 15 o Z66.
3: Me pareix que sí, me pareix.
17: Si m'ho equivocat, no passa res.
0: Eres cotxo. Canviem de tema, ara parlant de muntanyes, o més ben dit, de putxos, perquè tot i ser del Reiguer, Santa Maria del Camí, contacta amb la Serra de Tramuntana. Una d'aquestes elevacions que hi contacten és el Puig de Son Agulla. La pregunta és, sabeu quina altitud té aquest puig?
4: Hem anat a fer un poc complicat aquí, eh?
5: Sí, no?
4: Té 512 metres o 612.
0: Ara estarem per 100 metres.
17: No. De Son Agulla està al mig, per tant, ha de ser 512.
4: Sí, sí, ho sap ja. Tot. Ho sap
2: ja
4: tot.
2: Sabia que no hi havia sabria, ja.
0: Que bé, que bé. Sumam 2 punts més, per tant, 4 punts de cop.
5: I en tenim 38.
0: 38 punts. Anau bé, eh? Anau molt bé.
2: Allista l'alt, que m'he allista l'alt.
0: Vinga, tenim per endavant els 5 darrers minuts de concurs i ara ve la prova decisiva.
4: Amb aquesta aquí podeu fer molt de punts.
0: Sí, farà molt. Sí, podeu posar-vos, entrar dins el pòdium i fins i tot rebassar els que van en primera posició.
17: Vinga, vamos.
18: Amb la paraula a la boca.
0: Vinga, Toni, que en aquest mi està animada.
5: Sí.
0: En aquesta prova tindreu un minut per enumerar paraules relacionades, evidentment, amb Santa Maria.
4: Ara elegirem a l'atzant quines paraules jugau. Vos poden tocar malnoms, topònims, noms de carrers, personatges del poble, nom de comerços o llinatges. Vosaltres que, sí, que preferiu, men?
0: Vos agradaria.
2: Buf, jo, malnoms ven malament, però jo crec que en aquest mi n'hi ha ben tots. O sigui que...
17: Jo me la ve tot.
5: Endavant.
0: I vinga.
4: Que diu Sacarraca, moment que toca.
19: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Comerços.
0: Comerços.
4: Tanta sort,
0: eh? Perquè en teniu més de dos.
4: N'hi ha. Comerços podeu dir tant restaurants, botigues, bars, cellers, que teniu moltes coses.
0: Una vegada m'ho diguin al centre de salut.
4: Exacte. Tot funciona.
0: Vaja.
17: Entens, però això...
4: Teniu un minut i podeu anar dient així com vulgueu.
0: Un, dos, tres, xus. Sí.
2: Diré Cefellini.
17: Can Canoli.
2: Jaume Puntiró.
0: Podeu anar dient, eh?
2: Macià Batlle.
17: La Font.
2: Can Vinagre.
17: Can Boio.
2: Can Polit.
17: Macià Batlle.
2: Petit Celler.
17: Petit Celler. 100.000 centres,
2: dius. Sí, aquest.
17: Romanyà.
2: Can Àgueda.
0: Clar, cellers en teniu.
17: Què més? Son Crespí.
2: Sebastià Pastor.
17: En Rubí.
4: Pegau per bars, restaurants.
2: Sí. Sa Font.
17: Va a sa plaça.
0: Sí.
17: Sa Font ja l'he dit, jo.
2: Ah, Sa Font l'has dit.
17: El dit i fet. En Pep Escobar.
2: Les Bolles per la Cuina.
17: Can Xic.
2: Això és el delay del telèfon, eh?
4: Sí, ha entrat, la sumarem.
17: Vinga, va.
0: Ha entrat un segon i mig després.
4: És igual, no passa res. Jo amb aquesta darrera
0: clar,
4: havia comptat...
0: Havíem pegat en Cellers, eh? Anava bé, es filó de
5: Jo n'havia comptat 22, però n'han repetit dos.
0: 21,
4: jo. 21, sí.
5: Aïdò, 21 en sumar.
0: 21.
5: Aïdò, i així tenim un total de...
0: Quant de punts hauran fet?
5: 59 punts!
0: 59 punts! Santa Maria, 59 punts! Que bé!
4: Jo crec que el Durant t'han de convidar perquè en el camí venguis a estudi.
0: Sí,
4: que
0: a mi has de venir.
2: Jo crec que si veig en el camí
17: l'altre... Però que no m'ho diguin donar per ara.
5: No, t'avisarem en temps. Però és que ara ja aquí farem el teu club de fans, que a mi ho has fet beníssim.
0: Això ja serà al setembre, eh?
17: D'acord, per Santa Maria del Camí,
0: Exacte.
4: Aprofitam.
5: Per exemple, beníssim. Sí.
17: Aprofitam.
0: Bé, ara com vos has passat la calor per Santa Maria? Perquè han passat festes...
2: Per sort tenim ombretes, la plaça nova encara ja però s'hi pot estar, però...
5: Saps quina plaça que teniu més grossa?
2: Sí. Passa aire i tot.
0: Però hi ha feina, perquè ja estem de vermar.
2: Sí.
0: Ja ha començat.
2: Jo enguany no me toca, però senteix que m'ha tocat.
0: N'has fet, eh?
17: Sí.
0: Tu, Camí, què dius?
3: Ja me toquen garrobes.
0: Garrobes?
3: Garrobes. Ja són setmanes de set garrobes.
0: Però ja heu començat?
3: A la caseta sí, perquè ja estan totes en terra. Perquè s'ha acabat de... Ja estan en terra i amb aquesta calorada... Sí, inclús hi ha taronges. Ja me veus tu.
0: Camí, un dia vendrem. Ajuda't-te.
3: Vendrem.
0: Sí, vendrem.
3: Veniu quan vulgueu.
0: Molt bé, Toni, Camí, moltes gràcies. Res, enhorabona, i ara venen els companys d'informatius i tornem tot d'una.
15: IB3 Ràdio és formació. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
20: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toca l'Andrés Coll.
21: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
22: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
20: Sí, sí, sí.
15: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
20: Ets ambidestre o...?
23: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
24: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
25: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
24: Una mica més mala bava, sí. Podrien dir.
15: Font de misteris.
26: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
27: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
15: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: Heu de saber que demà a Manacor se celebra la 5a edició del Neuròtic.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.
0: Començam la segona hora de Tèntol, un programa que fins ara ha jugat amb les paraules, amb el poble de Santa Maria i vaja, santamariers i santamarieres que tenim.
2: Els haurem perquè... de tornar a convidar.
3: Sí, això ha estat de luxe.
0: Ha estat de luxe. Antoni Molet i na Camí Dolç, que de fet, gràcies a na Camí Dolç, han sabut que la primera Maria del Camí va ser... l'any 1928,
2: ja
0: que li posaren aquest nom a la primera Santa Mariera que anomia Maria del Camí, i que ara la més jove de totes en té 28.
3: Mira, juro 28,
0: dades curioses,
3: oh.
0: Dades curioses. Dades curioses.
3: Aquest de jove, Miquel.
0: Sí, oh. I clar, feien aquesta reivindicació des de Santa Maria, que era... que per favor, se
3: que
0: posi
3: més...
0: més. Maries del Camí, que n'hi hagi més.
3: Si és que ja hi ha massa Maries, basta de Maries.
2: Maria del Camí.
3: Maria del Camí, més coses, clar.
0: I na Camí, que és na Camí Dolç, que vaja, que l'han convidada...
3: Mira.
2: I haurà de tornar a venir
0: a venir aquí a Tèntol un dia.
3: Necessitam que passi pels estudis d'Ivetres Ràdio, concretament en el programa de Tèntol.
0: Sí, que ara ja...
3: fem aquesta reivindicació.
0: Ja plegué d'en terra les garroves, perquè ja li cauen des garrovers. Sí, ja està enfeinada amb això. Bé, i després d'haver jugat amb la Batussa d'avui, amb Santa Maria, ha arribat el moment de conèixer la notícia del dia. Tenim ara en Miguel Soler, que s'ha incorporat en el control tècnic, ha pres el relleu d'en Facundo Tenaglia, i ara coneixerem de què hem de xerrar avui, que ja ho avançàvem, del Neuròtic.

0: Maria Pons, Miquel Junc,
1: Celestia Oliver.
0: Com esteu? Bé? Anireu en esneuràtic?
2: Jo sí. Ja fa un parell d'any que hi vaig. Mm. Bé, és que no sé si he anat a totes les edicions i tot. La primera crec que no, però les altres sí.
1: Vam.
2: I és un lloc molt xulo, m'agrada molt.
1: És a dir, que en Miquel Junc no s'aparta de festa. No,
2: bé, més que festes, concerts.
1: És vera.
2: Concerts...
0: Perquè és un lloc, a veure, per tu, perquè és un lloc xulo. Vam,
2: l'espai és guapíssim.
1: On és?
2: És en el Museu d'Història de Manacom.
1: Ah, sí. Mm.
2: I bé, és que és molt guapo. I després el grup que duen sempre fan una bona programació. Mm.
0: I d'ahir, vinga, avui anem fins a Manacor perquè volem conèixer aquesta cinquena edició del Neuròtic. Sí.

0: I avui vos duim un tema més de divendres, de cap de setmana, un poc de gent de cultural,
1: que bé,
0: musical, sí. Per saber què fer durant aquests dies, perquè no mos basten els plans que tenim.
1: No.
2: No.
0: No mos basten.
1: I... Ja mos hem de xapar, però.
0: Mos hem de xapar.
1: No sé quant de trossets.
2: Necessitem més persones i més vides per poder fer tot el que hauríem de fer.
0: Ja veuràs, és que aquest cap de setmana, Maria, hi ha moltíssimes coses, eh?
2: Moltes, moltes. Per exemple, avui torna la Lluna en Vers de Mallorca Literària i amb un concert doble ben interessant a partir de les 9 del vespre al Santuari de Consolació de Sant Joan i actuaran Paco Pecado i Grego Tecno, un grup que barreja la música electrònica i el cant gregorià, o sigui, una bona mescla. Escoltau com sona.

0: Maria, t'han agradat.
1: Eh? Estic totalment impactada sí, i no? integrada en aquesta nova modalitat.
0: Jo hi aniria a veure el 2, que t'ho dic. No tenc entrada, però...
1: Home, Consolació, és molt bon lloc. Consolació... Tu ho saps.
0: Sí, sí, és preciós.
2: És com una onada d'aire fresca.
0: Sí.
2: Perquè
0: sí.
2: Cants gregorians... Sí.
0: És veritat, està bé. Està
2: i aquest tecno.
1: Sí, sí, és sí. brutal.
0: Gregoten, no s'amaguen ells.
1: No.
0: Més coses, els que també arriben avui a Mallorca per celebrar el seu 40 aniversari i fer el seu únic concert de l'any a l'illa, són Sopa de Cabra.
2: Ah, sí. Ah,
0: seran a partir de les 10 del vespre d'avui al Camp Municipal d'Esports de Campos.
1: Però és que hi ha moltíssimes coses, com dèiem, aquest cap de setmana, perquè si sou fans de... Ara teníem electro... Què se diu això? Que
0: ara pegarem un bot.
2: Grego-tecno.
1: Grego-tecno. I ara tenim electro-latino avui a Jardí, a Calvià, a partir de les 10, aturarà ni més ni manco.
0: Aquest sí que t'agrada, Maria.
1: Uf, recordo. Juan Magán.
0: Poc, crec.
1: En Juan Magán. És a dir, si sou més de... trap, si no vos agrada en Juan Magán, com aquest reggaeton que fa, i de podeu tenir trap i música urbana, de Maura Baixa, una cita, Son Fustero, perquè ve en Young Beef, tu el coneixes, Celestí?
2: Sí, sí, sí.
1: Que serà...
2: Sí.
1: Bé.
2: Sé fer scroll i també sé escoltar en Young Beef, tot i que no m'escolti.
0: No, vull...
1: Home, m'heu deixat tota sola, en sa sorpresa, doncs pues això te tornarà tot sobre baixa, ja t'ho dic ara. Young Beef, que serà un dels que actuarà al Fàbula Music Festival. Festival.

0: Ready pa morir.
1: Ready pa morir,
2: sí, sí. Miquel Junqui, ¿por qué no m'has esperat una cançó en Juan Magán?
1: M'ha fet més ganes posar en Llum Beef.
2: En Llum Beef.
1: M'agrada més, encara que tampoc sigui el meu estil, m'agrada més en Llum Beef que en Juan Magán. No?
2: Mami, dame la bendición.
1: Mami, dame la bendición, sí, sí. Més tranquil et serà el concert que oferirà diumenge a Judit Nederman, aquí entrevistarem avui, en el final d'aquesta hora, aquí una estoneta. El santuari de Montición de Porreres, també preciós aquest lloc, dins del cicle Sant de Nit, com dèiem, molt de concerts aquest cap de setmana. Per a nosaltres, avui mos hem volgut centrar en un esdeveniment que se celebrarà demà al Museu d'Història de Manacor, a partir de les 7 de l'hora baixa, i serà la 5a edició del Neuròtic.

0: Tomeu Peny amb en Planeta, no?
1: Sí, sí. Que no té porres, en Tomeu Nostro. No.
2: M'encanta aquesta cançó.
0: Sí, sí,
1: també.
0: Sí.
1: En fi.
0: Ha arribat, i d'arribar aquesta cançó ja ha arribat. Eh?
1: Boníssima. Gràcies, Miquel, per posar aquesta cançó. M'has fet molt feliç en aquest divendres
2: d'avui. Avui estem animats. Se nota que és cap de setmana.
1: Ja. Sí. Idò bé, el col·lectiu Neura celebra la 5a edició del Festival Neuràtic, com dèiem, una iniciativa que, segons explica la nostra companya Anna de la Salut, al 100%, es defineix sota els valors de la cultura crítica i l'autogestió i que combinarà, com sempre, reflexió crítica i música.
2: La programació del Neuràtic va començar ahir hora baixa amb la conversa de Felanit Gemanacó, ultralocalisme efervescent.
1: Uau.
2: En la participació de la historiadora de l'art Maria Mesquida, que m'ha enviat un àudio explicant els temes que s'hi varen tractar.
3: El llibre Efervescències, que vaig publicar l'any passat sobre l'underground felanitxer entre l'any 1977 i el 2001, ens va servir ahir per conversar sobre les sinergies contraculturals i alternatives entre Felanitx i Manacó a través de temes com les publicacions autoeditades, els espais d'oci i autogestionats, la música, el compromís polític i la reivindicació a través de la festa. Tot això destacant la importància d'allò local i de la història recent a través de la memòria oral.

0: Però el pla més fort és demà, amb un concert que començarà a les 7 de l'hora baixa i s'allargarà fins a les 5 de la matinada i actuaran artistes com Jansky, que els hem escoltat al principi, Garrafa Nadal, Planet, que sentíem ara, o Bons Nois, entre molt d'altres.
1: Quin bon cartell, eh? Sí. I per xerrar més, per saber més coses de tot plegat d'aquesta festa, ens posem en contacte amb en Sebastià Vives, que ell és membre del col·lectiu Neura i també de la banda Garrafa Nadal. Sebastià, com estàs?
2: Hola, què tal? Com va? Com esteu?
1: Bé, i tu? Tot a punt?
2: Molt bé, molt bé.
1: Què compta enrere?
2: Sí, sí, com molt nerviosos i preparant moltes coses, però...
3: Perquè encara no vols conegui que és el col·lectiu Neura. Per què neix aquest col·lectiu?
2: La Neura va néixer fa... realment abans de la pandèmia, el que com que ens va pillar la pandèmia tot d'una, ho vàrem posposar després i ens vàrem presentar en 2022. Els objectius principals eren com a... programar concerts... espais en desús de Manacor, com a que la música serveix també com a eina de recuperació d'espais en desús, i també que els concerts que programéssim pues, fossin com a molt propers, vull dir que el públic hi tingués una implicació molt directa, que no estiguessin xerrant de macroescenaris ni res, sinó que fossin pues, concerts que fessin un poc més quasi una cosa normal de la vida i no la indústria cultural que tot ho magnifica. En els concerts moltes vegades que programen les institucions que també hi ha com una barrera com un poc estranya, sinó que volíem que fos una cosa més orgànica i com a... sí, propera, sobretot.
3: Un exemple és la recuperació que vareu fer també de l'antic cinema Goya.
2: Exacte. Sí, en el principi, perquè després s'hi van afegir moltes altres entitats, però en el principi, com nosaltres m'ho vam proposar molt, començar a programar-hi coses, sobretot música, i això me'l va dur després a recuperar-lo del tot, perquè després no me'l van acabar d'entendre amb la propietària i vam haver de partir, però sí que hi va haver uns anys que vam poder aconseguir estar allà, gràcies sobretot en el principi haver programat música allà de dins, i això va servir, doncs això és l'objectiu que teníem, que m'ha servit després per recuperar espais que havien quedat en desús, i que podien tenir un ús social molt important per Manacor.
1: Clar, com a col·lectiu autogestionat que sou, és fàcil sobreviure? Ha estat fàcil, difícil, arribar fins aquí durant aquests 5 anys?
2: Cada vegada és més fàcil, perquè cada vegada... Una cosa que passa, o que ens hem adonat que passa, és que moltíssima gent té ganes de venir a tocar Neura i participar d'això. I també crec que hem aconseguit, en certa manera, de generar un espai demarcatilitzat, que també era la nostra idea, vull dir, un espai on els dobbers no fossin el centre de tot, sinó que hi passessin altres coses, que hi passessin coses com que ens cuidéssim molt entre tots, que féssim amics, i és veritat que no hi ha molt aquest tracte que tenim de contratar músics professionals que vinguin a tocar, saps? Estem molt en fora de la indústria i de la professionalització. I això també fa que se perdin alguns objectius vinculats més a la capacitat de poder pagar en altres moltíssim o el que sigui, però l'art en trobar uns altres també que són pues, generar xarxes molt fortes entre els grups que tocam, entre les persones que hi participam, i que després també pues, genera coses molt guapes, la veritat. I això també ha facilitat que puguem sobreviure, perquè si tot bé no són el centre de tot.
3: Està bé, està bé. Ara demà celebreu aquest 5 aniversari amb un cartell ple de música, perquè hi actuaran, si no vaig malament, el doble de bandes que les altres edicions, no és així?
2: Sí, els primers anys havíem fet com 4 o 5 grups i un DJ normalment, i en guany, pues, com que fèiem això de 5 anys i sabíem que molta gent feia ganes de tocar, també per fer un poc d'estils diferents i tot, però vam dir, vinga, ens motivem i fem això. Sí que una diferència important és que farem dos escenaris i malament segurament no seran... Tenim un escenari un poc més gros i segurament farem dos escenaris... Bueno, segurament no. Segur, perquè ja és demà.
3: Ja ho heu de tenir clar, això.
1: Sí. Ja és 11, de fet.
2: Exacte. Bueno, els de Montrem a Bollera Baixa, vull dir que no... Els de Montrem a Bollera Baixa els faran més petitets. Però bueno, sí que n'hi haurà dos, i això també ens permetrà poder... Bueno, que els canvis siguin més ràpids, això, per poder...
3: Que no s'aturi la música en cap moment.
2: Exacte, que entre grup i grup no hi hagi d'algun canvi, com de 20 minuts, així no
3: passa. I bé, un dels grups que seran demà a Manacor, bé, començant repassant aquest cartell,
1: vinga,
3: seran ja...

0: Sebastià, supos que Jansky se mimetitzaran un poc amb el paisatge d'aquest concert que organitzeu, perquè ja ho han dit, l'espai és guapíssim, i no sé si sabeu quin projecte presentaran en el Neuròtic, perquè ja mos tenen acostumats a fer 1000 projectes diferents. Amb quin projecte vendran? Faran un pop de tot?
1: Els hi varen demanar, els hi varen dir, que sí, i els hi varen donar llibertat total per fer el que fessin. També hi ha aquesta cosa de que, perquè a nosaltres ens sorprengui, que nosaltres també formem part del públic en aquell moment. Mm-hmm. I això també per nosaltres és molt important, no només som els organitzadors, sinó també que ens mimetitzem en tot el concert. Això també ho trobo molt xulo. Per tant, no, nosaltres donem llibertat absoluta a la gent que ve, si ens diuen que sí, els hi fa ganes. Els hi dèiem a l'hora que tocaran, i ells suposo que ja s'adapten també en això, sobretot a projectes com Jansky, que són bastant flexibles i que tenen com a 1000 moguts.
0: Una cosa que m'ha sorprès és que enlloc tampoc hi ha els horaris publicats. Això ho heu fet a posta? Sí.
1: Sí, això ja ho vam fer l'any passat així. No sé si els altres anys ho havíem fet així. Però, bueno, és una qüestió de que tothom que vengui... Donar a entendre que tothom que vengui ha de venir a veure qualsevol cosa, com programat perquè tothom el que se trobi li pugui agradar. Malament, evidentment, la gent interessa una cosa més que l'altra. I també després els horaris van rolant de boca en boca, que és com una cosa secreta així un poc estranya, que també és com està xula.
2: És una festa. No és un concepte de festival, encara que fos un festival petit.
1: Exacte, sí, és exactament això. És com donar-li aquesta dimensió de festa orgànica, d'una cosa que passa, que podria passar entre mig, però que bueno, que passa.
0: D'artistes...
1: Sí.
0: Sí. D'artistes mallorquins també hi haurà Ana Claudet, en Planet, que hem escoltat abans, i un grup que tot et toca de ben a prop, Sebastià, Garrafa Nadal. Escoltam un tros d'una cançó i ara te demanen coses.

0: Com ho dius en això d'organitzar un festival i també tocar-hi?
1: Sí, realment, com que aquesta part del concert ho tenc com una mica que encara no he connectat gent, no he connectat gaire, perquè com hi ha moltíssimes coses de l'organització de Neura. I sí, realment va ser com fèiem 5 anys en Neura, com a Garrafa i Neura havien sortit un poc a la part. Ja som l'únic de Garrafa que està dins Neura. I sí que ho van proposar que toquéssim dins l'assemblea de Neura i va ser com, bueno, que l'assemblea ho decideix aquí també, sense que jo hi doni part, perquè també com em sabia greu, saps? Com tocar, organitzant i això. Però sí que va ser, bueno, que són dos projectes que van molt a la part realment i que fent 5 anys això per m'ho feia molta il·lusió tocar i, a més, ja som l'únic que estava dins Neura. Però sí que la veritat és que en la part dels concerts de Garrafa encara no he connectat molt perquè estic tan ficat en l'organització de tot el de demà que en qualsevol moment hauré de fer un clic i dir, vale, també he de tocar, però de moment no ho he fet encara.
0: Bé, segur que sortirà bé això.
1: Sí, sí, sí.
0: A final de l'any passat en Garrafa Nadal publicàveu aquest àlbum titulat Fins demà, que aquesta cançó ho és, Antiga causa. Com definiries aquest àlbum? Perquè és un poc diferent del que havíeu fet fins ara.
1: Sí. Bueno, com una de les diferències potser més importants que vam fer amb el disc anterior, que el disc anterior com a cançons que havíem anat acumulant i que ho vam juntar, era com molt poc disc, realment, no. Aquest disc sí que ho havíem pensat molt com un disc, i sí que com a les lletres ja van ser pensades com a més de manera narrativa, li van donar molta importància més baixa, les línies de baix, com el principi en el final, i com molt lineals, i tenien com a estructuraven molt les cançons, les guitarres d'en Miquel, que és el guitarrista principal, solista, com se digui, eren com molt més atmosfèriques. Bueno, ja crec que van tenir com tot molt més un rol concret de cap on volíem anar i quin rol cadascú d'un altre agafaria dins del grup. Mm. I això no vol dir que després no pugui ser modificable, que anirem creixent i aprenent de maneres diferents, però sí que per aquest disc més o manco van tenir com un criteris comuns a l'hora de que cadascú feia unes coses i que funcionava, no? Que teníem l'essencial que funcionava.
0: Uh-huh. Impossible repassar tot el cartell, però encara tenim temps per parlar una cançoneta més, perquè en Neuròtic també hi haurà un grup gallec que és Orrabelo en Enaza, sí. I bandes catalanes com Mi Han de Bis, Bons Nois o Power Burkas. Escoltam un poquet aquest darrer.

0: ho apostat fort en guany.
1: Bon cartell,
0: molt bon cartell.
2: Molt variat.
0: Ja m'agrada molt, de veritat. Que mos pot dir d'aquests grups de fora que venen i que supos que la gent d'aquí no coneixerà tant com els mallorquins?
3: Clar. Bueno, també com que els grups que hem dit a tocar que venguin és perquè tenim qualque vinculació de qualque manera. Plan, ja sigui perquè mos coneixem de qualque cosa o també perquè som molt fans des de fa estona. Però de qualque manera tenim qualque vinculació. Per exemple, quan nois té també en Ken Juk, que està dins Neure, també els hi fa de tècnic. Uh-huh. El Burkas, bueno, el Burkas ha estat com el grup dels primers que vam estar en Neure preferit de... com molta diferència, saps? Com era el nostre grup, que m'ho agradava més, perquè també ells estaven molt vinculats a un festival molt crescut, que se deia d'Obrils a Vic, que també van agafar moltes idees d'allà. Uh-huh. I, bueno, ells també estan ficats amb això, i clar, mos entenien molt aquesta cosa de maneres de fer i maneres de funcionar. I les n'hi han de vist, per exemple, tenim uns amics que també ells han vingut molt a Manacor, han participat molt d'això, vull dir, si veure també com que la gent que forma esport un pot de l'univers de Neure, pues, hi toqués i molta gent, evidentment, que queda que no hi tocarà, però que hi tocarà altres edicions i que... Però això és una mica la idea, sí, com a...
0: Fes el menú i xarxa, sí, sí.
3: Però sí que... Bueno, sí que són grups que ens agraden molt i que tenim molt i fins.
1: Mm-hmm. I de la cinquena edició d'aquest neuròtic, que és demà, a partir de les 7 de l'hora baixa, fins quina hora s'allargarà, més o manco?
3: En teoria fins a les 5, no sé si arribarem, esperem que sí.
1: Fins a les 5.
0: Suposo que...
1: Hi ha festa per estona, idò.
3: Na Clàudia, na Claudet, que serà la que tancarà l'edició, en principi sap com fer arribar la gent fins a les 5, però sí, no sé... La seva música te fa arribar a les 5. Deuria, però potser no, ja ho veurem.
1: Idò, Ijanski, Garrafa Nadal, Planete, Bons Nois, Power Burkas, Mian Davies, són alguns dels grups, noms i molt més grups que actuaran en aquesta cinquena edició del Neuròtic. Sebastià Vives, moltes gràcies per...
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: ...per atendre'ns aquests minuts aquí a Tèntol.
3: Vagi bé.
1: I bon Neuròtic.
3: Gràcies. Adéu.

0: Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. IB3 Ràdio és patrimoni.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni cavallers, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
2: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
3: Sole, cuore, amore. En Jaume Miranda.
4: Ai, Jaume Miranda, que ja te tenim per aquí. Com estàs?
5: Com estàs? Avui, per aquí, de divendres,
4: sí.
5: No?
4: Sí.
6: Bé, per aquí, clar, tu ho deus que...
4: Per aquí, que te tenim ara.
6: Ara ja t'enyoram.
4: Quan són les 4:31 minuts. Atento, clar. Però te tenim en fora avui.
6: L'enyoram perquè no el poden tocar.
5: Mm. Vos he agafat el mal vici de tenir-me a prop, que és una cosa que li passa a la gent que me coneix en persona, però avui justament estic a Barcelona.
6: Dues setmanes però... seguides m'hauràs parat el caramel de la boca i ara estan de dol.
5: Però aquí... Com deia en Jafar,
6: ai,
5: la
6: meu.
5: Pel·lícula d'Aladdin, sí. Volveré, no te preocupis.
4: Sí, esperem que sigui aviat. Que ets davant el ventilador o vas amb tren?
5: Mira, sóc una persona tan radiofònica que...
4: Senten com un
5: que...
4: renou.
6: Sí, un...
5: Ah, se sent un renou. No, el ventilador l'he pagat perquè precisament sé que això a nivell radiofònic no funciona, no acaba d'encaixar, i estic a cameva. En teoria no hauria de passar ningú so perquè brisa, ja t'ho dic, que no n'hi ha ni una
6: ara
5: cameva.
6: Ara està suant per mort
4: no
6: de nosaltres.
4: No t'ho cubris, però, no t'ho cubris.
5: Estic suant pas bé de sa ràdio i pas bé d'IB3.
4: Ni t'aventes?
5: Ara mateix no. Quan acabem, potser ja m'aventaré i és més, te diré que m'adutxaré.
6: Ai, clar. Déu meu. Bé.
4: Bé, clar, depèn de com vagi això, no?
6: Això és estiu.
4: Bueno, te tenim a Barcelona, però volen xerrar, evidentment, de ses illes. Abans he dit dels VIPs. S'han rigut un poquet de jo, sanament, eh? Una Maria encara riu.
6: Perdó.
4: I dels VIPs que tenim per aquí.
5: VIPs, no està malament, no. En els fons, eh?
6: No, està ben dit, però clar, mos ha sorprès que en Celestí Oliver mos digués, en vez de VIPs, VIPs, perquè ho ha volgut dir com en Bad Bunny.
5: Clar.
4: Exacte. Bé, doncs no sé si en Bad Bunny ha vengut, ha de venir, serà per aquí en qualque moment.
5: No, per ara no.
4: Per ara no, per ara no. Però bé, pegarem un vot, clar, tu ets a Barcelona, nosaltres som a Mallorca, però anem fins a Eivissa perquè ahir se va celebrar una festa allà plena de famosos.

0: quina festassa, Jaume.
1: Uau. Mm.
2: No sé. Sí, crec que va ser bastant grossa, la festa. Sí. Vos he de dir que qui l'organitzava, aquesta vegada va ser una marca de joieria i roba, que és molt popular entre els nois heteros d'una vintena que van d'skaters o de moderns. Se diu Tugeis. No sé si la controlau gaire, aquesta marca.
1: No. Clar, jo sóc aquest perfil de gent, no, per tant, aquesta marca tampoc, per l'ho vist.
2: Clar, és com a molt com a de... Sí, de persona moderna, mig rapera... No sabria exactament com definir-ho. És una marca també molt vinculada com en el món del futbol i dels cantants de música urbana, m'enteneu, no? Un poc la línia editorial quina és. La duen, aquesta marca Tugeis, dos influencers catalans també molt reconeguts, que són en Biel Juste i en Joan Margarit, i és una tenda que té espai físic a Barcelona, Madrid i València, però també a Londres, París o Amsterdam. I, de fet, han col·laborat amb gent també molt internacional, com pugui ser Lamine Yamal o en Bad Bunny, que el nombràveu ara.
0: Sí. Tu no t'hi has comprat res per ara.
2: No és gens el meu estil. Gens el meu estil. Clar, és que té com un... O sigui, el reclam el fa a la gent més viril de ses vintenes actuals i jo, com que no estic dins el queixó de l'habilitat, mai m'he comprat res, honestament.
0: I has de ser skater, el manco estàticament, no? Una mica.
2: Clar, jo no me sé pujar ni un patinet, imagina't, jo faria ridícul.
0: Patinaries.
2: Clar, evidentment. I de bé, aquesta marca de joies ara ha complit 7 anys de vida i ha muntat un sarau a una casa privada d'Eivissa. He de dir que aquesta festa la fan cada any i ara simplement celebren els 7 anys. Vull dir, qualsevol excusa és bona. Clar. I hi ha hagut una mescla bastant curiosa de famosos, perquè per un costat hi ha hagut influencers estatals com na Miranda Makarov, na Nina Urgell o Marc Forner, que probablement no sabeu qui són en absolut, que no?
0: No.
1: No te diran mentides, no.
2: No, o sigui, jo ja aquest silenci ja l'he sabut detectar, inclús.
1: Però
2: no us preocupeu que també hi havia famosos de talla internacional que potser els teniu més localitzats. Hi havia la cantant Rita Ora, la filla d'en Kate Moss, que és na Lila Moss, l'actriu Esther Espósito, reconegudíssima per la sèrie Élite de Netflix, la seva parella és futbolista Kylian Mbappé, és també futbolista Achraf Hakimi, acusat de presumpta violació.
1: És que és
2: això,
1: increïble les pronunciacions d'en Jaume Miranda. Cada dia, és a dir, brutal. Tots els idiomes, ell.
2: Va. Jo sí, cada dia ho faig millor. També hi havia el raper Central C i la gran joia de la corona d'aquesta festa són els actors Tobey Maguire, que segurament el coneixeu perquè era com ser Spider-Man dels anys 2000, no? Supos que tothom li posa cara. O en Leonardo DiCaprio.
0: En que DiCaprio? Fet,
1: aquest sí que li agraden, no?
0: Aquesta era sa festa.
2: Aquesta era sa festa. De fet, t'he de dir que no va ser-hi des del principi, sinó que els mitjans, i especialment en Víctor Navarro, que és el periodista esportiu que ha desvetllat tots aquests noms, diu que va arribar a sa franja de Safter, amb sa seva parella.
0: De Safter.
2: Sí, exacte, sa zona After, ell va arribar, com a tardíssim. I la marca organitzadora, Tugeis, que la comentàvem, ara ha penjat moltes fotos d'aquesta festa, però ninguna on se veuen alguns d'aquests personatges tan rellevants que han nombrat, com Leonardo DiCaprio, Mbappé, per petició explícita, bàsicament, dels famosos. En plan, mira, volem discreció, no volem sortir en aquestes imatges.
1: Con Pantoja no me vas a gravar más.
2: Exacte, aquesta referència m'ha agradat molt.
0: Clar, bé. Ja que l'has anomenat, jo vull saber més de què fan Leonardo DiCaprio per Eivissa.

0: Jaume, clar, no sé si en Leonardo DiCaprio és la primera vegada que ve per les illes.
1: No, mira, qui sigui molt fanàtica en Leonardo DiCaprio sabrà que és un habitual per ses aigües pitiuses i, de fet, és més, és un habitual a ses aigües mediterrànies cada estiu, perquè sempre fa com el mateix recorregut vacacional. De fet, una vegada més ha tornat a agafar un iot de luxe per fer-se un petit creuer privat en el nostre mar, i ha anat de Sardenya, després ha passat per Saint-Tropez i ara està a Eivissa.
0: És que perquè les vacances han de ser un mal de cap.
2: Ja, sí, és
0: vera. Organitzar una ruta, saps, cada any un viatge diferent. No?
2: Feinada, sí, de producció,
0: pot ser sempre el mateix viatge.
1: Clar, si una vegada ha funcionat, funcionarà dues, no?
0: Clar, i tres.
1: Sí. Amb això tens raó, és que les vacances és el que tu dius, no han de ser una
0: són
1: feina
0: vacances,
1: més.
0: No ha de ser un mal de cap.
2: I més si tens aquesta operada que té aquesta gent, que clar, poden fer el que vulguin, o sigui, se poden donar els capitxos que vulguin.
0: Posen el pilot automàtic.
2: Vins d'aquests de francesos de 1.000 euros.
0: Ui, ara hi arribarem.
2: I...
0: Ah. No ho sé si sabem de cap vi.
2: En Jaume mos dirà.
1: Ja mos ho diré, no ho sé.
0: Va.
1: Bé, he de dir que no només estava tot sol en aquest creuer, en Leonardo DiCaprio, també viatjava amb el seu amic de s'ànima, que abans l'han nombrat aquest sector, Tobey Maguire, sí, en Spider-Man des 2000, i també ha viatjat amb ells la parella de Leonardo DiCaprio des de fa 3 anys, que és una Vittoria Ceretti, que vos record que va ser molt polèmic des de l'inici aquesta relació, perquè ella té 28 anys i ella en té 51, és a dir, tenen 23 anys de diferència entre un i altre.
0: Ells en té 51?
1: En Leonardo DiCaprio ja en té 51. És que, clar, Titanic...
2: Jo pensava...
1: Ja 51.
2: Pensava que era més gran aquest home, també t'ho dic, però pensava que a partir dels 25 deixava a les seves parelles. Pensava que si en tenen més de 25 ja no pots estar amb ell.
1: Sí, de fet, és com que presumptament, bé, a nivell broma, evidentment, d'internet, diuen que en Vittoria Ceretti ha romput com una mica aquesta maledicció de que les dones de 25 ja són massa grans per a Leonardo DiCaprio, no?
2: Pensava...
1: Ella ha aconseguit superar la barrera dels 25 i ja en té 28.
2: Pensava, anaves a dir que era una banyuda, que li havia... que se rumoreava això, però d'acord, molt bé, Leonardo, anem avançant.
1: Sí, anem avançant. També vos he de recalcar una altra cosa que a mi sempre m'ha parescut molt curiosa, perquè en Leonardo DiCaprio se defineix en el seu propi Instagram com a actor i activista medioambiental. Ho posa en el mateix nivell.
0: Activista medioambiental.
1: Sí, i de fet, ell...
0: ell,
1: no sé
0: amb
1: si
0: un
1: sabeu...
0: lloc de luxe.
1: Sí, clar, és que ell també és fundador de Rewild, que és com una organització ambiental plantejada com per protegir el patrimoni natural del planeta, però cada any viatja amb un lloc privat, que és un dels factors com més contaminants per de l'activitat humana cap en el planeta Terra. Això és una cosa que, com a mínim, diré que és curiosa, per no dir una altra paraula, no?
0: Sí, com a mínim ho havien d'apuntar, no?
2: No és com el meu amic Javier Bardem, que també posa això a Instagram, però ell compleix més en sa paraula.
0: Clar, Jaume, tu no sé si t'has perdut aquest episodi, però Anna Maria diumenge va xerrar amb en Bardem.
1: Què dius?
2: El vaig fer riure i tot, Jaume.
1: Que mira, idò, això és un punt que t'has de posar en el currículum vitae.
2: Sí, sí, ja clar, està publicat a tot on se pot publicar, ja està publicat.
0: Anna Maria va fer la catifa blava de l'Atlàntida de Mallorca Film Fest per tot Balears, per IB3 Televisió, i clar, va ser pràcticament l'única que... Bé, per televisió va ser l'única que va poder xerrar amb en Javier Bardem.
2: Sí.
1: Bé, i l'única que el va fer riure, llavors.
0: Sí, sí, sí, li va aixecar una rialla, que encara dur, crec.
1: I deies que en Javier Bardem, per exemple, aquests dies que ha estat de Mallorca, no consta que hagi viatjat en jet privat, que no?
0: Ui.
2: Home.
0: No, Maria ho sap.
2: Jo no...
0: No sé fins on pot comptar.
2: M'apareix que no, vaja.
1: No, no, no, jo estic a dins el teu vaixell, mai millor dit, perquè diria que en Javier Bardem no és un habitual a dins iots, així en general, i na Penélope Cruz tampoc. Vull dir, crec que tenen un estil de vida molt més senzill i mundà.
2: Sí.
1: I molt més coherent amb el seu missatge polític que de tant en quant llancen quan tenen un micro davant.
2: Exacte, que també m'apareix molt bé.
0: Van en llaüt.
1: No sé si en llaüt, però...
2: A mi m'ha dit Javier, oh? Puc dir Javier perquè som amics.
1: Javi.
2: Ui, això ja no sé si li agrada.
0: Que això, ell... a micro tancat?
2: No, a micro obert.
0: Va.
2: Perquè a micro tancat tampoc no tenien tant de temps.
0: Per tant, està registrat.
2: Sí, si entreu en el meu Instagram ho podeu veure,
0: sí,
2: que ell ja havia vengut altres vegades a Mallorca perquè hi té un bon amic. Per tant, si no l'han vist per mig de la mà en coses de luxe,
0: és
2: que
0: discret.
2: Ell és una persona coherent, a diferència d'en DiCaprio.
0: Sí.
1: Molt bé, doncs pues l'aplaudim. Mira, Javier Bardem, Leonardo DiCaprio, zero per ara.
0: En DiCaprio, que és activista mediambiental, així el manco ho diu en el seu propi Instagram. Bé,
1: sí,
0: d'un actor internacional, Jaume, han de passar a un altre.

0: I què més tenim, Ida, per Balears?
1: Mira, les més avispades amb la cançó ja hauran agafat pistes de camí, perquè en aquest cas tenim per Mallorca en Orlando Bloom, que és un actor molt reconegut, entre d'altres, per Pirates del Carib o El Senyor dels Anells. I dimecres ja s'ha informat a varis mitjans que se'l va veure a l'aeroport de Palma, arribant, i un cotxe se'l va endur directe en el port de Solla, on va pujar ja en el mític iot d'aquesta secció, que és el Rising Sun. Clar, i dic mític en aquesta secció perquè l'han nombrat multitud de vegades,
2: sí,
1: ja, no?
2: Sí.
1: Sí, per qui no estigui ara al dia, és el mateix iot on a principis d'estiu varen viatjar la socialité Kris Jenner i la presentadora Oprah Winfrey, i és el mateix iot on fa uns dies s'hi allotjaven els actors Pedro Pascal, na Jennifer Aniston o na Kournikos. I ja ho han nombrat diverses vegades, és un hiperiot de luxe de 138 metres d'eslora i està entre els 20 iots més grans del món. Així que, novament, jo crec que tenim, no és la primera vegada, tenim una imatge com a de doble cara, no? Perquè per un costat tenim els mallorquins que mos estan manifestant per la massificació turística i mediambiental que està sofrint la nostra terra, i per altra, en temps real, en mateix espai-temps, les celebrities van contaminant la nostra costa per pur plaer personal, com és el cas de Orlando Bloom.
0: Entre els 20 iots més grans del món, eh?
1: Sí, sí. I com veus, està fent temporada directament a Mallorca, concretament, perquè no s'ha mogut d'allà, entre que una famosa entra i l'altra hi surt.
2: No dona temps.
1: No, estem encantats, no és vera?
0: El podem anar a veure en el Port de Solla?
2: És una atracció turística, també, com tantes altres.
1: Mira, és que, clar, veig que en Jennifer Aniston va pujar-hi, si no record malament, des del Port de Palma. És a dir, que el que deu fer...
0: És que no deu poder entrar ni en el Port de Solla.
2: No hi cap.
0: No hi cap.
1: No, després hi deu haver una embarcació auxiliar per arribar a la costa, m'imagino.
0: Sí.
1: A tot això vos he de dir que en Orlando Bloom no va tot sol en aquest baixallarro de 138 metres d'eslora, perquè està vivint les seves primeres vacances de separat, perquè se va separar d'en Katy Perry just l'estiu passat, després de com uns 9 anys de relació i una filla en comú. I vos he de dir que en Orlando Bloom ara mateix ja té nova parella, que és la model suïssa Luisa Laemmel, duen només uns mesets, i com era d'esperar, ella, evidentment, és més jove que ell, això mai falla. En Orlando Bloom ara mateix té 49 anys.
0: I ella també en té 28?
1: Ella en té 28, exacte. Per tant, aquest parell...
0: Com se l'indica a priori.
1: Sí, exacte. De fet, se duen una diferència bastant similar. En aquest cas són 21 anys de diferència, perquè en Orlando en té 49 i no 51, però vaja... mateix univers, eh?
2: Que podem opinar d'això. Na Katy Perry deu estar contenta. Que
1: na
2: també
1: Katy
2: té una
1: Perry
2: altra Na Katy Perry.
1: D'una bona m'he alliberat.
2: Sí, una bona va a l'esquivada.
1: Exacte.
0: I d'Eivissa hem passat per Port de Solla i a Mallorca també tenim un altre actor, aquesta vegada estatal, que és en Javier Rey. Bé, no sé el perquè d'aquesta música, però bé, la visita ve de Javier Rey amb interrogant inclòs, no?
1: Sí, ara vos vinc a explicar perquè, exacte, hi ha com a misteri amb aquesta visita illenca que ha fet. Abans, explicar-vos que en Javier Rey és aquest actor gallec reconegut especialment per protagonitzar Velvet o Farinha, que jo crec que molta gent l'haurà vista, no?, aquesta sèrie. I de bé, ara està a Mallorca, degut a ses regates de sa Copa del Rei, que, de fet, varen fer aquesta setmana una gran festa inaugural en els jardins de l'Hotel de Mà Gran Melià, que, de fet, vos he de dir que en aquest mateix hotel és on, precisament, aquesta setmana l'associació Menys Turisme ha fet una petita manifestació in situ per denunciar la privatització d'una platja per part d'aquest hotel. O sigui, també tornem a tenir com una postal dues imatges que representen el mateix, la mateixa illa, no? Bé, tornant a la regata... també hi hem pogut veure altres famosos, com l'actriu Ana Fernández, dos models Eugenia Silva o Malena Costa, però el que més ha sobtat a la premsa és que en Javier Rey no ha vengut amb la seva parella, que és l'actriu Blanca Suárez.
3: Nada, rápido. Javier, ¿cómo estás?
4: Yo feliz.
3: ¿Pasando unos días en Mallorca?
4: Sí, sí, claro.
3: ¿Te gustan las regatas, disfrutarlas?
4: Me encanta, me encanta. Sí, sí, sí. Feliz.
3: Estos días, ¿no te acompaña Blanca?
5: No.
3: ¿Pasarás más días por aquí, Javier?
4: ¿Es por ahí?
5: Por aquí, sí.
4: Vale.
5: Por aquí.
4: No es la primera vez que vienes a Madrid.
2: Ui, aquest silenci.
0: Jaume, deia molt de sis de tot d'una i llavors ha quedat en silenci, ni cinc,
1: sí.
0: No?
1: És vera que és curiós que quan li demanen sobre coses més banals, sobre què opina de Mallorca, sobre les regates, ell va contestant encara que siguin monosíl·labs. A la que li demanen per na Blanca Suárez, desapareix tota resposta per part d'en Javier Rey.
0: Sí.
1: Tot i així, ja he de dir que a partir d'aquest clip que han posat, la premsa està especulant ja que na Blanca Suárez i en Javier Rey ho hagin deixat després d'aquests 7 anys de relació que tindrien fins ara. Jo, personalment, crec que és un poc fer un gran massa d'una resposta esquiva per part d'en Javier Rey, que normalment ja és esquiu amb els micros quan li fan preguntes sobre la seva vida personal, perquè és una persona que té com una intimitat molt, molt protegida, saps?
2: No sé. Mem, si està en la seva línia, idò, per ventura no vol dir res. Jo d'entrada m'havia assustat, però...
0: Tampoc no té per què donar explicacions a ningú.
2: Que bé que fa, menys si m'entens.
1: No, sí, jo... la meva conclusió, bàsicament, és que crec que no contesta perquè ell mai vol respondre coses de premsa rosa i allà és on se planta, i ja està. Però que no significa res de crisi ni ruptura. Ara, no ho sé, no sóc Naramis Fuster. No puc endevinar-ho.
0: Tant de bo. Però som una mica invasius, no?
1: Sí, és així. Bé, no, mem, al final els periodistes fan la seva feina i és lícit que la facin, però també és lícit que Javier Rey no contesti, no? Ja està.
0: I tant.
2: Tal qual.
0: Tant hi ha d'aquí com allà, sí. Bé, per acabar, hem tingut per Mallorca, i ho hem de comentar, en Cristiano Ronaldo i na Georgina Rodríguez.

0: Que de fet, Jaume, ja en vàrem parlar, no?, d'en Cristiano Ronaldo
1: jugant
0: a pàdel, sí, en el polígon.
2: Sí, vos record que el club era el Club Factory, per si algú vol anar a fer peregrinació, sí, pop. Club Factory del polígon de Son Castelló, que me té al·lucinada que Cristiano Ronaldo estigués jugant allà a pàdel. Que, per cert, m'han ampliat informació i sabeu que va, diguem, com a llogar tot el recinte, o pràcticament tot el recinte, per ell i els seus amics tenir com una privacitat més elevada. No?
0: És a dir, que mentrestant, mentre era ell, no jugava ningú més.
2: Sí, és com que només hi havia dues o tres pistes més obertes per als socis del club, perquè no els hi podien com a denegar l'entrada en els socis, i hi havia com a dues o tres pistes secundàries reservades per a aquests socis,
0: sí,
2: que supos que alguns d'ells van ser els que van sonar l'alarma de que hi havia en Cristiano Ronaldo en el Club Factory, però la resta del club era per en Cristiano Ronaldo i els seus amics.
0: Clar, sí, sí. I no sabem si en el Factory Padel Club, ara ja ho he dit així, aquest dies hi ha hagut, jo què sé, més afluència de gent després d'aquesta visita d'en Ronaldo.
2: I doncs, mira, ho demanaré perquè, clar, és que al final en Cristiano Ronaldo, poca broma, a qui li interessi o a qui no, és igual, però és un fet que en Cristiano Ronaldo és la persona que té més seguidors a Instagram de tot el planeta Terra, amb molta diferència, i això és traduïble a tots els seus impactes mediàtics en tots els terrenys. Vull dir que ell estigui a un espai com aquest sí que pot implicar que de cop la gent hi vagi com a de romeria, no? Mm.
0: Sí, sí, sí. I què em poden dir d'aquesta visita d'en Cristiano Ronaldo a Mallorca?
2: Idò, mira, la premsa, evidentment, com vos podeu imaginar, han perseguit les seves vacances d'estiu per Mallorca, i, de fet, internet s'ha omplert de fotos d'aquests dos en banyador, no? Perquè com que estaven en el iot, etc. Clar, vacances estivals de sol i platja. Clar. I què ha passat? Que el cos d'Ana Georgina, la parella d'en Cristiano, ha donat molt que parlar perquè, segons molts usuaris, ja me sap greu dir-ho així, però és que és vera que són molts usuaris i molt desafortunats, i amb molt de temps lliure també, Ana Georgina diuen que està massa grassa.
0: Ui.
2: Sí, és a dir, estem un altre pic en un cas de misoginia i grassofòbia absoluta,
0: sí,
2: que recordem que normalment sempre sol sotmetre més a les dones, i aquest cas no és una excepció.
0: Sempre.
2: Des d'aquí crec que recordam, ho direm plural perquè crec que estem totes en el mateix club, que els cossos aliens, per moltes ganes que mos faci, no s'han de comentar i punt, no?
1: Basta ja, o sigui, basta.
2: Sí, i de fet, na Georgina sabeu que tampoc està disposada a suportar-ho, estic molt a favor d'això, i aquesta setmana ha publicat un post a Instagram amb ses fotos precisament dels paparazzi, on sa gent l'acusava de grassa, i ha escrit el següent text. Ella diu, el meu cos canviarà, com canvia el de totes ses dones, i espero que ho sigui fent molts d'anys, perquè això significarà que segueixc vivint. Soc mare de 6 fills meravellosos, 3 són nenes que algun dia seran grans dones, i si hi ha una cosa que els vull ensenyar és que el valor d'una persona mai no pot dependre d'un físic ni de l'opinió de desconeguts. A mi m'apareix xapo aquesta, sí, aquesta declaració, i he de dir que culmina amb un altre text en què diu, vaig estar-ho comentant amb en Cristiano i li vaig dir, me preocupa que ara m'estiguin dient grassa, perquè visc de la meva imatge. I ell me va respondre, tu no vius de la teva imatge, tu vius de lo que ets, una dona perfecta, guapa, amb un cos espectacular, mare, bona persona, exitosa i que viu sa vida amb amor. Què més vols?
1: Sorprenentment bé en Cristiano Ronaldo,
0: sí,
1: eh? Molt bé.
2: Sí, i és vera que no, una dona no s'hauria de validar mai per sa opinió i sa validació externa d'un home, però clar,
1: correcte,
2: en aquest cas és el teu company de vida... que millor que el teu company de vida empatitzi amb les teves preocupacions i els teus neguits i te doni aquest recolzament que crec que està molt a la talla de la situació, no?
1: Totalment.
0: I doncs, Jaume, amb en Cristiano Ronaldo i en Georgina Rodríguez ho hem de deixar. La setmana que ve t'esperam.
2: Ah, ja pensava, sí, que ja no mos tornaríem a sentir i anava a plorar.
0: No, no, no.
1: No te deixarem
0: no,
1: mai.
0: No, és que te deixem.
1: Tu mos deixaràs en Ronaldo, ja.
0: Ho hem de deixar per avui.
2: No mos deixaria mai.
0: Tornaràs, tornaràs aquest mes d'agost?
2: Sí, jo crec que, mira, no donaré exclusiva.
1: Ah, sí?
2: No, és broma, ja ara m'ho volia fer interessant. Algun dia baixaré segurament a Palma i vos vendré a fer una visita, volgueu o no.
0: I d'ahir fins aquest dia. Eh?
2: Perfecte.
0: Bé, no, la setmana que ve mos sentim, no?
1: Clar.
2: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, una ferrada.
1: Gràcies, Jaume.
2: Una ferrada, que vagi bé. No em piangir d'ahir.
3: I Vetres Ràdio és història.
4: tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Cocavols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
0: I ho dèiem, aquest diumenge Judit Nederman tocarà en el Santuari a Monticion de Porreres.

0: Aquest concert que es farà dins el marc del Festival Sons de Nit, organitzat per Fonart, i serà a les 10 del vespre aquest diumenge. Nederman actuarà amb tota la banda i tornarà a Mallorca en aquest mateix cicle de concerts per fer-ho a final de mes, just amb el seu guitarrista Dario Barroso.
1: I ja la podem saludar. Judit, com estàs?
2: Què tal? Molt bé, molt feliç.
1: No sé si ja és per Mallorca, perquè, clar, hem tingut la sort de veure't moltes vegades, ara et veurem un parell de vegades més, i, clar, ja deus conèixer l'illa de memòria.
2: Sí, aviam, desgraciadament encara no hi soc, ja m'agradaria, però tinc concert demà aquí a Empúries, a Catalunya,
1: sí.
2: Llavors vindré ben bé el diumenge. I el dilluns he de tornar a marxar, perquè també seguim tocant aquí, però sí, a finals d'agost sí que em quedaré uns quants dies,
1: que
2: em fa molta il·lusió, perquè m'hi sento molt bé i, no sé, és un lloc molt especial per mi, la veritat.
1: Clar, quin format presentaràs a Montición diumenge?
2: Doncs tota la banda. Aquest any estic fent una gira molt diferent, que es diu Brota, que és una gira que té cançons inèdites, és a dir, cançons que he fet en els últims mesos que encara no estan a cap disc, les estic estrenant ja. Llavors, són cançons molt recents i l'única manera de tornar-les a escoltar és tornar a venir a un concert, com els segles passats, quan no hi havia manera de gravar la música.
0: Que xulo.
2: I la gent havia d'anar en directe sí o sí. Sí, m'està agradant molt perquè és una altra manera de servir la música, molt, molt diferent a la que he fet els últims 12 anys, no? Que sempre he gravat el disc i el presento, gravo disc, el presento, etcètera, etcètera. I està sent diferent. I llavors, aquesta gira són diferents formats, o sigui, vaig a duet, com faré finals de mes, o amb la banda, si puc, i en aquest cas a Montición és amb tota la banda, que és bateria, baix, teclat, guitarra, i jo també guitarra i toco el pandero, i clar, doncs, amb la banda, doncs, que costa una mica més de fer concerts perquè és un format més gran i més difícil de contractar, diguéssim, doncs em fa moltíssima il·lusió.
0: Ja dus 8 dits a les teves espatlles i moltíssimes col·laboracions. Com ha estat, però, l'acollida d'aquests dos darrers àlbums que has fet acompanyada, més un amb Pau Figueres i l'altre amb Bea Assurmenti? Hi haurà algunes cançons d'aquests discs que vas treure en el 2025?
2: Sí, perquè el disc amb el Pau Figueres, que ha anat superbé i la gira va ser molt preciosa, i també les cançons d'aquest disc amb el Pau, sento que les he fet en un moment de la vida com de més maduresa, no sé. Em sentia com en un moment molt bonic com a persona, saps? Com que havia arribat a un lloc que m'agradava molt i les cançons han nascut d'aquest lloc, i llavors ara doncs les segueixo tocant algunes perquè, sí, són també recents. No tan recents com les inèdites que us explicava, però són les immediates, no?, abans d'aquestes inèdites. Llavors, les segueixo tocant. També del disc aquest que deies, on hi ha la Bea Assurmenti, també hi ha altres col·laboradores basques. És un disc en català i euskera. I també toco alguna de les cançons a la gira de Brota, perquè és un projecte molt especial que celebra la fraternitat, les dues llengües, i m'agrada molt incloure-les.
1: Judit, i ja fent nou repertori, noves cançons?
2: Sí. Estic composant, estic molt inspirada.
1: Sí?
0: Ah, mira. Llavors, que bé.
1: Passes pel teu millor moment, compositiu, diries?
2: Jo crec que sí, mira el que et dic. Sí. I ara estic en un moment molt creatiu, llavors aquesta gira em permet incloure les cançons de seguida. O sigui, hi ha una cançó que es diu Si crema el bosc, que precisament la vaig compondre gràcies a una amiga molt estimada mallorquina, que es diu Caterina Tugores, que l'any passat vam fer juntes un viatge, i d'aquest viatge va néixer la cançó, i tal qual vaig acabar la cançó ja la vaig incloure a la gira, i això és molt maco, saps? Perquè normalment les cançons s'havien d'esperar molt, elles. O sigui, si tinguessin consciència, les cançons dirien, ostres, em fas en un moment i fins al cap d'un any que no m'has gravat, no em presentes al públic, no?
1: Idò, que preciós.
2: I en aquest cas és immediat, sí.
1: Que preciós i que preciosa. Judit Nederman, t'esperam. Bé, te veurem, evidentment, diumenge a Montición. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies. Moltes ganes de retrobar-me amb el públic mallorquí, que m'encanta.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

0: Heu de saber que l'actor, dramaturg, director i creador mallorquí Pau Pasqual ha estat guardonat amb la primera beca internacional de creació artística sobre cultura popular de les Balears, que està convocada per l'Estudi General Lulià i que s'inspira en 53 tonades del pare Rafael Ginart.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.

0: Galejar és el projecte de Pau Pasqual amb el qual ha aconseguit la primera beca internacional de creació artística sobre la cultura popular de les Balears, convocada per l'Estudi General Lulià, una beca que ha guanyat per unanimitat d'un total de 66 artistes, tant de les Balears com d'altres llocs de l'Estat i de països també com Iran, Rússia, Alemanya i Anglaterra.
1: En Pau Pasqual a Galejar du al present les tornades de camp, de feina, que va recollir el pare Ginart. El projecte recuperarà 53 tonades, una és aquesta tonada de sa son que va cantar Joana Gomila, i el projecte vol crear un nou corpus musical contemporani per acabar sent un disc de 12 temes i un directe que recorrerà el territori.
2: En profunditat.
3: Pau Pasqual, com estàs?
4: Ara una mica hipnotitzat amb aquesta tonada.
3: I enhorabona, sí, primer de tot.
4: Si no... Moltes gràcies.
3: Clar, aquesta tonada de son que cantava tan bé a Joana Gomila ja fa anys.
4: I tant.
3: És, en aquest corpus.
4: Però és que encara no ho sabem perquè estem en un pro